0: Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí després de la seva greu lesió. Derrota del Badalona per 0-1 contra el Granada i aquest diumenge juga al Deportivo Espanyol.
1: Pel que fa al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mig ennuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Centenars de persones amb desenes de tendes de campanya passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
3: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
4: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
3: També li ha reclamat des de l'hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
5: Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen.
3: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
1: A tot plegat, Sumar amenaça de no participar dimarts a la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova un decret d'habitatge amb mesures per pal·liar la crisi residencial. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, creu que calen solucions urgents.
6: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
1: Això mentre el PSOE negocia contrarrellotge amb els seus socis parlamentaris perquè aquest decret tiri endavant al Congrés dels Diputats, tal com recordava el ministre socialista Óscar López.
7: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales y a quien no puede tener una vivienda para ponerse del lado de los fondos buitre, que es lo que está pasando.
1: El ministre ha insistit que el PP i Vox han votat en quatre ocasions per tombar el decret per reforçar el dret a l'habitatge. Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals, mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Óscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
7: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
1: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocava Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i, segons la delegació del govern espanyol, hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado, del PP, i Santiago Abascal, de Vox.
2: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno igual que hay que echar a los invasores y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
8: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
1: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Centenars de persones s'han manifestat a Alacant, al País Valencià, per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. Les associacions de víctimes de la Dana, altres entitats socials i sindicats han cridat consignes com Mazón a presó i han exhibit cartells amb el missatge com ni oblit ni perdó i una fotografia gran de Mazón vestit de pres. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
9: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar en la política, i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià, perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
1: Les entitats reiteren que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge És alert.
10: 3CAT Info.
1: Obrim plana internacional. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies a canvi que Washington els aixequi les restriccions econòmiques i els desbloquegi els actius congelats a l'estranger. El president justifica la negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
11: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. Però aquest que presenten no és acceptable.
1: La Xina ho ha criticat amb fermesa en un discurs a l'ONU del vicepresident Han Jing, que ha representat un final abrupte a la lluna de mel escenificada aquesta setmana amb la visita del president Xi Jinping a Washington.
12: La Xina sosté que s'han de respectar la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà, incloent-hi els del Golf. Els països principals assumeixen responsabilitats especials a l'hora de salvaguardar la pau i la seguretat internacionals i han de prendre la iniciativa a l'hora de complir les normes, defensar l'estat de dret i fer el que és correcte.
1: El vicepresident xinès també ha instat els Estats Units, sense esmentar-los, a deixar d'amenaçar Cuba i d'aixecar-li el bloqueig, una petició a la qual s'ha afegit el líder de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov. També ha advertit que assoliran els objectius de la seva operació militar a Ucraïna. Bill Gates, el fundador de Microsoft, alerta que un mal ús de la intel·ligència artificial pot propiciar la mort de 1.000 milions de persones. S'afegeix així a la llista de magnats de la tecnologia que expressen en públic els riscos que comporta.
13: Sens dubte, la intel·ligència artificial pot desencadenar esdeveniments que podrien causar 1.000 milions de morts. Tot i que és difícil que arribem a un risc del 100%, no hi ha hagut mai una arma tan poderosa com la combinació de persones amb males intencions amb les eines més avançades de la intel·ligència artificial.
1: Preguntat sobre si n'hi ha prou amb el fet que el sector s'autoreguli, Bill Gates contesta taxativament que no i que cal control públic. Per la seva banda, l'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI ha reconegut que alguns dels seus agents han intentat accedir a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer-ho i sense que els seus creadors en fossin conscients. Segons The Washington Post, els Estats Units i Rússia es van conxorxar recentment a l'ONU per aturar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència artificial en l'armament. L'advertiment alarmant de Bill Gates sobre els perills de la intel·ligència artificial busca esperonar la intervenció dels poders públics a l'hora de regular aquesta tecnologia per evitar que sigui el sector qui s'autoreguli. Això ho ha dit a 3Cat Info Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en intel·ligència artificial.
10: Hi ha organismes estatals o supraestatals que el que facin és regular a nivell internacional el desplegament

0: Cultural destaca que Tender Loving Care és la gran guanyadora de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. S'han dut 3 premis del palmarès de la secció oficial a competició. Entre les pel·lícules triomfadores també hi ha la producció catalana 5 minutos más. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
1: La pel·lícula de Mike Lee, una defensa aferrissada de la necessitat de tenir cura els uns dels altres, s'han dut la Concha d'Or, el premi a la millor interpretació protagonista per l'actriu Kate O'Flynn, coneguda per la sèrie La maldició de Widow's Bay, i també el de millor guió. El director de 83 anys que ha anunciat que aquesta serà la seva última pel·lícula ha enviat un missatge gravat d'agraïment.
2: Hola, Sant Sebastià. Salutacions des de Nova York. Em sap molt de greu no poder ser amb vosaltres. Quin gran honor i moltes gràcies pels diversos premis per a Tender Loving Care, la nostra pel·lícula, però sobretot per la Conxa d'Or. Moltíssimes gràcies i una abraçada a tothom.
1: El premi de millor actriu és ex aequo, amb la noruega Astakama August, per Markens Grude, Com creix la terra, que també s'endú el premi de millor fotografia. A continuació, Bian Jing, Frontera, una pel·lícula procedent de Hong Kong, del cineasta A. Biao, ha estat la gran sorpresa del palmarès amb el premi especial del jurat, perquè era la cinta amb menys opcions, segons la crítica. La sueca Amanda Keller ha guanyat el premi a la millor direcció per Garrat du Vaimu, Tingues valor, una mena de western al gel de Lapònia, amb paisatges bellíssims, i finalment l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana 5 minutos más.
3: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis. Quiero compartir este premio, evidentemente, con el escritor y actor brillantísimo que es Berto Romero, con el director increíble, talentosísimo y brillante que es Javier Ruiz Caldera, y con una excelente compañera, Belén Cuesta, que está maravillosa en la película. Sin ellos esto sería imposible.
1: Feia referència a Javier Cámara, a Javier Calvo i Javier Ambrosi, que són els directors de La Bola Negra, que, més enllà del palmarès de la secció oficial, s'han dut el premi del públic de la secció Perles. Tots dos han agraït no només el premi, sinó que els espectadors estiguin també omplint les sales a tot el país des que es va estrenar ahir.
4: Y nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
5: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
1: I finalment, el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el Premi del Públic al millor film europeu.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bosòst i Les, aproximadament. Viella pot arribar a uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos, o baixa un grau o dos, grau amunt, grau avall. Però en general ja li costaria passar dels 30 graus, però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser a l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avanci la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al prelitoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica de xafogor, hi ha més humitat, hi haurà més humitat. I bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim potser cap a la Costa Brava. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada, no ho descartem, el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
6: 3CAT Info.
0: Més de mig milió de persones han aclamat el Papa Lleó XIV al seu pas en papa mòbil pels Camps Elisis de París i fins a la plaça de la Concòrdia, en un acte multitudinari ple de fervor catòlic. El pontífex ha rebut un bany de masses mentre saludava a qui se li acostava durant un recorregut de gairebé una hora. A la seva homilia, el Sant Pare ha demanat als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes. París, Isabel Galí.

0: L'eix que uneix la plaça de la Concòrdia amb l'avinguda de la Gran d'Armer s'ha omplert de catòlics, 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament, algunes per veure el Lleó 14 de prop mentre ha baixat amb el Papa mòbil pels Camps Elisis, d'altres s'han conformat a seguir la missa a les pantalles instal·lades al llarg d'aquests 3 quilòmetres. En boca de la majoria, el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost, per Lea Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo, el moment social a França i el món ho reclama.
1: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del Papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
0: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó 14.
2: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell, cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
0: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del Papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
3: Els alemanys trien finalment Múnich, al davant de Colònia, com a ciutat candidata per postular-se davant el Comitè Olímpic Internacional per organitzar els Jocs Olímpics del 2036 o les convocatòries posteriors del 2040 o fins i tot del 2044. Múnich, que és la capital de Baviera, ja va celebrar uns Jocs el 1972 amb un final tràgic, amb la matança d'atletes israelians per part d'un comando palestí. Fins fa pocs dies també hi optava la capital d'Alemanya, Berlín, que ja els va celebrar el 1936 sota el règim d'Adolf Hitler. Però la derrota electoral diumenge passat de l'alcalde actual de la CDU va fer descavalcar Berlín de la cursa. Abans que ho facin els guanyadors, l'esquerra de Die Linke, l'alcalde sortint, Kai Wegner, ha preferit retirar ell la candidatura.
4: Dilluns, després de les eleccions, encara vaig mirar de parlar amb els uns i amb els altres perquè aquesta oportunitat de futur per a Berlín es mantingués. Aleshores vam haver de prendre nota d'una roda de premsa de la senyora Heralp que afirmava que la candidatura quedava descartada. Després d'això vam continuar mantenint converses, però les principals federacions esportives van deixar clar que no ens podien donar el seu vistiplau en aquestes condicions.
3: Ara bé, arribar a ocupar l'alcaldia de Berlín no serà fàcil per a l'esquerra de Die Linke. De fet, els cristianodemòcrates de la CDU, amb el canceller al darrere, miren de posar tots els pals a les rodes possibles per fer descarrilar Elif Heralp, l'advocada alemanya d'origen turc que acaba de guanyar les eleccions amb claredat. El govern ha accelerat la reforma d'una llei estatal per prohibir les expropiacions d'habitatges dels grans grups immobiliaris. També acusen el partit d'antisemita i de posar en risc la vida dels jueus a la capital. Anem a Berlín. Jordi Regàs.
5: La promesa del partit Die Linke d'expropiar els grups immobiliaris amb més de 3.000 habitatges és un anatema pels conservadors. S'ha de protegir el capital privat, afirma Friedrich Merz.
4: Impulsarem una proposta legislativa. Es tracta sobretot d'enviar un missatge ben clar als inversors internacionals, que és que a Alemanya no es duen a terme expropiacions de la propietat privada.
5: Die Linke és l'únic partit crític amb el govern alemany pel suport incondicional a l'estat d'Israel, una posició que la CDU aprofita per qualificar-los d'antisemites. Qui no ha dubtat entrar en el debat és Yehuda Teichtal, rabí de la comunitat jueva de Berlín.
6: Un supervivent de l'Holocaust m'ha dit avui: com vols que em quedi a Berlín si la terra jueva i el poble jueu, que són un i el mateix, es posen en dubte? Tot partit polític que vulgui tenir responsabilitat a Berlín és imprescindible que doni un suport ferm i absolut a una vida jueva plena.
5: La campanya conservadora contrasta amb les declaracions reiterades de la candidata de Die Linke a favor de la convivència, Elif Heralp.
7: Hem d'anar cap a una política conciliadora que construeixi ponts. Jo vull ser l'alcaldessa de tothom, per totes les persones jueves, per totes les musulmanes, les cristianes, les palestines, per totes les queer, per tothom que viu a Berlín. Tothom s'hi ha de sentir a gust i segur.
5: Per Die Linke, tot plegat demostra el nerviosisme dels conservadors per l'arribada a Berlín d'un partit que és realment d'esquerres. El que tothom té coll avall és que el debat de si Berlín pot expropiar o no s'acabarà dirimint tard o d'hora al Tribunal Constitucional alemany.
3: La reconstrucció del Nepal trigarà anys després de l'arribada mortífera. Així ho ha vaticinat a 3CAT Info la presidenta de l'ONG Amics del Nepal, Cristina Morales. Aquest dissabte fa un mes de la gran riuada causada per la caiguda d'una glacera sobre un llac. La responsable de l'ONG Amics del Nepal també destaca el gran nombre d'infants afectats i alhora l'èxit de les vacunacions d'emergència, que han evitat epidèmies.
8: La recuperació tot just comença i estem parlant encara de més de 4.000 persones desaparegudes i més de 84.000 persones afectades, més de 32.000 nens afectats. Han pogut vacunar contra el còlera més de 50.000 persones en aquestes setmanes, vigilant que no hi hagi contagis de malalties, epidèmies.
3: Esports. Amb Alfons Gorina.
9: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo no ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
10: Eric tiene un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
9: Pel que fa a la lesió d'Mbappé, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça. 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador blaugrana Pere Romeu.
11: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys, aleshores molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement. Crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
9: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva greu lesió de peroné.
12: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits i bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
9: El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
3: 3CAT Info.
9: A la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 1 a Balaïdos contra el filial del Celta. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
13: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
9: I a la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge, l'Europa rep el Majadahonda a les 4. I en bàsquet, a la primera jornada de la Lliga ACB, victòria del Barça al Palau per 119-101 contra l'Eima Corunya. Malgrat aquesta victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerowski, ha estat crític.
14: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
9: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. Sentim l'entrenador Manresa, Diego Ocampo, parlant d'aquesta derrota.
15: Pero aquí no hay tiempo. Esto no es preparar una posición para dentro de 2 años. Es que la posición es cada 2 días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
9: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breogán Penya a les 12, Girona-Múrcia a les 5 i València-Lleida a les 6.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen, segon, i Isaac Hadjar, tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la setzena posició, després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix el líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell. A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant per 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge, partit contra el Zamalek egipci. En ciclisme, el Mundial que s'està disputant a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
17: Òbviament, crec que el meu rol serà molt més de suport, però sempre crec que hi ha oportunitats en carreres tan llargues per demostrar la forma d'un i és una carrera que em fa moltíssima il·lusió. Evidentment, crec que és la carrera que més m'il·lusiona des que segueixo el ciclisme, la que més m'ha enganxat i la que més m'ha motivat i poder estar ja sent com està complint un somni.
9: I acabem dient que en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma visitarà aquest diumenge a la una la pista del Manzanares.
16: Són 2:45.
3: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera a partir de dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. També us hem explicat que el govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. A partir d'ara us explicarem que la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectat pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. I anirem a Lleida, on uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
9: Doncs la victòria de la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions contra Anglaterra per 2-3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixa d'última hora per molestes al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Corunya 101 i derrota del Manresa a la pista del Bilbao 107-92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i al Lleida. I a la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí mesos després de la seva lesió.
3: Pel cap al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mitja nuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants. Centenars de persones amb desenes de tendes de campanya passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat.
18: Un desalojo con ocupación!
3: L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
18: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Que es prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
19: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està a l'alçada dels esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
18: També li ha reclamat des de l'Hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
20: Que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen.
18: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
3: Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts y tampoco no ha volgut donar detalls.
21: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
3: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocava Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i, segons la delegació del govern espanyol, hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado, del PP, i Santiago Abascal, de Vox.
22: Tenemos un gobierno irresponsable. Lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
23: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
3: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Més coses. La Casa Blanca ha exclòs la cadena CNN del viatge a bord de l'avió presidencial per acompanyar Donald Trump en una visita a Tennessee, en un nou enfrontament amb un mitjà que el president considera que difon notícies falses. La CNN era el canal encarregat de distribuir les imatges a la resta de mitjans, però l'administració nord-americana li ha barrat l'accés. Una mesura insòlita que arriba poc després que un jutge obligués Trump a readmetre a la Casa Blanca la mateixa CNN i els mitjans MS Now i Politico, vetats d'entrar-hi la setmana passada pel contingut de les seves informacions. El president ha respost irat quan li han demanat el perquè de l'exclusió del mitjà.
24: El que no m'agrada... Calla! El que no m'agrada són les notícies falses, i ells ho són al 100%. En dos anys dubto que m'hagin fet una notícia bona i vaig guanyar les eleccions per golejada. El que no vull són notícies falses.
3: La visita de Trump a Tennessee il·lustra el repte electoral del seu partit republicà de cara a les eleccions legislatives del 3 de novembre. Tennessee és un estat dominat pels republicans, però el partit creu que ha de defensar dies després que una enquesta advertís que la popularitat de Trump s'ha estimbat. Només el 30% dels entrevistats en té una opinió positiva. Tornem a casa nostra, perquè ha estat rescatada al Pakistan una dona resident a Barcelona víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. Una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va permetre rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. La dona havia viatjat al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí. Tot plegat després que la víctima hagués iniciat una relació sentimental fa 3 anys amb un home que havia conegut a Barcelona, també d'origen pakistanès, i amb qui va formalitzar una unió religiosa que no hauria estat acceptada per la família de la dona. Aquest home també hauria patit, per part dels detinguts, un intent d'homicidi amb una arma blanca. La coordinació policial va permetre rescatar la dona i facilitar-ne la repatriació a Espanya. Les detencions dels dos homes es van fer al juliol. L'esfondrament del sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental, aquest dissabte ha ferit 3 persones, una d'elles de gravetat, que ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. 2 homes més han resultat ferits lleus i són a l'Hospital de Granollers, mentre que un menor que hi havia a l'habitatge ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos de l'interior de l'immoble. Al lloc de l'esfondrament s'hi han desplaçat 10 dotacions dels bombers i 6 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. I aquest dissabte el grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat ha rescatat 5 persones que s'han trobat amb problemes mentre feien excursions per la muntanya. Han evacuat una parella francesa que es trobava malament d'un refugi de la Vall de Boí a l'Alta Ribagorça. També han rescatat una noia que s'ha accidentat mentre circulava en bicicleta per una zona de difícil accés de Vallromanes, al Vallès Oriental. A Capolat, al Berguedà, han evacuat una persona que volava en parapent i ha tingut un accident que li ha provocat una lesió a l'esquena. I finalment, a Caralps, al Ripollès, els bombers han rescatat un excursionista que s'ha lesionat el canell quan feia una ruta per la zona. Els bombers de la Generalitat recorden que una bona prevenció és clau per gaudir de la muntanya amb seguretat. Demanen consultar la previsió meteorològica, adaptar la ruta al nivell físic i tècnic de les persones que la facin i portar roba adequada, aigua i menjar. I també un telèfon mòbil amb bateria carregada. Detingut un jove de 19 anys a Girona després de fugir amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va xocar contra vehicles policials i va ferir 2 agents. La detenció es va produir divendres i el noi està acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat, furt d'ús de vehicle, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, danys i lesions per imprudència. Els fets van passar la mateixa tarda quan els agents de la policia van intentar aturar una moto a la zona de la Font del Rei, que va iniciar una fugida temerària i va acabar xocant contra un vehicle policial, de manera que 2 agents van acabar ferits lleus.
16: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
3: A l'agost, a Catalunya, s'ha arribat al rècord d'afiliats a la Seguretat Social en els sectors de l'agricultura, de la ramaderia i també la pesca. Són gairebé 61.200 persones que es dediquen al primer sector, xifra que suposa un màxim històric, segons les dades de l'IDESCAT. En un any, el nombre de treballadors en aquestes activitats ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment de les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar en les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions també posa de manifest la capacitat del sector primari de generar activitat econòmica i evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana. El canvi climàtic i l'augment de les temperatures estan provocant la pèrdua de determinades plantes que només creixen a les muntanyes més altes d'Europa. Un estudi amb participació catalana i publicat a la revista Science demostra que en 20 anys s'han extingit diverses espècies de plantes d'alta muntanya als Pirineus, als Alps i al Caucas. Pau Carnicero n'és un dels autors.
0: Demostrem que l'augment de temperatura té una relació directa, i per tant podem dir causal, que s'estiguin perdent aquestes espècies. O sigui, per cada 0,1 graus de temperatura que augmenten, augmenta un 1% les taxes d'extincions d'espècies en aquestes muntanyes estudiades.
3: L'augment de la temperatura també provoca que les espècies que fins ara no podien viure a les cotes altes ara estiguin pujant i ocupant els espais on només hi havia plantes d'alta muntanya. De totes les serralades europees estudiades, als Pirineus és on s'han extingit més plantes d'alta muntanya. Precisament la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectada pel canvi climàtic. Per això, cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. Joaquim Albalate.
1: Sí, aquesta setmana han acabat la barema de les seves vinyes a 1.365 metres, de les més altes de la península Ibèrica. Les han plantat per fugir de la calor que fa a cotes més baixes, que altera el creixement del raïm. David Planes és el vicepresident de la Fundació Planes Corts.
2: Aprofitem el tema del canvi climàtic, que ja comencen a haver-hi problemes en produccions a cotes més baixes. Hem aprofitat que tenim una ubicació genial per produir el vi i, a més, intentem demostrar al territori que hi ha altres tipus de cultius que són més rendibles dels que hi ha actualment a muntanya i poder permetre a la gent del poble, la gent del món rural, doncs que s'engresquin a quedar-se a viure en el territori.
1: El vi d'altitud també s'adapta millor a les tendències actuals de consum. És més fresc i amb menys grau d'alcohol, i això fa que agradi més, sobretot entre els joves. D'Estamariu sortiran 1.000 ampolles de vi Carino que es vendran l'any que ve.
3: El jaciment de Boaella, a la Canonja, celebra 20 anys de campanyes arqueològiques. L'equip de l'Institut Català de Paleoncologia Humana i Evolució Social ha trobat indicis del que podria ser un os de rinoceront, una dent d'hipopòtam i més peces de la indústria lítica. La Canonja, Ariadna Escoda.
4: Es tracta d'unes troballes que se sumen a unes 300 peces més. Si bé la codirectora de les excavacions a la Boaella, Palmira Saladier, no descarta que en pròximes edicions trobin restes humanes. Ara bé, en aquest jaciment saben del cert que en aquesta zona els homínids no hi vivien.
6: Aquí l'ésser humà no hi viu. El que fa és venir a buscar tot tipus de recursos. Una manera molt senzilla d'entendre què era el barranc de la Boaella, si us comparem a les societats actuals, el barranc de la Boaella és el supermercat, però és una gran superfície, perquè el que hi troben és l'aliment, tant els recursos animals, és a dir, la carn o qualsevol altre tipus de recurs animal, poden trobar ous, troben recursos vegetals, tant per fer eines, les llances per a matar i apressar aquests animals i per a defensar-se, o també aliments.
4: Cada any a les acaballes de la campanya anual d'excavació es fa una jornada de portes obertes per al públic en general. En Francesc, la Gemma i la Pilar són veïns que no s'han perdut l'oportunitat de veure el jaciment de prop.
7: Home, jo crec que és molt interessant, que és això, que això no es pari, que segueixi buscant-se.
25: Vull dir que les troballes ens aporten d'on venim i qui som i què han fet els nostres ancestros, no?
26: Bueno, jo crec que és molt important, no?, que el nostre jovent i les nostres generacions, no?, posteriors vegin com va evolucionant tot, no?
4: Segons els investigadors, a la Boaella encara hi ha feina per una altra generació d'arqueòlegs que seguirà excavant i escrivint la història dels homínids d'un milió d'anys enrere.
16: El temps.
3: Dani Ramírez.
27: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bossòst i Les, aproximadament. Viella pot arribar a uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos o baixa un grau o dos. Grau amunt, grau avall. Però en general ja li costaria passar dels 30 graus, però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser a l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avanci la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al prelitoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica de xafogor, hi ha més humitat, hi haurà més humitat. I bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim potser cap a la Costa Brava. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada. No ho descartem, el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
5: 3CAT Info.
3: La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic i ja té punt 9 estacions per anar als diferents espais naturals. El Consell Comarcal ha demanat a la Generalitat una nova línia d'autobús que complementaria l'actual, que uneix Olot, Les Preses i Santa Pau. Berta Artigas Fondàs.
8: A la Garrotxa fa 3 anys que funciona el Rumbus, una línia especialment pensada per facilitar l'accés a la Fageda d'en Jordà i evitar que els visitants hi arribin en cotxe. Ara el Consell Comarcal vol portar aquest model també a l'Alta Garrotxa i ha demanat al govern una segona línia que permeti arribar fins a Argelaguer passant per Montagut, Sant Joan les Fonts, Castellfollit i diversos espais naturals. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa és Albert Danés.
10: La gent que arriba doncs, per la zona de la Vall d'en Bas, Les Preses, doncs, pot aparcar, pot agafar el Rumbus, el porta a la Fageda, el porta a Santa Pau, a Olot i el públic local també l'utilitza. Vull dir que està molt bé i és una aposta de mobilitat de comarca molt important.
8: Per això la comarca ja té punt 9 nodes amb una parada de bus, aparcaments dissuasius per cotxes i espais tancats per deixar-hi bicicletes.
10: No estan en funcionament, estem acabant de fer la reglamentació dels aparcaments i estem acabant d'adequar diferents coses, però estan ja a punt per estar en funcionament i perquè hem també anat a la Generalitat a demanar aquesta línia segona línia de Rumbus. La petició està feta.
8: Danés confia que el nou servei permeti als visitants anar més enllà de la visita als espais naturals i afavoreixi que també es desplacin a altres municipis de la comarca per dinar, passar la tarda o ampliar la visita.
3: Helena Guardans, la nova presidenta del Liceu, considera que s'ha de fer més difusió de l'òpera perquè arribi als nous públics. N'ha parlat aquest dissabte al suplement de Catalunya Ràdio, on ha valorat positivament la iniciativa de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, de regalar 70.000 entrades per a l'òpera metropolitana. Ara bé, també ha defensat que cal anar més enllà.
11: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars, i tot això s'està fent, no? Però és que a més puguem oferir entrades més assequibles, també es pot fer. Però penso que no és només l'oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima el Liceu.
3: Helena Guardans i Cambó és la primera dona que ocupa el càrrec de presidenta del Liceu en tota la història de la institució. Uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic de Lleida en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. Alba Amor.
12: La primera referència del Vall de Bastons a la ciutat de Lleida es va documentar el 24 de setembre de 1701 amb motiu d'una visita del rei Felip V. Després de 325 anys, la colla bastonera del Pla de l'Aigua commemora en el marc de la trobada aquesta efemèride per posar en valor la història i la continuïtat d'aquesta dansa. Ho explica el president dels bastoners de Lleida, Xavier Ramon.
13: La veritat és que nosaltres som una colla molt jove i sí que hem recuperat les danses històriques de Lleida i és un gran honor poder dir que la nostra Vall de Bastons té tants anys d'història i té tanta trajectòria. La nostra colla sí que és molt jove, però hi ha hagut altres colles que han mantingut la història viva aquí a Lleida.
12: L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte, la qual també ha previst espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre altres.
3: L'alta gastronomia peruana té ambaixada culinària a Barcelona amb el restaurant Mai Manta que Omar Malpartida va obrir fa 2 anys a la terrassa de l'hotel Gran Hyatt. El xef divulga la diversitat dels fogons del seu país en festes temàtiques. Òscar Callau.
14: Visitem el Mai Manta el cap de setmana que dedica la seva revetlla mensual a les carns a la brasa tradicionals dels Andes, com la pachamanca, en què embolica diferents tipus de carn i verdures amb fulles de plàtan o panís i les cou sota terra amb brases i pedres roents. Una tècnica prehispànica que la terrassa de l'hotel es reprodueix amb una gran barbacoa especial.
15: Mai Manta significa origen y nosotros lo que intentamos es acercar el Perú de la manera más sincera, con productos 100% peruanos, productos frescos que traemos de Perú. Lo que hacemos es mostrar las tres regiones del Perú efectivamente, porque nosotros somos un restaurante 100% peruano en todo aspecto. Es un lujo apto para todo el mundo. Aquí vienes a pasártelo bien.
14: El Mai Manta, doncs, afegeix a la seva carta regular una festa mensual amb plats Nikkei, amb peix de la costa pacífica peruana, carns andines d'alta muntanya i elaboracions amb productes exòtics de la selva. des de croquetes limenyes fins a ceviches, tiraditos, udon uchucuta o tamalitos. La gastronomia peruana va entrar als circuits internacionals amb el xef Gastón Acurio als anys 90 i ha excel·lit en restaurants com Maido, actual millor restaurant del món, segons la llista 50 Best, o Central, que ho va ser el 2023. Entre els xefs convidats de l'última festa al Maimanta trobem Eduardo Navarro, el xef format al Bulli i al celler de Can Roca, que comanda el restaurant de brases Xacres, situat a la vall agrícola de Pachacama.
5: Muchos países quieren ser como el Perú, en realidad, ¿no? Que ha logrado embajadas en casi todo el mundo. Nuestro insumo es súper fresco, nuestro insumo de calidad. En Perú tenemos unos microclimas impresionantes en los cuales tenemos ingredientes que no llegamos a encontrar en muchos lugares. Por eso es que Omar logra traer mucho de esos ingredientes aquí a Maimanta, ¿no?
14: O Mayra Flores, del restaurant Xizen de Lima, que acaba d'entrar a la llista 50 Best de l'Amèrica Llatina.
9: Es mi primera vez acá en Barcelona. Nosotros hacemos cocina Nikkei, esta mezcla de cocina japonesa con peruana. Entonces hemos traído un poco de tiraditos, mucho pescado fresco, mariscos. Hemos traído udon, que es una pasta japonesa tradicional. Hemos traído yosas, muchos insumos peruanos para que el sabor no cambie, ¿no?
14: La festa mensual Verbena del Maimanta es completa amb danses i música criolla en directe. Mambo, mambo,
3: esports. Amb Alfons Gurí, no?
17: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
18: Eric tiene un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
17: Pel que fa a la lesió d'Mbappé en França, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, el Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador Pere Romeu.
19: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt a poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement. Crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
17: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva lesió al peroné.
20: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
17: El Barça suma la cinquena victòria en 5 partits i segueix 2 punts per sobre d'un Madrid que ha patit per guanyar la Real Societat per 3-5. El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
21: 3CAT Info.
17: A la segona divisió, Celta de Vigo B 1, Sabadell 1. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
22: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
17: A la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge l'Europa rep el Majadahonda a les 4.
21: 3CAT Info.
17: A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Lima Corunya 101. Malgrat la victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerovski, ha estat crític.
0: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
17: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107 a 92. L'entrenador manresà Diego Ocampo ha valorat aquesta derrota.
1: Pero aquí no hay tiempo. Esto no es preparar una posición para dentro de dos años. Es que la posición es cada dos días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
17: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breogán Penya a les 12, Girona Múrcia a les 5 i València Lleida a les 6.
21: Trescat Info.
17: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen segon i Isaac Hadjar tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la setzena posició després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell.
21: 3CAT Info.
17: A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant 31 a 41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge a 2:45, partit contra el Zamalek egipci. Al Mundial de Ciclisme que es fa a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
21: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 3.
1: Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha aplegat 20.000 persones a Madrid. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies, mentre la Xina critica amb fermesa a l'ONU que Washington no respecti la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà. Pequín i Moscou han instat els Estats Units a deixar d'amenaçar Cuba i han demanat que li aixequin el bloqueig. El magnat Bill Gates alerta que la intel·ligència artificial en males mans pot causar la mort de 1.000 milions de persones. I el diari The Washington Post revela una entesa recent entre Washington i Moscou per no limitar l'ús militar de la IA. Bany de masses de Lleó XIV a París. El papa ha oficiat una missa a l'aire lliure a la plaça de la Concòrdia de París davant 700.000 fidels. Durant l'homilia ha demanat construir nacions renovades a partir de les arrels cristianes. Mike Lee guanya amb Tender Loving Care la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià. Javier Cámara ha obtingut el premi a millor intèrpret de repartiment pel seu paper a 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera.
0: Esports.
2: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3, els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora per molèsties al genoll esquerre i demà li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Corunya 101. Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107 a 92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i al Lleida. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí després de la seva greu lesió. Derrota del Badalona per 0-1 contra el Granada i aquest diumenge juga el Deportivo Espanyol.
1: Pel que fa al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mig ennuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants.
0: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Centenars de persones amb desenes de tendes de campanya passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
3: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
4: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçat als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen, perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
3: També li ha reclamat des de l'Hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
5: Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas.
0: Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto maticano.
3: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
1: A tot plegat, Sumà amenaça de no participar dimarts a la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova un decret d'habitatge amb mesures per pal·liar la crisi residencial. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, creu que calen solucions urgents.
5: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
1: Això mentre el PSOE negocia contrarrellotge amb els seus socis parlamentaris perquè aquest decret tiri endavant al Congrés dels Diputats, tal com recordava el ministre socialista Óscar López.
6: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales y a quien no puede tener una vivienda para ponerse del lado del fondo el buitre, que es lo que está pasando.
1: El ministre ha insistit que el PP i Vox han votat en quatre ocasions per tombar el decret per reforçar el dret a l'habitatge. Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals, mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Óscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
6: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
1: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocava Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i, segons la delegació del govern espanyol, hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado, del PP, i Santiago Abascal, de Vox.
7: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno igual que hay que echar a los invasores y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
8: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
1: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Centenars de persones s'han manifestat a Alacant, al País Valencià, per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. Les associacions de víctimes de la Dana, altres entitats socials i sindicats, han cridat consignes com Mazón a presó i han exhibit cartells amb el missatge com ni oblit ni perdó i una fotografia gran de Mazón vestit de pres. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
9: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar en la política i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
1: Les entitats reiteren que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge És alert.
10: 3CAT Info.
1: Obrim plana internacional. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies a canvi que Washington els aixequi les restriccions econòmiques i els desbloquegi els actius congelats a l'estranger. El president justifica la negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
11: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. però aquest que presenten no és acceptable.
1: La Xina ho ha criticat amb fermesa en un discurs a l'ONU del vicepresident Han Jing, que ha representat un final abrupte a la lluna de mel escenificada aquesta setmana amb la visita del president Xi Jinping a Washington.
10: La Xina sosté que s'han de respectar la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà, incloent-hi els del Golf. Els països principals assumeixen responsabilitats especials a l'hora de salvaguardar la pau i la seguretat internacionals i han de prendre la iniciativa a l'hora de complir les normes, defensar l'estat de dret i fer el que és correcte.
1: El vicepresident xinès també ha instat els Estats Units, sense esmentar-los, a deixar d'amenaçar Cuba i d'aixecar-li el bloqueig, una petició a la qual s'ha afegit el líder de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov. També ha advertit que assoliran els objectius de la seva operació militar a Ucraïna. Bill Gates, el fundador de Microsoft, alerta que un mal ús de la intel·ligència artificial pot propiciar la mort de 1.000 milions de persones. S'afegeix així a la llista de magnats de la tecnologia que expressen en públic els riscos que comporta.
12: Sens dubte, la intel·ligència artificial pot desencadenar esdeveniments que podrien causar 1.000 milions de morts. Tot i que és difícil que arribem a un risc del 100%, no hi ha hagut mai una arma tan poderosa com la combinació de persones amb males intencions amb les eines més avançades de la intel·ligència artificial.
1: Preguntat sobre si n'hi ha prou amb el fet que el sector s'autoreguli, Bill Gates contesta taxativament que no i que cal control públic. Per la seva banda, l'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI ha reconegut que alguns dels seus agents han intentat accedir a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer-ho i sense que els seus creadors en fossin conscients. Segons The Washington Post, els Estats Units i Rússia es van conxorxar recentment a l'ONU per aturar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència artificial en l'armament. L'advertiment alarmant de Bill Gates sobre els perills de la intel·ligència artificial busca esperonar la intervenció dels poders públics a l'hora de regular aquesta tecnologia per evitar que sigui el sector qui s'autoreguli. Això ho ha dit a 3Cat Info Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en intel·ligència artificial.
13: Hi ha organismes estatals o supraestatals que el que facin és regular a nivell internacional el desplegament i l'ús de la intel·ligència artificial, com ja hi és en el cas de l'energia nuclear o en el cas de les armes o dels desenvolupaments bacteriològics.
1: Sobre l'ús correcte que les tecnològiques han de fer de les nostres dades, Ganyet es mostra molt desconfiat.
13: Cada vegada que enviem informació de que allò no s'utilitzarà doncs, contra nostre o que s'utilitzarà per a algun entrenament que després servirà per fer vigilància militar. Hem de fer un acte de fe. Jo sempre aquí poso la moreneta, no? Vull dir, bueno, encomaneu-vos a la moreneta. Si utilitzeu els plans de pagament, les dades no es fan servir per entrenar ulteriors versions dels models, però també un acte de fe.
1: I de la plana cultural

0: A la seva última pel·lícula ha enviat un missatge gravat d'agraïment.
1: Hello, San Sebastian, and greetings from New York.
2: Hola, Sant Sebastià. Salutacions des de Nova York. Em sap molt de greu no poder ser amb vosaltres. Quin gran honor i moltes gràcies pels diversos premis per a Tender Loving Care, la nostra pel·lícula, però sobretot per la Conxa d'Or. Moltíssimes gràcies i una abraçada a tothom.
0: El premi de millor actriu és ex aequo, amb la noruega Astakama August, per Markens Grude, Com creix la terra, que també s'endú el premi de millor fotografia. A continuació, Bian Jing, Frontera, una pel·lícula procedent de Hong Kong, del cineasta A. Biao, ha estat la gran sorpresa del palmarès amb el premi especial del jurat, perquè era la cinta amb menys opcions, segons la crítica. La sueca Amanda Keller ha guanyat el premi a la millor direcció per Garrat du Vaimu, Tingues valor, una mena de western al gel de Lapònia, amb paisatges bellíssims, i finalment l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana 5 minuts més.
3: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis. Quiero compartir este premio, evidentemente, con el escritor y actor brillantísimo que es Berto Romero, con el director increíble, talentosísimo y brillante que es Javier Ruiz Caldera, y con una excelente compañera, Belén Cuesta, que está maravillosa en la película. Sin ellos esto sería imposible.
0: Feia referència a Javier Cámara, a Javier Calvo i Javier Ambrosi, que són els directors de La Bola Negra, que, més enllà del palmarès de la secció oficial, s'han dut el premi del públic de la secció Perles. Tots dos han agraït no només el premi, sinó que els espectadors estiguin també omplint les sales a tot el país des que es va estrenar ahir.
4: Y nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
5: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
0: I finalment, el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el Premi del Públic al millor film europeu.
6: El temps.
7: Dani Ramírez.
8: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bossòst i Les, aproximadament. Viella pot arribar a uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos, o baixa un grau o dos. Grau amunt, grau avall. Però en general ja li costaria passar dels 30 graus, però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avanci la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al prelitoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica d'aixafogor, hi ha més humitat, hi haurà més humitat, i bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim, potser, cap a la Costa Brava. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada. No ho descartem, el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
6: 3CAT Info.
7: Més de mig milió de persones han aclamat el Papallau 14 al seu pas en papa mòbil pels Camps Elisis de París i fins a la plaça de la Concòrdia, en un acte multitudinari ple de fervor catòlic. El Pontífex ha rebut un bany de masses mentre saludava a qui se li acostava durant un recorregut de gairebé una hora. A la seva homilia, el Sant Pare ha demanat als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes. París, Isabel Galí.
9: L'eix que uneix la plaça de la Concòrdia amb l'avinguda de la Gran d'Armer s'ha omplert de catòlics, 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament, algunes per veure el Lleó 14 de prop mentre ha baixat amb el papa mòbil pels Camps Elisis, d'altres s'han conformat a seguir la missa a les pantalles instal·lades al llarg d'aquests 3 quilòmetres. En boca de la majoria, el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost, Per Lea Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo, el moment social a França i al món ho reclama.
10: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança.

0: massa. I aquest és el missatge del Papa, poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
1: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó XIV.
2: Jesús revela l'amor incondicional de Dieu.
3: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell, cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
1: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del Papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
4: Els alemanys trien finalment Múnich, al davant de Colònia, com a ciutat candidata per postular-se davant el Comitè Olímpic Internacional per organitzar els Jocs Olímpics del 2036 o les convocatòries posteriors del 2040 o fins i tot del 2044. Múnich, que és la capital de Baviera, ja va celebrar uns Jocs el 1972 amb un final tràgic, amb la matança d'atletes israelians per part d'un comando palestí. Fins fa pocs dies també hi optava la capital d'Alemanya, Berlín, que ja els va celebrar el 1936 sota el règim d'Adolf Hitler. Però la derrota electoral diumenge passat de l'alcalde actual de la CDU va fer descavalcar Berlín de la cursa. Abans que ho facin els guanyadors, l'esquerra de Die Linke, l'alcalde sortint, Kai Wegner, ha preferit retirar ell la candidatura.
5: Dilluns, després de les eleccions, encara vaig mirar de parlar amb els uns i amb els altres perquè aquesta oportunitat de futur per a Berlín es mantingués. Aleshores vam haver de prendre nota d'una roda de premsa de la senyora Heralp que afirmava que la candidatura quedava descartada. Després d'això vam continuar mantenint converses, però les principals federacions esportives van deixar clar que no ens podien donar el seu vistiplau en aquestes condicions.
4: Ara bé, arribar a ocupar l'alcaldia de Berlín no serà fàcil per a l'esquerra de Die Linke. De fet, els cristianodemòcrates de la CDU, amb el canceller al darrere, miren de posar tots els pals a les rodes possibles per fer descarrilar Elif Heralp, l'advocada alemanya d'origen turc que acaba de guanyar les eleccions amb claredat. El govern ha accelerat la reforma d'una llei estatal per prohibir les expropiacions d'habitatges dels grans grups immobiliaris. També acusen el partit d'antisemita i de posar en risc la vida dels jueus a la capital. Anem a Berlín. Jordi Regàs.
6: La promesa del partit Die Linke d'expropiar els grups immobiliaris amb més de 3.000 habitatges és un anatema pels conservadors. S'ha de protegir el capital privat, afirma Friedrich Merz.
5: Impulsarem una proposta legislativa. Es tracta sobretot d'enviar un missatge ben clar als inversors internacionals, que és que a Alemanya no es duen a terme expropiacions de la propietat privada.
6: Die Linke és l'únic partit crític amb el govern alemany pel suport incondicional a l'estat d'Israel, una posició que la CDU aprofita per qualificar-los d'antisemites. Qui no ha dubtat entrar en el debat és Yehuda Teichtal, rabí de la comunitat jueva de Berlín.
7: Un supervivent de l'Holocaust m'ha dit avui: com vols que em quedi a Berlín si la terra jueva i el poble jueu, que són un i el mateix, es posen en dubte? Tot partit polític que vulgui tenir responsabilitat a Berlín és imprescindible que doni un suport ferm i absolut a una vida jueva plena.
6: La campanya conservadora contrasta amb les declaracions reiterades de la candidata de Die Linke a favor de la convivència, Elif Heralp.
8: Hem d'anar cap a una política conciliadora que construeixi ponts. Jo vull ser l'alcaldessa de tothom, per totes les persones jueves, per totes les musulmanes, les cristianes, les palestines, per totes les queer, per tothom que viu a Berlín. Tothom s'hi ha de sentir a gust i segur.
6: Per Die Linke, tot plegat demostra el nerviosisme dels conservadors per l'arribada a Berlín d'un partit que és realment d'esquerres. El que tothom té coll avall és que el debat de si Berlín pot expropiar o no s'acabarà dirimint tard o d'hora al Tribunal Constitucional alemany.
4: La reconstrucció del Nepal trigarà anys després de l'arribada mortífera. Així ho ha vaticinat a 3CAT-Info la presidenta de l'ONG Amics del Nepal, Cristina Morales. Aquest dissabte fa un mes de la gran riuada causada per la caiguda d'una glacera sobre un llac. La responsable de l'ONG Amics del Nepal també destaca el gran nombre d'infants afectats i alhora l'èxit de les vacunacions d'emergència que han evitat epidèmies.
9: La recuperació tot just comença i estem parlant encara de més de 4.000 persones desaparegudes i més de 84.000 persones afectades, més de 32.000 nens afectats. Han pogut vacunar contra el còlera més de 50.000 persones en aquestes setmanes, vigilant que no hi hagi contagis de malalties, epidèmies.
4: Esports. Amb Alfons Gorina.
10: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo no ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
11: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
10: Pel que fa a la lesió d'Mbappé, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça. 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador blaugrana Pere Romeu.
12: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement. Crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
10: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva greu lesió de peroné.
13: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits i bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
10: El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
4: 3CAT Info.
10: A la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 1 a Balaïdos contra el filial del Celta. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
14: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
10: I a la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge, l'Europa rep el Majadahonda a les 4. I en bàsquet, a la primera jornada de la Lliga ACB, victòria del Barça al Palau per 119-101 contra l'Eima Corunya. Malgrat aquesta victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerowski, ha estat crític.
15: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
10: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. Sentim l'entrenador manresà Diego Ocampo parlant d'aquesta derrota.
16: Pero aquí no hay tiempo. Esto no es preparar una posición para dentro de dos años. Es que la posición es cada dos días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
10: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breogán Penya a les 12, Girona Múrcia a les 5 i València Lleida a les 6.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen, segon, i Isaac Hadjar, tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la 16a posició, després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix el líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell. A la Lliga sobre el d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant per 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge, partit contra el Zamalek egipci. En ciclisme, el Mundial que s'està disputant a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
17: Òbviament, crec que el meu rol serà molt més de suport, però sempre crec que hi ha oportunitats en carreres tan llargues per demostrar la forma d'un i és una carrera que em fa moltíssima il·lusió. Evidentment, crec que és la carrera que més m'il·lusiona des que segueixo el ciclisme, la que més m'ha enganxat i la que més m'ha motivat i poder estar ja sent com està complint un somni.
10: I acabem dient que en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma visitarà aquest diumenge a la una la pista del Manzanares.
18: Són 3:45.
4: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera a partir de dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. També us hem explicat que el govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. A partir d'ara us explicarem que la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectat pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. I anirem a Lleida, on uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
10: Doncs la victòria de la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions contra Anglaterra per 2-3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora per molestes al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Corunya 101 i derrota del Manresa a la pista del Bilbao 107-92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i al Lleida. I a la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí mesos després de la seva lesió.
4: Pel que fa al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mig ennuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants. Centenars de persones amb desenes de tendes de campanya passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
19: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge.
20: Justo, ordenado, y no sea la mierda, el modelo.
19: Que es prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
20: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el Reial Decret Mari Carmen, perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
19: També li ha reclamat des de l'hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
21: Que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto Maricarmen.
19: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
4: Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts y tampoco no ha volgut donar detalls.
22: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
4: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocava Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i, segons la delegació del govern espanyol, hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado, del PP, i Santiago Abascal, de Vox.
23: Tenemos un gobierno irresponsable. Lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
24: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
4: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Més coses. La Casa Blanca ha exclòs la cadena CNN del viatge a bord de l'avió presidencial per acompanyar Donald Trump en una visita a Tennessee, en un nou enfrontament amb un mitjà que el president considera que difon notícies falses. La CNN era el canal encarregat de distribuir les imatges a la resta de mitjans, però l'administració nord-americana li ha barrat l'accés. Una mesura insòlita que arriba poc després que un jutge obligués Trump a readmetre a la Casa Blanca la mateixa CNN i els mitjans MS Now i Politico, vetats d'entrar-hi la setmana passada pel contingut de les seves informacions. El president ha respost irat quan li han demanat el perquè de l'exclusió del mitjà.
25: El que no m'agrada... Calla! El que no m'agrada són les notícies falses, i ells ho són al 100%. En dos anys dubto que m'hagin fet una notícia bona i vaig guanyar les eleccions per golejada. El que no vull són notícies falses.
4: La visita de Trump a Tennessee il·lustra el repte electoral del seu partit republicà de cara a les eleccions legislatives del 3 de novembre. Tennessee és un estat dominat pels republicans, però el partit creu que ha de defensar dies després que una enquesta advertís que la popularitat de Trump s'ha estimbat. Només el 30% dels entrevistats en té una opinió positiva. Tornem a casa nostra, perquè ha estat rescatada al Pakistan una dona resident a Barcelona víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. Una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va permetre rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. La dona havia viatjat al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí. Tot plegat després que la víctima hagués iniciat una relació sentimental fa 3 anys amb un home que havia conegut a Barcelona, també d'origen pakistanès, i amb qui va formalitzar una unió religiosa que no hauria estat acceptada per la família de la dona. Aquest home també hauria patit, per part dels detinguts, un intent d'homicidi amb una arma blanca. La coordinació policial va permetre rescatar la dona i facilitar-ne la repatriació a Espanya. Les detencions dels dos homes es van fer al juliol. L'esfondrament del sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental, aquest dissabte ha ferit 3 persones, una d'elles de gravetat, que ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. 2 homes més han resultat ferits lleus i són a l'Hospital de Granollers, mentre que un menor que hi havia a l'habitatge ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos de l'interior de l'immoble. Al lloc de l'esfondrament s'hi han desplaçat 10 dotacions dels bombers i 6 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. I aquest dissabte el grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat ha rescatat 5 persones que s'han trobat amb problemes mentre feien excursions per la muntanya. Han evacuat una parella francesa que es trobava malament d'un refugi de la Vall de Boí a l'Alta Ribagorça. També han rescatat una noia que s'ha accidentat mentre circulava en bicicleta per una zona de difícil accés de Vallromanes, al Vallès Oriental. A Capolat, al Berguedà, han evacuat una persona que volava en parapent i ha tingut un accident que li ha provocat una lesió a l'esquena. I, finalment, a Caralps, al Ripollès, els bombers han rescatat un excursionista que s'ha lesionat al canell quan feia una ruta per la zona. Els bombers de la Generalitat recorden que una bona prevenció és clau per gaudir de la muntanya amb seguretat. Demanen consultar la previsió meteorològica, adaptar la ruta al nivell físic i tècnic de les persones que la facin i portar roba adequada, aigua i menjar. I també un telèfon mòbil amb bateria carregada. Detingut un jove de 19 anys a Girona després de fugir amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va xocar contra vehicles policials i va ferir 2 agents. La detenció es va produir divendres i el noi està acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat, furt d'ús de vehicle, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, danys i lesions per imprudència. Els fets van passar la mateixa tarda quan els agents de la policia van intentar aturar una moto a la zona de la Font del Rei, que va iniciar una fugida temerària i va acabar xocant contra un vehicle policial, de manera que 2 agents van acabar ferits lleus.
18: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
4: A l'agost, a Catalunya, s'ha arribat al rècord d'afiliats a la Seguretat Social en els sectors de l'agricultura, de la ramaderia i també la pesca. Són gairebé 61.200 persones que es dediquen al primer sector, xifra que suposa un màxim històric, segons les dades de l'IDESCAT. En un any, el nombre de treballadors en aquestes activitats ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment de les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar en les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions també posa de manifest la capacitat del sector primari de generar activitat econòmica i evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana. El canvi climàtic i l'augment de les temperatures estan provocant la pèrdua de determinades plantes que només creixen a les muntanyes més altes d'Europa. Un estudi, amb participació catalana i publicat a la revista Science, demostra que en 20 anys s'han extingit diverses espècies de plantes d'alta muntanya als Pirineus, als Alps i al Caucas. Pau Carnicero n'és un dels autors.
0: Demostrem que l'augment de temperatura té una relació directa, i per tant podem dir causal, que s'estiguin perdent aquestes espècies. O sigui, per cada 0,1 graus de temperatura que augmenten, augmenta un 1% les taxes d'extincions d'espècies en aquestes muntanyes estudiades.
4: L'augment de la temperatura també provoca que les espècies que fins ara no podien viure a les cotes altes ara estiguin pujant i ocupant els espais on només hi havia plantes d'alta muntanya. De totes les serralades europees estudiades, als Pirineus és on s'han extingit més plantes d'alta muntanya. Precisament la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectada pel canvi climàtic. Per això, cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. Joaquim Albalate.
1: Sí, aquesta setmana han acabat la barema de les seves vinyes a 1.365 metres, de les més altes de la península Ibèrica. Les han plantat per fugir de la calor que fa a cotes més baixes, que altera el creixement del raïm. David Planes és el vicepresident de la Fundació Planes Corts.
2: Aprofitem el tema del canvi climàtic, que ja comencen a haver-hi problemes en produccions a cotes més baixes. Hem aprofitat que tenim una ubicació genial per produir el vi i, a més, intentem demostrar al territori de que hi ha altres tipus de cultius que són més rendibles dels que hi ha actualment a muntanya i poder permetre a la gent del poble, la gent del món rural, doncs que s'engresquin a quedar-se a viure en el territori.
1: El vi d'altitud també s'adapta millor a les tendències actuals de consum. És més fresc i amb menys grau d'alcohol i això fa que agradi més, sobretot entre els joves. D'Estamariu sortiran 1.000 ampolles de vi Cadino que es vendran l'any que ve.
4: El jaciment de Boella, a la Canonja, celebra 20 anys de campanyes arqueològiques. L'equip de l'Institut Català de Paleoncologia Humana i Evolució Social ha trobat indicis del que podria ser un os de rinoceront, una dent d'hipopòtam i més peces de la indústria lítica. La Canonja, Ariadna Escoda.
3: Es tracta d'unes troballes que se sumen a unes 300 peces més. Si bé la codirectora de les excavacions a la Boella, Palmira Saladier, no descarta que en pròximes edicions trobin restes humanes. Ara bé, en aquest jaciment saben del cert que en aquesta zona els homínids no hi vivien.
5: Aquí l'ésser humà no hi viu. El que fa és venir a buscar tot tipus de recursos. Una manera molt senzilla d'entendre què era el barranc de la Boella, si us comparem a les societats actuals, el barranc de la Boella és el supermercat, però és una gran superfície, perquè el que hi troben és l'aliment, tant els recursos animals, és a dir, la carn o qualsevol altre tipus de recurs animal, poden trobar ous, troben recursos vegetals, tant per fer eines, les llances per a matar i apressar aquests animals i per a defensar-se, o també aliments.
3: Cada any a les acaballes de la campanya anual d'excavació es fa una jornada de portes obertes per al públic en general. En Francesc, la Gemma i la Pilar són veïns que no s'han perdut l'oportunitat de veure el jaciment de prop.
7: Home, jo crec que és molt interessant, que és això, que això no es pari, que segueixi buscant-se.
8: Vull dir que les troballes ens aporten d'on venim i qui som i què han fet els nostres ancestros, no?
26: Bueno, jo crec que és molt important, no?, que el nostre jovent i les nostres generacions, no?, posteriors vegin com va evolucionant tot, no?
3: Segons els investigadors, a la Boella encara hi ha feina per una altra generació d'arqueòlegs que seguirà excavant i escrivint la història dels homínids d'un milió d'anys enrere.
18: El temps.
4: Dani Ramírez.
27: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bosòst i Les, aproximadament. Viella pot arribar a uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos o baixa un grau o dos. Grau amunt, grau avall. Però en general ja li costaria passar dels 30 graus, però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser a l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avanci la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al prelitoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica d'aixafogor, hi ha més humitat, hi haurà més humitat. I bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim potser cap a la Costa Brava. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada. No ho descartem, el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
18: 3CAT Info.
4: La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic i ja té punt 9 estacions per anar als diferents espais naturals. El Consell Comarcal ha demanat a la Generalitat una nova línia d'autobús que complementaria l'actual, que uneix Olot, Les Preses i Santa Pau. Berta Artigas Fontàs.
6: A la Garrotxa fa 3 anys que funciona el Rumbus, una línia especialment pensada per facilitar l'accés a la Fageda d'en Jordà i evitar que els visitants hi arribin en cotxe. Ara el Consell Comarcal vol portar aquest model també a l'Alta Garrotxa i ha demanat al govern una segona línia que permeti arribar fins a Argelaguer passant per Montagut, Sant Joan les Fonts, Castellfollit i diversos espais naturals. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa és Albert Danés.
9: La gent que arriba doncs, per la zona de la Vall d'en Bas, Les Preses, doncs, pot aparcar, pot agafar el Rumbus, el porta a la Fageda, el porta a Santa Pau, a Olot, i el públic local també l'utilitza. Vull dir que està molt bé i és una aposta de mobilitat de comarca molt important.
6: Per això la comarca ja té punt 9 nodes amb una parada de bus, aparcaments dissuasius per cotxes i espais tancats per deixar-hi bicicletes.
9: No estan en funcionament, estem acabant de fer la reglamentació dels aparcaments i estem acabant d'adequar diferents coses, però estan ja a punt per estar en funcionament i perquè hem també anat a la Generalitat a demanar aquesta línia segona, una línia de Rumbus. La petició està feta.
6: Danés confia que el nou servei permeti als visitants anar més enllà de la visita als espais naturals i afavoreixi que també es desplacin a altres municipis de la comarca per dinar, passar la tarda o ampliar la visita.
4: Helena Guardans, la nova presidenta del Liceu, considera que s'ha de fer més difusió de l'òpera perquè arribi als nous públics. N'ha parlat aquest dissabte al suplement de Catalunya Ràdio, on ha valorat positivament la iniciativa de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, de regalar 70.000 entrades per a l'òpera metropolitana. Ara bé, també ha defensat que cal anar més enllà.
11: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars, i tot això s'està fent, no? Però és que a més puguem oferir entrades més assequibles, també es pot fer. Però penso que no és només l'oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima el Liceu.
4: Helena Guardans i Cambó és la primera dona que ocupa el càrrec de presidenta del Liceu en tota la història de la institució. Uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic de Lleida en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. Alba Amor.
12: La primera referència del Vall de Bastons a la ciutat de Lleida es va documentar el 24 de setembre de 1701 amb motiu d'una visita del rei Felip V. Després de 325 anys, la colla bastonera del Pla de l'Aigua commemora en el marc de la trobada aquesta efemèride per posar en valor la història i la continuïtat d'aquesta dansa. Ho explica el president dels bastoners de Lleida, Xavier Ramon.
13: La veritat és que nosaltres som una colla molt jove i sí que hem recuperat les danses històriques de Lleida i és un gran honor poder dir que la nostra Vall de Bastons té tants anys d'història i té tanta trajectòria. La nostra colla sí que és molt jove, però hi ha hagut altres colles que han mantingut la història viva aquí a Lleida.
12: L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte, la qual també ha previst espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre altres.
4: L'alta gastronomia peruana té ambaixada culinària a Barcelona amb el restaurant Mai Manta, que Omar Malpartida va obrir fa 2 anys a la terrassa de l'hotel Gran Hayat. El xef divulga la diversitat dels fogons del seu país en festes temàtiques. Òscar Callau.
14: Visitem el Mai Manta el cap de setmana que dedica la seva revetlla mensual a les carns a la brasa tradicionals dels Andes, com la Pachamanca, en què embolica diferents tipus de carn i verdures amb fulles de plàtan o panís i les cou sota terra amb brases i pedres roents. Una tècnica prehispànica que la terrassa de l'hotel es reprodueix amb una gran barbacoa especial.
15: Mai Manta significa origen y nosotros lo que intentamos es acercar el Perú de la manera más sincera, con productos 100% peruanos, productos frescos que traemos de Perú. Lo que hacemos es mostrar las tres regiones del Perú efectivamente, porque nosotros somos un restaurante 100% peruano en todo aspecto. Es un lujo apto para todo el mundo. Aquí vienes a pasártelo bien.
14: El Mai Manta, doncs, afegeix a la seva carta regular una festa mensual amb plats Nikkei, amb peix de la costa pacífica peruana, carns andines d'alta muntanya i elaboracions amb productes exòtics de la selva. Des de croquetes limenyes fins a ceviches, tiraditos, udon uchucuta o tamalitos. La gastronomia peruana va entrar als circuits internacionals amb el xef Gastón Acurio als anys 90 i ha excel·lit amb restaurants com Maido, actual millor restaurant del món, segons la llista 50 Best, o Central, que ho va ser el 2023. Entre els xefs convidats de l'última festa al Maimanta trobem Eduardo Navarro, el xef format al Bulli i al celler de Can Roca, que comanda el restaurant de brases Chacras, situat a la vall agrícola de Pachacama.
10: Muchos países quieren ser como el Perú, en realidad, ¿no? Que ha logrado embajadas en casi todo el mundo. Nuestro insumo es súper fresco, nuestro insumo de calidad. En Perú tenemos unos microclimas impresionantes en los cuales tenemos ingredientes que no llegamos a encontrar en muchos lugares. Por eso es que Omar logra traer mucho de esos ingredientes aquí a Maimanta, ¿no?
14: O Mayra Flores, del restaurant Shizen de Lima, que acaba d'entrar a la llista 50 Best de l'Amèrica Llatina.
16: Es mi primera vez acá en Barcelona. Nosotros hacemos cocina Nikkei, esta mezcla de cocina japonesa con peruana. Entonces hemos traído un poco de tiraditos, mucho pescado fresco, mariscos. Hemos traído udon, que es una pasta japonesa tradicional. Hemos traído gyozas, muchos insumos peruanos para que el sabor no cambie, ¿no?
14: La festa mensual Verbena del Maimanta es completa amb danses i música criolla en directe.
4: Esports. Amb Alfons Gorina.
17: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
19: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
17: Pel que fa a la lesió d'Mbappé en França, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, el Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador Pere Romeu.
20: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement. Crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
17: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva lesió al peroné.
21: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
17: El Barça suma la cinquena victòria en 5 partits i segueix 2 punts per sobre d'un Madrid que ha patit per guanyar la Real Societat per 3-5. El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
18: 3CAT Info.
17: A la segona divisió, Celta de Vigo B 1, Sabadell 1. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
22: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
17: A la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge l'Europa rep el Majadahonda a les 4.
18: 3CAT Info.
17: A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Lima Corunya 101. Malgrat la victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerovski, ha estat crític.
0: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
17: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107 a 92. L'entrenador manresà Diego Ocampo ha valorat aquesta derrota.
1: Pero aquí no hay tiempo. Esto no es preparar una posición para dentro de dos años. Es que la posición es cada dos días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
17: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breogán Penya a les 12, Girona Múrcia a les 5 i València Lleida a les 6.
18: Trescat Info.
17: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen segon i Isaac Hadjar tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la setzena posició després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell.
18: 3CAT Info.
17: A la Lliga Sobaldambol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant, 31 a 41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge a 2:45, partit contra el Zamalek egipci. Al Mundial de Ciclisme que es fa a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 4.
1: Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha aplegat 20.000 persones a Madrid. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies, mentre la Xina critica amb fermesa a l'ONU que Washington no respecti la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà. Pequín i Moscou han instat els Estats Units a deixar d'amenaçar Cuba i han demanat que li aixequin el bloqueig. El magnat Bill Gates alerta que la intel·ligència artificial en males mans pot causar la mort de 1.000 milions de persones. I el diari The Washington Post revela una entesa recent entre Washington i Moscou per no limitar l'ús militar de la IA. Bany de masses de Lleó XIV a París. El papa ha oficiat una missa a l'aire lliure a la plaça de la Concòrdia de París davant 700.000 fidels. Durant l'homilia ha demanat construir nacions renovades a partir de les arrels cristianes. Mike Lee guanya amb Tender Loving Care la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià. Javier Cámara ha obtingut el premi a millor intèrpret de repartiment pel seu paper a 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera.
0: Esports.
2: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3, els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora per molèsties al genoll esquerre i demà li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Coruña 101. Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107 a 92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i al Lleida. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí després de la seva greu lesió. Derrota del Badalona per 0-1 contra el Granada i aquest diumenge juga el Deportivo Espanyol.
1: Pel que fa al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mig ennuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Centenars de persones amb desenes de tendes de campanya passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
3: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Que es prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
4: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
3: També li ha reclamat des de l'Hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
5: Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas.
0: Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto maticano.
3: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
1: A tot plegat, sumar amenaça de no participar dimarts a la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova un decret d'habitatge amb mesures per pal·liar la crisi residencial. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, creu que calen solucions urgents.
5: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
1: Això mentre el PSOE negocia contrarrellotge amb els seus socis parlamentaris perquè aquest decret tiri endavant al Congrés dels Diputats, tal com recordava el ministre socialista Óscar López.
6: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales y a quien no puede tener una vivienda para ponerse del lado de los fondos buitre, que es lo que está pasando.
1: El ministre ha insistit que el PP i Vox han votat en quatre ocasions per tombar el decret per reforçar el dret a l'habitatge. Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals, mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Óscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
6: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
1: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocava Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i, segons la delegació del govern espanyol, hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado, del PP, i Santiago Abascal, de Vox.
7: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno igual que hay que echar a los invasores y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
8: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
1: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Centenars de persones s'han manifestat a Alacant, al País Valencià, per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. Les associacions de víctimes de la Dana, altres entitats socials i sindicats, han cridat consignes com Mazón a presó i han exhibit cartells amb el missatge com ni oblit ni perdó i una fotografia gran de Mazón vestit de pres. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
9: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar en la política i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
1: Les entitats reiteren que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge És alert.
10: 3CAT Info.
1: Obrim plana internacional. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies a canvi que Washington els aixequi les restriccions econòmiques i els desbloquegi els actius congelats a l'estranger. El president justifica la negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
11: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. Però aquest que presenten no és acceptable.
1: La Xina ho ha criticat amb fermesa en un discurs a l'ONU del vicepresident Han Jing, que ha representat un final abrupte a la lluna de mel escenificada aquesta setmana amb la visita del president Xi Jinping a Washington.
10: La Xina sosté que s'han de respectar la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà, incloent-hi els del Golf. Els països principals assumeixen responsabilitats especials a l'hora de salvaguardar la pau i la seguretat internacionals i han de prendre la iniciativa a l'hora de complir les normes, defensar l'estat de dret i fer el que és correcte.
1: El vicepresident xinès també ha instat els Estats Units, sense esmentar-los, a deixar d'amenaçar Cuba i d'aixecar-li el bloqueig, una petició a la qual s'ha afegit el líder de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov. També ha advertit que assoliran els objectius de la seva operació militar a Ucraïna. Bill Gates, el fundador de Microsoft, alerta que un mal ús de la intel·ligència artificial pot propiciar la mort de 1.000 milions de persones. S'afegeix així a la llista de magnats de la tecnologia que expressen en públic els riscos que comporta.
12: Sens dubte, la intel·ligència artificial pot desencadenar esdeveniments que podrien causar 1.000 milions de morts. Tot i que és difícil que arribem a un risc del 100%, no hi ha hagut mai una arma tan poderosa com la combinació de persones amb males intencions amb les eines més avançades de la intel·ligència artificial.
1: Preguntat sobre si n'hi ha prou amb el fet que el sector s'autoreguli, Bill Gates contesta taxativament que no i que cal control públic. Per la seva banda, l'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI ha reconegut que alguns dels seus agents han intentat accedir a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer-ho i sense que els seus creadors en fossin conscients. Segons The Washington Post, els Estats Units i Rússia es van conxorxar recentment a l'ONU per aturar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència artificial en l'armament. L'advertiment alarmant de Bill Gates sobre els perills de la intel·ligència artificial busca esperonar la intervenció dels poders públics a l'hora de regular aquesta tecnologia per evitar que sigui el sector qui s'autoreguli. Això ho ha dit a 3Cat Info Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en intel·ligència artificial.
13: Hi ha d'haver organismes estatals o supraestatals que el que facin és regular a nivell internacional el desplegament i l'ús de la intel·ligència artificial, com ja hi és en el cas de l'energia nuclear o en el cas de les armes o dels desenvolupaments bacteriològics.
1: Sobre l'ús correcte que les tecnològiques han de fer de les nostres dades, Ganyet es mostra molt desconfiat.
13: Cada vegada que enviem informació de que allò no s'utilitzarà doncs, contra nostre o que s'utilitzarà per a algun entrenament que després servirà per fer vigilància militar. Hem de fer un acte de fe. Jo sempre aquí poso la moreneta, no? Vull dir, bueno, encomaneu-vos a la moreneta. Si utilitzeu els plans de pagament, les dades no es fan servir per entrenar ulteriors versions dels models, però també un acte de fe.
1: I de la plana cultural destaca que Tender Loving Care és la gran guanyadora de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. S'han dut 3 premis del palmarès de la secció oficial a competició. Entre les pel·lícules triomfadores també hi ha la producció catalana Cinco Minutos Más. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
14: La pel·lícula de Mike Lee, una defensa aferrissada de la necessitat de tenir cura els uns dels altres, s'han dut la Concha d'Or, el premi a la millor interpretació protagonista per l'actriu Kate O'Flynn, coneguda per la sèrie La maldició de Widow's Bay, i també el de millor guió. El director de 83 anys que ha anunciat que aquesta serà la seva

0: Sorpresa del palmarès amb el Premi Especial del Jurat, perquè era la cinta amb menys opcions, segons la crítica. La sueca Amanda Keller ha guanyat el Premi a la millor direcció per Garratt Duvaimu, Tingues Valor, una mena de western al gel de Lapònia, amb paisatges bellíssims, i finalment l'actor Javier Cámara ha celebrat el Premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana 5 minutos más.
1: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis. Quiero compartir este premio, evidentemente, con el escritor y actor brillantísimo que es Berto Romero, con el director increíble, talentosísimo y brillante que es Javier Ruiz Caldera, y con una excelente compañera, Belén Cuesta, que está maravillosa en la película. Sin ellos esto sería imposible.
0: Feia referència a Javier Cámara, a Javier Calvo i Javier Ambrosi, que són els directors de La Bola Negra, que, més enllà del palmarès de la secció oficial, s'han dut el premi del públic de la secció Perles. Tots dos han agraït no només el premi, sinó que els espectadors estiguin també omplint les sales a tot el país des que es va estrenar ahir.
2: Y nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
3: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
0: I finalment, el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el Premi del Públic al millor film europeu.
4: El temps.
5: Dani Ramírez.
6: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bossòst i Les, aproximadament. Viella pot arribar a uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos, o baixa un grau o dos, grau amunt, grau avall. Però en general ja li costaria passar dels 30 graus, però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser a l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avanci la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al prelitoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica de xafogó, hi ha més humitat, hi haurà més humitat. I bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim potser cap a la Costa Brava. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada, no ho descartem, el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
4: 3CAT Info.
5: Més de mig milió de persones han aclamat el Papa Lleó XIV al seu pas en papa mòbil pels Camps Elisis de París i fins a la plaça de la Concòrdia, en un acte multitudinari ple de fervor catòlic. El pontífex ha rebut un bany de masses mentre saludava a qui se li acostava durant un recorregut de gairebé una hora. A la seva homilia, el Sant Pare ha demanat als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes. París, Isabel Galí.
7: L'eix que uneix la plaça de la Concòrdia amb l'avinguda de la Gran Dermès ha omplert de catòlics 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament, algunes per veure el Lleó XIV de prop mentre ha baixat amb el papa mòbil pels Camps Elisis. D'altres s'han conformat a seguir la missa a les pantalles instal·lades al llarg d'aquests 3 quilòmetres. En boca de la majoria, el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost. Per Lea Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo, el moment social a França i al món ho reclama.
8: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del Papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
7: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó XIV.
9: Jesús revela l'amor incondicional de Dieu.
10: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell, cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
7: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita

0: del papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
1: Els alemanys trien finalment Múnic, al davant de Colònia, com a ciutat candidata per postular-se davant el Comitè Olímpic Internacional per organitzar els Jocs Olímpics del 2036 o les convocatòries posteriors del 2040 o fins i tot del 2044. Múnic, que és la capital de Baviera, ja va celebrar uns Jocs el 1972 amb un final tràgic, amb la matança d'atletes israelians per part d'un comando palestí. Fins fa pocs dies també hi optava la capital d'Alemanya, Berlín, que ja els va celebrar el 1936 sota el règim d'Adolf Hitler. Però la derrota electoral diumenge passat de l'alcalde actual de la CDU va fer descavalcar Berlín de la cursa. Abans que ho facin els guanyadors, l'esquerra de Die Linke, l'alcalde sortint, Kai Wegner, ha preferit retirar ell la candidatura.
2: Dilluns, després de les eleccions, encara vaig mirar de parlar amb els uns i amb els altres perquè aquesta oportunitat de futur per a Berlín es mantingués. Aleshores vam haver de prendre nota d'una roda de premsa de la senyora Heralp que afirmava que la candidatura quedava descartada. Després d'això vam continuar mantenint converses, però les principals federacions esportives van deixar clar que no ens podien donar el seu vistiplau en aquestes condicions.
1: Ara bé, arribar a ocupar l'alcaldia de Berlín no serà fàcil per a l'esquerra de Die Linke. De fet, els cristianodemòcrates de la CDU, amb el canceller al darrere, miren de posar tots els pals a les rodes possibles per fer descarrilar Elif Heralp, l'advocada alemanya d'origen turc que acaba de guanyar les eleccions amb claredat. El govern ha accelerat la reforma d'una llei estatal per prohibir les expropiacions d'habitatges dels grans grups immobiliaris. També acusen el partit d'antisemita i de posar en risc la vida dels jueus a la capital. Anem a Berlín. Jordi Regàs.
3: La promesa del partit Die Linke d'expropiar els grups immobiliaris amb més de 3.000 habitatges és un anatema pels conservadors. S'ha de protegir el capital privat, afirma Friedrich Merz.
2: Impulsarem una proposta legislativa. Es tracta sobretot d'enviar un missatge ben clar als inversors internacionals, que és que a Alemanya no es duen a terme expropiacions de la propietat privada.
3: Die Linke és l'únic partit crític amb el govern alemany pel suport incondicional a l'estat d'Israel, una posició que la CDU aprofita per qualificar-los d'antisemites. Qui no ha dubtat entrar en el debat és Yehuda Teichtal, rabí de la comunitat jueva de Berlín.
4: Un supervivent de l'Holocaust m'ha dit avui: com vols que em quedi a Berlín si la terra jueva i el poble jueu, que són un i el mateix, es posen en dubte? Tot partit polític que vulgui tenir responsabilitat a Berlín és imprescindible que doni un suport ferm i absolut a una vida jueva plena.
3: La campanya conservadora contrasta amb les declaracions reiterades de la candidata de Die Linke a favor de la convivència, Elif Heralp.
5: Hem d'anar cap a una política conciliadora que construeixi ponts. Jo vull ser l'alcaldessa de tothom, per totes les persones jueves, per totes les musulmanes, les cristianes, les palestines, per totes les queer, per tothom que viu a Berlín. Tothom s'hi ha de sentir a gust i segur.
3: Per Die Linke, tot plegat demostra el nerviosisme dels conservadors per l'arribada a Berlín d'un partit que és realment d'esquerres. El que tothom té coll avall és que el debat de si Berlín pot expropiar o no s'acabarà dirimint tard o d'hora al Tribunal Constitucional alemany.
1: La reconstrucció del Nepal trigarà anys després de l'arribada mortífera. Així ho ha vaticinat a 3CAT Info la presidenta de l'ONG Amics del Nepal, Cristina Morales. Aquest dissabte fa un mes de la gran riuada causada per la caiguda d'una glacera sobre un llac. La responsable de l'ONG Amics del Nepal també destaca el gran nombre d'infants afectats i alhora l'èxit de les vacunacions d'emergència, que han evitat epidèmies.
6: La recuperació tot just comença i estem parlant encara de més de 4.000 persones desaparegudes i més de 84.000 persones afectades, més de 32.000 nens afectats. Han pogut vacunar contra el còlera més de 50.000 persones en aquestes setmanes, vigilant que no hi hagi contagis de malalties, epidèmies.
1: Esports. Amb Alfons Gorina.
7: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo no ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
8: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio, Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
7: Pel que fa a la lesió d'Mbappé, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça. 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador blaurana Pere Romeu.
9: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement. Crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
7: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva greu lesió de peroné.
10: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits i bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
7: El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
11: 3CAT Info.
7: A la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 1 a Balaïdos contra el filial del Celta. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
12: Més que enfadar-me, em sap malament. Em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
7: I a la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge, l'Europa rep el Majadahonda a les 4. I en bàsquet, a la primera jornada de la Lliga ACB, victòria del Barça al Palau per 119-101 contra l'Eima Corunya. Malgrat aquesta victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerowski, ha estat crític.
13: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
7: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. Sentim l'entrenador manresà Diego Ocampo parlant d'aquesta derrota.
14: Pero aquí no hay tiempo. Esto no es preparar una posición para dentro de dos años. Es que la posición es cada dos días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
7: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breogán-Penya a les 12, Girona-Múrcia a les 5 i València-Lleida a les 6.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen, segon, i Isaac Hadjar, tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la 16a posició, després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix el líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell. A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant per 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge, partit contra el Zamalek egipci. En ciclisme, el Mundial que s'està disputant a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
15: Òbviament, crec que el meu rol serà molt més de suport, però sempre crec que hi ha oportunitats en carreres tan llargues per demostrar la forma d'un i és una carrera que em fa moltíssima il·lusió. Evidentment, crec que és la carrera que més m'il·lusiona des que segueixo el ciclisme, la que més m'ha enganxat i la que més m'ha motivat i poder estar ja sent com està complint un somni.
7: I acabem dient que en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma visitarà aquest diumenge a la una la pista del Manzanares.
11: Són 4:45.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera a partir de dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. També us hem explicat que el govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. A partir d'ara us explicarem que la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectat pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. I anirem a Lleida, on uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
7: Doncs la victòria de la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions contra Anglaterra per 2-3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora per molestes al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Corunya 101 i derrota del Manresa a la pista del Bilbao 107-92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i al Lleida. I a la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí mesos després de la seva lesió.
1: Pel cap al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mitja nuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants. Centenars de persones amb desenes de tendes de campanya passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
16: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Que es prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
17: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
16: També li ha reclamat des de l'Hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
18: Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto medical.
16: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
1: Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts y tampoco no ha volgut donar detalls.
19: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
1: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocava Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i, segons la delegació del govern espanyol, hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado, del PP, i Santiago Abascal, de Vox.
20: Tenemos un gobierno irresponsable. Lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
21: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
1: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Més coses. La Casa Blanca ha exclòs la cadena CNN del viatge a bord de l'avió presidencial per acompanyar Donald Trump en una visita a Tennessee, en un nou enfrontament amb un mitjà que el president considera que difon notícies falses. La CNN era el canal encarregat de distribuir les imatges a la resta de mitjans, però l'administració nord-americana li ha barrat l'accés. Una mesura insòlita que arriba poc després que un jutge obligués Trump a readmetre a la Casa Blanca la mateixa CNN i els mitjans MS Now i Politico, vetats d'entrar-hi la setmana passada pel contingut de les seves informacions. El president ha respost irat quan li han demanat el perquè de l'exclusió del mitjà.
22: El que no m'agrada... Calla! El que no m'agrada són les notícies falses, i ells ho són al 100%. En dos anys dubto que m'hagin fet una notícia bona i vaig guanyar les eleccions per golejada. El que no vull són notícies falses.
1: La visita de Trump a Tennessee il·lustra el repte electoral del seu partit republicà de cara a les eleccions legislatives del 3 de novembre. Tennessee és un estat dominat pels republicans, però el partit creu que ha de defensar dies després que una enquesta advertís que la popularitat de Trump s'ha estimbat. Només el 30% dels entrevistats en té una opinió positiva. Tornem a casa nostra, perquè ha estat rescatada al Pakistan una dona resident a Barcelona víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. Una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va permetre rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. La dona havia viatjat al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí. Tot plegat després que la víctima hagués iniciat una relació sentimental fa 3 anys amb un home que havia conegut a Barcelona, també d'origen pakistanès, i amb qui va formalitzar una unió religiosa que no hauria estat acceptada per la família de la dona. Aquest home també hauria patit, per part dels detinguts, un intent d'homicidi amb una arma blanca. La coordinació policial va permetre rescatar la dona i facilitar-ne la repatriació a Espanya. Les detencions dels dos homes es van fer al juliol. L'esfondrament del sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental, aquest dissabte ha ferit tres persones, una d'elles de gravetat, que ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Dos homes més han resultat ferits lleus i són a l'Hospital de Granollers, mentre que un menor que hi havia a l'habitatge ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos de l'interior de l'immoble. Al lloc de l'esfondrament s'hi han desplaçat 10 dotacions dels bombers i 6 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. I aquest dissabte el grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat ha rescatat 5 persones que s'han trobat amb problemes mentre feien excursions per la muntanya. Han evacuat una parella francesa que es trobava malament d'un refugi de la Vall de Boí a l'Alta Ribagorça. També han rescatat una noia que s'ha accidentat mentre circulava en bicicleta per una zona de difícil accés de Vallromanes, al Vallès Oriental. A Capolat, al Berguedà, han evacuat una persona que volava en parapent i ha tingut un accident que li ha provocat una lesió a l'esquena. I, finalment, a Caralps, al Ripollès, els bombers han rescatat un excursionista que s'ha lesionat al canell quan feia una ruta per la zona. Els bombers de la Generalitat recorden que una bona prevenció és clau per gaudir de la muntanya amb seguretat. Demanen consultar la previsió meteorològica, adaptar la ruta al nivell físic i tècnic de les persones que la facin i portar roba adequada, aigua i menjar. I també un telèfon mòbil amb bateria carregada. Detingut un jove de 19 anys a Girona després de fugir amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va xocar contra vehicles policials i va ferir dos agents. La detenció es va produir divendres i el noi està acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat, furt d'ús de vehicle, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, danys i lesions per imprudència. Els fets van passar la mateixa tarda quan els agents de la policia van intentar aturar una moto a la zona de la Font del Rei, que va iniciar una fugida temerària i va acabar xocant contra un vehicle policial, de manera que dos agents van acabar ferits lleus.
11: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: A l'agost, a Catalunya, s'ha arribat al rècord d'afiliats a la Seguretat Social en els sectors de l'agricultura, de la ramaderia i també la pesca. Són gairebé 61.200 persones que es dediquen al primer sector, xifra que suposa un màxim històric, segons les dades de l'IDESCAT. En un any, el nombre de treballadors en aquestes activitats ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment de les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar en les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions també posa de manifest la capacitat del sector primari de generar activitat econòmica i evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana. El canvi climàtic i l'augment de les temperatures estan provocant la pèrdua de determinades plantes que només creixen a les muntanyes més altes d'Europa. Un estudi, amb participació catalana i publicat a la revista Science, demostra que en 20 anys s'han extingit diverses espècies de plantes d'alta muntanya als Pirineus, als Alps i al Caucas. Pau Carnicero n'és un dels autors.
0: Demostrem que l'augment de temperatura té una relació directa, i per tant podem dir causal, que s'estiguin perdent aquestes espècies. O sigui, per cada 0,1 graus de temperatura que augmenten, augmenta un 1% les taxes d'extincions d'espècies en aquestes muntanyes estudiades.
1: L'augment de la temperatura també provoca que les espècies que fins ara no podien viure a les cotes altes ara estiguin pujant i ocupant els espais on només hi havia plantes d'alta muntanya. De totes les serralades europees estudiades, als Pirineus és on s'han extingit més plantes d'alta muntanya. Precisament la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectada pel canvi climàtic. Per això, cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. Joaquim Albalate.
2: Sí, aquesta setmana han acabat la barema de les seves vinyes a 1.365 metres, de les més altes de la península Ibèrica. Les han plantat per fugir de la calor que fa a cotes més baixes, que altera el creixement del raïm. David Planes és el vicepresident de la Fundació Planes Corts.
3: Aprofitem el tema del canvi climàtic, que ja comencen a haver-hi problemes en produccions a cotes més baixes. Hem aprofitat que tenim una ubicació genial per produir el vi i, a més, intentem demostrar al territori que hi ha altres tipus de cultius que són més rendibles dels que hi ha actualment a muntanya i poder permetre a la gent del poble, la gent del món rural, doncs que s'engresquin a quedar-se a viure en el territori.
2: El vi d'altitud també s'adapta millor a les tendències actuals de consum. És més fresc i amb menys grau d'alcohol i això fa que agradi més, sobretot entre els joves. D'Estamariu sortiran 1.000 ampolles de vi Cadino que es vendran l'any que ve.
1: El jaciment de Boaella, a la Canonja, celebra 20 anys de campanyes arqueològiques. L'equip de l'Institut Català de Paleoncologia Humana i Evolució Social ha trobat indicis del que podria ser un os de rinoceron, una dent d'hipopòtam i més peces de la indústria lítica. La Canonja, Ariadna Escoda.
4: Es tracta d'unes troballes que se sumen a unes 300 peces més. Si bé la codirectora de les excavacions a la Boaella, Palmira Saladier, no descarta que en pròximes edicions trobin restes humanes. Ara bé, en aquest jaciment saben del cert que en aquesta zona els homínids no hi vivien.
5: Aquí l'ésser humà no hi viu. El que fa és venir a buscar tot tipus de recursos. Una manera molt senzilla d'entendre què era el barranc de la Boaella, si us comparem a les societats actuals, el barranc de la Boaella és el supermercat, però és una gran superfície, perquè el que hi troben és l'aliment, tant els recursos animals, és a dir, la carn o qualsevol altre tipus de recurs animal, poden trobar ous, troben recursos vegetals, tant per fer eines, les llances per a matar i apressar aquests animals i per a defensar-se, o també aliments.
4: Cada any a les acaballes de la campanya anual d'excavació es fa una jornada de portes obertes per al públic en general. En Francesc, la Gemma i la Pilar són veïns que no s'han perdut l'oportunitat de veure el jaciment de prop.
23: Home, jo crec que és molt interessant, que és això, que això no es pari, que segueixi buscant-se.
24: Vull dir que les troballes ens aporten d'on venim i qui som i què han fet els nostres ancestros, no?
25: Bueno, jo crec que és molt important, no?, que el nostre jovent i les nostres generacions, no?, posteriors vegin com va evolucionant tot, no?
4: Segons els investigadors, a la Boaella encara hi ha feina per una altra generació d'arqueòlegs que seguirà excavant i escrivint la història dels homínids d'un milió d'anys enrere.
11: El temps.
1: Dani Ramírez.
26: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bosòst i Les, aproximadament. Viella pot arribar uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos o baixa un grau o dos, grau amunt, grau avall. Però en general ja li costaria passar dels 30 graus, però veiem valors de 30-31 graus en punts de ponent, potser l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avanci la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al prelitoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica d'aixafogor, hi ha més humitat, hi haurà més humitat. I bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim potser cap a la Costa Brava. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada. No ho descartem, el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
11: 3CAT Info.
1: La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic i ja té a punt 9 estacions per anar als diferents espais naturals. El Consell Comarcal ha demanat a la Generalitat una nova línia d'autobús que complementaria l'actual, que uneix Olot, Les Preses i Santa Pau. Berta Artigas Fontàs.
27: A la Garrotxa fa 3 anys que funciona el Rumbus, una línia especialment pensada per facilitar l'accés a la Fageda d'en Jordà i evitar que els visitants hi arribin en cotxe. Ara el Consell Comarcal vol portar aquest model també també a l'Alta Garrotxa i ha demanat al govern una segona línia que permeti arribar fins a Argelaguer passant per Montagut, Sant Joan les Fonts, Castellfollit i diversos espais naturals. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa és Albert Danés.
6: La gent que arriba doncs, per la zona de la Vall d'en Bas, les preses doncs, pot aparcar, pot agafar el Rumbus, el porta a la Fageda, el porta a Santa Pau, a Olot, i el públic local també l'utilitza. Vull dir que està molt bé i és una aposta de mobilitat de comarca molt important.
27: Per això la comarca ja té punt 9 nodes amb una parada de bus, aparcaments dissuasius per cotxes i espais tancats per deixar-hi bicicletes.
6: No estan en funcionament, estem acabant de fer la reglamentació dels aparcaments i estem acabant d'adequar diferents coses, però estan ja a punt per estar en funcionament i perquè hem també anat a la Generalitat a demanar aquesta línia segona una línia de Rumbus, la petició està feta.
27: Danés confia que el nou servei permeti als visitants anar més enllà de la visita als espais naturals i afavoreixi que també es desplacin a altres municipis de la comarca per dinar, passar la tarda o ampliar la visita.
1: Helena Guardans, la nova presidenta del Liceu, considera que s'ha de fer més difusió de l'òpera perquè arribi als nous públics. N'ha parlat aquest dissabte al suplement de Catalunya Ràdio, on ha valorat positivament la iniciativa de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, de regalar 70.000 entrades per a l'òpera metropolitana. Ara bé, també ha defensat que cal anar més enllà.
8: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars, i tot això s'està fent, no? Però és que a més puguem oferir entrades més assequibles, també es pot fer. Però penso que no és només l'oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima el Liceu.
1: Helena Guardans i Cambó és la primera dona que ocupa el càrrec de presidenta del Liceu en tota la història de la institució. Uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic de Lleida en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. Alba Amor.
9: La primera referència del Vall de Bastons a la ciutat de Lleida es va documentar el 24 de setembre de 1701 amb motiu d'una visita del rei Felip V. Després de 325 anys, la colla bastonera del Pla de l'Aigua commemora en el marc de la trobada aquesta efemèride per posar en valor la història i la continuïtat d'aquesta dansa. Ho explica el president dels bastoners de Lleida, Xavier Ramon.
10: La veritat és que nosaltres som una colla molt jove i sí que hem recuperat les danses històriques de Lleida i és un gran honor poder dir que la nostra Vall de Bastons té tants anys d'història i té tanta trajectòria. La nostra colla sí que és molt jove, però hi ha hagut altres colles que han mantingut la història viva aquí a Lleida.
9: L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte, la qual també ha previst espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre altres.
1: L'alta gastronomia peruana té ambaixada culinària a Barcelona amb el restaurant Mai Manta que Omar Malpartida va obrir fa 2 anys a la terrassa de l'hotel Gran Hayat. El xef divulga la diversitat dels fogons del seu país en festes temàtiques. Òscar Callau.
12: Visitem el Mai Manta el cap de setmana que dedica la seva revetlla mensual a les carns a la brasa tradicionals dels Andes, com la Pachamanca, en què embolica diferents tipus de carn i verdures amb fulles de plàtan o panís i les cou sota terra amb brases i pedres roents. Una tècnica prehispànica que la terrassa de l'hotel es reprodueix amb una gran barbacoa especial.
13: Mai Manta significa origen y nosotros lo que intentamos es acercar el Perú de la manera más sincera, con productos 100% peruanos, productos frescos que traemos de Perú. Lo que hacemos es mostrar las tres regiones del Perú efectivamente porque nosotros somos un restaurante 100% peruano en todo aspecto. Es un lujo apto para todo el mundo. Aquí vienes a pasártelo bien.
12: El Mai Manta, doncs, afegeix a la seva carta regular una festa mensual amb plats Nikkei, amb peix de la costa pacífica peruana, carns andines d'alta muntanya i elaboracions amb productes exòtics de la selva. Des de croquetes limenyes fins a ceviches tiraditos, udon uchucuta o tamalitos. La gastronomia peruana va entrar als circuits internacionals amb el xef Gastón Acurio als anys 90 i ha excel·lit en restaurants com Maido, actual millor restaurant del món, segons la llista 50 Best, o Central, que ho va ser el 2023. Entre els xefs convidats de l'última festa al Mai Manta trobem Eduardo Navarro, el xef format al Bulli i al celler de Can Roca, que comanda el restaurant de brases Chacras, situat a la vall agrícola de Pachacama.
14: Muchos países quieren ser como el Perú, en realidad, ¿no? Que ha logrado embajadas en casi todo el mundo,
7: Nuestro insumo es súper fresco, nuestro insumo de calidad. En Perú tenemos unos microclimas impresionantes en los cuales tenemos ingredientes que no llegamos a encontrar en muchos lugares. Por eso es que Omar logra traer mucho de esos ingredientes aquí a Maimanta, ¿no?
12: O Mayra Flores, del restaurant Xizen de Lima, que acaba d'entrar a la llista 50 Best de l'Amèrica Llatina.
14: Es mi primera vez acá en Barcelona. Nosotros hacemos cocina Nikkei, esta mezcla de cocina japonesa con peruana. Entonces hemos traído un poco de tiraditos, mucho pescado fresco, mariscos. Hemos traído udon, que es una pasta japonesa tradicional. Hemos traído gyozas, muchos insumos peruanos para que el sabor no cambie, ¿no?
12: La festa mensual Verbena del Maimanta es completa amb danses i música criolla en directe. Mambo, mambo,
1: esports. Amb Alfons Gorina.
15: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
16: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
15: Pel que fa a la lesió d'Mbappé en França, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, el Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador Pere Romeu.
17: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement. Crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
15: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva lesió al peroné.
18: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
15: El Barça suma la cinquena victòria en 5 partits i segueix 2 punts per sobre d'un Madrid que ha patit per guanyar la Real Societat per 3-5. El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
19: 3CAT Info.
15: A la segona divisió, Celta de Vigo B 1, Sabadell 1. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
20: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
15: A la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge l'Europa rep el Majadahonda a les 4.
19: 3CAT Info.
15: A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Lima Corunya 101. Malgrat la victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerovski, ha estat crític.
28: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
15: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107 a 92. L'entrenador manresà Diego Ocampo ha valorat aquesta derrota.
0: Però aquí no hay tiempo. Esto no es preparar una posición para dentro de dos años. Es que la posición es cada dos días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
15: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breogán Penya a les 12, Girona Múrcia a les 5 i València Lleida a les 6.
2: Trescat Info.
15: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen segon i Isaac Hadjar tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la setzena posició després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell.
2: 3CAT Info.
15: A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant, 31 a 41. El Barça, recordem-ho, és Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge, a 2:45, partit contra el Zamalek egipci. El Mundial de Ciclisme que es fa a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 5.
1: Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha aplegat 20.000 persones a Madrid. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies, mentre la Xina critica amb fermesa a l'ONU que Washington no respecti la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà. Pequín i Moscou han instat els Estats Units a deixar d'amenaçar Cuba i han demanat que li aixequin el bloqueig. El magnat Bill Gates alerta que la intel·ligència artificial en males mans pot causar la mort de 1.000 milions de persones. I el diari The Washington Post revela una entesa recent entre Washington i Moscou per no limitar l'ús militar de la IA. Bany de masses de Lleó XIV a París. El papa ha oficiat una missa a l'aire lliure a la plaça de la Concòrdia de París davant 700.000 fidels. Durant l'homilia ha demanat construir nacions renovades a partir de les arrels cristianes. Mike Lee guanya amb Tender Loving Care la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià. Javier Cámara ha obtingut el premi a millor intèrpret de repartiment pel seu paper a 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera.
0: Esports.
2: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3, els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora per molèsties al genoll esquerre i demà li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Coruña 101. Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107 a 92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i al Lleida. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí després de la seva greu lesió. Derrota del Badalona per 0-1 contra el Granada i aquest diumenge juga el Deportivo Espanyol.
1: Pel que fa al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mig ennuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Centenars de persones amb desenes de tendes de campanya passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
3: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Que es prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
4: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
3: També li ha reclamat des de l'Hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
5: Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas.
0: Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto maticano.
3: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
1: A tot plegat, Suma amenaça de no participar dimarts a la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova un decret d'habitatge amb mesures per pal·liar la crisi residencial. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, creu que calen solucions urgents.
5: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
1: Això mentre el PSOE negocia contrarrellotge amb els seus socis parlamentaris perquè aquest decret tiri endavant al Congrés dels Diputats, tal com recordava el ministre socialista Óscar López.
6: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales y a quien no puede tener una vivienda para ponerse del lado de los fondos buitre, que es lo que está pasando.
1: El ministre ha insistit que el PP i Vox han votat en quatre ocasions per tombar el decret per reforçar el dret a l'habitatge. Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals, mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Óscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut detalles.
6: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
1: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocava Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i, segons la delegació del govern espanyol, hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado, del PP, i Santiago Abascal, de Vox.
7: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno igual que hay que echar a los invasores y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
8: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
1: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Centenars de persones s'han manifestat a Alacant, al País Valencià, per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. Les associacions de víctimes de la Dana, altres entitats socials i sindicats, han cridat consignes com Mazón a presó i han exhibit cartells amb el missatge com ni oblit ni perdó i una fotografia gran de Mazón vestit de pres. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
9: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar en la política i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
1: Les entitats reiteren que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge És alert.
10: 3CAT Info.
1: Obrim plana internacional. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies a canvi que Washington els aixequi les restriccions econòmiques i els desbloquegi els actius congelats a l'estranger. El president justifica la negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
11: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. però aquest que presenten no és acceptable.
1: La Xina ho ha criticat amb fermesa en un discurs a l'ONU del vicepresident Han Jing, que ha representat un final abrupte a la lluna de mel escenificada aquesta setmana amb la visita del president Xi Jinping a Washington.
10: La Xina sosté que s'han de respectar la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà, incloent-hi els del Golf. Els països principals assumeixen responsabilitats especials a l'hora de salvaguardar la pau i la seguretat internacionals i han de prendre la iniciativa a l'hora de complir les normes, defensar l'estat de dret i fer el que és correcte.
1: El vicepresident xinès també ha instat els Estats Units, sense esmentar-los, a deixar d'amenaçar Cuba i d'aixecar-li el bloqueig, una petició a la qual s'ha afegit el líder de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov. També ha advertit que assoliran els objectius de la seva operació militar a Ucraïna. Bill Gates, el fundador de Microsoft, alerta que un mal ús de la intel·ligència artificial pot propiciar la mort de 1.000 milions de persones. S'afegeix així a la llista de magnats de la tecnologia que expressen en públic els riscos que comporta.
12: Sens dubte, la intel·ligència artificial pot desencadenar esdeveniments que podrien causar 1.000 milions de morts. Tot i que és difícil que arribem a un risc del 100%, no hi ha hagut mai una arma tan poderosa com la combinació de persones amb males intencions amb les eines més avançades de la intel·ligència artificial.
1: Preguntat sobre si n'hi ha prou amb el fet que el sector s'autoreguli, Bill Gates contesta taxativament que no i que cal control públic. Per la seva banda, l'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI ha reconegut que alguns dels seus agents han intentat accedir a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer-ho i sense que els seus creadors en fossin conscients. Segons The Washington Post, els Estats Units i Rússia es van conxorxar recentment a l'ONU per aturar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència artificial en l'armament. L'advertiment alarmant de Bill Gates sobre els perills de la intel·ligència artificial busca esperonar la intervenció dels poders públics a l'hora de regular aquesta tecnologia per evitar que sigui el sector qui s'autoreguli. Això ho ha dit a 3Cat Info Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en intel·ligència artificial.
13: Hi ha organismes estatals o supraestatals que el que facin és regular a nivell internacional el desplegament i l'ús de la intel·ligència artificial, com ja hi és en el cas de l'energia nuclear o en el cas de les armes o dels desenvolupaments bacteriològics.
1: Sobre l'ús correcte que les tecnològiques han de fer de les nostres dades, Ganyet es mostra molt desconfiat.
13: Cada vegada que enviem informació de que allò no s'utilitzarà doncs, contra nostre o que s'utilitzarà per a algun entrenament que després servirà per fer vigilància militar. Hem de fer un acte de fe. Jo sempre aquí poso la moreneta, no? Vull dir, bueno, encomaneu-vos a la moreneta. Si utilitzeu els plans de pagament, les dades no es fan servir per entrenar ulteriors versions dels models, però també un acte de fe.
1: I de la plana cultural destaca que Tender Loving Care és la gran guanyadora de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. S'han dut 3 premis del palmarès de la secció oficial a competició. Entre les pel·lícules triomfadores també hi ha la producció catalana Cinco Minutos Más, enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
14: La pel·lícula de Mike Lee, una defensa aferrissada de la necessitat de tenir cura els uns dels altres, s'han dut la Concha d'Or, el premi a la millor interpretació protagonista per l'actriu Kate O'Flynn, coneguda per la sèrie La Maldición de Widow's Bay, i també el de millor guió. El director de 83 anys que ha anunciat que aquesta serà la seva última pel·lícula ha enviat un missatge gravat d'agraïment.
15: Hello, San Sebastian, and greetings from New York.
11: Hola, San Sebastià. Salutacions des de Nova York. Em sap molt de greu no poder ser amb vosaltres. Quin gran honor i moltes gràcies pels diversos premis per a Tender Loving Care, la nostra pel·lícula, però sobretot per la Conxa d'Or. Moltíssimes gràcies i una abraçada a tothom.
14: El premi de millor actriu és ex aequo amb la noruega Astakama August per Markens Grude, Com creix la terra, que també s'endú el premi de millor fotografia. A continuació, Bian Jing, Frontera, una pel·lícula procedent de Hong Kong del cineasta A. Biao, ha estat la gran sorpresa de

0: Evidentemente con el escritor y actor brillantísimo que es Berto Romero, con el director increíble, talentosísimo y brillante que es Javier Ruiz Caldera y con una excelente compañera, Belén Cuesta, que está maravillosa en la película. Sin ellos esto sería imposible.
1: Feia referència a Javier Cámara, a Javier Calvo i Javier Ambrosi, que són els directors de La Bola Negra, que, més enllà del palmarès de la secció oficial, s'han dut el premi del públic de la secció Perles. Tots dos han agraït no només el premi, sinó que els espectadors estiguin també omplint les sales a tot el país des que es va estrenar ahir.
2: Y nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
3: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
1: I finalment, el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el Premi del Públic al millor film europeu.
4: El temps.
5: Dani Ramírez.
6: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bossòst i Les, aproximadament. Viella pot arribar a uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos o baixa un grau o dos. Grau amunt, grau avall. Però en general ja li costaria passar dels 30 graus, però veiem valors de 30-31 graus en punts de ponent, potser l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avanci la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al prelitoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica d'aixafogor, hi ha més humitat, hi haurà més humitat, i bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim potser cap a la Costa Brava. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada, no ho descartem, el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
4: 3CAT Info.
5: Més de mig milió de persones han aclamat el Papallau 14 al seu pas en Papa Mòbil pels Camps Elisis de París i fins a la plaça de la Concòrdia, en un acte multitudinari ple de fervor catòlic. El Pontífex ha rebut un bany de masses mentre saludava a qui se li acostava durant un recorregut de gairebé una hora. A la seva homilia, el Sant Pare ha demanat als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes. París, Isabel Galí.
7: L'eix que uneix la plaça de la Concòrdia amb l'avinguda de la Gran d'Armer s'ha omplert de catòlics, 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament, algunes per veure el Lleó 14 de prop mentre ha baixat amb el Papa Mòbil pels Camps Elisis, d'altres s'han conformat a seguir la missa a les pantalles instal·lades al llarg d'aquests 3 quilòmetres. En boca de la majoria, el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost, per Lea Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo, el moment social a França i al món ho reclama.
8: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del Papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
7: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó XIV.
9: Jesús revela l'amor incondicional de Dieu.
10: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell, cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
7: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del Papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
5: Els alemanys trien finalment Múnich, al davant de Colònia, com a ciutat candidata per postular-se davant el Comitè Olímpic Internacional per organitzar els Jocs Olímpics del 2036 o les convocatòries posteriors del 2040 o fins i tot del 2044. Múnich, que és la capital de Baviera, ja va celebrar uns Jocs el 1972 amb un final tràgic, amb la matança d'atletes israelians per part d'un comando palestí. Fins fa pocs dies també hi optava la capital d'Alemanya, Berlín, Berlín, que ja els va celebrar el 1900.

0: 136 sota el règim d'Adolf Hitler, però la derrota electoral diumenge passat de l'alcalde actual de la CDU va fer descavalcar Berlín de la cursa. Abans que ho facin els guanyadors, l'esquerra de Die Linke, l'alcalde sortint, Kai Wegner, ha preferit retirar ell la candidatura.
1: Dilluns, després de les eleccions, encara vaig mirar de parlar amb els uns i amb els altres perquè aquesta oportunitat de futur per a Berlín es mantingués. Aleshores vam haver de prendre nota d'una roda de premsa de la senyora Herald que afirmava que la candidatura quedava descartada. Després d'això, vam continuar mantenint converses, però les principals federacions esportives van deixar clar que no ens podien donar el seu vistiplau en aquestes condicions.
0: Ara bé, arribar a ocupar l'alcaldia de Berlín no serà fàcil per a l'esquerra de Die Linke. De fet, els cristianodemòcrates de la CDU, amb el canceller al darrere, miren de posar tots els pals a les rodes possibles per fer descarrilar Elif Herald, l'advocada alemanya d'origen turc que acaba de guanyar les eleccions amb claredat. El govern ha accelerat la reforma d'una llei estatal per prohibir les expropiacions d'habitatges dels grans grups immobiliaris. També acusen el partit d'antisemita i de posar en risc la vida dels jueus a la capital. Anem a Berlín. Jordi Regàs.
2: La promesa del partit Die Linke d'expropiar els grups immobiliaris amb més de 3.000 habitatges és un anatema pels conservadors. S'ha de protegir el capital privat, afirma Friedrich Merz.
1: Impulsarem una proposta legislativa. Es tracta sobretot d'enviar un missatge ben clar als inversors internacionals, que és que a Alemanya no es duen a terme expropiacions de la propietat privada.
2: Die Linke és l'únic partit crític amb el govern alemany pel suport incondicional a l'estat d'Israel, una posició que la CDU aprofita per qualificar-los d'antisemites. Qui no ha dubtat entrar en el debat és Yehuda Teichtal, rabí de la comunitat jueva de Berlín.
3: Un supervivent de l'Holocaust m'ha dit avui: com vols que em quedi a Berlín si la terra jueva i el poble jueu, que són un i el mateix, es posen en dubte? Tot partit polític que vulgui tenir responsabilitat a Berlín és imprescindible que doni un suport ferm i absolut a una vida jueva plena.
2: La campanya conservadora contrasta amb les declaracions reiterades de la candidata de Die Linke a favor de la convivència, Elif Herald.
4: Hem d'anar cap a una política conciliadora que construeixi ponts. Jo vull ser l'alcaldessa de tothom, per totes les persones jueves, per totes les musulmanes, les cristianes, les palestines, per totes les queer, per tothom que viu a Berlín. Tothom s'hi ha de sentir a gust i segur.
2: Per Die Linke, tot plegat demostra el nerviosisme dels conservadors per l'arribada a Berlín d'un partit que és realment d'esquerres. El que tothom té coll avall és que el debat de si Berlín pot expropiar o no s'acabarà dirimint tard o d'hora al Tribunal Constitucional alemany.
0: La reconstrucció del Nepal trigarà anys després de l'arribada mortífera. Així ho ha vaticinat a 3CAT Info la presidenta de l'ONG Amics del Nepal, Cristina Morales. Aquest dissabte fa un mes de la gran riuada causada per la caiguda d'una glacera sobre un llac. La responsable de l'ONG Amics del Nepal també destaca el gran nombre d'infants afectats i alhora l'èxit de les vacunacions d'emergència, que han evitat epidèmies.
5: La recuperació tot just comença i estem parlant encara de més de 4.000 persones desaparegudes i més de 84.000 persones afectades, més de 32.000 nens afectats. Han pogut vacunar contra el còlera més de 50.000 persones en aquestes setmanes, vigilant que no hi hagi contagis de malalties, epidèmies.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
6: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo no ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
7: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
6: Pel que fa a la lesió d'Mbappé, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça. 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador blaurana Pere Romeu.
8: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement. Crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
6: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva greu lesió de peroné.
9: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits i bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
6: El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
10: 3CAT Info.
6: A la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 1 a Balaïdos contra el filial del Celta. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
11: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
6: I a la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge, l'Europa rep el Majadahonda a les 4. I en bàsquet, a la primera jornada de la Lliga ACB, victòria del Barça al Palau per 119-101 contra l'Eima Corunya. Malgrat aquesta victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerowski, ha estat crític.
12: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
6: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. Sentim l'entrenador manresà Diego Ocampo parlant d'aquesta derrota.
13: Pero aquí no hay tiempo. Esto no es preparar una posición para dentro de dos años. Es que la posición es cada dos días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
6: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breogán Penya a les 12, Girona-Múrcia a les 5 i València-Lleida a les 6.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen, segon, i Isaac Hadjar, tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la 16a posició, després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell. A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant per 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge, partit contra el Zamalek egipci. En ciclisme, el Mundial que s'està disputant a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
14: Òbviament, crec que el meu rol serà molt més de suport, però sempre crec que hi ha oportunitats en carreres tan llargues per demostrar la forma d'un, i és una carrera que em fa moltíssima il·lusió. Evidentment, crec que és la carrera que més m'il·lusiona des que segueixo el ciclisme, la que més m'ha enganxat i la que més m'ha motivat, i poder estar allà sent com estar complint un somni.
6: I acabem dient que en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma visitarà aquest diumenge a la 1 la pista del Manzanares.
10: Són 6:15.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera a partir de dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. També us hem explicat que el govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. A partir d'ara us explicarem que la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectat pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. I anirem a Lleida, on uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic en el marc de la trobada nacional infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
6: Doncs la victòria de la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions contra Anglaterra per 2-3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora per molestes al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Corunya 101 i derrota del Manresa a la pista del Bilbao 107-92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i al Lleida. I a la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí mesos després de la seva lesió.
0: Pel cap al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mig ennuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants. Centenars de persones amb desenes de tendes de campanya passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
15: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Que es prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
16: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
15: També li ha reclamat des de l'Hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
17: Que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen.
15: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
0: Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts y tampoco no ha volgut donar detalls.
18: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
0: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocava Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i, segons la delegació del govern espanyol, hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado, del PP, i Santiago Abascal, de Vox.
19: Tenemos un gobierno irresponsable. Lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno libre.
20: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
0: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Més coses. La Casa Blanca ha exclòs la cadena CNN del viatge a bord de l'avió presidencial per acompanyar Donald Trump en una visita a Tennessee, en un nou enfrontament amb un mitjà que el president considera que difon notícies falses. La CNN era el canal encarregat de distribuir les imatges a la resta de mitjans, però l'administració nord-americana li ha barrat l'accés. Una mesura insòlita que arriba poc després que un jutge obligués Trump a readmetre a la Casa Blanca la mateixa CNN i els mitjans MS Now i Politico, vetats d'entrar-hi la setmana passada pel contingut de les seves informacions. El president ha respost irat quan li han demanat el perquè de l'exclusió del mitjà.
21: El que no m'agrada... Calla! El que no m'agrada són les notícies falses, i ells ho són al 100%. En 2 anys dubto que m'hagin fet una notícia bona, i vaig guanyar les eleccions per golejada. El que no vull són notícies falses.
0: La visita de Trump a Tennessee il·lustra el repte electoral del seu partit republicà de cara a les eleccions legislatives del 3 de novembre. Tennessee és un estat dominat pels republicans, però el partit creu que ha de defensar dies després que una enquesta advertís que la popularitat de Trump s'ha estimbat. Només el 30% dels entrevistats en té una opinió positiva. Tornem a casa nostra, perquè ha estat rescatada al Pakistan una dona resident a Barcelona víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. Una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va permetre rescatar la dona i detenir 2 homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. La dona havia viatjat al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí. Tot plegat després que la víctima hagués iniciat una relació sentimental fa 3 anys amb un home que havia conegut a Barcelona, també d'origen pakistanès, i amb qui va formalitzar una unió religiosa que no hauria estat acceptada per la família de la dona. Aquest home també hauria patit, per part dels detinguts, un intent d'homicidi amb una arma blanca. La coordinació policial va permetre rescatar la dona i facilitar-ne la repatriació a Espanya. Les detencions dels 2 homes es van fer al juliol. L'esfondrament del sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental, aquest dissabte ha ferit 3 persones, una d'elles de gravetat, que ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. 2 homes més han resultat ferits lleus i són a l'Hospital de Granollers, mentre que un menor que hi havia a l'habitatge ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos de l'interior de l'immoble. Al lloc de l'esfondrament s'hi han desplaçat 10 dotacions dels bombers i 6 ambulàncies de els servei d'emergències mèdiques. I aquest dissabte el grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat ha rescatat 5 persones que s'han trobat amb problemes mentre feien excursions per la muntanya. Han evacuat una parella francesa que es trobava malament d'un refugi de la Vall de Boí a l'Alta Ribagorça. També han rescatat una noia que s'ha accidentat mentre circulava en bicicleta per una zona de difícil accés de Vallromanes, al Vallès Oriental. A Capolat, al Berguedà, han evacuat una persona que volava en parapent i ha tingut un accident que li ha provocat una lesió a l'esquena. I finalment, a Caralps, al Ripollès, els bombers han rescatat un excursionista que s'ha lesionat al canell quan feia una ruta per la zona. Els bombers de la Generalitat recorden que una bona prevenció és clau per gaudir de la muntanya amb seguretat. Demanen consultar la previsió meteorològica, adaptar la ruta al nivell físic i tècnic de les persones que la facin i portar roba adequada, aigua i menjar. I també un telèfon mòbil amb bateria carregada. Detingut un jove de 19 anys a Girona després de fugir amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va xocar contra vehicles policials i va ferir 2 agents. La detenció es va produir divendres i el noi està acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat, furt d'ús de vehicle, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, danys i lesions per imprudència. Els fets van passar la mateixa tarda quan els agents de la policia van intentar aturar una moto a la zona de la Font del Rei, que va iniciar una fugida temerària i va acabar xocant contra un vehicle policial, de manera que 2 agents van acabar ferits lleus.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: A l'agost, a Catalunya, s'ha arribat al rècord d'afiliats a la Seguretat Social en els sectors de l'agricultura, de la ramaderia i també la pesca. Són gairebé 61.200 persones que es dediquen al primer sector, xifra que suposa un màxim històric, segons les dades de l'IDESCAT. En un any, el nombre de treballadors en aquestes activitats ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment de les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar en les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions també posa de manifest la capacitat del sector primari de generar activitat econòmica i evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana. El canvi climàtic i l'augment de les temperatures estan provocant la pèrdua de determinades plantes que només creixen a les muntanyes més altes d'Europa. Un estudi, amb participació catalana i publicat a la revista Science, demostra que en 20 anys s'han extingit diverses espècies de plantes d'alta muntanya als Pirineus, als Alps i al Caucas. Pau Carnicero n'és un dels autors.
1: Demostrem que l'augment de temperatura té una relació directa, i per tant podem dir causal, que s'estiguin perdent aquestes espècies. O sigui, per cada 0,1 graus de temperatura que augmenten, augmenta un 1% les taxes d'extincions d'espècies en aquestes muntanyes estudiades.
0: L'augment de la temperatura també provoca que les espècies que fins ara no podien viure a les cotes altes ara estiguin pujant i ocupant els espais on només hi havia plantes d'alta muntanya. De totes les serralades europees estudiades, els Pirineus és on s'han extingit més plantes d'alta muntanya. Precisament la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectada pel canvi climàtic. Per això, cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. Joaquim Albalate.
3: Sí, aquesta setmana han acabat la barema de les seves vinyes a 1.365 metres, de les més altes de la península Ibèrica. Les han plantat per fugir de la calor que fa a cotes més baixes, que altera el creixement del raïm. David Planes és el vicepresident de la Fundació Planes Corts.
22: Aprofitem el tema del canvi climàtic, que ja comencen a haver-hi problemes en produccions a cotes més baixes. Hem aprofitat que tenim una ubicació genial per produir el vi i, a més, intentem demostrar al territori que hi ha altres tipus de cultius que són més rendibles dels que hi ha actualment a muntanya i poder permetre a la gent del poble, la gent del món rural, doncs que s'engresquin a quedar-se a viure en el territori.
3: El vi d'altitud també s'adapta millor a les tendències actuals de consum. És més fresc i amb menys grau d'alcohol, i això fa que agradi més, sobretot entre els joves. D'Estamariu sortiran 1.000 ampolles de vi Cadino que es vendran l'any que ve.
0: El jaciment de Boaella, a la Canonja, celebra 20 anys de campanyes arqueològiques. L'equip de l'Institut Català de Paleoncologia Humana i Evolució Social ha trobat indicis del que podria ser un os de rinoceront, una dent d'hipopòtam i més peces de la indústria lítica. La Canonja, Ariadna Escoda.
2: Es tracta d'unes troballes que se sumen a unes 300 peces més. Si bé la codirectora de les excavacions a la Boaella, Palmira Saladier, no descarta que en pròximes edicions trobin restes humanes. Ara bé, en aquest jaciment saben del cert que en aquesta zona els homínids no hi vivien.
4: Aquí l'ésser humà no hi viu. El que fa és venir a buscar tot tipus de recursos. Una manera molt senzilla d'entendre què era el barranc de la Boaella, si us comparem a les societats actuals, el barranc de la Boaella és el supermercat, però és una gran superfície, perquè el que hi troben és l'aliment, tant els recursos animals, és a dir, la carn o qualsevol altre tipus de recurs animal, poden trobar ous, troben recursos vegetals, tant per fer eines, les llances per a matar i apressar aquests animals i per a defensar-se, o també aliments.
2: Cada any a les acaballes de la campanya anual d'excavació es fa una jornada de portes obertes per al públic en general. En Francesc, la Gemma i la Pilar són veïns que no s'han perdut l'oportunitat de veure el jaciment de prop.
5: Home, jo crec que és molt interessant, que és això, que això no es pari, que segueixi buscant-se.
23: Vull dir que les troballes ens aporten d'on venim i qui som i què han fet els nostres ancestros, no?
24: Bueno, jo crec que és molt important, no?, que el nostre jovent i les nostres generacions, no?, posteriors vegin com va evolucionant tot, no?
2: Segons els investigadors, a la Boaella encara hi ha feina per una altra generació d'arqueòlegs que seguirà excavant i escrivint la història dels homínids d'un milió d'anys enrere.
10: El temps.
0: Dani Ramírez.
25: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bossòst i Les, aproximadament. Viella pot arribar a uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos, o baixa un grau o dos, grau amunt, grau avall. Però en general ja li costaria passar dels 30 graus, però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser a l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avanci la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al prelitoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica de xafogó, hi ha més humitat, hi haurà més humitat. I bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim potser cap a la Costa Brava. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada. No ho descartem, el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
10: 3CAT Info.
0: La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic i ja té punt 9 estacions per anar als diferents espais naturals. El Consell Comarcal ha demanat a la Generalitat una nova línia d'autobús que complementaria l'actual, que uneix Olot, Les Preses i Santa Pau. Berta Artigas Fondàs.
26: A la Garrotxa fa 3 anys que funciona el Rumbus, una línia especialment pensada per facilitar l'accés a la Fageda d'en Jordà i evitar que els visitants hi arribin en cotxe. Ara el Consell Comarcal vol portar aquest model també a l'Alta Garrotxa i ha demanat al govern una segona línia que permeti arribar fins a Argelaguer passant per Montagut, Sant Joan les Fonts, Castellfollit i diversos espais naturals. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa és Albert Danés.
27: La gent que arriba per la zona de la Vall d'en Bas, les preses, pot aparcar,
7: pot agafar el Rumbus, el porta a la Fageda, el porta a Santa Pau, a Olot, i el públic local també l'utilitza. Vull dir que està molt bé i és una aposta de mobilitat de comarca molt important.
26: Per això la comarca ja té punt 9 nodes amb una parada de bus, aparcaments dissuasius per cotxes i espais tancats per deixar-hi bicicletes.
7: No estan en funcionament, estem acabant de fer la reglamentació dels aparcaments i estem acabant d'adequar diferents coses, però estan ja a punt per estar en funcionament, i perquè hem també anat a la Generalitat a demanar aquesta línia, segona línia de Rumbus. La petició està feta.
26: Danés confia que el nou servei permeti als visitants anar més enllà de la visita als espais naturals i afavoreixi que també es desplacin a altres municipis de la comarca per dinar, passar la tarda o ampliar la visita.
0: Helena Guardans, la nova presidenta del Liceu, considera que s'ha de fer més difusió de l'òpera perquè arribi als nous públics. N'ha parlat aquest dissabte al suplement de Catalunya Ràdio, on ha valorat positivament la iniciativa de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, de regalar 70.000 entrades per a l'òpera metropolitana. Ara bé, també ha defensat que cal anar més enllà.
8: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars, i tot això s'està fent, no? Però és que a més puguem oferir entrades més assequibles, també es pot fer. Però penso que no és només l'oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima el Liceu.
0: Helena Guardans i Cambó és la primera dona que ocupa el càrrec de presidenta del Liceu en tota la història de la institució. Uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic de Lleida en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. Alba Amor.
9: La primera referència del Vall de Bastons a la ciutat de Lleida es va documentar el 24 de setembre de 1701 amb motiu d'una visita del rei Felip V. Després de 325 anys, la colla bastonera del Pla de l'Aigua commemora en el marc de la trobada aquesta efemèride per posar en valor la història i la continuïtat d'aquesta dansa. Ho explica el president dels bastoners de Lleida, Xavier Ramon.
11: La veritat és que nosaltres som una colla molt jove i sí que hem recuperat les danses històriques de Lleida, i és un gran honor poder dir que la nostra Vall de Bastons té tants anys d'història i té tanta trajectòria. La nostra colla sí que és molt jove, però hi ha hagut altres colles que han mantingut la història viva aquí a Lleida.
9: L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte, la qual també ha previst espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre altres.
0: L'alta gastronomia peruana té ambaixada culinària a Barcelona amb el restaurant Mai Manta, que Omar Malpartida va obrir fa 2 anys a la terrassa de l'hotel Gran Hayat. El xef divulga la diversitat dels fogons del seu país en festes temàtiques. Òscar Callau.
12: Visitem el Mai Manta el cap de setmana, que dedica la seva revetlla mensual a les carns a la brasa tradicionals dels Andes, com la pachamanca, en què embolica diferents tipus de carn i verdures amb fulles de plàtan o panís i les cou sota terra amb brases i pedres roents. Una tècnica prehispànica que la terrassa de l'hotel es reprodueix amb una gran barbacoa especial.
13: Mai Manta significa origen, y nosotros lo que intentamos es acercar el Perú de la manera más sincera, con productos 100% peruanos, productos frescos que traemos de Perú. Lo que hacemos es mostrar las tres regiones del Perú, efectivamente, porque nosotros somos un restaurante 100% peruano en todo aspecto. Es un lujo apto para todo el mundo. Aquí vienes a pasártelo bien.
12: El Mai Manta, doncs, afegeix a la seva carta regular una festa mensual amb plats Nikkei, amb peix de la costa pacífica peruana, carns andines d'alta muntanya i elaboracions amb productes exòtics de la selva. Des de croquetes limenyes fins a ceviches, tiraditos, udon uchucuta o tamalitos. La gastronomia peruana va entrar als circuits internacionals amb el xef Gastón Acurio als anys 90 i ha excel·lit en restaurants com Maido, actual millor restaurant del món, segons la llista 50 Best, o Central, que ho va ser el 2023. Entre els xefs convidats de l'última festa al Mai Manta trobem Eduardo Navarro, el xef format al Bulli i al celler de Can Roca, que comanda el restaurant de brases Chacras, situat a la vall agrícola de Pachacama.
14: Muchos países quieren ser como el Perú, en realidad, ¿no? Que ha logrado embajadas en casi todo el mundo, nuestro insumo súper fresco, nuestro insumo de calidad. En Perú tenemos unos microclimas impresionantes en los cuales tenemos ingredientes que no llegamos a encontrar en muchos lugares. Por eso es que Omar logra traer mucho de estos ingredientes aquí a Maimanta, ¿no?
12: O Mayra Flores, del restaurant Xizen de Lima, que acaba d'entrar a la llista 50 Best de l'Amèrica Llatina.
6: Es mi primera vez acá en Barcelona. Nosotros hacemos cocina Nikkei, esta mezcla de cocina japonesa con peruana. Entonces hemos traído un poco de tiraditos, mucho pescado fresco, mariscos. Hemos traído udon, que es una pasta japonesa tradicional. Hemos traído llosas, muchos insumos peruanos, para que el sabor no cambie, ¿no?
12: La festa mensual Verbena del Maimanta es completa amb danses i música criolla en directe. Mambo, mambo,
0: esports. Amb Alfons Gorina.
21: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
15: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
21: Pel que fa a la lesió d'Mbappé en França, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, el Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador Pere Romeu.
16: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys, aleshores molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant al dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement, crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
21: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva lesió al peroné.
17: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
21: El Barça suma la cinquena victòria en 5 partits i segueix 2 punts per sobre d'un Madrid que ha patit per guanyar la Real Societat per 3-5. El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
0: 3CAT Info.
21: A la segona divisió, Celta de Vigo B 1, Sabadell 1. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
18: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
21: A la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge l'Europa rep el Majadahonda a les 4.
0: 3CAT Info.
21: A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Lima Corunya 101. Malgrat la victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerovski, ha estat crític.
19: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
21: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. L'entrenador manresà Diego Ocampo ha valorat aquesta derrota.
20: Pero aquí no hay tiempo. Esto no es preparar una posición para dentro de 2 años. Es que la posición es cada 2 días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
21: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breogán Penya a les 12, Girona Múrcia a les 5 i València Lleida a les 6.
0: 3CAT Info.
21: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen segon i Isaac Hadjar tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la setzena posició després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell.
10: 3CAT Info.
21: A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge a 2:15, partit contra el Zamalek egipci. Al Mundial de Ciclisme que es fa a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha aplegat 20.000 persones a Madrid. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies, mentre la Xina critica amb fermesa a l'ONU que Washington no respecti la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà. Pequín i Moscou han instat els Estats Units a deixar d'amenaçar Cuba i han demanat que li aixequin el bloqueig. El magnat Bill Gates alerta que la intel·ligència artificial en males mans pot causar la mort de 1.000 milions de persones. I el diari The Washington Post revela una entesa recent entre Washington i Moscou per no limitar l'ús militar de la IA. Bany de masses de Lleó XIV a París. El papa ha oficiat una missa a l'aire lliure a la plaça de la Concòrdia de París davant 700.000 fidels. Durant l'homilia ha demanat construir nacions renovades a partir de les arrels cristianes. Mike Lee guanya amb Tender Loving Care la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià. Javier Cámara ha obtingut el premi a millor intèrpret de repartiment pel seu paper a 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera.
1: Esports.
2: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3, els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora per molèsties al genoll esquerre i demà li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Coruña 101. Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107 a 92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i al Lleida. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí després de la seva greu lesió. Derrota del Badalona per 0-1 contra el Granada i aquest diumenge juga el Deportivo Espanyol.
0: Pel que fa al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mig ennuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Centenars de persones amb desenes de tendes de campanya passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
3: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
4: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçat als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen, perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
3: També li ha reclamat des de l'hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
5: Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase
1: a otras personas. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto medical.
3: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
0: A tot plegat, Sumà amenaça de no participar dimarts a la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova un decret d'habitatge amb mesures per pal·liar la crisi residencial. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, creu que calen solucions urgents.
5: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
0: Això mentre el PSOE negocia contrarrellotge amb els seus socis parlamentaris perquè aquest decret tiri endavant al Congrés dels Diputats, tal com recordava el ministre socialista Óscar López.
6: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales y a quien no puede tener una vivienda para ponerse del lado de los fondos buitre, que es lo que está pasando.
0: El ministre ha insistit que el PP i Vox han votat en quatre ocasions per tombar el decret per reforçar el dret a l'habitatge. Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals, mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Óscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
6: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
0: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocava Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i, segons la delegació del govern espanyol, hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado, del PP, i Santiago Abascal, de Vox.
7: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
8: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
0: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Centenars de persones s'han manifestat a Alacant, al País Valencià, per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. Les associacions de víctimes de la Dana, altres entitats socials i sindicats, han cridat consignes com Mazón a presó i han exhibit cartells amb el missatge com ni oblit ni perdó i una fotografia gran de Mazón vestit de pres. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
9: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar en la política i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
0: Les entitats reiteren que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge És alert.
10: 3CAT Info.
0: Obrim plana internacional. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies a canvi que Washington els aixequi les restriccions econòmiques i els desbloquegi els actius congelats a l'estranger. El president justifica la negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
11: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. però aquest que presenten no és acceptable.
0: La Xina ho ha criticat amb fermesa en un discurs a l'ONU del vicepresident Han Jing, que ha representat un final abrupte a la lluna de mel escenificada aquesta setmana amb la visita del president Xi Jinping a Washington.
10: La Xina sosté que s'han de respectar la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà, incloent-hi els del Golf. Els països principals assumeixen responsabilitats especials a l'hora de salvaguardar la pau i la seguretat internacionals i han de prendre la iniciativa a l'hora de complir les normes, defensar l'estat de dret i fer el que és correcte.
0: El vicepresident xinès també ha instat els Estats Units, sense esmentar-los, a deixar d'amenaçar Cuba i d'aixecar-li el bloqueig, una petició a la qual s'ha afegit el líder de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov. També ha advertit que assoliran els objectius de la seva operació militar a Ucraïna. Bill Gates, el fundador de Microsoft, alerta que un mal ús de la intel·ligència artificial pot propiciar la mort de 1.000 milions de persones. S'afegeix així a la llista de magnats de la tecnologia que expressen en públic els riscos que comporta.
12: Sens dubte, la intel·ligència artificial pot desencadenar esdeveniments que podrien causar 1.000 milions de morts. Tot i que és difícil que arribem a un risc del 100%, no hi ha hagut mai una arma tan poderosa com la combinació de persones amb males intencions amb les eines més avançades de la intel·ligència artificial.
0: Preguntat sobre si n'hi ha prou amb el fet que el sector s'autoreguli, Bill Gates contesta taxativament que no i que cal control públic. Per la seva banda, l'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI ha reconegut que alguns dels seus agents han intentat accedir a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer-ho i sense que els seus creadors en fossin conscients. Segons The Washington Post, els Estats Units i Rússia es van conxorxar recentment a l'ONU per aturar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència artificial en l'armament. L'advertiment alarmant de Bill Gates sobre els perills de la intel·ligència artificial busca esperonar la intervenció dels poders públics a l'hora de regular aquesta tecnologia per evitar que sigui el sector qui s'autoreguli. Això ho ha dit a 3Cat Info Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en intel·ligència artificial.
13: Hi ha organismes estatals o supraestatals que el que facin és regular a nivell internacional el desplegament i l'ús de la intel·ligència artificial, com ja hi és amb el cas de l'energia nuclear o el cas de les armes o dels desenvolupaments bacteriològics.
0: Sobre l'ús correcte que les tecnològiques han de fer de les nostres dades, Ganyet es mostra molt desconfiat.
13: Cada vegada que enviem informació de que allò no s'utilitzarà doncs contra nostre o que s'utilitzarà per a algun entrenament que després servirà per fer vigilància militar, hem de fer un acte de fe. Jo sempre aquí poso la moreneta, no? Vull dir, bueno, com aneu-vos a la moreneta. Si utilitzeu els plans de pagament, les dades no es fan servir per entrenar ulteriors versions dels models, però també un acte de fe.
0: I de la plana cultural destaca que Tender Loving Care és la gran guanyadora de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. S'han dut 3 premis del palmarès de la secció oficial a competició. Entre les pel·lícules triomfadores també hi ha la producció catalana Cinco Minutos Más. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
14: La pel·lícula de Mike Lee, una defensa aferrissada de la necessitat de tenir cura els uns dels altres, s'han dut la Concha d'Or, el premi a la millor interpretació protagonista per l'actriu Kate O'Flynn, coneguda per la sèrie La maldició de Widow's Bay, i també el de millor guió. El director de 83 anys que ha anunciat que aquesta serà la seva última pel·lícula ha enviat un missatge gravat d'agraïment.
15: Hello, San Sebastian, and greetings from New York.
11: Hola, Sant Sebastià. Salutacions des de Nova York. Em sap molt de greu no poder ser amb vosaltres. Quin gran honor i moltes gràcies pels diversos premis per a Tender Loving Care, la nostra pel·lícula, però sobretot per la Conxa d'Or. Moltíssimes gràcies i una abraçada a tothom.
14: El premi de millor actriu és ex aequo amb la noruega Astakama August per Markens Grude, Com creix la terra, que també s'endú el premi de millor fotografia. A continuació, Bian Jing, Frontera, una pel·lícula procedent de Hong Kong del cineasta A Biao, ha estat la gran sorpresa del palmarès amb el premi especial del jurat perquè era la cinta amb menys opcions, segons la crítica. La sueca Amanda Keller ha guanyat el premi a la millor direcció per Garrat du Vaimu, Tingues valor, una mena de western al gel de Lapònia, amb paisatges bellíssims, i finalment l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana Cinco Minutos Más.
16: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis. quiero compartir este premio.

0: público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
1: I finalment, el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el Premi del Públic al millor film europeu.
2: El temps.
3: Dani Ramírez.
4: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bossòst i Les, aproximadament. Viella pot arribar a uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos o baixa un grau o dos. Grau amunt, grau avall. Però en general ja li costaria passar dels 30 graus, però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser a l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avanci la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al prelitoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica de xafogor, hi ha més humitat, hi haurà més humitat. I bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim potser cap a la Costa Brava. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada, no ho descartem, el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
2: 3CAT Info.
3: Més de mig milió de persones han aclamat el Papallau 14 al seu pas en Papa Mòbil pels Camps Elisis de París i fins a la plaça de la Concòrdia, en un acte multitudinari ple de fervor catòlic. El Pontífex ha rebut un bany de masses mentre saludava a qui se li acostava durant un recorregut de gairebé una hora. A la seva homilia, el Sant Pare ha demanat als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes. París, Isabel Galí.
5: L'eix que uneix la plaça de la Concòrdia amb l'avinguda de la Gran Dermès ha omplert de catòlics 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament, algunes per veure el Lleó 14 de prop mentre ha baixat amb el Papa Mòbil pels Camps Elisis. D'altres s'han conformat a seguir la missa a les pantalles instal·lades al llarg d'aquests 3 quilòmetres. En boca de la majoria, el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost. Per Lea Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo, el moment social a França i al món ho reclama.
6: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del Papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
5: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó 14.
7: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell, cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
5: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del Papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
3: Els alemanys trien finalment Múnich, al davant de Colònia, com a ciutat candidata per postular-se davant el Comitè Olímpic Internacional per organitzar els Jocs Olímpics del 2036 o les convocatòries posteriors del 2040 o fins i tot del 2044. Múnich, que és la capital de Baviera, ja va celebrar uns Jocs el 1972 amb un final tràgic, amb la matança d'atletes israelians per part d'un comando palestí. Fins fa pocs dies també hi optava la capital d'Alemanya, Berlín, que ja els va celebrar el 1936 sota el règim d'Adolf Hitler. Però la derrota electoral diumenge passat de l'alcalde actual de la CDU va fer descavalcar Berlín de la cursa. Abans que ho facin els guanyadors, l'esquerra de Die Linke, l'alcalde sortint, Kai Wegner, ha preferit retirar ell la candidatura.
8: Dilluns, després de les eleccions, encara vaig mirar de parlar amb els uns i amb els altres perquè aquesta oportunitat de futur per a Berlín es mantingués. Aleshores vam haver de prendre nota d'una roda de premsa de la senyora Aralp que afirmava que la candidatura quedava descartada. Després d'això vam continuar mantenint converses, però les principals federacions esportives van deixar clar

0: que no ens podien donar el seu vistiplau en aquestes condicions.
1: Ara bé, arribar a ocupar l'alcaldia de Berlín no serà fàcil per a l'esquerra de Die Linke. De fet, els cristianodemòcrates de la CDU, amb el canceller al darrere, miren de posar tots els pals a les rodes possibles per fer descarrilar Elif Erhalp, l'advocada alemanya d'origen turc, que acaba de guanyar les eleccions amb claredat. El govern ha accelerat la reforma d'una llei estatal per prohibir les expropiacions d'habitatges dels grans grups immobiliaris. També acusen el partit d'antisemita i de posar en risc la vida dels jueus a la capital. Anem a Berlín. Jordi Regàs.
2: La promesa del partit Die Linke d'expropiar els grups immobiliaris amb més de 3.000 habitatges és un anatema pels conservadors. S'ha de protegir el capital privat, afirma Friedrich Merz.
0: Impulsarem una proposta legislativa. Es tracta sobretot d'enviar un missatge ben clar als inversors internacionals, que és que a Alemanya no es duen a terme expropiacions de la propietat privada.
2: Die Linke és l'únic partit crític amb el govern alemany pel suport incondicional a l'estat d'Israel, una posició que la CDU aprofita per qualificar-los d'antisemites. Qui no ha dubtat a entrar en el debat és Yehuda Teichtal, rabí de la comunitat jueva de Berlín.
3: Un supervivent de l'Holocaust m'ha dit avui: com vols que em quedi a Berlín si la terra jueva i el poble jueu, que són un i el mateix, es posen en dubte? Tot partit polític que vulgui tenir responsabilitat a Berlín és imprescindible que doni un suport ferm i absolut a una vida jueva plena.
2: La campanya conservadora contrasta amb les declaracions reiterades de la candidata de Die Linke a favor de la convivència, Elif Erhalp.
4: Hem d'anar cap a una política conciliadora que construeixi ponts. Jo vull ser l'alcaldessa de tothom, per totes les persones jueves, per totes les musulmanes, les cristianes, les palestines, per totes les queer, per tothom que viu a Berlín. Tothom s'hi ha de sentir a gust i segur.
2: Per Die Linke, tot plegat demostra el nerviosisme dels conservadors per l'arribada a Berlín d'un partit que és realment d'esquerres. El que tothom té coll avall és que el debat de si Berlín pot expropiar o no s'acabarà dirimint tard o d'hora al Tribunal Constitucional alemany.
1: La reconstrucció del Nepal trigarà anys després de la riuada mortífera. Així ho ha vaticinat a 3cat.info la presidenta de l'ONG Amics del Nepal, Cristina Morales. Aquest dissabte fa un mes de la gran riuada causada per la caiguda d'una glacera sobre un llac. La responsable de l'ONG Amics del Nepal també destaca el gran nombre d'infants afectats i alhora l'èxit de les vacunacions d'emergència, que han evitat epidèmies.
5: La recuperació tot just comença i estem parlant encara de més de 4.000 persones desaparegudes i més de 84.000 persones afectades, més de 32.000 nens afectats. Han pogut vacunar contra el còlera més de 50.000 persones en aquestes setmanes, vigilant que no hi hagi contagis de malalties, epidèmies.
1: Esports. Amb Alfons Gorina.
6: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
7: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
6: Pel que fa a la lesió d'Mbappé, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça. 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador blaugrana Pere Romeu.
8: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic però té 15 anys. Aleshores, molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant al dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement. Crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
6: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva greu lesió de peroné.
9: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
6: El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
10: 3Cat Info.
6: A la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 1 a Balaïdos contra el filial del Celta. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
11: Més que enfadar-me, em sap malament. Em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
6: I a la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge, l'Europa rep el Majadahonda a les 4. I en bàsquet, a la primera jornada de la Lliga ACB, victòria del Barça al Palau per 119-101 contra el Leima Corunya. Malgrat aquesta victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerowski, ha estat crític.
12: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
6: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. Sentim l'entrenador manresà Diego Ocampo parlant d'aquesta derrota.
13: Pero aquí no hay tiempo. Esto no es preparar una posición para dentro de dos años. Es que la posición es cada dos días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
6: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breogán Penya a les 12, Girona Múrcia a les 5 i València Lleida a les 6.
10: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen, segon, i Isaac Hadjar, tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la 16a posició després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix el líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell. A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant per 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge, partit contra el Zamalek egipci. En ciclisme, el Mundial que s'està disputant a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
14: Òbviament, crec que el meu rol serà molt més de suport, però sempre crec que hi ha oportunitats en carreres tan llargues per demostrar la forma d'un i és una carrera que em fa moltíssima il·lusió. Evidentment, crec que és la carrera més il·lusiva des que segueixo el ciclisme, la que més m'ha enganxat i la que més m'ha motivat i poder estar ja sent com està complint un somni.
6: I acabem dient que en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma visitarà aquest diumenge a la 1 la pista del Manzanares.
10: Són 6:45.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera a partir de dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. També us hem explicat que el govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. A partir d'ara us explicarem que la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectat pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. I anirem a Lleida, on uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
6: Doncs la victòria de la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions contra Anglaterra per 2-3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixa d'última hora per molestes al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Corunya 101 i derrota del Manresa a la pista del Bilbao 107-92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i al Lleida. I a la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí mesos després de la seva lesió.
1: Pel que fa al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mig ennuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants. Centenars de persones amb desenes de tendes de campanya passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
15: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Es prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
16: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
15: També li ha reclamat des de l'hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
17: Que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen.
15: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
1: Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts y tampoco ha volgut donar detalls.
18: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
1: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocava Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i, segons la delegació del govern espanyol, hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado, del PP, i Santiago Abascal, de Vox.
19: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
20: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
1: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Més coses. La Casa Blanca ha exclòs la cadena CNN del viatge a bord de l'avió presidencial per acompanyar Donald Trump en una visita a Tennessee, en un nou enfrontament amb un mitjà que el president considera que difon notícies falses. La CNN era el canal encarregat de distribuir les imatges a la resta de mitjans, però l'administració nord-americana li ha barrat l'accés. Una mesura insòlita que arriba poc després que un jutge obligués Trump a readmetre a la Casa Blanca la mateixa CNN i els mitjans MS Now i Politico, vetats d'entrar-hi la setmana passada pel contingut de les seves informacions. El president ha respost irat quan li han demanat el perquè de l'exclusió del mitjà.
21: El que no m'agrada... Calla! El que no m'agrada són les notícies falses, i ells ho són al 100%. En dos anys dubto que m'hagin fet una notícia bona i vaig guanyar les eleccions per golejada. El que no vull són notícies falses.
1: La visita de Trump a Tennessee il·lustra el repte electoral del seu partit republicà de cara a les eleccions legislatives del 3 de novembre. Tennessee és un estat dominat pels republicans, però el partit creu que ha de defensar dies després que una enquesta advertís que la popularitat de Trump s'ha estimbat. Només el 30% dels entrevistats en té una opinió positiva. Tornem a casa nostra, perquè ha estat rescatada al Pakistan una dona resident a Barcelona víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. Una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va permetre rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. La dona havia viatjat al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí. Tot plegat després que la víctima hagués iniciat una relació sentimental fa 3 anys amb un home que havia conegut a Barcelona, també d'origen pakistanès, i amb qui va formalitzar una unió religiosa que no hauria estat acceptada per la família de la dona. Aquest home també hauria patit, per part dels detinguts, un intent d'homicidi amb una arma blanca. La coordinació policial va permetre rescatar la dona i facilitar-ne la repatriació a Espanya. Les detencions dels dos homes es van fer al juliol. L'esfondrament del sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental, aquest dissabte ha ferit 3 persones, una d'elles de gravetat, que ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Dos homes més han resultat ferits lleus i són a l'Hospital de Granollers, mentre que un menor que hi havia a l'habitatge ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos de l'interior de l'immoble. Al lloc de l'esfondrament s'hi han desplaçat 10 dotacions dels bombers i 6 ambulàncies de el Servei d'Emergències Mèdiques. I aquest dissabte el grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat ha rescatat 5 persones que s'han trobat amb problemes mentre feien excursions per la muntanya. Han evacuat una parella francesa que es trobava malament d'un refugi de la Vall de Boí a l'Alta Ribagorça. També han rescatat una noia que s'ha accidentat mentre circulava en bicicleta per una zona de difícil accés de Vallromanes, al Vallès Oriental. A Capolat, al Berguedà, han evacuat una persona que volava en parapent i ha tingut un accident que li ha provocat una lesió a l'esquena. I, finalment, a Caralps, al Ripollès, els bombers han rescatat un excursionista que s'ha lesionat el canell quan feia una ruta per la zona. Els bombers de la Generalitat recorden que una bona prevenció és clau per gaudir de la muntanya amb seguretat. Demanen consultar la previsió meteorològica, adaptar la ruta al nivell físic i tècnic de les persones que la facin i portar roba adequada, aigua i menjar, i també un telèfon mòbil amb bateria carregada. Detingut un jove de 19 anys a Girona després de fugir amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va xocar contra vehicles policials i va ferir dos agents. La detenció es va produir divendres i el noi està acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat, furt d'ús de vehicle, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, danys i lesions per imprudència. Els fets van passar la mateixa tarda quan els agents de la policia van intentar aturar una moto a la zona de la Font del Rei, que va iniciar una fugida temerària i va acabar xocant contra un vehicle policial, de manera que dos agents van acabar ferits lleus.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: A l'agost, a Catalunya, s'ha arribat al rècord d'afiliats a la Seguretat Social en els sectors de l'agricultura, de la ramaderia i també la pesca. Són gairebé 61.200 persones que es dediquen al primer sector, xifra que suposa un màxim històric, segons les dades de l'IDESCAT. En un any, el nombre de treballadors en aquestes activitats ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment de les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar en les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions també posa de manifest la capacitat del sector primari de generar activitat econòmica i evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana. El canvi climàtic i l'augment de les temperatures estan provocant la pèrdua de determinades plantes que només creixen a les muntanyes més altes d'Europa. Un estudi, amb participació catalana i publicat a la revista Science, demostra que en 20 anys s'han extingit diverses espècies de plantes d'alta muntanya als Pirineus, als Alps i al Caucas. Pau Carnicero n'és un dels autors.
0: Demostrem que l'augment de temperatura té una relació directa, i per tant podem dir causal, que s'estiguin perdent aquestes espècies. O sigui, per cada 0,1 graus de temperatura que augmenten, augmenta un 1% les taxes d'extincions d'espècies en aquestes muntanyes estudiades.
1: L'augment de la temperatura també provoca que les espècies que fins ara no podien viure a les cotes altes ara estiguin pujant i ocupant els espais on només hi havia plantes d'alta muntanya. De totes les serralades europees estudiades, els Pirineus és on s'han extingit més plantes d'alta muntanya. Precisament la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectada pel canvi climàtic. Per això, cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. Joaquim Albalate.
3: Sí, aquesta setmana han acabat la barema de les seves vinyes a 1.365 metres, de les més altes de la península Ibèrica. Les han plantat per fugir de la calor que fa a cotes més baixes, que altera el creixement del raïm. David Planes és el vicepresident de la Fundació Planes Corts.
22: Aprofitem el tema del canvi climàtic, que ja comencen a haver-hi problemes en produccions a cotes més baixes. Hem aprofitat que tenim una ubicació genial per produir el vi i, a més, intentem demostrar al territori que hi ha altres tipus de cultius que són més rendibles dels que hi ha actualment a muntanya i poder permetre a la gent del poble, la gent del món rural, doncs que s'engresquin a quedar-se a viure en el territori.
3: El vi d'altitud també s'adapta millor a les tendències actuals de consum. És més fresc i amb menys grau d'alcohol, i això fa que agradi més, sobretot entre els joves. D'Estamariu sortiran 1.000 ampolles de vi Carino que es vendran l'any que ve.
1: El jaciment de Boella, a la Canonja, celebra 20 anys de campanyes arqueològiques. L'equip de l'Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social ha trobat indicis del que podria ser un os de rinoceront, una dent d'hipopòtam i més peces de la indústria lítica. La Canonja, Ariadna Escoda.
23: Es tracta d'unes troballes que se sumen a unes 300 peces més. Si bé la codirectora de les excavacions a la Boella, Palmira Saladier, no descarta que en pròximes edicions trobin restes humanes. Ara bé, en aquest jaciment saben del cert que en aquesta zona els homínids no hi vivien.
24: Aquí l'ésser humà no hi viu. El que fa és venir a buscar tot tipus de recursos. Una manera molt senzilla d'entendre què era el barranc de la Boella, si us comparem a les societats actuals, el barranc de la Boella és el supermercat, però és una gran superfície, perquè el que hi troben és l'aliment, tant els recursos animals, és a dir, la carn o qualsevol altre tipus de recurs animal, poden trobar ous, troben recursos vegetals, tant per fer eines, les les llances per a matar i apressar aquests animals i per a defensar-se, o també aliments.
23: Cada any, a les acaballes de la campanya anual d'excavació, es fa una jornada de portes obertes per al públic en general. En Francesc, la Gemma i la Pilar són veïns que no s'han perdut l'oportunitat de veure el jaciment de prop.
2: Home, jo crec que és molt interessant, que és això, que això, que això no, que no, es, que no es pari, que segueixi buscant-se.
4: Vull dir que les troballes ens aporten d'on venim i qui som i què han fet els nostres ancestros, no?
5: Bueno, jo crec que és molt important, no?, que el nostre jovent i les nostres generacions, no?, posteriors vegin com va evolucionant tot, no?
23: Segons els investigadors, a la Boella encara hi ha feina per una altra generació d'arqueòlegs que seguirà excavant i escrivint la història dels homínids d'un milió d'anys enrere.
10: El temps.
1: Dani Ramírez.
7: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bossòst i Les, aproximadament. Viella pot arribar a uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos o baixa un grau o dos. Grau amunt, grau avall. Però en general ja li costaria passar dels 30 graus, però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser a l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avanci la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al prelitoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica de xafogor, hi ha més humitat, hi haurà més humitat. I bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim potser cap a la Costa Brava. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada. No ho descartem, el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
10: 3CAT Info.
1: La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic i ja té punt 9 estacions per anar als diferents espais naturals. El Consell Comarcal ha demanat a la Generalitat una nova línia d'autobús que complementaria l'actual, que uneix Olot, Les Preses i Santa Pau. Berta Artigas Fontàs.
8: A la Garrotxa fa 3 anys que funciona el Rumbus, una línia especialment pensada per facilitar l'accés a la Fageda d'en Jordà i evitar que els visitants hi arribin en cotxe. Ara el Consell Comarcal vol portar aquest model també a l'Alta Garrotxa i ha demanat al govern una segona línia que permeti arribar fins a Argelaguer passant per Montagut, Sant Joan les Fonts, Castellfollit i diversos espais naturals. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa és Albert Danés.
25: La gent que arriba doncs, per la zona de la Vall d'en Bas, Les Preses, doncs, pot aparcar, pot agafar el Rumbus, el porta a la Fageda, el porta a Santa Pau, a Olot, i el públic local també l'utilitza. Vull dir que està molt bé i és una aposta de mobilitat de comarca molt important.
8: Per això la comarca ja té punt 9 nodes amb una parada de bus, aparcaments dissuasius per cotxes i espais tancats per deixar-hi bicicletes.
25: No estan en funcionament, estem acabant de fer la reglamentació dels aparcaments i estem acabant d'adequar diferents coses, però estan ja a punt per estar en funcionament i perquè hem també anat a la Generalitat a demanar aquesta línia segona una línia de Rumbus. La petició està feta.
8: Danés confia que el nou servei permeti als visitants anar més enllà de la visita als espais naturals i afavoreixi que també es desplacin a altres municipis de la comarca per dinar, passar la tarda o ampliar la visita.
1: Helena Guardans, la nova presidenta del Liceu, considera que s'ha de fer més difusió de l'òpera perquè arribi als nous públics. N'ha parlat aquest dissabte al suplement de Catalunya Ràdio, on ha valorat positivament la iniciativa de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, de regalar 70.000 entrades per a l'òpera metropolitana. Ara bé, també ha defensat que cal anar més enllà.
26: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars, i tot això s'està fent, no? Però és que a més puguem oferir entrades més assequibles, també es pot fer. Però penso que no és només a l'oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima el Liceu.
1: Helena Guardans i Cambó és la primera dona que ocupa el càrrec de presidenta del Liceu en tota la història de la institució. Uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic de Lleida en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. Alba Amor.
6: La primera referència del Vall de Bastons a la ciutat de Lleida es va documentar el 24 de setembre de 1701 amb motiu d'una visita del rei Felip V. Després de 325 anys, la colla bastonera del Pla de l'Aigua commemora en el marc de la trobada aquesta efemèride per posar en valor la història i la continuïtat d'aquesta dansa. Ho explica el president dels bastoners de Lleida, Xavier Ramon.
9: La veritat és que nosaltres som una colla molt jove i sí que hem recuperat les danses històriques de Lleida i és un gran honor poder dir que la nostra Vall de Bastons té tants anys d'història i té tanta trajectòria. La nostra colla sí que és molt jove, però hi ha hagut altres colles que han mantingut la història viva aquí a Lleida.
6: L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte, la qual també ha previst espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre altres.
1: L'alta gastronomia peruana té ambaixada culinària a Barcelona amb el restaurant Mai Manta, que Omar Malpartida va obrir fa 2 anys a la terrassa de l'hotel Gran Hayat. El xef divulga la diversitat dels fogons del seu país en festes temàtiques. Òscar Callau.
11: Visitem el Mai Manta el cap de setmana que dedica la seva revetlla mensual a les carns a la brasa tradicionals dels Andes, com la pachamanca, en què embolica diferents tipus de carn i verdures amb fulles de plàtan o panís i les cou sota terra amb brases i pedres roents. Una tècnica prehispànica que la terrassa de l'hotel es reprodueix amb una gran barbacoa especial.
12: Mai Manta significa origen y nosotros lo que intentamos es acercar el Perú de la manera más sincera, con productos 100% peruanos, productos frescos que traemos de Perú. Lo que hacemos es mostrar las tres regiones del Perú efectivamente, porque nosotros somos un restaurante 100% peruano en todo aspecto. Es un lujo apto para todo el mundo. Aquí vienes a pasártelo bien.
11: El Mai Manta, doncs, afegeix a la seva carta regular una festa mensual amb plats Nikkei, amb peix de la costa pacífica peruana, carns andines d'alta muntanya i elaboracions amb productes exòtics de la selva. Des de croquetes limenyes fins a ceviches, tiraditos, udon uchucuta o tamalitos. La gastronomia peruana va entrar als circuits internacionals amb el xef Gastón Acurio als anys 90 i ha excel·lit en restaurants com Maido, actual millor restaurant del món, segons la llista 50 Best, o Central, que ho va ser el 2023. Entre els xefs convidats de l'última festa al Mai Manta trobem Eduardo Navarro, el xef format al Bulli i al celler de Can Roca, que comanda el restaurant de brases Xacres, situat a la vall agrícola de Pachacama.
13: Muchos países quieren ser como el Perú, en realidad, ¿no? Que ha logrado embajadas en casi todo el mundo, nuestro insumo súper fresco, nuestro insumo de calidad. En Perú tenemos unos microclimas impresionantes en los cuales tenemos ingredientes que no llegamos a encontrar en muchos lugares. Por eso es que Omar logra traer mucho de esos ingredientes aquí a Mai Manta, ¿no?
11: O Mayra Flores, del restaurant Xizen de Lima, que acaba d'entrar a la llista 50 Best de l'Amèrica Llatina.
14: Es mi primera vez acá en Barcelona. Nosotros hacemos cocina Nikkei, esta mezcla de cocina japonesa con peruana. Entonces hemos traído un poco de tiraditos, mucho pescado fresco, mariscos. Hemos traído udon, que es una pasta japonesa tradicional. Hemos traído yosas, muchos insumos peruanos para que el sabor no cambie, ¿no?
11: La festa mensual Verbena del Mai Manta es completa amb danses i música criolla en directe. Mambo, mambo,
1: esports. Amb Alfons Gurí, no?
21: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
16: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio,
0: Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
15: Pel que fa a la lesió d'Mbappé en França, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, el Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al Camp del Logroño amb gols de Patri Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador Pere Romeu.
16: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt a poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement. Crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
15: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva lesió al peroné.
17: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
15: El Barça suma la cinquena victòria en 5 partits i segueix 2 punts per sobre d'un Madrid que ha patit per guanyar la Real Societat per 3-5. El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
10: 3CAT Info.
15: A la segona divisió, Celta de Vigo B 1, Sabadell 1. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
18: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
15: A la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge l'Europa rep el Majadahonda a les 4.
10: 3CAT Info.
15: A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Lima Corunya 101. Malgrat la victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerovski, ha estat crític.
19: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
15: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. L'entrenador manresà Diego Ocampo ha valorat aquesta derrota.
20: Pero aquí no hay tiempo. Esto no es preparar una posición para dentro de 2 años. Es que la posición es cada 2 días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
15: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breogán Penya a les 12, Girona Múrcia a les 5 i València Lleida a les 6.
10: 3CAT Info.
15: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen segon i Isaac Hadjar tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la 16a posició després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell.
10: 3CAT Info.
15: A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge a 2:15, partit contra el Zamalek egipci. Al Mundial de Ciclisme que es fa a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

Diumenge 27 de setembre del 2026, posem-nos al cap d'algú que sent això. Són els primeríssims acords d'aquesta cançó i el seu cap ja sap que durant 4 minuts i 18 segons no podrà fer res més que taralejar el Wonderwall dels Oasis. Aquest algú, si ha estat afortunat amb un codi per comprar entrades pels concerts dels germans Gallagher a Barcelona, serà capaç de renunciar a les vacances per veure'ls en directe, estarà convençut que hi ha més talent a la pandereta de Liam i en la guitarra del Noel que en qualsevol cantant de reggaeton compli tots els estadis del món. Que hi ha més carisma en el posat d'estrella del rock dels germans més famosos dels 90 que no pas en qualsevol grup britànic posterior als anys 2000. En el fons sap que pagar més de 200 euros és similar a un atracament, però pensarà que amb l'experiència irrepetible i també veurà que si es troba amb 10 stories a Instagram de gent que coneix anant al concert li agafarà un atac agut d'això que ara en diem FOMO. Ara, en canvi, posem-nos al cap d'algú que sent això altre. Aquí són els primers acords de piano del Don't Look Back in Anger. I aquest algú, més que no pas emocionar-se, badalla. Aquesta persona està seguríssima que el retorn d'Oasis és només màrqueting, que Liam i Noel Gallagher són una còpia norantera de Paul McCartney i John Lennon, que són dos personatges insufribles, malcarats, i que des de fa pràcticament 30 anys no treuen un disc a l'alçada de l'agenda. Aquest algú, a més, està íntimament convençut que els Blur, els arxienemics dels Oasis, són infinitament millors. Les dues visions són legítimes, només faltaria, i contenen una part de la veritat. Els Oasis han sabut entendre com ningú el negoci de la nostàlgia i la necessitat de certa autenticitat a dalt de l'escenari en un món en què les grans estrelles fan olor de prefabricat. És probable també que tant Liam com Noel Gallagher, si els 90 els haguessin dit que 3 dècades després estarien esprement deliberadament la butxaca dels fans per garantir-se una jubilació encara més daurada, s'haurien escopit a ells mateixos. Ara bé, que aixequi la maqui, afortunat amb un codi per comprar entrades per anar-los a veure, o si els encau una del cel, estigui disposat a perdre-s'ho. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Els titulars del diumenge. Acampada a la Puerta del Sol de Madrid després de la manifestació d'ahir per la crisi de l'habitatge.
2: Sí, centenes de persones hi han passat la nit amb unes 150 tendes de campanya. Exigeixen polítiques per protegir el dret a l'habitatge. Dimarts, el govern espanyol preveu aprovar un paquet de mesures.
1: De seguida anem cap a Madrid a veure com ha passat aquesta nit a la Puerta del Sol amb aquests centenars, gairebé un miler de persones acampades, 15 anys després del 15M. Avui, Eva Compte, també ens fixem amb el govern espanyol que prepara un decret llei per agilitzar les deportacions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta.
2: Sí, ahir al matí milers de persones van participar en la manifestació de la dreta i l'extrema dreta a Madrid, també, contra Pedro Sánchez, per la crisi a Ceuta.
1: Bany de masses del Papa Lleó XIV a París.
2: Ha estat una missa multitudinària als Camps Elisis, on es calcula que han assistit 700.000 persones. Macron, però, no hi era.
1: Mike Lee guanya la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià amb Tender Loving Care.
2: Javier Cámara ha aconseguit el premi a millor intèrpret de repartiment pel seu paper a 5 minuts més de Javier Ruiz Caldera.
1: Lamine Yamal lidera la victòria de la selecció espanyola contra Anglaterra a Wembley per 2-3. Roger Nau.
3: Partit explosiu amb intercanvi de cops i amb la participació de 6 jugadors del Barça, 5 com a titulars. Van marcar Lamine i Gordon, un gol a cada banda, mentre que Eric García no va jugar per molestes al genoll. Avui li faran proves.
1: Tot això mentre el Madrid confirma que la lesió d'Mbappé en França és lleu.
3: El davanter té una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Mbappé, per tant, podrà reaparèixer a la Lliga després del parèntesi de seleccions i estar a punt pel clàssic del Camp Nou del 25 d'octubre.
1: No es podia saber que Mbappé es recuperaria pel clàssic. Jofre Genoé, bon dia.
4: Bon dia i bona hora.
1: Avui suau la cosa, oi?
4: Avui ja a cel menys serè, eh? Ja tenim molt de núvols baixos i això serà una tònica que anirà més al llarg de la jornada, sobretot a la costa i prelitoral. Encara hi ha algunes escletxes, en algunes zones de la costa, doncs poden haver-hi estones de sol, però fins i tot no descartem algun petit plogim, sobretot cap a la costa nord, cap a l'Empordà, potser tarda vespre també cap al Camp de Tarragona, i és el preludi una mica d'aquest canvi de temps que ens ha de dur pluja en aquesta primera setmana de tardor. Demà al matí i dimarts al matí tindrem doncades de precipitacions, sobretot a tota la façana litoral i prelitoral, i a més localment, doncs amb certa intensitat. De fet, amb alguns avisos d'intensitat de pluja que tindrem doncs en aquest parell de dies. Això farà que parlem de tendència que les màximes baixin. De fet, avui es pot assolir encara els 30 graus a ponent, perquè aquí encara hi haurà bastantes estones de sol. A la tarda els núvols també hi arribaran. De fet, en el Pirineu Occidental, a l'Alpineu també hi podria haver algun petit ruixat a la tarda. I de cara a demà ja no s'espera que s'arribi als 30. Les matinades molt suaus, les mínimes sí que pugen, però en tot cas a partir de dimecres doncs ja també anirien a la baixa amb un ambient més de tardor amb l'arribada d'octubre. De fet, sembla que continuaria el risc de precipitació gairebé tota la setmana.
0: Avui el suplement.
1: Avui el suplement tertúlia amb Eduard Voltes, Marta Monforte, Carles Monguilot i Núria Oriols. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, Ion Sindreu, i el politòleg Toni Rodon. Avui posant ciència, economia i política a un dels clàssics d'aquesta època de l'any. Per què les parelles se separen més al mes de setembre? Just després, a partir de 11:15, cara a cara sobre el retorn d'Oasis amb Luis Hidalgo i Nando Cruz, els nostres Gallagher particulars, amb sentit crític i molts concerts i festivals a l'esquena, i arrufen el nas amb aquest retorn, tot i que alguns doncs hem intentat fer cua i comprar entrades. A les 11, cartes de l'Empar, el consultori dels oients del suplement Empar Moliner. Ja sabeu que podeu fer arribar els vostres comentaris i cartes a suplement@catradio.cat i també a Diagonal 614, si és que ho voleu fer en format físic. Just després, les amigues de les arts, Rosa Rodon i Marta Ferrer, amb recomanacions culturals. I a les 12, l'eclipsi del suplement, avui les nits de l'actor Pablo Derqui. Passen 7 minuts de les 7.
0: L'informatiu del suplement.
1: Centenars de persones han passat la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures contra la crisi de l'habitatge. Us recorda alguna cosa? Doncs fa 15 anys del 15M. Han plantat unes 150 tendes de campanya a la mateixa plaça on va començar aquest 15M. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, la dona de 87 anys veïna de la ciutat. La protesta va començar ahir a la tarda amb una manifestació multitudinària pel centre de Madrid convocada pel sindicat de llogateres.
2: La mobilització va plegar prop de 300.000 persones segons els organitzadors, 25.000 segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants volen pressionar el govern espanyol perquè dimarts que ve aprovi el decret d'habitatge, una mesura que ha de ser efectiva per evitar els desnonaments.
1: Madrid, Alba Gil, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Ha estat una marxa multitudinària que ha recorregut el centre de Madrid fins al Congrés dels Diputats a crits de Mari Carmen es queda per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge, que es prorroguin els contractes, es congelin els preus i que es prohibeixin tots els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
6: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen, perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
5: També ho reclamava des de l'hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid. La marxa incrementa la pressió sobre el PSOE perquè porti al Consell de Ministres de dimarts el decret d'habitatge, un paquet de mesures que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també Junts, i amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
1: Gràcies, Alba. Enmig d'aquesta agitació social per la qüestió de l'habitatge, Sumar ha amenaçat a plantar el Consell de Ministres de dimarts si no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial.
2: Sí, la formació diu que no acceptarà més respostes parcials ni mesures descafeïnades davant dels desnonaments i davant un problema urgent com és la crisi de l'habitatge. El ministre de Drets Socials, Pablo Bostundi, considera que calen solucions urgents.
7: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
2: El PSOE, mentrestant, negocia contrarrellotge amb els seus socis parlamentaris perquè aquest decret tiri endavant al Congrés dels Diputats, tal com recordava el ministre socialista Òscar López.
8: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales, y a quien no puede tener una vivienda, para ponerse del lado de los fondos buitre, que es lo que está pasando.
2: El ministre ha insistit que el PP i Vox han votat en quatre ocasions per tombar el decret per reforçar el dret a l'habitatge. Per cert, que avui sentirem Pedro Sánchez, que participarà al costat precisament d'Òscar López en l'acte de presentació de candidatures del PSOE de Madrid per a les eleccions municipals i autonòmiques de l'any que ve.
1: El govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. A Ceuta encara hi ha 18.000 migrants esperant que resolguin els seus expedients.
2: El ministre Òscar López ahir no en va voler donar detalls ni tampoc va confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts.
8: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
2: Mentrestant, ahir la dreta i l'extrema dreta es van manifestar a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocava Societat Civil Espanyola i el PP i Vox hi van donar suport. Sentim Miguel Tellado del PP i Santiago Abascal de Vox.
9: Tenemos un gobierno irresponsable. Lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno igual que hay que echar a los invasores y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
10: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
2: Durant la manifestació es van sentir insults contra Pedro Sánchez i es van veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre els quals, per exemple, una pancarta que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos».
1: Parlant de nostàlgiques, avui es jubila un dels jutges més mediàtics i polèmics d'aquests últims anys, Juan Carlos Peinado. El BOE n'ha publicat la jubilació forçosa a complir 72 anys, que és l'edat màxima per exercir la carrera judicial a Espanya. Al final de la seva trajectòria ha estat marcada per la investigació a Begoña Gómez, a qui va enviar judici dilluns passat acusada de tràfic d'influències i malversació, Maria Costa.
11: La instrucció d'aquest cas va arrencar arran d'una denúncia de Manos Limpias, ha durat 2 anys i mig i sempre ha estat envoltada de polèmica. L'esquerra ho considera un atac de la dreta i l'extrema dreta per intentar derrocar el govern espanyol. Durant la instrucció, l'Audiència de Madrid ha esmenat la plana en diverses ocasions al jutge Peinado i algunes de les seves resolucions han aixecat polseguera. entre d'altres en assegurar que el cas de Begoña Gómez és digne de conductes més pròpies de règims absolutistes i del regnat de Ferran VII, on suggerir que els seus escortes la podrien ajudar a fugir d'Espanya. Peinado també ha capitanejat altres casos mediàtics, com l'obertura de diligències contra l'exfutbolista del Madrid, Raúl González, per ocultació de patrimoni, o la imputació l'any 2019 de diversos periodistes per publicar la informació del sumari del cas dels CDRs.
1: A París, tercer dia de la visita del Papa a França, avui es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals dins de l'Església i oficiarà una missa al santuari de Lourdes. Ahir, Lleó XIV va rebre un bany de masses al seu pas en Papa Mòbil pel Camps Elisis de París. En la seva homilia, el Sant Pare va demanar als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes. París, Isabel Galí.
12: L'eix que uneix la plaça de la Concòrdia amb l'avinguda de la Grande Armée s'ha omplert de catòlics, 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament, algunes per veure el Lleó XIV de prop mentre ha baixat amb el Papa Mòbil pels Camps Elisis. D'altres s'han conformat a seguir la missa a les pantalles instal·lades al llarg d'aquests 3 quilòmetres. En boca de la majoria, el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost. Per Lea Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo, el moment social a França i el món ho reclama.
13: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del Papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
12: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó XIV.
14: Jesús revela l'amor incondicional de Déu.
15: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell, cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
12: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del Papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
1: Gràcies, Isabel. Un quart de vuit del matí. Més qüestions. L'Iran espera una resposta oficial dels negociadors dels Estats Units a la seva proposta de reobertura de l'estret d'Hormuz després del rebuig frontal d'ahir de Donald Trump. El govern iranià insisteix que només una solució negociada permetrà sortir del bloqueig actual.
2: La resposta arriba després que Trump justifiqués la seva negativa perquè diu que és fruit de la desesperació.
16: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. Però aquest que presenten no és acceptable.
2: Oman, que ha fet de mediador entre els Estats Units i l'Iran, ha instat les dues parts a mantenir un diàleg

0: Va ser la primera vegada que la mobilització mensual de les víctimes es feia fora de la província de València. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana, 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, va retreure a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
1: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar en la política, i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià, perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
0: Les entitats socials participants van reiterar que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge és alert.
2: A la crònica de successos parlem d'un cas d'una resident a Barcelona que ha estat rescatada al Pakistan víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. L'operació conjunta entre els Mossos i la Policia Nacional va permetre rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat.
0: La dona havia viatjat al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí, tot plegat arran de la relació sentimental que ella havia iniciat ara fa 3 anys amb un home que havia conegut a Barcelona i amb qui va formalitzar una unió religiosa que no va ser acceptada per la família de la dona. L'home, que va patir un intent d'homicidi amb arma blanca per part dels detinguts, va ser qui va alertar la policia que va engegar la investigació. L'operació policial va permetre rescatar la dona i facilitar-ne la repatriació a Espanya. Les detencions dels dos homes es van fer el juliol.
2: Tres ferits en l'esfondrament ahir d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental.
0: Una persona ferida greu va ser traslladada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Els altres dos ferits els van atendre a l'Hospital de Granollers. En el moment de l'esfondrament, a l'immoble també hi havia un menor que va resultar il·lès i un gos que els bombers van rescatar sa i estalvi.
2: I a Girona ha detingut un jove de 19 anys després d'una persecució amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va topar contra un vehicle policial i va ferir dos agents.
0: L'Ajuntament de Girona va confirmar ahir a través d'un comunicat que els fets van passar divendres quan agents de la policia van intentar aturar una moto a la zona de la Font del Rei. A la moto hi anaven dos ocupants i circulava sense claus posades i l'indici que podia ser robada. Els ocupants, alertats per la presència policial, van deixar la moto a terra, un va marxar corrents i l'altre va recuperar el vehicle i va emprendre la fugida. Després de la persecució, els agents van poder detenir el noi, al qual se li atribueixen 6 delictes. Entre ells, atemptat contra els agents de l'autoritat, també furt d'ús de vehicle, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, danys i també lesions per imprudència. La propietària de la moto, robada aquella mateixa tarda, va poder recuperar el vehicle.
2: Avui entra en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-se aplicar. Les noves etiquetes han d'incloure termes concrets i clars i informació veraç que estigui documentada i certificada.
0: Sí, l'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte, un servei o una empresa per aconseguir una millor imatge pública i de retruc incrementar les vendes. La gerent de Sostenibilitat de la ECOC, l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, Cinta Bosch, ha posat alguns exemples del que es regulen declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Si parlem de percentatges de reducció, doncs que siguin els percentatges exactes, que si parlem de que hi ha una quantitat de plàstic reciclat, per exemple, que quedi clar que fa referència a l'envàs i no a tot el producte.
0: I el portaveu de Greenpeace a Espanya, Miguel Ángel Soto, destaca a aquesta emissora l'avenç que suposa aquesta normativa.
4: Se acabó la impunitat. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación.
0: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible.
2: L'Ajuntament de Salt, al Gironès, ha acordat limitar l'horari nocturn de bugaderies, de supermercats i d'altres negocis 24 hores per reduir les molèsties per soroll durant la nit i afavorir el descans dels veïns, Pau Bertrulí.
5: La modificació de l'ordenança aprovada en l'últim ple municipal impedirà que alguns negocis puguin funcionar les 24 hores del dia. El tinent d'alcalde de Salt, Àlex Barceló, explica que les activitats en si no generaven problemes, però sí el soroll dels usuaris a altes hores de la nit.
6: Arrel d'aquestes activitats i dels horaris, doncs, havíem tingut conflictes amb els veïns per l'acumulació de gent que podien generar, per usos indeguts que es feien del recinte que no està vigilat, i per tant aquí el que varen decidir era regular-ho per evitar que es generessin aquestes molèsties.
5: La mesura afecta sobretot bugaderies, perruqueries, locutoris, supermercats i establiments amb màquines de venda automàtica. Barceló també obre la porta a regular l'obertura de botigues per pintar ungles o botigues 24 hores, com ja han fet altres municipis.
6: És un tema que està sobre la taula i s'està treballant, però no formaria part d'una modificació de l'ordenança pròpiament, sinó d'una directiva de servei, més o menys de dirigir activitats. Per tant, el tràmit no és el mateix i ara havíem de fer aquest que és de regulació horària.
5: A partir d'ara, aquests negocis no podran obrir de 10 de la nit a 7 del matí durant l'estiu i de 9 a 6 del matí durant

0: l'hivern. El govern local espera d'aquesta manera millorar la convivència entre les activitats i el seu entorn.
1: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare al davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora, el 93,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom patern, Laia Framis.
2: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, de les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a Espanya, només 21.000 porten el cognom de la dona en primer lloc, un 6,5% del total. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, ho atribueix sobretot als costums patriarcals i creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
3: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal.
2: De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions.
3: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar.
2: Ara bé, els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els seus dos cognoms per reivindicar i visibilitzar la família materna.
1: Anem al cine. El director anglès Mike Leigh s'acomiada com a cineasta amb la Concha d'Or del Festival de Cine de Sant Sebastià. Als 83 anys ha confirmat que Tender Loving Care és la seva última pel·lícula. Entre els triomfadors també hi ha Javier Cámara per la seva interpretació a la producció catalana Cinco Minutos Más. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
4: Tender Loving Care, a banda de la Concha d'Or, absolutament merescuda, també s'ha endut la Concha de Plata, la millor interpretació protagonista, per a Kate O'Flynn, l'actriu britànica coneguda per la sèrie La Maldición de Widow's Bay, i el de millor guió per al mateix Lee, que ha creat una oda als serveis socials, però des d'un punt de vista molt familiar. El premi de millor actriu és exequo amb la noruega Asta Kama August pel film Markens Grude, Com creix la terra, que també s'ha endut el de millor fotografia. També ha triomfat Bian Jing, procedent de Hong Kong, premi especial del jurat, o la sueca Amanda Keller, millor direcció per Garrat Duvaimu, Tingues valor. Finalment, l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana Cinco Minutos Más.
5: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis.
4: Cámara feia referència a Javier Calvo i Javier Ambrosi, que han recollit el premi del públic.
6: Nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
7: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
4: I finalment, el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el premi del públic al millor film europeu.
1: I ara anem cap a la Mercè. Love of Lesbian ha emocionat el públic a la platja del Bogatell de Barcelona, que s'ha omplert aquesta nit per seguir els concerts de la Mercè. Ha estat una de les actuacions de la banda de Santi Balmes abans de fer una aturada bastant indefinida. Barcelona, Marc Ruiz.
8: Santi Balmes avisava.
9: És un dels últims concerts que farem a la nostra estimada ciutat. Però ei, res de tristesa. Avui aquest bolo ha de ser una celebració.
8: I és que quan acabin aquesta gira, que encara els ha de portar a Llatinoamèrica o a València i que encara ha d'anunciar noves dates, Love of Lesbian aturaran l'activitat durant un temps indefinit. El concert ha tingut l'energia de sempre, amb cançons carregades d'una narrativa cuidada pròxima al realisme màgic, amb moments de nostàlgia i del voltatge emocional, com 1999. S'han viscut moltes emocions a la platja del Bogatell amb Love of Lesbian quan han obert el calaix dels clàssics. Algunes plantes ha deixat el públic amb l'energia prou elevada per respondre amb eufòria l'entrada de Manolo García a l'escenari. Balmes estava contentíssim de poder cantar al seu costat Incendios de Nieve, probablement la cançó més estimada de la banda. García també els ha acompanyat a la Hermandad i encara quedava una altra convidada, Chantal Rodríguez, de Remei de Galafresca, amb qui han cantat Allí donde solíamos gritar. Club de fans de John Boy i un petit espectacle de drons ha clos un concert multitudinari amb sensació de comiat, però no del tot.
1: Aquest matí se celebra a Torredembarra la primera sessió del 30è concurs de castells. De fet, diumenge que ve us saludarem des de Tarragona per la gran final del concurs i participen avui a Torredembarra 12 colles amb protagonisme dels castells de gamma alta de 7. Josep Almirall.
10: La Torre de Set o el 4 de 8 són els castells que poden donar la victòria a la primera sessió del concurs de castells, que comença aquest diumenge al matí, a les 10, a la plaça del castell de Torredembarra. Hi participen 12 colles, les classificades entre les posicions 32 i 44 del rànquing Estrella Concurs. En aquesta 30a edició, colles com els castellers de Badalona o els de Cerdanyola, que enguany ja han carregat la Torre de Set, parteixen com a favorites, però també d'altres que han treballat aquesta construcció o el 4 de 8, com els castellers de Berga, els castellers d'Esparreguera o els de Figueres. La jornada de Torredembarra dona el tret de sortida d'un concurs que continuarà dissabte que ve a Tarragona, a la Tarraco Arena, i que culminarà diumenge, dia 4 d'octubre, amb la gran final i les 12 millors colles del moment disputant-se el podi absolut del certamen. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Torredembarra.
11: L'informatiu del suplement. Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
12: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
11: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
12: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
11: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
12: Apialia, la força de vendre junts.
13: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
11: L'informatiu del suplement.
1: Els esports de selecció espanyola debuta a la Nations League amb victòria contra Anglaterra 2-3 a Wembley. Va ser un partit d'alternatives i amb un alt protagonisme blaugrana. Roger Nou, bon dia.
15: Bon dia. Va brillar sobretot Lamine Yamal, que va liderar l'equip de l'atac de la selecció espanyola. El davanter de Mataró va fer el primer gol del partit. Al minut 2 també va marcar Gordon, en aquest cas, per fer l'1-1 per Anglaterra. La resta de gols els van fer per aquest ordre Harry Kane, Baena i Oyarzabal, que va marcar el 2-3 definitiu. Pel que fa als jugadors del Barça, Lamine, Cumarsí i Robri van jugar els 90 minuts, Olmo en va jugar 82, Gordon 70 i Pedri, que no va ser titular, va disputar els últims 20 minuts del partit. Fermín no va jugar i Eric García va ser baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre. Avui li faran proves. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, confia que sigui lleu.
16: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento, no parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
15: Amb la selecció espanyola també van ser titulars els catalans Marc Cucurella i Marc Pubill. El defensa de l'Atlètic destaca el bon partit de Lamine.
17: Bueno, la verdad es que es muy fácil jugar amb el millor jugador del món al davant, es passar-li la pilota i que s'espavili una mica, així que res, molt fàcil.
15: I ahir també es van disputar altres partits de seleccions en presència de jugadors d'equips catalans. República Txeca 1, Croàcia 2, amb l'Ivakovic del Barça, que va jugar tot el partit. També l'Eslovènia 0, Escòcia 0, amb el blanquiblau Derkusic, que va sortir titular, però va ser substituït per problemes físics. El Sud-àfrica 2, Guinea 1, amb l'as del Girona, l'equip titular. I mentrestant, a la classificació de l'Europeu Sub-21, Ucraïna 2, Turquia 2. Píxur del Girona va jugar tot el partit, mentre que Krapichov, també del Girona, es va quedar a la banqueta. D'altra banda, pel que fa a la lesió de Kylian Mbappé en el Turquia-França de divendres, el Madrid ha comunicat que el davanter té una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre. És una lesió lleu i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Per tant, Mbappé podrà reaparèixer a la Lliga després del parèntesi de seleccions i estarà a punt per jugar el clàssic del Camp Nou el 25 d'octubre. Mentrestant, a la Lliga F, victòria del Barça 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patri Guijarro i de Maísa Baja.
18: Pilota el primer pal, pentina el Barça i gol. Doncs és gol de Maísa Baja.
15: Maísa Baja, la jugadora més jove a fer un gol amb l'equip blaugrana amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador Pere Romeu.
19: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt a poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement. Crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
15: Amb el Barça va reaparèixer i tant a bon matí després de deixar enrere les molèsties derivades a la greu lesió al peronet de la temporada passada. Mentrestant, a segona masculina, empat a un del Sabadell a Balaguer 2 contra el Celta, mentre que la primera federació, victòria del Sant Andreu contra el Nàstic 1-2 en el duel català jugat al nou estadi. Aquesta tarda, a les 4, l'Europa rep el Majadahonda a Can Dragó.
11: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Joan Anton Català, bon dia.
20: Bon dia, Roger.
21: 3, 2, 1, se ganya.
1: Joan Anton Català, com estàs? Com va
20: molt
1: la vida?
20: Molt bé, Roger, molt bé.
1: Això és la Terra es plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol al suplement, mirem cap al cel per mirar d'entendre també la Terra. Parlem de ciència, parlem d'astronomia, parlem de física, parlem de química i fins i tot, de tant en tant, anem al cine, Joan Anton.
20: Sí.
1: T'agrada l'Spielberg?
20: A veure...
1: Quina pregunta més absurda, eh?
20: Sí, m'agrada les coses que fa perquè són molt espectaculars i aquesta, de la que avui parlem, m'ha agradat força, ho haig de dir.
1: Sona així.

0: L'última pel·lícula de l'Steven Spielberg es titula El dia de la revelació. Sona d'aquesta manera. Spielberg ha tornat al cine d'alienígenes, que ha explorat tantes vegades al llarg de la seva carrera. E.T., els encontres a la tercera fase, i també amb aquesta nova pel·lícula, des d'una òptica doncs, que no se centra tant en el primer contacte amb els aliens, sinó en què passa quan tenim informació sobre aquest primer contacte. Qui té dret a tenir-la ha de ser compartida, qui l'ha de compartir? Doncs amb l'excusa d'aquesta nova pel·lícula, que per cert ja la podeu trobar també a les plataformes, avui el Joan Anton Català s'imagina com seria aquest dia de la revelació. Joan Anton, tu, quan vas al cine a mirar una pel·li de ciència-ficció o que té a veure amb l'espai, la pots arribar a gaudir o estàs pensant... Aquí és una llicència del director, no, no tinc tingut en compte...
1: Escolta'm una cosa, és que estem parlant de l'Spielberg, això és John Williams, el que sona.
0: Sí,
1: és que és brutal.
0: No? És que van de la mà, no,
1: és
0: normalment.
1: Però és que és increïble.
0: Sí, jo aquesta no la trobo tant de les més espectaculars.
1: No, no és de les més.
0: Puja una mica més, Víctor.

0: Home, Roger, imagina-te-la...
1: N'hi ha de millors, què vols
0: sí,
1: que digui?
0: Sí, evidentment, sí. Però que
1: tu allà... Crec que aquesta melodia...
0: No et diu res?
1: No, no és que no em digui res, bonica, però no la recordaré.
0: Val, potser perquè no té... Potser al començament sí que té una...
1: El loop
0: potser el té més al començament, sí. No, però és preciosa. Bueno, és igual, la qüestió, què em preguntaves?
1: Per quina música creus que escolten els alienígenes?
0: No, això no m'ho preguntaves. Mira, doncs...
1: És a dir, el que et vull preguntar és si tu quan vas al cine a veure una pel·li d'alienígenes ets capaç de gaudir-la o estàs dient quina fumada que han fet.
0: Mira, quan vaig a veure una molt de contingut científic, reconec que no em puc concentrar, perquè estic pendent de les errades. Aquesta no té contingut, apenas en té de contingut científic. És deixar volar la imaginació i pensar això, no? Què passaria el dia que ens expliquessin que ja han estat aquí els alienígenes i que tenim confirmació de que això fos així. Per tant, és absoluta ciència-ficció. Sí, em va agradar, em vaig deixar anar. Per cert, Roger, tu has vist mai un objecte volant no identificat?
1: Jo no he tingut aquesta sort.
0: Ah, perquè qualsevol cosa que veiem al cel ho podem catalogar com a objecte volant no identificat. T'has de dir que jo de jove em vaig dedicar bastant. Jo, bueno, ho hem explicat algun cop, a mi m'agradava experimentar, tocar les coses, vaig ser bastant friqui moltes coses, i una d'elles va ser aquesta, em vaig dedicar...
1: A buscar-los. Mira, una anècdota que he anat explicant les últimes setmanes és que el moment més àlgid de l'eclipsi que vam passar plegats aquest 12 d'agost, quan hi va haver la totalitat, que érem a les Terres de l'Ebre, el trabucador, hi va haver un moment que vaig apartar la mirada del sol, que estava tapat per la lluna, i vaig dir, mira, Joan Anton, allà passa un avió. Un avió que ens espatlla aquest eclipsi tan bonic. I em vas dir, no, mira, allò és Venus.
0: Exacte. Vas veure un objecte volant no identificat fins que el vàrem identificar, que et vaig dir que era Venus. Bueno, no, però això està bé, perquè mira, l'altre dia a l'Observatori Fabra em ve un senyor i em diu, molt seriós, i em diu, escolta'm, jo fa temps vaig veure un ovni. I jo, ah, molt bé. No, però una nau, i tenia aquesta forma d'un plat volador, no, típica de les pel·lícules, no? Una cosa increïble, que et digui. I li vaig dir, sí, disculpi, vostè va veure simplement un ovni, un objecte volant no identificat, però no em faci creure que això eren homenets verds. Ho dic perquè aquí, ara en parlarem, tot es basa en la hipòtesi que ja ens han visitat i que, de fet, els tenim aquí i hem tingut cadàvers i hem tingut naus. I és el dia de la revelació. Spielberg ens diu què passaria, com seria el dia en què això s'escapi i se sàpiga que...
1: Efectivament. Aquesta pel·lícula, aquesta última pel·lícula de l'Steven Spielberg, parteix d'aquesta idea que ja hem certificat i tenim proves del contacte extraterrestre i a partir d'aquí què?
0: Exacte.
1: És a dir, el punt de la ficció de la pel·lícula és que ja sabem que existeixen, a partir d'aquí, com ens hi comportem?
0: Cosa que no ha passat, és el que dèiem, cosa que no ha passat. Recordem aquella frase de Carl Sagan, que ho hem dit molts cops, no? Afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries i no en tenim cap ni una de proves d'aquestes. A més, les dimensions del cosmos ja et fan sospitar, Roger, que no els detectarem perquè hauran vingut i perquè aterraran aquí i perquè tindrem un cos, sinó si mai detectem vida intel·ligent allà fora, ho farem perquè rebrem un senyal, una missió que de manera volguda o involuntària aquella civilització hagi enviat a l'espai i que un dia nosaltres, els nostres radiotelescopis, puguin rebre, perquè això viatja a la velocitat de la llum i n'hi podria haver molts de senyals viatjant per l'univers en aquest moment, no? Però no serà perquè ens aterri una nau i amb un ET dins, cosa que no ha passat.
1: Escolta'm, Joan Anton, encara no ha passat, però com més avancem en aquesta exploració espacial, més probable és que acabem trobant vida allà fora. Per tant,
0: això és un escenari... Clar, no, però això és el que jo deia. És cert el que dius, però no serà perquè descobrirem una nau soterrada a l'Antàrtida amb un cos dins. No serà aquesta la mà. O perquè ens aterri aquí al davant, no?, dels estudis, una nau i surtin dos individus allargats amb un ull al cap. No és aquesta la manera. La manera més probable és perquè detectarem un senyal, una missió. Perquè així la nostra tecnologia, sí, cert, cada cop és més afinada, és més bona per poder reconèixer aquests senyals.
1: Va, fem l'exercici, ens posem en el lloc d'aquests protagonistes. Jo és una pel·lícula que no he vist, per tant m'has d'anar guiant, eh?
0: Va.
1: El dia de la revelació de l'Spielberg. Què passarà el dia que hi hagi aquest primer contacte? Estem preparats? Hi ha una pauta a seguir? Hi ha un protocol escrit?
0: Hi ha un protocol a seguir, que és un protocol que té escrit la NASA, que algun cop també ho hem comentat... Ai, la NASA, perdó, les Nacions Unides, que és més elevat que la NASA, que és un protocol que n'hem parlat algun cop, que té algunes coses escrites, que no sé si estarem a l'altura. A la pel·lícula no es compleixen, clarament no es compleixen aquestes coses, perquè el dia de la revelació de Spielberg és ho hem estat amagant durant molt de temps i ara se'ns escapa, no? Perquè el que diu aquest protocol de les Nacions Unides és que el dia que detectem un senyal, i es parla d'un senyal, fixa't que no es parla d'una nau, perquè no és així com els descobrirem, que es tingui origen alienígena, doncs es guardarà transparència, es mantindrà el compromís de transparència en mitjans de comunicació i amb el públic en general. No sé si estarem a l'altura d'això, i menys amb els lideratges que tenim en aquest moment en el món. Però aquest, entre moltes altres coses, això és el que diu el protocol, no s'ha complert en el cas de la pel·lícula de Spielberg, ja juga ell amb això, no? Que ho hem estat mentint, hem estat amagant això durant molts anys.
1: Escolta'm, aquests últims anys, Joan Anton, la Casa Blanca també ha començat a desclassificar documents i imatges científiques sobre avistaments d'ovnis, perquè Donald Trump també està obsessionat com a sí. negacionista que és amb totes aquestes teories conspiratives. Per tant, més carn, més peix pels taurons.
0: Sí, de fet ja s'havien començat a classificar fa uns anys, també en varen parlar molt, es van en aquell moment muntar grups de científics independents, la NASA va muntar un grup de científics independent de la NASA a nivell internacional que analitzessin aquests fenòmens. El resultat no va agradar a molts conspiranois perquè el resultat va ser no trobem amb aquests avistaments res que ens faci sospitar que hem estat visitats. Es van classificar, es van començar a classificar, i encara avui s'està fent, aquests avistaments, que tenen molt valor, t'haig de dir, perquè no és com si jo vaig pel carrer i dic he vist un ovni, l'he fotografiat, això no té cap mena de valor. Per mi pot tenir molt valor, a nivell personal, no? Però a nivell científic això no té cap mena de valor. No? Com comprovo, com he fet la foto, en quina velocitat es movia aquest objecte, en quina direcció anava, saps? Hi ha moltes dades científiques que sí que hi són aquí, sí que hi són en aquests avistaments, per tant es poden fer anàlisi a partir. I s'han fet i s'han classificat, s'estan classificant. Per exemple, hi ha una categoria que és objectes fenòmens atmosfèrics, una altra que és globus sondes, una altra que és ferralla espacial que reentra a l'atmosfera de manera incontrolada i que té moviments incontrolats. Una altra que s'ha creat la categoria però no s'ha classificat encara res aquí dins i que preocupa especialment són proves de tecnologia avançada que en països rivals o indústries puguin estar fent. I això als Estats Units es preocupa, òbviament, especialment. De manera que hem creat aquestes categories i s'estan classificant. I els científics ens recorden que no perquè algun d'aquests avistaments no pugui ser classificat, això ja comprova o valida la hipòtesi tan extraordinària com és una nau amb humanets verds, que és la darrera de les explicacions que hauríem de guardar abans no haguem descartat totes les explicacions més avorrides o més mundanes que puguem tenir.
1: Escolta'm, aquesta gran conspiranoia sobre el tema alienígena, Joan Anton, gira entorn de l'àrea 51 sí. nord-americana i també té un protagonisme especial a la pel·lícula de Spielberg. Què hi ha de cert en tot el que es diu i s'ha dit sobre aquesta àrea 51?
0: És molt interessant.
1: Explica'ns primer què és l'àrea 51 i després què es diu sobre ella.
0: És molt interessant. Mira, és una àrea reservada, militarment protegida, a l'estat de Nevada, als Estats Units, al mig del desert, que durant molt de temps, i ara veurem per què, s'ha creat allà la història de que és el lloc on els Estats Units tenen naus i cossos d'alienígenes congelats i allà s'hi estan fent estudis. L'àrea 51 s'ha convertit en la meca de la conspiranoia alienígena. És on hi va gent, no poden entrar, lògicament és un territori militar, és un terreny militar que està protegit, però acampen a fora. Acampen. Hi ha la tira de gent en allà, estan convençuts que allà s'estan fent proves i hi ha gent que va allà a passar dies acampats a veure si veuen alguna cosa en el cel de Nevada. I això s'ha mantingut així durant molts anys, aquesta cosa. És allà, a l'àrea 51. I a més es diu, si vas a l'àrea 51 coneixem gent que ha anat i que no ha tornat. S'han creat historietes col·laterals de tot això. Què hi ha del cert? Doncs mira, crec que va ser l'any passat, dos periodistes del Wall Street Journal publiquen un estudi d'aquests que fan els periodistes, que investiguen molt i que estan anys investigant això, que demostren que tot això ha estat, sí, una conspiranoia provocada, creada artificialment pel govern nord-americà. Quan la Guerra Freda, dècada dels 70, sobretot dècada dels 80, els Estats Units van començar a difondre informació falsa sobre el que s'estava fent realment en aquesta base, que s'estaven fent proves militars, s'estaven provant un nou avió de combat. Per despistar els espies soviètics, es va crear tota aquesta cosa dels CTs. I un coronel de les forces aèries nord-americanes va passar a mà fotografies falses d'objectes i de cossos als restaurants i als bars de la zona per crear aquesta bombolla d'il·lusió que fes que els espies soviètics diguessin saps què? Anem a espiar un altre lloc, que aquí no en traurem res. Això va ser una bomba, quan va sortir aquest article. Va ser una bomba, donen noms, donen testimonis, de manera que, bueno, un podria dir, ai, per què ens hem de creure aquests periodistes? Bueno, podríem canviar la frase també, no? I per què ens hem de creure una cosa que encara és molt més extraordinària, que és que hi hagi alienígens congelats? És molt més extraordinari això, perquè ens ho creiem, no? Molt més fàcil creure les coses més mundanes que tenen proves. És a dir, testimonis i proves i gent que diu com es van filtrar aquestes informacions.
1: Realment és un tema fascinant i que alimenta també tantes teories, no?
0: Sí que ho és.
1: Malauradament, no?
0: Sí.
1: Malauradament, la ciència també està utilitzada, sí, d'una manera negligent aquí.
0: Totalment. La ciència, jo penso, hem comès molts pecats, també n'hem parlat molts cops, no? Un estat que aquest tema, que està com estigmatitzat, és com molt friqui, la ciència no s'hi ha volgut posar mai. És com rebrem, i com que no volem rebre, doncs mirem a un altre costat i no ens hi posem. Això ha estat un error, perquè ha fet que la bèstia es vagi fent cada cop més grossa. Avui, afortunadament, la cosa ha canviat. La posició de la ciència, Roger, és om, que no ens pugi l'adrenalina. Tranquils. Qui vulgui certificar una cosa d'aquestes, cap problema, que porti proves. I nosaltres analitzarem les proves.
1: Recordo la història fa 3 anys d'aquelles famoses declaracions sota jurament d'un exagent d'intel·ligència davant, sí, d'una comissió d'investigació del Congrés dels Estats Units, on el que explicava és que el país, els Estats Units, tenien naus i cossos d'extraterrestres. Sense proves, evidentment, cap això que ni dius, però sí sota jurament d'un exagent d'intel·ligència, sí, que evidentment anava a rebentar el sistema.
0: Exacte, és a dir, perquè molta gent diu, és que estava sota jurament. Ja, sí, i a veure, no serà el primer cop, no?, d'una història d'un procés judicial o de testimoni en què el testimoni menteix directament. David Grange, aquest exoficial de la intel·ligència nord-americana, que és el que va declarar això, no va poder aportar cap prova, se li van demanar. Jo vaig assistir, amb telemàtic, evidentment, connectat per internet, vaig assistir a la comissió i se li demanaven proves que no va poder portar-ne ni una, ni cap fotografia, ni cap document, tot i que va dir que hi havia molta gent que els tenia, però ell no en va poder aportar cap. Però la cosa és quan poc temps després se sap que aquest mateix home, aquest que ha declarat sota jurament, va fer unes declaracions dient que durant la Segona Guerra Mundial, aguanta, el Mussolini va capturar un ovni, una nau extraterrestre tripulada, i que va ser gràcies a la intervenció del Vaticà que els Estats Units varen poder recuperar, abans que caigués en mans de Mussolini, aquesta nau. I un diu, a veure, per favor, saps? Quina credibilitat pot tenir després la declaració sota jurament d'aquest home en una comissió d'investigació dels Estats Units, on, a més, no pot aportar proves? Què pretenia aquest home? No ho sé. Òbviament hi ha uns objectius aquí, desconec quins són.
1: El dia de la revelació de l'Spielberg, que ha fet un ús de la ficció per donar dramatisme també a aquesta situació, i per això imagina, doncs, aquest món regnat per una gran conspiració mundial. Bé,
0: en fi,
1: veurem si pot existir una conspiració i una teranyina d'aquesta mida.
0: Escolta'm, Roger, jo, mira, per acabar de provocar aquí al final, perquè sempre em trobo gent que no hi ha manera de convèncer-la. De fet, mira, també una senyora em va dir...
1: Els convençuts, però de la teoria fosca.
0: Clar, em diuen, els científics sempre enganyeu. I li vaig dir, senyora, doncs aquí acaba la discussió. Perquè, clar, tot el que jo li digui, vostè em dirà que menteixo. Per tant, ja s'ha acabat, no? Mira, per provocar, tant de bo existís aquesta conspiració universal, perquè per un cop ens hauríem posat d'acord tots els països, rivals tots ells, per una cosa, que és enganyar a la resta del món. Tant de bo ens poguéssim posar d'acord amb altres coses molt més importants, saps? Què vols que et digui?
1: Joan Anton Català, ens quedem també amb el cine avui, amb aquesta pel·lícula de Spielberg. Deures, veure-la.
0: És interessant, sí, jo la recomano. Sí.
1: Una abraçada ben forta.
0: Igualment,
1: fins
0: aviat.
1: Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Aquí el tens.
3: Ja?
5: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears, finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
6: Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
7: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
6: 6 dies per viure les lletres.
7: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
6: Programa complet a horitzons2050.org.
4: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
8: A mi m'ha fascinat sempre intentar entendre com funcionen les coses i el cos humà és potser la cosa més complexa que tenim aquí al costat per entendre.
4: Aquest diumenge, Salvador Massip, metge investigador i escriptor.
8: Els autistes potser que no són tan funcionals, que no poden comunicar-se, o els que com jo ens en sortim força
9: però
8: bé.
9: Però molt bé.
8: Amb les dificultats, però ens en sortim. És una peculiaritat en la manera com les nostres neurones s'han desenvolupat. Llavors això ens porta cap a certes limitacions socials, per exemple.
4: El divan, el valor de la conversa.
8: Jo a Catalunya m'agradaria molt que pogués prendre les seves pròpies decisions. Crec que Catalunya és un país que pot fer moltes més coses de les que fa si no tingués un estat en contra.
4: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passant 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujadas, bon dia.
10: Bon dia.
1: Acampada a la Puerta del Sol de Madrid després de la manifestació d'ahir per la crisi de l'habitatge.
10: Centenars de persones ja han passat la nit amb tendes de campanya i a aquesta hora hi continuen. Exigeixen polítiques per protegir el dret a l'habitatge i dimarts el govern espanyol preveu aprovar un decret de mesures.
1: De seguida hi connectem amb l'Alba Gil. Tot això la setmana que de Colau ha preparat el terreny per tornar a la primera línia política. Casualitat o no, que ho interpreti cadascú. El govern espanyol prepara un decret llei per agilitzar les deportacions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta.
10: Ahir milers de persones van participar en la manifestació de la dreta i extrema dreta a Madrid contra Pedro Sánchez per la crisi a Ceuta.
1: Avui a Barcelona és dia de piro musical.
10: L'últim plat fort de la Festa Major aquest any a càrrec de Josep Montero, el líder d'Oques Grasses. Aquesta nit passada, la de dissabte, Love of Lesbian ha emocionat el públic de la platja del Bogatell de Barcelona que s'ha omplert de gom a gom.
1: Tender Loving Care s'endú la Conxa d'Or al Festival de Cine de Sant Sebastià.
10: I el seu director, Mike Lee, confirma que aquesta és la seva última pel·lícula. Entre els triomfadors també hi ha Javier Cámara per la seva interpretació a la producció catalana Cinco Minutos Más de Berto Romero.
1: Avui es jubila un dels jutges més mediàtics i polèmics dels últims anys, Juan Carlos Peinado.
10: Avui, justament avui, fa 72 anys, l'edat màxima per exercir la carrera judicial a Espanya i al final de la seva trajectòria ha estat marcat, evidentment, per la investigació a Begoña Gómez.
1: Bany de masses del Papa Lleó XIV a París.
10: Que ha fet una missa multitudinària als Camps Elisis, on es calcula que hi han assistit 700.000 persones. Macron no hi ha anat.
1: Al Pakistan han rescatat una dona resident a Barcelona, víctima d'un matrimoni forçat per la seva família.
10: Una operació conjunta entre els Mossos i la Policia Nacional ha permès rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans.
1: Avui tenim un ull posat a Torredembarra. Se celebra la primera sessió del 30è concurs de castells, l'avançada de la gran final del concurs de castells, que viurem en directe diumenge que ve des de Tarragona al suplement.
10: Sí, avui a Torredembarra, com deies, hi participen 12 colles amb protagonisme especial dels castells de gamma alta de 7.
1: Als esports, la mínima el brilla amb la selecció espanyola en la victòria contra Anglaterra a Wembley.
10: El de Rocafonda va fer el primer gol del partit al minut 2, també va marcar Gordon, en aquest cas per fer l'1-1 per Anglaterra. Resultat final, Anglaterra 2, Espanya 3.
1: Portades dels diaris, diari Ara, Marina Alaminos, sobre salut mental, titulen desbordats.
11: Sí, és el titular sobre una fotografia que ocupa pràcticament tota la plana d'una noia d'esquena dins d'una habitació amb tot força fosc. Testimonis de professionals i pacients mostren les mancances del tensionat sistema públic de salut mental. El periòdico avui fixa la mirada en el futur del jurat popular. L'hora de la veritat destaquen després que el judici a Begoña Gómez hagi reobert el debat amb aquest tipus de tribunal. A La Vanguardia, fotografia de la manifestació al centre de Madrid contra el desnonament de Mari Carmen i titular Sumar boicotejarà el Consell de Ministres si no hi ha decret d'habitatge. I al Punt Avui, dades segures, un núvol sobirà català per a una independència tecnològica de la Unió Europea.
1: A aquesta hora també ens fixem amb la premsa editada a Madrid, fotografies centrals per la manifestació.
11: Sí, el País al carrer eleva la pressió per un pacte urgent en habitatge. El Mundo, si bé el titular principal és sobre les relacions entre Venezuela i el Dama, i veiem també una imatge dels acampats i un destacat, la indignació per l'habitatge desemboca en una temptativa de 15M. A l'ABC, en canvi, la fotografia és de la manifestació, en aquest cas convocada per Societat Civil Espanyola en Defensa de Ceuta, i a La Razón, també sobre la crisi migratòria, entrevistant el líder de Vox al Parlament Europeu, Jorge Buxadé, que deixa aquest titular, diu s'han de trencar relacions entre amb el Marroc després del que ha passat a Ceuta.
1: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufarà 78 espelmes, Joan Pera.
12: Perquè la gent té una expectativa de mi
9: que jo em veig impossible de decebre.
12: Un home que ha fet del teatre l'escenari de la seva vida, que va tocar el cim amb Paco Morán fent L'estranya parella, i aquí potser confós alguna vegada amb Woody Allen.
1: Avui també és l'aniversari per molts àngels Joan Pera. 68 espelmes, Quique Setién.
13: Ayer estaba paseando al lado de las vacas allí en mi pueblo y hoy estoy en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona.
12: La seva vida va fer un tomb en 24 hores, però la seva història amb el Barça va tenir un final abrupte. Va ser destituït 3 dies després del 2-8 contra el Bayern a la Champions i actualment està sense equip.
1: 54 espelmes, com ho he de dir, Albert?
12: Gwyneth Paltrow.
14: At a dinner party comes to me after and it's like he should work for the CIA like in 10 minutes I told him everything I've ever you know.
12: Va guanyar un Oscar i un Globus d'Or per la seva interpretació a Shakespeare in Love i en els últims anys s'ha fet mundialment coneguda per ser una de les grans figures de l'univers cinematogràfic de Marvel. Al passeig de la fama de Hollywood hi ha una estrella amb el seu nom.
1: Vida social.
15: Som una font insaciable de felicitat, aquell plan esperat que arriba.
1: Aquest és Manu Guix, avui Marta Ferrer serà Castellfollit del Boix.
16: El cantautor acaba de publicar el seu nou treball, Galàxies, i avui el presentarà en un concert íntim i proper entre les vinyes del celler Entrebosc. Una experiència única, en què també es podrà gaudir d'una experiència gastronòmica amb show cooking. Serà a 12:15 del migdia, l'entrada sense dinar costa 29 euros i amb dinar 67,5.
1: I atenció, perquè a Montserrat hi sonarà la novena sinfonia de Beethoven.
16: L'Orquestra Simfònica del Vallès n'interpretarà la versió catalana de Joan Maragall en homenatge a Pau Casals, amb motiu dels 150 anys del seu naixement. Serà un concert emmarcat en el Festival de Música de Montserrat, justament a l'Abadia de Montserrat, i es farà a les 8 del vespre. Les entrades són gratuïtes, però cal reservar-les prèviament a través d'internet.
1: El Maldà, consulta familiar.
16: La dramaturga mallorquina Marga Rom estrena per primer cop en un teatre barceloní i ho fa amb aquest text que parla de les relacions de parella en etapes diferents de la vida. Tot a través de la història d'una mare, una filla i la seva terapeuta. Avui a funció a les 12 del migdia i les entrades es poden comprar per 20 euros.
1: I a la sala Flyhard tornaran... Passaran coses fantàstiques.
16: Escrita i dirigida per Jordi Casado i Silvia Navarro, l'obra és la història de l'Artur, un podcaster de True Crime obsessionat des de fa setmanes amb la desaparició de la veïna del quart tercera. Ell creu que l'autor del crim és un suposat nebot i no descansarà fins que ho pugui demostrar. La funció d'avui és a les 7 de la tarda, les entrades a partir de 19 euros.
1: I avui és l'últim dia per passejar per la Setmana del Llibre en Català.
16: En la seva 44a edició, la Gran Trobada Literària reuneix editorials, llibreries, autors i lectors en un espai de venda i presentació d'obres al passeig Lluís Companys de Barcelona. Avui s'hi pot passejar fins a 2:15 de la tarda.
1: És l'hora del conte de l'Albert Postils. Avui es titula Drets Laborals.
17: El Sol no estava satisfet amb les seves condicions laborals. Se sentia estafat. Treballava totes les hores del dia. Portava la puntualitat per bandera, tant a l'hora de sortir com de pondre's. I no li havien apujat mai el sou, ni tan sols li havien donat les gràcies, per aquests milers d'anys de servei impecable. En definitiva, sentia que tothom el donava per descomptat. Fins que un dia va dir prou i va amenaçar de desaparèixer per sempre més. Per comunicar-ho als humans, va emetre una sèrie de senyals que admetien una interpretació inequívoca per part dels astrònoms. Si no hi posem remei, el Sol s'acabarà més aviat del que ens pensem. La humanitat no es va sentir interpel·lada per l'advertència. Devia considerar que els afers del cosmos li quedaven massa lluny. I això només va fer que carregar d'arguments al Sol per cremar-ho tot. Però a l'hora d'ordir el seu pla, el Sol va pecar d'innocència. Va demanar a la Lluna de teixir una aliança, però la Lluna només estava disposada a conjurar-se per fer un eclipsi que espantés els humans una estoneta.
1: Música. Vam topar

0: els animals.
1: Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Roger.
1: Aquest és el Guillem Gisbert, oi?
2: Així és. L'artista barceloní va publicar divendres Les coses anaven bé, el segon senzill del seu nou àlbum, que arribarà el 13 de novembre. El tema compta amb la veu de Julieta Vidal, de Losa, en un duet melancòlic sobre la dificultat de reconèixer la felicitat mentre l'estem vivint.
1: Salut i ràdio, Blai.
2: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 27 de setembre del 2026. Fem un exercici, va. Ens posem al cap d'algú que sent aquesta cançó. Algú que sent els primeríssims acords d'aquesta cançó i el seu cap ja sap que durant 4 minuts i 18 segons no podrà fer res més que taralejar el Wonderwall dels Oasis. Aquest algú, si ha estat afortunat amb un codi per comprar entrades per als concerts dels germans Gallagher a Barcelona, serà capaç de renunciar a les vacances per veure'ls en directe. By now you should have somehow realized what you gotta do. Estarà convençut que hi ha més talent en la pandereta del Liam i en la guitarra del Noel que en qualsevol cantant de reggaeton que ompli tots els estadis del món. Que hi ha més carisma en el posat d'estrella del rock dels germans més famosos dels 90 que en qualsevol grup britànic posterior als anys 2000. En el fons, aquest algú sap que pagar més de 200 euros és similar a un atracament, però pensarà que l'experiència és irrepetible i que si veu més de 10 stories a Instagram de gent que coneix anant al concert, li agafarà un atac agut d'això que ara en diem FOMO. Ara, en canvi, canviem d'exercici. Ens posem al cap d'algú que sent això... primers acords del piano del Don't Look Back in Anger, i aquest algú, més que emocionar-se, badalla. Aquesta persona està seguríssim que el retorn dels Oasis és només màrqueting, que Liam i Noel Gallagher són una còpia norantera de Paul McCartney i John Lennon, que són dos personatges insufribles, malcarats, que des de fa pràcticament 30 anys no treuen un disc a l'alçada de la llegenda, i aquest algú, a més, també està íntimament convençut que els Blur, els arxienemics dels Oasis, són infinitament millors. Les dues visions són legítimes, només faltaria, i contenen una part de la veritat. Els Oasis han sabut entendre com ningú el negoci de la nostàlgia i la necessitat de certa autenticitat a dalt de l'escenari en un món en què les grans estrelles fan olor de prefabricat. És probable també que tant Liam com Noel Gallagher, si als 90 els haguessin dit que 3 dècades després estarien esprement deliberadament la butxaca dels fans per garantir-se una jubilació encara més daurada, s'haurien escopit ells mateixos. Ara bé, que aixequi la mà qui, afortunat amb un codi per comprar entrades per anar-los a veure o si els en cau una del cel, estigui disposat a perdre-s'ho. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Pluja de tardor, pluja de saó. Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia, i bona hora. Doncs aquesta setmana, per cert, tens l'entrada ja o no?
1: Doncs mira, sí. Gràcies
2: a la aconseguit?
1: Gràcies a la meva dona. Jo vaig... a veure, et feien la pregunta de quin disc va entrar el 95 i la intel·ligència artificial em va jugar una mala passada i vaig respondre malament.
2: Què dius, ara?
1: Sí, fatal. O sigui, no la mereixo, l'entrada, realment.
2: Doncs jo ho vaig fer exactament igual i em va anar bé.
1: I, per tant, amb el meu correu no em van enviar el codi, però la meva dona va tenir aquesta sort i ens hem gratat la butxaca i, si tot va bé, hi anirem. O sigui que sí, en tinc dues.
2: Crec que
1: hem pagat 205, hem pagat. No està malament, eh?
2: Déu-n'hi-do.
1: No és la més barata, també et dic que no és la més cara ni de bon tros. Ara, avui no et perdis a 11:15 perquè farem un cara a cara al Luis Hidalgo i el Nando Cruz. Són dos crítics musicals amb molts anys de concerts a les esquenes i no ho veuen gens clar. Vull dir, ells són partidaris de que això és una operació de màrqueting i de blanquejament i de jubilació daurada i, per tant, serem bastant crítics amb la cosa. Malgrat que hi ha personatges que segurament poden ser despreciables com un servidor que han fet la cua i han pagat la morterada.
2: Bé, bueno, esperem que vagi bé.
1: Escolta'm, si la meva dona es posa malalta o el que passi falta, ja et faré una oferta.
2: Bé, jo hi vaig molt per la meva filla, eh?
1: Ah,
2: vull dir,
1: toca... Però si, escolta'm, si la teva filla, els Oasis, no sap què són...
2: Ja, però mira, m'ho ha demanat, no ho sé. Mm-hmm. Més val això que altres coses. Jo avui ho intentaré, a veure si tinc sort.
1: Molt bé, a veure, avui és l'últim dia, molta sort.
2: Sí.
1: Bé, pluja de saó vol dir que el terra comença a ser més fèrtil a la que plou, també, per aquesta època de l'any.
2: Esperem que sigui així, perquè ara mateix la terra està força seca i malgrat que ha anat plovent alguns dies a l'estiu, poc en general, i tenim un terreny molt sec. I el que anunciem de cara a aquesta primera setmana de tardor és precisament que deixem enrere per fi ja aquest ambient tan estiuenc. Avui tindrem un tast amb un augment de núvols baixos a tota la costa una mica més general, fins i tot no descartem alguna gota a l'Empordà o també alguns sectors del Pirineu a la tarda, amb l'augment d'aquesta nuvolositat que insinua doncs, uns vents humits que van a associats a una pertorbació. De fet, hi ha un parell de pertorbacions que ens afecten ara aquesta primera setmana de tardor. De fet, demà al matí i dimarts al matí tindrem uns episodis de pluja a la façana litoral, sobretot al sud del país, amb certa intensitat, i no acabarà de fer net. Al llarg de la setmana, amb intermitències, els núvols i els ruixats ens acompanyaran i això ajudarà, en definitiva, que les temperatures lentament es vagin normalitzant. Sobretot cap a finals de setmana tindrem un ambient ja més de plena tardor.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Desenes de persones han passat la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys, veïna de la ciutat. La protesta va començar ahir a la tarda amb una manifestació multitudinària pel centre de Madrid, convocada pel sindicat de llogateres. La mobilització va plegar prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, en canvi 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants volen pressionar el govern espanyol perquè dimarts que ve aprovi el decret d'habitatge, una mesura que ha de ser efectiva per evitar els desnonaments. Anem en directe cap a Madrid. Alba Gil, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Alba, primer una fotografia d'aquesta Plaça del Sol amb aquestes desenes de persones acampades.
3: Jo crec que doncs a aquesta hora hi ha vora un centenar de tendes acampades. Estan just davant la façana de la seu de la Comunitat de Madrid. Pels que coneguin la Puerta del Sol, us feu una idea, és allà on hi ha el quilòmetre zero. Ara mateix la gent està, algunes persones fora de les tendes, bàsicament són els que han passat aquí la nit i ja s'han anat llevant. També hi ha alguns curiosos, alguns periodistes i gent de passada que encara no ha acabat la nit però que no tenen res a veure amb aquesta acampada. Podem sentir alguns dels testimonis.
4: Yo creo que la vibra o lo que parece es que la gente no se va a mover hasta que no cambie algo de una vez por todas y para siempre.
5: Es una desgracia que haya que haya tenido que pasar el desahucio de Mari Carmen de una persona de casi 90 años, que haya tenido que pasar esto para que por fin despertemos.
6: para que se pueda reivindicar y que el gobierno nos escuche. Escucha a una sociedad que está cansada de la especulación, cansada de la corrupción.
3: En aquests moments en què l'acampada ja comença a despertar, l'ambient és absolutament tranquil, no s'hi veu tampoc policia. Veurem què passa durant el matí i quins són els pròxims passos, perquè, com deies, la idea és fer pressió al govern espanyol perquè porti aquest mateix dimarts al Consell de Ministres el decret d'habitatges. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
7: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen, perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
1: Alba, ara aquesta és justament la complicació a nivell polític, perquè els socis del govern de Pedro Sánchez, Sumar, han amenaçat de plantar el Consell de Ministres de dimarts si no s'aprova un decret d'habitatge que a la vegada s'està acabant de negociar amb aquesta fina línia que deia l'Alba. El que demana Junts pot fer saltar Sumar i a l'inrevés. Per tant, està clar que aquest clima electoral s'ensuma a cada maniobra. Aquesta setmana sentíem Ada Colau fent un vídeo demanant a Sumar sortir del govern arran del desnonament de la Mari Carmen. També moltes interpretacions que Ada Colau faci un pas per preparar el terreny per tornar a primera línia política la setmana que es produeix una acampada a la plaça del Sol de Madrid, tenint en compte d'on va sortir Ada Colau amb aquell 15M ara fa quasi 15 anys. Com estan les posicions del partit dels partits de cara a aquest dimarts amb aquest Consell de Ministres i aquest decret, Alba?
3: Doncs, com bé deies, l'últim moviment va arribar ahir de la mà de Sumar, que va voler marcar perfil, també entenent que portar el debat polític cap a l'habitatge creuen que els beneficia especialment en comparació amb, per exemple, el tema de Ceuta, no? Que parla d'immigració o que parla de seguretat, perdoneu. Per tant, ahir Sumar que amenaça de no anar al Consell de Ministres. Recordem que això ja ho va fer al març, per si el PSOE no porta aquest decret d'habitatge. Ho deixava ben clar Pablo Agustindui, que és ministre de Drets Socials.
8: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
3: Els socialistes no recullen el guant, insisteixen que treballen a marxes forçades per enllestir la bateria de mesures. De fet, negocien ja amb tots els socis, fins i tot amb Junts, per donar-hi resposta, però recorden que, més que portar-lo al Consell de Ministres, l'important és que el Congrés li doni el vistiplau.
9: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales, y a quien no puede tener una vivienda, para ponerse del lado de los fondos buitre, que es lo que está pasando.
1: Aquest és el panorama en aquest despertar de diumenge amb una Puerta del Sol a Madrid que es desperta plena de tendes de campanya. Veurem quin recorregut té això, perquè és evident que tots tenim el record també del que va passar fa 15 anys. Han canviat moltes coses i el país també ha canviat moltes coses i el clima preelectoral el anem ensumant. Alba, moltes gràcies. Tornem a connectar d'aquí una estona, a partir de les 9 amb tu, també a la tertúlia, i veiem com evoluciona també aquesta acampada. Fins ara, gràcies.
3: Perfecte, bon dia.
1: La crisi de l'habitatge va, per tant, al focus de Ceuta, tot i que el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. A Ceuta encara hi ha 18.000 migrants esperant que resolguin els seus expedients. Tot i així, el govern espanyol no en dona detalls ni confirma si s'aprovarà el Consell de Ministres d'aquest dimarts. I mentre l'esquerra es mobilitza pel dret a l'habitatge, la dreta es va mobilitzar ahir per Ceuta, concretament per la mala gestió del govern espanyol de la crisi migratòria. A la marxa, convocada per la plataforma Societat Civil Espanyola, s'hi va afegir també el PP i Vox. Sentim Miguel Tellado, dels Populars, i Santiago Abascal, de Vox.
10: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
11: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
1: Durant la manifestació també es van poder veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre els quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Cric, cric. I també peticions per jutjar Pedro Sánchez per traïció. D'això en parla avui a La Vanguardia la directora adjunta Lola García, que titula l'article d'aquest diumenge «Espanya es trenca per un altre cantó», Núria Pujades.
12: Sí, aquesta vegada diu no és per Catalunya, sinó per dins del mateix estat. Diu que Ceuta traça un enllaç directe amb l'acusació de traïció que ahir reclamava als carrers de Madrid. De fet, comencen a circular invocacions a aquest famós article 102 de la Constitució, pel qual una majoria absoluta del Congrés pot acusar de traïció el president del govern espanyol davant de la sala segona del Tribunal Suprem. Un globus sonda que exerceix pressió sobre el PP, però que ara per ara no es planteja aquesta possibilitat. Sobre Ceuta també hi ha la via judicial oberta a l'Audiència Nacional perquè s'investigui el delegat del govern a la ciutat autònoma per un delicte contra la seguretat de l'Estat per no haver atès els avisos del CNI. Però els experts apunten que per aquesta via és difícil arribar a Sánchez. Mentrestant, la dreta també atia l'hipotètic frau electoral per la suposada alteració del cens provocada per la llei de nets. I amb aquest ambient de tensió, diu Lola García, Carles Puigdemont podria tornar en qüestió de setmanes quan se li apliqui l'amnistia. Per tot plegat, diu, hi ha sectors judicials i polítics que consideren que Espanya es torna a trencar, però aquesta vegada per dins.
1: Ha estat una nit de dissabte ben llarga a Barcelona per les festes de la Mercè.
13: Som-hi, Barcelona!
1: Love of Lesbian ha emocionat el públic a la platja del Bogatell de Barcelona, que s'ha omplert de gom a gom per seguir els concerts de la Mercè. Ha estat un dels últims shows de la banda de Santi Balmes abans de fer una aturada indefinida, Marc Ruiz.
14: Santi Balmes avisava.
15: És un dels últims concerts que farem a la nostra estimada ciutat. Però ei, res de tristesa. Avui aquest bolo ha de ser una celebració.
14: I és que quan acabin aquesta gira, que encara els ha de portar a Llatinoamèrica o a València i que encara ha d'anunciar noves dates, Love of Lesbian aturaran l'activitat durant un temps indefinit. El concert ha tingut l'energia de sempre, amb cançons carregades d'una narrativa cuidada pròxima al realisme màgic, amb moments de nostàlgia i del voltatge emocional, com 1999. S'han viscut moltes emocions a la platja del Bogatell amb Love of Lesbian quan han obert el calaix dels clàssics. Algunes plantes ha deixat el públic amb l'energia prou elevada per respondre amb eufòria l'entrada de Manolo García a l'escenari. Balmes estava contentíssim de poder cantar al seu costat Incendios de Nieve, probablement la cançó més estimada de la banda. García també els ha acompanyat a la Hermandad i encara quedava una altra convidada, Chantal Rodríguez, de Remei de Calafresca, amb qui han cantat Allí donde solíamos gritar. Club de fans de John Boy i un petit espectacle de drons ha clos un concert multitudinari amb sensació de comiat, però no del tot.
1: Gràcies, Marc. Aquest vespre, últim plat fort de la Mercè, la ciutat posa punt final a la seva festa major amb el tradicional piromusical que aquest any va a càrrec del Josep Montero, líder dels Oques Grasses. Entre altres coses perquè el grup està a les portes d'acomiadar-se del seu públic amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, amb tot venudíssim, evidentment, pràcticament des que es va anunciar. Això serà aquest mes d'octubre, un piromusical que, per cert, aquest any estrena en una nova ubicació. Es farà a la platja de la Nova Icària, en lloc de l'Avinguda Maria Cristina. Si no us podeu desplaçar fins allà, no patiu, perquè a partir de les 10 del vespre el podreu seguir també per TV3 en un programa especial que presentarà la Dulceida.
16: Hello, Pop, you're right.
1: Ara anem fins al cine perquè el director anglès Mike Lee...

0: Coast pel film Mark ens Gruda, Com creix la terra, que també s'ha endut el de millor fotografia. També ha triomfat Bian Jing, procedent de Hong Kong, premi especial del jurat, o la sueca Amanda Keller, millor direcció per Garrat Duvaimu, Tingues valor. Finalment, l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana 5 minutos más.
1: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis.
0: Cámara feia referència a Javier Calvo i Javier Ambrosi, que han recollit el premi del públic.
2: Nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
3: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
0: I finalment, el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el Premi del Públic al millor film europeu.
4: Parlant dels Javis, La Bola Negra triomfa el cap de setmana de la seva estrena. Només en el primer dia a les sales ha venut unes 175.000 entrades i s'ha convertit en el segon millor estrena del cine espanyol en una dècada, just per sota de Torrente Presidente i per sobre de Un monstruo viene a verme, del Juan Antonio Bayona. La previsió és que en aquest cap de setmana pugui arribar a recaptar uns 5 milions d'euros, cosa que no és del tot estranya si tenim en compte les cues que s'han vist a les sales de cine plenes a vessar per veure aquesta esperadíssima nova pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi, que aquestes últimes hores també s'ha endut el premi a millor film internacional al Festival de Cine de Sydney. Avui es jubila un dels jutges més mediàtics i polèmics dels últims anys, és Juan Carlos Peinado. El BOE ja en va publicar ahir la jubilació forçosa, quan va fer 72 anys, avui és el seu aniversari, que és l'edat màxima per exercir la carrera judicial a Espanya. Al final de la seva trajectòria ha estat marcat per la investigació a Begoña Gómez, a qui ha enviat finalment a judici dilluns passat, acusada de tràfic d'influències i de malversació. Maria Costa.
5: La instrucció d'aquest cas va arrencar arran d'una denúncia de Manos Límpies, ha durat 2 anys i mig i sempre ha estat envoltada de polèmica. L'esquerra ho considera un atac de la dreta i l'extrema dreta per intentar derrocar el govern espanyol. Durant la instrucció, l'Audiència de Madrid ha esmenat la plana en diverses ocasions al jutge Peinado i algunes de les seves resolucions han aixecat polseguera. Entre d'altres, en assegurar que el cas de Begoña Gómez és digne de conductes més pròpies de règims absolutistes i del regnat de Ferran VII, o en suggerir que els seus escortes la podrien ajudar a fugir d'Espanya. Peinado també ha capitanejat altres casos mediàtics, com l'obertura de diligències contra l'exfutbolista del Madrid, Raúl González, per ocultació de patrimoni, o la imputació l'any 2019 de diversos periodistes per publicar la informació del sumari del cas dels CDRs.
4: I a París, bany de masses del papa. Aquest era el moment en què Lleó XIV passejava amb el papa mòbil pels Camps Elisis, on hi havia, atenció, 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament. Això sí, no hi era Emmanuel Macron, el papa va fer una missa multitudinària en el tercer dia de la seva visita a França. París, Isabel Galí.
6: En boca de la majoria, el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost. Parlé a Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo. El moment social a França i el món ho reclama.
7: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
6: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó XIV.
8: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell, cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
6: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
4: Avui, gràcies Isabel, el papa oficiarà una missa al santuari de Lourdes i es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals dins l'església, unes trobades que vol fer en privat. S'ha reconegut que almenys 330.000 menors van patir abusos sexuals en les institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020. L'Iran espera una resposta oficial dels negociadors dels Estats Units a la seva proposta de reobertura de l'estret d'Hormuz després del rebuig frontal d'ahir de Donald Trump. El govern iranià insisteix que només una solució negociada permetrà sortir del bloqueig actual. La resposta arriba després que Trump justifiqués la seva negativa perquè diu que és fruit de la desesperació.

0: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. Però aquest que presenten no és acceptable.
1: La proposta iraniana, recordem-ho, passa per reobrir l'estret tan bon punt Trump accepti el pla. A canvi, Washington hauria d'aixecar les restriccions econòmiques i desbloquejar actius iranians congelats a l'estranger. Però Trump és escèptic sobre la capacitat de Teheran de complir les seves exigències. Per la seva banda, Oman, que ha fet de mediador entre els Estats Units i l'Iran, ha instat les dues parts a mantenir un diàleg obert per resoldre la crisi. Mentrestant, Rússia assegura que complirà els objectius que es van marcar quan va envair Ucraïna ara fa gairebé 5 anys i que eliminarà qualsevol amenaça contra la seva seguretat. Des de la seu de les Nacions Unides, el ministre d'Afers Estrangers, Sergei Lavrov, ha criticat amb duresa Europa per donar suport al règim d'Ucraïna, l'acusa també de sabotejar els esforços de Trump per aconseguir un alto el foc.
2: Amb l'objectiu utòpic de contenir Rússia, Occident ha destruït el sistema de seguretat europeu i ha fomentat un règim russofòbic a Kiev. Europa està fent tot el possible per obstaculitzar una solució pacífica i frustrar les perspectives de negociació en les quals molts, inclosa l'administració Trump, hi tenen interès.
1: Lavrov també ha carregat contra l'actual direcció de l'ONU i ha reclamat que el proper secretari general, que s'ha d'escollir abans de finals d'any, actuï d'acord amb els principis d'imparcialitat de l'organització. De la crònica de successos, al Pakistan han rescatat una dona, resident de Barcelona, víctima d'un matrimoni forçat per la seva família. Una operació conjunta entre els Mossos i la Policia Nacional ha permès rescatar aquesta dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans. La dona havia anat al Pakistan enganyada per la família i allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí. Més coses, perquè a Canovelles, al Vallès Oriental, l'esfondrament del sostre d'un pis ha ferit tres persones, una d'elles de gravetat, traslladada a l'Hospital de Sant Pau. Dos homes han resultat també ferits, lleus, i un menor n'ha sortit il·lès. Al lloc de l'esfondrament s'hi han desplaçat 10 dotacions dels bombers i 6 ambulàncies del SEM. A Girona han detingut un noi de 19 anys després de fugir amb una moto robada, xocar contra un cotxe de la policia i ferir dos agents. Va passar divendres i la investigació apunta que havia robat la moto aquella mateixa tarda al barri de Sant Narcís. Tot plegat en un cap de setmana en què 5 persones han hagut de ser rescatades de la muntanya. El cos dels GRAE dels bombers han evacuat un home que feia parapent, una parella francesa que es trobava malament, una noia accidentada mentre circulava en bici i un excursionista lesionat al canell. Els bombers recorden que cal preparar-se bé per poder gaudir de la muntanya amb seguretat. A Alacant, al País Valencià. Continua la cantarella. Centenars de persones s'han tornat a manifestar per demanar que l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, perdi la condició de forat i per exigir-ne l'empresonament. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir més de 200 persones. La portaveu de l'entitat de víctimes, Mariló Gradolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
3: Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar en la política i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
1: Les entitats reiteren que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge de les alert. La intel·ligència artificial torna a estar al centre del debat públic després que Bill Gates, el fundador de Microsoft, hagi alertat que un mal ús d'aquesta tecnologia pot proporcionar la mort de 1.000 milions de persones. Després també que l'empresa OpenAI hagi reconegut que alguns dels seus agents han intentat accedir a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units sense que els seus creadors en fossin conscients. En aquest context, Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en intel·ligència artificial, assegura que els advertiments busquen esperonar la intervenció dels poders públics. Declaracions a aquesta casa.
4: D'haver organismes estatals o supraestatals que el que facin és regular a nivell internacional el desplegament i l'ús de la intel·ligència artificial, com ja hi és en el cas de l'energia nuclear o en el cas de les armes o dels desenvolupaments bacteriològics.
1: Sobre l'ús correcte que les tecnologies fan d'aquestes nostres dades, que fan les tecnològiques, Ganyet es mostra desconfiat.
4: cada vegada que enviem informació de que allò no s'utilitzarà doncs contra nostre o que s'utilitzarà per algun entrenament que després servirà per fer vigilància militar, hem de fer un acte de fe. Jo sempre aquí poso la moreneta, no? Vull dir, bueno, com aneu vos a la moreneta.
1: Segons el Washington Post, els Estats Units i Rússia es van conxorxar recentment a l'ONU per aturar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència artificial en l'armament. Avui entra en vigor una directiva europea que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. L'objectiu és posar punt final a l'anomenat blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte, un servei o una empresa per aconseguir una millor imatge pública i de retruc incrementar les vendes. La gerent de sostenibilitat de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, Cinta Bosch, ha posat alguns exemples a 3cat Info.
5: Si parlem de percentatges de reducció, doncs que siguin els percentatges exactes, que si parlem de que hi ha una quantitat de plàstic reciclat, per exemple, que quedi clar que fa referència a l'envàs i no a tot el producte.
1: El portaveu de Greenpeace a Espanya, Miguel Ángel Soto, destaca aquesta emissora l'avenç que suposa la norma.
6: Se acabó la impunitat. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación.
1: Aquesta normativa s'ha aprovat en el marc de la Unió Europea i ara s'haurà d'adaptar a la legislació espanyola per poder-se aplicar. I parlant de consum, en 5 anys el preu dels ous s'ha disparat més d'un 80%, un increment que s'explica per dos motius, perquè se'n mengen més i també perquè n'ha baixat la producció. D'una banda, es calcula que cada català menja de mitjana 150 ous l'any, déu-n'hi-do. Des del 2023 el consum d'ous s'ha incrementat un 15%, entre altres coses pel boom de les dietes proteiques i també pels missatges a les xarxes. D'altra banda, també l'encariment dels ous es deu a una caiguda de l'oferta, una caiguda marcada per la grip aviària als Estats Units i Europa i també per l'encariment dels costos de producció per la guerra a Ucraïna i l'Iran i pels canvis normatius a les granges. Aquest any, però, els preus s'han començat a frenar. Sentim Anton Rafecas, president de la Federació Avícola Catalana, en declaracions a TV3.
7: En aquest moment està estabilitzat el preu, sembla ser que properament no ho estarà, no es pot assegurar res, perquè vull dir, depèn de moltes qüestions.
1: Rafecas diu que no hi ha hagut problemes de desabastiment i que la producció d'ous a casa nostra està preparada per afrontar el creixement sostingut de la demanda. Pràcticament 8:45 del matí, de seguida sentirem els senyals horaris. Inscriure els nadons amb el cognom del pare al davant del de la mare encara és l'opció preferent de les famílies catalanes. Tot i que els últims anys hi ha hagut un increment de nadons que porten primer el cognom de la mare, el 93,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya van ser inscrites al registre amb el cognom patern al davant. Són dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora i que ens desgrana la Laia Framis.
8: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, de les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a Espanya, només 21.000 porten el cognom de la dona en primer lloc, un 6,5% del total. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, ho atribueix sobretot als costums patriarcals i creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
9: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna, des d'una perspectiva equitativa.
8: De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions.
9: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament.
8: Ara bé, els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els seus dos cognoms per reivindicar i visibilitzar la família materna.
1: Avui estarem pendents de tot el que passi a Torredembarra perquè s'hi celebra la primera sessió del 30è concurs de castells, l'avançada de la gran final del concurs de castells que viurem en directe diumenge que ve. Aquí el suplement el farem des de Tarragona, des de la Tarracorena, a plaça de Tarragona, un programa que sempre celebrem, que arrenca a les 6 del matí i que acaba a 4:45 de la tarda o fins que faci falta. Ben amunt i nervis a flor de pell i un programa molt emocionat, amb gent molt suada, també s'ha de dir, en aquella plaça. Som 6.000 persones allà dins durant tantes hores, molta humanitat, però una història que ve molt de gust explicar-nos, perquè al final és un concurs que només es fa cada 2 anys i que també ens defineix com a país. I participen avui ja 12 colles amb protagonisme especial dels castells de gamma alta de Set, Torredembarra, Josep Almirall.
10: La Torre de Set o el 4 de 8 són els castells que poden donar la victòria a la primera sessió del concurs de castells, que comença aquest diumenge al matí, a les 10, a la plaça del castell de Torredembarra. Hi participen 12 colles, les classificades entre les posicions 32 i 44 del rànquing Estrella Concurs. En aquesta 30a edició, colles com els Castellers de Badalona o els de Cerdanyola, que enguany ja han carregat la Torre de Set, parteixen com a favorites, però també d'altres que han treballat aquesta construcció o el 4 de 8, com els Castellers de Berga, els Castellers d'Esparreguera o els de Figueres. La jornada de Torredembarra dona el tret de sortida d'un concurs que continuarà dissabte que ve a Tarragona, a la Tarraco Arena, i que culminarà diumenge, dia 4 d'octubre, amb la gran final i les 12 millors colles del moment disputant-se el podi absolut del certamen.
1: Efectivament. A veure què passa diumenge que ve. Evidentment, els verds els grans favorits, i serem amb el Josep Almirall, amb el David Prats, tota la gent del Tres Rondes, la gent de la delegació de Tarragona, la Colla Ballester, etc etc. Un programa especial des de les 6 del matí i fins que s'enlairin tots els castells. Passen 2 minuts de 8:45 del matí. Ara anem fins a Montserrat. Avui sonarà això. L'Orquestra Simfònica del Vallès omplirà l'Abadia de Montserrat per interpretar la 9a Sinfonia de Beethoven. En aquest cas serà la versió catalana de Joan Maragall, tot plegat per homenatjar Pau Casals amb motiu dels 150 anys del seu naixement. El concert està emmarcat en el Festival de Música de Montserrat. És gratuït, però cal fer la reserva prèviament a través d'internet. De moment, més de 1.700 persones ja han reservat lloc per no perdre's aquest concert, que per cert serà a les 8 del vespre. Per concert, també l'exhibició de Lamine Yamal en la victòria de la selecció espanyola contra Anglaterra a Wembley. Bon partit del Blaugrana en plena cursa per la pilota d'or, mentre que el Madrid ha confirmat que la lesió de Mbappé és lleu. Es perdrà els 3 propers partits en França, no es podia saber, però estarà ben ben a punt pel retorn de la Lliga i, evidentment, pel clàssic del Camp Nou. De seguida, els detalls dels esports.
11: El suplement, amb Roger Escapa.
12: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
13: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
14: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
13: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
15: Fins on arribaries per guanyar el gran pot de la Loto? Un matemàtic?
16: L'Estefan.
15: Tenia un pla arriscat per vèncer la loteria.
16: Va dir, jugarem totes les combinacions de la loteria.
15: Però la Loteria Nacional va contraatacar.
17: S'anaven apagant màquines ràpidament.
18: Era literalment una batalla existencial.
15: Guanyar la loteria. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
20: Esto promete, Manu.
19: No lo creo. Arranca la tasación. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
20: Huele a compra, Manu.
19: Huele. Va. ¡Ah! ¡24 horas!
20: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
19: Venga.
21: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.

0: Passen 6 minuts de 8:45, la mínima mal brilla en la victòria d'Espanya contra Anglaterra a Wembley per 2-3. Es reivindica sobre el terreny de joc en plena cursa per la pilota d'or. Roger Nau, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, sí. El davanter del Barça va liderar l'atac de la selecció espanyola en el primer partit de la Lliga de les Nacions. Lamine, de fet, va fer el primer gol del partit al minut 2. També va marcar el blaugrana Gordon, en aquest cas, per fer un gran gol, l'1-1 d'Anglaterra. La resta de gols els van fer per aquest ordre Harry Kane, Baena i Oyarzabal, que va marcar el 2-3 definitiu.
0: El partit va tenir un alt protagonisme blaugrana. Van jugar 6 futbolistes del Barça.
1: 5 van sortir de titular. Lamine, Cubarsí i Rodri van jugar els 90 minuts. Olmo va jugar 82, Gordon 70, amb Anglaterra en el seu cas, i Pedri, que no va ser titular, va disputar els últims 20 minuts de partit. També van ser titulars els catalans Marco Corella i Marc Pubill. De fet, el defensa de l'Atlètic de Madrid destaca el bon partit de Lamine.
2: Bueno, la veritat és que és molt fàcil jugar amb el millor jugador del món al davant, és passar-li la pilota i que s'espavili una mica, així que res, molt fàcil.
0: Fermín no va jugar ni un minut i Eric García va ser baixa d'última hora.
1: Per molèsties al genoll esquerre, durant l'escalfament, avui li faran proves. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, confia que sigui lleu.
3: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento, no parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
0: Ahir també va jugar Livakovic amb Croàcia.
1: El porter del Barça va jugar 90 minuts. Del República Txeca 1, Croàcia 2. També va ser titular el blanquiblau Derk Usic en l'Eslovènia 0, Escòcia 0. El futbolista de l'Espanyol, això sí, va ser substituït al 64 per problemes físics.
0: Els partits de la Nations League continuen. Avui serà el torn una altra vegada de Adeyemi i de Cancelo.
1: A 8:45, Adeyemi pot ser titular a l'Alemanya-Grècia i Cancelo a la mateixa hora pot jugar al Noruega-Portugal. Un partit on veurem el duel Haaland-Cristiano a les Àries. Avui a les 6 també juga el Dinamarca-Gales, mentre que els Països Baixos de Xavi Hernández s'enfrontaran a Sèrbia-Belgrat.
0: Tot això mentre el Madrid confirma que la lesió de Kylian Mbappé en França és lleu.
1: El davanter blanc té una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i, segons el comunicat del Madrid, estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Per tant, Mbappé es perdrà els 3 pròxims partits de França, però podrà reaparèixer a la Lliga després del parèntesi de seleccions. El Madrid respira perquè estarà a punt pel clàssic del Camp Nou del 25 d'octubre.
0: A la Lliga F...
4: Pilota el primer pal, pentina el Barça, gol! Doncs és gol de Maísa Baja.
0: Victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patri Guijarro i aquesta que sentim, joveníssima, Maísa Baja.
1: S'ha convertit en la jugadora més jove a fer un gol amb l'equip de Blaugrana, amb l'equip Blaugrana, amb el Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. El tècnic Pere Romeu lloa les seves qualitats, però recorda que és molt jove i ha de millorar.
5: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt poc a poc, molta pausa.
0: Amb el Barça ahir també va reaparèixer Aitana Bonmatí.
1: Després de deixar enrere les molèsties derivades de la greu lesió al peroné de la temporada passada, són declaracions al Tot Gira.
6: Puc dir que em torno a sentir futbolista una altra vegada, no? És que abans em costava pujar les escales a casa meva, em costava caminar, quan m'aixecava a primera hora del llit d'haver dormit, posar el peu a terra era un calvari, no? I ara no, llavors... crec que he anat fent petits passos molt positius, ho he notat en el meu dia a dia i conseqüentment també en el camp, no?
1: El Barça ara suma la 5a victòria en 5 partits, continua 2 punts per sobre del Madrid, que ahir va suar de valent per guanyar la Real Societat 3-5. També la Lliga F, el Badalona va perdre 1-0 contra el Granada. Aquesta tarda a les 6, l'Espanyol visita el camp del Depor.
0: A segon, el Sabadell suma un punt a Balaïdos.
1: Empat a 1 contra el filial del Celta, el tècnic vallesà Ferran Costa, orgullós de l'equip.
7: L'equip està treballant molt bé en el dia a dia, són jugadors que tenen la determinació de créixer. El bloc sembla que portin molts partits a la categoria, quan realment es poden comptar entre els dits de les dues mans. Valoro molt això perquè té a veure amb la mentalitat i amb el voler.
1: El Sabadell ara suma 12 punts i és 6è quan encara falten diversos partits per tancar aquesta jornada.
0: I el Sant Andreu s'ha endut el duel català de la Primera Federació.
1: Victòria contra el Nàstic per 1-2 al nou estadi de Tarragona. Aquesta tarda a les 4, l'Europa rep el Majadahonda a Can Dragó.
0: A l'ACB, el Barça de bàsquet exhibeix poder ofensiu en la seva estrena.
1: El festival de punts en la victòria contra el Corunya, 119-101 al Palau Laugrana. Ahir també va jugar el Manresa, va caure Bilbao 107-92, mentre que avui juguen els altres tres equips catalans. Breogán, Joventut, a les 12, Girona-Múrcia a les 5 i València-Lleida a les 6.
0: Fórmula 1. George Russell guanya el Gran Premi de l'Azerbaijan.
1: El pilot britànic de Mercedes va imposar-se Max Verstappen segon i Isaac Hadjar tercer, tots dos de Red Bull. Amb aquesta victòria, Russell, ara és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli. Ahir va acabar cinquè, Antonelli, l'italià, ara té 302 punts, són 66 més que Russell.
0: Joan Anton Català, bon dia de nou.
8: Bon dia.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
8: Ahir dissabte va ser plena i, per tant, ara minva fins al quart minvant de dissabte vinent. I demà dilluns se situarà visualment al costadet de Saturn.
0: Fantàstic. A quina hora ha sortit el sol avui a Mollerussa, al Pla d'Urgell?
8: A les 7:48.
0: I a quina hora es pondrà?
8: A les 19:45.
0: Salut, Joan Anton.
8: Per tu també, Roger.
0: Temperatura a Mollerussa a aquesta hora, Jofre Genuer?
9: Bon dia, doncs la mateixa que ahir, al voltant dels 16 graus, ara hi ha gairebé 17, i avui doncs el que es notarà és que la temperatura màxima ja no arriba gairebé als 30, o com a molt, al voltant d'aquesta xifra, que seran els valors més alts de la jornada. Fa un parell de dies s'arribava als 34, 35, per tant, la temperatura màxima que va reculant, lentament les constants de tardor que es van imposant, però en quant a temperatures ho notarem al llarg de la setmana, sobretot ja amb l'arribada de l'octubre. En quant al temps, no, avui ja ho podem començar a notar amb un cel més ennuvolat, sobretot a la costa, núvols baixos que van anar en augment, fins i tot podrien donar alguna gotellada, algun petit plogim, sobretot cap a la costa nord, no es descarten els altres indrets, a la tarda potser també cap al Prepirineu, amb més núvols, o a l'Alt Pirineu també algun ruixadet, i bé, si bé les matinades doncs es mantindran suaus per més presència de nuvolositat, com dèiem, les màximes una mica a la baixa i la pluja com a protagonista al llarg d'aquesta primera setmana de tardor. No pas a totes hores i tots els dies, però sí que tindrem un temps dominat pels núvols i pels ruixats. Ara com ara, s'entreu una tongada de ruixats al litoral i prelitoral, des de la zona del Delta de l'Ebre fins a la costa central, sobretot els matins de demà i demà passat. Posteriorment no acabarà de fer net i sembla que els ruixats podran continuar, fins i tot incrementar-se de nou a finals de setmana.
0: Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
10: Ja sabeu que sóc des de fa anys secretari d'organització del partit rafinyista, però això està fora de tota predicció.
0: I que feliços que sou sense Frenkie de Jong, eh?
11: Home. Qui és Frenkie de Jong?
0: El sexe, a partir del 40è any de relació, quin paper té en els matrimonis idíl·lics que defenses, Pep?
12: Menys freqüència, millor qualitat.
0: Sí? Estàs amb millor qualitat que quan vas començar?
12: Molt millor.
0: Carai.
12: Home, sabem...
0: Quina sort, tu ja m'explicaràs com tu fos.
12: Ja en parlarem.
13: Jo estic centrat en una altra batalla, que és tenir entrades pels concerts d'Oasis. M'he registrat.
0: Doncs mira, jo et diré una cosa, que és que per culpa de la intel·ligència artificial vaig respondre malament...
13: No fotis.
0: Vaig respondre malament... O sigui, jo no mereixo...
13: Va respondre malament la pregunta de...
0: La pregunta de quin disc va sortir el 95. També t'he de dir, i ho denuncio públicament, per si m'estàs sentint, va ser culpa de la meva dona.
14: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 27 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer continua sent Mari Carmen.
1: El cas del seu desnonament aquesta setmana ha acabat amb una acampada que es manté hores d'ara a la Puerta del Sol a Madrid després de la manifestació d'ahir per reclamar solucions a la crisi de l'habitatge. La protesta redobla la pressió als partits i al govern espanyol per un pacte en aquesta matèria.
0: Juan Carlos Peinado.
2: No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber.
1: Avui es jubila el que ha estat un dels jutges més mediàtics i polèmics dels últims anys i ha tancat la seva carrera enviant justament Begoña Gómez a judici. Es jubila perquè avui fa 72 anys, que és l'edat màxima per exercir a la carrera judicial.
0: Mike Lee.
1: El director anglès s'acomiada com a cineasta amb la Concha d'Or del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Als 83 anys ha confirmat que Tender Loving Care és la seva última pel·lícula.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera són 700.000.
1: Persones, les que s'han aglutinat al voltant dels Camps Elisis de París per escoltar l'homilia del Papa Lleó XIV en un autèntic bany de masses aquest cap de setmana. Avui oficiarà una missa al Santuari de Lourdes i es reuniran víctimes d'abusos sexuals dins l'Església.
0: El 30.
1: Minuts, el que durarà aproximadament avui a les 10 del vespre al Piromusical de la Mercè, signat per Josep Montero, líder d'Oques Grasses. Aquest any el Piromusical no es farà a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina, sinó a la platja de la Nova Icària.
0: El 30.
1: L'edició del concurs de castells, que comença avui amb l'avantsala de la gran final que viurem la setmana que ve a Tarragona, també des del suplement. Avui la primera sessió és a Torredembarra i participen 12 colles.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Monguirot, la Núria Oriols, la Marta Monforte i l'Eduard Voltes. Un mateix 27 de setembre, en aquest cas de l'any 1984, el primer ministre de Suècia, Olof Palme, va dinar amb els reis d'Espanya i amb el president espanyol, aleshores Felipe González, durant la seva visita a l'Estat.
3: El primer ministre de Suècia, Olof Palme, que visita oficialment Espanya, ja ha tingut diverses entrevistes amb el president espanyol Felipe González, amb qui, segons fonts pròximes a tots dos mandataris, ha tractat temes com les relacions bilaterals, l'entrada d'Espanya a la CEE i la influència que aquest fet podria tenir...
0: Olof Palme va ser primer ministre de Suècia des de l'octubre del 82 fins al febrer del 1986, quan el van assassinar mentre sortia del cine. L'any 2020, la Fiscalia de Suècia va concloure que l'assassí d'Olof Palme va ser l'anomenat home d'Escàndia, Stig Engström. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'Estocolm, des de Göteborg o des del restaurant d'un Ikea, on avui el plat estrella són les patates d'Olof.
4: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Cop d'ull a l'opinió dels diaris. Marina Araminos, el Toni Soler escriu al diari Ara sobre l'estratègia del PSC i de Salvador Illa per aconseguir que Catalunya sigui Espanya i Espanya sigui Catalunya.
5: Sí, és una estratègia que ve de lluny, ja del pensament polític de Pasqual Maragall i d'aquella Barcelona olímpica, però que havia quedat ensorrada després d'un procés que va deixar el PSC molt mal parat. Llavors, els seus dirigents es van prometre que mai més permetrien que una sobredosi de catalanisme posés en perill la seva relació amb el PSOE. I així, efectivament, ha estat. El president de la Generalitat treballa perquè a ulls dels catalans, escriu Soler, Estat i Generalitat siguin dues extensions d'un mateix cos i, de fet, Illa afegeix, ha estat prou hàbil per tirar endavant aquesta política malgrat dependre dels vots independentistes. L'empresa mixta de Rodalies, per exemple, n'és només una mostra més. Ara bé, la qüestió rellevant aquí és la que llença l'aire Toni Soler, diu així: si el PP arriba al poder, tindrà dues opcions amb Catalunya, seguir els seus instints i els de Vox, o bé, en un rapte de lucidesa, mantenir aquesta relació consorciada amb el govern català, que és la millor via per fortificar la presència de l'Estat a Catalunya, diu literalment, sin que se note el cuidado.
0: El Nació, el corresponsal a Madrid, Roger Pidecabanyes, fa la seva lectura de les manifestacions per l'habitatge a Madrid i de les conseqüències polítiques del desnonament de Mari Carmen. Cap dels grans partits en surt beneficiat, defensa.
5: El cas Mari Carmen dibuixa un escenari perillós per al PP, sobretot perquè ens deixa una Isabel Díaz Ayuso i el seu àtic del costat dels fons voltors i aliena el patiment de la ciutadania. Però alhora també és letal per al PSOE, perquè en el fons són qui porten 8 anys governant i encara no han pogut fer res per resoldre la crisi d'habitatge. Sánchez ara obre la porta a les desgravacions fiscals que demana Junts per aprovar el decret contra els desnonaments, i aquí dona a les tot plegat. Doncs bàsicament diu a Sumar i Podem, que denuncien la inacció dels socialistes, i alerta, pista també per a Vox, que viu del descrèdit de les institucions. Però el cert és que en aquest context, esquitxat també per la crisi de Ceuta, ningú excepte Sánchez sap la data de les eleccions i les enquestes privades li pronostiquen un revés a les urnes. Un dirigent socialista afirma que tot plegat es decidirà en un penal i que Sánchez, diu, té les ganes i la convicció de xutar-lo. Ara bé, remata, els socialistes esperen que la cridòria de la dreta ajudi a despertar els seus i empenya la pilota al fons de la xarxa.
0: A l'avantguàrdia, John Carlin es pregunta si l'anticrist camina per la Terra, tal com va afirmar J.D. Vance, i intenta esbrinar qui seria aquest anticrist.
5: Sí, amb força ironia, eh? Començant per l'opció més òbvia, diu Donald Trump. Doncs no podria ser ell, bàsicament perquè la subtilesa de la serp és un dels trets d'identitat del missatger del diable i no pas les trompades d'un elefant ancià fora de si. Putin tampoc podria ser-ho, massa evident. Pedro Sánchez, l'anticrist per aclamació de la dreta espanyola, seria massa local. Potser podria ser, afegeix algun mega milionari inversor en tecnologia, Peter Thiel, Mark Zuckerberg o Elon Musk, però no tenen la discreció, ironitza Carlin, que li exigim a un anticrist amb pretensions de fer bé la seva feina. Més enllà del món de la política, podria ser, per exemple, Mourinho, però tampoc no dissimula la seva maldat. Fixem-nos en algunes dones, Ayuso o Kirchner, massa locals, diu. Potser Taylor Swift, que ha endimoniat, li etziva Carlin, milions de nenes adolescents de tots els continents amb la seva mediocritat arrasadora. Però la seva opció preferida és, alerta, Rosalia. Aparenta ser dolça i simpàtica, diu, però també és intel·ligent, molt, i astuta, i espavilada, i sap igual de bé que Taylor Swift, però amb un infinitament més talent musical com utilitzar les diabòliques eines de les xarxes socials per guanyar fidels.
0: A Le Monde diuen que la Xina ha enviat dos ossos panda als Estats Units com a gest diplomàtic. Albert Postils.
6: Els pandes s'anomenen Ping Ping i Fu Shuang i aquest cap de setmana han sortit d'un aeroport del sud de la Xina, rumb a Atlanta, als Estats Units, on passaran els propers 10 anys en un zoològic de Geòrgia. El trasllat es va acordar aquesta setmana durant la visita del president xinès Xi Jinping a Washington per reunir-se amb Donald Trump i el gest forma part de l'anomenada diplomàcia del panda que Pequín ha utilitzat al llarg de la seva història per cultivar les seves relacions amb altres països, tot i que els pandes també poden ser retirats per expressar un descontentament. Sense anar més lluny, aquest any la Xina va repatriar dos pandes des del Japó després que la primera ministra del país, Sanae Takaichi, digués que una crisi a Taiwan justificaria la intervenció japonesa.
0: Els diaris esportius, avui el triomf de la selecció espanyola contra Anglaterra és el denominador comú a totes les portades.
6: Espanya conquereix Wembley, titula Mundo Deportivo, que ho acompanya amb una imatge de Lamine Yamal, autor del primer gol del partit. A l'esport, festival a Wembley, imatge també del geni de Rocafonda. Lamine va marcar el minut 2 i va fer un recital ofensiu que l'impulsa a la pilota d'or. A Madrid van amb joc de paraules, bona estrella, llegim a l'as, Espanya estrena la samarreta de bicampiona del món amb una remuntada a Wembley, i el marca Estelar, amb la lletra A adornada amb dues estrelles. Les dues capçaleres, per cert, respiren alleujades a Mbappé, que finalment només estarà 10 dies de baixa.
0: 9:45 del matí. Gràcies, Albert. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
7: Soc un autònom d'or, soc un desgraciat d'or. És tan heavy com que si a mi el dia 20 que em passen els impostos em falten 20 cèntims a la compte, m'embarguen. Però hi ha gent en aquest país que està en un exili perquè s'ho ha gastat en bolquetes de putes, de cocaïna i de comissions amb una vela meca.
8: Estoy muy sorprendido de cómo ha bajado Florentino el nivel de sus enemigos. Cuando tú eres presidente de una entidad como el Real Madrid, estás preocupado de Juanma Castaño y del partidazo, quiere decir que has bajado un poco el nivel de tus batallas. Seguramente porque has perdido las grandes batallas. El problema del Madrid no soy yo. No voy a cambiar. Voy a seguir diciendo en el partidazo lo que creo que tengo que decir desde la honestidad.
9: Je suis triste de voir ce grand parti de gouvernement devenir un petit parti de contestation. C'est ça ma réalité. Donc je n'ai pas regardé.
4: El suplement amb Roger Escapa.
10: Avui, el suplement.
0: 6 minuts per les 9 del matí, de seguida obrim tertúlia. Avui amb Eduard Voltes, Marta Monforte, Carles Monguilot i Núria Oriols. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking Views, Ion Sindreu, i el politòleg Toni Rodon, posant ciència, posant economia i posant política a un dels clàssics d'aquesta època, i és perquè les parelles se separen més al setembre, i posarem dades. I després

Pràcticament no s'ha comentat que els Oasis fan parada a Barcelona aquest estiu. Tampoc hi ha gens de cua per aconseguir entrades. Avui intentarem entendre com funciona la indústria musical i el perquè d'aquesta falera enorme per viure en directe un concert amb cançons de fa 30 anys.

0: Ens visitaran en aquest estudi el Luis Hidalgo i el Nando Cruz, els nostres Gallagher particulars, periodistes i companys musicals amb sentit crític i molts concerts i festivals a l'esquena. A les 11, cartes a l'Empar, al consultori dels oients del suplement Empar Moliner. Ja sabeu que podeu fer arribar els vostres comentaris i cartes i suggeriments a suplement@catradio.cat o bé a Diagonal 614 de Barcelona en format físic, i també les llegirem. Just després, les amigues de les arts, Rosa Rodon i Marta Ferrer, amb recomanacions culturals de tota mena. A les 12, l'eclipsi del suplement, avui les nits de l'actor Pablo Derqui, i acabarem fent arqueologia a través de l'arxiu de Catalunya Ràdio amb el Malalts de Ràdio de la Marina Alaminós. 4 minuts per les 9, just abans d'arribar a les 9, cada dissabte i cada diumenge aquesta temporada, arriben els enigmes criminals narrats pel Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat i entre les respostes més originals sortejarem avui un talonari de xecs regal per valor de 200 euros bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la comerciada. Avui l'enigma criminal diu així.
1: Enigmes criminals. El franc tirador tenia l'encàrrec d'eliminar el primer ministre del Japó, però va acabar matant per error el president de l'Uzbekistan, que era just al costat. Què ha passat?
2: El suplement, amb Roger Escapa.
0: El franc tirador tenia l'encàrrec d'eliminar el primer ministre del Japó, però va acabar matant per error el president de l'Uzbekistan, que era just al seu costat. Què ha passat? Respostes a suplement@catradio.cat. La més original, 200 euros bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la comerciada. Ho resoldrem més endavant.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
6: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real... Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
7: Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
8: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
9: I que es deixin els quartos, eh? Que tornem a ser... Un 2 estrelles Michelin, eh?
7: La història del restaurant que ho va canviar tot.
8: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%. Vale o no? Al lío.
7: Gènesi. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
11: Tu l'has de creure cegament, vale? Si tu vols la Champions, no n'hi ha ni amics ni família. Te queda clar?
12: Ja hem begut l'enteniment o què?
13: Tapa, els bullis no són uns hippies. Bueno, potser sí, però tenen una estrella Michelin.
14: Nosaltres també.
15: Al restaurant Caníbal posem a la graella la nova sèrie sobre el bulli, Gènesi.
16: Per mi, la sèrie té un efecte retotoll, que és que hi ha parts que m'emocionen perquè, clar, hi ha una part viscut.
17: Massa aviat per fer una sèrie sobre un espai que encara es viu al voltant de la gent.
18: És una sèrie pensada per tota aquella gent que no va viure en primera persona el bulli.
19: Massa aviat per opinar en aquell moment.
20: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.

0: Som 3CAT.
1: Són les 9.
2: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: En política, costa creure en les casualitats. La setmana que ha de Colau ha preparat el terreny per tornar a la primera línia política, aquesta vegada amb la voluntat de capitanejar un front a l'esquerra del PSOE a les properes eleccions espanyoles. La setmana que l'exalcaldessa ha demanat a sumar sortir del govern de Pedro Sánchez, avui diumenge ens despertem amb una nova acampada a la Puerta del Sol de Madrid per pressionar perquè dimarts que ve el Consell de Ministres aprovi el decret de l'habitatge. Us recorda alguna cosa aquesta acampada? Fa 15 anys, 15 ja, sembla mentida com passa el temps, que la Puerta del Sol va ser l'origen del 15M. Allà va començar un 15 de maig del 2011 una acampada massiva que va durar setmanes fins que la policia la va desallotjar i que es va estendre per altres ciutats. Tots tenim el record del que va passar a la plaça de Catalunya de Barcelona. Tots eren més joves i més innocents, també Ada Colau i Pablo Iglesias. Allà es van donar a conèixer i de manera meteòrica van fer el pas a les institucions. Pablo Iglesias va acabar, malgrat els malsons de Pedro Sánchez, de vicepresident del govern espanyol i Ada Colau d'alcaldessa de Barcelona durant 8 anys. Els temps han canviat, a tots ens ha sortit alguna cana i Pablo Iglesias s'ha tallat la cabellera. El salt del carrer als ajuntaments, als governs i als ministeris d'aquells que van protagonitzar el 15M no ha servit ni de bon tros perquè l'habitatge sigui més assequible. Al contrari, no és culpa seva només. És un problema estructural a tota Europa. El problema és que ells ho van prometre i molta gent s'ho va creure. 15 anys després, amb una esquerra més brallada i disgregada, la gent que aleshores els va votar hi tornarà a fer confiança o escolliran noves opcions amb promeses més extremes i miraculoses?

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim la Núria Oriols, ella és delegada del diari Ara a Madrid, el Carles Monguilot, que és advocat penalista, la Marta Monforte, que és corresponsal de política d'Infolibre, i l'Eduard Voltes, que és director de Pròxima Estació. Bon dia, bona hora a tots quatre.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia, bon dia, bon dia.
0: Com esteu?
4: Bé.
3: Treballi molt bé, no? Sempre es diu. Entre bé i molt bé.
0: Núria i Marta, sou a Madrid totes dues?
2: Sí.
0: Heu dormit en una tenda de campanya?
1: No, jo no.
2: No, jo tampoc.
0: Com està el panorama a Sol? De seguida l'Alba Gil també hi tornarem a connectar. Fa una estona que ens explicava doncs, que hi havia desenes de tendes a Sol i que, bé, estan valorant també com s'allarga això, tenint en compte que dimarts hi ha aquesta data tan assenyalada, aquest Consell de Ministres, en què doncs, es vol aprovar aquest paquet. El que passa és que el govern, el PSOE, ha de fer molts equilibris perquè ha d'acontentar sumar, però també està negociant amb Junts. Aleshores, l'encaix és molt difícil. Tot això enmig del que ha passat aquesta setmana, evidentment amb la Mari Carmen i aquest paquet que volen aprovar tots plegats. Una primera lectura, vosaltres que sou a Madrid, també de seguida connectarem amb l'Alba Gil, la nostra veu també a Madrid, i amb aquesta lectura que fèiem, amb la comparativa dels 15 anys del 15M i aquest retorn d'aquesta setmana d'Ada Colau, que dubto que sigui casualitat. Marta.
2: Sí, jo no vaig estar a l'acampada, sí que vaig estar a la manifestació i es va evidenciar, no?, una qüestió que s'ha ficat aquesta legislatura damunt la taula, però que pot ser fins ara no ha esclatat, i és la qüestió de l'habitatge i la vivenda i de com això impedeix a molta gent jove, i no tan jove, perquè hi era gent de totes les edats, doncs fer un projecte de vida compartit o a soles, no? I aleshores jo crec que això sí que hi ha un malestar evident a la societat, i els càntics, a més de la manifestació, no només eren per el Partit Popular, per Ayuso, per les administracions madrilenyes, sinó també per el govern, no? N'hi havia prou de càntics sobre el govern, i un especialment que es va repetir molt al llarg de la manifestació és d'on està el govern progressista, i jo crec que és una de les qüestions claus, no?, de que Sánchez va prometre que aquesta seria la legislatura de la vivenda. No ha estat així, és molt complicat, jo ho sé, soc conscient de que el Congrés té els números que té i que és difícil contentar tant a Junts com a Podemos, com a Esquerra, com a Bildu, però és cert que quan no complixen les expectatives que tu t'has generat, doncs passen aquestes coses. I és cert que recorda a la crisi de 2011 amb aquest 15M tan potent que va ser també, a més, després d'un govern, a la fi d'un govern socialista, no? I amb una sensació de que n'hi havia alguna cosa a la societat que no acabava de funcionar. Doncs jo crec que això s'està repetint d'una altra manera, perquè el context evidentment és diferent, i jo crec que això es canalitzarà, no crec que amb una majoria absoluta del PP com va passar, sinó amb una majoria de PP i Vox en aquest cas, però que sí que posa de manifest que n'hi ha coses que no funcionen i que el govern, ja no només pels casos de corrupció per Ceuta, sinó que ara la vivenda, que s'ha posat en primer plànol, ho té complicat. A mi l'altre dia en el PSOE, en Moncloa, em dient, i ho van publicar a Infolibre, que no, i seria el divendres a la vespre, a la nit, quasi, que no estaria el decret de vivenda per al dimarts. I clar, el dia després, Sumar va dir, doncs si no està, no anem. I no sé si això, unit a les manifestacions, els haurà fet canviar d'opinió. Jo crec que sí, però ja ho veurem.
0: Núria.
1: Sí, ahir a Madrid el panorama per Pedro Sánchez era dolent, en el sentit que al matí va haver una manifestació de la dreta que va carregar contra el govern, que era en suport a Ceuta, però va acabar sent un clam en contra de Pedro Sánchez, i a la tarda, com deia la Marta, clar, una manifestació de signe contrari de l'esquerra, que en teoria és el seu potencial electorat, que també en realitat s'estava manifestant contra el govern perquè no està complint les expectatives que va prometre. Per tant, jo diria que Pedro Sánchez està en una cruïlla, i el moviment de l'esquerra, que ens recorda el 15M avui per l'acampada, pot ser o l'estocada final perquè acabi de decepcionar, doncs, aquest electorat que es pot mobilitzar de cara a les properes eleccions, o, si ho sap gestionar correctament i surfejar bé, una oportunitat precisament per intentar, doncs, que aquesta esquerra es mobilitzi de cara als propers comicis i tenir alguna oportunitat per batre a PP i Vox. I tot depèn del contingut d'aquest decret llei que ha de presentar dimarts. Veurem si hi ha temps o no hi ha temps, és a dir, Sumar pressiona molt, però el PSOE en cap moment s'ha compromès a fer-ho, perquè el seu objectiu és que el que s'aprovi es convalidi al Congrés dels Diputats, i això depèn de Junts, bàsicament, amb qui està negociant, però crec que està en una cruïlla molt, molt rellevant pel seu mandat i de cara també a les properes eleccions. Jo crec que seria rellevant que s'arribés a un consens, i crec que hi ha marge perquè s'arribi, perquè, per exemple, a diferència del que ha passat fins ara, el PSOE i Junts estan negociant, que això no feia temps que no es reconeixia per part de les dues parts, almenys per part de Junts. I Junts ha posat sobre la taula mesures com prohibir la venda d'habitatges a fons voltor i que en cas de desnonaments doncs, no es pugui fer si el propietari és un fons voltor. Quines són les friccions amb l'esquerra? Doncs que l'esquerra està demanant a la fi de tots els desnonaments, sigui quin sigui el propietari, i també la pròrroga automàtica dels lloguers, que Junts demana que sigui voluntària. Hem de veure quin canvi hi ha, però hi ha un perill aquí, que és que estem abans de les eleccions i aquí Sumar i Podem poden tenir la temptació de voler un decret llei que sigui molt ambiciós des del punt de vista de l'esquerra, però que sàpiguen segur que no s'aprovi al Congrés precisament per interès electoral. Per interès electoral de que quedar doncs, en posicions més ambicioses que el PSOE, sobretot de cara a la mobilització que hi està havent no només a la capital de l'Estat, sinó a altres llocs. És a dir, la competència electoral dins l'esquerra també pot fer que doncs que no es pugui convalidar aquest decret perquè sigui massa ambiciós i per això no hi ha majoria al Congrés dels Diputats.
0: Endavant, Eduard.
4: Sí, a veure, la Núria ha retratat molt bé la situació. No sabem exactament què estan negociant el PSOE i Junts, i jo tinc la sensació que al PSOE li va molt bé dependre de Junts en aquest tema, diguem-ne, perquè les posicions del PSOE en matèria d'habitatge s'assemblen històricament més a les de Junts que no pas a les de Podemos o Sumar o Esquerra. Val? Aquí Junts fa un pas que està bé, que és dir anem a prohibir els desnonaments quan el propietari sigui un fons voltor. Això és una novetat i això està bé, val? I per tant és un avenç. I jo entendria que hi hagués un acord en aquest sentit. La trampa de Junts és que quan parla de petit propietari ens està posant al mateix sac a mi i a un senyor que té 8 pisos, diguem-ne, no? És a dir, quan dic jo, és la gran majoria de població, els petits subpropietaris som la gran majoria de la població que paguem una hipoteca i ens queden uns anys per pagar-la o ja la tenim pagada, però tenim un pis per viure-hi i ja està. Per mi això és un petit propietari. I llavors hi ha la gent que inverteix en pisos per llogar-los i ho converteix en un negoci més petit si té 3 pisos i més gran si en té 8. I per viure, no per treure's un com diuen ells, un sobresou, o per viure'n, no? Jo no vull que em posin en el mateix paquet conceptual. Saps? No sóc el mateix i no són el mateix. Perquè si ells són petits propietaris, aleshores jo què sóc? Micropropietari? Ens inventem una nova expressió per això? Aleshores, aquí hi ha, diguéssim, una manera d'enfocar, una filosofia, diguéssim, de Junts, d'enfocar aquest tema de l'habitatge, que jo, per exemple, en discrepo. Però al mateix temps valoro que s'obrin a impedir els desnonaments quan els siguin fons d'inversió. I encara valoraria més que s'obrissin a impedir que els fons d'inversió compressin habitatges, que poguessin ser propietaris d'habitatges.
0: Un guilot.
5: Tot és molt complex. Mira, de tot el que hem vist, el que realment me va sobtar i em crida l'atenció, i és una reflexió que crec que s'ha de fer, és que aquella imatge tràgica d'una senyora de 90 anys sortint amb una camilla amb el que tothom veia que era una injustícia flagrant, era legal. Això va passar, perquè la llei ho permet. Uh-huh. I mentrestant, em recorda l'anècdota que s'explica d'Emiliano Zapata, no? Que quan era un líder revolucionari va preguntar a un que manava, bé, vostè està prometent moltes lleis, diu, mentrestant, de què viviremos los pobres? Ell fa la revolució i al cap de 10 anys, en una assemblea on ell ja era el líder i estaven igual, també li diu algú jove com ell, i mentrestant, de què viurem els pobres? Vull dir que els polítics ara expliquen, sí, perquè Junts no va recolzar, sí, però mentrestant, la senyora Maria Carmen va ser expulsada de casa seu, quina tragèdia, portava 80 anys visquent allà, emparat el que la va treure per la llei, perquè va intervindre la policia, perquè un jutge ho va ordenar, perquè no podia fer una altra cosa. Per tant, això és el que ens hem de plantejar. I el fil d'aquesta imatge ara, jo ara la veia aquí a la tele, no? El campament del 15M, repetit, jo he vist aquestes imatges i m'han transportat...
0: Amb bastanta més gent, el 15M, vull dir, sí. Està, veurem quina dimensió agafa, si es trasllada a altres ciutats...
4: Com la neu,
0: si
4: no? No? Veurem si enganxa.
5: Veurem, sí. I d'allà varen sortir, tu ho has dit abans, dos líders emblemàtics, Pablo Iglesias i senyora Ada Colau. Varen tocar poder. Pablo Iglesias va dir, venim aquí per acabar amb la casta. Ell va acabar sent casta, ell va tenir molt poder, perquè va ser ni més ni menys que president del govern d'Espanya.
0: Vicepresident.
5: Perdó, vicepresident. I en funcions, segurament, algun tros en què el president marxava de viatge. És igual, vicepresident, molt de poder. I la senyora Colau, ni més ni menys que alcaldessa de Barcelona. Jo els hi preguntaria, heu fet una reflexió? Què vàreu canviar? Què vàreu arreglar? Amb què vàreu millorar la societat? Perquè estava molt bé el 15M, jo... Abans de començar el micro tancat et comentava, Roger, que a Girona, que també va haver una acampada molt interessant i fluida, molta gent.
0: Vas anar-hi tu?
5: Vaig passar-hi, sí. Vaig passar-hi, però no hi vaig anar perquè
1: he
5: agafat un cop d'aire encara. Jo no tenia tampoc ja una edat per anar a fer canvi. Jo vaig penjar la boina de Llobató als 12 anys i vaig dir que mai més faria acampades, ni campaments, ni excursions, que em cansava i m'avorria, m'enyorava de la meva mare, a més a més. Vaig passar per allà i estava molt bé. Tothom estava carregat d'il·lusió, de romanticisme, si vols. Hi havia un racó on hi havia una taula amb un rètol que deia taller d'abraçades. A mi em va emocionar, no? Em va emocionar i és així, però al final...
0: No et passis.
5: No, però al final li hem de donar una resposta a la senyora Maria Carmen. Sí. Perquè, mira, en sabem molt de parlar, no? Perquè aquest decret el tenim que validar en el Congrés, però és que ara no el vull recolzar perquè a mi i electoralment no m'interessa. Tot això fa que la gent es decepcioni i ara, quan se decepciona la gent, acaba votant a l'extrema dreta.
0: Marta Monforte.
2: Sí, a veure, moltes coses així, no? Evidentment, jo crec que la qüestió de l'habitatge ha estat clau i és clau per a moltíssima gent aquesta legislatura i s'han intentat fer alguns avanços i no ha estat possible perquè el que vos comentava primer, jo estic d'acord amb l'Eduard, jo crec que el PSOE també li ha convingut molt que Junts siga l'ocasió amb aquest tema, perquè ells també tenen una política que no acaba de ser, com diu la dreta, especialment el PP i Vox, intervencionista, radical, que vol acabar amb els petits ahorradors, diuen ells, o propietaris que busquen compensar els sous. És que el problema és que solo els sous són baixos. Ese és el problema. No que hagis d'utilitzar la vivenda o un lloguer per a més carregar-se a les esquenes de la gent treballadora i que menys poder adquisitiu té el teu complement mensual. És que aquest és el problema. I és utilitzar la vivenda com un actiu que a més et dona una rentabilitat que no te'l donen els bancs. I aquest és el problema per a mi de tota l'equació, i no només a aquest país, sinó també, evidentment, a Europa i a altres llocs del món perquè funciona així en el mercat. I clar, ficar-li límits a això és una qüestió que a la fi el PSOE no ha volgut tampoc donar-li una solució molt clara perquè saben que és un problema. I me'n recordo, per exemple, ara ho estic pensant en una negociació del 2019 quan Podem i era el govern, quan Iglesias volia ser i estar dins i es va fer la coalició de Unides Podemos, que unes converses que es va filtrar de Pedro Sánchez amb José Luis Ábalos, aleshores era el seu, no?, la seva mà dreta, que li deia, no pots pactar determinades coses en Podemos, no pots pactar la fi dels desnonaments, perquè clar, això és molt delicat, perquè ells també tenen interessos i n'hi ha fons voltor i grans empreses d'habitatge i vivenda que pressionen moltíssim al govern i que a més ells saben que una part del seu electorat també funciona d'aquesta manera i té aquests beneficis a l'hora d'arribar a la fi de mes. Aleshores, ha estat una qüestió molt vital per a la ciutadania, per al soci minoritari, que és la legislatura, però no tant per al PSOE, que no s'ha esforçat ni com fa en altres qüestions, com per exemple estic pensant en l'amnistia, per intentar treure

0: ja és un debat que està ara present a l'esquerra i, clar, jo crec que a Firal el que li passaria a Sánchez és que li abandonarien fins i tot el seu, no, el partit en el que ha estat governat fins ara.
1: Això a vegades és un clàssic, també, dels governs
0: sí,
1: de coalició,
0: sí, sí,
1: que sis mesos abans de que arribin les eleccions, doncs...
0: Adéu.
1: Adéu.
2: El petit marxa.
1: Sí, això ha passat a l'Ajuntament de Barcelona, ha passat en altres indrets. Bé, aquí a Catalunya també, Junts i Esquerra, l'últim govern abans de Salvador Illa, Junts també va acabar plegant.
3: Sí, però...
1: Digues, Núria, endavant.
3: No, que el resultat acostuma a ser dolent, el pel conjunt de la coalició.
1: A Collboni li va sortir bé a Barcelona.
3: Sí, el que passa que si en el context de... Jo pensava sobretot en Catalunya, que la majoria independentista doncs, no va reeditar el seu suport, perquè al final va demostrar la seva ineficàcia a l'hora de governar. I jo crec que això és la lògica que també passaria en aquest cas si Sumar acabés decidint sortir del govern, bàsicament perquè existeix un altre partit que es diu Podem, que està fora del govern i que pot tenir unes posicions més radicals perquè està fora del govern. Llavors, que el resultat d'un trencament ara de la coalició d'esquerres abans de les eleccions seria demostrar que aquesta legislatura no només ha sigut doncs molt difícil en termes de poder sostenir la majoria plurinacional, sinó que ha acabat sent un fracàs en termes també de la coalició de govern, i a l'hora de presentar-se a les properes eleccions així no es poden presentar per intentar batre PP i Vox, que en teoria diuen que, clar, està en un punt de no retorn per aturar l'extrema dreta. És a dir, si realment volen fer creure a la ciutadania que els importa que puguin arribar PP i Vox al poder, al final l'esquerra té l'obligació de presentar-se d'una forma eficaç i articulada per resoldre els problemes de la ciutadania. Si no, el que passa és que pujaran els ultres. I en el cas de Sumar i el PSOE, i fins i tot Podem i la resta de socis de la majoria plurinacional, crec que encara més també, perquè l'única opció de governar que tenen és tornar a sumar absolutament tots. Llavors, si no tornen a sumar absolutament tots i no presenten una mena de programa per reeditar i per intentar acabar la feina que diuen que estan fent, no veig possible que puguin tenir al cap opció de mantenir la Moncloa. Per tant, jo entenc la lògica que pot portar gent de Sumar a dir potser el que hem de fer ara aquest últim tram és desmarcar-nos del PSOE, però em sembla un moviment molt perillós, sobretot si la teva carta de presentació per després de les eleccions és tornar a pactar amb el PSOE, perquè no tens altra més opció que això, a no ser que ja hagis tirat la tovallola i pensis que aquí manarà PP i Vox i ja t'estiguis preparant per a la propera partida.
1: Eduard Voltes i Carles Monguilot.
2: A veure, la política es fa sobre la realitat, no sobre allò que ens agradaria. No? La realitat en el Congrés de Diputats és la que és. Esquerra no té majoria al Congrés de Diputats. I Pedro Sánchez, si vol tirar endavant coses, les ha de negociar amb dos partits de dretes, que són el PNB i Junts. Seria, diguéssim, Junts ha decidit que el seu públic és la gent que inverteix en l'immobiliari. És a dir, ells estan decidint defensar, o sigui, ells posen com a condició per aprovar coses, defensar la gent que té 5, 6, 7 pisos, i ho posen com a línia vermella. Això vol dir que consideren que és el seu públic, això. No? I que, a més, que està bé que la gent inverteixi en l'immobiliari i es dediqui a aquest negoci, diguem-ne. No? Per tant, no hi haurà la intervenció en habitatge que molts voldríem i que l'esquerra necessita per guanyar les eleccions. O sigui, l'esquerra per guanyar les eleccions necessita que la conversa, en comptes de ser la immigració, sigui l'habitatge. Que el protagonisme de la conversa pública no sigui la immigració, sinó que sigui l'habitatge. Però al mateix temps necessita que aquesta conversa sigui productiva. És a dir, que el govern faci coses que realment canviïn la situació i que la gent percebi que aquesta és una prioritat.

0: depenent dels vots del PNB i de Junts, perquè sense aquests vots no es fa res, és impossible que la conversa sigui productiva de la manera que vol l'esquerra, diguem-ne. Val? I, per tant, realment Pedro Sánchez ho té fotut.
1: Munguilot.
2: Aquí ha dit la Núria abans una cosa que és molt certa. Ha dit literalment, però qui ha de resoldre els problemes de la ciutadania? Aquesta és la clau de volta. Perquè si ara Sumar decideix marxar, explicarà la ciutadania quin benefici en treu de que marxi de la coalició i explicarà per què ara sí i fa un any i mig no, què ha canviat. Perquè si no ho explica, ciutadania, com deia la Núria, tindrà la sensació real de que aquest partit polític no li interessa resoldre els problemes de la ciutadania, li interessa, per estratègia electoral, posicionar-se, com va passar amb la coalició aquí a Catalunya, de cara a les primeres eleccions, el que deies tu, Eduard, no? El petit se'n va de la coalició perquè es pensa que així, de cara a les properes eleccions, anirà més bé, sense importar-los per allò que han estat votats, que és solucionar els problemes de la ciutadania. El problema de l'habitatge és certament gravíssim. La barrera entre el que és l'especulador i el que és una família, a mi fa dos dies un amic que té un restaurant, cobra, ara se jubilarà, cobra una petita pensió, perquè els autònoms ja sabem el que passa, a mi també m'ha passat. Ell, els diners que podia anar guanyant, té dos fills, els invertia per poder-los donar als seus fills dos pisos. Aquesta persona no especula. Aquesta persona pensa, jo necessito garantir-me una jubilació amb uns ingressos dignes, etc. A mi em pot passar igual. Jo, la mútua de l'abogacia, després de 43 anys de cotitzar, et deixo una pensió realment ridícula, en què no podria viure. Llavors, què decideixes fer com molts companys? Doncs, per exemple, el despatx, que és la teva eina de treball, mires de comprar-lo si pots, perquè en un moment determinat, quan tu te jubilis, el podràs llogar i trauràs un suplement per viure. Això no és especulació. I al final no oblidem una cosa.
3: I és el problema, Carles, no que jo crec que sí que ho és. És que ho és. És no, que tu pots invertir en fons indexats, pots invertir en criptomonedes, però pots invertir en moltíssimes coses que no són un dret bàsic, que és l'habitatge. Això és el problema. Però és si... que no s'incentiven altres tipus de qüestions per a complementar-te. I sí, la vivenda. I sí, se fiquen facilitats. És que per a mi, això és el gran problema, concebre la vivenda com una qüestió de guanyar més diners a costa de gent que no puga pagar-se una pròpia. És que jo crec que això és el debat de fons de tot això. Escolta'm, i perdona que t'he tallat.
2: No, i ara només faltaria. En aquest cas, en el meu cas, el despatx és un despatx professional que es podrà transformar en vivenda si fa falta, però clar, la diferència entre invertir en un fons o en una SICAP que et donarà un interès és que si tu inverteixes en un pis, aquell pis ja et va donant també una utilitat, el pots tenir llogat pels teus fills o no el pots tenir llogat. Vull dir, no oblidem que estem... No és un problema de govern, és un problema de sistema. Estem en un sistema en què la propietat privada és un dret fonamental que està a la Constitució i que suposo que aquí ningú discuteix. Si tu dius no, discutim que la propietat privada ha d'estar al servei d'un fi superior, aquí ja tenim l'eina de l'expropiació, no? que també se n'ha parlat. L'expropiació existeix des de temps d'en Franco. Vull dir, per tant, val, si arriba un moment que aquesta senyora, el Mari Carmen, no ha de ser expulsada de la llei, hauria de preveure-ho, o no ha de ser desnonada, doncs potser haurem d'utilitzar eines legals sempre, tinguent en compte que o canviem el règim, no el govern, el règim, o la propietat privada té un prevalent. Però jo repeteixo, crec que no es pot comparar, perquè és injust, el treballador, el botiguer, l'autònom, que durant 50 anys de feina ha pogut invertir en immobles, amb els grups voltors que no tenen en absolut res a veure uns amb els altres, per mi,
1: Voltes.
0: Jo aquest discurs, que diguéssim, el podria arribar a comprar, em costaria, però el podria arribar a comprar si l'acció política contra els fons voltors fos realment dura. Si estiguéssim parlant d'expropiacions. És a dir, vinga, va, anem a respectar aquest personatge que sempre es dibuixa, no?, en les tertúlies, no?, que amb tot el seu esforç, l'estalvi, el no sé què, tal, quasi que plorem d'emoció...
1: No te'l creus,
0: quan
1: que existeixi aquesta figura.
0: Sí, clar que existeix. El que passa és que no és el problema.
2: I convius cada dia, existeix
0: que,
2: i molt,
0: Clar que existeix.
2: Aquell botiguer que
0: compres... Però el que dic és que no estem parlant d'això. No estem parlant d'això, estem parlant de gent que es dedica, siguin persones físiques o persones jurídiques, que ho han convertit en un modus vivendi. Val? Per què? Com deies tu, Carles, perquè és legal. Clar. I aquest és el problema. Perquè és legal. Tu a un fons d'inversió o a un senyor que vol convertir l'immobiliari en el seu modus vivendi, no li pots demanar un comportament ètic. Tu no pots basar-te, tu no pots basar el govern d'un país en la confiança, en el comportament ètic, en un marc capitalista, sisplau. O sigui, no pot ser legal fer això. Mm.
1: 2 minuts per arribar a 9:45 del matí. D'aquí poca estona passarem per la Puerta del Sol de Madrid. Allà hi tenim l'Alba Gil, Tertúlia amb l'Eduard Voltes, el Carles Monguilot, la Marta Monforte, la Núria Oriols, amb un diumenge que es desperta amb aires de 15M. Espera, què dius, Carles, que tens el micròfon obert? Que jo... Això encara no ho hem après. A veure, què dius?
2: Que jo me'n vaig a Madrid aquesta tarda.
1: Ah, doncs mira, si passes per la Puerta del Sol,
2: ja ho saps. Estaré 4 o 5 dies o 6 amb un judici i tindré temps, suposo, d'anar-los a veure.
1: Crec que és un exercici interessant sentir què deia la gent al 15M, perquè han passat 15 anys d'aquell 2011, l'autoanomenat moviment dels indignats, fruit de la crisi econòmica del 2008, descontentament social, autoorganització a través de les xarxes, la primera acampada va ser Madrid, com ha passat avui, després d'una manifestació convocada el 15 de maig del 2011 per Democràcia Real Ja. Espontàniament va culminar amb l'acampada. L'endemà al matí la policia els va desallotjar per la força. Això va generar un efecte crida a altres ciutats, entre elles Barcelona. I ara han fet l'exercici de recuperar alguns dels motius dels manifestants aquell maig del 2011, per què sortien al carrer, per què van acampar a Plaça Catalunya, a Sol. Eren gent de totes les edats que deien prou a un sistema que consideraven, ja fa 15 anys, esgotat.
4: Busquem un espai per realment reclamar els drets que tants anys ens han costat i a la mínima se'ns treuen.
5: Estem concentrats perquè ja en tenim prou i perquè volem d'alguna manera despertar la consciència de la gent, perquè és que estem vivint en un món que ja es cau a trossos.
6: Jo vaig lluitar des de l'època del Franco, com molta gent de per aquí, i realment sabies quin enemic. I ara el problema és que s'han malmès totes les paraules de socialista, de no sé què, etcètera, etcètera, com a concepte, i prou. Vull dir, i llavors el poble ja ha dit prou.
7: Estic molt emocionada, m'encanta. Els hi deia a ells, que és que m'entra ganes de plorar, m'encanta, mai havia vist alguna cosa així.
1: D'això en fa 15 anys ja, 9:45 del matí, 15 anys de proclames que podrien servir segurament també per avui dia. Us vull preguntar, creieu que el fet que Ada Colau hagi sortit aquesta setmana és casualitat, amb el fet que aquest cap de setmana hi ha sigut una acampada a Sol?
0: Jo crec que sí.
1: És casualitat?
0: Sí. O sigui, concretament amb l'acampada, crec que sí. El que no és casualitat és que surti ella, per exemple, demanant a Sumar que surti al govern. No? Precisament ara que ella vol estar obrint a ser candidata. Perquè per ella és molt més còmode... perdó. Ser candidata a les pròximes eleccions des de l'oposició, havent sortit del govern al seu espai polític, que no sent còmplice de tot el que hagi passat. Perquè, sí, clar, si ella va com a candidata havent exhaurit la legislatura a Sumar amb el PSOE, tot allò, Sumar és corresponsable de tot allò que hagi passat. I, per tant, se li podrà dir, escolti, vostè i els seus què han fet? En canvi, si Sumar surt, ella pot vendre aquest desacord, aquesta sortida del govern, com un actiu electoral, diguem-ne. Val? Això sí que no és casualitat. Val? Bueno, és un retorn, diguéssim, que no ens l'esperàvem, no? O sigui, ha sigut com una cosa com sobtada.
1: T'ha sorprès?
0: No m'ha sorprès perquè ella és un animal polític. Val? Però sí que és veritat que ha passat del no-res al 100, diguéssim, ha fet una acceleració d'aquesta, dels cotxes que venen de 0 a 100 en 10 segundos, diguem-ne, doncs, ha fet una acceleració important.
2: Perdona, Eduard, espero que quan treguin aquesta frase no la tallin, perquè si no m'ho has de venir a veure, perquè si dius que ella és un animal, espero que
0: canviï. No, és un animal,
1: animal polític. Núria Oriols, com ho veus?
8: A veure, jo crec que ella, jo estic d'acord que és un animal polític i no la veig deixant la política ni la veia quan ella ho va anunciar. Entenc que ha tingut el
1: home,
8: seu...
1: Se n'ha apartat bastant durant 4 anys, eh?
8: El seu espai de reflexió i això, però no la veig abandonant totalment la cursa, perquè em sembla que ella sempre ha pensat també en l'Estat quan va començar a fer política. Llavors, jo crec que ara, precisament, que Sumar no té cap lideratge concret i que està en busca d'una cara visible, és una molt bona candidata per l'Estat. Les altres opcions, al final, el que s'estava posant sobre la taula era Ernest Urtasun, que crec que tampoc en té moltes ganes, no?, per ser la cara visible, sí, per estar a la candidatura, i al final Ada Colau és un símbol, malgrat que quan ha gestionat doncs ho ha fet com ho ha fet, però és un símbol, i en els temps actuals que l'habitatge segueix sent doncs el principal problema per a la ciutadania, em sembla que és un actiu que Sumar pot jugar perfectament. Llavors, el fet de si es pot aliar amb Podem o no, això ho sabrà millor la Marta, però jo crec que Ada Colau i Irene Montero tenen una relació de respecte mutu que no és la mala relació que hi havia, òbviament, amb Yolanda Díaz. Llavors, Irene Montero està disposada a presentar-se a unes primàries obertes d'un espai de l'esquerra del PSOE, veurem què pot fer Ada Colau. Vull dir, crec que hi ha marge perquè puguin fer una aliança conjunta. És que és l'única opció que veig perquè realment aquest espai de l'esquerra del PSOE pugui tenir alguna opció d'èxit a les properes eleccions, perquè si es presenten perseverat, Podem i Sumar, ja ho hem anat veient el que ha passat a les darreres autonòmiques, que acaba sent un fracàs pels dos espais. Per tant, em sembla que el fet que ella participés en un desnonament, no, la setmana passada, posant-se al capdavant d'intentar aturar-lo, el fet de que ara estigui tornant a fer mitjans, jo crec que és un indicador que està allà, que pot ser una de les opcions, però hem de veure com s'articula, perquè aquest espai és molt complicat, i crec que ahir Izquierda Unida ja deia molt bé, benvinguda, però s'han de fer primàries. Llavors, veurem com s'articula.
1: Montforta i Monguilot.
3: Sí, ja veuré. El cas de Ada Colau és molt curiós perquè és cert que ha passat, com deia l'Eduard, de 0 a 100 en no res de temps, i això ens va sobtar també als periodistes, perquè evidentment sabem que l'espai de l'esquerra té molts problemes per a trobar candidat i encara no ho ha resolt. Aleshores, sí que em pensaven que ella podria tindre, almenys el que ens diuen fa uns mesos, un paper especial, almenys a l'hora d'apropar, com deia la Núria ara, a Podem, a la resta de l'espai, que han patit moltes crisis internes i és molt complicada la relació, pràcticament no es parlen al Congrés, i això es percebeix, i ella buscava que Catalunya fora, diguem, la clau per a intentar apropar uns i altres, perquè ella estava més clar que sí que podria haver una aliança. Aleshores, ella el que ha dit de manera clara és: si voleu alguna cosa de mi, encara que jo no m'he postulat oficialment a ser la candidata, s'ha de comptar amb Irene Montero i amb Podem. Aleshores, sí que s'està parlant molt d'un possible tàndem en el que Colau fora per la U per Barcelona i Montero la U per Madrid. Quin és el problema? Que n'hi ha molts aliats dels que ara formen part de la coalició Sumar, que després serà el Frente Ampli, o no, com s'ha dit ara, que aquest serà el nom, que no volen que Montero tinga aquest paper, perquè saben que la relació és molt complicada, que potser ella està cremada políticament per tot el que va passar a la legislatura passada, per la llei del CSI, perquè tampoc genera moltes simpaties a una part de l'electorat. I a més, això s'ha notat perquè ella ha canviat i fins i tot el to. Abans la veiem a Montero, dic, sempre emprenyada, sempre amb un to molt dur, i ara això ho ha canviat perquè jo crec que des de Podem s'han donat compte de que no era útil per a moltíssima gent apropar-la amb aquest to, quasi renyint a la gent cada volta que parlava. I sí que s'estan produint moviments. La qüestió és que a mi me diuen, de gent molt propera a Colau, que això ella ho fa, però que ella en realitat té la vista posada en les eleccions catalanes del 2028 i que ella ahí sí que vol jugar un paper important. Aleshores, jo no descartaria que ella fera tot aquest moviment per a intentar unir a l'esquerra, però que en un moment determinat de la legislatura pròxima ella diguera, doncs el meu paper així ja s'ha acabat i jo vull intentar unir, perquè a més és la tesi que ells tenen, els comuns, a Esquerra Republicana, que a mi em sembla molt complicat, però bueno, a Esquerra Republicana, als comuns i a qui vulga vindre en un front comú per intentar liderar, intentar que Aliança Catalana no puja més i a més intentar que no siga ella qui guanya les eleccions. Això són la gent que controla un poc internament dels moviments de Colau el que et conta. Aleshores, jo crec que és interessant veure com acaba tot això i si realment ella tindrà aquest paper o no.
1: He de fer una pausa, però Monguilot i Voltes.
2: Jo molt ràpid. I a tot això, què hi diran Rufián? Se m'estava ocorrint. Sí, clar, el Rufián va ja treure el caparró dient que volia liderar un espai a l'esquerra del PSOE. Clar, unir les esquerres, com deia, sempre que ho deies tu, Marta, això és una utopia. Ja sabem com les esquerres tendeixen a atomitzar-se, no? Com a la pel·lícula La vida de Brian, que són tots discrepen entre ells, mentre que la dreta i l'extrema dreta ho té molt clar. Jo no tinc cap dubte, i ho veurem en els ajuntaments, que Junts i Aliança Catalana remaran cap al mateix costat quan toqui escollir un alcalde, es posaran d'acord, com s'estan posant d'acord PP i Vox, ja ho han demostrat. Per contra, l'esquerra, atomitzada, tu no m'agrades, tu ets dels meus, però no del tot, i per tant, disgregant vot, disgregant voluntats, i això transmet al final una sensació de desànim, perquè mira, ara amb el tall que hem fet abans del 15M, que ja forma part de la Maroteca, deia una persona molt il·lusionada, diu, el poble ha dit prou, no? Sí, però ara resulta que el poble també diu prou, però votant a l'extrema dreta. Aquest és el gran problema que hem parlat sempre.
8: Jo això de Junts i Aliança, Monguilot, jo no donaria tant per fet de forma general.
2: Ja ho veurem. A mi em fa l'efecte que sí. A mi em fa l'efecte que sí, i potser m'equivoco, perquè això al final, mira, això és 50%, o sí o no. Però no crec que hi haurà problemes en molts ajuntaments per aquella qüestió del municipi, no?
1: A veure, tu per què defenses tu que sí i, Núria, per què defenses tu que no? Primer Monguilot que sí i després no.
2: Jo defenso que sí, perquè quan parles amb gent que et diu, no, és que jo votaré Aliança Catalana perquè fins ara votava Junts, sembla que és normal que això passi. Llavors, penso que, com que no discreparan en moltes coses, perquè les que discrepin potser els deixaran al marge, diguin, bueno, però aquesta qüestió, per exemple, de la immigració a nivell municipal tampoc tenim competències, ho vestiran com sigui. Però a mi em dona la sensació que si en un ajuntament ha de ser alcalde el de Junts amb els vots d'Aliança Catalana i a canvi amb un altre serà al revés, es posaran d'acord. I no es posaran d'acord perquè ho sigui un alcalde del PSC. Em dona aquesta sensació.
1: Núria.
8: A veure, jo ho dic perquè la cúpula de Junts està més per mantenir el cordó sanitari. Hem de veure si també es produeix el retorn de Puigdemont doncs, aquest últim trimestre i és a Catalunya i ell agafa el comandament des d'aquí de tota aquesta qüestió. A mi em fa l'efecte que ell no advocarà per pactar amb Aliança Catalana, sinó per confrontar amb Aliança, una mica seguint el que ha anat fent fins ara Pujol quan ha intervingut en els últims temps, que el que ha fet és plantar cara discursivament amb el partit de Sílvia Orriols. Ara bé, què pot passar a les municipals? És cert que a les municipals hi ha l'autonomia municipal i es pot donar potser algun pacte a algun lloc. S'ha de veure si aquí la cúpula vol intervenir i vetar aquesta aliança o no. I després també hi ha una altra cosa, que això ho diuen des de Junts, en el cas de les municipals, que la irrupció d'aliança el que pot fer és que no tinguin ells pactes a la contra en els llocs on queden primers, que això els ha passat moltes vegades amb els tripartits d'esquerres, i el fet de que hi hagi aliança en el tauler de joc canviarien les majories i llavors la força més votada tindria més fàcil doncs, accedir a l'alcaldia. Mm. I això creuen que els pot beneficiar pels resultats que han tingut fins al moment.
1: Eduard Voltes, i vaig a la publicitat perquè si no em mataran.
0: No, sobre el Puigdemont i Aliança, el que ha dit la Núria, ho signo, que tornarà per confrontar amb Aliança, no per pactar-hi. Montero Colau, una de les dues era de ser la candidata a la presidència del govern. O sigui, això de, jo sóc la U per Madrid i tu la U per Barcelona. I així tots germans. Bé, ja sé, però qui és la candidata a la presidència del govern? Qui va als debats amb Pedro Sánchez en la campanya electoral? I finalment, deixa'm dir que hi ha un article de la Constitució espanyola, abans parlàvem d'expropiacions, dels fons voltor, que diu, és l'article 128.1 de la Sagrada Constitució espanyola. Diu, tota la riquesa del país en les seves diferents formes i sigui quina sigui la seva titularitat està subordinada a l'interès general. I contempla l'expropiació de serveis essencials i recursos i la intervenció d'empreses quan exigeixi l'interès general. És a dir, els defensors de la Constitució espanyola han de saber que això també hi és a la Constitució espanyola.
1: Ara tornem.
9: El suplement, amb Roger Escapa.
10: Tisores a punt, pintes ben alineades i tupè? Perfecte.
11: Ja podem obrir!
12: Del 5 al 12 d'octubre arriba La Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
13: Reviu els himnes del pop rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
14: Així és que vostès m'han vingut a veure.
15: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
16: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
17: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
18: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
19: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Aquesta nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
21: De veritat, Mallorca era platja, tio.
20: Torna la travessa 3CAT. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
22: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
23: Vaig al límit amb tu.
20: Aquí la fama no serveix de res.
19: La travessa, expedició tramuntana. Dimarts, estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
24: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
25: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
26: Durant l'edat mitjana hi va haver un moviment de dones laiques consagrades a l'activitat espiritual, completament independents de qualsevol tipus d'autoritat masculina, ja fos dins del matrimoni o en alguna orde religiosa. No tenien una vida familiar convencional, però tampoc eren monges. Es deien beguines. Les beguines en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
25: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
27: Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
25: Som 3CAT. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Tres quarts de 10 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb el Carles Monguerol, l'Eduard Voltes, la Marta Bonforte i la Núria Orriols. Un matí que mirem cap a Madrid amb aquesta acampada a la Puerta del Sol, algunes desenes de tendes que han passat la nit, 15 anys després del 15M, amb tot aquest pretext que dimarts doncs, el Consell de Ministres ha d'intentar tirar endavant aquest decret sobre l'habitatge, negociacions en marxa entre Junts, entre Sumar, entre tots aquests espais que han de fer possible doncs, que això tiri endavant. No sé com ho veieu, això pot avançar o quines possibilitats té que realment acabi tirant endavant, perquè el titular que portaven avui molts diaris és que Sumar amenaça d'aixecar-se de la taula si dimarts això no avança, Marta.
3: Sí, doncs el que vos comentava al principi, és cert que el PSOE, el Moncloa, més concretament, ja comença a dir el divendres per la vespre que no hi anirà el dimarts perquè és que és molt complicat tindre els vots atats de Junts i de Podem i que intentarà esperar a tindre-ho abans de portar-lo. Sumar sempre està de la tesi de que és igual que tinguin o no els vots, que s'ha de portar i després negociar o acabar de negociar, especialment amb la predisposició que potser ara sí que té Junts i que no tenia abans. Jo crec que tots dos són conscients de que estem en un moment molt complicat, que Mari Carmen ha fet canviar una mica el posicionament, per exemple, de Junts, que fa uns mesos deia públicament que no volia parlar absolutament res amb el govern de Sánchez i que s'havia trencat la relació, doncs això demostra que en política no hi ha res definitiu i que tu pots escenificar una ruptura i després seguir parlant i negociar quan penses que has de fer-lo perquè si no es repercutirà a nivell electoral. Jo crec que és el que està passant. L'altra cosa és que n'hi ha alguns de aliats, que jo crec que ho deia Rufián l'altre dia, de si és realment és Junts qui ha de marcar la política en temes d'habitatge. Però clar, ahir ens trobem una altra volta amb aquest debat. És que els números són els que són i Junts està a l'equació, vulguis o no, perquè ni el Partit Popular ni Vox volen pactar absolutament res en Sánchez. I a més, el seu model econòmic en el tema de vivenda sí que és completament diferent al de l'esquerra. Aleshores, jo crec que aquesta és la qüestió. Crec que aquesta manifestació sí que buscarà, o aquesta acampada, millor dit, sí que intentarà manejar el PSOE, que no volia, i intentar pactar avui, demà, i que arribi al dimarts amb un decret més o menys perfilat, perquè és que si no, jo crec que l'amenaça de Sumar sí que es farà realitat i no hi aniran al Consell de Ministres. No?
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 10.
2: No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado.
4: Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley.
2: Pues muchísimas gracias. Se da por concluida la diligencia.
1: Monguilot, el jutge Peinado, Juan Carlos Peinado, avui es jubila, un dels jutges més mediàtics i polèmics dels últims anys. De fet, es jubila, en aquest cas, amb la investigació de la Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, marcant el seu final d'aquesta trajectòria. No ha parat fins que l'ha pogut seure al banc dels acusats. Qui és aquest senyor?
5: Jutge Peinado és un jutge peculiar en quant al que seria la seva, diguem-ne, carrera. Perquè ell és llicenciat en dret, evidentment, i aprova unes oposicions de secretari d'Ajuntament. Es havia dit que era secretari judicial, el que ara són els lletrats de l'Administració de Justícia, i no. El que ell era secretari d'Ajuntament. Exerceix de secretari d'Ajuntament, és a dir, especialitzat, diríem, en dret administratiu, res que veure amb dret penal, i a l'any 94, govern Aznar, entra a la carrera judicial pel tercer torn. Què és el tercer torn? La gent ja potser ho sap, no? I el tercer i el quart torn. I el cinquè torn per accedir directament al Tribunal Suprem. Però el que ha sigut una porta d'entrada a magistrats que no han fet la clàssica oposició, ha estat el tercer o el quart torn. Tercer torn entren de jutges, el quart torn entren directament de magistrats. Senyor Peinado entra l'any 94, govern Aznar, Consejo General del Poder Judicial, per tant, més o menys, sabem tots, afí en el que en aquell moment té poder, i entra pel tercer torn, accedeix a una plaça de jutge d'instrucció. Què passa? El tercer torn, jo ara no diré que tots els magistrats, que ara ja són magistrats, que hi varen entrar, no estaven preparats, ni molt menys. Hi ha magnífics magistrats i jutges que jo conec, boníssims, tant o més que els que van entrar per l'oposició. Però sí que és cert que tots sabem històries, i on sé una concretament d'un advocat, company meu, que va entrar pel tercer torn de jutge, on la base d'entrar o no era presentar un currículum, que tinguessis un mínim d'anys, crec que eren 6 anys d'exercici, en una carrera de juristes, fos de secretari d'Ajuntament, de secretari del jutjat o d'advocat, presentar publicacions que havies fet, una mica la biografia que te recolzés, però especialment era transcendent l'entrevista que es feia a Madrid, al Consejo General. Te cridaven, els candidats, anaven allà i s'entrevistaven amb una mena de... No, mena no, amb un tribunal que li donava l'okay o no per entrar a la carrera judicial. Després se n'anaven a l'escola judicial, com tots els altres candidats que havien entrat per oposició. Què passava en aquesta entrevista? Tots sabíem que hi havia candidats que anaven més o menys recomanats, anaven més o menys endollats, si vols tu, dins del que seria tolerable a la llei. Ara no diré que hi havia tràfic d'influències, aquesta és una barrera molt fina. Però l'entrevista estava, a vegades, feta a mida. Jo el cas que conec era un magistrat que va entrar de jutge pel tercer torn i la pregunta que li varen fer era què opinava d'una determinada circumstància judicial, per dir-ho així, que era la tesi doctoral que havia fet ell. Per tant, evidentment, sabia més ell que el propi tribunal que li preguntava què va passar, possiblement, que anava recomanat, que volien que entrés, i així es va entrar al tercer torn. I d'altres, que venien d'una carrera com advocats de 20 anys, especialistes en dret civil, i arribaven allà, i els hi preguntaven, pues jo què sé, el dolo eventual i la culpa consciente en el derecho penal del siglo XVII. Els hi fotien un zero i se tornaven cap a casa a fer d'advocats. Vull dir, hi havia una mica la fama de que els que entraven pel tercer o quart torn podien anar més o menys endollats. Tant és així que entre jutges, jo crec que encara es diu, els jutges d'oposició, que són els que realment han estat 5, 6, 7 anys fotent colzes i estudiant una duríssima oposició, quan tenien un company que havia entrat pel tercer torn o el quart torn, deien, jo soy pata negra, no como tú. Es deia cordialment i tal, però es deia, jo suposo que encara si ens estan escoltant alguns jutges ens ho diran. Però torno a insistir, no vol dir que els que van entrar pel tercer i quart torn siguin mal jutges o hagin estat mal jutges. Són exactament igual de bons o de dolents que els que...
1: T'ha semblat un bon jutge, Juan Carlos Peinado?
5: Jo crec que no. Per exemple, per què no? Aquest darrer cas que l'ha fet famós, l'audiència s'ha fartat de revocar-li resolucions. Quan un tribunal superior te revoca resolucions vol dir que tu t'has equivocat. Va haver-hi una decisió flagrantment injusta que tots varen veure des del botiguer que em ven el pa fins al magistrat que treballava amb ell aquell dia. Jo, la retirada del passaport de la senyora Begoña Gómez, a més, dient que la policia de la seva escorta personal la podria ajudar a fugir, era un deliri absolutament contrari al sentit comú i a la justícia. A partir d'aquí, bé, també és cert que l'audiència ha ratificat allò que ha provocat que vagi judici Begoña Gómez.
1: 6 minuts per les 10 del matí. Juan Carlos Peinado, que ja descansa, no sé si en pau o sense pau, però que s'ha jubilat ja aquest cap de setmana. A la Puerta del Sol, ara sí, a Madrid, Alba Gil. Bon dia de nou. Doncs ara tampoc. Hola, Alba.
0: Hola, bon dia. Em sentiu?
1: Quina fotografia tenim a aquesta hora a la Puerta del Sol?
0: Doncs cada vegada s'omple més de mica en mica, ja són ara 6 centenars les persones que s'han passat aquí a primera hora a donar suport a la fosa de campanya durant tota la nit. De fet, nosaltres tenim aquí l'Alde Reverte, que és el portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya. Molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Fins quan estareu a campanya? Quins són ara els pròxims?
6: Doncs l'objectiu és mantenir la pressió fins a la celebració del Consell de Ministres de dimarts, on exigim al govern de Pedro Sánchez que aprovi el que hem anomenat el Reial Decret Mari Carmen per aconseguir la congelació del preu del lloguer, que no hi hagi pujades dels contractes de lloguer vigents i la renovació automàtica dels contractes de lloguers, entre altres mesures, com també la suspensió dels desnonaments.
0: Mantenir-vos acampats com a mínim fins dimarts?
6: Sí, ara mateix aquesta és la proposta. També sabeu que aquest tipus d'acampades depenen de la capacitat que tinguin de contagi. Llavors també això són elements que hi haurà sobre la taula, però en tot cas, com deia, aquesta acampada no té la voluntat, com per exemple la tenia el 15M, de mantenir-se molt de temps, sinó de ser un moment de pressió i un moment organitzatiu per tornar als barris i als blocs de llogaters a construir les properes passes de la lluita, que per nosaltres és la vaga general.
1: Es reproduirà a altres ciutats? Alba, crec que seria interessant saber si aquesta acampada fins dimarts es pot produir també a Barcelona o no hi ha aquesta idea.
0: Us està sentint, l'Aldo?
6: Sí, sí, aquí estic. He escoltat la pregunta. Nosaltres reunim avui el Sindicat de Llogateres a les 11 del matí la nostra coordinadora permanent i allà es prendran les decisions que considerem i us les farem arribar.
1: Tu com ho veus, per això?
6: Lluís, bé, és una primera nit molt típica d'acampades, de logística, de debat en petits comitès i d'activitats culturals i d'avituallament. I ara hi ha bon ambient, ara ja que ha sortit el sol per aquí. Avui hi ha també la manifestació de les professores, que anirem a donar suport.
1: Però reproduiries l'acampada a Barcelona o creus que això és una mesura només d'aquestes dues nits fins dimarts a Madrid?
6: Sí, l'acampada al final és la forma de protesta concreta. Les protestes segur que es reproduiran, porten reproduint-se tota la setmana. Hi ha hagut 45 ciutats d'arreu de l'estat espanyol que s'han mobilitzat. Cada vegada surt més gent al carrer i mobilitzacions n'hi haurà segur. En quina forma està per decidir.
1: Perfecte. Doncs les reflexions de l'Aldo Reverte del Sindicat de Llogateres des de Madrid amb el micròfon de l'Alba Gil. Una abraçada i tornarem d'aquí una estona, 3 minuts per les 10, mentre tanquem aquesta tertúlia amb el Carles Mongrot, l'Eduard Voltes, la Marta Monforte i la Núria Oriols. Esteu distrets a Madrid, especialment almenys fins dimarts, a veure com es resol tot això. Sí, gràcies a tots quatre, que tingueu bon cap de setmana.
5: Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
1: Fem una pausa i de seguida anem cap a Londres, allà ens espera el Ion Sindreu i el Toni Rodon.
25: El suplement, amb Roger Escapa.
7: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
8: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
7: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
8: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
9: Quan em pregunten com ens ho fem per mantenir quatre fills, sempre responc: acceptem efectiu i Bizum. Vol que li passi el número?
10: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
11: El Piromusical se'n va a la platja. Amb les cançons favorites de Josep Montero, d'Oques Grasses, i el glamour de Dulceida. Des de la platja de la Nova Icària de Barcelona, viu un espectacle màgic per dir adeu a la Mercè.
12: Aquest any ho petarem molt fort.
11: Piromusical de la Mercè, a TV3 i a la plataforma 3Cat aquesta nit.
13: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
28: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies, un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
23: Linkat.
29: El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró, del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
23: Linkat. A Catalunya Ràdio. Aquest diumenge s'atura la Lliga Masculina de Futbol.
30: Malament anem.
26: Però no pas el Tot Gira.
30: Bueno, ojo.
23: Des de Riazor seguirem el Deportivo Espanyol de la Lliga Femenina i des de Can Dragó l'Europa Rayo Majadahonda de Primera Ref.
26: També serem a la doble estrena catalana a la Lliga ACB de Bàsquet.
23: Des de Fontejau, Girona UCAM i des del Roig Arena, València Lleida.
26: Tot Gira.
23: Aquest diumenge de 4 a 9 amb Oriol Rodríguez.
31: Trescat Info.

0: Centenars de persones acampen a la Puerta del Sol de Madrid per pressionar perquè el govern espanyol aprovi dimarts que ve el decret d'habitatge. La protesta reclama mesures per evitar els desnonaments i l'acampada va començar ahir al vespre, després d'una multitudinària manifestació convocada pel Sindicat de Llogateres. Avui es jubila el jutge Juan Carlos Peinado. Es tracta d'una jubilació forçosa, ja que avui fa 72 anys, l'edat màxima dels jutges per estar en actiu a Espanya. L'etapa final de la seva carrera ha estat marcada per la investigació a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a qui va enviar a judici aquest dilluns mateix. Tercer dia de la visita del papa Lleó XIV a França, després del bany de masses d'ahir a París. Avui el pontífex es tornarà a reunir a Lourdes amb víctimes d'abusos sexuals. Entre els anys 1950 i el 2020, almenys 330.000 menors van patir abusos en institucions religioses franceses. Un 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat porten el cognom de la mare. Malgrat que la llei permet des de fa anys posar primer el cognom matern, encara molt poques famílies trien aquesta opció. Els experts ho atribueixen al pes de la tradició. La Unió Europea posa fi als falsos missatges de sostenibilitat i cura del medi ambient que fan algunes empreses. Avui entra en vigor una directiva que d'aquí uns mesos s'adaptarà a la legislació espanyola i obliga a certificar en base científica i demostrable les virtuts ecològiques d'un producte. Avui s'acaben les festes de la Mercè de Barcelona, marcades per una jornada amb actes de cultura popular i el piró musical, que aquest any es fa a la platja de la Nova Icària a partir de les 10 del vespre. Ahir, milers de persones van gaudir dels concerts de Love Lesbian, Al·lèrgiques al Polen, La Pagatina i Svetlana a la platja del Bogatell. I el director anglès Mike Leigh s'acomiada del cinema guanyant la Conxa d'Or del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb la pel·lícula Tender Loving Care. L'actor Javier Cámara s'ha endut el guardó a la millor interpretació de repartiment pel seu paper a la producció catalana Cinco Minutos Más. Avui se celebra la primera jornada del concurs de castells. Es fa a Torredembarra i hi participen 12 colles que són les classificades entre els llocs 31 i 42 del rànquing estrella.
1: Esports.
2: Debut en victòria de la selecció espanyola a la Nations League. El combinat espanyol va guanyar Anglaterra 2-3 a Wembley. Els blaugrana Lamine Yamal i Anthony Gordon van fer els dos primers gols del partit. Eric García va deixar marxa d'última hora per molestes al genoll esquerre durant l'escalfament del partit. Avui li faran més proves a Madrid. I a la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño en el retorn d'Aitana Bonmatí a l'equip. La migcampista catalana, en una entrevista al Tot Gira, reconeix que es torna a sentir futbolista després de deixar enrere el dolor. I la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet ens deixa la victòria del Barça contra el Coruña per 119-101. Derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92.
0: Avui tindrem un cel menys serè amb núvols baixos a la costa i sense descartar algun plugim puntual, sobretot a la costa nord. A la tarda els núvols es generalitzaran i no es descarta també algun ruixat a l'Alt Pirineu i al Prepirineu central. Les temperatures més altes a tocar dels 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Molt bon dia, ara passen 4 minuts de les 10 en punt. Els informa Quim Codines.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'acampada que ha començat aquesta nit a la Puerta del Sol de Madrid s'allargarà almenys fins dimarts. És el dia que el govern espanyol hauria d'aprovar el decret de l'habitatge. A mesura que arrenca el dia, més manifestants se sumen a la protesta que reclama mesures per acabar amb els desnonaments. Anem cap allà, Alba Gil.
3: Hi ha a vora un centenar de tendes acampades. Estan just davant la façana de la seu de la Comunitat de Madrid. Pels que coneguin la Puerta del Sol, us feu una idea, és allà on hi ha el quilòmetre zero. Ara mateix la gent està, algunes persones fora de les tendes, bàsicament són els que han passat aquí la nit i ja s'han anat llevant. També hi ha alguns curiosos, alguns periodistes. Podem sentir alguns dels testimonis.
4: Yo creo que la vibra o lo que parece es que la gente no se va a mover hasta que no cambie algo de una vez por todas y para siempre.
5: Es una desgracia que haya tenido que pasar el desahucio de Mari Carmen de una persona de casi 90 años para que por fin despertemos.
6: El gobierno nos escuche, escucha una sociedad que está cansada de la especulación.
3: En aquests moments en què la campada ja comença a despertar, l'ambient és absolutament tranquil, no s'hi veu tampoc policia. Veurem què passa durant el matí i quins són els pròxims passos, perquè, com deies, la idea és fer pressió al govern espanyol perquè porti aquest mateix dimarts al Consell de Ministres el decret d'habitatges. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
7: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
3: Doncs, com bé deies, l'últim moviment va arribar ahir de la mà de Sumar, que va voler marcar perfil, també entenent que portar el debat polític cap a l'habitatge creuen que els beneficia especialment en comparació amb, per exemple, el tema de Ceuta, no? Que parla d'immigració o que parla de seguretat. Per tant, ahir Sumar que amenaça de no anar al Consell de Ministres. Recordem que això ja ho va fer al març. Ho deixava ben clar Pablo Agustindui, que és ministre de Drets Socials.
8: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España.
3: Els socialistes no recullen el guant, insisteixen que treballen a marxes forçades per enllestir la bateria de mesures. De fet, negocien ja amb tots els socis, fins i tot amb Junts, per donar-hi resposta, però recorden que, més que portar-lo al Consell de Ministres, l'important és que el Congrés li doni el vistiplau.
0: I enmig d'aquesta agitació social per la qüestió de l'habitatge, Sumar ha amenaçat de plantar el Consell de Ministres de dimarts si no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. La formació diu que no acceptarà més respostes parcials ni mesures descafeinades davant dels desnonaments i davant un problema urgent com és la crisi de l'habitatge. El ministre de Drets Socials, Pablo Agustindui, considera que calen solucions urgents.
8: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
0: El PSOE, mentrestant, negocia a contrarrellotge amb els seus socis parlamentaris perquè aquest decret tiri endavant al Congrés dels Diputats, tal com recordava el ministre socialista Òscar López.
9: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, es que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales, y a quien no puede tener una vivienda para ponerse del lado de los fondos buitre, que es lo que está pasando.
0: El ministre ha insistit que el PP i Vox han votat en quatre ocasions per tombar el decret per reforçar el dret a l'habitatge. Per cert, que avui sentirem Pedro Sánchez, que participarà al costat d'Òscar López en l'acte de presentació de candidatures del PSOE de Madrid per les eleccions municipals i autonòmiques de l'any que ve.
1: 3Cat Info.
0: I el govern espanyol treballa també per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil encara que no s'hagin resolt els expedients. A Ceuta encara hi ha 18.000 migrants esperant que resolguin els seus expedients. El ministre Òscar López ahir no en va voler donar detalls ni tampoc va confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts.
9: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar todas las medidas que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
0: Mentrestant, ahir la dreta i l'extrema dreta es van manifestar a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. Convocava la protesta Societat Civil Espanyola i el PP i Vox hi van donar suport. Durant la manifestació es van sentir insults contra Pedro Sánchez i es van veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos».
1: 3Cat Info.
0: Avui es jubila un dels jutges més mediàtics i polèmics dels últims anys, Juan Carlos Peinado. El BOE ha publicat la jubilació forçosa en complir 72 anys, que és l'edat màxima per exercir la carrera judicial a Espanya. Al final de la seva trajectòria ha estat marcat per la investigació a Begoña Gómez, parella del president espanyol. Dilluns passat, només 6 dies abans de jubilar-se, Peinado va signar la interlocutòria que l'envia a judici amb jurat popular a causada de tràfic d'influències i malversació. Maria Costa.
10: D'aquesta manera, Peinado tancava una instrucció que ha generat polèmica des del primer moment. Va arrencar arran d'una denúncia de Manos Limpias i l'esquerra ho considera un atac de la dreta i l'extrema dreta per intentar derrocar el govern espanyol. De fet, Pedro Sánchez es va agafar 5 dies de reflexió quan va obrir diligències contra Begoña Gómez per decidir si valia la pena continuar davant l'assetjament, deia que patia la seva parella. Durant la instrucció, l'Audiència de Madrid ha esmenat la plana en diverses ocasions. El jutge Peinado i algunes de les seves resolucions han aixecat polseguera. Entre d'altres, han assegurat que el cas de Begoña Gómez és digne de conductes més pròpies de règims absolutistes i del regnat de Ferran VII, o han suggerit que els seus escortes la podrien ajudar a fugir d'Espanya. Durant la instrucció del cas, Peinado ha anat a la Moncloa a interrogar Pedro Sánchez i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, a qui va demanar imputar sense èxit. L'última dècada, Juan Carlos Peinado ha exercit com a jutge d'instrucció del jutjat 41 de Madrid. També ha capitanejat altres casos mediàtics, com l'obertura de diligències contra l'exfutbolista del Madrid, Raúl González, per ocultació de patrimoni, o la imputació l'any 2019 de diversos periodistes per publicar informació del sumari del cas dels CDRs.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Anem cap a França, on després del bany de masses d'ahir del papa a París, avui el pontífex visita Lourdes, on oficiarà una missa i es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals de membres de l'Església. Unes trobades que Lleu 14 vol fer en privat per escoltar directament les històries d'aquestes persones. S'ha reconegut que almenys 330.000 persones, en aquest cas menors, van patir abusos sexuals en les institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020. Els seus testimonis són esfereïdors. Ens ho explica des de París, la Isabel Galí.
11: La Gislaine i la Raimond són de l'Octudí, un petit poble pesquer de la Bretanya amb unes platges paradisíaques, una bellesa que contrasta amb l'horror del que hi van viure elles i tantes nenes més als anys 70. El germà Gabriel Girard les violava a classe. Tenien 9 anys.
12: Eren actes quotidians, era molt i molt violent. A mi em va destruir completament i a moltes camarades també. Ens cridava individualment a la seva taula i aquells que no hi anaven estaven obligats a fer un treball personal. Amb ordres de no aixecar el cap. I aleshores agafava una víctima que retenia entre les cames i...
11: S'han comptabilitzat fins a 170 víctimes del pare Girard, però entre 1950 i 2020 almenys 330.000 menors d'edat van patir abusos en les institucions religioses franceses. En el seu viatge a Espanya, el papa Lleó XIV va demanar als bisbes que escoltessin les víctimes, una petició que, segons el portaveu de la Conferència Episcopal Francesa, Pierre-Antoine Bozo, ja s'està complint.
13: Reconeixement, reparació i també prevenció. Això forma part d'una cultura en la qual ens hem endinsat, per tal que aquestes coses terribles no es reprodueixin.
11: Però per a Alain Esquer, portaveu de les víctimes de l'internat catòlic de Betterram, els encobriments dins i fora de l'Església encara són massa vigents.
14: Per nosaltres, l'Església de França ha fracassat en la seva missió. Ha posat en marxa una sèrie de comissions, però constatem cada dia que no porten a terme prou accions concretes.
11: El procés de justícia transicional que es va iniciar el 2021 ha indemnitzat ja 1.800 persones, amb compensacions mitjanes de 36.000 euros. Però per les víctimes el que els cal són cartes de perdó dels bisbats o de les escoles implicades, i això de moment només s'ha aconseguit en un 17% dels casos.
1: 3CAT Info.
0: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha moltes poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare per davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, el 93,5%, van optar per seguir amb la fórmula tradicional. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que el pes de la tradició patriarcal encara és molt important a l'hora de prendre la decisió.
15: Aquí s'estarà canviant tot el símbol del parentiu patrilineal, no? Que es reconeix la família del pare com aquesta idea de transmissió i són les dones les que es van sumant les famílies dels homes. Llavors, no és només el canvi d'ordre, sinó que a nivell de com pensem les relacions familiars té un impacte simbòlic.
0: De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions.
15: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
0: Tot i que són molt poques famílies les que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els seus dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva mare.
1: 3Cat Info.
0: Un quart d'ons obrim l'àrea de servei.
1: El temps.
0: Jofre Genué.
16: Aquest diumenge els núvols baixos protagonistes en molts indrets de la façana litoral i prelitoral. De fet, aquesta nit ja ho han sigut i han provocat unes temperatures mínimes una mica més altes, més vols de 20 graus, més vols tropicals, sobretot a la costa sud, amb xifres que no han baixat dels 20, 21, 22, el cas de Tarragona, Reus, Tordós, a la Ràpita i també la ciutat de Barcelona o Sitges. I a alta muntanya també cal dir que les temperatures han pujat. De fet, a Viella, pràcticament 7-8 graus respecte a ahir, amb una mínima que no ha baixat dels 14. Es nota una mica la influència d'aquests vents de sud més humits que estan fent augmentar els núvols baixos i que serà una mica la tònica al llarg de la jornada, d'un cel cada cop més ennuvolat, fins no descartaríem algun petit plugim esporàdic a la costa nord i també al llarg de la tarda amb un augment de núvols cap a l'interior, doncs en punts del Prepirineu o alta muntanya. Però el canvi de temps comença sobretot amb aquesta primera setmana de tardor. Demà tindrem una primera tongada de ruixats al litoral i al prelitoral i dimarts una tongada de pluges una mica més generals que podrien ser fins i tot localment una mica intenses, especialment al sud del país. Una mica la tònica de la setmana amb aquests fronts atlàntics que anien arribant i tornant a donar doncs, un altre episodi de pluges molt probablement a partir de dijous o divendres. Ho haurem d'anar seguint amb un descens evident de les temperatures.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui se celebra la primera jornada de la 30a edició del concurs de castells, l'avantsala de la gran final que es farà la setmana que ve a Tarragona. Avui la cita és a Torredembarra, al Tarragonès, i participen 12 colles de la categoria de 7. Anem cap a Torredembarra. Josep Almirall, bon dia.
17: Bon dia, som a la primera ronda d'aquest concurs. Hem vist ja actuar un dels dos cicles en els quals es divideixen aquestes 12 colles que actuen avui a la plaça del Castell. David Prats, bon dia.
18: Bon dia, Josep.
17: Els castellers de Cerdanyola liderant de moment aquest concurs.
18: Amb 805 punts han aconseguit descarregar per primer cop aquesta temporada.

0: Castell conformat per una estructura de 4 amb un pilar de 5 al mig. S'està ara mateix ja desfent el 4-7 amb l'agulla dels castellers del Poble Sec. Veurem si els poden descarregar aquestes dues colles, Poble Sec i també Xiquets de Cambrils.
1: En aquesta primera ronda veiem ja les colles que dominen més els castells, que seran determinants. David, ens acompanya avui Joan Borràs, l'analista de dades del web casteller. Joan, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: El 4 de 8 o el 2 de 7 ha estat històricament el castell que ha determinat la victòria, com a mínim el podi d'aquest concurs. Avui tens clar quin pot ser el podi d'aquesta primera jornada del 30è concurs?
2: No tinc clar el podi, tot i que sí tinc clar que Cerdanyola fa números, però que hi ha colles com els de Berga o els de Figueres que potser acaben amb una molt bona posició, i veurem si el 2 de 7 serà el castell límit o veurem el 4 de 8.
1: No es descarta algun intent de 4 de 8 també aquí en aquests moments a les castelles del Poble Sec. David, a punt de descarregar el seu 4 de 7 amb l'agulla.
0: Sí, amb la sortida ja de l'aixecadora, els castellers del Poble Sec que descarregaran aquest 4 de 7 amb l'agulla sumaran 515 punts, i també ara carreguen els Xiquets de Cambrils el 4 de 7 amb l'agulla. La sortida de l'Enxaneta també, si no hi ha cap contratemps, la colla d'aquest municipi de la comarca del Baix Camp també podrà descarregar aquesta estructura aquí a la plaça del castell de Torredembarra.
1: Doncs de moment, primera ronda de la primera jornada d'aquest 30è concurs amb els castellers de Cerdanyola, amb la torre de 7 o 2 de 7 descarregat com a millor construcció.
3: Josep, David, moltes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara, bon dia.
4: Tresca Info.
5: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
6: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
5: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
7: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
8: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Tresca Info.
3: Avui entra en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-se aplicar. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte, un servei o una empresa per aconseguir una millor imatge pública i, de retruc, incrementar les vendes. Per aturar aquesta tendència, la nova normativa europea obliga els fabricants a etiquetar els productes amb informació veraç, juntament amb una certificació en base científica, demostrable i de fàcil accés per als consumidors. A partir d'ara, es prohibeixen termes generals com verd, ecològic o respectuós amb el medi ambient. Es vol que el consumidor tingui una informació veraç a l'hora d'adquirir un producte. La gerent de sostenibilitat de l'AECOC, l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, Cinta Bosch, ha posat alguns exemples del que es regula. Són declaracions a 3Cat Info.
9: Si parlem de percentatges de reducció, doncs que siguin els percentatges exactes. Si parlem de comparatives amb un altre producte, doncs que sigui una comparativa que sigui cap a un producte igual. Que si parlem de que hi ha una quantitat de plàstic reciclat, per exemple, que quedi clar que fa referència a l'envàs i no a tot el producte.
3: Per la seva banda, el portaveu de Greenpeace a Espanya, Miguel Ángel Soto, destaca aquesta emissora, l'avenç que suposa aquesta normativa.
10: Se acabó la impunidad. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación, ¿vale? Si no hay una certificación reconocida, si no hay un espacio donde tú puedes verificar esa información, eso no se puede decir.
3: Brussel·les fixa sancions a l'incompliment de la directiva, com ara multes d'almenys el 4% de la facturació anual i la retirada o suspensió dels distintius de sostenibilitat. La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible.
4: 3Cat

0: Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 6 minuts i mig i seran 11:15.
0: Esports.
1: Roger Nau, bon dia.
2: Bon dia. Debut en victòria de la selecció espanyola a la Nations League. El combinat espanyol va guanyar Anglaterra per 2-3 a Wembley. Va ser un partit d'alternatives i amb un alt protagonisme blaugrana. Va brillar sobretot Lamine Yamal, que va fer el primer gol del partit al minut 2. També va marcar Gordon, en aquest cas, per fer l'empat a 1 per Anglaterra. La resta de gols del partit el van fer, en aquest ordre, Harry Kane, Baena i Oyarzabal. Pel que fa als jugadors del Barça, Lamine, Cubarsí i Rodri van jugar els 90 minuts. Olmo en va jugar 82, Gordon 70 i Pedri, que no va ser titular, va disputar els últims 20 minuts del partit. Fermín no en va tenir ni un minut i Eric García va ser baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre. Avui li faran més proves. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, confia que sigui lleu.
3: Eric tiene un pequeño problema en el calentamiento, no parece nada serio. Ya cuando lleguemos a Madrid valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
2: Amb la selecció espanyola també van ser titulars els catalans Marc Cucurella i Marc Pubill. Precisament el defensa de l'Atlètic de Madrid destaca el bon partit de Lamine Yamal.
4: Bueno, la veritat és que és molt fàcil jugar amb el millor jugador del món al davant, és passar-li la pilota i que s'espavili una mica, així que res, molt fàcil.
2: Al marge de l'Anglaterra-Espanya, ahir també va jugar Livakovic amb Croàcia. El porter del Barça va jugar els 90 minuts amb el del República Txeca 1, Croàcia 2. Mentrestant, el blanc i blau Dirk Vučić va ser titular en l'Eslovènia 0, Escòcia 0. El futbolista de l'Espanyol, això sí, va ser substituït al minut 64 del partit per problemes físics. Finalment, ahir també es van disputar diversos partits amb internacionals del Girona. Mèxic 1, Colòmbia 1, Esprilla va jugar els últims 20 minuts del partit, Sud-àfrica 2, Guinea 1, amb Blas a l'equip titular de Guinea, i a la classificació de l'Europeu Sub-21, Ucraïna 2, Turquia 2. Pichu va jugar tot el partit, mentre que Krapisov es va quedar a la banqueta. I d'altra banda, pel que fa a la lesió de Kylian Mbappé en el Turquia-França de divendres, el Real Madrid ha comunicat que el davanter blanc té una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre. És una lesió lleu i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Per tant, Mbappé podrà reaparèixer a la Lliga després del parèntesi de seleccions i estarà a punt, per tant, també pel clàssic del Camp Nou del 25 d'octubre. Els partits internacionals avui continuen. A la Lliga de les Nacions de la UEFA destaquen a 9:15 l'Alemanya-Grècia amb el Blaugrana de Yemi i a la mateixa hora el Noruega-Portugal amb Cancelo. Aquesta tarda també jugaran a les 6 els Països Baixos de Xavi Hernández. La selecció neerlandesa s'enfrontarà a Sèrbia a Belgrat.
0: 3CAT Info.
2: I mentrestant a la Lliga F, victòria del Barça 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i de Maísa Baja.
5: Pilota al primer pal, pentina el Barça, gol. Doncs és gol de Maísa Baja, la futbolista de 15 anys, 8 mesos i 10 dies, acaba d'avançar el Barça.
2: Maísa Baja s'ha convertit en la jugadora més jove a fer un gol amb el Barça, com sentim, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. El tècnic blaugrana, Pere Romeu, lloa les seves qualitats, però recorda que és una jugadora encara molt jove i que té marge de millora.
6: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt poc a poc, molta pausa.
2: Amb el Barça també va reaparèixer Aitana Bonmatí després de deixar enrere les molèsties derivades de la greu lesió al peroné de la temporada passada. Són declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: Puc dir que em torno a sentir futbolista una altra vegada, no? És que abans em costava pujar les escales a casa meva, em costava caminar, quan m'aixecava a primera hora del llit d'haver dormit, posar el peu a terra era un calvari, no? I ara no, llavors crec que he anat fent petits passos molt positius, ho he notat en el meu dia a dia i conseqüentment també en el camp.
2: També a la Lliga F el Badalona va perdre 0-1 contra el Granada i aquesta tarda a les 6 l'Espanyol visitarà el camp del Depor. I mentrestant a segona, empat a 1 del Sabadell a Balaïdos contra el filial del Celta. El tècnic vallesà Ferran Costa, orgullós amb el seu equip.
8: L'equip està treballant molt bé en el dia a dia, són jugadors que tenen la determinació de créixer, el bloc sembla que portin molts partits a la categoria, quan realment es poden comptar entre les, els dits de les dues mans. Valoro molt això perquè té a veure amb la mentalitat i amb el voler.
2: I acabem el futbol a la Primera Federació, amb victòria del Sant Andreu contra el Nàstic per 1-2 en el duel català jugat al nou estadi de Tarragona. Aquesta tarda a les 4, l'Europa rep el Majadahonda a Can Dragó. I ja en clau poliesportiva, primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, que ha començat amb victòria del Barça contra el Corunya per 119-101. També triomf de l'altra banda del Bilbao contra el Manresa. L'equip Manresa va perdre 107-92. Avui jugaran els altres tres equips catalans, Breogán a 6, a Joventut a les 12, Fiat Girona Múrcia a les 5 i València i Lerna Lleida a les 6. I en handbol, el Barça disputa aquest migdia 2:45 el segon partit del Mundial de Clubs, al Caire. L'equip blaugrana s'enfrontarà als Amalek Egipci, l'equip anfitrió. Mentrestant, a la Lliga Sobal, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant per 31-41. L'equip ballesà suma 3 victòries després de 3 partits. I en motor, victòria de George Russell al Gran Premi de l'Azerbaijan de la Fórmula 1. El pilot britànic de Mercedes es va imposar Max Verstappen de Red Bull, que va acabar segon. Amb aquesta victòria, Russell, que és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que hi va acabar cinquè. L'italià continua liderant la classificació amb 302 punts. Són 66 més que Russell. I acabem dient que el Mundial de Ciclisme avui es disputa a Montreal, al Canadà. A partir de les 3, la prova de ruta masculina. Hi participa el català Marcel Camproví.

0: Bon dia, són 2:15 del matí, esteu escoltant 3Cat Info. A aquesta hora estem destacant que centenars de persones acampen a la Puerta del Sol de Madrid per pressionar perquè el govern espanyol aprovi dimarts que ve el decret d'habitatge. La protesta reclama mesures per evitar els desnonaments i l'acampada va començar ahir al vespre després d'una multitudinària manifestació convocada pel sindicat de llogateres. Avui es jubila el jutge Juan Carlos Peinado. Es tracta d'una jubilació forçosa, ja que avui fa 72 anys, que és l'edat màxima dels jutges per estar en actiu a Espanya. L'etapa final de la seva carrera ha estat marcada per la investigació a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a qui va enviar a judici aquest dilluns mateix. I avui, tercer dia de la visita del papa Lleó XIV a França després del bany de masses d'ahir a París. Avui el pontífex es tornarà a reunir a Lourdes amb víctimes d'abusos sexuals. Entre els anys 1950 i el 2020, almenys 330.000 menors van patir abusos en institucions religioses franceses. Fins les 11 farem atenció al País Valencià, on continua la pressió social perquè l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, perdi la condició de forat i per exigir-ne l'empresonament. Ahir es va fer una concentració davant la seu de la Generalitat Valenciana, Alacant, on hi va participar centenars de persones quan falta poc més d'un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. Us explicarem també que el Departament d'Educació estudia mesures per augmentar la protecció jurídica als docents en les sortides escolars i colònies i per compensar també les hores extres de feina que suposen. I de l'actualitat esportiva, què en destaquem, Roger Nau?
1: La victòria de la selecció espanyola en el seu debut a la Nations League. Lamine Yamal va liderar el combinat espanyol contra Anglaterra 2-3 a Wembley. Gordon també va marcar i Eric García va ser baixa per molèsties al genoll. Avui li faran proves. Mentrestant, a la Lliga F, victòria del Barça 0-2 contra el Legroño. En el retorn d'Aitana Bonmatí a l'equip, la migcampista, en una entrevista al Tot Gira, reconeix que torna a sentir-se futbolista.
0: Cel menys serè amb núvols baixos a la costa i sense descartar algun plogim puntual, sobretot a la costa nord. Matí amb més clarianes a l'interior i a la tarda els núvols es generalitzaran i no es descarta també algun ruixat a l'Alt Pirineu o al Prepirineu central. Les temperatures més altes seran a tocar dels 30 graus. Dos quarts i 3 minuts d'onze.
2: 3Cat Info.
0: L'acampada que ha començat aquesta nit a la Puerta del Sol de Madrid s'allargarà almenys fins dimarts. És el dia que el govern espanyol hauria d'aprovar el decret de l'habitatge. A mesura que arrenca el dia, més manifestants se sumen a la protesta que reclama mesures per acabar amb els desnonaments. Centenars de persones pressionen l'executiu de Pedro Sánchez perquè demà passat doni llum verda al nou decret de l'habitatge, tal com ha explicat a 3Cat Info un dels portaveus del sindicat de llogateres, Aldo Reverte.
3: Doncs l'objectiu és mantenir la pressió fins a la celebració del Consell de Ministres de dimarts, on exigim al govern de Pedro Sánchez que aprovi el que hem anomenat el Reial Decret Mari Carmen per aconseguir la congelació del preu del lloguer, que no hi hagi pujades dels contractes de lloguer vigents i la renovació automàtica dels contractes de lloguers, entre altres mesures, com també la suspensió dels desnonaments.
0: El portaveu està convençut que les mobilitzacions continuaran i que es multiplicaran arreu de l'Estat.
3: Sí, l'acampada final és la forma de protesta concreta. Les protestes segur que es reproduiran, porten reproduint-se tota la setmana. Hi ha hagut 45 ciutats arreu de l'Estat espanyol que s'han mobilitzat. Cada vegada surt més gent al carrer i mobilitzacions n'hi haurà segur. En quina forma està per decidir.
0: Precisament a les 11, la coordinadora permanent del Sindicat de Llogateres de Catalunya es reuneix per valorar quins són els pròxims passos i mobilitzacions que es faran a casa nostra.
2: 3Cat Info.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que la seva formació està disposada a donar suport al decret d'habitatge del govern espanyol si es frenen els fons voltors i exigeix més seguretat jurídica als petits propietaris i deduccions per l'accés a l'habitatge. Han estat declaracions al Nacional.
4: La Moncloa saben que no està renyit per als peus els fons voltors en defensar el petit propietari, que és el majoritari a Catalunya, que és el que hem d'aconseguir, que tingui la seguretat jurídica, que tingui els estímuls fiscals per posar els pisos a preu de lloguer, perquè el que estan fent és, no per als peus als fons voltors, criminalitzant aquests petits propietaris i que el que acaben fent és venir-se els pisos aquí, als fons voltors.
0: El País Valencià continua la pressió social perquè l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, perdi la condició de forat i per exigir-ne l'empresonament. Consignes com ni oblit ni perdó o Mazón a la presó es van tornar a sentir ahir en una concentració que es va fer davant de la seu de la Generalitat Valenciana a Alacant. Hi van participar centenars de persones quan falta poc més d'un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. Va ser la primera vegada que la mobilització mensual de les víctimes es feia fora de la província de València. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana, 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, va retreure a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
5: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar en la política, i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià, perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
0: Les entitats socials participants van reiterar que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge És alert.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Avui es jubila un dels jutges més mediàtics i polèmics dels últims anys. És Juan Carlos Peinado. El BOE n'ha publicat la jubilació forçosa en complir 72 anys, que és l'edat màxima per exercir la carrera judicial a Espanya. Al final de la seva trajectòria ha estat marcat per la investigació a Begoña Gómez, parella del president espanyol. Dilluns passat, només 6 dies abans de jubilar-se, Peinado va signar la interlocutòria que l'envia a judici amb jurat popular acusada de tràfic d'influències i malversació. Ens ho explica la Maria Costa.
6: D'aquesta manera, Peinado tancava una instrucció que ha generat polèmica des del primer moment. Va arrencar arran d'una denúncia de Manos Limpias i l'esquerra ho considera un atac de la dreta i l'extrema dreta per intentar derrocar el govern espanyol. De fet, Pedro Sánchez es va agafar 5 dies de reflexió quan va obrir diligències contra Begoña Gómez per decidir si valia la pena continuar davant l'assetjament, deia que patia la seva parella. Durant la instrucció, l'Audiència de Madrid ha esmenat la plana en diverses ocasions. El jutge Peinado i algunes de les seves resolucions han aixecat polseguera. Entre d'altres, han assegurat que el cas de Begoña Gómez és digne de conductes més pròpies de règims absolutistes i del regnat de Ferran VII, o han suggerit que els seus escortes la podrien ajudar a fugir d'Espanya. Durant la instrucció del cas, Peinado ha anat a la Moncloa a interrogar Pedro Sánchez i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, a qui va demanar imputar sense èxit. L'última dècada, Juan Carlos Peinado ha exercit com a jutge d'instrucció del jutjat 41 de Madrid. També ha capitanejat altres casos mediàtics, com l'obertura de diligències contra l'exfutbolista del Madrid, Raúl González, per ocultació de patrimoni, o la imputació l'any 2019, de diversos periodistes per publicar informació del sumari del cas dels CDRs.
0: Després del bany de masses d'ahir del Papa a París, avui el pontífex visita Lourdes on oficiarà una missa i es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals de membres de l'Església. Unes trobades que Lleó XIV vol fer en privat per escoltar directament les històries d'aquestes persones. S'ha reconegut que almenys 330.000 persones, menors, van patir abusos sexuals en les institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020. Els seus testimonis són esfereïdors. Ens ho explica des de París la Isabel Galí.
7: La Gislaine i la Raimonde són de Loctudy, un petit poble pesquer de la Bretanya amb unes platges paradisíaques, una bellesa que contrasta amb l'horror del que hi van viure elles i tantes nenes més als anys 70. El germà Gabriel Girard les violava a classe. Tenien 9 anys.
8: Des actes quotidians.
9: Eren actes quotidians, era molt violent. Jeune. A mi em va destruir completament i amb moltes camarades també.
10: Bon, il nous prenait individuellement au bureau.
11: Ens cridava individualment a la seva taula i aquells que no hi anaven estaven obligats a fer un treball personal. Amb ordres de no aixecar el cap. I aleshores agafava una víctima que retenia entre les cames i...
7: S'han comptabilitzat fins a 170 víctimes del pare Girard, però entre 1950 i 2020 almenys 330.000 menors d'edat van patir abusos en les institucions religioses franceses. En el seu viatge a Espanya, el papa Lleó XIV va demanar als bisbes que escoltessin les víctimes, una petició que, segons el portaveu de la Conferència Episcopal Francesa, Pierre-Antoine Bozo, ja s'està complint.
12: Reconeixement, reparació i també prevenció. Això forma part d'una cultura en la qual ens hem endinsat, per tal que aquestes coses terribles no es reprodueixin.
7: Però per a Alain Esquer, portaveu de les víctimes de l'internat catòlic de Betterram, els encobriments dins i fora de l'Església encara són massa vigents.
13: Per nosaltres, l'Església de França ha fracassat en la seva missió. Ha posat en marxa una sèrie de comissions, però constatem cada dia que no porten a terme prou accions concretes.
7: El procés de justícia transicional que es va iniciar el 2021 ha indemnitzat ja 1.800 persones, amb compensacions mitjanes de 36.000 euros, però per les víctimes el que els cal són cartes de perdó dels bisbats o de les escoles implicades, i això de moment només s'ha aconseguit en un 17% dels casos.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Avui s'acaben les festes de la Mercè de Barcelona amb una jornada marcada pels actes de cultura popular i el piromusical, que es farà avui a les 10 del vespre i que aquest any canvia d'ubicació i en comptes de l'avinguda de la reina Maria Cristina es farà a la platja de la Nova Icària. Ahir, la platja del Bogatell es va omplir de gom a gom per gaudir d'uns dels últims concerts a Barcelona de Love of Lesbian, després que al febrer anunciessin una aturada indefinida. El multitudinari concert va ser un dels plats forts de la Mercè i també va comptar amb les actuacions d'Al·lèrgiques al Pol·len, La Pegatina i Svetlana. Barcelona, Marc Ruiz.
14: Som-hi, Barcelona! I una escala descomunal.
15: Santi Balmes avisava.
14: És un dels últims concerts que farem a la nostra estimada ciutat. Però ei, res de tristesa. Avui aquest bolo ha de ser una celebració.
15: I és que quan acabin aquesta gira, que encara els ha de portar a Llatinoamèrica o a València i que encara ha d'anunciar noves dates, Love of Lesbian aturarà l'activitat durant un temps indefinit. El concert ha tingut l'energia de sempre, amb cançons carregades d'una narrativa cuidada pròxima al realisme màgic, amb moments de nostàlgia i del voltatge emocional com 1999. S'han viscut moltes emocions a la platja del Bogatell amb Love of Lesbian quan han obert el calaix dels clàssics. Algunes plantes ha deixat el públic amb l'energia prou elevada per respondre amb eufòria l'entrada de Manolo García a l'escenari. Balmes estava contentíssim de poder cantar al seu costat Incendios de Nieve, probablement la cançó més estimada de la banda. El públic que inundava el Bogatell movia els braços d'un costat a l'altre en una cançó èpica, sentimental, que convida a fer cors i l'olorós en un dels moments més bonics de la nit. García també els ha acompanyat a la Hermandat i encara quedava una altra convidada, Chantal Rodríguez, de Remei de Galafresca, amb qui han cantat Allí donde solíamos gritar. Club de fans de John Boy i un petit espectacle de drons ha clos un concert multitudinari amb sensació de comiat, però no del tot. La nit, la tancada a Svetlana, amb brillantina, plomes, baixada d'escala inclosa, costa avall, coreografies i molt d'orgull queer per deixar l'energia a dalt de tot.
16: Vaig voler salvar 100 vides amb el cas de bomber.
15: Abans, la Pegatina encenia la platja amb ska, rumba i ritmes tropicals cantats en castellà, català, italià i francès. Aquí la Pegatina, i això és una festa, han dit en sortir a l'escenari i quanta raó tenien. I també ho sabien, els milers de fans que omplien la platja del Bogatell. Amb bateria, percussió, guitarres i que no falti una bona secció de metalls. A més, hi arribaven amb els temes nous sota el braç del disc Fuego de Barrio, publicat a l'abril, amb temes com Este Fuego, amb batucada inclosa. Tot i que no han faltat cançons de la seva extensa carrera, com El gat rumbero i Mari Carmen, que han fet embogir el públic, i a clocades d'ull a Doctor Calypso i Mano Negra. Obrien la nit Al·lèrgiques al Pol·len amb un directe contundent i amb el que han començat a mostrar cançons del nou disc que publicaran a l'octubre.
0: I el director anglès Mike Leigh s'acomiada com a cineasta amb la Conxa d'Or del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Als 83 anys ha confirmat que Tender Loving Care és la seva última pel·lícula. Entre els triomfadors també hi ha Javier Cámara per la seva interpretació a la producció catalana Cinco Minutos Más. Ens ho explica l'enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
17: Tender Loving Care, a banda de la Conxa d'Or, absolutament merescuda, també s'ha endut la Conxa de Plata, la millor interpretació protagonista, per a Kate O'Flynn, l'actriu britànica coneguda per la sèrie La Maldición de Widow's Bay, i el de millor guió per al mateix Lee, que ha creat una oda als serveis socials, però des d'un punt de vista molt familiar.
18: Hello, San Sebastian, and greetings from New York.
19: Hola, Sant Sebastià. Salutacions des de Nova York. Em sap molt de greu no poder ser amb vosaltres. Quin gran honor i moltes gràcies pels diversos premis per a Tender Loving Care, la nostra pel·lícula, però sobretot per la Conxa d'Or. Moltíssimes gràcies i una abraçada a tothom.
17: El premi de millor actriu és exequo amb la noruega Asta Kama August pel film Markens Grude, Com creix la terra, que també s'ha endut el de millor fotografia. També ha triomfat Bian Jing, procedent de Hong Kong, premi especial del jurat, o la sueca Amanda Keller, millor direcció per Garrat Duvaimu, Tingues valor. Finalment, l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana 5 minutos más.
20: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis. Quiero compartir este premio, evidentemente, con el escritor y actor brillantísimo que es Berto Romero, con el director increíble, talentosísimo y brillante que es Javier Ruiz Caldera, y con una excelente compañera, Belén Cuesta, que está maravillosa en la película. Sin ellos esto sería imposible.
17: Cámara feia referencia a Javier Calvo y Javier Ambrosi, que han recollit el premi del públic.
21: Nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
22: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
17: I finalment, el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el Premi del Públic al millor film europeu.
0: Un minut per sobre de 11:45.
2: El temps.
0: Jofre Genoé.
23: Aquesta matinada ha sigut menys fresca, amb un ascens del termòmetre, sobretot en punts del litoral i al prelitoral, per la presència d'un cel més ennuvolat, per la influència de vents més humits, marítims, més temperats, i això ha provocat doncs, més xifres que no hagin baixat dels 20 graus al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre. S'han mantingut aquests valors de 20 a 22 graus també a la costa central. Els valors més alts, 22 a Sitges, Barcelona o la Ràpita. I a l'interior també s'ha notat un petit ascens del termòmetre, no baixant dels 18 a Lleida, Tàrrega, 17 a Girona, fins tot a muntanya també, cap al nord de Lleida, l'Alt Pirineu, a Viella, la temperatura mínima ha pujat uns 7-8 graus respecte a ahir, no s'ha baixat dels 14. Tot i així s'ha arribat als 6 a Das o 8 a Barruera. Avui esperem que aquesta influència de vents del sud marítims facin que els núvols cada cop siguin més abundants, sobretot al litoral i al prelitoral. De fet, no descartaríem algun petit plogim, especialment a la zona de la costa nord, i a la tarda un augment de núvols cap a l'interior, també en punts de muntanya, al Prepirineu o a l'Alt Pirineu. Poca cosa en conjunt avui, sobretot aquest augment de núvols, que farà que les màximes quedin més curtes i, de fet, els vols més alts, doncs, com a molt a tocar dels 30 al Pla de Lleida. Demà al matí, amb un cel més ennuvolat, primer de tongada de ruixats, febles dispersos al litoral i al prelitoral, a la tarda potser hi ha una pausa, i dimarts una tongada de pluja una mica més general, situació que es podria tornar a repetir al llarg de la setmana, sobretot a l'acabar la setmana, amb més perturbacions atlàntiques que arribin i que faran que l'ambient cada cop sigui més de tarda.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En marxa la primera jornada del concurs de castells, avui a Torredembarra, al Tarragonès, hi participen 12 colles i és l'avantsala de la gran final que es farà la setmana que ve a Tarragona. Anem cap allà, tenim l'última hora des de la plaça del castell de Torredembarra. Josep Almirall, David Prats, bon dia.
24: Bon dia i quin gran ritme aquesta 30a edició, aquesta primera jornada d'aquesta 30a edició del concurs de castells. Som a punt de començar la segona ronda, ja sentim gralles, primera actuació conjunta de la segona ronda amb el 7-7 dels castellers de Badalona, el 3-7 amb l'agulla dels esparciats a l'estany i el 4-7 amb l'agulla dels castellers de Cerdanyola. Després de la primera ronda, precisament, els castellers del Cerdanyola, David Prats, encapçalen la classificació del concurs.
25: Amb 805 punts després de descarregar per primer cop aquesta temporada el 2-7. De moment el castell més destacat d'aquesta jornada de Torredembarra.
24: Repassem la resta dels resultats d'aquesta primera ronda, on el 5-7 ha estat el castell més sorintejat per les colles que han actuat en solitari.
25: Amb els castellers de Sarrià, els castellers d'Esparreguera, la colla castellera de Figueres, els castellers de Caldes i els castellers de Badalona, que tenen aquesta estructura, ocupen la segona posició, empatat a 5 colles en aquesta posició del concurs de castells de Torredembarra.
24: Veiem davant nostre ara els esparxats a l'estany provant el 3-7 amb l'agulla i els castellers de Cerdanyola, que també finalment provaran un altre castell de la gamma alta de 7.
25: Sí, encara els de Cerdanyola no han aconseguit més enllà del 2-7 cap altra estructura de la gamma alta de 7. Veiem l'entrada de l'aixecadora del 4-7 amb l'agulla dels castellers de Cerdanyola i el nostre davant també el 3-7 amb l'agulla dels esparxats de l'estany. També en marxa el 7-7 dels castellers de Badalona.
24: Doncs de moment això és tot des de Torredembarra amb els castellers de Cerdanyola liderant de moment el concurs amb la torre de 7 o 2 de 7 descarregat.
0: Gràcies, Josep. Gràcies, David. Fins ara.
24: Bon dia.
25: Bon dia.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
3: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
4: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: 10 minuts i seran les 11 del matí.
1: 3CAT Info.
0: Avui tanca el restaurant Pícnic de Sitges a causa de la llei de costes. Els propietaris han acabat perdent la batalla legal que van començar fa anys quan l'Estat va decidir recuperar l'espai al costat del mar, que és de domini maritimo-terrestre. S'acaba una part de la història de Sitges després del tancament de l'últim dels tres establiments situats sobre el passeig marítim. És l'adeu a un dels restaurants més emblemàtics i més estimats pels sitgetans. Ens fa el reportatge la Montse Gené amb un muntatge musical d'en Joan Arroyo.
5: Mirando al mar soñé, estabas junto a mí.
6: Ha arribat el moment temut en què hauran d'entregar les claus al Ministeri de Transició Ecològica després que el TCJ hagi tombat l'últim recurs dels propietaris d'aquest restaurant des de fa 70 anys, la família Mates. Josep Maria Mates i els seus germans ho lamenten molt.
8: És una cosa que l'hem d'acatar, però no. No la compartim, gent de mica, perquè aquí es trobarà això xapat. No tenen cap projecte preparat i arribar a Sitges i trobar-te tres establiments xapats semblarà com un monument nacional a la porqueria, a la mala vista, fa fins i tot vergonya.
6: Els altres dos establiments del costat, el Kansas i el Club de Mar, fa mesos que estan tancats sense que l'Estat els hagi enderrocat. Són dies d'adeus i de sentiments.
8: Tens un desencís de la manera del procediment que es fa en aquest país. No entenem com dintre d'un despatx de ministeri sense conèixer la població que se'n vagi tot a nord.
6: I és que la història ha estat molt llarga des que van comprar l'edifici de l'arquitecte Coderc, que era una orxateria valenciana, i en van fer un xiringuit.
8: Pare sempre ha tingut una gran visió del futur i va veure que Sitges seria una població turística mundial, com ha estat.
6: Aquí ha vingut molta gent coneguda i s'han viscut moltes anècdotes.
8: Va venir el Quentin Tarantino i la Mia Sorvino aquí un matí que plovia. La Sara Montiel, que per cert tinc una anècdota amb ella. Tenia un aprenent nou, va demanar de servir-li l'aigua que havia demanat. I aquest aprenent pobret posava l'aigua dintre el got i mirava altres coses que no eren el got i bueno, la va deixar tota mullada. The colors of the rainbow,
6: so pretty in the sky. L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, lamenta l'actuació de l'Estat.
26: El tancament del Pícnic no pot convertir-se en una nova decisió presa unilateralment des d'un despatx de Madrid i d'esquena a Sitges. Sitges ha de ser escoltada abans. Ha de participar durant tot el procés i ha de tenir capacitat real per influir en el resultat.
6: A partir de les 6 de la tarda, qui vulgui es pot acostar a fer una hora dels adeus prenent una copeta. Del futur ja en parlarem. De moment no hi ha projecte.

0: 6 minuts, si arribarem a les 11 en punt.
1: Esports.
0: Temps de fer un repàs esportiu amb en Roger Arnau. Bon dia, Roger.
2: Bon dia. Debut en victòria de la selecció espanyola a la Nations League. El combinat espanyol va guanyar Anglaterra 2-3 a Wembley. Va ser un partit d'alternatives i amb un alt protagonisme blaugrana. Va brillar, sobretot, Lamine Yamal, que va fer el primer gol del partit al minut 2. També va marcar Gordon, en aquest cas, per fer l'1-1 per Anglaterra. La resta de gols els van fer per aquest ordre Harry Kane, Baena i Oyarzabal. Pel que fa als futbolistes del Barça, Lamine, Cubarsí i Rodri van jugar els 90 minuts. Olmo en va disputar 82, Gordon 70 i Pedri, que no va ser titular, va jugar els últims 20 minuts del partit. Fermín es va quedar a la banqueta i Eric García va ser baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre. Avui li faran més proves. Luis de la Fuente és el seleccionador espanyol.
3: Erika tiene un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Ya cuando lleguemos a Madrid valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
2: Amb la selecció espanyola també van ser titulars els catalans Marc Cucurella i Marc Pubill. El defensa de l'Atlètic de Madrid, de fet, destaca el bon partit de Lamine.
4: Bueno, la veritat és que és molt fàcil jugar amb el millor jugador del món al davant, és passar-li la pilota i que s'espavili una mica, així que res, molt fàcil.
2: Al marge de l'Anglaterra-Espanya, ahir també va jugar Livakovic amb Croàcia. El porter del Barça va jugar els 90 minuts del República Txeca 1, Croàcia 2. I el blanc i blau Đerkušić va ser titular a l'Eslovènia 0, Escòcia 0. El futbolista de l'Espanyol, això sí, va ser substituït al minut 64 per problemes físics. Finalment ahir també es van disputar diversos partits amb internacionals del Girona. Mèxic 1, Colòmbia 1, Esprilla va jugar els últims 20 minuts del partit. Sud-àfrica 2, Guinea 1, amb l'as a l'equip titular de Guinea. I a la classificació de l'Europeu Sub-21, Ucraïna 2, Turquia 2. Pixur va jugar tot el partit, mentre que Krapichov es va quedar a la banqueta. I d'altra banda, pel que fa a la lesió de Kylian Mbappé en el Turquia-França de divendres, el Real Madrid ha comunicat que el davanter té una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre. És una lesió lleu i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Per tant, Mbappé podrà reaparèixer a la Lliga després del parèntesi de seleccions i estarà a punt pel clàssic del Camp Nou del 25 d'octubre. Avui els partits internacionals continuen. A 9:15, Alemanya-Grècia amb el blaugrana de Yemi. A la mateixa hora, Noruega-Portugal amb Cancelo, mentre que aquesta tarda també jugaran a les 6 els Països Baixos de Xavi Hernández contra Sèrbia a Belgrat.
1: 3Cat Info.
2: I encara en futbol a la Lliga F, victòria del Barça 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patri Guijarro i de Maísa Baja.
5: Pilota al primer pal, pentina el Barça, gol. Doncs és gol de Maísa Baja, la futbolista de 15 anys, 8 mesos i 10 dies, acaba d'avançar el Barça, acaba de marcar.
2: Maísa Baja s'ha convertit en la jugadora més jove en fer un gol amb el Barça amb només 15 anys, com sentim, 8 mesos i 10 dies. El tècnic blaugrana Pere Romeu lloa les seves qualitats, però recorda que encara és una jugadora molt jove i que té molt marge de millora.
6: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt poc a poc, molta pausa.
2: Amb el Barça va reaparèixer Aitana Bonmatí després de deixar enrere les molèsties derivades de la greu lesió al peroné de la temporada passada. Declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: Puc dir que em torno a sentir futbolista una altra vegada, no? És que abans costava pujar les escales a casa meva, em costava caminar, quan m'aixecava a primera hora del llit d'haver dormit, posar el peu a terra era un calvari, no? I ara no, llavors crec que he anat fent petits passos molt positius, ho he notat en el meu dia a dia i conseqüentment també en el camp.
2: També a la Lliga F el Badalona va perdre 1-0 contra el Granada i aquesta tarda a les 6 l'Espanyol visitarà el camp del Depor. Mentrestant, a la segona divisió masculina empat a 1 del Sabadell a Balaïdos contra el filial del Celta. El tècnic vallesà Ferran Costa, orgullós amb el seu equip.
8: L'equip està treballant molt bé en el dia a dia, són jugadors que tenen la determinació de créixer, el bloc sembla que portin molts partits a la categoria quan realment es poden comptar entre els dits de les dues mans. Valoro molt això perquè té a veure amb la mentalitat i amb el voler.
2: I en bàsquet, la primera jornada de la Lliga ACB ha començat amb victòria del Barça contra el Corunya per 119-101. Tot i el festival de punts, el pivot blaugrana, Oleg Balcerovski, és crític.
9: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
2: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao, 107-92. Avui juguen els altres tres equips catalans, Breogán a 6 a Joventut a les 12, Fiat Girona, Múrcia a les 5 i València i Lerna Lleida a les 6 de la tarda. I en handbol, el Barça disputa aquest migdia, 2:45, el segon partit del Mundial de Clubs, al Caire. L'equip blaugrana s'enfrontarà als Amalek Egipci, l'equip anfitrió. Mentrestant, a la Lliga Sobal, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant per 31-41. L'equip ballesà suma 3 victòries després de 3 partits. I acabem amb futbol sala per dir que el CatGas Energia Santa Coloma visitarà aquest migdia a partir de la 1 la pista del Manzanares, tercera jornada de la competició.
1: Trescat Info.

0: L'acampada que s'està fent a la Puerta del Sol de Madrid s'allargarà com a mínim fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret de l'habitatge, que vol evitar pròxims desnonaments. Centenars de persones continuen aquesta hora acampades al centre de Madrid i tenen previst de fer avui mateix activitats reivindicatives i culturals. Avui es jubilia el jutge Juan Carlos Peinado. És una jubilació forçosa perquè avui fa 72 anys, que és l'edat màxima dels jutges per estar en actiu a l'estat espanyol. L'etapa final de la seva carrera ha estat marcada per la investigació a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a qui va enviar a judici dilluns mateix. Tercer dia de la visita del papa Lleó XIV a França després del bany de masses d'ahir a París. Avui el pontífex es tornarà a reunir a Lourdes amb víctimes d'abusos sexuals. Entre els anys 1950 i el 2020, com a mínim, 330.000 menors van patir abusos en institucions religioses de França. Un 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat porten el cognom de la mare. Tot i que la llei permet des de fa anys posar primer el cognom matern, encara molt poques famílies trien aquesta opció. Els experts ho atribueixen, sobretot, al pes de la tradició. La Unió Europea posa fi als falsos missatges de sostenibilitat i de cura del medi ambient que fan algunes empreses i avui entra en vigor una directiva que d'aquí a uns mesos s'adaptarà a la legislació espanyola i que obliga a certificar, amb base sempre científica i demostrable, les virtuts ecològiques que té un producte. El director anglès Mike Leigh s'acomiada del cinema guanyant la Conxa d'Or al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Ho ha fet amb la pel·lícula Tender Loving Care. L'actor Javier Cámara s'ha emportat el guardó a millor interpretació de repartiment pel seu paper a la producció catalana Cinco Minutos Más. Avui s'acaben les festes de la Mercè a Barcelona, marcades per una jornada amb actes de cultura popular i pel Piro Musical, que aquest any canvia d'ubicació. Es fa a la platja de la Nova Icària a partir de les 10 de la nit. Ahir milers de persones van gaudir, sobretot els concerts de Love of Lesbian, Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina i Esbel Lana, a la platja del Bogatell.
1: Esports.
0: Lamine Yamal lidera la victòria de la selecció espanyola contra Anglaterra, 2-3 a Wembley. Gordon també va aparcar i Eric García va ser baixa per molestes al genoll. Avui li faran proves. A la Lliga F, victòria del Barça 0-2 contra el Logroño en el retorn d'Aitana Bonmatí a l'equip. La migcampista, en una entrevista al Tot Gira, reconeix que es torna a sentir futbolista. I en bàsquet, victòria del Barça contra el Coruña i derrota del Manresa a la pista del Bilbao a la primera jornada de la CB. Avui a les 12 serà el torn de la Penya i a la tarda jugaran el Girona i el Lleida. En handbol, el Barça disputa avui al migdia, a 2:45, el segon partit del Mundial de Clubs al Caire. L'equip blaugrana s'enfronta al Zamalek egipci.

0: Tenim el cel menys serè amb núvols baixos a la costa i sense descartar algun plogim puntual, sobretot a la costa nord. A la tarda els núvols es generalitzaran i no es descarta també algun ruixat a l'Alt Pirineu i al Prepirineu central. Avui les temperatures pugen una mica, a tocar dels 29-30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passen poc més de 4 minuts de les 11 del matí, us parla Jaume Brufau. Centenars de persones continuen aquesta hora acampades a la Porta del Sol de Madrid per reclamar mesures contra la crisi de l'habitatge. És una protesta que s'allargarà com a mínim fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. A mirem de fer el seguiment a Madrid amb l'Alba Gil. Bon dia, Alba. De seguida mirarem de recuperar aquesta connexió al voltant d'aquesta acampada que es fa a Sol, a Madrid, per fer aquesta reivindicació social. El secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que la seva formació està disposada a donar suport al decret d'habitatge del govern espanyol si es frenen els fons voltor i exigeix més seguretat jurídica pels petits propietaris i deduccions per l'accés a l'habitatge. Són declaracions que ha fet al Nacional.
2: Sí, l'acampada final és la forma de protesta concreta. Les protestes segur que es reproduiran, porten reproduint-se tota la setmana. Hi ha hagut 45 ciutats arreu de l'estat espanyol que s'han mobilitzat. Cada vegada surt més gent al carrer i mobilitzacions n'hi haurà segur. En quina forma està per decidir.
1: Tresca Info.
0: Avui es jubila un dels jutges més mediàtics i polèmics dels últims anys, Juan Carlos Peinado. El butlletí oficial de l'Estat ha publicat la jubilació forçosa en complir 72 anys, que és la edat màxima per exercir la carrera judicial a Espanya. El final de la seva trajectòria ha estat marcat per la investigació Begoña Gómez, parella del president espanyol. Dilluns, només 6 dies abans de jubilar-se, Peinado va signar la interlocutòria que l'envia a judici amb jurat popular acusada de tràfic d'influències i de malversació. És una informació de Maria Costa.
3: La Moncloa saben que no està renyit.
4: D'aquesta manera, Peinado tancava una instrucció que ha generat polèmica des del primer moment. Va arrencar arran d'una denúncia de Manos Limpias i l'esquerra ho considera un atac de la dreta i l'extrema dreta per intentar derrocar el govern espanyol. De fet, Pedro Sánchez es va agafar 5 dies de reflexió quan va obrir diligències contra Begoña Gómez per decidir si valia la pena continuar davant l'assetjament, deia que patia la seva parella. Durant la instrucció, l'Audiència de Madrid ha esmenat la plana en diverses ocasions. El jutge Peinado i algunes de les seves resolucions han aixecat polseguera. Entre d'altres, han assegurat que el cas de Begoña Gómez és digne de conductes més pròpies de règims absolutistes i del regnat de Ferran VII, o han suggerit que els seus escortes la podrien ajudar a fugir d'Espanya. Durant la instrucció del cas, Peinado ha anat a la Moncloa a interrogar Pedro Sánchez i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, a qui va demanar imputar sense èxit. L'última dècada, Juan Carlos Peinado ha exercit com a jutge d'instrucció del jutjat 41 de Madrid. També ha capitanejat altres casos mediàtics, com l'obertura de diligències contra l'exfutbolista del Madrid, Raúl González, per ocultació de patrimoni, o la imputació l'any 2019, de diversos periodistes per publicar informació del sumari del cas dels CDRs.
0: Passem poc més de 7 minuts de les 11 del matí. Després del bany de masses d'ahir del papa a París, avui el pontífex visita Lourdes i oficiarà una missa i es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals de membres de l'Església. Són unes trobades que Lleó XIV vol fer en privat per escoltar directament les històries d'aquestes persones. S'ha reconegut que, com a mínim, 330.000 menors van patir abusos sexuals a les institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020. Els seus testimonis són esfereïdos. Més dades des de París, corresponsal Isabel Galí.
5: La Gislaine i la Raimond són de l'Octudí, un petit poble pesquer de la Bretanya amb unes platges paradisíaques, una bellesa que contrasta amb l'horror del que hi van viure elles i tantes nenes més als anys 70. El germà Gabriel Girard les violava a classe. Tenien 9 anys.
6: Eren actes quotidians, era molt, molt violent. A mi em va destruir completament i amb moltes camarades també. Ens cridava individualment a la seva taula i aquells que no hi anaven estaven obligats a fer un treball personal.
7: Amb ordres
8: de no aixecar el cap.
7: I
8: aleshores agafava una víctima que retenia entre les cames i...
5: S'han comptabilitzat fins a 170 víctimes del pare Girard, però entre 1950 i 2020 almenys 330.000 menors d'edat van patir abusos en les institucions religioses franceses. En el seu viatge a Espanya, el papa Lleó XIV va demanar als bisbes que escoltessin les víctimes, una petició que, segons el portaveu de la Conferència Episcopal Francesa, Pierre-Antoine Bozot, ja s'està complint.
9: Reconeixement, reparació i també prevenció. Això forma part d'una cultura en la qual ens hem endinsat, per tal que aquestes coses terribles no es reprodueixin.
5: Però per a Hélène Esquer, portaveu de les víctimes de l'internat catòlic de Betterram, els encobriments dins i fora de l'Església encara són massa vigents.
10: Per nosaltres, l'Església de França ha fracassat en la seva missió. Ha posat en marxa una sèrie de comissions, però constatem cada dia que no porten a terme prou accions concretes.
5: El procés de justícia transicional que es va iniciar el 2021 ha indemnitzat ja 1.800 persones, amb compensacions mitjanes de 36.000 euros, però per les víctimes el que els cal són cartes de perdó dels bisbats o de les escoles implicades, i això de moment només s'ha aconseguit en un 17% dels casos.
1: 3CAT Info.
0: Poc més de 4 minuts i serà un quart de 12. Recuperem la informació amb què començàvem aquesta roda informativa amb centenars de persones que a aquesta hora continuen acampades a la Porta del Sol a Madrid per reclamar mesures contra la crisi de l'habitatge. Una acampada, una reivindicació que estem seguint de prop amb una de les periodistes de 3CAT Info, que és l'Alba Gil. Bon dia, Alba.
11: Molt bon dia, com esteu?
0: Bé, endavant. Quines novetats tens tu a aquesta hora?
11: A veure, ara mateix aquí l'ambient és molt tranquil, a Porta del Sol. Hi ha centenars de persones acampades, moltes també que s'han acostat a donar suport a les que han dormit tota la nit aquí, també turistes curiosos, i en una estona ens diuen que faran una roda de premsa per explicar els pròxims passos. De moment, però, la previsió és mantenir la protesta fins dimarts, quan volen que el govern espanyol porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge, batejat ja com a decret Mari Carmen, amb mesures com la prohibició dels desnonaments, la pròrroga dels contractes o congelar els preus d'aquestes rendes. Ho explica Catalunya Ràdio Aldo Reverte, que és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
2: Sí, l'acampada al final és la forma de protesta concreta. Les protestes segur que es reproduiran, porten reproduint-se tota la setmana. Hi ha hagut 45 ciutats d'arreu de l'estat espanyol que s'han mobilitzat. Cada vegada surt més gent al carrer i mobilitzacions n'hi haurà segur. En quina forma està per decidir.
11: Per tant, el sindicat, que també anuncia accions de protesta a Catalunya, que aniran detallant durant tot el matí. De moment, aquí, a Sol, a Porta del Sol, s'han organitzat tallers, accions culturals, fins i tot un dinar popular que ocuparan tot el diumenge.
0: Ho anirem seguint i explicant. Alba Gil, Madrid, gràcies. Bon dia.
11: Bon dia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha molt poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare per davant del cognom del pare. Segons dades a les quals hem tingut accés en aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a l'estat espanyol porten el primer cognom de la dona, que és a dir, que una gran majoria de les famílies, el 93,5%, van optar per continuar amb la fórmula tradicional. Els experts ho atribueixen precisament, sobretot, a costums patriarcals, a aquesta tradició que diu venen de llum. En té més dades en aquesta informació que ha elaborat la Laia Framis.
12: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, a hores d'ara, la gran majoria de parelles, 9 de cada 10, encara opten per mantenir primer el cognom del pare. De les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a l'estat espanyol, només 21.000 es van inscriure amb el cognom de la mare en primer lloc, un 6,5% del total. I aquí cal tenir en compte que la xifra real és encara més baixa perquè aquestes dades del Ministeri de Justícia inclouen les mares monoparentals i les parelles lesbianes, dos casos en què, evidentment, sempre va per davant el cognom de les dones. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que encara cal fer molta pedagogia sobre aquesta qüestió.
13: Que un dret sigui garantitzat no vol dir que immediatament s'apliqui o se'n faci ús. És una mesura que està molt bé que s'hagi fet, però que no ha sigut una demanda social. Que penso que hi ha hagut una manca de pedagogia del per què és important a nivell social poder alternar l'ordre dels cognoms. Aquesta idea de més igual, jo crec que té un pes bastant important.
12: I explica per què creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
13: Es
7: deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
12: Ara, a l'hora de decidir l'ordre dels cognoms, Álvarez creu que el pes de la tradició encara és molt important. De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que a vegades suposa una revolució familiar.
7: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
12: I encara un altre argument que pesa en algunes famílies.
7: Una pregunta bastant interessant que a vegades sorgeix és com reconstruirem els arbres genealògics. Aquesta idea d'història, no?, de relació amb els avantpassats i sobretot, no?, els que vindran, si s'intercanvien els cognoms, com es sabrà quina família és quina?
12: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna.
0: I avui entra en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-se aplicar. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques que té un producte, un servei o una empresa per aconseguir una millor imatge pública i, alhora, poder incrementar les vendes. Per parar aquesta tendència, la nova normativa europea obliga els fabricants a etiquetar els productes amb informació veraç, juntament amb una certificació en base científica, demostrable i de fàcil accés als consumidors. A partir d'ara, doncs, es prohibiran termes generals com verd, ecològic, respectuós amb el medi ambient, i es vol que el consumidor tingui una informació veraç. La gerent de sostenibilitat de l'AECOC, l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, Cintina Bosch, ha posat alguns exemples del que regulen declaracions a 3Cat Info.
14: Si parlem de percentatges de reducció, doncs que siguin els percentatges exactes. Si parlem de comparatives amb un altre producte, doncs que sigui una comparativa que sigui cap a un producte igual. Que si parlem de que hi ha una quantitat de plàstic reciclat, per exemple, que quedi clar que fa referència a l'envàs i no a tot el producte.
0: El portaveu de Greenpeace a Espanya, Miguel Ángel Soto, ha destacat també a 3Cat Info l'avenç que suposa aquesta normativa.
15: Se acabó la impunitat. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación, ¿vale? Si no hay una certificación reconocida, si no hay un espacio donde tú puedes verificar esa información, eso no se puede decir.
0: Brussel·les fixa sancions a l'incompliment de la nova directiva, com per exemple multes de com a mínim el 4% de la facturació anual o la retirada o suspensió dels distintius de sostenibilitat.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen gairebé un parell de minuts d'un quart de 12.
1: El temps.
0: Jo faré Januer.
16: Aquest diumenge els núvols baixos protagonistes en molts indrets de la façana litoral i prelitoral. De fet, aquesta nit ja ho han sigut i han provocat unes temperatures mínimes una mica més altes. Més vols de 20 graus, més vols tropicals, sobretot a la costa sud, amb xifres que no han baixat dels 20, 21, 22, el cas de Tarragona, Reus, Tortosa, la Ràpita i també la ciutat de Barcelona o Sitges. I a alta muntanya també cal dir que les temperatures han pujat. De fet, a Viella, pràcticament 7-8 graus respecte ahir, amb una mínima que no ha baixat dels 14. Es nota una mica la influència d'aquests vents de sud més humits que estan fent augmentar els núvols baixos i que serà una mica la tònica al llarg de la jornada, d'un cel cada cop més ennuvolat, fins no descartaríem algun petit plugim esporàdic a la costa nord, i també al llarg de la tarda amb un augment de núvols cap a l'interior, doncs a punts del Prepirineu o alta muntanya. Però el canvi de temps comença sobretot amb aquesta primera setmana de tardor. Demà tindrem una primera tongada de ruixats al litoral i al prelitoral, i dimarts una tongada de pluges una mica més generals, que podrien ser fins i tot localment una mica intenses, especialment al sud del país. Una mica la tònica de la setmana amb aquests fronts atlàntics que anien arribant i tornant a donar doncs un altre episodi de pluges molt probablement a partir de dijous o divendres. Ho haurem d'anar seguint amb un descens evident de les temperatures.
1: 3Cat Info.
17: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
18: 15 concerts al Palau

0: Més a prop que mai. Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar. Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença. Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Aquesta nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Aquest diumenge els 9...
2: 3CAT Info.
3: Avui se celebra la primera jornada de la 30a edició del concurs de castells. És l'avantsala de la gran final que es farà la setmana vinent a Tarragona. Cita a Torredembarra, el tarragonès, amb la participació de 12 colles de la categoria de 7. Ho seguim a Torredembarra, Josep Almirall, bon dia.
4: Bon dia, amb un concurs que s'està desenvolupant a gran velocitat. Som ja gairebé al final de la segona ronda. En aquests moments, els castellers d'Esparreguera, David Prats, a punt de carregar el 3 de 7 aixecat per sota.
5: Els hi queda l'última aixecada, els de la camisa de color bordeus. Veurem l'última aixecada, que pugin els segons, els tenim ja col·locats. Veurem ara, és el moment que l'enxaneta està a l'alçada de dosos per poder culminar aquest 3 de 7 aixecat per sota i poder-lo carregar els castellers d'Esparreguera. Les tres passes de l'enxaneta, 3 de 7 aixecat per sota, carregat dels castellers d'Esparreguera. Recordem aquest castell que el van completar ja per la festa major el mes de juliol i avui a Torredembarra busquen el segon. Surt l'enxaneta, el treballen els del Baix Llobregat, però l'enxaneta ja és a la pinya. També la sortida de l'aixecador, es retiraran els dosos al pom de dalt d'aquest 3 a 7 aixecat per sota dels castellers d'Esparreguera, que s'està ja desfent i comença ja a aplaudir la plaça per donar per descarregat una altra estructura en aquesta primera jornada del concurs de castells aquí a la plaça del castell de Torredembarra.
4: Descarregat en aquests moments el 3 a 7 aixecat per sota i els castellers d'Esparreguera, atenció, que se situen provisionalment en la segona posició per darrere dels castellers de Cerdanyola, David.
5: Sí, perquè de sortida han completat el 5 de 7, que val 565 punts, i aquest 3 de 7 aixecat per sota en val 705. Per tant, els castellers d'Esparreguera ara són segons classificats.
4: Els castellers de Cerdanyola, que han descarregat de sortida la torre de 7 i a la segona ronda el 4 de 7 amb l'agulla. A continuació, tot de colles que han descarregat el 7 de 7 i el 5 de 7.
5: Tenim els castellers de Badalona, tenim també la colla castellera de l'esquerra de l'Eixample i els castellers de Sarrià, que comparteixen la tercera posició.
4: Ara, a continuació, actuarà la colla castellera de Figueres amb possibilitat de torre de set. Ara ens ho confirmaran. Un concurs que, de moment, ha mostrat un gran nivell i cap caiguda.
5: Molta agilitat, Josep, i sobretot, de moment, tots els castells descarregats, tampoc cap peu desmuntat. Un èxit en aquest concurs de castells de Torredembarra, de moment, on hem vist, de moment, com a sostre el 2 de 7 descarregat dels castellers de Cerdanyola.
4: I l'organització d'aquest 30è concurs, que acaba d'anunciar que els castellers, la colla castellera de Figueres, és a punt, com us dèiem, d'intentar el 2 de 7, la torre de 7. Això és tot des de Torredembarra.
3: Gràcies, Josep. Gràcies, David. Bon dia. Bon dia.
0: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
2: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
6: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
2: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3CAT Info.
0: Escolteu-nos i fem pinya.

El Festival de Música de Montserrat avui ofereix la Simfonia número 9 de Beethoven. Aquesta gran obra, que ara sentim de fons en versió original, en alemany, es podrà sentir en la traducció al català que va fer Joan Maragall del poema de Schiller, l'Oda a l'Alegria, l'any 1900, per l'Orfeó Català. La interpretació anirà a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Orfeó Català i els solistes Marta Mateu, Gemma Coma Alabert,

Roger Padullés i Ferran Albric, dirigits per Xavier Puig. El concert vol ser tot un homenatge a Pau Casals amb motiu dels 150 anys del seu naixement, ja que aquesta era l'obra que assajava Casals en el moment en què hi va haver l'alçament militar al 1936. La novena de Beethoven se sentirà a les 8 de la tarda a l'Abadia de Montserrat. L'entrada és gratuïta, però s'ha de fer reserva prèvia.

0: Poc més de 5 minuts i seran 11:45.
1: Esports.
0: Bon dia, Roger Arnau.
2: Bon dia. Avui comença la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen dos partits en presència d'internacionals del Barça. 9:15, Karim Adeyemi pot ser titular a l'Alemanya-Grècia, mentre que a la mateixa hora, João Cancelo també pot tenir minuts al Noruega-Portugal. Aquest partit es podrà veure el duel entre Haaland i Cristiano Ronaldo a les àrees. Per altra banda, aquesta tarda també jugaran a les 6 als Països Baixos de Xavi Hernández. El combinat neerlandès s'enfrontarà a Sèrbia a Belgrat. I tot plegat després del debut d'ahir amb victòria de la selecció espanyola a la competició. El combinat espanyol va derrotar Anglaterra 2-3 a Wembley. Va ser un partit d'alternatives i amb un alt protagonisme blaugrana. Lamine Yamal va fer el primer gol del partit al minut 2 i també va marcar Gordon, en aquest cas per fer l'1-1 per Anglaterra. Lamine, Cubarsí i Rodri van jugar els 90 minuts. Olmo en va disputar 82, Gordon 70 i Pedri, que no va ser titular, va jugar els últims 20 minuts del partit. Fermín es va quedar a la banqueta i Eric García va ser baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre. Avui li han de fer proves. Luis de la Fuente és el seleccionador espanyol.
3: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Ya cuando lleguemos a Madrid valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición. En alguno de ellos, vamos a ver.
2: Amb la selecció espanyola també van ser titulars els catalans Marco Corella i Marc Pubill. De fet, el defensa de l'Atlètic de Madrid destaca el bon partit de Lamine Yamal.
4: Bueno, la veritat és que és molt fàcil jugar amb el millor jugador del món al davant, és passar-li la pilota i que s'espavili una mica, així que res, molt fàcil.
2: Al marge de l'Anglaterra a Espanya i també va jugar Livakovic amb Croàcia. El porter del Barça va jugar els 90 minuts del República Txeca 1, Croàcia 2. Mentrestant, el blanquivau Derkusic va ser titular a l'Eslovènia 0, Escòcia 0. El futbolista de l'Espanyol, això sí, va ser substituït al minut 64 per problemes físics. Finalment, ahir també van disputar diversos partits internacionals del Girona. Per exemple, Asprilla va jugar 20 minuts, al Mèxic 1, Colòmbia 1. L'As de Guinea va jugar també minuts contra Sud-àfrica, en el Sud-àfrica 2, Guinea 1. I finalment, a la classificació de l'Europeu Sub-21, Ucraïna 2, Turquia 2. Pichu va jugar tot el partit, mentre que Krapisov es va quedar a la banqueta. I d'altra banda, encara parlant de partits internacionals, pel que fa a la lesió de Kylian Mbappé, en el Turquia-França de divendres, el Madrid ha comunicat que el davanter blanc té una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre. És una lesió lleu i Mbappé estarà entre 10 i 15 dies de baixa. Per tant, podrà reaparèixer a la Lliga després del parèntesi de seleccions. Mbappé estarà a punt també pel clàssic del Camp Nou del 25 d'octubre.
1: 3CAT Info.
2: I a la Lliga F, victòria del Barça 0-2 al camp del Logroño, amb gols de Patrick Guijarro i de Maísa Baja.
5: Pilota al primer pal, pentina el Barça, gol. Doncs és gol de Maísa Baja, la futbolista de 15 anys, 8 mesos i 10 dies, acaba d'avançar el Barça.
2: Maísa Baja s'ha convertit en la jugadora més jove de fer un gol amb el Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. El tècnic Pere Romeu lloa les seves qualitats, però recorda que és una futbolista molt jove i que té marge de millora.
6: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt poc a poc, molta pausa.
2: Amb el Barça també va reaparèixer Aitana bon matí després de deixar enrere les molèsties derivades de la greu lesió al peroné de la temporada passada. Són declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: Si estic aquí és perquè puc estar amb l'equip i puc aportar el que es necessiti. Quan parlem de córrer, hem parlat del passat, però del present ja no vull escoltar més de córrer o no córrer. Estic aquí per sumar, per agafar minuts, confiança i per tornar a ajudar l'equip.
2: També a la Lliga F el Badalona va perdre 0-1 contra el Granada i aquesta tarda a les 6 l'Espanyol visitarà el camp del Depor. Mentrestant, a la segona divisió masculina empat a 1 del Sabadell a Balaïdos contra el filial del Celta. El tècnic vallesà, Ferran Costa, orgullós amb el seu equip.
8: Hem de tenir un equilibri entre buscar sempre la millora contínua, no conformar-nos, això és el que ens mou, però alhora doncs, donar-li valor a la feina, parlant en plata, no flipar-nos, ¿vale? Això és important.
2: Acabem el repàs a l'actualitat futbolística a la Primera Federació. Victòria del Sant Andreu contra el Nàstic 1-2 en el duel català jugat al nou estadi de Tarragona. Aquesta tarda a les 4, l'Europa rep el Majadahonda a Camp Dragó en un nou partit també de la Primera Federació.

0: 3CAT Info.
1: Molt bon dia, són 2:45. Aquesta hora estem fent molta atenció a l'acampada que s'està fent en aquests moments a Madrid, a la Puerta del Sol, i que com a mínim s'allargarà fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret de l'habitatge que vol evitar desnonaments. Hi participen centenars de persones que continuaran acampades al centre de Madrid i que avui tenen previst de fer activitats reivindicatives, culturals, i també d'aquí a uns minuts una roda de premsa que podreu escoltar en directe a 3CAT Info. Diumenge en què el jutge Juan Carlos Peinado es jubila. Avui fa 72 anys i és l'edat màxima dels jutges per estar en actiu a l'estat espanyol. Aquesta darrera etapa final de la seva carrera ha vingut marcada i molt per la investigació Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a qui dilluns va enviar a judici. Si l'actualitat ens ho permet, des d'ara fins a les 12 també farem atenció al País Valencià, on hi continua la pressió social perquè l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, perdi la condició d'aforat i per exigir-ne l'empresonament. Consignes com Mazón a la presó, ni oblit ni perdó, es van tornar a sentir ahir en una concentració amb centenars de persones que es va fer davant mateix de la seu de la Generalitat Valenciana a Alacant. I el Departament d'Educació està estudiant mesures per augmentar la protecció jurídica als docents a les sortides escolars i a les colònies, però també per compensar les hores extres de feina que suposen fer aquestes activitats. Fins ara, gairebé 1.400 centres educatius públics de Catalunya, un 40% del total, s'han negat a fer aquestes sortides com a mesura de protesta per millorar les condicions laborals de mestres i professors. També seguiment dels esports. Roger Nau, bon dia.
2: Bon dia. Lamine Yamal, que lidera la victòria de la selecció espanyola contra Anglaterra 2-3 a Wembley. Gordon també va marcar i Eric Garcia va ser baixa per molèsties al genoll. Avui li faran proves. Mentrestant, a la Lliga F, victòria del Barça 0-2 contra el Logroño en el retorn d'Aitana Bonmatí. La migcampista, en una entrevista al Tot Gira, reconeix que es torna a sentir futbolista després de deixar enrere el dolor.
1: Cel menxeré, hi ha més núvols baixos avui, poden portar alguna pluja puntual, poc important, sobretot a la costa nord, amb més clarianes a l'interior. A la tarda els núvols es generalitzaran i no es descarta que pugui ploure a l'Alt Pirineu i al Prepirineu central. Avui les temperatures pugen una mica, a tocar dels 30 graus. Centenars de persones continuen acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures contra la crisi de l'habitatge, amb una protesta que s'allargarà com a mínim fins dimarts. A aquesta hora a Madrid hi ha compareixences dels organitzadors d'aquesta protesta davant dels mitjans de comunicació preparats ja en aquest punt de la capital espanyola per saber què és el que expliquen de cara a les pròximes hores.
3: Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. ¿Vale?
1: Doncs serà aquesta portaveu del Sindicat de Llogateres a Madrid.
3: ¿Necesitáis algo más? No.
1: Molta expectació dels mitjans de comunicació.
3: Muy bien.
1: Sobretot per saber com anirà el diumenge.
3: Y rabia que se ha desatado es ya imparable. Esta acampada es un éxito y vamos a seguir hacia adelante, porque es lo mínimo que podemos hacer para que haya algo útil en este país a la altura de lo que ha sucedido todos estos años que llevamos aguantando y muy especialmente tras el terrible desahucio de Mari Carmen. Por eso animamos a la gente a venir y a seguir presionando para conseguir este martes nuestro primer paso. Y es que es muy importante lo que voy a decir ahora, porque hemos conocido que según el gobierno pretenden llevar el Real Decreto sin los contratos indefinidos, cuando hemos dicho por activa y por pasiva que es la medida más importante de todas para que no haya ni una Mari Carmen más. Que no haya ni una Mari Carmen más no es solo que no se produzcan los desahucios. Los desahucios es la expresión más cruda, es lo que sale por la tele. Pero Mari Carmen, que también lo ha contado, llevaba sufriendo 6 años desde que llegó lo que nos llega a tantas inquilinas en este país, que es el temido burofax. El burofax de que se acaba tu contrato. El burofax de que te hacen una subida como la que le hacían a Mari Carmen. Y ahí es cuando empieza a que no hay derecho a la vivienda, a que te pueden echar solo para especular. Por ningún motivo más que para especular, que para poner más precio a esa vivienda, que para hacer algún tipo de uso antisocial como pisos turísticos. Y por eso esto es lo más importante. Hay que acabar con este sufrimiento que padecemos cuando nos intentan echar, nos mandan el burofax, nos meten en un proceso de demandas judiciales y de acoso hasta que llegamos años después al desahucio. Por eso, para que no haya ninguna Mari Carmen más, contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre. Por eso está clarísimo lo que tiene que pasar este martes y de verdad le decimos al gobierno progresista que lo piense bien. Y yo le pregunto realmente, esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez, ¿qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30% de la población que somos quienes somos inquilinas? Y es que además esto ya no va de inquilinas o no, porque es una cuestión de moralidad. Es una cuestión de derecho a la vivienda y por eso hemos visto tanto apoyo ayer de personas que están hipotecadas, de personas que son propietarias de sus viviendas, pero que son decentes y que quieren que sus hijos, cuando van al colegio, sus amigos, tengan un grupo estable. Porque es que ahora mismo hay propietarios contándonos que tienen miedo porque sus hijos tienen miedo de que sus amigos desaparezcan del colegio. Esto es lo que dicen también las profesoras, que entran unos niños en primero de primaria y no pueden ni acabar la primaria en el mismo colegio. ¿Y todo esto por qué? Porque una minoría especuladora quiere hacerse rica a costa de nosotros. No lo vamos a permitir, es un clamor social para que haya vidas dignas, para que la gente pueda tener hijos sabiendo que se va a poder quedar en ese barrio y que no va a tener que cambiar de colegio o de pediatra. Y por supuesto, para que las ancianas se mueran en paz en su casa y no haya ni una Mari Carmen más, ni de niños, ni de ancianos, ni de personas adultas. Lo repito, si no se meten los contratos indefinidos, en este país gobiernan los buitres y este gobierno progresista ya no tiene ningún sentido. Hoy esta acampada va a seguir llegando a más gente. Vamos a recibir al profesorado también que viene de la manifestación de la educación pública y la gente se ha organizado para tener diferentes actividades. Os voy a contar algunas que nos parecen las más importantes. Una de ellas tiene que ver precisamente con esto que estaba anunciando, ¿no? Cómo desde los colegios, desde el derecho a la educación, nos están diciendo que es imposible educar y que no hay derecho a la educación en este país por culpa de la especulación, por culpa de que no haya derecho a la vivienda. Las profesoras no pueden más y están hartas de que sus clases no sirvan, las orientadoras de que sus intervenciones no sirvan, porque los niños y las niñas y sus familias están ahogados por culpa de esta crisis de la vivienda, que tiene los culpables muy claros. Por eso vamos a dar un taller hoy a las 6:30 del protocolo de vivienda para centros educativos, una herramienta que ya se puso en marcha durante el curso pasado y que queremos extender a todos los centros educativos porque queremos que haya derecho a la educación y porque el profesorado lo necesita, está muy cansado. También va a haber diferentes talleres de pancartas, va a haber actuaciones musicales por la noche, animamos a todo el mundo a venir a dormir, a venir a seguir alimentando esta acampada, que es como podemos presionar para que haya algo útil en este país de una vez por todas. Y por la noche vamos a mandar cartas a Mari Carmen, que sigue viéndonos desde el hospital, que queremos seguir diciéndola que su legado está presente aquí, que ella nos ha enseñado a luchar, ella ha luchado para que nadie más le vuelva a pasar y por lo tanto vamos a
1: explicacions i reivindicacions d'Alicia del Río des del sindicat de llogateres a Madrid, organitzadora d'aquesta acampada que està tenint lloc a Sol, a la capital espanyola, i amb aquesta petició, amb aquest avís, amb aquest toc d'atenció al govern de Pedro Sánchez. De moment aquesta acampada s'allarga fins dimarts, que és el dia en què el Consell de Ministres ha de debatre moltes qüestions importants, diu. Si no inclouen la carpeta dels lloguers, aquesta acampada continuarà i, de fet, a l'horitzó marquen també, potser, una crida a la vaga general. La reivindicació l'ha fet dient-ho dues o tres vegades que cal, que és el que ha de passar a l'estat espanyol. Contractes indefinits, ha repetit per tres vegades Alicia del Río, o el que és el mateix, ha dit una renovació automàtica dels contractes perquè la gent tingui sempre garantit aquest dret a la vivenda. És el que passa a aquesta hora a Madrid, ho estem explicant en directe.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El diumenge en què es jubila un dels jutges més mediàtics i polèmics dels últims anys, Juan Carlos Peinado, al Butlletí Oficial de l'Estat, ha publicat la jubilació forçosa en complir avui 72 anys, que és l'edat màxima per exercir la carrera judicial a l'estat espanyol. Al final de la seva trajectòria haurà arribat marcat per la investigació a Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. Dilluns passat, només 6 dies abans d'arribar-li aquesta jubilació, el magistrat Peinado signava la interlocutòria que l'envia a judici amb jurat popular, acusada de tràfic d'influències i malversació, Maria Costa.
4: D'aquesta manera, Peinado tancava una instrucció que ha generat polèmica des del primer moment. Va arrencar arran d'una denúncia de Manos Limpias i l'esquerra ho considera un atac de la dreta i l'extrema dreta per intentar derrocar el govern espanyol. De fet, Pedro Sánchez es va agafar 5 dies de reflexió quan va obrir diligències contra Begoña Gómez per decidir si valia la pena continuar davant l'assetjament, deia que patia la seva parella. Durant la instrucció, l'Audiència de Madrid ha esmenat la plana en diverses ocasions. El jutge Peinado i algunes de les seves resolucions han aixecat polseguera. Entre d'altres, han assegurat que el cas de Begoña Gómez és digne de conductes més pròpies de règims absolutistes i del regnat de Ferran VII, o han suggerit que els seus escortes la podrien ajudar a fugir d'Espanya. Durant la instrucció del cas, Peinado ha anat a la Moncloa a interrogar Pedro Sánchez i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, a qui va demanar imputar sense èxit. L'última dècada, Juan Carlos Peinado ha exercit com a jutge d'instrucció del jutjat 41 de Madrid. També ha capitanejat altres casos mediàtics, com l'obertura de diligències contra l'exfutbolista del Madrid, Raúl González, per ocultació de patrimoni, o la imputació l'any 2019, de diversos periodistes per publicar informació del sumari del cas dels CDRs.
1: El País Valencià continua la pressió social perquè l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, perdi la condició d'aforat i per exigir-ne l'empresonament. Consignes com ni oblit ni perdó o Mazón a la presó es van poder tornar a sentir ahir en una concentració que es va fer davant mateix de la seu de la Generalitat Valenciana a Alacant. Hi van participar centenars de persones, quan falta poc més d'un mes per commemorar el segon aniversari ja de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. Va ser la primera vegada que la mobilització mensual de les víctimes es feia fora de la província de València. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, retreia a Mazón que es blindi amb la condició que té d'aforat.
5: Per recordar que Carlos Mazón continua aforat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar en la política, i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià, perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
1: Les entitats socials participants van reiterar que les morts s'haurien pogut evitar si s'hagués enviat amb més antelació. El missatge és alert. El Departament d'Educació estudia mesures per augmentar la protecció jurídica als docents a les sortides escolars i a les colònies, però també per compensar les hores extres de feina que suposen organitzar-les. Fins ara, gairebé 1.400 centres educatius públics de Catalunya, un 40% del total, s'han negat a fer aquestes sortides com a mesura de protesta per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte signat a finals del curs passat, amb alguns sindicats, inclou la compensació de 50 euros per cada nit que es passi fora de casa, però ara la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que estudien d'altres mesures per parar la protesta. Declaracions en una entrevista a l'agència de notícies EFE.
6: Estem posant facilitats perquè pugui haver una compensació horària i, per tant, aquelles hores addicionals que durant aquests dies el conjunt de docents o personal educatiu faci la puguin doncs, descomptar en el conjunt de a la resta del curs, sempre i quan això no perjudiqui l'organització dels centres. I estem ara treballant una tercera pota que té a veure amb la protecció, diguem, jurídica.
1: Niubó concreta que s'està treballant en una via normativa, tot i que no descarta alguna altra opció per poder-ho aplicar de forma més ràpida. Explica que estan en converses amb representants del sector de l'oci infantil per veure com incrementar aquesta protecció.
0: 3CAT Info.
1: Avui s'acaben les festes de la Mercè a Barcelona, jornada marcada per actes de cultura popular i pel piro musical que es fa a les 10 de la nit i que aquest any canvia d'ubicació. I en comptes de la reina Maria Cristina, es farà a la platja de la nova Icària. Ahir la del Bogatell es va omplir de gent per gaudir d'un dels últims concerts a Barcelona de Love of Lesbian, després que al febrer van anunciar que fan una parada indefinida. El multitudinari concert va ser un dels plats forts de la Mercè i també va comptar amb les actuacions al·lèrgiques al polen, la pegatina i es fet la Neí vam ser. Amb en Marc Ruiz Serrano.
7: Som-hi, Barcelona! I una escala descomunal.
8: Santi Balmes avisava.
7: És un dels últims concerts que farem a la nostra estimada ciutat. Però ei, res de tristesa. Avui aquest bolo ha de ser una celebració.
9: I és que quan acabin aquesta gira, que encara els ha de portar a Llatinoamèrica o a València i que encara ha d'anunciar noves dates, Love of Lesbian aturaran l'activitat durant un temps indefinit. El concert ha tingut l'energia de sempre, amb cançons carregades d'una narrativa cuidada pròxima al realisme màgic, amb moments de nostàlgia i del voltatge emocional, com 1999. S'han viscut moltes emocions a la platja del Bogatell amb Love of Lesbian quan han obert el calaix dels clàssics. Algunes plantes ha deixat el públic amb l'energia prou elevada per respondre amb eufòria l'entrada de Manolo García a l'escenari. Balmes estava contentíssim de poder cantar al seu costat Incendios de Nieve, probablement la cançó més estimada de la banda. El públic que inundava el Bogatell movia els braços d'un costat a l'altre en una cançó èpica, sentimental, que convida a fer cors i l'olorós en un dels moments més bonics de la nit. García també els ha acompanyat a la Hermandad i encara quedava una altra convidada, Chantal Rodríguez, de Remei de Galafresca, amb qui han cantat Allí donde solíamos gritar. Club de fans de John Boy i un petit espectacle de drons ha clos un concert multitudinari amb sensació de comiat, però no del tot. La nit, la tancada a Svetlana, amb brillantina, plomes, baixada d'escala inclosa, cos de ball, coreografies i molt d'orgull queer per deixar l'energia a dalt de tot.
10: Vaig voler salvar set vides amb el cas de bomber.
9: Abans la Pegatina encenia la platja amb ska, rumba i ritmes tropicals cantats en castellà, català, italià i francès. Aquí la Pegatina, i això és una festa, han dit en sortir a l'escenari i quanta raó tenien. I també ho sabien, els milers de fans que omplien la platja del Bogatell. Amb bateria, percussió, guitarres i que no falti una bona secció de metalls. A més, hi arribaven amb els temes nous sota el braç del disc Fuego este Barrio, publicat a l'abril, amb temes com Este Fuego, amb batucada inclosa. Tot i que no han faltat cançons de la seva extensa carrera, com El Gat Rumbero i Mari Carmen, que han fet embogir el públic, i a clocades d'ull a Doctor Calypso i Mano Negra. Obrien la nit al·lèrgiques al Polen amb un directe contundent i amb el que han començat a mostrar cançons del nou disc que publicaran a l'octubre.
0: 3CAT Info. El temps.
1: Jofre Genuer.
11: Aquesta matinada ha sigut menys fresca, amb un ascens del termòmetre, sobretot en punts del litoral i el prelitoral, per la presència d'un cel més ennuvolat, per la influència de vents més humits, marítims, més temperats, i això ha provocat doncs més xifres que no hagin baixat dels 20 graus al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre. S'han mantingut aquests valors de 20 a 22 graus també a la costa central. Els valors més alts, 22 a Sitges, Barcelona o la Ràpita. I a l'interior també s'ha notat un petit ascens del termòmetre, no baixant dels 18 a Lleida, Tàrrega, 17 a Girona, fins tot a la muntanya també, cap al nord de Lleida, l'Alt Pirineu, a Viella, la temperatura mínima ha pujat uns 7-8 graus respecte a ahir, no s'ha baixat dels 14. Tot i així s'ha arribat als 6 a Das o 8 a Barruera. Avui esperem que aquesta influència de vents del sud marítims facin que els núvols cada cop siguin més abundants, sobretot al litoral i al prelitoral. De fet, no descartaríem algun petit plogim, especialment a la zona de la costa nord, i a la tarda un augment de núvols cap a l'interior, també en punts de muntanya, al Prepirineu o a l'Alt Pirineu. Poca cosa en conjunt avui, sobretot aquest augment de núvols que farà que les màximes quedin més curtes i, de fet, els vols més alts, doncs, com a molt a tocar dels 30 al Pla de Lleida. Demà al matí, amb un cel més ennuvolat, primer de ruixats, febles dispersos al litoral i al prelitoral, a la tarda potser hi ha una pausa, i dimarts una tongada de pluja una mica més general, situació que es podria tornar a repetir al llarg de la setmana, sobretot a l'acabar la setmana, amb més perturbacions atlàntiques que arribin i que faran que l'ambient cada cop sigui més de tarda.
1: Cita castellera avui a la plaça del Castell de Torredembarra perquè és la primera jornada del concurs de castells, amb aquest punt en què participen 12 colles i que serveix d'avançada, com ja una escalfada de la gran final que es farà la setmana vinent a Tarragona, i no podia ser d'altra manera, i som a plaça amb la gent del Terrondes. Josep Almirall, bon dia.
12: Bon dia, i a punt de començar ja la tercera ronda d'aquesta primera jornada del 30è concurs a castells aquí a la plaça del Castell de Torredembarra. Amb les sis colles del primer cicle agrupades, actuaran conjuntament perquè provaran un castell inferior al 5 de 7. Els castellers de Badalona, el 3 de 7 amb l'agulla, els de Mollet, el 7 de 7, la mateixa construcció que els castellers de Berga, els Esparxat de l'Estany, el 4 de 7 amb l'agulla, i els de l'esquerra de l'Eixample, el 3 de 7 amb l'agulla, el mateix castell que també provaran els castellers de Cerdanyola. Queda clar de moment David Prats al podi, d'aquesta primera jornada del concurs.
13: Primera posició per la colla castellera de Figueres amb el 5 de 7 i el 2 de 7 descarregats. El primer 2 de 7 dels empordanesos, un total de 1.370 punts. Segona posició pels castellers de Cerdanyola amb el 2 de 7 i també el 4 de 7 amb l'agulla, un total de 1.320 punts. Tercera posició pels castellers d'Esparreguera amb el 5 de 7 i el 3 de 7 aixecat per sota, sumen 1.270 punts. Quarta posició compartida pels castellers de Badalona, la colla castellera de l'esquerra de l'Eixample, amb dues colles han fet el 5 de 7 i el 7 de 7. Anirem ara a la setena posició amb els castellers de Mollet, amb el 3 de 7 amb l'agulla i el 5 de 7, un total de 1.110 punts, els mateixos que els castellers de Berga, els castellers de Caldes de Montbui, aquestes tres colles que comparteixen la setena plaça. Desena posició pels esparsats de l'Estany, amb 1.100 punts, amb el 7 de 7 i el 3 de 7 amb l'agulla, xiquets de Cambrils, 11a posició, amb el 4 de 7 amb l'agulla i el 5 de 7, un total de 1.080 punts, i última posició pels castellers de Poble Sec, amb el 4 de 7 amb l'agulla i el 5 de 7 carregat.
12: Només una caiguda en aquestes dues primeres rondes. Hem vist 24 castells, tots descarregats, menys el 5 de 7, carregat pels castellers del Poble Sec. Com us dèiem, comença ara la tercera ronda amb l'actuació conjunta de les sis colles del primer cicle. Això és tot des de Torredembarra.
1: Gràcies, bon dia.
12: Bon dia.
1: El director anglès Mike Lee s'ha acomiadat com a cineasta amb la Conxa d'Or del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Als 83 anys ha confirmat que la seva cinta Tender Loving Care és la seva darrera pel·lícula. Entre els triomfadors també hi trobem a Javier Cámara per la seva interpretació a la producció catalana Cinco Minutos Más. Tots aquests dies de cinema els hem seguit amb l'enviat especial de 3Cat Info a Sant Sebastià. Marc Garriga.
14: Tender Loving Care, a banda de la Conxa d'Or, absolutament merescuda, també s'ha endut la Conxa de Plata, la millor interpretació protagonista, per a Kate O'Flynn, l'actriu britànica coneguda per la sèrie La Maldición de Widow's Bay, i el de millor guió per al mateix Lee, que ha creat una oda als serveis socials, però des d'un punt de vista molt familiar.
15: Hello, San Sebastian, and greetings from New York.
16: Hola, Sant Sebastià. Salutacions des de Nova York. Em sap molt de greu no poder ser amb vosaltres. Quin gran honor i moltes gràcies pels diversos premis per a Tender Loving Care, la nostra pel·lícula, però sobretot per la Conxa d'Or. Moltíssimes gràcies i una abraçada a tothom.
14: El premi de millor actriu és ex aequo amb la noruega Asta Kama August pel film Markensgrude, Com creix la terra, que també s'ha endut el de millor fotografia. També ha triomfat Bian Jing, procedent de Hong Kong, premi especial del jurat, o la sueca Amanda Keller, millor direcció per Garrat Duvaimu, Tingues valor. Finalment, l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana Cinco Minutos Más.
17: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis. Quiero compartir este premio evidentemente con el escritor y actor brillantísimo que es Berto Romero, con el director increíble, talentosísimo y brillante que es Javier Ruiz Caldera, y con una excelente compañera, Belén Cuesta, que está maravillosa en la película. Sin ellos esto sería imposible.
14: Cámara feia referencia a Javier Calvo y Javier Ambrosi, que han recollit el premi del públic.
18: Nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
19: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
14: I finalment, el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el Premi del Públic al millor film europeu.
0: 3Cat Info.
1: 6 minuts i seran les 12.
0: Esports.
1: Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. Avui comença la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen dos partits en presència de futbolistes internacionals del Barça. 9:15, Karim Adeyemi pot ser titular a l'Alemanya-Grècia. I a la mateixa hora, Joao Cancelo també pot tenir minuts al Noruega-Portugal. Un partit on es podrà veure el duel Haaland-Cristiano Ronaldo a les àries. D'altra banda, aquesta tarda també jugaran a les 6 als Països Baixos de Xavi Hernández. El combinant neerlandès s'enfrontarà a Sèrbia a Belgrat. Belgrat. Ahir, debut de la selecció espanyola, amb victòria al combinat espanyol, va guanyar Anglaterra 2-3 a Wembley. Lamine i Gordon van marcar i Eric García va ser baixa d'última hora per molèsties al genoll. Avui li faran més proves. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, confia que sigui lleu.
20: He dit que tiene un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Ya cuando lleguemos a Madrid valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
2: Lamine, Cubarsí i Rodri van jugar els 90 minuts, Olmo en va disputar 82, Gordon 70 i Pedri, que no va ser titular, va jugar els últims 20 minuts del partit. Fermín, d'altra banda, es va quedar a la banqueta. Amb la selecció espanyola també van ser titulars els catalans Marco Corella i Marc Pubill. Precisament, el defensa de l'Atlètic de Madrid destaca el bon partit de Lamine Yamal.
21: Bueno, la veritat és que és molt fàcil jugar amb el millor jugador del món al davant, és passar-li la pilota i que s'espavili una mica, així que res, molt fàcil.
2: Al marge de l'Anglaterra-Espanya i també va jugar Livakovic amb Croàcia. El porter del Barça va jugar els 90 minuts del República Txeca 1, Croàcia 2. D'altra banda, el blanc i blau Derkusic va ser titular en l'Eslovènia 0, Escòcia 0. El futbolista de l'Espanyol, això sí, va ser substituït al minut 64 per problemes físics. I parlant de problemes físics, pel que fa a la lesió de Kylian Mbappé en el Turquia-França de divendres, el Real Madrid ha comunicat que el davanter blanc té una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll dret. És una lesió lleu i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Per tant, Mbappé podrà reaparèixer a la Lliga després del parèntesi de seleccions i estarà totalment a punt pel clàssic del Camp Nou del 25 d'octubre.
0: 3CAT Info.
2: I encara en futbol a la Lliga F, victòria del Barça 0-2 al camp del Logroño, amb gols de Patrick Guijarro i de Maísa Baja.
22: Pilota el primer pal, pentina el Barça, gol. Doncs és gol de Maísa Baja, la futbolista de 15 anys, 8 mesos i 10 dies, acaba d'avançar.
2: Així, ho narrava el Tot Gira de Catalunya Ràdio, Maísa Baja s'ha convertit en la jugadora més jove en fer un gol amb el Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. El tècnic blaugrana, Pere Romeu, lloa les qualitats de la jugadora, però recorda que és molt jove i que encara té, evidentment, marge de millora.
23: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt poc a poc, molta pausa.
2: Amb el Barça va reaparèixer Aitana Bonmatí després de deixar enrere les molèsties derivades de la greu lesió al peroné de la temporada passada. Declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
24: Puc dir que em torno a sentir futbolista una altra vegada, no? És que abans em costava pujar les escales a casa meva, em costava caminar, quan m'aixecava a primera hora del llit d'haver dormit, posar el peu a terra era un calvari, no? I ara no, llavors... crec que he anat fent petits passos molt positius, ho he notat en el meu dia a dia i conseqüentment també en el camp.
2: També la Lliga F, el Badalona va perdre 0-1 al camp del Granada, contra el Granada, perdó, a Palamós, i aquesta tarda a les 6 l'Espanyol visitarà el camp del Depor en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Mentrestant, a la segona divisió masculina, empat a 1 del Sabadell a Balaïdos contra el filial del Celta. El tècnic ballesà Ferran Costa, orgullós amb els seus jugadors.
25: L'equip està treballant molt bé en el dia a dia. Són jugadors que tenen la determinació de créixer. El bloc sembla que portin molts partits a la categoria quan realment es poden comptar entre els dits de les dues mans. Valoro molt això perquè té a veure amb la mentalitat i amb el voler.
2: I en clau poliesportiva a les 12, d'aquí uns minuts, ha de començar el Breogán a 6 a Joventut de la primera jornada de la Lliga ACB, mentre que aquesta tarda es disputaran dos partits més, el Fiat Girona-Múrcia a les 5 i el València i l'Erna Lleida a les 6. La primera jornada de la Lliga ACB va començar ahir amb victòria del Barça contra el Corunya per 119 a 101. Tot i el festival de punts, el pivot blaugrana, Oleg Balzerovski, és crític.
26: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
2: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107 a 92. En handbol, el Barça disputa aquest migdia, 2:45, el segon partit del Mundial de Clubs al Caire. L'equip blaugrana s'enfrontarà als Alamec Egipci, l'equip anfitrió. Mentrestant, a la Lliga Sobal, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant per 31-41. L'equip ballesà suma 3 victòries després de 3 partits. I en futbol sala, el CatGas Energia Santa Coloma visita aquest migdia a partir de la 1 a la pista del Manzanares. Mentrestant, també dic que el Mundial de Ciclisme, que es disputa a Montreal, al Canadà, aquesta tarda a partir de les 3 es disputarà la prova de ruta masculina amb la participació del català Marcel Camproví. I la prova femenina va tenir com a guanyadora la neerlandesa Demi Vollering.
0: Trescat Info.

0: El sindicat de llogateres reclama al govern espanyol que els lloguers indefinits estiguin inclosos en el decret de l'habitatge que es vol portar dimarts al Consell de Ministres. Asseguren que si no s'inclou aquesta mesura, el govern de Sánchez ja no té sentit. Ho han anunciat des de la Puerta del Sol de Madrid, on centenars de persones continuen acampades en senyal de protesta. Avui es jubila el jutge Juan Carlos Peinado. Es tracta d'una jubilació forçosa, ja que avui fa 72 anys, l'edat màxima dels jutges per estar en actiu a Espanya. L'etapa final de la seva carrera ha estat marcada per la investigació a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a qui va enviar a judici aquest dilluns mateix. La Unió Europea posa fi als falsos missatges de sostenibilitat i cura del medi ambient que fan algunes empreses. Avui entra en vigor una directiva que d'aquí uns mesos s'adaptarà a la legislació espanyola i obliga a certificar amb base científica i demostrable les virtuts ecològiques d'un producte. Tercer dia de la visita del papa Lleó XIV a França després del bany de masses d'ahir a París. Avui el pontífex es tornarà a reunir a Lourdes amb víctimes d'abusos sexuals. Entre els anys 1950 i el 2020, almenys 330.000 menors van patir abusos en institucions religioses franceses. Un 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat porten el cognom de la mare, malgrat que la llei permet des de fa anys posar primer el cognom matern, encara que molt poques famílies trien aquesta opció. Els experts ho atribueixen al pes de la tradició. El director anglès Mike Leigh s'acomiada del cinema guanyant la Concha d'Or del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb la pel·lícula Tender Loving Care. L'actor Javier Cámara s'enduta el guardó a la millor interpretació de repartiment pel seu paper a la producció catalana Cinco Minutos Más. I avui s'acaben les festes de la Mercè de Barcelona, marcades per una jornada amb actes de cultura popular i el piromusical, que aquest any es farà a la platja de la Nova Icària a partir de les 10 del vespre. Ahir, milers de persones van gaudir dels concerts de Love of Lesbian, Al·lèrgiques al Pol·len, La Pagatina i Svetlana a la platja del Bogatell. Esports.
1: En joc ara mateix el partit de la primera jornada de la Lliga CB entre el Breogán i la Sisa Joventut. Ara mateix el marcador és de Breogán 3 a Sisa Joventut 2. Aquesta tarda dos partits més, Fiat Girona-Múrcia a les 5 i València-Lleida a les 6. En futbol, nova jornada a la UEFA Nations League. Aquest vespre Alemanya-Grècia amb el Blaugrana de Yemi i Noruega-Portugal amb Cancelo. Mentrestant, la selecció espanyola ahir va debutar amb victòria contra Anglaterra 2-3 a Wembley. Lamine Gordon va marcar i Eric Garcia va ser baixa d'última hora per molèsties al genoll. I en handbol, el Barça disputa aquest migdia a 2:45 el segon partit del Mundial de Clubs al Caire. L'equip blaugrana s'enfrontarà al Zamalek egipci.
0: Avui cel menys serè, amb núvols baixos a la costa i sense descartar algun plogim puntual, sobretot a la costa nord. A la tarda els núvols es generalitzaran i no es descarta també algun ruixat a l'Alt Pirineu i al Prepirineu central. Les temperatures més altes estaran a tocar dels 30 graus. 3CAT Info. Les 12 i 4 minuts, els informa Quim Codines. Molt bon dia.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El sindicat de llogateres exigeix al govern espanyol que el decret de l'habitatge que l'executiu vol portar al Consell de Ministres dimarts que ve inclogui que els contractes de lloguer siguin indefinits. La portaveu del sindicat, Alicia del Río, ho acaba de dir des de la Puerta del Sol de Madrid, on centenars de persones continuen acampades.
3: Por eso, para que no haya ninguna maricarmen más, contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
0: A Catalunya, el sindicat de llogateres també té previst anunciar aquest migdia noves mobilitzacions.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui entra en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-se aplicar. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte, un servei o una empresa, per aconseguir una millor imatge pública i, de retruc, incrementar les vendes. Per aturar aquesta tendència, la nova normativa europea obliga els fabricants a etiquetar els productes amb informació veraç, juntament amb una certificació amb la base científica demostrable i de fàcil accés per als consumidors. A partir d'ara es prohibeixen termes generals com verd, ecològic o respectuós amb el medi ambient. Es vol que el consumidor tingui una informació veraç a l'hora d'adquirir el producte. La gerent de sostenibilitat de l'AECOC, l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, Cinda Bosch, ha posat alguns exemples del que es regula. Són declaracions a 3cat Info.
4: Si parlem de percentatges de reducció, doncs que siguin els percentatges exactes. Si parlem de comparatives amb un altre producte, doncs que sigui una comparativa que sigui cap a un producte igual, que si parlem de que hi ha una quantitat de plàstic reciclat, per exemple, que quedi clar que fa referència a l'envàs i no a tot el producte.
0: Per la seva banda, el portaveu de Greenpeace a Espanya, Miguel Ángel Soto, destaca aquesta emissora, l'avenç que suposa aquesta normativa.
5: Se acabó la impunitat. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación, ¿vale? Si no hay una certificación reconocida, si no hay un espacio red donde tú puedas verificar esa información, eso no se puede decir.
0: Brussel·les fixa sancions a l'incompliment de la directiva, com ara multes d'almenys el 4% de la facturació anual i la retirada o suspensió dels distintius de sostenibilitat. La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible. I per aprofundir en aquest tema, a aquesta hora podem parlar amb Elisenda Estanyol, que és professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC. Bon dia, senyora Estanyol. Gràcies per atendre la trucada 3cat Info.
6: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: La nova directiva europea que avui entra en vigor, que ara dèiem, és per acabar de socarrel amb la pràctica anomenada greenwashing, o també conegut com a blanqueig ecològic. Quan s'aplicarà aquesta mesura a l'Estat espanyol?
6: Doncs comença a aplicar-se ja a partir d'avui i, com comentàveu, no, amb els altres experts que han anat comentant, doncs té un impacte molt real en les empreses i, per tant, doncs, deixen de poder fer afirmacions sense que es puguin realment contrastar.
0: Clar, com han anat implantant aquesta estratègia de blanqueig ecològic les empreses que ho han fet?
6: Doncs abans ho comentàveu, no? A vegades han utilitzat expressions molt genèriques com ara verd, ecològic, respectuós amb el medi ambient o sostenible, i això podia generar en el consumidor una percepció que un producte tenia un impacte ambiental molt millor del que realment tenia, no? I a partir d'ara aquestes afirmacions, doncs, ja no es podran utilitzar si l'empresa no pot demostrar una excel·lència ambiental reconeguda relacionada amb aquella afirmació, no? I es prohibeix també presentar tot un producte, per exemple, com a sostenible, quan l'avantatge ambiental afecta potser només una part, com per exemple l'envàs, no? De dir que 20% sostenible, només és que l'envàs tenia un 20% de producte reciclat. Per tant, el greenwashing deixa de ser només un problema de reputació i passa a ser també un risc legal per les empreses que han de tenir aquest compliment normatiu. I això, per tant, les empreses hauran de revisar molt bé el que diuen, com ho diuen, amb quines dades ho poden justificar, i hauran de començar a buscar, no, segells que no s'autoposin elles mateixes, sinó que provinguin de tercers o de les autoritats públiques.
0: Clar, aquests arguments ecològics que utilitzen i que molts cops són falsos, com influeixen en els consumidors? Els hi dona reputació? Fan que aquestes vendes s'augmentin?
6: Sí, perquè les etiquetes tenen aquest impacte, no?, en les decisions de compra dels consumidors, que realment tenim molts pocs segons, no?, per decidir. I quan un consumidor veu paraules com eco, natural, sostenible, o simplement un envàs verd o amb símbols associats a la natura, pot atribuir que aquell producte té unes qualitats ambientals que no necessàriament fins ara havien estat demostrades. I aquest és precisament un dels problemes del greenwashing, que per tant no només es pot induir a l'error al consumidor, sinó que també perjudica les empreses que realment estan fent esforços reals en matèria de sostenibilitat, no? Perquè acabava posant al mateix nivell les empreses que podien demostrar que realment estaven fent aquests esforços i les altres que realment el que estaven és comunicant una cosa no del tot veraç. I això, doncs, a partir d'ara, doncs, serà molt més transparent de cara al consumidor. És una normativa que el que pretén és empoderar els consumidors i que realment, doncs, puguin traçar, no?, i puguin veure que al darrere del que es diu hi ha realment fets comprovables.
0: Per tant, és una realitat que ha incrementat l'interès dels consumidors per veure que els arguments ecològics que utilitzen les empreses són reals, són certs?
6: Exacte, sí. A partir d'ara, doncs, podrem fer, no?, tota aquesta traçabilitat, podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui, doncs, que un producte és sostenible o és ecològic o és biodegradable, doncs en allí mateix podrem veure, no?, a quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i, per tant, sí, dona molta més seguretat i és molt més un empoderament també de cara a la reputació de les empreses que realment tenen un compromís amb el medi ambient.
0: Senyora Estanyol, moltes gràcies per atendre la trucada a aquesta hora a 3Cat Info. Que tingui molt bon dia.
6: Moltes gràcies, bon dia.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: La policia ha posat en marxa una operació aquest matí per desallotjar els migrants que estan acampats en una zona propera a la desaladora de Ceuta, situada a la platja Benítez, al Trampolín. La intervenció ha començat a primera hora i, segons fonts policials, es fa pel doble risc que suposa l'assentament. D'una banda, per la mateixa infraestructura, que és una instal·lació estratègica per l'abastiment de la ciutat autònoma, i de l'altra, pel perill per als migrants que hi són. En l'operatiu hi participen 300 agents policials. Un cop fet el desallotjament, els propers dies es netejarà, es delimitarà i es tancarà la zona perquè no s'hi pugui tornar a acampar.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Avui es jubila un dels jutges més mediàtics i polèmics dels últims anys, és Juan Carlos Peinado. El BOE ha publicat la jubilació forçosa en complir 72 anys, que és l'edat màxima per exercir la carrera judicial a Espanya. El final de la seva trajectòria ha estat marcat per la investigació a Begoña Gómez, parella del president espanyol, a qui dilluns passat, només a 6 dies abans de jubilar-se, Peinado va signar la interlocutòria que l'envia a judici amb jurat popular acusada de tràfic d'influències i malversació. Maria Costa.
7: D'aquesta manera, Peinado tancava una instrucció que ha generat polèmica des del primer moment. Va arrencar arran d'una denúncia de Manos Limpias i l'esquerra ho considera un atac de la dreta i l'extrema dreta per intentar derrocar el govern espanyol. De fet, Pedro Sánchez es va agafar 5 dies de reflexió quan va obrir diligències contra Begoña Gómez per decidir si valia la pena continuar davant l'assetjament, deia que patia la seva parella. Durant la instrucció, l'Audiència de Madrid ha esmenat la plana en diverses ocasions. El jutge Peinado i algunes de les seves resolucions han aixecat polseguera. Entre d'altres, han assegurat que el cas de Begoña Gómez és digne de conductes més pròpies de règims absolutistes i del regnat de Ferran VII, o han suggerit que els seus escortes la podrien ajudar a fugir d'Espanya. Durant la instrucció del cas, Peinado ha anat a la Moncloa a interrogar Pedro Sánchez i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, a qui va demanar imputar sense èxit. L'última dècada, Juan Carlos Peinado ha exercit com a jutge d'instrucció del jutjat 41 de Madrid. També ha capitanejat altres casos mediàtics, com l'obertura de diligències contra l'exfutbolista del Madrid, Raúl González, per ocultació de patrimoni, o la imputació l'any 2019, de diversos periodistes per publicar informació del sumari del cas dels CDRs.
0: Mig minut mal comptat i serà un quart d'una del migdia.
2: El temps.
0: Previsió de Jofre Genuer.
8: Aquest diumenge els núvols baixos protagonistes en molts indrets de la façana litoral i prelitoral. De fet, aquesta nit ja ho han sigut i han provocat unes temperatures mínimes una mica més altes, més vols de 20 graus, més vols tropicals, sobretot a la costa sud, amb xifres que no han baixat dels 20, 21, 22, el cas de Tarragona, Reus, Tortosa, la Ràpita i també la ciutat de Barcelona o Sitges. I a alta muntanya també cal dir que les temperatures han pujat. De fet, a Viella, pràcticament 7-8 graus respecte ahir, amb una mínima que no ha baixat l'edat dels 14. Es noten una mica la influència d'aquests vents de sud més humits que estan fent augmentar els núvols baixos i que serà una mica la tònica al llarg de la jornada, d'un cel cada cop més ennuvolat, fins no descartaríem algun petit plugim esporàdic a la costa nord, i també al llarg de la tarda amb un augment de núvols cap a l'interior, doncs en punts del Prepirineu o alta muntanya. Però el canvi de temps comença sobretot amb aquesta primera setmana de tardor. Demà tindrem una primera tongada de ruixats al litoral i al prelitoral, i dimarts una tongada de pluges una mica més generals, que podrien ser fins i tot localment una mica intenses, especialment al sud del país. Una mica la tònica de la setmana amb aquests fronts atlàntics que anirien arribant i tornant a donar doncs, un altre episodi de pluges, molt probablement a partir de dijous o divendres, ho haurem d'anar seguint, amb un descens evident de les temperatures.
7: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
9: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
0: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
11: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Aquesta nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Les 12 i 17 minuts.
2: 3CAT Info.
0: Avui se celebra la primera jornada de la 30a edició del concurs de castells, l'avançada de la gran final que es farà la setmana que ve a Tarragona. Avui la cita és a Torredembarra, al Tarragonès, on hi participen 12 colles de la categoria de 7. Allà a Torredembarra hi tenim en Josep Almirall. Bon dia, Josep.
12: Bon dia. Doncs amb 6 colles que ja han acabat els castells, veurem si fan servir una quarta ronda o cinquena per superar l'actuació que han fet fins ara. I ara, en aquesta quarta ronda, les 6 colles que no han pogut completar els 3 castells estan fent ús d'aquesta quarta ronda. Són els castellers de Mollet, els castellers de Berga, els castellers de Cerdanyola, els del Poble Sec, els de Caldes de Montbui i els xiquets de Cambrils. El podi David Prats, a aquesta hora, perfilat, especialment pel que fa a les dues primeres posicions.
13: La colla castellera de Figueres, amb el 5 de 7, el 2 de 7 i el 7 de 7, suma 1.925 punts. Segona posició pels castellers d'Esparreguera, amb el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 7 de 7, 1.825 punts. I tercers són els castellers de Sarrià, amb el 5 de 7, el 7 de 7 i el 3 de 7 amb l'agulla, un total de 1.665 punts, posició compartida també amb els castellers de Badalona, amb el 5 de 7, el 7 de 7 i el 3 de 7 amb l'agulla.
12: Estan finalitzant ja els castells en aquest moment, les colles que fan ús d'aquesta ronda conjunta. Veiem els castellers del Poble Sec que han descarregat el 3 de 7 després d'haver caigut.

0: de la mare per davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés a aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, de fet el 93,5%, van optar per seguir amb la fórmula tradicional. Els experts ho atribueixen sobretot a costums patriarcals que venen de lluny. Ens ho explica la Laia Framis.
1: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, a hores d'ara, la gran majoria de parelles, 9 de cada 10, encara opten per mantenir primer el cognom del pare. De les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a l'estat espanyol, només 21.000 es van inscriure amb el cognom de la mare en primer lloc, un 6,5% del total. I aquí cal tenir en compte que la xifra real és encara més baixa perquè aquestes dades del Ministeri de Justícia inclouen les mares monoparentals i les parelles lesbianes, dos casos en què, evidentment, sempre va per davant el cognom de les dones. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que encara cal fer molta pedagogia sobre aquesta qüestió.
2: Un dret estigui garantitzat no vol dir que immediatament s'apliqui o se'n faci ús. És una mesura que està molt bé que s'hagi fet, però que no ha sigut una demanda social. Que penso que hi ha hagut una manca de pedagogia del per què és important a nivell social poder alternar l'ordre dels cognoms. Aquesta idea de més igual, jo crec que té un pes bastant important.
1: I explicar per què creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
2: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
1: Ara, a l'hora de decidir l'ordre dels cognoms, Álvarez creu que el pes de la tradició encara és molt important. De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que a vegades suposa una revolució familiar.
2: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
1: I encara un altre argument que pesa en algunes famílies.
2: Una pregunta bastant interessant que a vegades sorgeix és com reconstruirem els arbres genealògics. Aquesta idea d'història, no?, de relació amb els avantpassats i sobretot, no?, els que vindran, si s'intercanvien els cognoms, com es sabrà quina família és quina?
1: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El director anglès Mike Leigh s'acomiada com a cineasta amb la Conxa d'Or del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Als seus 83 anys ja ha confirmat que Tender Loving Care és la seva última pel·lícula. Entre els triomfadors també hi ha Javier Cámara per la seva interpretació a la producció catalana Cinco Minutos Más. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
4: Tender Loving Care, a banda de la Conxa d'Or, absolutament merescuda, també s'ha endut la Conxa de Plata, la millor interpretació protagonista, per a Kate O'Flynn, l'actriu britànica coneguda per la sèrie La Maldición de Widow's Bay, i el de millor guió per al mateix Leigh, que ha creat una oda als serveis socials, però des d'un punt de vista molt familiar.
5: Hello, San Sebastian, and greetings from New York.
6: Hola, Sant Sebastià. Salutacions des de Nova York. Em sap molt de greu no poder ser amb vosaltres. Quin gran honor i moltes gràcies pels diversos premis per a Tender Loving Care, la nostra pel·lícula, però sobretot per la Conxa d'Or. Moltíssimes gràcies i una abraçada a tothom.
4: El premi de millor actriu és exequo amb la noruega Asta Kama August pel film Markens Grude, Com creix la terra, que també s'ha endut el de millor fotografia. També ha triomfat Bian Jing, procedent de Hong Kong, premi especial del jurat, o la sueca Amanda Keller, millor direcció per Garrat Duvaimu, Tingues valor. Finalment, l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana Cinco Minutos Más.
7: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis. Quiero compartir este premio, evidentemente, con el escritor y actor brillantísimo que es Berto Romero, con el director increíble, talentosísimo y brillante que es Javier Ruiz Caldera y con una excelente compañera, Belén Cuesta, que está maravillosa en la película. Sin ellos esto sería imposible.
4: Càmera feia referència a Javier Calvo i Javier Ambrosi, que han recollit el premi del públic.
8: Nosotros hacemos esto para vosotros,

0: para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
1: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
2: I finalment, el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el Premi del Públic al millor film europeu.
3: Obrim plana esportiva.
4: Esports.
3: I ho fem amb en Roger Arnau. Bon dia, Roger.
5: Bon dia. Comencem amb esport en directe. Està en joc des de les 12 el partit de la primera jornada de la Lliga ACB de bàsquet entre el Breogán de Lugo i la Sisa Joventut. Ara mateix, quan queden 35 segons per acabar el primer quart, Breogán 29, Joventut 23. Aquesta tarda es disputaran dos partits més en presència catalana. El Girona juga contra el Múrcia a les 5 i el València rep el Lleida a les 6. La primera jornada de la Lliga ACB va començar ahir amb victòria del Barça contra el Corunya per 119-101, amb recital del pivot blaugrana Oleg Balcerovski, amb 21 punts, 6 rebots i 30 de valoració.
6: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
5: Per altra banda, també ahir derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. I d'aquí poc més de mitja hora, a la una, el CatGas Energia Santa Coloma visitarà a la una, com diem, a la pista del Manzanares. És un partit de la tercera jornada de la Lliga de Futbol Sala. Sentim el jugador colomenc Víctor Pérez.
7: Los dos necesitamos los puntos, un punto para cada equipo, entonces creo que será un partido bonito, sobre todo. Pero bueno, llegamos bien trabajados, con los deberes hechos y preparados para traer aquí los tres puntos.
5: El CatGas Energia, amb només un punt, busca la primera victòria de la temporada. I encara en clau poliesportiva, en handbol, el Barça disputa també aquest migdia, 2:15, el segon partit del Mundial de Clubs al Caire. L'equip blaugrana s'enfrontarà als Amalek Egipci, l'equip anfitrió. Mentrestant, a la Lliga Sobal, ahir victòria del Granollers a la pista de l'Alacant per 31-41. L'equip ballesà suma 3 victòries després de 3 partits.
4: 3CAT Info.
5: I en futbol avui comença la segona jornada de la Lliga de les Nacions. De la UEFA destaquen dos partits en presència d'internacionals del Barça. A 9:15 del vespre, Karim Adeyemi pot ser titular a l'Alemanya-Grècia i a la mateixa hora Joao Cancelo també pot tenir minuts al Noruega-Portugal. Per altra banda, aquesta tarda a les 6 els Països Baixos jugaran contra el combinat de Sèrbia a Belgrat. Ahir debut en victòria de la selecció espanyola a la competició. L'equip espanyol va guanyar Anglaterra per 2-3 a Wembley. Lamin Yamal i Gordon van marcar i Eric García va ser baixa d'última hora per molèsties al genoll. Avui li faran proves. Luis de la Fuente és el seleccionador espanyol.
8: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Ya cuando lleguemos a Madrid valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
5: Els jugadors del Barça, Lamine Yamal, Cubarsí i Rodri van jugar els 90 minuts del partit. Olmo en va disputar 82, Gordon 70 i Pedri, que no va ser titular, va jugar els últims 20 minuts del partit. Fermín, d'altra banda, es va quedar a la banqueta, mentre que amb la selecció espanyola també van ser titulars els catalans Marc Cucurella i Marc Pubill. El defensa de l'Atlètic de Madrid destaca el bon partit de Lamine.
9: Bueno, la veritat és que és molt fàcil jugar amb el millor jugador del món al davant, és passar-li la pilota i que s'espavilli una mica, així que res, molt fàcil.
5: Al marge de l'Anglaterra-Espanya, ahir també es va disputar el Croàcia, la República Txeca-Croàcia, amb Livakovic, el porter del Barça, jugant de titular i durant tot el partit, mentre que el blanc i blau Derkusic va ser titular a l'Eslovènia 0, Escòcia 0. El futbolista de l'Espanyol, això sí, va ser substituït al minut 64 per problemes físics. I d'altra banda, pel que fa a la lesió de Kylian Mbappé en el Turquia-França de divendres, el Real Madrid ha comunicat que el davanter blanc té una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre. És una lesió lleu i Mbappé estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Per tant, el jugador podrà reaparèixer a la Lliga després del parèntesi de seleccions. Estarà a punt també pel clàssic del Camp Nou del 25 d'octubre. I mentrestant també acabem explicant que la Lliga F, victòria del Barça 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro I de Maïssa Baja, la jugadora s'ha convertit en la més jove en fer un gol amb el Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. El Barça va reaparèixer i tant a bon matí, després de deixar enrere les molèsties derivades de la greu lesió al peroné de la temporada passada. Aquesta tarda, encara a la Lliga F, l'Espanyol a les 6 visitarà el camp del Depor, un partit que es podrà seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Ahir el Badalona va perdre 0-1 contra el Granada.

0: Dos quarts d'una, bon dia. Fem un repàs als titulars més destacats fins ara. El sindicat de llogateres reclama al govern espanyol que els lloguers indefinits estiguin inclosos en el decret de l'habitatge que es vol portar dimarts al Consell de Ministres. Asseguren que, si no s'inclou aquesta mesura, el govern de Sánchez ja no té sentit. Ho han anunciat des de la Puerta del Sol de Madrid, on centenars de persones continuen acampades en senyal de protesta. Avui es jubila el jutge Juan Carlos Peinado. Es tracta d'una jubilació forçosa, ja que avui fa 72 anys, que és l'edat màxima dels jutges per estar en actiu a Espanya. L'etapa final de la seva carrera ha estat marcada per la investigació a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a qui va enviar a judici aquest dilluns mateix. I fins la una us explicarem que el País Valencià continua la pressió social perquè l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, perdi la condició de forat i per exigir-ne l'empresonament. Ahir es va fer una concentració davant la seu de la Generalitat Valenciana a Alacant, on hi va participar més d'un centenar de persones, de fet, diversos centenars de persones, quan falta poc més d'un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. I també farem un cop d'ull al Departament d'Educació, que estudia mesures per augmentar la protecció jurídica als docents en les sortides escolars i colònies i per compensar també les hores extres de feina que suposen. Fins ara, gairebé 1.400 centres educatius públics de Catalunya, un 40% del total, s'han negat a fer aquestes sortides com a mesura de protesta per millorar les condicions laborals de mestres i professors. I Roger Nau, bon dia. Quins titulars tenim en esports?
1: Bon dia. Doncs ara mateix molt atents de la Lliga ACB de bàsquet. Debut el Joventut a la pista del Breogán. Ara mateix, quan falten 7 minuts i 50 segons per arribar al descans, el marcador és de Breogán 34, Joventut 31. A la tarda debutaran dos equips catalans més. El Girona rep el Murcia a les 5 i el Lleida juga a la pista del València a les 6.
0: Avui cel menys serè amb núvols baixos a la costa i sense descartar algun plogim puntual, sobretot a la costa nord. Al matí amb més clarianes a l'interior i a la tarda els núvols es generalitzaran i no es descarta també algun ruixat al Blau Pirineu i al Prepirineu Central. Les temperatures més altes arribaran a tocar els 30 graus. Dos quarts i tres minuts d'una.
2: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3Cat Info.
0: El sindicat de llogateres exigeix al govern espanyol que el decret de l'habitatge de dimarts, que es vol portar al Consell de Ministres, inclogui contractes de lloguer indefinits. La portaveu del sindicat, Alicia del Río, ho ha dit des de la Puerta del Sol de Madrid, on centenars de persones encara hi continuen acampades.
3: Por eso, para que no haya ningún americarmen más, contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
0: Els acampats asseguren que estan farts de l'especulació immobiliària.
4: Yo creo que la vibra o lo que parece es que la gente no se va a mover hasta que no cambie algo de una vez por todas y para siempre.
5: Es una desgracia que haya tenido que pasar el desahucio de Mari Carmen de una persona de casi 90 años para que por fin despertemos.
6: El gobierno nos escuche, escucha una sociedad que está cansada de la especulación.
0: A Catalunya, el sindicat de llogateres també té previst anunciar aquest migdia noves mobilitzacions a casa nostra. I el secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que la seva formació està disposada a donar suport al decret d'habitatge del govern espanyol si es frenen els fons voltor i exigeix més seguretat jurídica per als petits propietaris i deduccions per l'accés a l'habitatge. Han estat declaracions al Nacional.
7: La Moncloa saben que no està renyit per als peus els fons voltors en defensar el petit propietari, que és el majoritari a Catalunya, que és el que hem d'aconseguir, que tingui la seguretat jurídica, que tingui els estímuls fiscals per posar els pisos a preu de lloguer, perquè el que estan fent és, no per als peus als fons voltors, criminalitzant aquests petits propietaris i que el que acaben fent és venent-se els pisos aquí, als fons voltors.

0: Avui es jubila un dels jutges més mediàtics i polèmics dels últims anys, Juan Carlos Peinado. El BOEN ha publicat la jubilació forçosa en complir 72 anys, que és l'edat màxima per exercir la carrera judicial a Espanya. Al final de la seva trajectòria ha estat marcat per la investigació a Begoña Gómez, parella del president espanyol. Dilluns passat, només 6 dies abans de jubilar-se, Peinado va signar la interlocutòria que l'envia a judici amb jurat popular acusada de tràfic d'influències i malversació. Ens ho explica la Maria Costa.
1: D'aquesta manera, Peinado tancava una instrucció que ha generat polèmica des del primer moment. Va arrencar arran d'una denúncia de Manos Limpias i l'esquerra ho considera un atac de la dreta i l'extrema dreta per intentar derrocar el govern espanyol. De fet, Pedro Sánchez es va agafar 5 dies de reflexió quan va obrir diligències contra Begoña Gómez per decidir si valia la pena continuar davant l'assetjament, deia que patia la seva parella. Durant la instrucció, l'Audiència de Madrid ha esmenat la plana en diverses ocasions. El jutge Peinado i algunes de les seves resolucions han aixecat polseguera. Entre d'altres, han assegurat que el cas de Begoña Gómez és digne de conductes més pròpies de règims absolutistes i del regnat de Ferran VII, o han suggerit que els seus escortes la podrien ajudar a fugir d'Espanya. Durant la instrucció del cas, Peinado ha anat a la Moncloa a interrogar Pedro Sánchez i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, a qui va demanar imputar sense èxit. L'última dècada, Juan Carlos Peinado ha exercit com a jutge d'instrucció del jutjat 41 de Madrid. També ha capitanejat altres casos mediàtics, com l'obertura de diligències contra l'exfutbolista del Madrid, Raúl González, per ocultació de patrimoni, o la imputació l'any 2019, de diversos periodistes per publicar informació del sumari del cas dels CDRs.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El País Valencià continua la pressió social perquè l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, perdi la condició de forat i per exigir-ne l'empresonament. Consignes com ni oblit ni perdó o Mazón a la presó es van tornar a sentir ahir en una concentració que es va fer davant la seu de la Generalitat Valenciana a Alacant. Hi van participar centenars de persones quan falta poc més d'un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, una tragèdia en què van morir 232 persones. Va ser la primera vegada que la mobilització mensual de les víctimes es feia fora de la província de València. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, va retreure a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
3: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar en la política, i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià, perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
0: Les entitats socials participants van reiterar que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge "és alert".
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Departament d'Educació estudia mesures per augmentar la protecció jurídica als docents en les sortides escolars i colònies i per compensar també les hores extres de feina que suposen. Fins ara, gairebé 1.400 centres educatius públics de Catalunya, un 40% del total, s'han negat a fer aquestes sortides com a mesura de protesta per millorar les condicions laborals dels mestres i dels professors. El pacte signat a finals de curs de l'any passat, del curs passat, volem dir, amb alguns sindicats, inclou una compensació de 50 euros per cada nit fora de casa. Però ara la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que estudien altres mesures per aturar la protesta. Són declaracions en una entrevista a l'agència EFE.
4: Estem posant facilitats perquè pugui haver una compensació horària i, per tant, aquelles hores addicionals que durant aquests dies el conjunt de docents o personal educatiu faci la puguin descomptar en el conjunt de la resta del curs, sempre i quan això no perjudiqui l'organització dels centres. I estem ara treballant una tercera pota que té a veure amb la protecció, diguem, jurídica.
0: Niubó concreta que s'està treballant en una via normativa, tot i que no descarta alguna altra opció per poder-ho aplicar de forma més ràpida. Explica que estan en converses amb representants del sector de l'oci infantil per veure com incrementar aquesta protecció.
2: 3CAT Info.
0: Obrim plana de successos, el Regne Unit activa l'alerta per un incident greu a prop d'una base aèria utilitzada pels Estats Units. La policia ha detingut diversos homes sospitosos de portar explosius i s'ha evacuat diversos habitatges a prop de la base situada a Welford, a l'oest del país. S'ha reforçat la seguretat de la zona, on s'ha desplaçat un equip especialitzat en desactivació d'explosius que examina diversos vehicles que hi ha aparcats. Aquesta base, que està en funcionament des de l'any 1944, s'ha utilitzat per desplegar bombarders dels Estats Units des que va començar la guerra amb l'Iran el febrer passat. I aquí a Catalunya els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació relacionat amb la compra-venda de rellotges de luxe a Barcelona. Els fets van passar quan unes persones es van desplaçar des del Regne Unit fins a la capital catalana per comprar diversos rellotges de luxe i una cadena d'or amb diamants, després de mantenir contactes amb els venedors a través de les xarxes socials. Després de verificar-ne l'autenticitat en una rellotgeria, els compradors van pagar $418,000 en criptomonedes. Llavors, els venedors van manifestar que no havien rebut el pagament i van fugir amb el botí. Les víctimes van perseguir els estafadors pel carrer i un d'ells va intimidar-los amb una arma blanca. Els Mossos van aconseguir detenir-lo i li van trobar al damunt dos rellotges de luxe. Els investigadors han aconseguit bloquejar la transacció de les criptomonedes i els estafadors finalment s'han endut només $1,000. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i no es descarta noves detencions.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Avui s'acaben les festes de la Mercè de Barcelona amb una jornada marcada pels actes de cultura popular i el piromusical, que es fa a les 10 del vespre i que aquest any canvia d'ubicació i en comptes de l'avinguda de la reina Maria Cristina, que es fa a la platja de la Nova Icària. Ahir la platja del Bogatell es va omplir de gom a gom per gaudir d'un dels últims concerts a Barcelona de Love of Lesbian després que al febrer anunciessin una aturada indefinida. El multitudinari concert va ser un dels plats forts de la Mercè i també va comptar amb les actuacions d'Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina i Esbatlan. Ens ho explica en Marc Ruiz des d'aquí a Barcelona.
5: Som-hi, Barcelona! I una escala descomunal.
6: Santi Balmes avisava.
5: És un dels últims concerts que farem a la nostra estimada ciutat. Però ei, res de tristesa. Avui aquest bolo ha de ser una celebració.
6: I és que quan acabin aquesta gira, que encara els ha de portar a Llatinoamèrica o a València i que encara ha d'anunciar noves dates, Love of Lesbian aturaran l'activitat durant un temps indefinit. El concert ha tingut l'energia de sempre, amb cançons carregades d'una narrativa cuidada pròxima al realisme màgic, amb moments de nostàlgia i del voltatge emocional com 1999. S'han viscut moltes emocions a la platja del Bogatell amb Love of Lesbian quan han obert el calaix dels clàssics. Algunes plantes ha deixat el públic amb l'energia prou elevada per respondre amb eufòria l'entrada de Manolo García a l'escenari. Balmes estava contentíssim de poder cantar al seu costat Incendios de Nieve, probablement la cançó més estimada de la banda. El públic que inundava el Bogatell movia els braços d'un costat a l'altre en una cançó èpica, sentimental, que convida a fer cors i l'olorós en un dels moments més bonics de la nit. García també els ha acompanyat a la Hermandat i encara quedava una altra convidada, Chantal Rodríguez, de Remei de Galafresca, amb qui han cantat Allí donde solíamos gritar. Club de fans de John Boy i un petit espectacle de drons ha clos un concert multitudinari amb sensació de comiat, però no del tot. La nit, la tancada Svetlana, amb brillantina, plomes, baixada d'escala inclosa, cos de ball, coreografies i molt d'orgull queer per deixar l'energia a dalt de tot.
7: Vaig voler salvar sempre
6: abans la Pegatina encenia la platja amb ska, rumba i ritmes tropicals cantats en castellà, català, italià i francès. Aquí la Pegatina, i això és una festa, han dit en sortir a l'escenari i quanta raó tenien. I també ho sabien els milers de fans que omplien la platja del Bogatell. Amb bateria, percussió, guitarres i que no falti una bona secció de metalls. A més, hi arribaven amb els temes nous sota el braç del disc Fuegos de Barrio, publicat a l'abril, amb temes com Este Fuego, amb batucada inclosa. Tot i que no han faltat cançons de la seva extensa carrera, com El gat rumbero i Mari Carmen, que han fet embogir el públic, i a clocades d'ull a Doctor Calypso i Mano Negra. Obrien la nit Al·lèrgiques al Polen amb un directe contundent i amb el que han començat a mostrar cançons del nou disc que publicaran a l'octubre.
0: Pràcticament 3:15 del migdia.
2: El temps.
0: Jofre Genuer.
7: Aquest diumenge els núvols baixos protagonistes en molts indrets de la façana litoral i prelitoral. De fet, aquesta nit ja ho han sigut i han provocat unes temperatures mínimes una mica més altes. Més vols de 20 graus, més vols tropicals, sobretot a la costa sud, amb xifres que no han baixat dels 20, 21, 22, el cas de Tarragona, Reus, Tortosa, la Ràpita i també la ciutat de Barcelona o Sitges. I alta muntanya també cal dir que les temperatures han pujat. De fet, a Viella, pràcticament 7-8 graus respecte ahir, amb una mínima que no ha baixat dels 14. Es nota una mica la influència d'aquests vents de sud més humits que estan fent augmentar els núvols baixos i que serà una mica la tònica al llarg de la jornada, d'un cel cada cop més ennuvolat. Fins no descartaríem algun petit plugim esporàdic a la costa nord i també al llarg de la tarda amb un augment de núvols cap a l'interior, doncs a punts del Prepirineu o alta muntanya. Però el canvi de temps comença sobretot amb aquesta primera setmana de tardor. Demà tindrem una primera tongada de ruixats al litoral i al prelitoral i dimarts una tongada de pluges una mica més generals que podrien ser fins i tot localment una mica intenses, especialment al sud del país. Una mica la tònica de la setmana amb aquests fronts atlàntics que anien arribant i tornant a donar doncs, un altre episodi de pluges molt probablement a partir de dijous o divendres, ho haurem d'anar seguint amb un descens evident de les temperatures.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Avui tenim cita castellera a la primera jornada del concurs de castells de Torredembarra, al Tarragonès, on hi participen 12 colles i és l'avantsala de la gran final que es farà la setmana que ve a Tarragona. Allà hi tenim l'última hora des de la plaça del castell de Torredembarra. Josep Almirall, bon dia.
8: Bon dia, i som davant, a punt d'assistir a l'últim castell que veurem en aquesta primera jornada del 30è concurs de castells. Els castellers d'Esparreguera a punt de provar el 5 de 7 amb l'agulla, un castell que si el descarreguessin els podria donar guanyadors d'aquest concurs. De moment, encapçalen la classificació els castellers de Figueres amb el 5 de 7, el 2 de 7 i el 7 de 7 i 1.925 punts. En segona posició els castellers d'Esparreguera amb el 5 de 7, el 3 de 7 per sota i el 7 de 7. I la tercera posició pels castellers de Cerdanyola amb el 2 de 7 també, el 4 de 7 amb l'agulla i el 3 de 7. Veurem doncs ara els castellers d'Esparreguera si poden superar aquesta segona posició amb un 5 de 7 amb l'agulla, que no és la primera vegada que es prova en aquest concurs i que ara fa 2 anys va jugar també un paper important.
9: Sí, va donar la victòria als nois de la Torre, uns nois de la Torre que avui no són aquí, són població anfitriona, però els nois de la Torre actuaran dissabte que ve a la Tàrraco Arena Plaça en la primera de les dues jornades del concurs de Tarragona. Ara sí, els castellers d'Esparreguera estan ja preparant la pinya, aconsegueixen descarregar el 5 de 7 amb l'agulla, amb el 3 de 7 per sota i amb el 5 de 7 sumarien 1.940 punts i això vol dir que superarien la colla castellera de Figueres, que ara en té 1.925 i que ocupa la primera posició. Per tant, en l'últim castell d'aquest concurs de Torredembarra es decidirà la victòria. Si el descarreguen els del Baix Llobregat, els castellers d'Esparreguera guanyaran la sessió de Torredembarra d'aquest 2026.
8: 12 colles que han participat en aquesta primera jornada del certamen a un molt bon nivell. Són colles de 7, de la gamma alta de 7. Hem de destacar, David, que només hi ha hagut 2 caigudes.
9: Sí, el 5 de 7 carregat dels castellers del Poble Sec ha estat un dels castells que ha caigut a la segona ronda i també el 3 de 7 amb l'agulla que ha quedat en intent dels castellers de Cerdanyola.
8: Doncs de moment aquesta és l'última hora d'aquest concurs. Veiem però que els castellers d'Esparreguera ja tenen els segons situats damunt de la pinya. Veurem si us podem explicar aquest intent que pot donar a la colla guanyadora del concurs. S'estan situant en la seva posició, expliquen que és un castell compost, doblement compost, format per un 3, un 2 adossat o torre adossada, i al mig s'hi construirà, al mig del 3 s'hi construirà un pilar.
9: És un castell que es veu poc a les places castelleres, per exemple, parlàvem de fa 2 anys, els nois de la Torre, també l'han fet els xiquets del Serrallo, i ara mateix, Josep, comencen a sonar les gralles d'aquest 5 de 7 amb l'agulla.
8: Els terços se situen ja en la seva posició. Primer hem vist els terços de la banda del 3 i a continuació els terços de la banda del 2. Inicien ara l'ascens al pis de quarts, un pis format íntegrament per castelleres.
9: Veiem ara els quarts de la part del 3 que estan col·locats, els de la part del 2 també. És un castell llarg dels castellers d'Esparreguera. Si el descarreguen, guanyarien la sessió de Torredembarra. Aquesta és la primera de les tres sessions que té el concurs de castells. Veiem els dosos de la part del 3 arribant en la seva posició. Els de la part del 2 també amb sincronització. Ara mateix arriben en la seva posició. De seguida veurem el segon del pilar de 5 al mig, que s'ubicarà al mig de l'estructura de 3. Dosos de la part del 3 col·locats, s'agafen de braços, els de la part del 2 també, concentració màxima al tronc d'aquest 5 de 7 amb l'agulla dels castellers d'Esparreguera. L'aixecador de la part del 3 que està arribant a la seva posició, el de la part del 2 també, de moment castell que va força bé. Veiem el segon del pilar de 5 al mig, ja col·locat al mig del 3. Veiem ara l'aixecador de la part del 2 que ha arribat ja a la seva posició, llançarà el segon peu i l'enxaneta ara corona l'estructura del 3. Haurà de traspassar la part del 2. Mentrestant, a la part del 3, Josep, s'està configurant el pilar de 5 al mig.
8: Un castell que, de moment, dormint, domina la perfecció. És un castell força estàtic. Potser es desfigura una mica, però, vaja, el que és el 5, l'estructura de 5, crec que la podran descarregar en comoditat.
9: Important aquest castell pels castellers d'Esparreguera. Busquen guanyar el concurs a Torredembarra. L'han de descarregar per fer-ho i superar la colla castellera de Figueres. Veiem ara que es comença ja a configurar el pilar. S'està desfent l'estructura de 2 i també ara l'estructura de 3 amb molt de compte, amb aquest 5 de 7 amb l'agulla. Veiem ara l'aixecadora del 3 del que passa a ser l'enxaneta del pilar. Problemes ara per desfer-ho. Estan mirant de salvar-ho. S'estira una mica al pis de terços, però s'està desfent ja aquesta estructura de 3, mentrestant la del 2, que ja són tots a baix. Veiem ara com surten els quarts, els terços també d'aquesta part del 3, a punt de carregar els castellers d'Esparreguera.
0: Josep David, sembla que hem de fer atenció en directe ara mateix a la intervenció del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en un acte de política al PSOE a Getafe. L'expectativa principal se centra en la resposta que pugui donar la pressió que pugui donar envers aquesta pressió dels grups antidesnonaments que han acampat aquesta nit al centre de Madrid. Escoltem-lo en directe.
10: No puedo decir la mejor federación de todas las del país, porque efectivamente soy secretario general del Partido Socialista Obrero Español, pero sí estoy orgulloso y voy a hacer lo que van a hacer todos los militantes de base para ganar todas y cada una de las ciudades y la Comunidad Autónoma de Madrid el próximo mayo de 2027. Y nada, antes no recuerdo quién, pero lo decía bien, nuestro proyecto es un proyecto intergeneracional. Me ha hecho mucha ilusión ver a quien fue alcalde de Fuenlabrada, Manolo, y también a quien fue alcalde de Getafe, a Pedro, y a otros muchos, de los cuales aprendimos mucho de lo que significa servir a todos y cada uno de nuestros barrios y ciudades, y también a nuestra comunidad autónoma. Y por eso hoy aquí en Getafe me gustaría recordar la figura de un amigo, de un político, de un servidor público como David Lucas. David fue, yo tuve ocasión, como muchos de vosotros y vosotras, de coincidir con él en el Ayuntamiento de Madrid como concejal en la oposición. Fue también alcalde de Móstoles, estuvo también aquí de concejal de gobierno durante muchos años en la ciudad de Getafe, a la que contribuyó a construir durante mucho tiempo. Y también fue secretario de Estado del Ministerio de Vivienda antes de fallecer, antes de dejarnos. Y siempre vi en él a un socialista íntegro, vi en él a una persona que siempre concibió la política como un instrumento de política útil, de servicio público, de siempre encontrar una solución a cualquiera de los problemas. Y también un político que miraba a la gente a pie de calle, no desde las alturas. Y eso es lo que necesita también Madrid. Y eso es lo que ofrece el Partido Socialista de Madrid. Por eso, David Lucas forma parte de todos esos compañeros y compañeras como Carme Chacón o como Pedro Cerono, que nos dejaron muy pronto, pero a los cuales agradecemos su compromiso de militancia socialista y su ejemplo de vida. Gracias, David, como gracias, Pedro, o gracias, Carme Chacón, y tantos compañeros y compañeras que nos dejaron, pero que siguen en nuestra memoria y en nuestro corazón. Hay poca gente que lo sepa, pero David, que le diagnosticaron un cáncer, que fue lo que, por desgracia, se lo llevó, hasta el último minuto, desde el hospital, estuvo negociando el Real Decreto Ley para proteger casos como el de Mari Carmen y que no se pudiera llevar a cabo. David fue uno de los principales arquitectos de la primera ley de vivienda de la historia de la democracia. Fue uno de los principales arquitectos del plan estatal de vivienda que hemos impulsado con todas las comunidades autónomas. Todas ellas, 7.000 millones de euros para construir vivienda protegida y no venderla a fondos buitre. ¿Y qué es lo que hizo el Partido Popular y Vox? Estos que dicen que defienden a la clase media, a la gente de a pie, votaron en contra de la ley de vivienda. No se reúnen con los alcaldes y alcaldesas socialistas de Madrid para aplicar la ley de vivienda y aplicar las zonas tensionadas y congelar los precios del alquiler en las zonas tensionadas, como solicita y exigen los alcaldes y alcaldesas de Madrid socialistas. No lo hacen. Votaron en contra, no lo aplican y votaron en contra del Real Decreto Ley que hubiera impedido que Mari Carmen hoy estuviera desalojada y desahuciada de su vivienda. Tienen dinero para comprarle un aticazo a Ayuso de más de 6 millones de euros y no tienen dinero para proteger a Mari Carmen y a otras muchas personas vulnerables en la Comunidad de Madrid y en todos los territorios donde gobierna el Partido Popular con Vox. Ayer, Mari Carmen hizo un vídeo y pidió al Gobierno de España y en particular a mí el que el próximo martes lleváramos un Real Decreto Ley para empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional que viven muchos colectivos vulnerables, personas mayores y también millones y millones de españoles y españolas que sufren también la crisis de la vivienda. Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad. De humanidad.

0: Sí.
1: Una del migdia, Pedro Sánchez en directe a Tres Catinfo des d'un acte de partit a Getafe.
0: Esta es la oposición que tenemos. Y no lo digo yo, lo hacen ellos. Es una oposición tóxica. ¿Verdad, Rafa? Hemos visto esta semana, a una diputada del Partido Popular llevar gas pimienta al Congreso de los Diputados. Claro. Medio hemiciclo cerrado, personas que tienen que ir a emergencias, y dice la mujer que lo volvería a llevar. Si es que el bochorno como los insultos siempre vienen del mismo lado. Siempre vienen del mismo lado. No ofrecen alternativa. Son una oposición tóxica. Juegan a cuanto peor para España, mejor para ellos. No han hecho más que poner palos en la rueda y aún así, España ha avanzado durante estos últimos 8 años como no avanzó durante los años que ellos gobernaron España. Esta misma semana, en un contexto internacional tan complicado, la OCDE ha vuelto a revisar al alza las previsiones de crecimiento económico de España para el año 2026. Tenemos más de 22 millones y medio de personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social, con más de 10 millones de mujeres trabajando y cotizando a la Seguridad Social. Y vamos a acabar la legislatura, que por cierto, cuando ellos no gobiernan, también duran 4 años, vamos a acabar la legislatura con más de 30.000 millones de euros en la hucha de las pensiones para que la gente joven tenga pensiones dignas, como los mayores las tienen hoy, gracias al compromiso del gobierno de coalición progresista. Y vamos a hacer mucho más, porque somos muy conscientes, antes me lo decía Sara, somos muy conscientes desde el gobierno de España de que el coste de la vida hoy es mucho más caro. Y lo es porque aquellos que incendian el mundo con sus guerras ilegales son los que encarecen el precio de la gasolina y del coste de la vida de todo el mundo. El Partido Popular y Vox aplaudieron la guerra ilegal de Estados Unidos y de Irán y de Israel en Irán. Pero están bien callados y no apoyan las medidas para proteger a la gente, a las empresas, a la industria en España que está aprobando el gobierno desde hace ya unos cuantos meses, desde que se inició esta guerra.
1: Pedro Sánchez en directe en aquest acte de partit des de Getafe amb un compromís que acaba d'expressar en veu alta fa només uns minuts de portar dimarts vinent al Consell de Ministres perquè s'aprovi i pugui tirar endavant a la cambra el decret llei sobre l'habitatge per tal d'evitar desnonaments com el que ha protagonitzat aquesta setmana passada Mari Carmen, que de fet ha donat peu a tota aquesta situació. És la intervenció que continua aquesta hora de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, que ha adquirit aquest compromís que, de fet, era la màxima petició que fan des del sindicat de llogateres al govern espanyol, que portin aquest decret de l'habitatge dimarts al Consell de Ministres, però que inclogui la mesura dels contractes de lloguer indefinits. Una acampada a la Porta del Sol de Madrid que protagonitzen avui al matí diverses persones. La portaveu del sindicat de llogateres a Madrid, Alicia del Río, ho deia des d'aquest punt de reunió ciutadana, on centenars de persones i continuen acampades.
2: Por eso, para que no haya ninguna Mari Carmen más, contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
1: Les persones acampades a la Porta del Sol que asseguren que estan fartes de l'especulació immobiliària.
3: Yo creo que la vibra o lo que parece es que la gente no se va a mover hasta que no cambie algo de una vez por todas y para siempre.
4: Es una desgracia que haya tenido que pasar el desahucio de Mari Carmen de una persona de casi 90 años para que por fin despertemos.
5: El gobierno nos escuche, escucha a una sociedad que está cansada de la especulación.
1: A Catalunya, el sindicat de llogateres també tenia previst anunciar avui al migdia noves mobilitzacions aquí a casa nostra, de ben segur la primera de les quals farien s'ha d'acabar de confirmar de cara a demà, començaments d'aquesta setmana. El govern espanyol que assegura que està al costat de les persones que han acampat a la Porta del Sol, perquè en aquest míting del PSOE que ara escoltàvem, el ministre i candidat de la Comunitat de Madrid, Òscar López, diu que la dreta i l'extrema dreta han intentat omplir els carrers d'odi i han aconseguit just al contrari.
6: El PP i Vox han querido llenar las calles de odio y de insultos y las calles de Madrid se han llenado de dignidad y de gente que quiere un mundo mejor. Y las calles de Madrid se han llenado para defender a Mari Carmen y el derecho a la vivienda. Y siempre hemos estado con ellos.
1: Mentrestant, Junts i el PSOE negocien contrarrellotge aquest nou decret de l'habitatge del govern espanyol. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que la seva formació està disposada a donar-hi suport si s'asserenen els fons voltor, però considera que això s'ha de fer sense perjudicar el petit propietari. N'ha parlat en aquest cas des del País Basc, on avui és present per celebrar l'Alderdi Eguna del Partit Nacionalista Basc.
7: El gobierno sabe nuestras medidas y nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Passen poc més de 6 minuts de la una del migdia. Avui es jubila un dels jutges més mediàtics i polèmics dels últims anys, Juan Carlos Peinado. El Butlletí Oficial de l'Estat n'ha publicat la jubilació forçosa en complir 72 anys, que és l'edat màxima per exercir la carrera judicial a l'Estat espanyol. Al final de la seva trajectòria, però, ha arribat marcat per la investigació a Begoña Gómez, parella del president espanyol. Dilluns passat, només 6 dies abans que arribés aquesta jubilació, el magistrat Peinado va signar la interlocutòria que l'envia a judici amb jurat popular, acusada de tràfic d'influències i malversació. És una informació de Maria Costa.
9: D'aquesta manera, Peinado tancava una instrucció que ha generat polèmica des del primer moment. Va arrencar arran d'una denúncia de Manos Limpias i l'esquerra ho considera un atac de la dreta i l'extrema dreta per intentar derrocar el govern espanyol. De fet, Pedro Sánchez es va agafar 5 dies de reflexió quan va obrir diligències contra Begoña Gómez per decidir si valia la pena continuar davant l'assetjament, deia que patia la seva parella. Durant la instrucció, l'Audiència de Madrid ha esmenat la plana en diverses ocasions. El jutge Peinado i algunes de les seves resolucions han aixecat polseguera. Entre d'altres, han assegurat que el cas de Begoña Gómez és digne de conductes més pròpies de règims absolutistes i del regnat de Ferran VII, o han suggerit que els seus escortes la podrien ajudar a fugir d'Espanya. Durant la instrucció del cas, Peinado ha anat a la Moncloa a interrogar Pedro Sánchez i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, a qui va demanar imputar sense èxit. L'última dècada, Juan Carlos Peinado ha exercit com a jutge d'instrucció del jutjat 41 de Madrid. També ha capitanejat altres casos mediàtics, com l'obertura de diligències contra l'exfutbolista del Madrid, Raúl González, per ocultació de patrimoni, o la imputació l'any 2019, de diversos periodistes per publicar informació del sumari del cas dels CDRs.
1: Després del bany de masses d'ahir del papa a París, avui el pontífex visita Lourdes, on oficia una missa i es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals de membres de l'Església. Són unes trobades que Lleó XIV vol fer en privat per escoltar directament les històries d'aquestes persones. S'ha reconegut que com a mínim 330.000 menors van patir abusos sexuals a les institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020. París ara, Isabel Galí.
10: La Gislaine i la Raimond són de l'Octudi, un petit poble pesquer de la Bretanya amb unes platges paradisíaques, una bellesa que contrasta amb l'horror del que hi van viure elles i tantes nenes més als anys 70. El germà Gabriel Girard les violava a classe. Tenien 9 anys.
11: Eren actes quotidians, era molt i molt violent. A mi em va destruir completament i a moltes camarades també. Ens cridava individualment a la seva taula i aquells que no hi anaven estaven obligats a fer un treball personal. Amb ordres de no aixecar el cap. I aleshores agafava una víctima que retenia entre les cames i...
10: S'han comptabilitzat fins a 170 víctimes del pare Girard, però entre 1950 i 2020 almenys 330.000 menors d'edat van patir abusos en les institucions religioses franceses. En el seu viatge a Espanya, el papa Lleó XIV va demanar als bisbes que escoltessin les víctimes, una petició que, segons el portaveu de la Conferència Episcopal Francesa, Pierre-Antoine Bozo, ja s'està complint.
12: Reconeixement, reparació i també prevenció. Això forma part d'una cultura en la qual ens hem endinsat, per tal que aquestes coses terribles no es reprodueixin.
10: Però per Alain Esquer, portaveu de les víctimes de l'internat catòlic de Betterram, els encobriments dins i fora de l'Església encara són massa vigents.
13: Per nosaltres, l'Església de França ha fracassat en la seva missió. Ha posat en marxa una sèrie de comissions, però constatem cada dia que no porten a terme prou accions concretes.
10: El procés de justícia transicional que es va iniciar el 2021 ha indemnitzat ja 1.800 persones, amb compensacions mitjanes de 36.000 euros, però per les víctimes el que els cal són cartes de perdó dels bisbats o de les escoles implicades, i això de moment només s'ha aconseguit en un 17% dels casos.
1: La policia ha posat en marxa una operació avui al matí per desallotjar els migrants que estan acampats en una zona propera a la desaladora de Ceuta, situada a la platja Benítez, a El Trampolín. La intervenció ha començat a primera hora i, segons fonts policials, es fa pel doble risc que suposa aquest assentament. D'una banda, per la mateixa infraestructura, és una instal·lació estratègica per l'abastiment de la ciutat autònoma, i de l'altra, pel perill pels migrants que hi són. A l'operatiu hi participen 300 agents policials. Un cop s'acabi el desallotjament, els propers dies es netejarà, es delimitarà i es tancarà la zona perquè no s'hi pugui tornar a acampar.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Avui entra en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. Les noves etiquetes han d'incloure termes concrets i clars i informació veraç que estigui sempre documentada i certificada per poder posar així fi a la pràctica del que es coneix com a blanqueig ecològic, fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte, un servei o una empresa. En una entrevista a 3CAT Info, la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, Elisenda Estanyol, ha explicat què han de fer les empreses a partir d'ara.
14: Per tant, les empreses hauran de revisar molt bé el que diuen, com ho diuen, amb quines dades ho poden justificar i hauran de començar a buscar, no, segells que provinguin de tercers o de les autoritats públiques.
1: I el portaveu de Greenpeace a Espanya, Miguel Soto, destaca aquesta emissora l'avenç que suposa aquesta normativa.
15: Se acabó la impunidad. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación.
1: Una nova normativa que formarà part de la futura llei espanyola sobre el consum sostenible. I tot i que la llei ho permet, des de fa anys, encara hi ha molt poques parelles que triguin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare per davant del cognom del pare. Segons dades a les quals hem tingut accés a aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a tot l'estat porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, el 93,5%, van optar per continuar amb la fórmula tradicional. Els experts ho atribuïen, sobretot, a costums patriarcals que, apunten, venen de lluny. És una informació que ens ha preparat la Laia Framis.
16: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, a hores d'ara, la gran majoria de parelles, 9 de cada 10, encara opten per mantenir primer el cognom del pare. De les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a l'estat espanyol, només 21.000 es van inscriure amb el cognom de la mare en primer lloc, un 6,5% del total. I aquí cal tenir en compte que la xifra real és encara més baixa perquè aquestes dades del Ministeri de Justícia inclouen les mares monoparentals i les parelles lesbianes, dos casos en què, evidentment, sempre va per davant el cognom de les dones. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que encara cal fer molta pedagogia sobre aquesta qüestió.
17: Un dret sigui garantitzat no vol dir que immediatament s'apliqui o se'n faci ús. És una mesura que està molt bé que s'hagi fet, però que no ha sigut una demanda social. Que penso que hi ha hagut una manca de pedagogia del per què és important a nivell social poder alternar l'ordre dels cognoms. Aquesta idea de més igual, jo crec que té un pes bastant important.
16: I explica per què creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
18: deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
16: Ara, a l'hora de decidir l'ordre dels cognoms, Álvarez creu que el pes de la tradició encara és molt important. De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que a vegades suposa una revolució familiar.
18: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
16: I encara un altre argument que pesa en algunes famílies.
18: Una pregunta bastant interessant que a vegades sorgeix és com reconstruirem els arbres genealògics. Aquesta idea d'història, no?, de relació amb els avantpassats i sobretot, no?, els que vindran, si s'intercanvien els cognoms, com es sabrà quina família és quina?
16: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna.
1: La Setmana del Llibre en Català tanca la millor edició de la seva història amb un increment de vendes, de facturació i també d'assistència. N'ha donat xifres Oriol Magrinyà, president d'editors.cat, que són els organitzadors del certament.
19: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí, amb un creixement, a l'espera del tancament definitiu, un creixement aproximadament al 12% respecte a l'any passat, cosa que vol dir que molt probablement arribarem i potser superarem el 1 milió d'euros de facturació.
1: El passeig Lluís Companys, acollit per tercer any consecutiu, la setmana, coincidint amb les dates de les festes de la Mercè. En aquesta edició hi han participat gairebé 300 segells editorials de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya del Nord i Andorra.
8: 3CAT Info.
1: Ara passen gairebé un parell de minuts d'un quart de dues.
8: El temps.
1: Previsió amb Jofre Janué.
20: Tot i la presència d'aquests núvols baixos que es van fent cada cop més freqüents en molts sectors, en molts indrets del litoral i el prelitoral, les temperatures doncs són caloroses. De fet, a les Terres de l'Ebre a migdia ja s'assolien valors de 27-28 graus. Tot i així, avui serà difícil superar de gaire els 30, allà on s'enfili més el termòmetre, cap al Pla de Lleida, que és on pot fer més sol o ressol, perquè la resta esperem que aquesta influència de vents més marítims i humits continuïn aportant núvolositat de tipus baix en molts sectors de la costa. De fet, esperem que aquests núvols vagin a més a tot aquest indret de la passant al litoral, i a més amb risc d'alguna petita gotellada, sobretot a la costa nord. De fet, a muntanya, també, al nord del país, els núvols s'haurien d'anar fent una mica més abundants al llarg de la tarda, vespre, sense descartar alguna gota al Prepirineu o a l'Alpireu. En tot cas, encetem una nova situació meteorològica que ens ha donat la primera setmana de tardor inestable, de ruixats, de núvols, de perturbacions que hi ha arribant. Demà al matí tindrem una primera tongada de pluja en forma de ruixats, dispersos al litoral i al prelitoral, i alguns avisos d'intensitat de pluja. Podria haver-hi una petita pausa a la tarda i sembla que dimarts tindrem una tongada de pluja més general i fins i tot localment pot anar acompanyada de tempestes i localment una mica intenses, especialment a l'extrem sud del país. Aquesta tònica d'arribada de ruixats es mantindrà amb l'arribada d'octubre.
21: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
22: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
23: I supem a les millors taules del món.
24: En aquesta terra protegim i acollim.
25: Fem barri i fem pinya.
26: I fem i no deixem de ser.
27: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
28: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
29: Generalitat de Catalunya.
30: El govern de tothom.
21: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
31: Amb
0: els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
2: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Aquesta nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Cristina i Svetlana. I vam ser amb en Marc Ruiz Serrano.
1: Som-hi, Barcelona! I una escala descomunal.
2: Santi Balmes avisava.
1: És un dels últims concerts que farem a la nostra estimada ciutat. Però ei, res de tristesa. Avui aquest bolo ha de ser una celebració.
2: I és que quan acabin aquesta gira, que encara els ha de portar a Llatinoamèrica o a València i que encara ha d'anunciar noves dates, Love of Lesbian aturaran l'activitat durant un temps indefinit. El concert ha tingut l'energia de sempre, amb cançons carregades d'una narrativa cuidada pròxima al realisme màgic, amb moments de nostàlgia i del voltatge emocional com 1999. S'han viscut moltes emocions a la platja del Bogatell amb Love of Lesbian quan han obert el calaix dels clàssics. Algunes plantes ha deixat el públic amb l'energia prou elevada per respondre amb eufòria l'entrada de Manolo García a l'escenari. Balmes estava contentíssim de poder cantar al seu costat Incendios de Nieve, probablement la cançó més estimada de la banda. El públic que inundava el Bogatell movia els braços d'un costat a l'altre en una cançó èpica, sentimental, que convida a fer cors i l'olorós en un dels moments més bonics de la nit. García també els ha acompanyat a la Hermandat i encara quedava una altra convidada, Chantal Rodríguez, de Remei de Galafresca, amb qui han cantat Allí donde solíamos gritar. Club de fans de John Boy i un petit espectacle de drons ha clos un concert multitudinari amb sensació de comiat, però no del tot. La nit, la tancada Svetlana, amb brillantina, plomes, baixada d'escala inclosa, cos de ball, coreografies i molt d'orgull queer per deixar l'energia a dalt de tot.
3: Vaig voler salvar 100 vides amb el cas de bomber.
2: Abans la Pegatina encenia la platja amb escar, rumba i ritmes tropicals cantats en castellà, català, italià i francès. Aquí la Pegatina, i això és una festa, han dit en sortir a l'escenari i quanta raó tenien. I també ho sabien, els milers de fans que omplien la platja del Bogatell. Amb bateria, percussió, guitarres i que no falti una bona secció de metalls. A més, hi arribaven amb els temes nous sota el braç del disc Fuego de Barrio, publicat a l'abril, amb temes com Este Fuego, amb batucada inclosa. Tot i que no han faltat cançons de la seva extensa carrera, com El Gat Rumbero i Mari Carmen, que han fet embogir el públic, i a clocades d'ull a Doctor Calypso i Mano Negra. Obrien la nit al·lèrgiques al Polen amb un directe contundent i amb el que han començat a mostrar cançons del nou disc que publicaran a l'octubre.
4: Trescat Info.
0: Poc més de 7 minuts i seran 2:15.
4: Esports.
0: Roger Nau, bon dia.
5: Bon dia. Comencem amb esport en directe. En joc des de les 12 el partit de la primera jornada de la Lliga CB entre el Breogán de Lugo i la Sisa Joventut. Ara mateix, quan falten 6 minuts i 27 segons per arribar al final del tercer quart, el marcador és de Breogán 67 a Sisa Joventut 54. Aquesta tarda es disputaran dos partits més en presència catalana. El Fiat Girona rep l'UCAM Múrcia a Fontejau a les 5 i, mentrestant, l'Ilerna Lleida visita la pista del València Bàsquet a les 6. La primera jornada de la Lliga CB va començar ahir amb victòria del Barça contra el Corunya per 119 a 101, amb recital del pivot blaugrana Oleg Bakserovsky amb 21 punts, 6 rebots i 30 de valoració.
6: Tenemos muchos jugadores, ¿no? Hay algunos lesionados y los que están pueden jugar. O sea, ahora la situación es así, que prácticamente estoy yo de único de 5 de verdad, pero en nada puede ser diferente, o sea que me alegro que puedo ayudar al equipo, pero eso puede cambiar muy rápido.
5: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107 a 92. I mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, en joc des de la 1 al partit de la tercera jornada entre el CatGas Energia Santa Coloma i el Manzanares. Es juga a la pista del Manzanares ara mateix. A la primera part es manté l'empat a 0 al marcador. L'equip colomenc, amb només un punt, busca la primera victòria de la temporada. I encara en clau poliesportiva, en handbol, el Barça disputa aquesta tarda, 2:45, hora catalana, el segon partit de la fase de grups del Mundial de Clubs, al Caire. L'equip blaugrana s'enfrontarà al Zamalek Egipci, l'equip anfitrió. I mentrestant, a la Lliga Sobal, victòria ahir del Granollers a la pista de l'Alacant per 31-41. L'equip ballesà suma 3 victòries després de 3 partits.
4: 3CAT Info.
5: I en futbol avui comença la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen dos partits amb presència de futbolistes internacionals del Barça. A 3:15 del vespre, Karim Adeyemi pot ser titular a l'Alemanya-Grècia. I a la mateixa hora, Joao Cancelo també pot tenir minuts al Noruega-Portugal. En un partit on es

0: podrà veure el duel de golejadors entre Haaland i Cristiano Ronaldo a les àrees. Per altra banda, aquesta tarda també jugaran a les 6 als Països Baixos de Xavi Hernández. El combinat neerlandès s'enfrontarà a Sèrbia a Belgrat. Ahir, debut amb victòria de la selecció espanyola a la competició. L'equip espanyol va guanyar Anglaterra per 2-3 a Wembley. Lamine i Gordon van marcar i Eric García va ser baixa d'última hora per molèsties al genoll. Avui li han de fer proves. Luis de la Fuente és el seleccionador espanyol.
1: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Ya cuando lleguemos a Madrid valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
0: Lamine, Cubarsí i Rodri van jugar els 90 minuts, Olmo en va disputar 82, Gordon 70 i Pedri, que no va ser titular, va jugar els últims 20 minuts de partit. Fermín, d'altra banda, es va quedar a la banqueta. Antonio Gordon, el blaugrana ahir amb Anglaterra, parla després del partit.
2: És impressionant, hem intentat defensar, estar sobre els jugadors espanyols, sobretot Lamine, tota l'estona, i vaig avisar els meus companys que ens havíem de posar les piles durant tot el partit. Però fer-ho davant d'aquests grans jugadors durant tanta estona és que és molt complicat. Tenen tanta qualitat, i ho sé perquè jugo amb ells al Barça. Doncs que, escolta, estic content del que hem fet el que hem pogut.
0: Al marge de l'Anglaterra-Espanya, ahir també va jugar Livakovic amb Croàcia. El porter del Barça va jugar els 90 minuts del República Txeca 1, Croàcia 2. Per altra banda, el blaugrana Derkusic va ser titular en l'Eslovènia 0, Escòcia 0. El futbolista de l'Espanyol, això sí, va ser substituït al minut 64 per problemes físics. I parlant de problemes físics, d'altra banda, pel que fa a la lesió de Kylian Mbappé, en el Turquia-França de divendres, el Real Madrid ha comunicat que el davanter blanc té una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre. És una lesió lleu i Mbappé estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Per tant, el jugador podrà reaparèixer a la Lliga després del parèntesi de seleccions i també estarà a punt pel clàssic del Camp Nou del 25 d'octubre. I encara en futbol a la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño, amb gols de Patrick Guijarro i de Maísa Baja.
3: Pilota al primer pal, pentina el Barça, gol! Doncs és gol de Maísa Baja, la futbolista de 15 anys, 8 mesos i 10 dies, acaba d'avançar el Barça, acaba de...
0: Maísa Baja s'ha convertit en la jugadora més jove en fer un gol amb el Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. El tècnic blaugrana, Pere Romeu, lloa les seves qualitats, però recorda que és una futbolista encara molt jove i que evidentment té marge de millora.
4: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys, aleshores molt poc a poc, molta pausa.
0: Amb el Barça també va reaparèixer Aitana Bonmatí després de deixar enrere les molèsties derivades a la greu lesió del peroné de la temporada passada. Són declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
5: Puc dir que em torno a sentir futbolista una altra vegada, no? És que abans em costava pujar les escales a casa meva, em costava caminar, quan m'aixecava a primera hora del llit d'haver dormit, posar el peu a terra era un calvari, no? I ara no, llavors... crec que he anat fent petits passos molt positius, ho he notat en el meu dia a dia i conseqüentment també en el camp.
0: I encara a la Lliga F, aquesta tarda a les 6, l'Espanyol visitarà el camp del Depor, un partit en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Mentrestant, a segona masculina, empat a un del Sabadell a Balaïdos contra el filial del Celta. El tècnic de l'equip ballesà, Ferran Costa, està orgullós dels seus jugadors.
6: L'equip està treballant molt bé en el dia a dia. Són jugadors que tenen la determinació de créixer. El bloc sembla que portin molts partits a la categoria quan realment es poden comptar entre els dits de les dues mans. Valoro molt això perquè té a veure amb la mentalitat i amb el voler.
0: I acabem amb informació de ciclisme. El Mundial que es disputa a Montreal, al Canadà, aquesta tarda. A partir de les 3 es disputarà la prova en ruta masculina amb la participació del català Marcel Camproví. Ahir, la neerlandesa Demi Vollering es va imposar la prova femenina. La catalana Paula Blasi va haver d'abandonar després d'una caiguda múltiple quan faltaven 90 quilòmetres per la meta. La també catalana Mireia Benito va acabar finalment en la posició número 31.

0: 3CAT Info.
1: Molt bon dia, són dos quarts de dues. A aquesta hora destaquem la crida de Pedro Sánchez a totes les forces polítiques a aprovar al Congrés un real decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. El president del govern espanyol s'ha compromès a portar-lo dimarts i aprovar-lo al Consell de Ministres. Això mentre el sindicat de llogateres reclama al govern espanyol que els lloguers indefinits estiguin inclosos en aquest decret de l'habitatge que es va portar dimarts al Consell de Ministres. A aquesta hora, a Barcelona, també des del sindicat de llogateres s'està fent una intervenció per tal d'explicar quines són les actuacions de cara a la situació que s'ha viscut arran del desnonament de Mari Carmen. Parla Enric Aragonès, el portaveu del sindicat de llogateres.
2: ...sinó que calen canvis estructurals per acabar amb aquesta incertesa. Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració. Per això, aquestes 48 hores que queden són clau. I hem sabut que demà Pedro Sánchez serà a Barcelona. Per això fem una crida a tots els catalans i catalanes que també n'estiguin farts d'aquesta situació a dir-li a la cara, a deixar clar que no acceptarem una farsa. I per això convoquem demà a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos de Catalunya, on arribarà Pedro Sánchez, per deixar-li clar que no acceptarem una farsa i que volem contractes indefinits per poder viure amb tranquil·litat i amb estabilitat. També convoquem aquesta tarda, perquè el que volem fer demà sigui ben gran, convoquem a tothom que vulgui venir a ajudar-nos a preparar aquesta protesta de demà. I ho farem aquí mateix, davant de casa La Rosario, perquè de Mari Carmens en tenim a tot arreu i tenen molts noms i molts rostres. La Rosario és l'única veïna que queda en el bloc d'aquí davant, on tota la resta de pisos s'han convertit en co-livings, i per això fem una convocatòria, acompanyar-la aquest vespre a ser davant de casa seva i preparar junts i juntes la protesta que ve demà per deixar-li això clar a Pedro Sánchez.
3: Plantegeu, Enric, mobilitzacions tipus com les que estan passant les últimes hores a Madrid, que siguin acampades, per exemple, us les plantegeu?
2: Queden 48 hores que són claus. El que cal és deixar-li aquest missatge clar a Pedro Sánchez, i aprofitant que ve demà, creiem que la millor manera de fer-ho ara mateix és aquesta protesta davant del Palau de Congressos. Sí? Ho repeteixo en castellà si no teniu cap pregunta.
1: Doncs, explicacions d'Enric Aragonès, que fa aquesta crida a una protesta demà a la tarda davant de la visita que farà el president del govern espanyol a les 7 de la tarda al Palau de Congressos, que començaran a preparar ja avui, però que ha de fer també la petició que s'està fent també des de Madrid, des del Sindicat de Llogateres de Madrid, que aquest nou real decret que dimarts vinent el president del govern espanyol, ara el sentirem, s'ha compromès a portar al Consell de Ministres perquè s'aprovi, tot i que de moment no n'ha donat detalls, inclogui aquesta protecció al dret a la vivenda, que inclogui el punt d'una renovació automàtica dels contractes per garantir a tothom aquest dret a l'habitatge. És el que deia Enric Aragonès, és el que deia Alicia del Río avui al matí a Madrid, en aquesta acampada que s'està fent a la Porta del Sol, de seguir de fer-me atenció, i és també l'eix central que ha motivat aquestes declaracions de Pedro Sánchez avui, en un acte de partit del PSOE a Getafe, a Madrid.
4: El gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
1: Des del Sindicat de Llogateres a Madrid, des de la Porta del Sol, Alicia del Río, portaveu.
5: Por eso, para que no haya ninguna Mari Carmen más, contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
1: Centenars de persones acampades a Madrid, com a mínim, fins dimarts.
6: Yo creo que la vibra, o lo que parece, es que la gente no se va a mover hasta que no cambie algo de una vez por todas y para siempre.
7: Es una desgracia que haya tenido que pasar el desahucio de Mari Carmen, de una persona de casi 90 años, para que por fin despertemos.
8: El gobierno nos escucha una sociedad que está cansada de la especulación.
1: I anunci també, com explicàvem, a Catalunya, del Sindicat de Llogateres. diumenge, doncs, d'una densa actualitat socioinformativa, el dia també que jubila un dels jutges més mediàtics i polèmics dels últims anys, Juan Carlos Peinado. El BOE ha publicat la jubilació forçosa en complir 72 anys, que és l'edat màxima per exercir la carrera judicial a l'estat espanyol. Al final de la seva trajectòria política ha estat marcat per la investigació, però, a Begoña Gómez, parella del president espanyol. Dilluns, només 6 dies abans de jubilar-se, Peinado va signar la interlocutòria que l'envia a judici amb jurat popular, acusada de tràfic d'influències i de malversació. Informació de Maria Costa.
0: D'aquesta manera, Peinado tancava una instrucció que ha generat polèmica des del primer moment. Va arrencar arran d'una denúncia de Manos Limpias i l'esquerra ho considera un atac de la dreta i l'extrema dreta per intentar derrocar el govern espanyol. De fet, Pedro Sánchez es va agafar 5 dies de reflexió quan va obrir diligències contra Begoña Gómez per decidir si valia la pena continuar davant l'assetjament, deia que patia la seva parella. Durant la instrucció, l'Audiència de Madrid ha esmenat la plana en diverses ocasions al jutge Peinado i algunes de les seves resolucions han aixecat polseguera. Entre d'altres, han assegurat que el cas de Begoña Gómez és digne de conductes més pròpies de règims absolutistes i del regnat de Ferran VII, o han suggerit que els seus escortes la podrien ajudar a fugir d'Espanya. Durant la instrucció del cas, Peinado ha anat a la Moncloa a interrogar Pedro Sánchez i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, a qui va demanar imputar sense èxit. L'última dècada, Juan Carlos Peinado ha exercit com a jutge d'instrucció del jutjat 41 de Madrid. També ha capitanejat altres casos mediàtics, com l'obertura de diligències contra l'exfutbolista del Madrid, Raúl González, per ocultació de patrimoni, o la imputació l'any 2019, de diversos periodistes per publicar informació del sumari del cas dels CDRs.
1: Dos coses a mig de dues. El País Valencià continua la pressió social perquè l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, perdi la condició d'aforat i per exigir-ne l'empresonament. Consignes com Ni oblit ni perdó o Mazón a la presó es van tornar a sentir ahir en una concentració que es va fer davant de la seu de la Generalitat Valenciana a Alacant. Hi van participar centenars de persones quan falta poc més d'un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. Va ser la primera vegada que la mobilització mensual de les víctimes es feia fora de la província de València. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, va retreure a Amazon que s'estigui blindant per la seva condició d'aforat.
9: Per recordar que Carlos Mazón continua aforat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar en la política, i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià, perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
1: Les entitats socials participants van reiterar que les morts s'haurien pogut evitar si s'hagués enviat amb més antelació el missatge és alert. El Departament d'Educació està estudiant mesures per augmentar la protecció jurídica als docents a les sortides escolars i a les colònies, però també per compensar les hores extres de feina que suposen organitzar-les i fer-les. Fins ara, gairebé 1.400 centres educatius públics de Catalunya, un 40% del total, s'han negat a fer aquestes sortides com a mesura de protesta per millorar per les condicions laborals de mestres i professors. El pacte signat a finals de curs passat amb alguns sindicats inclou una compensació de 50 euros per cada nit que es passi fora de casa, però la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que estudien d'altres mesures per parar la protesta. N'ha parlat en declaracions a l'agència de Notícies EFE.
10: Estem posant facilitats perquè pugui haver una compensació horària i, per tant, aquelles hores addicionals que durant aquests dies el conjunt de docents o personal educatiu faci la puguin doncs, descomptar en el conjunt de a la resta del curs, sempre i quan això no perjudiqui l'organització dels centres. I estem ara treballant una tercera pota que té a veure amb la protecció, diguem, jurídica.
1: La consellera Niubó també ha concretat que s'està treballant en una via normativa, tot i que no descarta alguna altra opció per poder-ho aplicar de forma més ràpida. Explica que estan en converses amb representants del sector de l'oci infantil per veure com incrementar aquesta protecció.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació relacionat amb la compra-venda de rellotges de luxe a Barcelona. Els fets van passar quan unes persones es van desplaçar des del Regne Unit fins a la capital catalana per comprar diversos rellotges de luxe i una cadena d'or amb diamants, després de mantenir contactes amb els venedors a través de les xarxes socials. Després de verificar-ne l'autenticitat en una rellotgeria, els compradors van pagar $418,000 en criptomonedes. Llavors els venedors van manifestar que no havien rebut el pagament i van fugir amb el botí. Les víctimes van perseguir els estafadors pel carrer i un d'ells van intimidar-los amb una arma blanca. Els Mossos van aconseguir detenir-lo i li van trobar al damunt dos rellotges de luxe. Els investigadors han aconseguit bloquejar la transacció de les criptomonedes i els estafadors, finalment, s'han emportat només $1,000. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i no es descarta que hi puguin haver noves detencions. I a Sud-àfrica, com a mínim, 27 persones han mort aquesta nit en dos tirotejos que hi ha hagut a Ciutat del Cap i a Johannesburg. El primer ha passat en un bar de la ciutat de Wedela, al sud-oest de Johannesburg, quan 8 homes armats amb fusells han assaltat un bar. Han mort 17 persones i n'han ferit 15 més. Segons fonts policials, sembla que abans de la matança els assaltants han pres els telèfons mòbils als clients i després de disparar han fugit. Es desconeixen les causes que els haurien empès a cometre el crim i la policia ja ha iniciat la recerca dels autors. A prop de Ciutat del Cap hi ha hagut un altre tiroteig. En aquest moment... algú començava a disparar contra un grup de gent que estava ballant en un local. De moment no se saben tampoc els motius d'aquest atac. Han mort 10 persones i 11 més han quedat ferides. Sud-àfrica, amb 62 milions d'habitants, té una de les taxes d'homicidis més altes del món, amb gairebé 60 persones assassinades cada dia.
11: 3CAT Info.
1: Avui hi ha hagut cita castellera important al concurs de castells a Torredembarra com a avançal aquest gran concurs al Tarragonès. Hi han participat 12 colles i la setmana vinent hi haurà la gran final a Tarragona. Ens ha informat a peu de plaça del castell de Torredembarra en Josep Almirall.
12: Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera jornada de la 30a edició del concurs de castells. David.
13: Ho han fet descarregant el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 5 de 7 amb l'agulla. El castell de menys valor ha estat el 7 de 7, que no els compta. Un total de 1.940 punts.
12: El podi el completen la colla castellera de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
13: Els empordanesos han completat el 5 de 7, el 2 de 7 i el 7 de 7, 1.925 punts, i la tercera posició pels castellers de Cerdanyola amb el 2 de 7, el 4 de 7 amb l'agulla i el 3 de 7 sumen 1.735 punts.
12: Quarta posició compartida pels castellers de Sarrià i els castellers de Badalona i els de l'esquerra de l'Eixample.
13: Amb el 5 de 7 com a millor construcció.
12: Els castellers de Berga i els de Cal de Montbui, setena posició compartida.
13: També amb el 5 de 7 com a millor estructura.
12: A continuació, esparsats a l'estany.
13: Amb el 7 de 7 com a millor castell.
12: Desens els castellers de Mollet.
13: Amb el 5 de 7 com a millor castell.
12: Onzens els xiquets de Cambrils.
13: També han completat el 5 de 7 com a millor estructura.
12: I tanquen la classificació els castellers del Poble Sec.
13: Amb el 4 a 7 amb l'agulla com a millor castell.
12: Una diada, una primera jornada del concurs que ha durat menys de 3 hores amb un gran nivell de les colles.
13: Molta agilitat, molt de nivell, una avançada de cara a les dues jornades que viurem el cap de setmana que ve. Dissabte, 4:45 de la tarda, la diada de dissabte amb 18 colles i diumenge la gran final, també a la Tàrrega Arena Plaça amb 12 colles.
1: El director anglès Mike Leigh s'acomiada com a cineasta amb la Conxa d'Or del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb la pel·lícula Tender Loving Care. Als 83 anys ha confirmat que és la seva última pel·lícula. Entre els triomfadors també hi ha Javier Cámara per la seva interpretació a la producció catalana Cinco Minutos Más. Hem seguit aquest certamen a Sant Sebastià amb en Marc Garriga.
14: Tender Loving Care, a banda de la Conxa d'Or, absolutament merescuda, també s'ha endut la Conxa de Plata, la millor interpretació protagonista, per a Kate O'Flynn, l'actriu britànica coneguda per la sèrie La Maldició de Widow's Bay, i el de millor guió per al mateix Lee, que ha creat una oda als serveis socials, però des d'un punt de vista molt familiar.
15: Hello, San Sebastian, and greetings from New York.
16: Hola, Sant Sebastià. Salutacions des de Nova York. Em sap molt de greu no poder ser amb vosaltres. Quin gran honor i moltes gràcies pels diversos premis per a Tender Loving Care, la nostra pel·lícula, però sobretot per la Conxa d'Or. Moltíssimes gràcies i una abraçada a tothom.
14: El premi de millor actriu és exequo amb la noruega Asta Kama August pel film Markens Grude, Com creix la terra, que també s'ha endut el de millor fotografia. També ha triomfat Bian Jing, procedent de Hong Kong, premi especial del jurat, o la sueca Amanda Keller, millor direcció per Garrat Duvaimu, Tingues valor. Finalment, l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana 5 minuts més.
17: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis. Quiero compartir este premio, evidentemente, con el escritor y actor brillantísimo que es Berto Romero, con el director increíble, talentosísimo y brillante que es Javier Ruiz Caldera, y con una excelente compañera, Belén Cuesta, que está maravillosa en la película. Sin ellos esto sería imposible.
14: Cámara feia referencia a Javier Calvo y Javier Ambrosi, que han recollit el premi del públic.
18: Nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
19: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
14: I finalment, el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el Premi del Públic al millor film europeu.
11: 3CAT Info.
1: Gairebé un parell de minuts per damunt de 2:15.
11: El temps.
1: Jofre Januer.
20: Lentament van arribant alguns canvis, de moment de manera tímida, però avui ja parlem d'un cel més variable, de presència d'alguns núvols baixos a tota la façana litoral i prelitoral, que han donat una matinada, han ajudat a que la matinada hagi sigut menys fresca, molts punts de la costa, però també ajudaran a que avui les màximes quedin una mica més curtes. De fet, avui els valors més alts s'aproximaran als 30-31 graus, sobretot a Ponent, 32 potser, Pla de Lleida, o potser alguns sectors de les Terres de l'Ebre, on a migdia ja s'arribava a prop dels 28. En general, la resta del termòmetre anirà perdent graus amb aquesta presència de cel més ennublat. De fet, a la tarda els núvols baixos a la costa, amb aquesta aportació de vents marítims humits, han d'anar a més aquests núvols baixos, fins i tot no descartaríem algun petit plogim esporàdic cap a la costa nord, o sobretot també a muntanya, cap al Pirineu i Prepirineu, on els núvols s'han de fer abundants al llarg de les properes hores, tarda-vespre, sobretot. Però bé, el canvi de temps s'inicia a partir de demà, al llarg de la setmana, una darrera setmana de setembre, primera setmana de tardor, en què el temps serà inestable, amb diverses perturbacions que n'hi han arribant. Començarem aquest dilluns amb una tongada de ruixats dispersos al litoral i al prelitoral, hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja. A la tarda podria haver-hi alguna pausa, s'haurà d'anar actualitzant a mesura que la perturbació es vagi aproximant, i sembla ara com ara que dimarts la tongada de pluja seria més generosa i general, ja de matinada, localment amb alguna tempesta una mica intensa, sobretot cap al terç oest sud del país. En dies posteriors no acabarà de fer net, i amb l'arribada del mes d'octubre sembla que arribaran més tongades de ruixats, amb unes temperatures sempre amb tendència a anar situant-se allà on tocaria per l'època.
21: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
22: Sigui
21: bon
22: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
21: Denuncien l'accés de burocràcia...
23: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
24: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
23: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
21: I a casa nostra tornen a sortir el carrer per aquí.
23: I de la resta del món.
21: Pendents de la cimera internacional...
23: Faci el temps que faci.
25: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
23: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
11: País per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
26: Avui visitem les comarques de la Noguera, l'Urgell i el Pla d'Urgell, a la Plana de Lleida, i ho fem per parlar d'una iniciativa que agrupa 7 municipis d'aquest territori i que han impulsat una marca turística que han batejat com el Cor de l'Oest. Per conèixer aquesta proposta, en parlem amb el nostre company, Pere Joan Álvarez. Hola, Pere Joan.
27: Hola, Fèlix.
26: A veure, explica'ns quin potencial turístic ofereixen aquests municipis.
27: Doncs un potencial que té a veure amb el seu paisatge, la seva cultura, la seva història i el seu patrimoni. Amb el Castell del Remei com a centre simbòlic, la iniciativa agrupa diferents atractius dels municipis de Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Castellserà, La Fuliola i Bars d'Urgell, Linyola i Penelles. La voluntat de la iniciativa és projectar aquestes localitats de manera conjunta. Sentim l'alcalde de Castellserà, Marcel Pujol.
0: Al final ens vam trobar els municipis que tenim el Castell del Remei com a centre neuràlgic. Aquest havia estat parròquia d'alguns d'aquests municipis, havia sigut espai de trobada, de festes majors, d'aplecs de sardanes, i al final doncs, el que volíem és que també alguna cosa tingués sentit, no? I aquest cor, sortim d'aquí del castell i som els 7 municipis del voltant els que a partir d'aquí doncs, ens haurem d'ajudar els uns als altres per promocionar-nos turísticament, sobretot.
27: Pujol indica quins són els atractius d'aquest municipi de l'Urgell.
0: Evidentment, nosaltres ara a Castellserà, la nostra joia és la Casa dels Àngels. El McLari ens ha situat molt al mapa i això ha fet doncs, que altres llocs que tenim, sobretot doncs, la Panera, un bé cultural d'interès nacional, nosaltres formem part de la ruta del Cister, i sobretot doncs, la Serra Bellmunt-Almenar ara. Molt patrimoni, molta flora, molta fauna, arquitectura popular, rutes, sobretot la ruta dels quatre eixoplucs, que és la que més podem destacar, que ens permeten doncs, que puguis passar no només un cap de setmana, sinó una setmana sencera doncs, a la zona del cor de l'Oest.
27: Li preguntem a l'alcalde de Linyola, Xavier Lís, per què han impulsat aquesta iniciativa.
2: Bueno, bàsicament perquè ho veiem com una oportunitat clau perquè la gent conegui encara més Linyola, per crear aquesta coordinació amb d'altres pobles, aquest treball coordinatiu amb d'altres pobles de tres comarques diferents, i perquè pensem que és una oportunitat per créixer, una oportunitat perquè la gent vingui al nostre poble.
27: Un alcalde que posa en valor el patrimoni i els atractius de Linyola.
2: Nosaltres tenim un centre històric amb moltíssima personalitat. Tenim l'església de Santa Maria de Linyola, tenim l'entorn dels porxos, l'Ajuntament renaixentista del segle XVI, que connecten a través d'una artèria principal amb la plaça Planell, una plaça que m'atreviria a dir, si igual estic equivocat, però penso que és així, que és la plaça més gran de tot el Pla d'Urgell, una plaça mediterrània on hi ha moltíssima activitat.
26: Pere Joan, estem parlant d'una iniciativa que permet agrupar la promoció turística amb una marca pròpia.
27: Exacte, Fèlix, i que ajuda a oferir un producte ben divers. L'alcaldessa de Bellmunt d'Urgell, Cristina Teixidor, considera que formar part del cor de l'Oest és una oportunitat per a aquest municipi de menys de 200 habitants.
3: Per Bellmunt és una oportunitat molt gran per tenir més visibilitat al territori i la unió de tots aquests pobles doncs, aportarà, jo crec que en gran mesura, a nosaltres. Com a poble petit, un poble que a dia d'avui doncs, no tenim serveis, les oportunitats que tenim són molt limitades i el fet d'unir-nos i donar visibilitat doncs, a nosaltres ens generarà una porta oberta que ens permetrà créixer com a poble.
27: També podem sentir l'alcalde de Penelles, Eloi Vergós, que posa en valor l'oferta turística d'aquests 7 municipis.
4: Som 7 municipis que tenim moltes coses a explicar i el que volem fer és explicar una cosa conjunta, no? Explicar una història conjunta dels 7 i fer d'aquest cor de l'Oest, no? Fer d'aquest espai de les Terres de Lleida doncs un espai amb una marca turística pròpia.
27: Per recordar alguns dels atractius que tenen aquestes poblacions, podem destacar, entre d'altres, l'art mural de Penelles, el mirador de Bellmunt d'Urgell, la Vila Closa de la Fuliola, l'Estany d'Ivars i Vilassana, el patrimoni vinculat al Canal d'Urgell o el llegat monumental i espiritual de Linyola. Més enllà de l'atractiu turístic, el projecte també vol ser una eina per fer front al repte demogràfic i generar activitat econòmica.
26: El muntatge musical és de Toni Subirats.
11: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT.info.
1: 6 minuts i mig i seran les dues.
11: Esports.
1: Roger Arnau, bon dia.
5: Bon dia. Comencem amb esport en directe. En joc des de les 12 el partit de la primera jornada de la Lliga ACB entre el Breogán de Lugo i la Sisa Joventut. Ara mateix, quan falten 5 minuts i 17 segons per arribar al final del partit, el Breogán guanya 92-86 a la Penya. Aquesta tarda es disputaran dos partits més en presència catalana. El Fiat Girona rep el Lucan Múrcia a Fontejau a les 5, mentre que l'Ilerna Lleida visita el València Bàsquet a les 6. La primera jornada de la Lliga ACB va començar ahir amb la victòria del Barça contra el Coruña per 119-101 amb recital del pivot blaugrana Oleg Balcerovski, amb 21 punts, 6 rebots i 30 de valoració.
6: Tenemos muchos jugadores, ¿no? Hay algunos lesionados y los que están pueden jugar. O sea, ahora la situación es así, que prácticamente estoy yo de único de 5 de verdad, pero en nada puede ser diferente. O sea, que me alegro que puedo ayudar al equipo, pero eso puede cambiar muy rápido.
5: Per altra banda, derrota i també del Manresa, la pista del Bilbao per 107 a 92, també en aquesta primera jornada de la Lliga ACB. I mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala està en joc també ara mateix i des de la una el partit de la tercera jornada del CatGas Energia Santa Coloma. L'equip colomenc juga a la pista del Manzanares. Ara mateix acaba de començar la segona part i el resultat és desfavorable. L'equip català perd 1-0 contra el Manzanares. L'equip colomenc, recordem, porta només un punt després de dues jornades i busca la primera victòria de la temporada. I encara en clau poliesportiva, en handbol, el Barça disputa d'aquí poc més de mitja hora, a 2:45, el segon partit de la fase de grups del Mundial de Clubs, al Caire, Egipte. L'equip blaugrana jugarà contra l'equip anfitrió, el Zamalek. Mentrestant, ahir a la Lliga Sobal, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant per 31-41. L'equip vallesà suma 3 victòries després de 3 partits.
11: 3CAT Info.
5: I en futbol avui comença una segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA amb molts partits internacionals. Destaquen dos partits en presència de jugadors internacionals del Barça. A 9:15 del vespre, Karim Adeyemi pot ser titular a l'Alemanya-Grècia, mentre que a la mateixa hora, Joao Cancelo també pot tenir minuts al Noruega-Portugal. Un partit on es podrà veure el duel golejador entre Haaland i Cristiano Ronaldo. Per altra banda, aquesta tarda a les 6, els Països Baixos de Xavier Hernández jugaran contra a Sèrbia a Belgrat. Mentrestant, també ahir debut amb victòria de la selecció espanyola a la competició, la Lliga de les Nacions. El combinat espanyol va guanyar Anglaterra per 2-3 a Wembley. Lamine i Gordon van marcar, mentre que tal també blaugrana Eric García va ser baixa d'última hora per molèsties al genoll. Avui han de fer més proves el defensa de Martorell. Luis de la Fuente és el seleccionador espanyol.
7: Erika tiene un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Ya cuando lleguemos a Madrid valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
5: Els jugadors del Barça, Lamine, Cubarsí i Rodri van jugar els 90 minuts del partit. Olmo en va disputar 82, Gordon 70 i Pedri, que no va ser titular, va jugar els últims 20 minuts d'aquest partit entre Anglaterra i Espanya. Fermín, d'altra banda, va quedar a la banqueta. Després del partit, el blaugrana Anthony Gordon parlava de la selecció espanyola.
8: És impressionant, hem intentat defensar, estar sobre els jugadors espanyols, sobretot Lamine, tota l'estona, i vaig avisar els meus companys que ens havíem de posar les piles durant tot el partit. Però fer-ho davant d'aquests grans jugadors durant tanta estona és que és molt complicat. Tenen tanta qualitat, i ho sé perquè jugo amb ells al Barça. Doncs que escolta, estic content del que hem fet el que hem pogut.
5: Al marge de l'Anglaterra-Espanya, ahir també va jugar Livakovic amb Croàcia. El porter del Barça va jugar 90 minuts, del República Txeca 1, Croàcia 2. Per altra banda, el blanquilbau Dirk Kusić va ser titular a l'Eslovènia 0, Escòcia 0. El futbolista de l'Espanyol, això sí, va ser substituït al minut 64 per problemes físics. D'altra banda, també pel que fa a la lesió de Kylian Mbappé en el Turquia-França de divendres, el Madrid ha comunicat que el davanter blanc té una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre. És una lesió lleu i Mbappé estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Per tant, el jugador podrà reaparèixer a la Lliga després del parèntesi de seleccions. I encara en futbol a la Lliga F, victòria del Barça 0-2 al camp del Logroño, amb gols de Patrick Guijarro i de Maïssa Paja.
9: Pilota el primer pal, pentina el Barça, gol! Doncs és gol de Maïssa Paja, la futbolista de 15 anys, 8 mesos i 10 dies, acaba d'avançar el Barça, acaba de marcar...
5: Maïssa Paja s'ha convertit en la jugadora més jove de fer un gol al Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. El tècnic blaugrana Pere Romeu lloa les qualitats de la jugadora, però recorda que és molt jove i que encara té molt marge de millora.
10: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt a poc a poc, molta pausa.
5: Ahir amb el Barça també va reaparèixer Aitana Bonmatí després de deixar enrere les molèsties derivades de la greu lesió al peroné de la temporada passada. Mentrestant, a segona masculina, empat a un del Sabadell a Balaïdos contra el filial del Celta. El tècnic vallesà Ferran Costa, molt orgullós dels seus jugadors.
12: L'equip està treballant molt bé en el dia a dia. Són jugadors que tenen la determinació de créixer. El bloc sembla que portin molts partits a la categoria quan realment es poden comptar entre els dits de les dues mans. Valoro molt això perquè té a veure amb la mentalitat i amb el voler.
5: Acabem amb Primera Federació. Aquesta tarda a les 4, l'Europa rep el Majadahonda de Can Dragó. Ahir, victòria del Sant Andreu contra el Nàstic 1-2 en el duel del nou estadi.
11: Catalunya Ràdio.
13: Pedro Sánchez confirma que el govern aprovarà dimarts el decret llei sobre habitatge, mentre la Puerta del Sol hi segueix l'acampada per exigir que s'incorporin els contractes indefinits. Bon dia, són les dues.
11: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
14: El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
13: El president espanyol demana als grups parlamentaris que l'aprovin quan arribi al Congrés, però no ha aclarit si inclourà les seves reclamacions. Tampoc si s'hi afegirà la petició del sindicat de llogateres perquè els lloguers siguin indefinits. Una reclamació que han llançat avui des de l'acampada de la Puerta del Sol, Madrid, al Vigil, una protesta que s'allargarà com a mínim fins dimarts.
15: És l'horitzó amb què treballa el sindicat de llogateres que ha advertit Pedro Sánchez que només acceptaran el decret si inclou aquesta pròrroga dels contractes. Alicia del Río és la portaveu.
16: También se puede llamar renovación automática de los contratos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, siguen gobernando los fondos buitre.
15: Una acampada que plega centenars de persones i que avui ha programat tallers i activitats reivindicatives.
13: El sindicat de llogateres també ha anunciat mobilitzacions a Catalunya coincidint demà amb la visita del president espanyol a Barcelona. Mentrestant, a Ceuta, la policia ha desallotjat aquest matí migrants acampats a prop de la dessaladora. Ho ha justificat per motius de seguretat. I avui al Catalunya migdia també us explicarem que la Unió Europea s'allunya del seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. El Tribunal de Comptes de la UE dubta que aquesta fita es pugui assolir, tot i l'augment de la despesa militar i els contractes milionaris que els governs han tancat amb la indústria armamentística.
17: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
13: És Kinga Wisniewska, auditora del Tribunal de Comptes Europeu en declaracions aquí a Catalunya Ràdio. I de la cultura, bones notícies per a la literatura catalana, perquè la Setmana del Llibre en Català tanca la millor edició de la seva història, amb 130.000 visitants i prop d'un milió d'euros de facturació. Això és un 12% més que fa un any. I a partir de 2:15, els esports, Sergi Camps, que destacarem avui?
18: Doncs farem la ressaca de la jornada de seleccions d'ahir dissabte, posarem el focus en l'estat de salut d'Eric García, que ahir no va poder jugar amb la selecció espanyola, a la victòria del combinat de Luis de la Fuente a Wembley contra Anglaterra per 2-3. També repassarem els millors moments de l'entrevista d'Aitana Bonmatí ahir al Tot Gira de Catalunya Ràdio i estarem molt pendents del bàsquet, jornada inaugural de la Lliga CB. Ara mateix tenim un partit en joc, el partit del Joventut està perdent de 7 punts a la pista del Breogán, 106-99, queda un minut per acabar el partit.
13: I ara, trànsit i temps, en primer lloc, connexió amb l'equip viari, Carmina Malagarriba. Alguna incidència a aquesta hora? Bon dia.
19: Bon dia, Eva. Doncs sí, hi ha cues d'uns 6 quilòmetres a l'AP7, a la Roca del Vallès, en sentit sud, per un accident. Hi ha només un carril obert. De fet, aquesta via ha estat tallada durant uns minuts a causa, doncs, com dèiem, d'aquest accident, a l'altura de la Roca i aproximadament fins a Llinars del Vallès. A més, hi ha retencions també a la C55 a Manresa, en sentit sud, i tant a la C33 com a la C58 a Montcada i Reixac, en sentit Barcelona. Això és tot des de l'equip viari.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
13: Repassem ara la previsió meteorològica en aquest primer diumenge de tardor. Jofre Genoer, bon dia.
20: Bon dia. Doncs pendents una mica del cel perquè cada cop les clarianes van desapareixent més, els núvols es van fent cada cop més abundants, núvols baixos de moment, sobretot cap a la façana litoral i prelitoral. No descartaríem aquesta tarda algun petit plogim molt esporàdic i puntual, sobretot a la costa nord, i també cap a l'interior, a muntanya, al Pirineu i Prepirineu, els núvols al llarg de la tarda, vespre, han d'anar en augment, han posat alguna gota, però bé, el canvi de temps important arriba a partir de demà i al llarg d'aquesta darrera setmana, aquesta darrera setmana de setembre, primer primera setmana de tardor, que sembla que diverses pertorbacions ens anien visitant i generant doncs, uns dies inestables, insegurs, amb episodis de pluja. Demà al matí en tindrem un, més important el de dimarts, i pot continuar així al llarg de la setmana, però hem d'anar seguint, també amb l'arribada d'octubre, tot plegat fent que les temperatures doncs, es vagin normalitzant cada cop més i cada cop més es situïn doncs, gairebé el que tocaria per l'època. De fet, avui els valors més alts ja els hi costa d'arribar als 30 graus. Haurem d'anar seguint, per tant, també els avisos de pluja, d'intensitat de pluja, que de moment demà al matí se n'esperen, sobretot a tota la façana litoral i prelitoral, per la posada d'algun patac d'aigua que pugui ser una mica intens.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
13: Són les 2:05. El govern espanyol assegura que treballa contra rellotge per aprovar dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. És la principal demanda dels centenars d'activistes pel dret a l'habitatge que acampen des d'ahir a la nit a la Puerta del Sol de Madrid, en una protesta que s'inspira en el moviment del 15M de fa 15 anys. Laia Framis, bon dia.
0: Bon dia. En un míting del PSOE avui a Getafe, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a aquesta acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada aquest dimecres a Madrid y que es la espurna de estas concentraciones.
2: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
0: Sánchez diu que hi haurà un decret d'habitatge, però no n'ha avançat cap mesura ni tampoc ha aclarit quin abast pot tenir. En aquest sentit, la ministra Mònica García de Sumar l'adverteix que han de ser ambiciosos perquè s'hi juguen la legislatura.
3: El Real Decreto Mari Carmen tiene que ir el martes sí o sí, porque nos estamos jugando el gobierno y nos estamos jugando la legislatura. Vamos a exigir los máximos, no los mínimos.
0: Després de passar pel Consell de Ministres, el decret s'haurà de convalidar al Congrés i per això el govern espanyol negocia ara amb els seus socis d'investidura. En aquest sentit, avui el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que estan disposats a donar-hi suport si es frenen els fons voltor, però considera que això s'ha de fer sense perjudicar els petits propietaris.
21: El gobierno sabe nuestras medidas y nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
0: Vox, de la seva banda, continua vinculant l'immigració amb aquesta crisi social. En una piulada, al seu compte oficial d'X, el partit ha escrit literalment: tot Espanya sap que si en lloc de Mari Carmen fos Moro Carmen, tindria casa.
13: I les paraules de Pedro Sánchez són la resposta a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid que va començar ahir a la nit i que s'allargarà almenys fins dimarts. Centenars de persones volen pressionar d'aquesta manera el govern espanyol perquè demà passat aprovi el decret per evitar els desnonaments. Des del sindicat de llogateres li reclamen que el text inclogui els lloguers indefinits. Nova connexió amb Madrid, amb l'Alba Gil. Bon dia de nou.
22: Molt bon dia. És la condició que posen aquí a la Puerta del Sol que el decret d'habitatge, batejat com a decret Mari Carmen, inclogui una pròrroga automàtica i indefinida de tots els contractes vigents. Adverteixen que sense aquesta mesura no desmuntaran l'acampada. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
23: Si no, se meten los contratos indefinidos, en este país gobiernan los buitres y este gobierno progresista ya no tiene ningún sentido.
22: Aquesta és la situació al quilòmetre zero de Madrid, on centenars de persones han passat la nit acampades per fer pressió al govern espanyol.
24: Yo creo que la vibra o lo que parece es que la gente no se va a mover hasta que no cambie algo de una vez por todas y para siempre.
25: Es una desgracia que haya tenido que pasar el desahucio de Mari Carmen de una persona de casi 90 años para que por fin despertemos.
28: El gobierno nos escuche, escucha una sociedad que está cansada de la especulación.
22: Durant el matí la plaça s'ha anat omplint de gent, també de turistes i de curiosos, i de moment l'ambient és tranquil, amb certa expectació per saber cap a on anirà aquesta protesta. A més, s'han organitzat tallers i activitats culturals que es duran a terme al llarg del dia a l'espera dels moviments polítics.
13: Gràcies, Alba. Mentrestant, a Catalunya, el sindicat de llogateres demana la mobilització de la ciutadania aprofitant la visita demà del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Barcelona. A la capital catalana ho han anunciat i tenim la Maria Guixà. Bon dia.
1: Què tal? Bon dia. El sindicat de llogateres de Catalunya convoca demà concentració a les 7 de la tarda demana al Palau de Congressos de Catalunya, on Pedro Sánchez ha de presidir una entrega de premis. Diu el sindicat que la convocatòria és per dir-li presencialment que cal aprovar els contractes de lloguer indefinit. Sentim Enric Aragonès, portaveu del sindicat.
4: I per això convoquem demà a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos de Catalunya, on arribarà Pedro Sánchez, per deixar-li clar que no acceptarem una farsa i que volem contractes indefinits per poder viure amb tranquil·litat i amb estabilitat.
1: Per preparar aquesta acció, el sindicat també convoca aquesta tarda, també a les 7, aquí en Tensa 69, davant la casa de Rosario, una veïna amb risc de ser desnonada, l'acció de protesta de demà. També demà, a les 8 del matí, el sindicat ha anunciat una acció sorpresa, no ha volgut donar cap detall sobre quin tipus d'acció serà, i també ha dit que ara mateix no es descarten altres accions, més mobilitzacions. Una acampada no és sobre la taula, però no es tanquen la porta que puguin haver-hi més mobilitzacions en un futur.
13: 5 minuts i arribarem a un quart de 3. Canviem ara de qüestió. A Ceuta, la policia ha posat en marxa aquest matí una operació a la platja Benítez per desallotjar assentaments situats a prop de la desaladora. Segons fonts policials, l'operació, en què participen més de 300 agents, es fa per motius de seguretat, Marta Sánchez.
6: Centenes de persones viuen en aquesta zona des de finals de juliol, quan hi van arribar procedents del Marroc. La policia argumenta que el campament posa en risc tant els migrants com la desaladora. És una instal·lació estratègica per garantir el subministrament d'aigua a la ciutat. Els migrants estan instal·lats entre els blocs de la zona, també a l'Espigó, on una caiguda podria tenir conseqüències greus. Francisco López és comissari de la policia.
7: El riesgo, evidentemente, es que pudiera haber alguna acción concertada o no sobre la desalinizadora. Calculamos que sobre unas 250 personas se les ha levantado. Se hemos llevado a la zona de Guano. En la zona baja se queda el resto hasta que haya un espacio habitacional, porque no tenemos donde ubicarlos.
6: Després del desallotjament, els pròxims dies es netejarà i es delimitarà l'espai, que quedarà tancat per evitar que s'hi tornin a instal·lar.
13: Ho avançàvem a les dues. La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Ara el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir. Els auditors públics encara veuen una forta dependència militar respecte als Estats Units, també falta de coordinació entre els governs europeus i massa obstacles en les cadenes de producció. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, bon dia.
8: Hola, bon dia. Tot i els milers de milions d'euros públics invertits en la indústria armamentista, els fabricants europeus continuen produint poc i a un ritme lent. Ho explica a Catalunya Ràdio Kinga Wisniewska, auditora del Tribunal de Comptes Europeu.
17: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
8: Com que aquí no es fabriquen prou armes per ajudar Ucraïna, Europa les ha de comprar als Estats Units. I al final, els diners públics que els governs europeus inverteixen en defensa acaben reforçant les empreses nord-americanes.
17: A vegades hi pot haver necessitats urgents que justifiquin comprar recursos fora, però sempre ho has de fer amb un pla per poder desenvolupar a llarg termini aquests mateixos recursos dins de la Unió Europea.
8: Troba que massa sovint els països europeus van per lliure a l'hora d'adquirir armament i això crea duplicitats innecessàries necessàries o mancances que costa de resoldre. Proposa compres conjuntes.
17: Crec que cal gastar millor i no tan sols gastar més. Posem massa el focus en quan gastem, en comptes de preguntar-nos com de bé ho gastem. I això és una mica trampa.
8: Un altre problema és que en territori europeu falten primeres matèries per fabricar explosius o pólvora.
13: I ara parlem d'un parell d'incidents, també de la crònica internacional. En primer lloc, en marxem cap al Regne Unit, perquè la policia antiterrorista britànica ha detingut diverses persones sospitoses de portar explosius a prop d'una base aèria britànica de l'oest d'Anglaterra que els avions nord-americans han fet servir en els bombardejos contra l'Iran. Per ara es desconeix la identitat i la nacionalitat d'aquests detinguts. Anem a Londres. Quim Olivares, bon dia.
9: Hola, bon dia. El poble de Welford, enmig d'una típica zona rural anglesa, a unes dues hores de Londres, es troba al costat de la base de Fairford, que la Força Aèria dels Estats Units fa servir sovint. Els habitants de la població han estat desallotjats a correcuita fins a un poliesportiu proper. La policia els ha trucat a la porta de matinada, com ha explicat aquest veí a la BBC.
10: Heu de marxar immediatament, i volia dir en 5 minuts. I llavors va ser posar-se la roba, i només vaig tenir temps de donar menjar al gat.
9: La policia talla ara tots els accessos a la base i equips experts en explosius analitzen unes furgonetes que van aparèixer de matinada enmig del poble. Les autoritats han facilitat poca informació, asseguren que la situació està continguda. El mateix veí ha explicat el que passava a l'interior del poble gràcies a les càmeres de seguretat que tenen a casa.
10: Hem vist fotos d'alguns robots que miraven a l'interior de les furgonetes que van aparèixer ahir a la nit.
9: Avions nord-americans van atacar llançadores de míssils iranians durant la guerra iniciada per Donald Trump contra la República Islàmica de l'Iran des d'aquesta base anglesa. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que la base seria objectiu legítim. Per ara, però, es desconeix la identitat dels detinguts.
13: I a Sud-àfrica, almenys 27 persones han mort aquesta nit en dos tirotejos.
6: Sí, el primer passat en un bar de la ciutat de Belé, del sud-oest de Johannesburg, quan 8 homes armats amb fusells han assaltat un bar, han mort 17 persones i n'han ferit 15. A més, segons fonts policials, sembla que abans de la matança els assaltants han pres els telèfons mòbils als clients i després de disparar han fugit. La policia ja els busca. I a prop de Ciutat del Cap hi ha hagut un altre tiroteig contra un grup de persones quan estaven ballant en un local. Han mort 10 persones, 11 més han quedat ferides.
13: I marxem ara cap a França. El Papa Lleó XIV fa una crida als bisbes francesos perquè segueixin aplicant mesures per fer front als casos d'abusos sexuals a l'Església. Avui el pontífex ha visitat Lourdes, on, a més amb els bisbes, també s'ha reunit amb víctimes d'abusos. Són trobades que Lleó XIV vol fer en privat per escoltar directament les històries d'aquestes persones. S'ha reconegut que almenys 330.000 menors van patir abusos sexuals en les institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020. Els seus testimonis són esfereïdors. Anem a París, doncs. Isabel Galí, bon dia.
5: Bon dia. La Gislaine i la Raymond són de l'Octudi, un petit poble pesquer de la Bretanya amb unes platges paradisíaques, una bellesa que contrasta amb l'horror del que hi van viure elles i tantes nenes més als anys 70. El germà Gabriel Girard les violava a classe. Tenien 9 anys.
12: Des actes quotidiens.
14: Eren actes quotidians. Era molt, molt violent. Jeune. A mi em va destruir completament i a moltes camarades també. Ens cridava individualment a la seva taula i aquells que no hi anaven estaven obligats a fer un treball personal. Amb ordres de no aixecar el cap. I aleshores agafava una víctima que retenia entre les cames i...
5: S'han comptabilitzat fins a 170 víctimes del pare Girard, però entre 1950 i 2020, almenys 330.000 menors d'edat van patir abusos en les institucions religioses franceses. En el seu viatge a Espanya, el papa Lleó XIV va demanar als bisbes que escoltessin les víctimes, una petició que, segons el portaveu de la Conferència Episcopal Francesa, Pierre-Antoine Bozo, ja s'està complint.
15: Reconeixement, reparació i també prevenció. Això forma part d'una cultura en la qual ens hem endinsat, per tal que aquestes coses terribles no es reprodueixin.
5: Però per a Alain Esquer, portaveu de les víctimes de l'internat catòlic de Betterram, els encobriments dins i fora de l'Església encara són massa vigents.
16: Per nosaltres, l'Església de França ha fracassat en la seva missió. Ha posat en marxa una sèrie de comissions, però constatem cada dia que no porten a terme prou accions concretes.
5: El procés de justícia transicional que es va iniciar el 2021 ha indemnitzat ja 1.800 persones, amb compensacions mitjanes de 36.000 euros. Però per les víctimes el que els cal són cartes de perdó dels bisbats o de les escoles implicades, i això de moment només s'ha aconseguit en un 17% dels casos.
13: I de França marxem ara cap a l'Argentina. L'anomenada Llei de Nets pot convertir Buenos Aires en la tercera ciutat al món amb més passaports espanyols, després de Madrid i Barcelona. La possibilitat d'adquirir la nacionalitat espanyola, si s'és descendent d'exiliats espanyols, ha provocat que a la capital argentina hi hagi gairebé 1 milió de sol·licituds. Buenos Aires, Joan Biosca.
18: El Consolat d'Espanya a Buenos Aires és encara avui en dia, per a no pocs argentins, sinònim de caos, tot i que ja no és així. En el record i en l'imaginari col·lectiu ha quedat el que va significar, per exemple, la crisi del Corralito del 2001, quan milers d'argentins volien fugir cap a Espanya amb un passaport a la mà, escapant d'un malson. Algunes associacions, com el Centre de Descendents d'Espanyols Units, ajuden els sol·licitants de la nacionalitat espanyola orientant-los sobre la documentació que han de presentar.
19: Cuando uno va juntando los papeles, es como remontarse a lo que contaba mi madre, de mi abuela de Galicia, de mi abuelo de Barcelona.
0: Entonces vos te los vas imaginando, ¿viste? Mi abuela en la casa de piedra frente al mar.
2: Y yo no sé qué van a hacer el día de mañana mis hijos. Yo se los hago por las dudas. Yo no emigro, pero ellos no sé. No les voy a cortar la posibilidad si se quieren ir.
18: Perdre el dret a votar genera un cert disgust, tot i que en el cas argentí sempre la participació electoral en eleccions de l'estat espanyol ha estat molt baixa. Adriana Garris és portaveu de CDEU, el Centre de Descendents Espanyols Units de Buenos Aires.
3: Esta medida, que suena extraña, asusta, porque uno cree que este puede ser un paso. Mucha gente dice, este es el primer paso, después que vendrá.
18: Quasi un milió de sol·licituds de nacionalitat espanyola s'han presentat a l'Argentina, 2,4 milions a nivell mundial.
13: I tornant a casa nostra, tot i que la llei ho permet...

0: les mares monoparentals. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, ho atribueix sobretot als costums patriarcals i creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
1: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
0: De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que també sovint comporta discussions a la família paterna.
2: I avui a l'informatiu també ens fixem en una nova directiva a escala europea que entra en vigor avui i que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. La finalitat és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, el greenwashing, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte. Maite Curto.
3: Les noves etiquetes han d'incloure termes concrets, clars i informació veraç que estigui documentada i certificada. En una entrevista a 3CAT Info, la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, Elisenda Estanyol, explica el canvi que suposa aquesta normativa.
4: A partir d'ara doncs, podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui doncs, que un producte és sostenible o és ecològic, doncs en allí mateix podrem veure, no?, a quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i, per tant, dona molta més seguretat.
3: I des de Greenpeace Espanya, el seu portaveu, Miguel Ángel Soto, aplaudeix la mesura.
5: Se acabó la impunidad. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación.
3: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible.
2: I parlem ara de comerç. L'Ajuntament de Figueres preveu limitar a 50 metres la distància mínima entre nous locals que, segons el seu parer, poden degradar la imatge comercial de la ciutat. La mesura s'aplicarà al centre històric i als seus voltants i fa referència a establiments dels quals ja hi ha una oferta excessiva, com ara botigues d'accessoris de telefonia o de manicura. És una de les mesures que planteja el Pla Especial d'Usos Comercials que el consistori vol aprovar al novembre. Figueres, Bert Artigas Fontàs.
6: L'Ajuntament treballa en un document que vol regular l'obertura de nous establiments, especialment d'aquells sectors que el consistori considera que ja tenen una oferta excessiva i que degraden la ciutat, com els d'accessoris de telefonia, els supermercats 24 hores, els negocis de manicura o els establiments de productes de cànnabis, entre d'altres. Tot i que no estan ultimant els detalls, sobre la taula hi ha la proposta d'establir una distància mínima de 50 metres entre dos negocis d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
7: Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà doncs, donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
6: El pla inclourà tot l'àmbit del centre històric de la ciutat i alguns carrers propers. L'objectiu de l'Ajuntament és aprovar-lo el mes de novembre.
2: I en la mateixa línia, l'Ajuntament de Salt, el Gironès, ha acordat limitar també l'horari nocturn de bugaderies, supermercats i altres negocis 24 hores per reduir les molèsties per soroll durant la nit i afavorir el descans dels veïns. 5 minuts i dos quarts de tres, 5 minuts i mig. Ara aquest temps el dediquem a la cultura. La Setmana del Llibre en Català tanca la millor edició de la seva història amb un increment de vendes, de facturació i també d'assistència. En dona les xifres Oriol Magrinyà, president d'editors.cat, que són els organitzadors del certamen.
8: La modificació de l'ordenança aprovada en l'últim ple
9: ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí, amb un creixement a l'espera del tancament definitiu, un creixement aproximadament al 12% respecte a l'any passat, cosa que vol dir que molt probablement arribarem i potser superarem el milió d'euros de facturació.
2: El passeig Lluís Companys de Barcelona ha acollit per tercer any consecutiu la setmana, coincidint amb les festes de la Mercè. I comiat daurat del cineasta britànic Mike Leigh, la seva última pel·lícula, perquè ja ha anunciat que no en rodarà cap més, es va endur ahir a la nit la Conxa d'Or del Festival de Cinema de Sant Sebastià i també va haver-hi premi per a una producció catalana. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
10: Mike Lee no s'ha pogut desplaçar fins aquí per motius de salut. La seva malaltia li afecta greument la mobilitat. Per això, als 83 anys, ha decidit plegar. Per tant, aquesta Concha d'Or és un comiat somiat. Després que ja va guanyar el Festival de Canes amb Secrets i Mentides el 1996 i el de Venècia el 2004 amb El Secreto de Vera Drake, a banda de 8 nominacions als Oscars. El film Tender Loving Care és un drama ple de sentiments sobre la necessitat

0: de cuidar-nos els uns als altres, que també s'han dut la Conxa de Plata a la millor actriu i el premi al millor guió. De la resta de guanyadors, destaca Javier Cámara, millor interpretació de repartiment per la pel·lícula fantàstica 5 minutos más, producció catalana.
1: Yo es que ya me atrevo con todo, yo me da igual. Estos dos o tres últimos años ha sido muy, muy satisfactorio porque he trabajado siempre con amigos y han sido todos proyectos preciosos. Y esta película, que sabéis que es sorprendente que estemos en este festival, ¿no? Es una película, es una comedia, es una película de género. Investigar en otros géneros, totalmente. Yo tengo un género muy fluido. Cinematogràficament hablant, digo.
0: Els Javis, per la seva part, han agraït el suport dels espectadors amb el premi del públic de la secció Perles i perquè estan omplint les sales per veure La Bola Negra.
2: I si sentim aquesta música és que ara parlem de castells. Els castellers d'Esparreguera han guanyat per sobre de la Colla Castellera de Figueres i dels castellers de Cerdanyola el concurs de castells celebrat avui a Torredembarra, al Tarragonès. La plaça del Castell ha estat l'escenari d'aquesta jornada castellera que ha servit de prèvia de la gran final de la setmana que ve a Tarragona. A Torredembarra, seguint aquesta jornada del concurs de castells, i tenim en Josep Almirall. Josep, bon dia.
3: Bon dia. Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera jornada del concurs de castells. Ells han descarregat el 5 de 7, el 3 de 7 per sota i el 5 de 7 amb l'agulla i han sumat un total de 1.940 punts. El podi l'han completat en segona posició la Colla Castellera de Figueres amb 1.925 punts i el 5 de 7, la Torre de 7 i el 7 de 7. I la tercera posició ha estat pels castellers de Cerdanyola, també amb el 2 de 7, el 4 de 7 amb l'agulla i el 3 de 7. La quarta posició finalment ha estat pels castellers de Sarrià, que a l'última ronda han fet un intent desmuntat de 4 de 8, el castell de més valor que hem vist intentar avui a Torredembarra i que, de descarregar-lo, els hauria donat la victòria en aquesta sessió. Compartint aquesta quarta plaça hi ha els castellers de Badalona i els de l'esquerra de l'Eixample, i a continuació s'han classificat els castellers de Berga, els de Caldes, els Esparsats a l'Estany, els castellers de Mollet, els Xiquets de Cambrils, i tanquen la classificació els castellers del Poble Sec. Una sessió de concurs amb colles a un bon nivell i només dues caigudes. L'actuació ha assolit un temps rècord de només 2 hores i 3 quarts.
4: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
5: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén. Vine a descobrir-nos.
6: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
7: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
8: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Aquesta nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
2: I després d'aquest minut i mig per la publicitat arribem al punt de 2:45. A aquesta hora, com sempre, arriben els nostres companys d'esports. Sergi Camps, molt bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda, Eva.
2: I ara sentirem els senyals horaris de 2:15.
10: Fem-ho bé. Com deia la científica polonesa Marie Curie, no es pot construir un món millor sense millorar les persones, i cadascú de nosaltres ha de treballar en la seva pròpia millora. Lamine Yamal és el millor del món, ho sap, ho diu i ho demostra. Pot molestar que expressi la seva autoconfiança, però va en el pack. Ara bé, quan escups cap amunt, hi ha molta gent que t'espera si les coses no van bé. Ara repassarem la participació dels jugadors del Barça en l'Anglaterra-Espanya d'ahir i posarem el focus especialment a l'estat físic d'Eric Garcia. L'endemà del retorn d'Aitana amb el Barça, de seguida repassarem el bo i millor de la seva entrevista ahir al Tot Gira. I també l'endemà de la victòria del Barça de bàsquet en la primera jornada de la Lliga CB. Ara també en parlarem. Abans, però, esport en directe, en bàsquet, acaba de finalitzar fa pocs minuts a l'ACB el partit del Joventut. Ernest Macià, què tal? Bona tarda.
11: Bona tarda. Doncs acabat. Sí, però no ha acabat bé. Ha acabat malament, la penya ha perdut. 110 a 104. Estem veient molts punts en aquesta Lliga ACB, molts punts encaixats. Ahir el Barça en va fer molts i això li va permetre guanyar, però avui la penya amb 104 no n'ha tingut prou perquè n'ha encaixat 110 set dies després de pallissar el Barça o de guanyar bé el Barça a la Supercopa.
10: En handbol, el Barça està jugant el seu segon partit del Mundial de Clubs al Caire contra el Zamalek egipci. Alfons Gorina, què tal? Bona tarda.
12: Bona tarda. Tot just un minut de partit i el Barça ja domina per 1-0.
10: I en futbol sala, recta final del partit del Santa Coloma a la pista del Manzanares, Alfons.
12: Tot dat i beneït, menys de 2 minuts pel final i 5-0 està perdent l'equip de Santa Coloma.
10: Un marcador de la Lliga Masculina de Rugby, un partit que acaba de finalitzar també.
12: La Samboyana ha guanyat per 30-22 contra el Salvador.
10: I a la Leiber Cup de tenis, Alfons, havia de començar ara el partit entre Zverev i Tim, però ha estat endarrerit.
12: Està previst cap a 3:15, més o menys, jugaran Zverev contra Tim i després seguiran en aquesta competició el Carlos Alcaraz contra Àlex de Minaur i Rafa Hodor contra Taylor Fritz.
10: Doncs aquest és el panorama d'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Marçal Turo al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
9: Catalunya migdia Esports, amb Sergi Camps.
10: Anglaterra 2, Espanya 3, a Wembley ahir a la Lliga de les Nacions. Espanya va començar guanyant amb un gol de Lamin. Anglaterra va remuntar, però el combinat de Luis de la Fuente li va tornar la remuntada. Harry Kane va tenir un penal per posar el 3-1 al marcador, però el va enviar al travesser. A Wembley hi va ser el Roger Bosà. Roger, què tal? Bona tarda.
13: Hola, Sergi.
10: Ara el Roger ja és a Sevilla pel proper partit de la selecció espanyola. I dividim, Roger, aquesta crònica d'aquest partit en dues parts. El partit i l'estat d'Eric García. Comencem per l'estat d'Eric, perquè, escolta, ahir havia de jugar, però finalment, per molèsties, no va sortir a l'11 titular.
13: Sí, de moment no sabem res, encara. Avui li han de fer proves. Eric va arribar tard ahir a Madrid des de Londres. Avui ha tingut temps per dormir i encara no saben res, pel que ens diuen ara des de la Federació Espanyola. El que sabem fins ara és que són petites molèsties al genoll esquerre que va sentir ahir l'escalfament. Ell va començar l'escalfament, havia de ser titular al lateral dret i al final de l'escalfament va notar aquestes molèsties. Fins aleshores, fins ahir, estava bé, però sí que, com dèiem, abans de començar el partit, doncs va tenir aquestes males sensacions i va caure de l'11 per precaució. Com dèiem, durant el dia d'avui li han de fer proves. En principi, la idea era que es quedés concentrat aquests dies fins al final amb la selecció espanyola, tot i que De La Fuente ahir no tancava la porta a, depèn com, haver de cridar algú i que Eric torni a Barcelona.
14: Eric tiene un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
10: Doncs el Barça i també la selecció espanyola pendents de l'estat físic d'Eric García. Pregunto, Roger, pel partit d'ahir en el vessant purament esportiu. Abans, però, Alfons Gorina a punt de finalitzar el partit de la Indústria Santa Coloma, del CatGas Santa Coloma, ara ja, a la pista del Manzanares.
12: Sí, i no seran bones notícies, segur. 5 segons pel final, 5-0 al marcador, per tant, una derrota segura de l'equip colomenc. Treuen ara l'última pilota, 2 segons, i final del partit. Derrota per 5-0.
10: Doncs derrota contundent l'equip de Santa Coloma. A veure, Roger, en el vessant esportiu, Espanya, que va fer un partit doncs interessant, Lamin va obrir el marcador, Anglaterra va remuntar, Harry Kane va fallar un penal, la selecció espanyola va tornar a remuntar el partit, i després a la zona mixta, els companys de Lamin Yamal doncs lluant el jugador del Barça. Per on vols començar?
13: Mira, pel partit molt entretingut ahir, aquest partit a Wembley, victòria de la selecció espanyola que va remuntar, com deies, finalment 2-3 el resultat, amb clar protagonisme blaugrana, amb Espanya i amb Anglaterra, perquè amb Espanya un dels gols el va fer Lamine Yamal i amb Anglaterra Anthony Gordon, tots dos titulars i ahir protagonistes. Lamine va ser el millor de la selecció espanyola, va fer el primer gol del partit després de pispar-li la pilota a Mark Gay i va tretar fort amb la cama esquerra, va ajustar molt bé el seu xut que va tocar al pal i va entrar. Després després va deixar alguns detalls de qualitat, va estar ben defensa també i va liderar la seva selecció, i al final de la primera part ho va capgirar Anglaterra, aprofitant uns minuts de desconnexió d'Espanya. Gordon va culminar un bon contraatac, es va plantar sol davant Unai Simón i va resoldre bé amb la dreta, i abans del descans va fer el segon Harry Kane amb una rematada de cap que va desviar Marco Corella. A la segona part Espanya va fer un cop d'autoritat, van sortir dos revulsius que van canviar el partit, Àlex Baena i Oyarzábal. Àlex Baena va fer el 2-2 i Oyarzábal el 2-3 definitiu. Del Barça van jugar el partit sencer Cubarsí, Rodri i Lamine Yamal. Dani Olmo va jugar 80 minuts, pràcticament tot el partit, va fer un bon partit el jugador de Terrassa. Pedri els últims 20, ahir ja veus que va tornar a ser suplent, continua sí. Per tant amb aquest rol de suplent en els partits importants. No va jugar Fermín i tampoc Eric, com dèiem, doncs, havia de ser titular i al final doncs, no va jugar. En el seu joc va jugar Marc Pubill, un altre català, el jugador de l'Atlètic de Madrid, que explicava després del partit com és jugar a la mateixa banda que Lamine.
15: Bueno, la veritat és que és molt fàcil jugar amb el millor jugador del món al davant, és passar-li la pilota i que s'espavili una mica, així que res, molt fàcil.
13: I un altre matalasser que es va entendre molt bé amb el davanter del Barça, Àlex Baena, que se sent així, compartint jugades, compartint accions, amb qui creu que ha de ser el guanyador de la pilota d'or.
16: Bueno, sé que al final también pasamos muchos años juntos jugando y la verdad que jugar con jugadores como Mikel, sobre todo con Lamine, es muy fácil. Al final cada balón que le das te lo hace bueno y bueno, intentar ayudarnos siempre desde el cariño, desde el respeto y a partir de ahí seguir ganando partidos.
13: Amb Anglaterra, Gordon va jugar 70 minuts, va fer el gol i va ser un dels més destacats ahir de la selecció anglesa, i el vam sentir també al final del partit sobre el fet de jugar contra tants companys d'equip.
17: És impressionant, hem intentat defensar, estar sobre els jugadors espanyols, sobretot Lamine, tota l'estona, i vaig avisar els meus companys que ens havíem de posar les piles durant tot el partit. Però fer-ho davant d'aquests grans jugadors durant tanta estona és que és molt complicat. Tenen tanta qualitat, i ho sé perquè jugo amb ells al Barça. Doncs que escolta, estic content del que hem fet el que hem pogut.
13: Desconvocat Roberto, per cert, ahir abans del partit, el jugador de l'Espanyol, que era una de les novetats en aquesta convocatòria, va quedar descartat abans del partit. La selecció espanyola s'entrena avui, aquesta tarda, a les Roces, i demà cap a Sevilla per jugar dimarts contra Croàcia, el segon dels quatre partits que ha de jugar en aquesta aturada.
10: I seguirà aquest partit per Catalunya Ràdio el Roger Arbosà. Sembla que el Barça doncs, ha iniciat fa dies ja la campanya en favor de Lamine Yamal per la pilota d'or, i sembla que des de la selecció espanyola també doncs, jugadors del vestidor de la selecció espanyola també li donen suport a aquesta campanya i lloen doncs, la qualitat de Lamine Yamal quan ho poden fer a les zones mixtes. Arbo, moltes gràcies.
13: Adeu.
10: 7 minuts i arribarem a 3:15. Passen més coses a l'Univers Futbol. A part d'aquest Anglaterra-Espanya, estem enmig d'una finestra de partits internacionals que repassem en el nostre Univers Futbol. Com dèiem, Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
18: Bona tarda.
10: Què destaquem?
18: Doncs d'entrada, l'altre partit que es va viure ahir al grup A d'aquesta Lliga de les Nacions de la UEFA, que enfrontava la República Txeca, que ara entrena Santi Denia, contra la Croàcia de Livakovic. El porter blaugrana va ser titular i va contribuir en la victòria croata per 1-2, però el nom propi d'aquest partit va ser un altre.
19: Volen brut i croata com Modric, tassant de Modric. Luka Modric!
18: Doncs Luka Modric, que no només continua jugant amb la selecció de Croàcia, sinó que també marca. Va fer el primer gol dels croats i es converteix així en el golejador més veterà de la selecció croata de tots els temps. Té 41 anys, Luka Modric. Al grup B destaquem l'empat a 0 entre Eslovènia i Escòcia, i és que el jugador de l'Espanyol Derkusic va ser titular amb els eslovens. Va jugar 64 minuts, però va ser substituït amb algunes molèsties físiques. Ara mateix, però, no hi ha cap comunicat mèdic sobre el seu estat. En diversos partits d'ahir també van participar jugadors, en aquest cas del Girona, Yasser Asprilla, que va jugar 19 minuts en l'empat de Colòmbia contra Mèxic, Las Coruma, 45 minuts en la derrota de Guinea contra Sud-àfrica, i Pichur, que va fer el partit sencer amb la selecció ucraïnesa sub-21 contra Turquia. Krapitsov no va jugar ni un minut.
10: Això va passar ahir. D'avui, què destaquem, Xavi?
18: D'entrada, 4 partits de la màxima categoria d'aquesta Lliga de les Nacions. A les 6, els Països Baixos de Xavi Hernández juguen contra Sèrbia. També hi ha un Dinamarca-Gales. I a 9:15, l'Alemanya de Adeyemi s'enfronta a Grècia i la Portugal de Joao Cancelo juga contra Noruega, on podrem veure, aparentment, un duel de golejadors, això vol dir Haaland contra Cristiano Ronaldo. En categories més baixes, avui, per exemple, tenim un Gibraltar-Andorra a les 6. A segona divisió, empat a 1 ahir del Sabadell al camp del filial del Celta. Com a notícia bona, l'equip continua sumant i és a la zona alta, provisionalment és 6è en zona de play-off. Com a notícia menys bona, encara no ha guanyat fora de casa. El tècnic Ferran Costa vol que l'equip continua tocant de peus a terra.
20: Hem de tenir un equilibri entre buscar sempre la millora contínua, no conformar-nos, això és el que ens mou, però alhora doncs, donar-li valor a la feina. Parlant en plata, no flipar-nos, ¿vale? Això és important.
18: Que no es flipin els jugadors del Sabadell. De la jornada d'avui diumenge, segona, destaquem dos partits amb equips que a priori han de lluitar per la part alta. A un quart de 5, un Mallorca-Almeria, i a dos quarts de 7, un Eibar-Les Palmes. Però sobretot, i també molt emotiu, destaquem el duel asturià que jugarà a les 9 aquest Oviedo Sporting de Gijón, sens dubte, amb el camp absolutament ple. A primera federació, aquesta tarda a partir de les 4, l'Europa rebrà el Majadahonda, Can Dragó, i serem amb el Joan Fitó. Ahir, victòria del Sant Andreu contra el Nàstic per 1-2 en el duel català jugat al nou Estadi de Tarragona. I encara una última, Sergi, perquè avui es disputen les anades de la fase prèvia de la Copa amb la participació d'un equip català. És el Prat, que juga al camp del Sant Rafel a Eivissenc. A les 4, aquest partit d'anada, la tornada serà la setmana vinent. Qui passi aquesta eliminatòria, atenció, entraria ja en el quadre definitiu de la Copa.
10: Doncs, Xavi, no et flipis, com diria Ferran Costa.
18: No,
10: fliparé, no. No marxis encara, perquè encara no pots dinar, no et flipis, perquè no, després parlarem amb tu de ciclisme. Va, 4 minuts, 3 ja i 3 quarts de 3 de la tarda, la Lliga de la Primera Divisió Masculina, que s'ha aturat per la jornada de seleccions, sí que tenim en marxa la Lliga de la Lliga F. I en clau catalana, doncs, la Lliga F avui té un protagonista, que és l'Espanyol, que juga a les 6, jornada 5. L'Espanyol és 12è, 2 punts per sobre del descens. Ve de guanyar el Madrid Club de Futbol per 5-1. El Depor és 13è, amb els mateixos punts. Ve de guanyar el Granada per 0-3. A la Corunya hi tenim el Francesc Ripoll. Ripo, què tal? Bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
10: Fent la ruta gallega al Ripo, ahir era a Vigo, avui a la Corunya. Demà m'has dit, Ripo, que te'n vas a Santiago, per acabar una miqueta la ruta.
21: Sí, sí. I dimarts a Lugo.
10: I així ho fas tot,
21: tio. Sí, ja ho tindrem tot.
10: Escolta, aquest Espanyol Deportivo, aquest Deportivo Espanyol de la cinquena jornada, per on passa l'última hora de l'equip de Sara Monforte?
21: Doncs mira, ara mateix l'equip evidentment és a Corunya, descansant, i on buscarà aquesta tarda a partir de les 6 la primera victòria lluny de la Dani Jarque. Recordem que el cap de setmana passat l'Espanyol ha aconseguit la primera victòria de la temporada com a local, va ser per 5-1 derrotant el Madrid Club de Futbol, i amb una baixa d'última hora, la de la portera Romy Salvador, la portera habitual titular, que té molèsties a l'isquio, per tant, avui no és a Corunya.
10: Molt bé, doncs amb aquesta baixa sensible, la portera titular de l'Espanyol, que avui no podrà jugar a la Corunya, t'atreveixes, Rip, amb un possible 11 de l'equip de Sara Monforte?
21: Mira, Sara Monforte podria sortir avui amb Meritxell Muñoz a la porteria, Ari Domènech, Raquel García, Júlia Guerra i Lucía Vallejo a la defensa, Ona, Mar Torres i Bicho al mig del camp, a dalt Paula González, Anita Marcos i Natàlia Scott. I si vols, Sergi, sentim declaracions de Sara Monforte, on parla del rival del Depor, diu que és un equip potent.
22: És un equip que sempre anem en paral·lel, no? Tenim els mateixos punts, també va guanyar el partit l'altre dia a Granada, i em sembla un equip molt dur, sobretot a dalt, té molta dinamita, té molt de gol, amb 3-4 jugadores molt potents.
21: I també parla del seu equip.
22: L'equip està sent molt agressiu defensivament, està sent atrevit, i bueno, crec que és una de les coses que teníem que millorar, no? Aquest atreviment, aquesta capacitat de resiliència també, i de poder gaudir dels partits, que no només patir-los, no? Sinó que els jugadors estan gaudint de defendre també, que és una cosa que crec que ens està donant molt.
10: Ara sentíem la Sara Monforte, Ripoll, jugant al Depor. Què en podem dir de l'equip gallec?
21: Doncs mira, el Depor té 4 punts, els mateixos que l'Espanyol, i a Riazor encara no ha guanyat ni tan sols ha marcat. Ha perdut els dos partits que ha jugat a casa com a local. En principi, bon presagi per l'Espanyol, però ja saps que aquestes estadístiques algun dia es trenquen. Esperem que no sigui avui. I una curiositat, que juga al Depor Daniel Caracas, exjugador blanquimava.
10: Home, i tant.
21: que avui es retrobarà amb el seu exequip.
10: La futbolista que va tenir aquell incident amb Mapi León. Àrbitre del partit, Ripó?
21: Lorena Trujillano.
10: Molt bé, doncs aquest partit amb el Ripoll a les 6, Deportivo Espanyol, partit de la Lliga F. Gràcies, Ripo.
21: Adeu.
10: Avui també a la Lliga F ja ha disputats dos partits, Atlètic Club 3, Atlètic de Madrid 2, València 1, Tenerife 2, a les 4 es juga a la Sevilla, Eibar. I encara la Lliga F, victòria del Barça ahir per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patri Jarro i de Maïssa Baja.
0: Pilota el primer pal, pentina el Barça i gol. Doncs és gol de Maïssa Baja, la futbolista de 15 anys, 8 mesos i 10 dies, acaba d'avançar el Barça, acaba de marcar el gol inicial aquí a Logroño i deixeu-m'ho dir, hi ha gol a les Gaunes. Perquè marca el Barça, marca el
10: minut. Així explicava el gol al Marc Andrés al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La davantera va fer història ahir a les Gaunes. Roger Arnau, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, sí, Maïssa Baja. S'ha convertit en la jugadora més jove, ho deia en Marc, a fer un gol amb el Barça. Només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. El tècnic Pere Romeu lloa les seves qualitats, però recorda que és molt jove i, evidentment, té marge de millora.
3: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt poc a poc, molta pausa.
10: En aquest cas, lluances però moderades, perquè tampoc es flipi agafant el testimoni del Ferran Costa. I Roger, ahir amb el Barça, la notícia més enllà del partit, del resultat del gol històric de Maïssa Baja, va ser la reaparició d'Aitana Bonmatí.
1: Després de deixar enrere les molèsties derivades de la greu lesió de peroné de la temporada passada, va parlar Aitana al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
23: Si estic aquí és perquè puc estar amb l'equip i puc aportar el que es necessiti. Quan parlem de córrer, hem parlat del passat, però del present ja no vull escoltar més de córrer o no córrer. Estic aquí per sumar, per agafar minuts, confiança i per tornar a ajudar l'equip.
1: La migcampista diu que es torna a sentir futbolista després de mesos difícils.
23: I ara mateix puc dir que em torno a sentir futbolista una altra vegada. No? És que abans vaig fer unes entrevistes fa poc, costava pujar les escales a casa meva, em costava caminar, quan m'aixecava a primera hora del llit d'haver dormit, posar el peu a terra era un calvari, no? I ara no. Llavors, crec que he anat fent petits passos molt positius, ho he notat en el meu dia a dia i conseqüentment també en el camp, no? I això ha estat gràcies a que vam decidir parar, vam dir, bueno, anem a veure que tot està bé, perfecte, a partir d'aquí plantegem un pla per anar millor i sobretot per suprimir el que es pugui aquest dolor.
1: I en aquest sentit, Bonmatí explica com ha estat viure amb aquest dolor.
23: Bé, la lesió pel que fa als temes d'imatge, ressonància, sí, però els esportistes d'elit moltes vegades hem de conviure amb el dolor perquè no depèn de nosaltres ni de ningú més que se'n vagi, no? El que sí que puc dir que el dolor que tenia abans no és el mateix que tinc ara, ara em permet jugar cada dia, entrenar cada dia i tenir una vida normal que abans no ho era i, per tant, bueno, l'objectiu és que aquest dolor algun dia se'n vagi, però i si no, doncs és algú amb el que puc jugar, el que puc tolerar i bé, al final és que tot el que surt a les imatges i tot el que em diuen tots els professionals i els doctors que m'han visitat és que està tot perfecte.
1: L'entrevista sencera, Aitana Bonmatí, la teniu disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio. El Barça i el Logroño va sumar la cinquena victòria en 5 partits. Continua 2 punts per sobre del Real Madrid, que hi va suar de valent per guanyar la Real Societat 3-5.
10: Gràcies, Roger. 12 minuts i les 3 de la tarda. Fem una petita pausa i de seguida tornem per parlar de bàsquet, de ciclisme i de waterpolo.
24: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
25: Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
26: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
27: I que es deixin els quartos, Que tornem a ser un 2 estrelles Michelin,
25: La història del restaurant que ho va canviar tot.
26: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%. Vale o no? Al lío.
25: Gènesi. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
28: Catalunya Ràdio.
29: Som 3CAT.
28: Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
28: Som 3CAT.
4: Avui hem quedat a les 4.
2: Sí, cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
5: T'imagines que amb la IA poguessis
6: la
5: trobar
6: casa.
5: La teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
7: Uau!
6: Home, tant de bo! Tenim que... Per què em mires amb aquesta mirada de...
5: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor. Perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
8: Garriga, el que sí que t'haig de dir és que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
2: La tarda de Catalunya Ràdio.
6: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé què acabarem fent, eh?
9: Acabarem com el perfum aquí tots.
2: Un programa per trobar la teva mitja taronja.
28: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
18: 9 minuts i les 3 de la tarda. Alfons Gorín, a veure com tenim aquest partit del Barça d'handbol.
12: Doncs va obrint forat l'equip blaurana, ara ja domina per 6 gols, 12-6, quan portem 17 minuts de la primera part. Li ha costat una mica al principi, molt d'usos als egipcis, han sumat exclusions contínuament, fins i tot Ahmed ha rebut una vermella per una plantofada de la cara al pobre Timothy Nguessan, que s'ha quedat tirat a terra una bona estona, però ara mateix el Barça sembla que ja posa la directa cap a la victòria. 12-6, quan queden uns 13 minuts per la mitja part.
18: La tònica del públic, al fons, és la de sempre, eh? Que no hi va, al pavelló, eh?
12: Home, se'l veu buidet, no? Encara estem en la fase de grup, suposo que s'anirà omplint quan arribin partits més importants.
18: Competició que es disputa a Egipte. I en bàsquet, aquest cap de setmana ha començat la Lliga CB i els equips catalans van passant per l'escenari. Aquest degoteig constant de debuts va començar ahir amb el Barça i el Manresa i avui Macià doncs, ha seguit amb el debut del Joventut.
17: Exactament, el campió de la Supercopa diumenge passat, ho hem explicat a l'inici d'aquest programa, ha perdut amb el Breogán, un partit que, bé, la penya ha tingut Ricky Rubio i Nicola Provitola, però s'han curiosament trobat a faltar jugadors que són més secundaris, però que és un punt de vista defensiu aporta ni molt. Emir Suleimanovic i Ani Krak avui no han jugat. Resultat final, la penya ha encaixat 110 punts, 110 a 104, i a l'últim quart, que és quan la penya havia de remuntar, n'ha encaixat 35.
18: Caram.
17: Per tant, sí, aquí la penya ha tingut una fuita claríssima. Fa 7 dies contra el Barça va lluir la seva millor versió, avui doncs ha sortit la cara bé. Atenció a la crítica de Dani Miret, entrenador català a 3CAT.
11: No podem esperar ser competitius jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
17: Per tant, no tots els jugadors han estat involucrats a cada defensa i això que s'ha vist al primer quart s'ha anat allargant fins al final. La penya no n'ha tingut prou amb els 18 punts i 10 assistències de Ricky Rubio, que ho ha fet molt bé, o els 22 de Nicola Provitola, que ja serà una constant. La Provitola farà molts punts, a més ha agafat rebots 6 i assistències 4, però amb això la Lliga CB actual no n'hi ha prou. Aquesta tarda veurem si n'hi ha prou pel Girona, que rep lo Camp de Múrcia a les 5 de la tarda a Fontejau. Hi haurà el Xevi Soler pel Tot Gira, lo Camp de Múrcia és un dels equips més físics d'aquesta Lliga CB els últims anys, i a les 6 el Lleida jugarà a la pista de l'actual campió de Lliga amb molts canvis, però actual campió de Lliga, el València, que va guanyar l'altre dia partit d'Eurolliga. Sobre ahir que em comentaves, el Barça va guanyar un partit que no va ser del tot plàcid perquè el Corunya, entrenat per un català, Carles Marco, va entrar amb opcions a l'últim quart, però el Barça va imposar el seu ritme, va imposar el seu talent i amb això en va tenir prou per doblegar a un equip que acaba de pujar a la Lliga CB. 119 punts va fer el Barça, però 101 en va fer un equip que acaba de pujar, com dèiem, a la màxima categoria i, per tant, aquí sí que baixaves al vestidor, parlaves amb els jugadors i feien crítica. Oleg Balcerovski feia crítica, tot i que va ser el millor de l'equip, perquè, entre altres coses, el Barça només té un pivot. 21 punts va fer ahir.
14: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
17: Balcerovski, aquests 21 punts els va fer amb un 9 de 9 en tir de 2, alimentat bé d'assistències per jugadors com Juan Núñez, que ahir va jugar i ho va fer bé assistint en moments determinats amb força qualitat, però evidenciant que no és un jugador de notar punts. Qui sí que va notar punts va ser un dels nous fitxatges, Tyrese Martin, que confirma la seva millora, almenys contra equips dèbils. Ahir va fer 16 punts, va ser el seu millor partit juntament amb el de la Lliga Catalana contra el Manresa, cal que doncs, aquest jugador avanci i tots els altres vagin creixent perquè doncs, caldrà rotació. Ahir, per exemple, és veritat que Alexander Sekulic va poder rotar, dosificar a Brizuela, Parra i Panther perquè aquesta setmana venen dos partits a Eurolliga. Dimarts a Dubai, Dubai-Barça, el Barça contra el seu exentrenador. El Barça ha marxat, per cert, avui, marxa a aquesta hora ja cap a Dubai perquè és un viatge de pràcticament 6 hores i marxen avui, no demà, avui. I divendres ja de tornada es quedaran a Turquia perquè jugaran amb el Beşiktaş. O sigui que estem parlant de dos desplaçaments molt, molt lluny. El Manresa, per la seva banda, també va jugar ahir. Va perdre a Bilbao, també encaixant molts punts. 107 en va encaixar el Manresa i això li va restar opcions. 107 a 92, també les baixes del Manresa, Pere Oriola i Timi Allen, dos jugadors titulars, doncs van ser massa per intentar derrotar a un equip, el Bilbao, que recordem-ho, està entrenat per un tècnic targarí, Jaume Ponsarnau.
10: Gràcies, Macià.
17: Vagi bé.
10: Quatre minuts i les 3 de la tarda. Xavi Soler, a veure, avui tenim Mundial de Ciclisme masculí, ahir el femení, avui el masculí.
18: Sí, que ja vam veure ahir que el circuit és molt dur. Avui seran 273 quilòmetres, s'hauran de donar 15 voltes en aquest circuit. Primer es farà una primera part de 100 quilòmetres plans, després hi haurà aquestes voltes al circuit. Amb aquest port, amb aquesta petita cota de 1,7 quilòmetres, que fa que la prova sigui molt i molt dura. I a més, sense un favorit clar, ja sabeu que no hi està Dei Pogacar, que està lesionat, va caure a la Vuelta i encara no ha tornat a competició. Això fa que el pronòstic sigui absolutament obert. Hi ha tres noms per sobre de la resta, que pràcticament tothom els dona com a favorits. El belga Remco Evenepoel, el mexicà Isaac del Toro i el francès Paul Sexas, però també caldrà veure si els dos grans classicòmens del pilot actual, com són Wout van Aert i Mathieu van der Poel, no se'ls hi fa massa dur aquest port de 2 quilòmetres i poden optar també a la victòria final. Són els 5 grans favorits pel que fa a la participació catalana. Hi haurà un corredor, serà el català Marçal Camprubí, recordeu, ell és campió d'Espanya, va guanyar el Mundial en ruta aquest estiu passat. A priori, la seva feina serà de treballar pels seus líders de la selecció espanyola, que han de ser Enric Mas, el guanyador de la Vuelta, i Juan Ayuso, però que ell ja veu el sol fet de participar en aquest Mundial del Canadà com un somni.
7: Òbviament, crec que el meu rol serà molt més de suport, però sempre crec que hi ha oportunitats en carreres tan llargues per demostrar la forma d'un, i és una carrera amb moltíssima il·lusió, evidentment. Crec que és la carrera més il·lusiva des que segueixo el ciclisme, la que més m'ha enganxat i la que més m'ha motivat, i poder estar ja sent com està complint un somni.
18: A partir de les 3 i 8 minuts començarà aquesta prova. S'espera que s'acabi cap a 8:45. Segur que al principi tindrem escapades de ciclistes de països ben estranys, com per exemple el corredor de Guinea-Bissau Gil Landim Gómez, que el vam veure a la contrarrellotge del Mundial, vestit amb ulleres de sol del carrer. Una cosa que va fer bastanta gràcia i va ser bastant viral. Recordem que ahir la neerlandesa Demi Vollering es va imposar la prova femenina. La catalana Paula Blasi va haver d'abandonar per a culpa d'una caiguda múltiple, es va veure afectada en aquesta caiguda. L'altra catalana que hi participava, Mireia Benito, va acabar 31ena.
10: Gràcies, Xavi.
18: Adeu.
10: I vinga, per acabar, una d'handbol, una de waterpolo, perdó, en waterpolo. Entre divendres i avui s'han disputat dues jornades, tant a la Lliga masculina com a la femenina. Biel Cadilla, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda.
10: Amb un debut important, el de Maika García amb el seu nou club, el Sant Andreu.
9: Sí, comencem per la Lliga masculina, on el Club Natació Barcelona se situa com a líder després de guanyar-hi el Tenerife 14-8 i aquest migdia el Cavall de Ciutat de Ceuta 22-14. Sumen 9 punts en 3 jornades, igual que l'Atlètic Barceloneta, que ahir es va imposar el Rubí 23-9, i ja els podria igualar el Terrassa, que juga a les 5 contra el Catalunya, i també el Sabadell, que jugarà dimarts contra el Sant Andreu. Els dos equips vallesans tenen 6 punts amb un partit menys. Ara tenim en joc el Rubí, que no està perdent el Rubí per 4-8 a 5 minuts pel descans. A la Lliga femenina, entre divendres i ahir es va disputar la primera jornada i avui la segona, el Sant Andreu, que ahir va perdre el primer partit a la piscina del Sant Feliu 16-10. Avui ha guanyat a casa contra el Tenerife 15-11. El partit d'ahir va suposar el debut de Maika García, que vol deixar enrere la polèmica per la rescisió del seu contracte amb el Sabadell.
13: Jo no hi penso, això ja és un punt i a part, i ja estic centrada en el futur, en els objectius rectes per mi i per la meva família també. Com l'equip també m'està portant moltíssim, molt de sang nova, no pensar tampoc en tot el que hi ha darrere, no? i gaudir de l'esport, del waterpolo, i intentar tornar a la meva millor versió.
9: El Catalunya és el líder provisional, empatat a 6 punts amb el Mataró, amb el Sabadell i el Terrassa.
10: Gràcies, Vilcadilla. Un últim pas pel Barça d'handbol. Alfons, com el deixem?
12: Doncs guanyant de 6 com abans, 4 minuts i mig pel descans, 16-10 a favor del Barça.
10: La gent es posa a fer un cafè i a les 4 tot gira, avui amb l'Oriol Rodríguez. Fins ara!
28: Trescat Info.
0: Bona tarda, són les 3.

0: El govern espanyol assegura que està treballant contrarrellotge per poder aprovar dimarts vinent un decret d'habitatge al Consell de Ministres. Pedro Sánchez demana altura de mires a la resta de partits perquè pugui tirar endavant. Sumar adverteix que si juguen la legislatura, Junts veu amb bons ulls frenar els fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. A la Puerta del Sol, a Madrid, centenars de persones continuen acampades en senyal de protesta per aquesta situació de l'habitatge i reclamen que dimarts el govern espanyol aprovi el decret antidesnonaments alhora que exigeixin que inclogui la renovació automàtica dels contractes. A Catalunya, el sindicat de llogateres crida a protestar demà a l'acte que Pedro Sánchez té previst de fer a la tarda a Barcelona. La Unió Europea ho té cada vegada més difícil per complir amb el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units i falta de coordinació entre els governs europeus. La policia antiterrorista britànica ha detingut diversos sospitosos de portar explosius a prop d'una base aèria britànica que els avions nord-americans han fet servir per bombardejar l'Iran. De moment es desconeix la identitat i nacionalitat de les persones detingudes. Un doble tiroteig a Sud-àfrica deixa 27 persones mortes. En tots dos casos ha passat en locals nocturns i se'n desconeixen les causes. Sud-àfrica té una de les taxes d'homicidis més altes de tot el món. Només el 6,5% de les criatures que neixen a l'estat espanyol porten primer el cognom de la mare. La llet permet triar l'ordre fa anys, però la gran majoria de famílies continuen amb el costum de posar primer el cognom del pare. Són dades del Ministeri de Justícia, a les quals hem tingut accés a 3cat.info. La Setmana del Llibre en català tanca avui la millor edició de la seva història amb xifres rècord. L'han visitat més de 130.000 persones i s'ha arribat a una facturació que frega el 1 milió d'euros, un 12% més que ara fa un any. El Passeig Lluís Companys ha acollit el certamen per tercera ocasió consecutiva. I avui a les festes de la Mercè encaren ja l'última jornada marcada per molts d'actes de cultura popular a Barcelona i a la nit pel piro musical. Atenció que el tradicional espectacle de pirotècnia aquest any canvia d'ubicació i no es farà a Maria Cristina, sinó a la platja de la Nova Icària a les 10 de la nit.
1: Esports.
2: El Barça disputa a aquesta hora el segon partit del Mundial de Clubs d'handbol al Caire, a Egipte. L'equip blaugrana s'enfronta al Zamalek egipci i està guanyant per 19-11 quan és a punt d'arribar a la mitja part. Derrota de la penya en el seu debut a la Lliga CB. Els de Badalona han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. Aquesta tarda, dos partits més, Girona-Múrcia a les 5 i València-Lleida a les 6. I en futbol, nova jornada de la UEFA Nations League. Aquest vespre, Alemanya-Grècia amb el blaugrana Adeyemi i Noruega-Portugal amb Cancelo.
0: Tarda amb més núvols, sobretot a la costa i també al prelitoral, i també al nord del país, on hi pot ploure una mica. Avui a la nit apareixeran els primers ruixats a la costa i es generalitzaran de manera dispersa demà al matí. S'espera una primera setmana de tardor de ruixats i temps insegur.
1: 3cat Info.
0: Passem poc més de 4 minuts de les 3 de la tarda. Us està parlant Jaume Brufau. El govern espanyol assegura que treballa contrarrellotge per aprovar dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. És la principal demanda que fan els centenars d'activistes pel dret a l'habitatge que a aquesta hora estan acampats des d'ahir la nit a la Puerta del Sol de Madrid en una protesta que s'inspira en el moviment del 15M d'ara fa 15 anys. En un míting del PSOE avui a Getafe, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a aquesta acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada dimecres a Madrid i que ha sigut l'espurna d'aquestes concentracions.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
0: Pedro Sánchez ha afegit que hi haurà un decret d'habitatge, però no n'ha avançat cap mesura ni tampoc ha aclarit quin abast pot arribar a tenir. Suma adverteix que han de ser ambiciosos perquè s'hi juguen la legislatura. N'ha parlat Yolanda Díaz.
4: Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país, que se están forrando.
0: Després de passar pel Consell de Ministres, el decret s'haurà de convalidar al Congrés i per això el govern espanyol negocia amb els seus socis d'investidura. És en aquest sentit que avui, des del País Basc, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que estan disposats a donar-hi suport si es trenen els fons voltor, però no es perjudiquen els petits propietaris.
5: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
0: Des de Podem, Irene Montero també adverteix que la crisi de l'habitatge no acabarà amb un sol decret.
6: Esta movilización no se acaba con un real decreto, no se acaba con un parche. Necesitamos expropiar las viviendas a los fondos buitre, necesitamos que las casas sean para vivir, prohibir la especulación.
0: El Partit Popular, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'haver-se carregat el mercat de l'habitatge a Espanya. Ho ha dit el seu portaveu, Juan Bravo.
7: Lo que no puede pretender arreglar en 4 días lo que ha destrozado en 8 años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda.
0: Vox, de la seva banda, continua vinculant la immigració a aquesta crisi social i en un escrit al seu compte oficial d'X, el partit ha escrit literalment «Tot Espanya sap que si en lloc de Mari Carmen fos Moro Carmen, tindria casa». Centenars de persones continuen acampades des de la nit a la Porta del Sol de Madrid. Volen pressionar així el govern espanyol perquè dimarts aprovi aquest decret. Des del sindicat de llogateres reclamen a Pedro Sánchez que el text inclogui els lloguers indefinits. Madrid, Alba Gil.
8: I és la condició que posen aquí a la Porta del Sol que el decret d'habitatge, batejat com a decret Mari Carmen, inclogui una pròrroga automàtica i indefinida de tots els contractes vigents. Adverteixen que sense aquesta mesura no desmuntaran l'acampada. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
9: Si no se meten los contratos indefinidos, en este país gobiernan los buitres y este gobierno progresista ja no tiene ningún sentido.
8: Aquesta és la situació al quilòmetre zero de Madrid, on centenars de persones han passat la nit acampades per fer pressió al govern espanyol.
10: Yo creo que la vibra o lo que parece es que la gente no se va a mover hasta que no cambie algo de una vez por todas y para siempre.
11: Es una desgracia que haya tenido que pasar el desahucio de Mari Carmen de una persona de casi 90 años para que por fin despertemos.
12: El gobierno nos escuche, escucha una sociedad que està cansada de la especulació.
8: Durant el matí la plaça s'ha anat omplint de gent, també de turistes i de curiosos, i de moment l'ambient és tranquil, amb certa expectació per saber cap a on anirà aquesta protesta. A més, s'han organitzat tallers i activitats culturals que es duran a terme al llarg del dia a l'espera dels moviments polítics.
0: Mentrestant, aquí a Catalunya, el sindicat de llogateres demana la mobilització de la ciutadania aprofitant la visita demà del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Barcelona. Ho han anunciat des de Barcelona mateix. Ho hem seguit amb la Maria Guixà.
13: El Sindicat de Llogateres de Catalunya convoca demà una concentració davant el Palau de Congressos de Catalunya aprofitant la visita de Pedro Sánchez a la capital catalana. El cap de l'executiu espanyol ve a fer una entrega de premis i des del sindicat es vol que tothom qui participi en aquesta concentració pugui dir-li presencialment que cal aprovar els contractes de lloguer indefinits. Sentim Enric Aragonès, portaveu del sindicat.
14: I per això convoquem demà a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos de Catalunya, on arribarà Pedro Sánchez, per deixar-li clar que no acceptarem una farsa i que volem contractes indefinits per poder viure amb tranquil·litat i amb estabilitat.
13: Per tal de preparar aquesta acció de demà, el sindicat ha convocat aquesta tarda a les 7 al carrer Entença 69 les accions de protesta per preparar-ho de cara a demà. Justament en aquest punt de la ciutat és on viu la Rosario, una veïna que està en risc de desnonament. Al marge d'aquesta acció de demà a les 7 de la tarda al Palau de Congressos, el sindicat també prepara una acció sorpresa a les 8 del matí de demà, però que no ha volgut donar cap detall i no descarta protestes i seguir amb mobilitzacions els propers dies. Ara mateix, però, l'opció de l'acampada no és sobre la taula. Prefereixen concentrar esforços en la concentració de demà al Palau de Congressos.
0: Poc més de 4 minuts i serà un quart de 4 de la tarda. A Ceuta, la policia ha posat en marxa avui al matí una operació a la platja Benítez per desallotjar assentaments situats a prop de la desaladora. Segons fonts policials, l'operació, en què hi participen més de 300 efectius, s'ha fet per motius de seguretat. Centenars de persones malviuen en aquesta zona de la ciutat autònoma des de finals de juliol, quan hi van arribar procedents del Marroc. La policia argumenta que el campament posa en risc tant els migrants com la desaladora en si, una instal·lació estratègica per garantir el subministrament d'aigua a la ciutat. Aquestes persones estan instal·lades entre els blocs que hi ha a la zona i també a l'Espigó, on una caiguda podria tenir conseqüències greus. N'ha parlat el comissari de la policia, Francisco López.
15: El riesgo, evidentemente, es que pudiera haber alguna acción concertada o no sobre la desalinizadora. Calculamos que sobre unas 250 personas se les ha levantado. Se hemos llevado a la zona del Guano. En la zona baja se queda el resto hasta que haya un espacio habitacional, porque no tenemos dónde ubicarlos.
0: Després del desallotjament, els pròxims dies es netejarà la zona i es delimitarà l'espai, que quedarà tancat per evitar que s'hi tornin a poder instal·lar. L'operació arriba després que el dia 11 de setembre la Conselleria de Medi Ambient a Ceuta requerís a la delegació del govern que es retirés del campament per motius de seguretat i per protegir les instal·lacions d'aquesta desaladora. La Unió Europea ho té cada vegada més difícil per complir amb el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Ara el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir. Els auditors públics encara veuen una forta dependència militar respecte als Estats Units, falta de coordinació entre els governs europeus i massa obstacles, afirmen, en les cadenes de producció. Ens omplia des de Brussel·les el nostre corresponsal Bruno Forte Amiràs.
16: Tot i els milers de milions d'euros públics invertits en la indústria armamentista, els fabricants europeus continuen produint poc i a un ritme lent. Ho explica a Catalunya Ràdio Kinga Wisniewska, auditora del Tribunal de Comptes Europeu.
17: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
16: Com que aquí no es fabriquen prou armes per ajudar Ucraïna, Europa les ha de comprar als Estats Units. I al final, els diners públics que els governs europeus inverteixen en defensa acaben reforçant les empreses nord-americanes.
17: A vegades hi pot haver necessitats urgents que justifiquin comprar recursos fora, però sempre ho has de fer amb un pla per poder desenvolupar a llarg termini aquests mateixos recursos dins de la Unió Europea.
16: Troba que massa sovint els països europeus van per lliure a l'hora d'adquirir armament i això crea duplicitats innecessàries o mancances que costa de resoldre. Proposa compres conjuntes.
17: Crec que cal gastar millor i no tan sols gastar més. Posem massa el focus en quan gastem en comptes de preguntar-nos com de bé ho gastem. I això és una mica trampa.
16: Un altre problema és que en territori europeu falten primeres matèries per fabricar explosius o pólvora.
0: La policia antiterrorista britànica ha detingut com a mínim 5 persones sospitoses de portar explosius a prop d'una base aèria britànica de l'oest d'Anglaterra que els avions nord-americans han fet servir en els bombardejos contra l'Iran. Per ara es desconeix la identitat i nacionalitat de les persones detingudes. Londres ara, Quim Olivares.
18: El poble de Welford, enmig d'una típica zona rural anglesa, a unes 2 hores de Londres, es troba al costat de la base de Fairford, que la Força Aèria dels Estats Units fa servir sovint. Els habitants de la població han estat desallotjats a correcuita fins a un poliesportiu proper. La policia els ha trucat a la porta de matinada, com ha explicat aquest veí a la BBC.
19: We need you to leave immediately.
20: Heu de marxar immediatament, i volia dir en 5 minuts, i llavors ha sigut posar-se la roba i només ha tingut temps de donar menjar al gat.
18: La policia talla ara tots els accessos a la base i equips experts en explosius analitzen unes furgonetes que van aparèixer de matinada enmig del poble. Les autoritats han facilitat poca informació, asseguren que la situació està continguda. El mateix veí ha explicat el que passava a l'interior del poble gràcies a les càmeres de seguretat que tenen a casa.
20: Hem vist fotos d'alguns robots que miraven a l'interior de les furgonetes que van aparèixer ahir a la nit.
18: Avions nord-americans van atacar llançadores de míssils iranians durant la guerra iniciada per Donald Trump contra la República Islàmica de l'Iran des d'aquesta base anglesa. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que la base seria objectiu legítim. Per ara, però, es desconeix la identitat dels detinguts.
0: I a Sud-àfrica, com a mínim 27 persones han mort aquesta nit en dos tirotejos que hi ha hagut a Ciutat del Cap i a Johannesburg. El primer ha passat en un bar de la ciutat de Vedela, al sud-oest de Johannesburg, quan 8 homes armats amb fusells han assaltat el local, han mort 17 persones i n'han ferit 15 més. Segons fonts policials, sembla que abans de la matança els assaltants haurien pres els telèfons mòbils dels clients i després de disparar han fugit. Es desconeixen les causes que els haurien empès a cometre aquest crim i la policia ja ha iniciat la recerca dels autors. I a prop de la Ciutat del Cap hi ha hagut un altre tiroteig quan un grup de persones estaven ballant també en un altre local. I algú ha començat a disparar. Han mort 10 persones i 11 més han quedat ferides. Sud-àfrica, amb 62 milions d'habitants, té una de les taxes d'homicidis més altes de tot el món, amb gairebé 60 persones assassinades cada dia.
1: 3CAT Info.
0: Ara passa un minut d'un quart de 4 de la tarda. Informació del trànsit. Amb connexió des de l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
2: Bona tarda, Jaume. Ara mateix la C14 està tallada en tots dos sentits a l'altura d'Oliana a causa d'un accident. A la P7 hi ha cues de 5 quilòmetres a la Roca del Vallès en sentit sud per un accident que també hi ha hagut fa una estona. En la mateixa P7 hi ha retencions a Montornès del Vallès en sentit nord. I també a la G600 hi ha hagut un accident a Tordera en sentit sud cap a Blanes i també provoca circulació espessa. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: El temps.
0: Jofre Genué.
21: Lentament van arribant alguns canvis, de moment de manera tímida, però avui ja parlem d'un cel més variable, de presència d'alguns núvols baixos a tota la façana litoral i prelitoral que han donat una matinada, han ajudat a que la matinada hagi sigut menys fresca, molts punts de la costa, però també ajudaran a que avui les màximes quedin una mica més curtes. De fet, avui els valors més alts s'aproximaran als 30-31 graus, sobretot a Ponent, 32 potser, Pla de Lleida, o potser alguns sectors de les Terres de l'Ebre, on a migdia ja s'arribava a prop dels 28. En general, la resta del termòmetre anirà perdent graus amb aquesta presència de cel més ennublat. De fet, a la tarda els núvols baixos a la costa, amb aquesta aportació de vents marítims humits, han d'anar a més aquests núvols baixos, fins i tot no descartaríem algun petit plogim esporàdic cap a la costa nord, o sobretot també a muntanya, cap al Pirineu i Prepirineu, on els núvols s'han de fer abundants al llarg de les properes hores, tarda-vespre, sobretot. Però bé, el canvi de temps s'inicia a partir de demà, al llarg de la setmana, una darrera setmana de setembre, primera setmana de tardor, en què el temps serà inestable, amb diverses perturbacions que n'hi han arribant. Començarem aquest dilluns amb una tongada de ruixats dispersos al litoral i al prelitoral, hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja. A la tarda podria haver-hi alguna pausa, s'haurà d'anar actualitzant a mesura que la perturbació es vagi aproximant i sembla ara com ara que dimarts la tongada de pluja seria més generosa i general, ja de matinada. Localment, amb alguna tempesta una mica intensa, sobretot cap al terç oest sud del país. En dies posteriors no acabarà de fer net i amb l'arribada del mes d'octubre sembla que arribaran més tongades de ruixats amb unes temperatures sempre amb tendència a anar situant-se allà on tocaria per l'època.
1: 3CAT Info.
22: Fins on arribaries per guanyar el gran pot de la Loto? Un matemàtic?
23: L'Estefan.
22: Tenia un pla arriscat per vèncer la loteria.
24: Va dir, jugarem totes les combinacions de la loteria.
22: Però la Loteria Nacional va contraatacar.
25: S'anaven apagant màquines ràpidament.
26: Era literalment una batalla existencial.
22: Guanyar la loteria. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: El Papa Lleó XIV ha fet una crida als bisbes francesos perquè continuïn aplicant mesures per fer front a casos d'abusos sexuals a l'Església. Avui el pontífex ha visitat Lourdes, on a més de reunir-se amb els bisbes, també s'ha trobat en privat amb algunes víctimes d'abusos. Són trobades que vol fer per escoltar els seus testimonis. S'ha reconegut que com a mínim 330.000 menors van patir aquests abusos sexuals en institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020. París, Isabel Galí.
3: La Gislaine i la Raimond són de Loctudy, un petit poble pesquer de la Bretanya amb unes platges paradisíaques, una bellesa que contrasta amb l'horror del que hi van viure elles i tantes nenes més als anys 70. El germà Gabriel Girard les violava a classe. Tenien 9 anys.
4: Des actes quotidiens.
5: Eren actes quotidians. Era molt, très, très molt violent. Jeune. A mi em va destruir completament i a moltes camarades també.
4: Bon,
6: il nous prenait individuellement au bureau.
5: Ens cridava individualment a la seva taula i aquells que no hi anaven estaven obligats a fer un treball personal. Amb ordres de no aixecar el cap. I aleshores agafava una víctima que retenia entre les cames i...
3: S'han comptabilitzat fins a 170 víctimes del pare Girard, però entre 1950 i 2020 almenys 330.000 menors d'edat van patir abusos en les institucions religioses franceses. En el seu viatge a Espanya, el papa Lleó XIV va demanar als bisbes que escoltessin les víctimes, una petició que, segons el portaveu de la Conferència Episcopal,

0: concret?
1: El procés de justícia transicional que es va iniciar el 2021 ha indemnitzat ja 1.800 persones amb compensacions mitjanes de 36.000 euros, però per les víctimes el que els cal són cartes de perdó dels bisbats o de les escoles implicades, i això de moment només s'ha aconseguit en un 17% dels casos.
2: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha molt poques parelles que triïn per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare davant del cognom del pare. Segons dades de les quals hem tingut accés a 3cat.info, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a tot l'estat porten primer el cognom de la dona, és a dir, que una gran majoria de famílies, el 93,5%, van optar per continuar amb la fórmula tradicional. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que el pes de la tradició patriarcal encara és molt important a l'hora de prendre aquesta decisió.
3: Aquí s'estarà canviant tot el símbol del parentiu patrilineal, no? Que es reconeix la família del pare com aquesta idea de transmissió, i són les dones les que es van sumant les famílies dels homes. Llavors, no és només el canvi d'ordre, sinó que a nivell de com pensem les relacions familiars té un impacte simbòlic.
2: També assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions.
3: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
2: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva mare.
4: 3cat Info.
2: Poc més de 6 minuts i mig i seran 3:45 de la tarda.
4: Esports.
2: Biel Cadilla, bona tarda.
5: Bona tarda, Jaume. Comencem amb esport en directe, perquè el Barça d'handbol està disputant a aquesta hora el segon partit de la fase de grups del Mundial de Clubs al Caire, a Egipte. L'equip blaugrana s'enfronta a l'equip anfitrió, el Zamalek egipci, i està guanyant aquest partit l'equip blaugrana, que per cert, partit que es pot veure per Esport 3. El Barça, doncs, que està imposant-se en aquest partit d'handbol, com diem, el segon que juga en aquest Mundial de Clubs d'handbol. El primer ja el va guanyar contra el Pinheiro brasiler per 33-44, i per tant busca la classificació per la final d'aquest Mundial de Clubs d'handbol que s'està disputant a Egipte, al Caire, i que el Barça vol guanyar. Un partit que, com diem, ara mateix està ja a la segona part i el Barça està guanyant de 7-22-15. D'altra banda, l'ACB de bàsquet debut amb derrota de la penya a la Lliga. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
6: No podem esperar ser competitius jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
5: Aquesta tarda es disputaran dos partits més en presència catalana. A les 5, Girona-Múrcia, i a les 6, València-Lleida. La primera jornada de la CB va començar ahir amb victòria del Barça contra el Coruña al Palau per 119-101, amb recital del pivot blaugrana Oleg Balcerovski amb 21 punts, 6 rebots i 30 de valoració.
7: Tenemos muchos jugadores, ¿no? Hay algunos lesionados y los que están pueden jugar. O sea, ahora la situación es así, que prácticamente estoy yo de único 5 de verdad, pero en nada puede ser diferente. O sea que me alegro que puedo ayudar al equipo, pero eso puede cambiar muy rápido.
5: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92.
4: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, aquesta hora s'està disputant la prova de

0: ruta masculina amb la participació del català Marcel Camproví. Té un recorregut de 273 quilòmetres amb un primer tram de 100 quilòmetres en pla i després 13 voltes en un circuit amb un exigent tram de gairebé 2 quilòmetres de pujada amb un percentatge del 7%. Sense Pogacar, els favorits són Evenepoel, Del Toro, Sechas, Van Aert i Van Der Poel. Ahir la neerlandesa Demi Vollering es va imposar a la prova femenina. La catalana Paula Blasi, de la seva banda, va haver d'abandonar després d'una caiguda múltiple i la també catalana Mireia Benito va acabar en la 31a posició.
1: 3CAT Info.
0: En futbol, avui comença la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen dos partits amb presència d'internacionals del Barça. A 9:15, Karim Adeyemi pot ser titular a l'Alemanya Grècia. I a la mateixa hora, Joao Cancelo també pot tenir minuts al Noruega-Portugal. Un partit on es podrà veure el duel golejador entre Haaland i Cristiano Ronaldo. Per altra banda, aquesta tarda també jugaran a les 6 els Països Baixos de Xavi Hernández. El combinat neerlandès s'enfrontarà a Sèrbia, a Belgrat. Ahir, debut en victòria de la selecció espanyola a la competició. El combinat espanyol va guanyar Anglaterra per 2-3 a Wembley. Lamine Gordon va marcar i Eric García va ser baixa d'última hora per molèsties al genoll. Avui li faran proves. Lamine, Cubarsí i Rodri van jugar els 90 minuts. Olmo va disputar 82, Gordon 70 amb Anglaterra i Pedri, que no va ser titular, va jugar els últims 20 minuts del partit. Fermín, d'altra banda, es va quedar a la banqueta. Al marge d'aquest Anglaterra-Espanya, ahir també es va jugar a Livaković amb Croàcia. El porter del Barça va jugar els 90 minuts del República Txeca 1, Croàcia 2, i el blanc i blau Derkusic va ser titular en l'Eslovènia 0, Escòcia 0. El futbolista de l'Espanyol, això sí, va ser substituït al 64 per problemes físics. A la Lliga F, aquesta tarda a les 6, l'Espanyol visitarà el camp del Depor en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Les blanquiblaves tindran la baixa de la seva portera titular, Romain Salvador, que ha caigut de la convocatòria per unes molèsties. El Barça, per la seva banda, va guanyar ahir per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja, que s'ha convertit en la jugadora més jove a fer un gol amb el conjunt blaugrana, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. El tècnic Pere Romeu a les seves qualitats, però recorda que encara és molt jove i té marge de millora.
2: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt poc a poc, molta pausa.
0: Amb el Barça va reaparèixer i tant a bon matí, després de deixar enrere les molèsties derivades de la greu lesió de Peroné de la temporada passada. A la Primera Federació, aquesta tarda a les 4, l'Europa rep el Majadahonda a Can Dragó. Ahir, victòria del Sant Andreu contra el Nàstic per 1-2 a Tarragona, en el duel català jugat al nou estadi. I encara un últim apunt de futbol, perquè avui es disputen les anades de la fase prèvia de la Copa amb participació d'un equip català, el Prat, que juga al camp del Sant Rafel i Vicenc. A les 4 jugaran aquest partit d'anada. La tornada serà el cap de setmana vinent. Qui passi aquesta eliminatòria entrarà ja en el quadre definitiu de la Copa.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 3:45. Aquesta hora ressaltem que el govern espanyol assegura que està treballant per poder aprovar dimarts un decret d'habitatge al Consell de Ministres. Pedro Sánchez demana altura de mires a la resta de partits perquè pugui tirar endavant. Junts veu amb bons ulls frenar els fons voltor, però alhora exigeix protegir els petits propietaris. Això mentre centenars de persones continuen acampades des d'ahir a la nit a la Porta del Sol a Madrid, volen pressionar així perquè s'aprovi aquest decret. Des del sindicat de llogateres reclamen a Pedro Sánchez que el text inclogui els lloguers indefinits. Aquí a Catalunya, el sindicat de llogateres demana la mobilització de la ciutadania aprofitant demà la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. D'altres qüestions que també us volem explicar des d'ara fins a arribar a les 4 de la tarda. Una directiva europea vol acabar de socarrel amb la pràctica del blanqueig ecològic. Per això obliga a canviar ja a partir d'avui l'etiquetatge de productes i han d'incloure a partir d'ara informació veraç, documentada i certificada dels atributs ecològics que contenen. I diversos ajuntaments han decidit tirar endavant mesures per millorar la xarxa comercial als seus municipis. Per exemple, el consistori de Figueres preveu limitar la distància mínima entre locals. L'Ajuntament de Salt limita l'horari nocturn de supermercats o bugaderies per evitar que molestin els veïns. Biel Cadilla, bona tarda.
2: Bona tarda, Jaume.
1: Què destaques en l'esport a aquesta hora, Biel?
2: Doncs mira que el Barça és a punt de guanyar el segon partit de la fase de grups del Mundial de Clubs d'Handbol que es disputa al Caire, a Egipte. S'està imposant en l'equip anfitrió, el Zamalek egipci, per 25-16 quan és a punt d'acabar aquest partit.
1: Tarda de diumenge, aquest primer diumenge de tardor, una mica més ennuvolada, amb risc d'algun primer plogim puntual a la costa nord o en punts de muntanya. L'ambient és càlid, però encara amb temperatures que, com a molt, avui pugen fins als 30 graus. Demà matí esperem més ruixats al litoral i al prelitoral i més pluja de cara a dimarts. El govern espanyol assegura que treballa contrarrellotge per aprovar dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. És la principal demanda que fan els centenars d'activistes pel dret a l'habitatge, que estan acampats des d'ahir a la nit a la Porta del Sol de Madrid, en una protesta que recorda el moviment del 15M d'ara fa 15 anys. En un míting del PSOE avui, a Getafe, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a aquesta acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada dimecres a Madrid i que ha sigut el detonant de totes aquestes concentracions i reivindicacions.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
1: Pedro Sánchez afirma que hi haurà un decret d'habitatge, però no n'avança cap mesura ni tampoc aclareix quin abast pot tenir. Sumar adverteix, n'ha parlat Yolanda Díaz, que han de ser ambiciosos perquè s'hi juguen la legislatura.
4: Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país, que se están forrando.
1: Després de passar pel Consell de Ministres dimarts, el decret s'haurà de convalidar al Congrés i per això el govern espanyol negocia amb els seus socis d'investidura. En aquest sentit, avui, des del País Basc, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que estan disposats a donar-hi suport si es frenen els fons voltor, però no es perjudiquen alhora els petits propietaris.
5: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
1: I des de Podem, Irene Montero també adverteix que la crisi de l'habitatge no acabarà amb un sol decret.
6: Esta movilización no se acaba con un real decreto, no se acaba con un parche. Necesitamos expropiar las viviendas a los fondos buitre, necesitamos que las casas sean para vivir, prohibir la especulación.
1: El Partit Popular, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'haver-se carregat el mercat de l'habitatge a Espanya. N'ha parlat el seu portaveu, Juan Bravo.
7: Lo que no puede pretender arreglar en 4 días lo que ha destrozado en 8 años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda.
1: I Vox, de la seva banda, continua vinculant la immigració a aquesta crisi social. I en un escrit al seu compte oficial d'X, el partit ha escrit literalment: tota Espanya sap que si en lloc de Mari Carmen fos Moro Carmen, tindria casa. Centenars de persones, com us dèiem, estan acampades a la Porta del Sol, a Madrid, volen estar-s'hi fins dimarts, pendents del que passi amb l'aprovació d'aquest decret per evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
0: I és la condició que posen aquí a la Porta del Sol que el decret d'habitatge, batejat com a decret Mari Carmen, inclogui una pròrroga automàtica i indefinida de tots els contractes vigents. Adverteixen que sense aquesta mesura no desmuntaran l'acampada. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
8: Si no se meten los contratos indefinidos, en este país gobiernan los buitres y este gobierno progresista ja no tiene ningún sentido.
0: Aquesta és la situació al quilòmetre zero de Madrid, on centenars de persones han passat la nit acampades per fer pressió al govern espanyol.
9: Yo creo que la vibra, o lo que parece, es que la gente no se va a mover hasta que no cambie algo de una vez por todas y para siempre.
10: Es una desgracia que haya tenido que pasar el desahucio de Mari Carmen de una persona de casi 90 años para que por fin despertemos.
11: El gobierno nos escuche, escucha a una sociedad que està cansada de la especulació.
0: Durant el matí la plaça s'ha anat omplint de gent, també de turistes i de curiosos, i de moment la mina és tranquil, amb certa expectació per saber cap a on anirà aquesta protesta. A més, s'han organitzat tallers i activitats culturals que es duran a terme al llarg del dia a l'espera dels moviments polítics.
1: Aquí a Catalunya, el Sindicat de Llogateres demana la mobilització de la ciutadania aprofitant la visita demà del president del govern espanyol a Barcelona, Maria Guixà.
12: El Sindicat de Llogateres de Catalunya convoca demà una concentració davant el Palau de Congressos de Catalunya aprofitant la visita de Pedro Sánchez a la capital catalana. El cap de l'executiu espanyol ve a fer una entrega de premis i des del sindicat es vol que tothom qui participi en aquesta concentració pugui dir-li presencialment que cal aprovar els contractes de lloguer indefinits. Sentim Enric Aragonès, portaveu del sindicat.
13: I per això convoquem demà a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos de Catalunya, on arribarà Pedro Sánchez, per deixar-li clar que no acceptarem una farsa i que volem contractes indefinits per poder viure amb tranquil·litat i amb estabilitat.
12: Per tal de preparar aquesta acció de demà, el sindicat ha convocat aquesta tarda a les 7 al carrer Entença 69 les accions de protesta per preparar-ho de cara a demà. Justament en aquest punt de la ciutat és on viu la Rosario, una veïna que està en risc de desnonament. Al marge d'aquesta acció de demà a les 7 de la tarda al Palau de Congressos, el sindicat també prepara una acció sorpresa a les 8 del matí de demà, però que no ha volgut donar cap detall i no descarta protestes i seguir mobilitzacions els propers dies. Ara mateix, però, l'opció de l'acampada no és sobre la taula. Prefereixen concentrar esforços en la concentració de demà al Palau de Congressos.
1: Dos quarts i mig de quatre de la tarda.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Avui ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara la nova normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. La finalitat és posar fi a la pràctica del que es coneix com a blanqueig ecològic, que consisteix en fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques que té un producte. Les noves etiquetes han d'incloure termes concrets, clars, informació veraç i contrastada i documentada. En una entrevista a 3CAT Info, la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, Elisenda Estanyol, ha explicat el canvi que suposa aquesta nova norma.
15: A partir d'ara doncs, podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui doncs, que un producte és sostenible o és ecològic, doncs en allí mateix podrem veure, no?, a quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i, per tant, dona molta més seguretat.
1: Des de Greenpeace Espanya, el seu portaveu, Miguel Ángel Soto, aplaudeix la mesura.
16: Se acabó la impunitat. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación.
1: Una nova normativa que formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible. L'Ajuntament de Figueres preveu limitar a 50 metres la distància mínima entre nous locals que, segons el seu parer, poden degradar la imatge comercial de la ciutat. És una de les mesures que planteja el Pla Especial d'Usos Comercials que el consistori vol aprovar al novembre. Girona, Berta Artigas Fontàs.
17: L'Ajuntament treballa en un document que vol regular l'obertura de nous establiments, especialment d'aquells sectors que el consistori considera que ja tenen una oferta excessiva i que degraden la ciutat, com els d'accessoris de telefonia, els supermercats 24 hores, els negocis de manicura o els establiments de productes de cànnabis, entre d'altres. Tot i que no estan ultimant els detalls, sobre la taula hi ha la proposta d'establir una distància mínima de 50 metres entre dos negocis d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
18: Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
17: El pla inclourà tot l'àmbit del centre històric de la ciutat i alguns carrers propers. L'objectiu de l'Ajuntament és aprovar-lo el mes de novembre.
1: I a Sala, el Gironès, l'Ajuntament ha acordat limitar l'horari nocturn de bugaderies, supermercats i d'altres negocis 24 hores per reduir les molèsties per soroll durant la nit i afavorir el descans dels veïns. Girona de nou, ara però amb Pau Bartrolí.
19: La modificació de l'ordenança aprovada en l'últim ple municipal impedirà que alguns negocis puguin funcionar les 24 hores del dia. La mesura afecta sobretot bugaderies, perruqueries, locutoris, supermercats i establiments amb màquines de venda automàtica. El tinent d'alcalde de Salt, Àlex Barceló, explica que les activitats en si no generaven problemes, però sí el soroll dels usuaris a altes hores de la nit.
20: Arrel d'aquestes activitats i dels horaris, doncs, havíem tingut conflictes amb els veïns per l'acumulació de gent que podien generar, per usos indeguts que es feien del recinte que no està vigilat, i per tant aquí el que varen decidir era regular-ho per evitar que es generessin aquestes molèsties.
19: A partir d'ara, aquests negocis no podran obrir entre les 10 de la nit i les 7 del matí durant els mesos d'estiu. La resta de l'any, d'octubre a maig, la franja restringida serà de les 9 de la nit a les 6 del matí. El govern local espera d'aquesta manera millorar la convivència entre les activitats i el seu entorn.
1: A Lleida, la comunitat senegalesa representa un 5% del total de la població estrangera. La capital del Segre és una de les ciutats catalanes on aquest col·lectiu és més nombrós. Aquesta setmana, dues activistes de la Plataforma de Dones per la Pau a Casamance, una regió situada al sud del Senegal i en conflicte des de fa 40 anys, han fet parada a Lleida per mantenir una trobada amb representants de la comunitat senegalesa. Hi ha pogut conversar la Júlia Albacar.
21: El conflicte de Casamance, al sud del Senegal, és un dels més llargs del continent africà amb més de 40 anys de combats. L'arrel la trobem en la separació geogràfica d'esta regió respecte a la resta del país. La zona, per exemple, té un clima diferent, més humit, però també hi ha diferències socials i culturals importants. Unes diferències que van acabar derivant en un conflicte armat per reclamar la independència de la regió. 40 anys després, ara es viu un estat de guerra freda, com denuncia Nia Kosek, una de les activistes de la plataforma.
22: Actualment, la situació a Casamance es pot qualificar de guerra freda, perquè no podem afirmar que hi ha una pau definitiva, perquè no s'ha formalitzat. De fet, no s'ha acreditat encara que visquem en una pau real.
21: És en este context que va néixer el 2010 la Plataforma de Dones per a la Pau per millorar la convivència a la regió i sobretot recuperar la veu de les dones que havia quedat relegada des de l'inici del conflicte. Sec explica que moltes participen activament ara en la vida social i pública, tot i que això ha tingut conseqüències.
22: Malauradament, resoldre un problema n'ha portat un altre. Les dones estan molt sol·licitades per a fires, reunions, seminaris i cursos, el que fa que els falti temps. Això provoca problemes domèstics, ja que els seus marits volen que es quedin a casa i fins i tot hem constatat algun cas de divorci.
21: La Plataforma de Dones per a la Pau va rebre esta setmana el Premi Construcció de Pau que atorga l'Institut Català Internacional per la Pau, un dels reconeixements més importants d'esta categoria. Abans d'anar a Barcelona a recollir el guardó, van fer parada a Lleida, on es van poder trobar amb les comunitats senegaleses de la ciutat, on es va abordar la situació actual del país i els seus vincles amb Europa i Catalunya.
14: Trescat Info. Trescat Info.
1: Són 3:15. Trànsit ara. Informació des de l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
23: Bona tarda, Jaume. Poques incidències en aquest moment a la xarxa viària, això sí, assenyalem que hi ha circulació intensa a l'AP7, a l'altura de la Roca del Vallès, en tots dos sentits, i també a Gelida, en sentit sud. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: Perfecte, Carmina. Gràcies.
23: Fins
1: bona
23: ara.
1: Tarda.
14: El temps.
1: Jofre Genué.
2: Continua aquest augment de núvols a tota la façana litoral i prelitoral amb variabilitat, núvols que es poden espessir al llarg de les properes hores sense descartar algun petit plogim, sobretot doncs, cap a la costa, especialment nord, però no es pot descartar arreu amb aquests núvols alimentats per aquests vents humits del Mediterrani. I alhora, les nuvolades que van a més a l'àrea del Pirineu i Prepirineu amb alguns primers ruixats que han afectat, per exemple, zones del Pallars Sobirà, aquestes nuvolades que creixen una mica amb força, amb vents de sud, i que també han fet pujar força la temperatura a l'Aran, entre 2-3 graus més que ahir, a tocar dels 30, per tant, tant a la capital com a Bossòst, que han fins i tot superat els 31. Són alguns dels valors més elevats, conjuntament amb els que s'espera que arribin a 30, també a la zona del Pla de Lleida, si ja no ho han fet. Bé, el pronòstic ens indica que els núvols han de continuar anant a més. De fet, a partir d'aquesta nit poden reaparèixer els ruixats en punts de la costa, de manera dispersa. Demà tindrem una tongada de matinada a matí amb ruixats a molts punts de la façana litoral i prelitoral. I, a més, a la tarda, vespre, es podrien reactivar les tempestes per Ponent amb ruixats a les comarques de Lleida. Sembla que dimarts tindríem una tongada de pluja una mica més general i aquesta serà la tònica d'aquesta darrera la setmana de setembre, primera de tardor. És a dir, un temps molt més insegur i que les temperatures lentament es vagin normalitzant.
1: La Setmana del Llibre en Català tanca la millor edició de la seva història amb un increment de vendes, de facturació i també d'assistència. N'ha donat xifres Oriol Magrinyà, que és el president d'Editors.cat, als organitzadors.
3: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí, amb un creixement, a l'espera del tancament definitiu, un creixement aproximadament al 12% respecte a l'any passat, cosa que vol dir que molt probablement arribarem i potser superarem el 1 milió d'euros de facturació.
1: El passeig Lluís Companys, acollit per tercer any consecutiu, la setmana coincidint amb les dates de les festes de la Mercè a Barcelona, que s'acaben avui.
4: Amunt, si encara hi ets, és un ple.
1: Un munt d'activitats com cada any, cultura popular...
4: Ens ha ajudat el fons...
1: I avui el Piro Musical, que atenció, canvia de ubicació. I en comptes de l'avinguda Reina Maria Cristina, aquest any es farà a la platja de la Nova Icària, començarà a les 10 de la nit i és un dels espectacles més populars.
4: Que tremola el pols, vés-te'n cap amunt...
1: Com sempre, hi haurà molta pólvora, molta llum, però també molta música, en aquest cas amb una banda sonora triada per un artista.
4: Si ningú entén...
1: Què sentiu de fons?
4: Que les
1: Josep Montero.
4: Són finestres plenes de llum.
1: El líder d'Oc és Gràcies. Ha triat els temes que formaran part de la playlist de l'espectacle, com ja van fer els Estopa l'any passat. El grup està a punt d'acomiadar-se del seu públic amb 4 concerts, compliran l'estadi olímpic Lluís Companys. TV3, un any més, farà un especial piromusical presentat per Dulceida. Com us dèiem, cultura popular protagonista, exhibició de falcons, concurs de colles de sardana esportiva, cercavila castellera i diada històrica castellera amb els castellers de Barcelona i els Minyons de Terrassa, així com la colla joves de Xiquets de Valls.
4: No sé què diuen els teus petons, però no hi ha llei que pari la veritat del vent.
1: Castells de Barcelona, però també castells d'altres punts del país, perquè els castellers d'Esparreguera han guanyat per sobre de la colla castellera de Figueres i dels castellers de Cerdanyola el concurs de castell celebrat avui a Torredembarra, el Tarragonès. La plaça del Castell ha sigut l'escenari d'aquesta jornada castellera que ha servit de prèvia per la gran final de la setmana vinent a Tarragona i hem sigut a plaça. Torredembarra, Josep Almirall.
5: Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera jornada de la 30a edició del concurs de castells. Està bé.
24: Ho han fet descarregant el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 5 de 7 amb l'agulla. El castell de menys valor ha estat el 7 de 7 que no els compta. Un total de 1.940 punts.
5: El podi el completen la colla castellera de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
24: Els empordanesos han completat el 5 de 7, el 2 de 7 i el 7 de 7, 1.925 punts. I la tercera posició pels castellers de Cerdanyola amb el 2 de 7, el 4 de 7 amb l'agulla i el 3 de 7 sumen 1.735 punts.
5: Quarta posició compartida pels castellers de Sarrià i els castellers de Badalona i els de l'esquerra de l'Eixample.
24: Amb el 5 de 7 com a millor construcció.
5: Els castellers de Berga i els de Cal de Montbui, setena posició compartida.
24: També amb el 5 de 7 com a millor estructura.
5: A continuació, els parcets de l'Estany.
24: Amb el 7 de 7 com a millor castell.
5: Desens els castellers de Mollet.
24: Amb el 5 de 7 com a millor castell.
5: Onzens els xiquets de Cambrils.
24: També han completat el 5 de 7 com a millor estructura.
5: I tanquen la classificació els castellers del Poble Sec.
24: Amb el 4-7 amb l'agulla com a millor castell.
5: Una diada, una primera jornada del concurs que ha durat menys de 3 hores amb un gran nivell de les colles.
24: Molta agilitat, molt de nivell, una avançada de cara a les dues jornades que viurem el cap de setmana que ve. Dissabte, 4:45 de la tarda, la diada de dissabte amb 18 colles i diumenge la gran final, també a la Tàrraco Arena Plaça amb 12 colles.
6: 3CAT Info.
1: Comiat daurat del cineasta britànic Mike Leigh. La seva última pel·lícula, perquè ja ha anunciat que no en farà cap més, es va emportar ahir a la nit la preuada Conxa d'Or del Festival de Cinema de Sant Sebastià i també hi va haver premi per a una producció catalana. Hem estat seguint tot el que passava aquests dies a Sant Sebastià amb l'enviat especial de 3CAT Info, Marc Garriga.
7: Mike Leigh no s'ha pogut desplaçar fins aquí per motius de salut. La seva malaltia li afecta greument la mobilitat. Per això als 83 anys ha decidit plegar. Per tant, aquesta Conxa d'Or és un comiat somiat. Després que ja va guanyar el Festival de Canes amb Secrets i Mentides el 1996 i el de Venècia el 2004 amb El Secreto de Vera Drake, a banda de 8 nominacions als Oscars. El film Tender Loving Care és un drama ple de sentiments sobre la necessitat de cuidar-nos els uns als altres, que també s'han dut la Conxa de Plata a la millor actriu i el premi al millor guió. De la resta de guanyadors, destaca Javier Cámara, millor interpretació de repartiment per la pel·lícula fantàstica 5 minutos más, producció catalana.
8: Yo es que ya me atrevo con todo, yo me da igual. Estos dos o tres últimos años ha sido muy, muy satisfactorio porque he trabajado siempre con amigos y han sido todos proyectos preciosos. Y esta película, que sabéis que es sorprendente que estemos en este festival, ¿no? Es una película, es una comedia, es una película de género. Investigar en otros géneros, totalmente. Yo tengo un género muy fluido. Cinematogràficament parlant, digo.
7: Els Javis, per la seva part, han agraït el suport dels espectadors amb el premi del públic de la secció Perles i perquè estan omplint les sales per veure La Bola Negra.
9: Tampoco nos hemos currado una campaña de marketing enorme. Creo que hemos cuidado cada tráiler, cada póster. El tráiler lo montamos nosotros con Alberto, nuestro montador, el mismo montador de la peli. Entonces intentamos cuidar cada detalle para ver si el milagro sucede. Y parece que esta vez está sucediendo. Entonces, ¿cómo me siento? Pues imagínate, feliz. Un poco sobrepasado de las emociones, però sobretot molt feliç.
7: De la resta del palmarès, destaca que el premi de millor actriu és ex-equo amb la noruega Asta Kam August pel film Markensgrude, Com creix la terra, que també s'ha endut el de millor fotografia. També han triomfat Bian Jing, procedent de Hong Kong, premi especial del jurat, o la sueca Amanda Keller, millor direcció per Garrat Duvaimo, Tingues valor.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 6 minuts i mig i seran les 4 de la tarda.
6: Esports.
1: Biel Cadilla, bona tarda.
10: Bona tarda, Jaume. Estem seguint els darrers instants, els darrers minuts d'aquest segon partit del Barça d'handbol al Mundial de Clubs que s'està disputant al Caire, a Egipte. El Barça que s'enfronta a l'equip anfitrió, el Zamalek egipci, i està guanyant quan queden 2 minuts per al final del temps reglamentari amb un avantatge de 8 gols. 37-29 guanya el Barça aquest segon partit que, recordem, ja va guanyar el primer partit divendres contra el Pinheiros brasiler per 33-44. Per tant, poc menys de 2 minuts perquè acabi el partit, el Barça guanya per 37-29 aquest segon partit de la Superglobe, el Mundial de Clubs d'handbol que s'està disputant a Egipte. Mentrestant, en bàsquet, derrota de la penya en el seu debut avui a la Lliga ACB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Mireta, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors amb declaracions a TV3.
25: No podem esperar ser competitius jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
10: Aquesta tarda es disputaran dos partits més a l'ACB en presència catalana. A les 5, Girona-Múrcia, i a les 6, València-Lleida. Aquesta primera jornada de la Lliga ACB va començar ahir amb la victòria del Barça contra el Corunya al Palau per 119-101, amb recital del pivot blaugrana Oleg Balcerovski amb 21 punts, 6 rebots i 30 de valoració.
0: Tenemos muchos jugadores, ¿no? Hay algunos lesionados y los que están pueden jugar. O sea, ahora la situación es así, que prácticamente estoy yo de único 5 de verdad, pero en nada puede ser diferente. O sea, que me alegro que puedo ayudar al equipo, pero eso puede cambiar muy rápido.
10: Per altra banda, el de Manresa va perdre la pista del Bilbao per 107-92.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Parlem ara del Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà. A aquesta hora s'està disputant la prova de ruta masculina amb la participació del català Marcel Camproví. Quan ja s'han disputat els primers 40 quilòmetres dels 273 que té el recorregut, encapçala el grup d'escapats, lidera aquesta cursa en Tien Flinsk, l'eslové Tien Flinsk, mentre que el català Camproví el trobem amb el gran grup en la posició número 51 ara mateix. Un recorregut que té un primer tram de 100 quilòmetres en pla i després 13 voltes en un circuit amb un exigent tram de gairebé 2 quilòmetres de pujada amb un percentatge del 100%. No hi és Pogacar i, per tant, els favorits són Evenepoel, Del Toro, Sechas, Van Aert i Van Der Poel. Ahir la neerlandesa Demi Vollering es va imposar a la prova femenina, la catalana Paula Blasi va haver d'abandonar després d'una caiguda múltiple i la també catalana Mireia Benito va acabar en la 31a posició.
14: 3CAT Info.
10: En futbol, avui comença la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen dos partits amb presència d'internacionals del Barça. A 8:45, Karim Adeyemi pot ser titular a l'Alemanya-Grècia i a la mateixa hora Joao Cancelo també pot tenir minuts al Noruega-Portugal, un partit on es veurà el duel golejador entre Haaland i Cristiano Ronaldo. Per altra banda, aquesta tarda també jugaran a les 6 els Països Baixos de Xavi. El combinat neerlandès s'enfrontarà a Sèrbia a Belgrat. I ahir, debut en victòria de la selecció espanyola a la competició, va guanyar Anglaterra per 2-3 a Wembley. La Mini Gordon va marcar i Eric Garcia va ser baixa d'última hora per unes molèsties al genoll. Avui li faran proves.
14: 3CAT Info.
10: A la Lliga F aquesta tarda a les 6, l'Espanyol visitarà el camp del Depor, partit que podreu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Les blanquiblaves tindran la baixa de la seva portera titular, Romain Salvador, que ha caigut de la convocatòria per unes molèsties. El Barça, per la seva banda, va guanyar ahir per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja, que s'ha convertit en la jugadora més jove a fer un gol amb el conjunt blaugrana, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. Va reaparèixer Aitana Bonmatí després de deixar enrere les molèsties derivades de la greu lesió de peroné que va patir la temporada passada. Encara en futbol, a la Primera Federació, d'aquí a pocs minuts, ara a les 4, l'Europa rep el Majadahonda a Can Dragó. I avui, per cert, es disputen també les anades de la fase prèvia de la Copa del Rei amb la participació d'un català, el Prat, que juga al camp del Sant Rafael Eivissenc. També ara a les 4, aquest partit d'anada, la tornada serà el cap de setmana vinent i qui passi aquesta eliminatòria entrarà al quadre definitiu de la Copa.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: A la Lliga de Futbol Sala, el Santa Coloma ha perdut 5-0 a la pista del Manzanares. L'equip català és ara el 13è classificat amb només un punt en 3 jornades. En waterpolo, el Club Natació Barcelona se situa com a líder de la Lliga masculina després de guanyar el cavall de Ciutat de Ceuta per 22-14, sumant 9 punts en 3 jornades, igual que l'Atlètic Barceloneta, i els podrien igualar el Terrassa, que juga a les 5 contra el Catalunya, i el Sabadell, que jugarà dimarts contra el Sant Andreu. Els dos equips vallesans tenen 6 punts amb un partit menys. I a la Lliga Femenina, el Catalunya és el líder provisional després de guanyar el Rubí per 5-12 aquest migdia. També té 6 punts al Mataró, que s'ha imposat per 11-10 a l'Atlètic Barceloneta, al Sabadell, que ha guanyat 20-12 al Sant Feliu, i al Terrassa, que ha derrotat el Canoe per 12-5. A la Lliga Masculina de Rugby, primera jornada, la Santboiana ha debutat avui contra el Salvador, Santboiana 30, el Salvador 22.
14: 3cat info.

0: El govern espanyol assegura que treballa contrarrellotge per poder aprovar dimarts un decret d'habitatge al Consell de Ministres. Pedro Sánchez demana altura de mires a la resta de partits perquè pugui tirar endavant el Congrés. Sumar adverteix que s'hi juguen la legislatura. Junts veu amb bons ulls frenar els fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. A la Puerta del Sol de Madrid, centenars de persones continuen acampades en senyal de protesta. Reclamen que dimarts el govern espanyol aprovi el decret antidesnonaments i exigeixen que inclogui la renovació automàtica dels contractes. A Catalunya, el sindicat de llogateres crida a protestar demà en l'acte que Pedro Sánchez té previst a Barcelona. La Unió Europea cada cop ho té més difícil per complir el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units i falta de coordinació entre els governs europeus. La policia antiterrorista britànica deté almenys 5 sospitosos de portar explosius a prop d'una base aèria britànica que els avions nord-americans han fet servir per bombardejar l'Iran. Per ara, es desconeix la identitat i la nacionalitat dels detinguts. Un doble tiroteig a Sud-àfrica deixa 27 morts. En els dos casos ha passat en locals nocturns i se'n desconeixen les causes. Sud-àfrica té una de les taxes d'homicidi més altes del món. La Setmana del Llibre en català tanca avui la millor edició de la seva història amb xifres rècord. L'han visitat més de 130.000 persones i s'ha arribat a una facturació que frega el milió d'euros, un 12% més que fa un any. El Passeig Lluís Companys ha acollit el certamen per tercer any consecutiu. La plaça del Castell de Torredembarra ha acollit avui una nova jornada del concurs de castells. Els castellers d'Esparreguera s'han imposat a la Colla Castellera de Figueres i als castellers de Cerdanyola en aquesta cita al Tarragonès, que ha servit de prèvia de la gran final que se celebrarà la setmana que ve a Tarragona. I les festes de la Mercè de Barcelona encaren ja l'última jornada marcada pels actes de cultura popular i a la nit el piromusical. El tradicional espectacle de pirotècnia aquest any canvia d'ubicació i es farà a la platja de la Nova Icària a les 10 del vespre.
1: Esports.
2: El Barça ha guanyat el segon partit de la fase de grups del Mundial de Clubs d'Handbol, que es disputa al Caire, Egipte. L'equip blaugrana s'ha imposat per 39-29 al Zamalek egipci, l'equip anfitrió. Derrota de la penya en el seu debut a la Lliga CB de bàsquet. Els de Badalona han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. Aquesta tarda, dos partits més, a les 5 Girona-Múrcia i a les 6 València-Lleida. I en futbol, nova jornada de la UEFA Nations League. Aquest vespre, Alemanya-Grècia amb el blaugrana de Yemi i Noruega-Portugal amb Cancelo.
0: Tarda amb més núvols, sobretot a la costa i al prelitoral, i també al nord del país, on no es descarta algun plogim. Aquesta nit apareixeran els primers ruixats a la costa i es generalitzaran de manera dispersa demà al matí. S'espera una primera setmana de tardor de ruixats i temps insegur.
1: 3CAT Info.
0: Les 4 i 4 minuts, els parla Quim Codines. Bona tarda.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El govern espanyol assegura que treballa contrarrellotge per aprovar dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. És la principal demanda dels centenars d'activistes pel dret a l'habitatge que campen des d'ahir a la nit a la Puerta del Sol de Madrid en una protesta que s'inspira en el moviment del 15M de fa 15 anys. En un míting del PSOE avui a Getafe, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a aquesta acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada aquest dimecres a Madrid i que és l'espurna d'aquestes concentracions.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: Sánchez diu que hi haurà un decret d'habitatge, però no n'ha avançat cap mesura. Sumar adverteix que han de ser ambiciosos perquè s'hi juguen la legislatura i Yolanda Díaz anima a mobilitzar-se per aconseguir-ho.
4: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
0: Després de passar pel Consell de Ministres, el decret s'haurà de convalidar al Congrés i per això el govern espanyol negocia amb els seus socis d'investidura. Jordi Turull, de Junts, diu que estan disposats a donar-hi suport si es frenen els fons voltors, però no es perjudiquen els petits propietaris. Irene Montero, de Podem, creu que calen mesures contundents i Aitor Esteban, del PNB, demana altura de mires a tots els partits per poder tancar un acord.
5: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
6: Esta movilización no se acaba con un real decreto, no se acaba con un parche. Necesitamos expropiar las viviendas a los fondos buitre, prohibir la especulación.
7: No se puede frustrar a la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno. Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador.
0: El PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'haver-se carregat el mercat de l'habitatge a Espanya. Ho deia el seu portaveu, Juan Bravo.
8: Lo que no puede pretender arreglar en cuatro días lo que ha destrozado en ocho años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda.
0: Vox, per la seva banda, continua vinculant la immigració a aquesta crisi social. En una piulada al seu compte oficial d'X, el partit ha escrit literalment: tot Espanya sap que si en lloc de Mari Carmen fos Moro Carmen, tindria casa.
1: 3CAT Info.
0: I mentrestant, centenars de persones continuen acampades a la Puerta del Sol de Madrid. Volen pressionar d'aquesta manera el govern espanyol perquè demà passat aprovi el decret per evitar els desnonaments. Des del sindicat de llogateres li reclamen que el text inclogui els lloguers indefinits. Madrid, Alba Gil.
9: I és la condició que posen aquí a la Puerta del Sol que el decret d'habitatge, batejat com a decret Mari Carmen, inclogui una pròrroga automàtica i indefinida de tots els contractes vigents. Adverteixen que sense aquesta mesura no desmuntaran l'acampada. Alicia del Río es portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
10: Si no, se meten los contratos indefinidos, en este país gobiernan los buitres y este gobierno progresista ya no tiene ningún sentido.
9: Aquesta és la situació al quilòmetre zero de Madrid, on centenars de persones han passat la nit acampades per fer pressió al govern espanyol.
11: Yo creo que la vibra o lo que parece es que la gente no se va a mover hasta que no cambie algo de una vez por todas y para siempre.
12: Es una desgracia que haya tenido que pasar el desahucio de Mari Carmen de una persona de casi 90 años para que por fin despertemos.
13: El gobierno nos escuche, escucha a una sociedad que está cansada de la especulación.
9: Durant el matí, la plaça s'ha anat omplint de gent, també de turistes i de curiosos, i de moment la mina és tranquil, amb certa expectació per saber cap a on anirà aquesta protesta. A més, s'han organitzat tallers i activitats culturals que es duran a terme al llarg del dia a l'espera dels moviments polítics.
0: Mentre duren aquestes mobilitzacions, a Catalunya, el Sindicat de Llogateres demana la mobilització de la ciutadania aprofitant la visita demà del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquí a Barcelona. Barcelona, Maria Guixà.
14: El Sindicat de Llogateres de Catalunya convoca demà una concentració davant el Palau de Congressos de Catalunya aprofitant la visita de Pedro Sánchez a la capital catalana. El cap de l'executiu espanyol ve a fer una entrega de premis i des del sindicat es vol que tothom qui participi en aquesta concentració pugui dir-li presencialment que cal aprovar els contractes de lloguer indefinits. Sentim Enric Aragonès, portaveu del sindicat.
15: I per això convoquem demà a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos de Catalunya, on arribarà Pedro Sánchez, per deixar-li clar que no acceptarem una farsa i que volem contractes indefinits per poder viure amb tranquil·litat i amb estabilitat.
14: Per tal de preparar aquesta acció de demà, el sindicat ha convocat aquesta tarda a les 7, al carrer Entença 69, les accions de protesta per preparar-ho de cara a demà. Justament en aquest punt de la ciutat és on viu la Rosario, una veïna que està en risc de desnonament. Al marge d'aquesta acció de demà a les 7 de la tarda al Palau de Congressos, el sindicat també prepara una acció sorpresa a les 8 del matí, de demà, però que no ha volgut donar cap detall i no descarta protestes i seguir amb mobilitzacions els propers dies. Ara mateix, però, l'opció de l'acampada no és sobre la taula. Prefereixen concentrar esforços en la concentració de demà al Palau de Congressos.
0: I a Ceuta, la policia ha posat en marxa aquest matí una operació a la platja Benítez per desallotjar assentaments situats a prop de la desaladora. Segons fonts policials, l'operació en què participen més de 300 efectius es fa per motius de seguretat. Centenars de persones viuen en aquesta zona des de finals de juliol, quan hi van arribar procedents del Marroc. La policia argumenta que el campament posa en risc tant els migrants com la desaladora, una instal·lació estratègica per garantir el subministrament d'aigua a la ciutat. Els migrants estan instal·lats entre els blocs de la zona i també a les Espigó, on una caiguda podria tenir conseqüències greus. Francisco López és comissari de la policia.
16: El riesgo, evidentemente, es que pudiera haber alguna acción concertada o no sobre la desalinizadora. Calculamos que sobre unas 250 personas se les ha levantado, se hemos llevado a la zona del Guano. En la zona baja se queda el resto hasta que hay un espacio habitacional porque no tenemos dónde ubicarlos.
0: Després del desallotjament, els pròxims dies es netejarà i es delimitarà l'espai que quedarà tancat per evitar que s'hi tornin a instal·lar. L'operació arriba després que l'11 de setembre la Conselleria de Medi Ambient de Ceuta requerís a la delegació del govern que retirés el campament per motius de seguretat i per protegir les instal·lacions de la desaladora.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Ara, el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir. Els auditoris públics encara veuen una forta dependència militar respecte als Estats Units, falta de coordinació entre els governs europeus i massa obstacles en les cadenes de producció. Ens ho amplia des de Brussel·les amb Bruno Fortiamires.
17: Tot i els milers de milions d'euros públics invertits en la indústria armamentista, els fabricants europeus continuen produint poc i a un ritme lent. Ho explica a Catalunya Ràdio Kinga Wisniewska, auditora del Tribunal de Comptes Europeu.
18: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
17: Com que aquí no es fabriquen prou armes per ajudar Ucraïna, Europa les ha de comprar als Estats Units i al final els diners públics que els governs europeus inverteixen en defensa acaben reforçant les empreses nord
18: americanes. A vegades hi pot haver necessitats urgents que justifiquin comprar recursos fora, però sempre ho has de fer amb un pla per poder desenvolupar a llarg termini aquests mateixos recursos dins de la Unió Europea.
17: Troba que massa sovint els països europeus van per lliure a l'hora d'adquirir armament i això crea duplicitats innecessàries o mancances que costa de resoldre. Proposa compres conjuntes.
18: Crec que cal gastar millor i no tan sols gastar més. Posem massa el focus en quan gastem, en comptes de preguntar-nos com de bé ho gastem. I això és una mica trampa.
17: Un altre problema és que en territori europeu falten primeres matèries per fabricar explosius o pólvora.
0: La policia britànica ha detingut 5 persones sospitoses de terrorisme i de portar explosius a prop d'una base aèria britànica de l'oest d'Anglaterra que els avions nord-americans han fet servir en els bombardejos contra l'Iran. Per ara es desconeixen la identitat i la nacionalitat dels detinguts. Anem cap a Londres. Quim Olivares.
19: El poble de Welford, enmig d'una típica zona rural anglesa a unes 2 hores de Londres, es troba al costat de la base de Fairford, que la Força Aèria dels Estats Units fa servir sovint. La policia assegura que va rebre una trucada d'algun veí de matinada que alertava de la presència de vehicles sospitosos. Sentim la policia.
20: La policia va rebre un avís sobre 3 vehicles sospitosos que es dirigien cap a la base de Fairford. Els agents hi van anar i van detenir 5 homes a la zona de Belfort, sota la sospita d'haver comès delictes relacionats amb la llei d'explosius.
19: 85 famílies han estat desallotjades a correcuita fins a un poliesportiu proper. La policia els ha trucat a la porta de matinada, com ha explicat aquest veí a la BBC.
21: Heu de marxar immediatament, i volia dir en 5 minuts. I llavors va ser posar-se la roba, i només vaig tenir temps de donar menjar al gat.
19: La policia ha fet un perímetre de seguretat de 400 metres al voltant de les 3 furgonetes que han estat analitzades per equips experts en explosius i fins ara no han explicat la naturalesa de l'incident. Tornem a sentir la policia.
20: Actualment s'està treballant per determinar-ne la naturalesa exacta. En concret, col·laborem estretament amb les unitats policials de lluita antiterrorista.
19: Avions nord-americans van atacar llançadores de míssils iranians durant la guerra iniciada per Donald Trump contra la República Islàmica de l'Iran des d'aquesta base anglesa. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que la base seria objectiu legítim.
1: 3cat Info.
0: A Sud-àfrica, almenys 27 persones han mort aquesta nit en dos tirotejos a Ciutat del Cap i a Johannesburg. El primer ha passat en un bar de la ciutat de Wedela, al sud-est de Johannesburg, quan 8 homes armats amb fusells han assaltat un bar. Han mort 17 persones i n'han ferit 15 més. Segons fonts policials, sembla que abans de la matança els assaltants han pres els telèfons mòbils als clients i després de disparar han fugit. Es desconeixen les causes que els haurien empès a cometre el crim i la policia ja ha iniciat la recerca dels autors. I a prop de la ciutat del Cap hi ha hagut un altre tiroteig quan algú ha començat a disparar contra un grup de persones que estava ballant en un local per motius que de moment tampoc se saben. Han mort 10 persones i 10 i 11 persones més han quedat ferides. Ara són un quart de 5 de la tarda. Obrim l'àrea de servei. Fem un cop d'ull a l'estat del trànsit amb el nostre equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
2: Bona tarda, Quim. Tranquil·litat encara en aquesta tarda de diumenge. Destaquem que hi ha circulació densa a la C-16 a Cercs, en sentit sud, cap a Berga. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
2: Fins ara.
3: El temps.
0: Jofre Genué.
22: Continua aquest augment de núvols a tota la façana litoral i prelitoral amb variabilitat, núvols que es poden espessir al llarg de les properes hores sense descartar algun petit plogim, sobretot doncs, cap a la costa, especialment nord, però no es pot descartar arreu amb aquests núvols alimentats per aquests vents humits del Mediterrani. I alhora, les nuvolades que van a més a l'àrea del Pirineu i Prepirineu amb alguns primers ruixats que han afectat, per exemple, les zones del Pallars Sobirà, aquestes nuvolades que creixen una mica amb força, amb vents de sud, i que també han fet pujar força la temperatura a l'Aran, entre 2-3 graus més que ahir, a tocar dels 30, per tant, tant a la capital com a Bossòst, que han fins i tot superat els 31. Són alguns dels valors més elevats, conjuntament amb els que s'espera que arribin a 30, també a la zona del Pla de Lleida, si ja no ho han fet. Bé, el pronòstic ens indica que els núvols han de continuar anant a més. De fet, a partir d'aquesta nit poden reaparèixer els ruixats en punts de la costa, de manera dispersa. Demà tindrem una tongada de matinada a matí amb ruixats a molts punts de la façana litoral i prelitoral. I, a més, a la tarda vespre es podrien reactivar les tempestes per Ponent amb ruixats a les comarques de Lleida. Sembla que dimarts tindríem una tongada de pluja una mica més general i aquesta serà la tònica d'aquesta darrera setmana de setembre, primera de tardor. És a dir, un temps molt més insegur i que les temperatures lentament es vagin normalitzant.
3: 3CAT Info.
0: Obrim plana cultural. La Setmana del Llibre en Català tanca la millor edició de la història amb un increment de vendes, de facturació i també d'assistència. En dona les xifres Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat, els organitzadors del certamen. Sembla ser que aquest no era l'àudio que volíem escoltar.
23: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí, amb un creixement, a l'espera del tancament definitiu, un creixement aproximadament al 12% respecte a l'any passat, cosa que vol dir que molt probablement arribarem i potser superarem el 1 milió d'euros de facturació.
0: El passeig Lluís Companys ha acollit per tercer any consecutiu la setmana, coincidint amb les dates de les festes de la Mercè. I com dèiem, traca final d'aquestes festes de Barcelona. Avui, aquesta darrera jornada d'actes, està marcada per diferents actes de cultura popular i especialment pel piromusical, que aquest any canvia d'ubicació. En comptes de l'avinguda de Reina Maria Cristina, el piromusical es fa aquest any a la platja de la Nova Icària. Començarà a les 10 del vespre i és un dels espectacles més populars de la Mercè. Com ha passat en els últims anys, serà un piromusical d'autor amb una banda sonora triada per un artista.
24: Amunt, si encara hi ets, és un plaer. Haver aguantat la vida amb tu ens ha ajudat al fons en tot és fosc.
0: Aquest any va a càrrec del líder d'Oques Grasses, Josep Montero, que ha triat els temes que formaran part de la playlist de l'espectacle, com van fer els Stop l'any passat. Recordem que el grup està a punt d'acomiadar-se del seu públic amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. TV3 farà un especial piromusical presentat per Dulceida. Aquest matí, la cultura popular ha estat protagonista amb l'exhibició de Falcons, el concurs de colles de sardana esportiva, la Cercavila Castellera i la Diada Històrica Castellera amb els castellers de Barcelona, els Minyons de Terrassa i la colla jove Xiquets de Valls. I encara parlant de castells, els castellers d'Esparreguera han guanyat per sobre de la colla castellera de Figueres i dels castellers de Cerdanyola el concurs de castells celebrat avui a Torredembarra, al Tarragonès. La plaça del Castell ha estat l'escenari d'aquesta jornada castellera que ha servit de prèvia de la gran final de la setmana que ve, que tindrà lloc a Tarragona. Anem cap a Torredembarra, Josep Almirall.
4: Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera jornada de la 30a edició del concurs de castells. Està bé.
5: Ho han fet descarregant el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 5 de 7 amb l'agulla. El castell de menys valor ha estat el 7 de 7, que no els compta. Un total de 1.940 punts.
4: El podi el completen la colla castellera de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
5: Els empordanesos han completat el 5 de 7, el 2 de 7 i el 7 de 7, 1.925 punts. I la tercera posició pels castellers de Cerdanyola amb el 2 de 7, el 4 de 7 amb l'agulla i el 3 de 7 sumen 1.735 punts.
4: Quarta posició compartida pels castellers de Sarrià i els castellers de Badalona i els de l'esquerra de l'Eixample.
5: Amb el 5 de 7 com a millor construcció.
4: Els castellers de Berga i els de Cal de Montbui, setena posició compartida.
5: També amb el 5 de 7 com a millor estructura.
4: A continuació, Esparxats a l'Estany.
5: Amb el 7 de 7 com a millor castell.
4: Desens els castellers de Mollet.
5: Amb el 5 de 7 com a millor castell.
4: Onzens els Xiquets de Cambrils.
5: També han completat el 5 de 7 com a millor estructura.
4: I tanquen la classificació els castellers del Poble Sec.
5: Amb el 4-7 amb l'agulla com a millor castell.
4: Una diada, una primera jornada

0: Mike Lee no s'ha pogut desplaçar fins aquí per motius de salut. La seva malaltia li afecta greument la mobilitat. Per això, als 83 anys, ha decidit plegar. Per tant, aquesta Concha d'Or és un comiat somiat. Després que ja va guanyar el Festival de Canes amb Secrets i Mentides el 1996 i el de Venècia el 2004 amb El Secreto de Vera Drake, a banda de 8 nominacions als Oscars. El film Tender Loving Care és un drama ple de sentiments sobre la necessitat de cuidar-nos els uns als altres, que també s'ha endut la Concha de Plata a la millor actriu i el premi al millor guió. De la resta de guanyadors, destaca Javier Cámara, millor interpretació de repartiment per la pel·lícula fantàstica 5 minutos más, producció catalana.
1: Yo es que ya me atrevo con todo, yo me da igual. Estos dos o tres últimos años ha sido muy, muy satisfactorio porque he trabajado siempre con amigos y han sido todos proyectos preciosos. Y esta película, que sabéis que es sorprendente que estemos en este festival, ¿no? Es una película, es una comedia, es una película de género. Investigar en otros géneros, totalmente. Yo tengo un género muy fluido. Cinematogràficament hablando, digo.
0: Els Javis, per la seva part, han agraït el suport dels espectadors amb el premi del públic de la secció Perles i perquè estan omplint les sales per veure La Bola Negra.
2: Tampoco nos hemos currado una campaña de marketing enorme. Creo que hemos cuidado cada tráiler, cada póster. El tráiler lo montamos nosotros con Alberto, nuestro montador, el mismo montador de la peli. Entonces intentamos cuidar cada detalle para ver si el milagro sucede. Y parece que esta vez está sucediendo. Entonces, ¿cómo me siento? Pues imagínate, feliz. Un poco sobrepasado de las emociones, pero sobre todo muy feliz.
0: De la resta del palmarès, destaca que el premi de millor actriu és ex aequo amb la noruega Asta Kamma August pel film Markensgrude, Com creix la terra, que també s'ha endut el de millor fotografia. També han triomfat Bian Jing, procedent de Hong Kong, premi especial del jurat, o la sueca Amanda Keller, millor direcció per Garrat Duvaimo, Tingues valor.
3: Falten 6 minuts per arribar a 4:45. Moment de fer un repàs a l'actualitat esportiva.
4: Esports.
3: Amb en Biel Cadilla. Bona tarda, Biel.
5: Bona tarda, Quim. El Barça ja espera rival per la final del Mundial de Clubs d'Handbol, que s'està disputant al Caire, a Egipte. Els blaugranes s'han classificat matemàticament per aquesta final, on intentaran revalidar el títol aconseguit l'any passat. Després de guanyar el segon partit de la fase de grups, s'han imposat per 39-29 als Amalek egips i l'equip anfitrió. Escoltem el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
6: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando nos hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final, a ver quién nos toca en la final.
5: En el primer partit el Barça ja va superar el Pinheiros brasiler per 33-44 i ara és líder del grup A d'aquest Mundial de Clubs amb 4 punts a falta de només un partit, que jugarà dimarts contra el Montada del Marroc. A l'altre grup, el B, el líder és el Fuchsia Berlín, igualat a 2 punts amb el Veszprém, i de fet tots dos equips s'enfronten aquesta tarda a 4:45 i qui guanyi serà el rival del Barça en aquesta final. En bàsquet, derrota de la penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
7: No podem esperar ser competitius jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
5: Aquesta tarda, a les 5, Girona-Múrcia, i a les 6, València-Lleida. La primera jornada de la CB va començar ja amb victòria del Barça al Palau contra el Corunya per 119-101.
4: 3CAT Info.
5: Al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, aquesta hora es disputa la prova de ruta masculina amb la participació del català Marcel Camproví, un recorregut de 273 quilòmetres amb un primer tram de 100 quilòmetres en pla i després 13 voltes en un circuit amb un exigent tram de gairebé 2 quilòmetres de pujada amb un percentatge del 7%. Sense Pogacar, els favorits són Evenepoel, Del Toro, Seixas, Van Aert i Van Der Poel. Ahir la neerlandesa Demi Vollering es va imposar la prova fa Manina, la catalana Paula Blasi va haver d'abandonar després d'una caiguda múltiple i la també catalana Mireia Benito va acabar en la 31a posició.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. entendre.
5: En futbol, avui, segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA, amb dos partits en presència d'internacionals del Barça. A 9:15, Karim Adeyemi pot ser titular a l'Alemanya-Grècia i a la mateixa hora, Joao Cancelo pot tenir minuts també al Noruega.

0: a Portugal. D'altra banda, aquesta tarda a les 6 juguen els Països Baixos de Xavi, s'enfronten a Sèrbia. Ahir debut en victòria de la selecció espanyola, va guanyar Anglaterra 2-3 a Wembley. Lamine Gordon va marcar i Eric Garcia va ser baixa d'última hora per molèsties, avui li faran algunes proves. A la Lliga F aquesta tarda a les 6 l'Espanyol visita el camp del Depor, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Les blanquiblaves tindran la baixa de la seva portera titular, Romain Salvador, que ha caigut de la convocatòria per unes molèsties. El Barça de la seva banda va guanyar ahir per 0-2 al camp del Logroño. A Primera Federació tenim en joc des de fa poc menys de mitja hora l'Europa Majadahonda a Can Dragó, a Barcelona. Joan Fitó, bona tarda.
1: Què tal, Biel? Bona tarda. Un partit que arriba ara tot just al minut 25 de la primera meitat. De moment, amb empat a 0, ha tingut la més clara l'Europa al minut 5 amb un xut de Khalid que la defensa del Rayo Majadahonda ha tret pràcticament des de la línia de gol. Per tant, no s'ha mogut el marcador a Can Dragó. L'Europa, que necessita guanyar, ha sumat un punt de 12 possibles i que avui estrena entrenador. Dilluns va destituir Josep Maria Jané, s'estrena Luis Blanco a la banqueta escapolada. De moment, 25 minuts de partit encara a la primera meitat. Hem passat l'equador d'aquesta primera meitat sense gols a Can Dragó. Ha començat molt animat el partit amb ocasions per tots dos equips. La més clara, com et deia, la de Khalid, però de moment sense gols, Europa 0, Rayo Majadahonda 0.
0: Gràcies, Joan. I avui es disputen també les anades de la fase prèvia de la Copa amb la participació d'un català, el Prat, que juga a aquesta hora l'anada al camp del Sant Rafael Eivissenc. La tornada la setmana vinent, qui passi aquesta eliminatòria entrarà al quadre definitiu de la Copa. A la Lliga de Futbol Sala, el Santa Coloma ha perdut per 5-0 a la pista del Manzanares. L'equip català és el 13è classificat amb només un punt en 3 jornades. En waterpolo, el Club Natació Barcelona se situa com a líder de la Lliga masculina després de guanyar el Cavalla de Ceuta per 22-14. Sumen 9 punts en 3 jornades, igual que l'Atlètic Barceloneta. I els podrien igualar el Terrassa, que juga a les 5 contra Catalunya, i el Sabadell, que jugarà dimarts contra el Sant Andreu. A la Lliga femenina, el Catalunya és el líder provisional després de guanyar el Rubí per 5-12 aquest migdia. També tenen 6 punts al Mataró, que s'ha imposat per 11-10 a l'Atlètic Barceloneta, el Sabadell, que ha guanyat per 20-12 contra el Sant Feliu, i el Terrassa, que ha derrotat el Canoe per 12-5. I a la Lliga masculina de rugbi, primera jornada, la Santboiana ha debutat avui contra el Salvador. Santboiana 30, ha guanyat la Santboiana, el Salvador 22.

0: Bona tarda, ara són 4:45 de la tarda. Aquesta hora, 3Cat Info destaca que el govern espanyol assegura que treballa contra rellotge per poder aprovar dimarts que ve un decret d'habitatge al Consell de Ministres. Pedro Sánchez demana altura de mires a la resta de partits perquè pugui tirar endavant el Congrés. Sumar adverteix que s'hi juguen la legislatura i Junts veu amb bons ulls frenar els fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. A la Puerta del Sol de Madrid, centenars de persones continuen acampades en senyal de protesta. Reclamen que dimarts el govern espanyol aprovi el decret antidesnonaments i exigeixen que inclogui la renovació automàtica dels contractes. A Catalunya, el sindicat de llogateres crida a protestar demà en l'acte que Pedro Sánchez té previst a Barcelona. I des d'ara i fins les 5 us explicarem que el Papa Lleó XIV fa una crida als bisbes francesos perquè segueixin aplicant mesures per fer front als casos d'abusos sexuals a l'Església. Avui el pontífex ha visitat Lourdes, on a més de reunir-se amb els bisbes, també s'ha trobat amb víctimes d'abusos. I avui entra en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara, aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. La finalitat és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte. I en esports, Biel Cadilla, què destaquem?
1: Doncs que el Barça ja és a la final del Mundial de Clubs d'handbol que s'està disputant al Caire. Egipte s'hi ha classificat matemàticament després de guanyar l'equip anfitrió, els Zamalek egipci, per 39-29.
0: Avui tindrem una tarda amb més núvols, sobretot a la costa i al prelitoral, i també al nord del país, on no es descarta algun plogim. Aquesta nit apareixeran els primers ruixats a la costa i es generalitzaran de manera dispersa demà al matí. S'espera una primera setmana de tardor de ruixats i de temps insegur. Dos quarts i dos minuts de cinc.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern espanyol assegura que treballa contra rellotge per aprovar dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. És la principal demanda dels centenars d'activistes pel dret a l'activatge a l'habitatge que acampen des d'ahir a la nit a la Puerta del Sol de Madrid en una protesta que s'inspira en el moviment del 15M de fa 15 anys. En un míting del PSOE, avui a Getafe, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a aquesta acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada aquest dimecres a Madrid i que és l'espurna d'aquestes concentracions.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: Sánchez diu que hi haurà un decret d'habitatge, però no n'ha avançat cap mesura. Sumar adverteix que han de ser ambiciosos perquè s'hi juguen la legislatura i Yolanda Díaz anima a mobilitzar-se per aconseguir-ho.
4: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
0: Un cop hagi passat pel Consell de Ministres, el decret s'haurà de convalidar al Congrés i per això el govern espanyol negocia amb els seus socis d'investidura. Jordi Turull, de Junts, diu que estan disposats a donar-hi suport si es frenen els fons voltor, però no es perjudiquen els petits propietaris. Irene Montero, de Podem, creu que calen mesures contundents i Aitor Esteban, del PNB, demana altura de mires a tots els partits per poder tancar un acord.
5: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
6: Esta movilización no se acaba con un real decreto, no se acaba con un parche. Necesitamos expropiar las viviendas a los fondos buitre, prohibir la especulación.
7: No se puede frustrar a la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno. Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador.
0: El PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'haver-se carregat el mercat de l'habitatge a Espanya. Ho deia el seu portaveu, Juan Bravo.
8: Lo que no puede pretender arreglar en 4 días lo que ha destrozado en 8 años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda.
0: Vox, per la seva banda, continua vinculant la immigració a aquesta crisi social. En una piulada al seu compte oficial d'X, el partit ha escrit literalment: tot Espanya sap que si en lloc de Mari Carmen fos Moro Carmen, tindria casa.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Enmig d'aquestes mobilitzacions, centenars de persones continuen acampades a la Puerta del Sol de Madrid. Volen pressionar d'aquesta manera el govern espanyol perquè demà passat aprovi el decret per evitar els desnonaments. Des del sindicat de llogateres li reclamen que el text inclogui els lloguers indefinits. Se'ns ho explica l'Alba Gil des de Madrid.
9: I és la condició que posen aquí a la Puerta del Sol que el decret d'habitatge, batejat com a decret Mari Carmen, inclogui una pròrroga automàtica i indefinida de tots els contractes vigents. Adverteixen que sense aquesta mesura no desmuntarà en l'acampada. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
10: Si no se meten los contratos indefinidos, en este país gobiernan los buitres y este gobierno progresista ja no tiene ningún sentido.
9: Aquesta és la situació al quilòmetre zero de Madrid, on centenars de persones han passat la nit acampades per fer pressió al govern espanyol.
11: Yo creo que la vibra o lo que parece es que la gente no se va a mover hasta que no cambie algo de una vez por todas y para siempre.
12: Es una desgracia que haya tenido que pasar el desahucio de Mari Carmen de una persona de casi 90 años para que por fin despertemos.
13: El gobierno nos escuche, escucha una sociedad que està cansada de la especulació.
9: Durant el matí la plaça s'ha anat omplint de gent, també de turistes i de curiosos, i de moment l'ambient és tranquil, amb certa expectació per saber cap a on anirà aquesta protesta. A més, s'han organitzat tallers i activitats culturals que es duran a terme al llarg del dia a l'espera dels moviments polítics.
0: I en termes d'habitatge, encara a Catalunya, el sindicat de llogateres demana la mobilització de la ciutadania, aprofitant la visita demà del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la capital catalana. Barcelona, Maria Guixà.
14: El sindicat de llogateres de Catalunya convoca demà una concentració davant el Palau de Congressos de Catalunya, aprofitant la visita de Pedro Sánchez a la capital catalana. El cap de l'executiu espanyol ve a fer una entrega de premis i des del sindicat es vol que tothom qui participi en aquesta concentració pugui dir-li presencialment que cal aprovar els contractes de lloguer indefinits. Sentim Enric Aragonès, portaveu del sindicat.
15: I per això convoquem demà a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos de Catalunya, on arribarà Pedro Sánchez, per deixar-li clar que no acceptarem una farsa i que volem contractes indefinits per poder viure amb tranquil·litat i amb estabilitat.
14: Per tal de preparar aquesta acció de demà, el sindicat ha convocat aquesta tarda a les 7, al carrer Entença 69, les accions de protesta per preparar-ho de cara a demà. Justament en aquest punt de la ciutat és on viu la Rosario, una veïna que està en risc de desnonament. Al marge d'aquesta acció de demà a les 7 de la tarda al Palau de Congressos, el sindicat també prepara una acció sorpresa a les 8 del matí, de demà, però que no ha volgut donar cap detall i no descarta protestes i seguir amb mobilitzacions els propers dies. Ara mateix, però, l'opció de l'acampada no és sobre la taula. Prefereixen concentrar esforços en la concentració de demà al Palau de Congressos.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: El Papa Lleó XIV fa una crida als bisbes francesos perquè segueixin aplicant mesures per fer front als casos d'abusos sexuals a l'Església. Avui el pontífex ha visitat Lourdes, on a més de reunir-se amb els bisbes, també s'ha trobat amb víctimes d'abusos. Són trobades que Lleó XIV vol fer en privat per escoltar directament les històries d'aquestes persones. S'ha reconegut que almenys 330.000 persones, en aquest cas menors, van patir abusos sexuals en les institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020. París, Isabel Galí.
16: La Gislaine i la Raimond són de l'Octudi, un petit poble pesquer de la Bretanya amb unes platges paradisíques, una bellesa que contrasta amb l'horror del que hi van viure elles i tantes nenes més als anys 70. El germà Gabriel Girard les violava a classe. Tenien 9 anys.
17: Des actes quotidiens.
18: Eren actes quotidians, era molt i molt violent. Jeune. A mi em va destruir completament i amb moltes camarades també.
19: Bon, il nous prenait individuellement au bureau.
18: Ens cridava individualment a la seva taula i aquells que no hi anaven estaven obligats a fer un treball personal. Amb ordres de no aixecar el cap. I aleshores agafava una víctima que retenia entre les cames i...
16: S'han comptabilitzat fins a 170 víctimes del pare Girard, però entre 1950 i 2020 almenys 330.000 menors d'edat van patir abusos en les institucions religioses franceses. En el seu viatge a Espanya, el papa Lleó XIV va demanar als bisbes que escoltessin les víctimes, una petició que, segons el portaveu de la Conferència Episcopal Francesa, Pierre-Antoine Bozo, ja s'està complint.
20: Reconeixement, reparació i també prevenció. Això forma part d'una cultura en la qual ens hem endinsat, per tal que aquestes coses terribles no es reprodueixin.
16: Però per a Alain Esquerre, portaveu de les víctimes de l'internat catòlic de Betterram, els encobriments dins i fora de l'Església encara són massa vigents.
21: Per nosaltres, l'Església de França ha fracassat en la seva missió. Ha posat en marxa una sèrie de comissions, però constatem cada dia que no porten a terme prou accions concretes.
16: El procés de justícia transicional que es va iniciar el 2021 ha indemnitzat ja 1.800 persones, amb compensacions mitjanes de 36.000 euros, però per les víctimes el que els cal són cartes de perdó dels bisbats o de les escoles implicades, i això de moment només s'ha aconseguit en un 17% dels casos.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'anomenada llei de nets pot convertir Buenos Aires en la tercera ciutat del món amb més passaports espanyols després de Madrid i després de Barcelona. La possibilitat d'obtenir la nacionalitat espanyola, si s'és descendent d'exiliats espanyols, ha provocat que a la capital argentina hi hagi gairebé 1 milió de sol·licituds. Anem cap allà a Buenos Aires, Joan Biosca.
22: El Consolat d'Espanya a Buenos Aires és encara avui en dia, per a no pocs argentins, sinònim de caos, tot i que ja no és així. En el record i en l'imaginari col·lectiu ha quedat el que va significar, per exemple, la crisi del Corralito del 2001, quan milers d'argentins volien fugir cap a Espanya amb un passaport a la mà, escapant d'un malson. Algunes associacions, com el Centre de Descendents d'Espanyols Units, ajuden els sol·licitants de la nacionalitat espanyola orientant-los sobre la documentació que han de presentar.
23: Cuando uno va juntando los papeles, es como remontarse a lo que contaba mi madre, de mi abuela de Galicia, de mi abuelo de Barcelona. Entonces vos te los vas imaginando, ¿viste? Mi abuela en la casa de piedra, frente al mar.
24: Y yo no sé qué van a hacer el día de mañana mis hijos. Yo se los hago por las dudas. Yo no emigro. Però ells no sé. No li vull acortar la possibilitat si se quieren ir.
22: Perdre el dret a votar genera un cert disgust, tot i que en el cas argentí sempre la participació electoral en eleccions de l'estat espanyol ha estat molt baixa. Adriana Garris és portaveu de CDEU, el Centre de Descendents Espanyols Units de Buenos Aires.
25: Esta medida, que suena extraña, asusta, porque uno cree que este puede ser un paso. Mucha gente dice este es el primer paso, después que vendrá.
22: Quasi 1 milió de sol·licituds de nacionalitat espanyola s'han presentat a l'Argentina, 2,4 milions a nivell mundial.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Avui entra en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara, aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. La finalitat és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte. Les noves etiquetes han d'incloure termes concrets, clars i informació veraç que estigui documentada i certificada. En una entrevista a 3CAT Info, la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, Elisenda Estanyol, explica el canvi que suposa aquesta normativa.
26: A partir d'ara doncs, podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui doncs, que un producte és sostenible o és ecològic, doncs en allí mateix podrem veure no, quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i, per tant, dona molta més seguretat.
0: I des de Greenpeace a Espanya, el seu portaveu, Miguel Ángel Soto, aplaudeix la mesura.
27: Se acabó la impunidad. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación.
0: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible.
2: 3CAT Info.
0: La forta tempesta a la costa est dels Estats Units ja ha obligat a cancel·lar més de 400 vols i ha deixat sense llum unes 100.000 cases i comerços en estats de Connecticut, Nova York, Pennsylvania i Nova Jersey. Hi ha ciutats especialment afectades com Nova York, Boston i Filadèlfia amb risc d'inundacions costaneres. Es preveu que la pluja, d'una intensitat inusual, causi riuades fins dilluns. I un altre extrem del món, el continent asiàtic, més de 5.000 persones han estat evacuades a refugis a causa de les inundacions que els aiguats han causat a Bangkok, la capital tailandesa. Més de 50.000 cases han quedat malmeses per la pluja torrencial.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Moment de fer un cop d'ull a l'estat del trànsit i el temps. Comencem amb el trànsit. El nostre equip viari. Amb la Carmina Malagarriga. Bona tarda, Carmina.
1: Bona tarda, Quim. Ara mateix hi ha retencions a la C-16 Cercs, en sentit sud, cap a Berga, també a la C-59, a Caldes de Montbui, en tots dos sentits. A la P-7 hi ha intensitat a Sant Celoni, en sentit sud, i també a la C-32, a l'altura del Masnou, també en sentit sud, cap a Barcelona. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
1: Fins ara.
2: El temps.
0: Jofre Genoé.
3: Continua aquest augment de núvols a tota la façana litoral i prelitoral amb variabilitat, núvols que es poden espessir al llarg de les properes hores sense descartar algun petit plogim, sobretot doncs, cap a la costa, especialment nord, però no es pot descartar arreu amb aquests núvols alimentats per aquests vents humits del Mediterrani. I alhora, les nuvolades que van a més a l'àrea del Pirineu i Prepirineu amb alguns primers ruixats que han afectat, per exemple, les zones del Pallars Sobirà, aquestes nuvolades que creixen una mica amb força, amb vents de sud, i que també han fet pujar força la temperatura a l'Aran, entre 2-3 graus més que ahir, a tocar dels 30, per tant, tant a la capital com a Bossòst, que han fins i tot superat els 31. Són alguns dels valors més elevats, conjuntament amb els que s'espera que arribin a 30, també a la zona del Pla de Lleida, si ja no ho han fet. Bé, el pronòstic ens indica que els núvols han de continuar anant a més. De fet, a partir d'aquesta nit poden reaparèixer els ruixats en punts de la costa, de manera dispersa. Demà tindrem una tongada de matinada a matí amb ruixats a molts punts de la façana litoral i prelitoral. I, a més, a la tarda, vespre, es podrien reactivar les tempestes per Ponent amb ruixats a les comarques de Lleida. Sembla que dimarts tindríem una tongada de pluja una mica més general i aquesta serà la tònica d'aquesta darrera la setmana de setembre, primera de tardor. És a dir, un temps molt més insegur i que les temperatures lentament es vagin normalitzant.
2: 3CAT Info. A 3CAT Info,
4: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: insostenibles.
5: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
6: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
7: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: 3 minuts per sobre de 3 quarts de 5, Juncosa, a les Garrigues, ha recuperat el bar Casal, que el 31 de juliol va tancar portes perquè ho va deixar la família que el portava. L'establiment ha reobert després que l'Ajuntament fes una crida a les xarxes, oferint també un lloguer social a la família que se'n volgués fer càrrec. Ens ha fet el reportatge en Pere Joan Álvarez, amb el muntatge musical d'Antoni Subirats.
8: La família que se n'ha fet càrrec vivia a Lleida Ciutat és una parella de 29 anys, originaris de Veneçuela, que porten 2 anys al país i que tenen una filla de 5 anys que han pogut escolaritzar a l'escola del poble. El matrimoni viu en un habitatge propietat de l'Ajuntament i paga un lloguer social. La concessió del bar és per 4 anys, però la intenció dels nous encarregats és d'establir-se a Juncosa durant molts anys. La Sarai Rojas i el seu marit, Rafael Carreras, asseguren que s'han integrat bé al poble i que volen avançar en el coneixement de la cultura i la llengua catalanes.
10: Muy bien, gracias. La gente ha sido muy amable, se ha portado muy bien con nosotros. Me han preguntado que cómo me voy incorporando al bar y en realidad muy bien.
28: Sí, de momento es eso, enfocarnos aquí y tratar de llevarnos bien con todas las personas y claro, hacer futuro aquí. Es lo principal que tenemos en mente, ya nuestra hija está integrada en el colegio y para nosotros lo principal era eso, que nuestra hija se sintiera a gusto y de momento muy bien por ahí. A ver, enfocarnos más que todo en la cultura y tratar de, de llenarnos de lo que es el idioma, que es algo que también necesitamos enfocarnos un poco más, y aquí puede que lo podemos reforzar un poco más, la verdad.
8: Els veïns celebren la reobertura del bar, assegurant que el local és més que un establiment, és un punt de trobada social entre la gent del poble i d'altres municipis del voltant. Podem sentir el Jean-Louis, el Jordi, la Carme i la Neus.
9: Una cosa que si no tenim bar aquí al poble ja malament, perquè si no hi hagués bar ja tindria d'estar tancat a casa.
11: El bar és un punt de trobament de la gent del poble. Els matins tots els pagesos grangers s'hi troben a fer el cafè.
12: Perquè un poble sense els serveis principals, pues, no...
13: Bueno, és una qualitat de vida pel poble. El que tinguem obert i tinguem conversació amb la gent del poble, doncs dona caliu, i la gent pues, cap de setmana doncs, vinguen a fer el vermut els padrins quan surten de la església. És d'agrair que es torni a obrir el bar.
8: Un bar que ajuda a combatre el despoblament i que és essencial en la vida quotidiana del poble. A Juncosa viuen uns 400 habitants i els pagesos viuen majoritàriament del cultiu de l'olivera i de les granges de vedells. Ara tenen 3 veïns més que volen integrar-se i fer vida al poble portant un bar que obre tota la setmana excepte els dilluns.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Menys producció per culpa de la calor, però més qualitat per la pluja. És el primer balanç que fan les DO, Priorat i Montsant, les denominacions d'origen Priorat i Montsant, a les acaballes de la Verema, en una collita que cada any s'avança uns dies a causa de les altes temperatures. Anem cap a Falset, on ens ho explica l'Ariadna Escoda.
14: Després d'un estiu especialment calorós, la campanya serà de menor producció en comparació amb un any normal, però el raïm tindrà major qualitat gràcies a les pluges. En el cas del Priorat arribaran els 5 milions de quilos de fruita, mentre que la DEO Montsant esperen superar els 6 milions. Precisament, les altes temperatures han condicionat la feina dels pagesos, com destaca Pilar Just, presidenta de la DEO Montsant, i Jaume Balaguer, president de la DEO Cupriorat.
15: L'any passat vam arribar als 6.200.000, és a dir que encara ens queda bastant i crec que superarem aquesta xifra. La qualitat és molt bona, la sanitat del raïm encara ho és més, i això és importantíssim a l'hora de fer bon vi.
17: Les varietats autòctones són les que millor estan aguantant, llavors s'han estat molt en varietats foranes que hi ha hagut una minva, i fins i tot hi ha gent que les està canviant per varietats autòctones. A nivell de treball també diferents cellers han anat adaptant una miqueta la manera de treballar amb aquest tipus de clima que tan extrem.
14: Davant d'aquest context, els pagesos han adaptat la collita a les condicions climàtiques. Alguns comencen a veremar de nit, mentre que la majoria avancen l'horari d'inici de la jornada.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Ajuntament de Figueres preveu limitar a 50 metres la distància mínima entre nous locals que, segons el seu parer, poden degradar la imatge comercial de la ciutat. És una de les mesures que planteja el Pla Especial d'Usos Comercials que el consistori vol aprovar al novembre. Ens en dona més detalls la Berta Artigues Fontàs.
18: L'Ajuntament treballa en un document que vol regular l'obertura de nous establiments, especialment d'aquells sectors que el consistori considera que ja tenen una oferta excessiva i que degraden la ciutat, com els d'accessoris de telefonia, els supermercats 24 hores, els negocis de manicura o els establiments de productes de cànnabis, entre d'altres. Tot i que n'estan ultimant els detalls, sobre la taula hi ha la proposta d'establir una distància mínima de 50 metres entre dos negocis d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
19: Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
18: El pla inclourà tot l'àmbit del centre històric de la ciutat i alguns carrers propers. L'objectiu de l'Ajuntament és aprovar-lo el mes de novembre.
0: Des d'ara i fins les 5 en punt, moment dels esports.
2: Esports.
0: Amb en Biel Cadilla. Bona tarda, Biel.
29: Bona tarda, Quim. El Barça ja espera rival per la final del Mundial de Clubs d'handbol que s'està disputant al Caire, a Egipte. Els blaugranes s'han classificat matemàticament per disputar aquesta final, on intentaran revalidar el títol aconseguit l'any passat després d'imposar-se en el segon partit de la fase de grups. Ho han fet per 39-29 davant dels Amalek egipci, l'equip anfitrió. En el primer partit, els blaugranes van superar el Pinheiros brasiler per 33-44 i ara són líders del grup A d'aquest Mundial de Clubs amb 4 punts a falta de només un partit, el que jugaran dimarts contra el Montada del Marroc. Sentim el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
1: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante, bastante bueno cuando nos hemos ocupado la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final, a ver quién nos toca en la final.
29: A l'altre grup, el B, el líder és el Fuchse de Berlín, igualat a dos punts amb el Veszprém. De fet, tots dos equips s'estan enfrontant a aquesta hora i està guanyant el Veszprém, l'equip hongarès, d'un gol de diferència per 5-4. Qui guanyi aquest partit serà el rival del Barça a la final del Mundial de Clubs. En bàsquet, derrota de la penya en el seu debut a l'ACB. Els badalonins han perdut aquest migdia per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, molt crític amb l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
16: No podem esperar ser competitius jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
29: Ara a les 5 a Fontejau, Girona, Múrcia i a les 6 València, Lleida.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
29: El Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, aquesta hora es disputa la prova de ruta masculina amb la participació del català Marcel Camproví, un recorregut de 273 quilòmetres. En queden 197 encara, amb un grup de 16 escapats que encapçalen aquesta cursa. Un primer tram de 100 quilòmetres força pla i després 13 voltes en un circuit amb un exigent tram de gairebé 2 quilòmetres de pujada, amb un percentatge del 7%. Sense Pogacar, guanyador de les dues últimes edicions, els favorits són Evenepoel, Del Toro, Seixas, Van Aert i Van Der Poel, que de moment roden amb el grup gran. Ahir la neerlandesa Demi Vollering es va imposar a la prova femenina. La catalana Paula Blasi va haver d'abandonar després d'una caiguda múltiple i la també catalana Mireia Benito va acabar en la 31a posició.
2: 3CAT Info.
29: En futbol, avui comença la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen dos partits amb presència d'internacionals del Barça. A 9:15, Karim Adeyemi pot ser titular a l'Alemanya-Grècia i a la mateixa hora, Joao Cancelo podria tenir minuts també al Noruega-Portugal. A les 6 juguen els Països Baixos de Xavi Hernández contra Sèrbia. Ahir debut d'Espanya, que va guanyar per 2-3 a Wembley, a Anglaterra. Lamine Gordon va marcar i Eric García va ser baixa d'última hora per molèsties al genoll. Avui li han de fer proves.
2: 3CAT Info.
29: A la Lliga F, aquesta tarda a les 6, l'Espanyol visita el camp del Depor en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Les blanquiblaves tenen la baixa de la seva portera titular, Romain Salvador, que ha caigut de la convocatòria per unes molèsties. El Barça va guanyar ahir per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i de Maixa Baja. I a la Primera Federació tenim en joc aquesta hora, crec que el descans, ara ens ho confirmaran, l'Europa Majadahonda a Can Dragó. Joan Fito, bona tarda.
20: Bona tarda. Sí, és el descans amb empat a 0, no s'ha mogut el marcador. De fet, sí que ho ha fet perquè li han anul·lat un gol al fil del descans, al 43, al Rayo Majadahonda, un gol de Cambra, amb un bon xut creuat que el VAR, l'àrbitre a instàncies del VAR, doncs ha anul·lat per fora de joc. L'Europa, que ho ha intentat, que ha portat el pes del partit, però sense ocasions molt clares més enllà de la que ha tingut Calit als 5 minuts. Ha tret la defensa del Rayo Majadahonda sota la línia al xut del davanter de l'Europa. Per tant, descans a Can Dragó, a punt de començar ja la segona meitat. Europa 0, Rayo Majadahonda 0.
29: Gràcies, Joan. I avui es disputen les anades de la fase prèvia de la Copa amb la participació d'un equip català, el Prat, que juga aquesta hora l'anada al camp del Sant Rafael Eivissenc, partit que tenim al descans ara mateix també i que està guanyant el Prat per 1-3. La tornada serà la setmana vinent aquí al Prat de Llobregat. Qui passi aquesta eliminatòria entrarà al quadre definitiu de la Copa. A la Lliga de Futbol Sala, el Santa Coloma ha perdut per 5 5-0 a la pista del Manzanares. L'equip català és el 13è classificat amb només un punt en 3 jornades. Parlem ara de tennis perquè tenim en joc ara mateix l'Esverev Tien a la Laver Cup. Esverev ha guanyat el primer set al tiebreak per 7-6 i s'està imposant en aquest segon de moment per 3 jocs a 2. A un quart de 6 jugaran Alcaraz de Miñaur i a 3 quarts de 7 Hodor Fritz, la República Txeca. D'altra banda, ha guanyat la Billie Jean King Cup després de superar Ucraïna per 2-0. La campiona de Wimbledon, Linda Noskova, ha aconseguit el punt decisiu imposant-se a Elina Svitolina.
2: 3CAT Info.

0: El govern espanyol assegura que està treballant contrarrellotge per poder aprovar dimarts un decret d'habitatge al Consell de Ministres. Pedro Sánchez demana altura de mires a la resta de partits perquè pugui tirar endavant el Congrés. Suma adverteix que si juguen la legislatura junts, veu amb bons ulls frenar els fons voltor, però exigeix alhora protegir els petits propietaris. Això mentre a la Puerta del Sol a Madrid centenars de persones hi continuen acampades des d'ahir a la nit en senyal de protesta per aquesta situació de la vivenda. Reclamen que dimarts el govern espanyol aprovi aquest decret. Aquí a Catalunya el sindicat Llogateres crida a protestar demà en l'acte que Pedro Sánchez té previst a Barcelona i també que diu hi haurà accions sorpresa. La Unió Europea ho té cada vegada més difícil per complir amb el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units i també falta de coordinació entre els governs europeus. La policia antiterrorista britànica deté 5 sospitosos de portar explosius a prop d'una base aèria britànica que els avions nord-americans han fet servir per bombardejar a l'Iran. De moment es desconeix la identitat i nacionalitat dels detinguts. Només un 6,5 de les criatures que neixen a Espanya porten per primer el cognom de la mare. La llei permet triar l'ordre, però la gran majoria de famílies continuen el costum de posar el primer al cognom del pare. Són dades del Ministeri de Justícia, a les quals hem tingut accés a 3CatInfo. Les denominacions d'origen Priorat i Montsant acaben una verema condicionada per la calor, unes altíssimes temperatures que hem tingut aquest estiu i que han fet que la campanya sigui de menys producció que d'altres anys, però de més qualitat a causa de la pluja, que en algun moment o altre ha acabat caient. I tram final ja per les festes de la Mercè a Barcelona, avui encapçalades encara per molts actes de cultura popular i aquesta nit el Piro Musical, que, atenció, canvia d'ubicació. En comptes de fer-se a Maria Cristina, aquest any tindrà la cita a la platja de la Nova Icària a partir de les 10 de la nit.
1: Esports.
2: El Barça optarà a revalidar el títol de campió del Mundial de Clubs d'Handbol. Els blaugranes estan classificats per la final després de guanyar els Amalek Egipci per 39-29. El rival sortirà del Fuxe Vesprem, que es disputa en aquests moments. Derrota de la Penya en el seu debut a la Lliga CB de bàsquet. Els de Badalona han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. Ara a les 5, Girona-Múrcia, i a les 6, València-Lleida. I en futbol, nova jornada de la UEFA Nations League aquest vespre a Alemanya-Grècia amb el blaugrana de Yemi i Noruega-Portugal amb Joao Cancelo.
0: Tarda d'aquest primer diumenge de tardor amb més núvols, sobretot a la costa i també al prelitoral, però també al nord del país on hi pot ploure una mica a la nit, n'apareixeran més a la costa i les pluges es podran generalitzar de manera dispersa demà al matí. Esperem una primera setmana de tardor marcada per ruixats i temps insegur.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 5 de la tarda, us parla Jaume Brufau. El govern espanyol assegura que està treballant per aprovar dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. És la principal demanda, de fet, que fan els centenars d'activistes pel dret a l'habitatge que acampen des d'ahir la nit a la Puerta del Sol de Madrid. És una protesta que s'inspira en el moviment del 15M d'ara fa 15 anys. Avui al migdia, en un míting del PSOE a Getafe, a Madrid, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a aquesta acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada dimecres a Madrid, i que ha sigut el detonant de totes aquestes concentracions i reivindicacions.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: Pedro Sánchez ha afegit que hi haurà un decret d'habitatge, però no n'ha avançat cap mesura. S'ho ha advertit en la veu de Yolanda Díaz que han de ser ambiciosos perquè s'hi juguen la legislatura i, fins i tot, ha animat a mobilitzar-se per aconseguir-ho.
4: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol, que se movilicen mucho y más.
0: Després de passar pel Consell de Ministres, dimarts el decret s'haurà de convalidar al Congrés I per això el govern espanyol negocia amb els seus socis d'investidura. Jordi Turull, de Junts, diu que estan disposats a donar-hi suport si es frenen els fons voltor, però no es perjudiquen els petits propietaris. Irene Montero, de Podem, creu que calen mesures contundents. I Aitor Esteban, del Partit Nacionalista Basc, demana altura de mires a tots els partits per poder tancar un acord. Els podem escoltar a tots tres.
5: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
6: Esta movilización no se acaba con un real decreto, no se acaba con un parche. Necesitamos expropiar las viviendas a los fondos buitres, prohibir la especulación.
7: No se puede frustrar la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno. Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador.
0: El Partit Popular, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'haver-se carregat el mercat de l'habitatge a Espanya. Ho ha dit el seu portaveu, Juan Bravo.
8: Lo que no puede pretender arreglar en cuatro días lo que ha destrozado en ocho años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda.
0: Vox, per la seva part, continua vinculant la immigració a aquesta crisi social. I en un escrit al seu compte oficial d'X, el partit ha escrit literalment: tot Espanya sap que si en lloc de Mari Carmen fos Moro Carmen, tindria casa. Centenars de persones, com us dèiem, acampades a Porta del Sol de Madrid, petició del sindicat de llogateres que reclamen que el text dimarts inclogui lloguers indefinits. Madrid, Alba Gil.
9: I és la condició que posen aquí a la Porta del Sol, que el decret d'habitatge, batejat com a decret Mari Carmen, inclogui una pròrroga automàtica i indefinida de tots els contractes vigents. Adverteixen que sense aquesta mesura no desmuntaran l'acampada. Alicia del Río és portaveu del sindicat de llogateres de Madrid.
10: Si no se meten los contratos indefinidos, en este país gobiernan los buitres y este gobierno progresista ja no tiene ningún sentido.
9: Aquesta és la situació al quilòmetre zero de Madrid, on centenars de persones han passat la nit acampades per fer pressió al govern espanyol.
11: Yo creo que la vibra o lo que parece es que la gente no se va a mover hasta que no cambie algo de una vez por todas y para siempre.
12: Es una desgracia que haya tenido que pasar el desahucio de Mari Carmen de una persona de casi 90 años para que por fin despertemos.
13: El gobierno nos escuche, escucha a una sociedad que està cansada de la especulació.
9: Durant el matí la plaça s'ha anat omplint de gent, també de turistes i de curiosos, i de moment la mina és tranquil, amb certa expectació per saber cap a on anirà aquesta protesta. A més, s'han organitzat tallers i activitats culturals que es duran a terme al llarg del dia a l'espera dels moviments polítics.
0: I aquí el Sindicat de Llogateres a Catalunya ha convocat una concentració demà a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos de Catalunya, a la zona universitària de Barcelona, aprofitant la visita que hi farà Pedro Sánchez. I és el cap de l'executiu espanyol visita Barcelona per una entrega de premis i el sindicat vol que la gent li digui que cal aprovar els contractes de lloguer indefinits. N'ha parlat avui al migdia Enric Aragonès, portaveu d'aquest sindicat.
14: Cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar com ens hem trobat tantes vegades amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
0: El sindicat de llogateres prepararà aquesta tarda una acció per tal de fer la protesta demà. Avui seran a les 7 a l'altura del número 69 del carrer Entença, davant de la casa de la Rosario, una veïna en risc de ser desnonada. Però al marge d'aquesta concentració, al Palau de Congressos, el sindicat també està preparant per demà una acció sorpresa a les 8 del matí. El col·lectiu no descarta fer més mobilitzacions i respecte d'una possible acampada com a Madrid, consideren que en aquests moments la millor manera per protestar és la convocatòria de demà davant del president del govern espanyol. Poc més de 5 minuts i serà un quart de 6 de la tarda. A Ceuta, la policia ha posat en marxa avui al matí una operació a la platja Benítez per desallotjar assentaments situats a prop de la desaladora. Segons fonts policials, l'operació, en què participen més de 300 efectius, es fa per motius de seguretat. Centenars de persones malviuen en aquesta zona des de finals de juliol, quan hi van arribar procedents del Marroc. La policia argumenta que el campament posa en risc tant els migrants com la desaladora en si, una instal·lació que consideren estratègica per garantir el subministrament d'aigua a la ciutat. Els migrants estan instal·lats entre els blocs que hi ha a la zona i també a l'Espigó, on una caiguda podria ser fatal. N'ha parlat el comissari de la policia, Francisco López.
15: El riesgo, evidentemente, es que pudiera haber alguna acción concertada o no sobre la desalinizadora. Calculamos que sobre unas 250 personas se les ha levantado. Se hemos llevado a la zona del Guano. En la zona baja se queda el resto hasta que hay un espacio habitacional, porque no tenemos dónde ubicarlos.
0: Després del desallotjament, els pròxims dies es netejarà i es delimitarà l'espai, que quedarà tancat per evitar que s'hi tornin a poder instal·lar. L'operació arriba després que el dia 11 la Conselleria de Medi Ambient de Ceuta va requerir a la delegació del govern que retirés el campament per motius de seguretat i per protegir les instal·lacions d'aquesta desaladora. La Unió Europea ho té cada vegada més difícil per complir amb el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Ara el Tribunal de Comptes també dubta que aquesta fita es pugui assolir. Els auditors públics encara veuen una forta dependència militar respecte als Estats Units, falta de coordinació entre els governs europeus i massa obstacles, diuen, en les cadenes de producció. En tenim més dades a Brussel·les amb el nostre corresponsal, Bruno Forté Amiras.
16: Tot i els milers de milions d'euros públics invertits en la indústria armamentista, els fabricants europeus continuen produint poc i a un ritme lent. Ho explica a Catalunya Ràdio Kinga Wisniewska, auditora del Tribunal de Comptes Europeu.
17: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
16: Com que aquí no es fabriquen prou armes per ajudar Ucraïna, Europa les ha de comprar als Estats Units. I al final, els diners públics que els governs europeus inverteixen en defensa acaben reforçant les empreses nord-americanes.
17: A vegades hi pot haver necessitats urgents que justifiquin comprar recursos fora, però sempre ho has de fer amb un pla per poder desenvolupar a llarg termini aquests mateixos recursos dins de la Unió Europea.
16: Troba que massa sovint els països europeus van per lliure a l'hora d'adquirir armament i això crea duplicitats innecessàries o mancances que costa de resoldre. Proposa compres conjuntes.
17: Crec que cal gastar millor i no tan sols gastar més. Posem massa el focus en quan gastem en comptes de preguntar-nos com de bé ho gastem. I això és una mica trampa.
16: Un altre problema és que en territori europeu falten primeres matèries per fabricar explosius o pólvora.
0: La policia antiterrorista britànica ha detingut com a mínim 5 persones sospitoses de portar explosius a prop d'una base aèria britànica a l'oest d'Anglaterra que els avions nord-americans han fet servir en els bombardejos contra l'Iran. De moment, no s'ha facilitat ni la identitat ni la nacionalitat de les persones detingudes. Londres, ara corresponsal, Quim Olivares.
18: El poble de Welford, enmig d'una típica zona rural anglesa, a unes 2 hores de Londres, es troba al costat de la base de Fairford, que la Força Aèria dels Estats Units fa servir sovint. Els habitants de la població han estat desallotjats a correcuita fins a un poliesportiu proper. La policia els ha trucat a la porta de matinada, com ha explicat aquest veí a la BBC.
19: We need you to leave immediately.
20: Heu de marxar immediatament, i volia dir en 5 minuts, i llavors ha sigut posar-se la roba i només ha tingut temps de donar menjar al gat.
18: La policia talla ara tots els accessos a la base i equips experts en explosius analitzen unes furgonetes que van aparèixer de matinada enmig del poble. Les autoritats han facilitat poca informació, asseguren que la situació està continguda. El mateix veí ha explicat el que passava a l'interior del poble gràcies a les càmeres de seguretat que tenen a casa.
20: Hem vist fotos d'alguns robots que miraven a l'interior de les furgonetes que van aparèixer ahir a la nit.
18: Avions nord-americans van atacar llançadores de míssils iranians durant la guerra iniciada per Donald Trump contra la República Islàmica de l'Iran des d'aquesta base anglesa. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que la base seria objectiu legítim. Per ara, però, es desconeix la identitat dels detinguts.
0: La forta tempesta que afecta la costa est dels Estats Units ja ha obligat a cancel·lar més de 400 vols i ha deixat sense llum unes 100.000 cases i comerços en estats com Connecticut, Nova York, Pennsilvània i Nova Jersey. Hi ha ciutats especialment afectades, com Nova York mateix, Boston o Filadèlfia, amb risc d'inundacions costaneres i es preveu que la pluja, d'una intensitat inusual, causi riuades fins demà. En un altre extrem del món, al continent asiàtic, més de 5.000 persones han hagut de ser evacuades en refugis a causa de les inundacions que els aiguats han causat a Bangkok, la capital tailandesa. Més de 50.000 cases han quedat malmeses per aquestes pluges, també torrencials.
1: 3CAT Info.
0: En punt, 5:15. Connexió amb l'equip viari. Informació del trànsit a aquesta hora. Carmina Malagarriga, bona tarda.
21: Bona tarda, Jaume.
2: En aquests moments hi ha retencions a la C-16, Guardiola de Berguedà i també a Berga, en sentit sud. A la C-17, a Ripoll, també en sentit sud, cap a Vic. A la P-7, a Maçanet de la Selva, hi ha un carril tallat a causa d'un accident, mentre que a la Roca del Vallès hi ha 5 quilòmetres de retencions, tot això en sentit sud. A la C-55, a Manresa, fins a Castellgalí, hi ha retencions en sentit sud. A la C-59, a Caldes de Montbui, es dona pas alternatiu, perquè hi ha hagut un accident també fa una estona. A la C-33, a Montcada i Reixac, en sentit sud, cap a Barcelona, i a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Trinitat, en sentit Llobregat. Això és tot per ara. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
2: Fins ara.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
21: Avui el dia es presenta més variable, mig ennuvolat, seguirà així aquesta tarda i vespre, fins i tot núvols incrementant-se al litoral i prelitoral, que és on n'hi ha més, són núvols baixos, pot arribar a caure alguna gota, algun plogim en punts de Girona, al prelitoral de Barcelona, algun xàfec molt aïllat al Pirineu, ja n'hi ha hagut algun cap al nord-est del Pallars Sobirà o l'Alta Cerdanya, gotellades, i demà sí que la pluja es pot incrementar, ja al matí en punts de la costa i prelitoral, i durant la tarda i el vespre algun xàfec fort, també comarques del nord de Lleida, voltant de la Noguera, el Montsec, la zona de Comiols, Pallars Jussà, no descartem una tempesta amb intensitat que pugui superar els 50 litres per metre quadrat. Tenim un avís activat per demà i també per dimarts a la façana litoral, comarques de la costa i prelitoral, gairebé totes elles, de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Demà dilluns, nivell 1 sobre 6. Dimarts, nivell 2 sobre 6. Per tant, precaució, ho indica el Mediocat, que hi pot haver algun aiguat en aquest sector, i ja diem que les pluges també demà a la tarda podrien afectar altres indrets de l'interior nord, no tan probables a l'interior de l'Ebre, al Pla de Lleida, on hi ha molta sequera, i aquí en quedarien al marge. Les temperatures amb tendència a pujar una mica de nit, a baixar una mica de dia, màximes de 24-29 demà. Avui encara hem arribat als 31 graus a Lleida, 31 també a Roquetes, a l'Aldea, 28 a Barcelona, 27 a Tarragona, 29 a Girona. Però s'ha disparat una mica a la Vall d'Aran, 32 a Bossòst, 31 a Viella.
22: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
1: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
22: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Tot i que la llei ho permet des de fa ja uns anys, encara hi ha molt poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare per davant del cognom del pare. Segons dades a les quals hem tingut accés a 3Cat Info, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a tot l'estat espanyol porten el primer cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, un 93,5%, van optar per continuar amb la fórmula tradicional. Segons els experts, això es deu sobretot a costums patriarcals que venen de lluny. És una informació que elabora la Laia Framis.
23: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, a hores d'ara, la gran majoria de parelles, 9 de cada 10, encara opten per mantenir primer el cognom del pare. De les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a l'estat espanyol, només 21.000 es van inscriure amb el cognom de la mare en primer lloc, un 6,5% del total. I aquí cal tenir en compte que la xifra real és encara més baixa perquè aquestes dades del Ministeri de Justícia inclouen les mares monoparentals i les parelles lesbianes, dos casos en què, evidentment, sempre va per davant el cognom de les dones. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que encara cal fer molta pedagogia sobre aquesta qüestió.
24: Un dret sigui garantitzat no vol dir que immediatament s'apliqui o se'n faci ús. És una mesura que està molt bé que s'hagi fet, però que no ha sigut una demanda social. Que penso que hi ha hagut una manca de pedagogia del per què és important a nivell social poder alternar a l'ordre dels cognoms. Aquesta idea de més igual, jo crec que té un pes bastant important.
23: I explica per què creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
24: Deixaria s'hauria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
23: Ara, a l'hora de decidir l'ordre dels cognoms, Álvarez creu que el pes de la tradició encara és molt important. De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que a vegades suposa una revolució familiar.
24: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
23: I encara un altre argument que pesa en algunes famílies.
24: Una pregunta bastant interessant que a vegades sorgeix és com reconstruirem els arbres genealògics. Aquesta idea d'història, no?, de relació amb els avantpassats i sobretot, no?, amb els que vindran, si s'intercanvien els cognoms, com es sabrà quina família és quina?
23: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna.
1: Trescat Info.
0: Menys producció per culpa de la calor, però més qualitat per la pluja. És el primer balanç que fan des de les denominacions d'origen Priorat i Montsant a les acaballes de la Verema, en una collita que cada any, Falset, Arenen, Escoda, s'avança uns dies per culpa d'aquestes altíssimes temperatures.
3: Després d'un estiu especialment calorós, la campanya serà de menor producció en comparació amb un any normal, però el raïm tindrà major qualitat gràcies a les pluges. En el cas del Priorat arribaran els 5 milions de quilos de fruita, mentre que la Deo Montsant esperen superar els 6 milions. Precisament les altes temperatures han condicionat la feina dels pagesos, com destaca Pilar Just, presidenta de la DEO Montsant, i Jaume Balaguer, president

0: entre les teves mans.
1: S'acaben les festes de la Mercè a Barcelona. Última jornada avui, marcada encara per molts actes de cultura popular, però sobretot pel piro musical aquesta nit, que, atenció, canvia d'ubicació. I és que en comptes de l'avinguda de la reina Maria Cristina, aquest any el piro musical es fa a la platja de la Nova Icària. Comença a les 10 de la nit. És un dels espectacles més populars i més esperats de la Mercè. Molta pólvora, molta llum i, com sempre, molta música. I aquest any, la llista de cançons l'ha triat qui sentiu de fons. Josep Montero. No m'espanta si estic amb tu. Líder d'Oques Gràcies. Recordem que Oques Gràcies estan a punt d'acomiadar-se del seu públic amb 4 concerts, compliran l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Avui TV3, com sempre, fidel a la cita, fa l'especial piro musical presentat per Dulceida. Aquestes últimes hores encara esgarrapant actes de cultura popular, amb exhibició de falcons, el concurs de colles de sardana esportiva, la cercavila castellera, la Diada Històrica Castellera, que ha comptat amb els castellers de Barcelona, els Minyons de Terrassa i la colla Joves Xiquets de Valls.

0: està passant. 3CAT Info. Marxa i mira de lluny,
1: però no m'espanta si estic amb tu. Poc més de 5 minuts i seran 6:15. Biel, Biel Cadilla, bona tarda.
2: Bona tarda, Jaume.
0: Esports.
2: Notícia que acabem de conèixer fa pocs instants. Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar ahir al partit de Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3, perquè Eric va notar unes molèsties. I després de fer-li algunes proves, s'ha decidit desconvocar-lo per precaució. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robert Lenormand. Avui comença la segona jornada d'aquesta Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen dos partits en presència d'internacionals del Barça a 9:15. Karim Adeyemi, a l'Alemanya Grècia, i a la mateixa hora Joao Cancelo, al Noruega Portugal. A les 6, els Països Baixos de Xavi Hernández s'enfrontaran a Sèrbia a Belgrat.
0: 3CAT Info.
2: A la Lliga F, aquesta tarda, també a les 6, l'Espanyol visitarà el camp del Depor, en directe al Tot Gira de Catalunya. Catalunya Ràdio. Les blanquiblaves tindran la baixa de la seva portera titular, Romain Salvador, que ha caigut de la convocatòria per unes molèsties. El Barça va guanyar ahir per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patri Guijarro i Maixa Baja. A la Primera Federació tenim en joc ara mateix a Can Dragó l'Europa Majadahonda. Anem cap allà, Joan Fitó, bona tarda.
3: Què tal, Biel? Bona tarda. A punt d'arribar a l'equador de la segona meitat, el 62 de partit, segueix l'empat a 0. Li han anul·lat un gol al Rayo Majadahonda de la primera meitat per fora de joc. En aquesta segona, el conjunt escapolat ha reclamat un penal. De fet, l'ha revisat l'àrbitre al VAR a instàncies de Luis Blanco, però el col·legiat ha assenyalat que no hi havia mans del defensa del Rayo Majadahonda, per tant, no hi ha hagut pena màxima, tampoc hi ha hagut ocasions clares per cap dels dos equips en aquesta segona meitat. Segueix l'empat a 0 ara Luis Blanco, que avui debuta a la banqueta de l'Europa. Ha introduït 3 canvis per mirar de sacsejar el seu equip. L'Europa, que de moment sumaria un punt, el segon de la temporada, però que té una mica menys de mitja hora per buscar els 3, ara mateix, minut 62, amb 30 segons a Can Dragó, Europa 0, Rayo Majadahonda 0.
2: Gràcies, Joan. I avui es disputen les anades de la fase prèvia de la Copa del Rei amb la participació d'un equip català, el Prat, que juga a aquesta hora l'anada al camp del Sant Rafael a Eivissenc amb un resultat sorprenent. Està guanyant per 1-4 quan queda poc menys de mitja hora per acabar el partit. La tornada serà el cap de setmana que ve. Qui passi aquesta eliminatòria entrarà al quadre definitiu de la Copa.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça ja espera rival per la final del Mundial de Clubs d'Handbol que s'està disputant al Caire, Egipte. Els blaugranes s'han classificat matemàticament per disputar aquesta final, on intentaran revalidar el títol aconseguit l'any passat. Després de guanyar el segon partit de la fase de grups, s'han imposat per 39-29 als Amalek Egipci, l'equip anfitrió. En el primer partit ja van superar el Pinheiros.

0: brasiler per 33 a 44 i ara el Barça és líder del grup A d'aquest Mundial de Clubs amb 4 punts a falta de només un partit que jugarà dimarts contra el Montada del Marroc. Sentim el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
1: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos ocupado la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final, a ver quién nos toca en la final.
0: A l'altre grup, doncs bé, el grup B, el líder és el Fuchsia Berlín, que està igualat a 2 punts amb el Veszprém. Tots dos equips s'estan enfrontant en aquests minuts. Ara, a partir del descans, està guanyant l'equip alemany, el Fuchsia, de 3, 19 a 16. Qui guanyi, com deia Carlos Ortega, serà el rival del Barça en aquesta final. I a la Lliga CB de bàsquet tenim en joc a Fontejau el Girona-Múrcia, debut de l'equip gironí en aquesta Lliga CB. Xavi Soler, com van les coses? Bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs guanya de 6 el bàsquet Girona, que pràcticament sempre està per davant del marcador. Ara falten 7 i mig pel descans del partit. Ataca l'equip gironí per augmentar una miqueta més aquesta diferència en aquest debut, on hi ha molts jugadors que debuten amb el bàsquet Girona, per exemple Mac McClung, aquest jugador que ha fitxat després de ser campió del concurs d'esmaixades d'NBA, que és una de les grans sensacions de moment amb un partit no molt lluit. 7-18 pel descans, bàsquet Girona 24, Múrcia 18.
0: Gràcies, Xevi. Aquest migdia derrota de la Penya en el seu debut en aquesta Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110 a 104 a la pista del Breogán a les 6, València-Lleida. I al Mundial de Ciclisme de Montreal, el Canadà, a aquesta hora es disputa la prova de ruta masculina amb la participació del català Marcel Camproví, un recorregut de 273 quilòmetres, dels quals en queden encara 161, amb un primer tram de 100 quilòmetres en pla i després 13 voltes en un circuit amb un exigent tram de gairebé 2 quilòmetres de pujada amb un percentatge del 7%.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda. El govern espanyol assegura que treballa a contrarrellotge per poder aprovar dimarts un decret d'habitatge al Consell de Ministres. Avui Pedro Sánchez ha demanat altura de mires a la resta de partits perquè pugui tirar endavant. Això mentre, a Madrid, centenars de persones continuen acampades a la Porta del Sol des d'ahir, volen pressionar perquè el decret tiri endavant. Aquí a Catalunya, el sindicat de llogateres demana la mobilització de la ciutadania demà, aprofitant la visita que farà a Barcelona el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. I també diuen, no concreten res, que demà hi haurà accions sorpresa. Des d'ara fins a arribar a les 6 també us explicarem que l'anomenada llei de nets pot convertir Buenos Aires a la tercera ciutat del món amb més passaports espanyols. Després de Madrid i Barcelona, la possibilitat d'obtenir la nacionalitat espanyola, si s'és descendent d'exiliats espanyols, provoca que a la capital argentina hi hagi gairebé 1 milió de sol·licituds. I la Setmana del Llibre en català ha tancat avui la millor edició de la seva història. Amb xifres rècord l'han visitat més de 130.000 persones. S'ha arribat a una facturació que frega el 1 milió d'euros i és un 12% més que ara fa un any. I al seguiment dels esports, aquesta hora, 3CAT Info, l'estem fent amb Biel Cadilla. Bona tarda, Biel.
2: Bona tarda, Jaume.
1: Què destaques?
2: Doncs mira, que Eric García abandonarà la concentració de la selecció espanyola, en principi per només unes molèsties, les que li van impedir disputar ahir el partit de Wembley contra Anglaterra, però el substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robert Lenormand. Això pel que fa al futbol i en handbol. Notícia també destacada d'avui, i és que el Barça s'ha classificat per disputar la final del Mundial de Clubs, després de guanyar l'equip anfitrió d'Egipte. Egipte, el Zamalek, ara espera rival del partit que disputen el Fuxe i el Vesprem. Partit al descans, guanya l'equip alemany de 3, 19 a 16.
1: Notícies que es combinen a aquesta hora, en aquesta primera tarda d'aquest primer diumenge de tardor, amb més núvols, sobretot a la costa i al prelitoral. Pot ploure-hi una mica, però a mesura que avanci el vespre, els núvols es generalitzaran i les pluges també ho faran demà de manera dispersa. De fet, començarem una primera setmana de tardor amb ruixats i temps insegur. El govern espanyol assegura que està treballant contrarrellotge per aprovar dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. És la principal demanda, de fet, que fan els centenars d'activistes pel dret a l'habitatge que estan acampats des d'ahir a la nit a la Porta del Sol de Madrid, una protesta que s'inspira en el moviment del 15M d'ara fa 15 anys. Avui al matí, en un míting del PSOE a Getafe, a Madrid, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a aquesta acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada dimecres a Madrid, i que ha estat el detonant d'aquestes concentracions.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
1: El president espanyol ha afegit que hi haurà dret d'habitatge, però no n'ha avançat cap mesura. La ministra Mònica García, de Sumar, ha advertit que s'hi juguen la legislatura.
4: El Real Decreto Mari Carmen tiene que ir el martes sí o sí, porque nos estamos jugando el gobierno y nos estamos jugando la legislatura. Vamos a exigir los máximos, no los mínimos.
1: Cal tenir en compte que, després del Consell de Ministres, aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés, que tots els partits hi volen deixar empremta i que caldrà superar diferències. Des del País Basc, Jordi Turull, de Junts, ha demanat parar els peus als fons voltors sense perjudicar els petits propietaris. Irene Montero, de Podem, ha reclamat mesures contundents i Aitor Esteban, del Partit Nacionalista Basc, creu que només es podrà tancar un acord si tothom hi posa de la seva part. Així els podem escoltar tots tres.
5: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
6: Esta movilización no se acaba con un real decreto, no se acaba con un parche. Necesitamos expropiar las viviendas a los fondos buitres, prohibir la especulación.
7: No se puede frustrar a la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno. Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo com un denominador.
1: El Partit Popular, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'haver-se carregat el mercat de l'habitatge a Espanya i exigeix que treballi per poder construir més. Ho ha dit el seu portaveu, Juan Bravo.
8: Lo que no puede pretender arreglar en 4 días lo que ha destrozado en 8 años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda.
1: i Vox que continua vinculant la immigració a aquesta crisi social. I al seu compte oficial d'X, el partit ha escrit literalment: tot Espanya sap que si en lloc de Mari Carmen fos Moro Carmen, tindria casa. A Sol, centenars de persones acampades fins dimarts diuen volen aconseguir que el decret per evitar els desnonaments tiri endavant i inclogui la petició de lloguers indefinits. Madrid, Alba Gil.
0: I és la condició que posen aquí a la Porta del Sol, que el decret d'habitatge, batejat com a decret Mari Carmen, inclogui una pròrroga automàtica i indefinida de tots els contractes vigents. Adverteixen que sense aquesta mesura no desmuntaran l'acampada. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
9: Si no, se meten los contratos indefinidos en este país. Gobiernan los buitres y este gobierno progresista ya no tiene ningún sentido.
0: Aquesta és la situació al quilòmetre zero de Madrid, on centenars de persones han passat la nit acampades per fer pressió al govern espanyol.
10: Yo creo que la vibra o lo que parece es que la gente no se va a mover hasta que no cambie algo de una vez por todas y para siempre.
11: Es una desgracia que haya tenido que pasar el desahucio de Mari Carmen de una persona de casi 90 años para que por fin despertemos.
12: El gobierno nos escuche, escucha a una sociedad que está cansada de la especulación.
0: Durant el matí, la plaça s'ha anat omplint de gent, també de turistes i de curiosos, i de moment l'ambient és tranquil, amb certa expectació per saber cap a on anirà aquesta protesta. A més, s'han organitzat tallers i activitats culturals que es duran a terme al llarg del dia a l'espera dels moviments polítics.
1: El Sindicat de Llogateres de Catalunya ha convocat una concentració demà a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos de Catalunya a la zona universitària de Barcelona, aprofitant la visita que hi farà Pedro Sánchez. El cap de l'executiu espanyol visita Barcelona per una entrega de premis i el sindicat vol que la gent li digui que cal aprovar els contractes de lloguer indefinits. Avui al matí en parlava així el portaveu d'aquest sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
13: Cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
1: El sindicat prepararà aquesta protesta en una acció avui a la tarda, també a les 7, a l'altura del número 69 del carrer d'Entença, davant de la casa de la Rosario, una veïna que està en risc de ser desnonada. I a banda d'aquesta acció demà al Palau de Congressos, també es prepara una acció sorpresa a les 8 del matí. El col·lectiu no descarta fer més mobilitzacions i respecte d'una possible acampada com a Madrid, consideren que en aquests moments la millor manera per començar a protestar és aquesta convocatòria que fan demà davant de Pedro Sánchez. Dos quarts i mig de sis de la tarda. La coneguda com a llei de nets pot convertir Buenos Aires a la tercera ciutat del món amb més passaports espanyols, després de Madrid i de Barcelona. I és que la possibilitat d'obtenir la nacionalitat espanyola, si s'és descendent d'exiliats espanyols, ja ha provocat Buenos Aires, Joan Biosca, que hi hagi gairebé 1 milió de sol·licituds en aquest sentit.
14: El Consolat d'Espanya a Buenos Aires és encara avui en dia, per a no pocs argentins, sinònim de caos, tot i que ja no és així. En el record i en l'imaginari col·lectiu ha quedat el que va significar, per exemple, la crisi del Corralito del 2001, quan milers d'argentins volien fugir cap a Espanya amb un passaport a la mà, escapant d'un malson. Algunes associacions, com el Centre de Descendents d'Espanyols Units, ajuden els sol·licitants de la nacionalitat espanyola orientant-los sobre la documentació que han de presentar.
15: Cuando uno va juntando los papeles, es como remontarse a lo que contaba mi madre, de mi abuela de Galicia, de mi abuelo de Barcelona. Entonces vos te los vas imaginando, ¿viste? Mi abuela en la casa de piedra, frente al mar.
16: Y yo no sé qué van a hacer el día de mañana mis hijos. Yo se los hago por las dudas. Yo no emigro. Però ells no sé. No li vull cortar la possibilitat si se quieren ir.
14: Perdre el dret a votar genera un cert disgust, tot i que en el cas argentí sempre la participació electoral en eleccions de l'estat espanyol ha estat molt baixa. Adriana Garris és portaveu de CDEU, el Centre de Descendents Espanyols Units de Buenos Aires.
17: Esta medida, que suena extraña, asusta, porque uno cree que este puede ser un paso. Mucha gente dice este es el primer paso, después que vendrá.
14: Quasi 1 milió de sol·licituds de nacionalitat espanyola s'han presentat a l'Argentina, 2,4 milions a nivell mundial.
18: 3CAT Info.
1: Avui entra en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Aquesta normativa s'ha d'adaptar ara a la legislació espanyola per poder-la aplicar. La finalitat és posar fi a la pràctica del que es coneix com a blanqueig ecològic, fer afirmacions falses sobre virtuts ecològiques d'un producte. Les noves etiquetes han d'incloure temes concrets, clars i informació veraç, sempre documentada i certificada. En una entrevista a 3CAT Info, la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació a la UOC, Elisenda Estanyol, explica el canvi que suposa aquesta nova norma.
18: A partir d'ara doncs, podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui doncs, que un producte és sostenible o és ecològic, doncs en allí mateix podrem veure no, a quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i, per tant, dona molta més seguretat.
1: El portaveu de Greenpeace a Espanya, Miguel Ángel Soto, aplaudeix la mesura.
19: Se acabó la impunidad. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación.
1: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible. L'Ajuntament de Salt, al Gironès, ha acordat limitar l'horari nocturn de bugaderies, supermercats i d'altres negocis 24 hores per reduir les molèsties per soroll durant la nit i afavorir el descans dels veïns. Girona, Pau Bartolí.
20: La modificació de l'ordenança aprovada en l'últim ple municipal impedirà que alguns negocis puguin funcionar les 24 hores del dia. La mesura afecta sobretot bugaderies, perruqueries, locutoris, supermercats i establiments amb màquines de venda automàtica. El tinent d'alcalde de Salt, Àlex Barceló, explica que les activitats en si no generaven problemes, però sí el soroll dels usuaris a altes hores de la nit.
21: Arrel d'aquestes activitats i dels horaris, doncs, havíem tingut conflictes amb els veïns per l'acumulació de gent que podien generar, per usos indeguts que es feien del recinte que no està vigilat i, per tant, aquí el que varen decidir era regular-ho per evitar que es generessin aquestes molèsties.
20: A partir d'ara, aquests negocis no podran obrir entre les 10 de la nit i les 7 del matí durant els mesos d'estiu. La resta de l'any, d'octubre a maig, la franja restringida serà de les 9 de la nit a les 6 del matí. El govern local espera d'aquesta manera millorar la convivència entre les activitats i el seu entorn.
1: I a Figueres, l'Ajuntament preveu limitar, en aquest cas, a 50 metres la distància mínima entre nous locals que, segons el seu parer, poden degradar la imatge comercial de la ciutat. És una de les mesures que planeja el Pla Especial d'Usos Comercials que el consistori vol aprovar el pròxim mes de novembre. Girona, de nou ara, però, amb Berta Artigas Fontàs.
22: L'Ajuntament treballa en un document que vol regular l'obertura de nous establiments, especialment d'aquells sectors que el consistori considera que ja tenen una oferta excessiva i que degraden la ciutat, com els d'accessoris de telefonia, els supermercats 24 hores, els negocis de manicura o els establiments de productes de cànnabis, entre d'altres. Tot i que n'estan ultimant els detalls sobre la taula, hi ha la proposta d'establir una distància mínima de 50 metres entre dos negocis d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
23: Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
22: El pla inclourà tot l'àmbit del centre històric de la ciutat i alguns carrers propers. L'objectiu de l'Ajuntament és aprovar-lo el mes de novembre.
1: La Setmana del Llibre en Català tanca la millor edició de la seva història amb un increment de vendes, amb un increment de facturació i amb un increment d'assistència. N'ha donat xifres Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat, organitzadors del certamen.
24: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí, amb un creixement a l'espera del tancament definitiu, un creixement aproximadament al 12% respecte a l'any passat, cosa que vol dir que molt probablement arribarem i potser superarem el milió d'euros de facturació.
1: El passeig Lluís Companys ha acollit per tercer any consecutiu la setmana, coincidint amb les dades de les festes de la Mercè.
25: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Gairebé són 6:15. Trànsit. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
26: Bona tarda, Jaume. Doncs ara mateix tenim les retencions fixades a la C-16, a Guardiola de Berguedà i també a Berga en sentit sud, a la C-17, a Ripoll en sentit sud cap a Vic, a la P-7 a Maçanet de la Selva i de Llinars a la Roca del Vallès, tot això en sentit sud, a l'N-2 a Tordera en sentit sud, a la C-55 a Manresa i també a Castellgalí en sentit sud, a la C-59, a Caldes de Montbui, en tots els sentits, es dona pas alternatiu. A la C-32, a Cabrera de Mar, en sentit sud. També, tant a la C33 com a la C58, a l'altura de Montcada i Reixac, cap a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, i a Barcelona a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Trinitat en sentit Llobregat, a causa d'un accident. Hi ha un carril tallat. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
26: Bona tarda.
25: El temps.
1: Dani Ramírez.
2: Avui el dia es presenta més variable, mig ennuvolat, seguirà així aquesta tarda i vespre, fins i tot núvols incrementant-se al litoral i prelitoral, que és on n'hi ha més, són núvols baixos. Pot arribar a caure alguna gota, algun plogim en punts de Girona, al prelitoral de Barcelona, algun xàfec molt aïllat al Pirineu, ja n'hi ha hagut algun cap al nord-est del Pallars Sobirà o l'Alta Cerdanya, gotellades. I demà sí que la pluja es pot incrementar, ja al matí en punts de la costa i prelitoral, i durant la tarda i el vespre algun xàfec fort, també comarques del nord de Lleida, voltant de la Noguera, Montsec, la zona de Comiols, Pallars Jussà. No descartem una tempesta amb intensitat que pugui superar els 50 litres per metre quadrat. Tenim un avís activat per demà i també per dimarts a la façana litoral, comarques de la costa i prelitoral, gairebé totes elles, de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Demà dilluns, nivell 1 sobre 6. Dimarts, nivell 2 sobre 6. Per tant, precaució, ho indica el Mediocat, que hi pot haver algun aiguat en aquest sector, i ja diem que les pluges també demà a la tarda podrien afectar altres indrets de l'interior nord, no tan probables a l'interior de l'Ebre, al Pla de Lleida, on hi ha molta sequera, i aquí en quedarien al marge. Les temperatures amb tendència a pujar una mica de nit, a baixar una mica de dia, màximes de 24-29 demà. Avui encara hem arribat als 31 graus a Lleida, 31 també a Roquetes, a l'Aldea, 28 a Barcelona, 27 a Tarragona, 29 a Girona. Però s'ha disparat una mica a la Vall d'Aran, 32 a Bossòst, 31 a Viella.
25: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
3: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
25: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
4: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
1: Lleida ha defensat avui el receptari tradicional català acollint la fase final de la Lliga del Porc i la Forquilla, un esdeveniment que s'ha fet en el marc de la Fira Mos de Sant Miquel, que també ha acollit activitats culinàries i show cookings als pavellons de Fira de Lleida. Alba Mor, des de la capital del Segrià.
5: La competició de la Lliga del Porc i la Forquilla ha reunit els millors esmorzars de forquilla de Catalunya en un escenari que ha reivindicat el patrimoni gastronòmic. En parla el director del certamen, Rafa Jimena.
6: Pensem que els esmorzars de forquilla estan en molt bona salut. Entre tots hem de fer que tornin a tenir encara més quotidianitat. És un dinar humil, però que mereix el respecte de tots els restauradors que fan esmorzars de forquilla i mantenen viu un receptari que és feina de tots aconseguir que no es perdi i que peus com els plats de porc, les mandonguilles amb sípia i no desapareguin mai pels esmorzars de forquilla.
5: Ha estat una de les activitats programades en el marc de la Fira Mos de Sant Miquel, el certamen que neix de la transformació de l'antiga Fira de Maquinària Agrícola. L'afluència de públic ha estat constant al conjunt del recinte firal, on els visitants han passejat al llarg d'un gran aparador agroalimentari amb més de 70 expositors.
1: I avui ha hagut de tancar el restaurant Pícnic de Sitges a causa de la llei de costes. Els propietaris han acabat perdent la batalla legal que van començar fa anys quan l'Estat va decidir recuperar l'espai al costat del mar, que és de domini marítimo-terrestre. S'acaba així, doncs, una part de la història de Sitges després del tancament de l'últim dels tres establiments situats sobre el passeig marítim. És l'adeu a un restaurant emblemàtic i molt estimat pels sitgetans. La Montse Gené ens ha preparat aquesta informació amb el muntatge tècnic de Joan Arroyo.
7: Mirando al mar soñé, estabas junto a mí.
8: Ha arribat el moment temut en què hauran d'entregar les claus al Ministeri de Transició Ecològica després que el TCJ hagi tombat l'últim recurs dels propietaris d'aquest restaurant des de fa 70 anys, la família Mates. Josep Maria Mates i els seus germans ho lamenten molt.
27: És una cosa que l'hem d'acatar, però no. No la compartim, gens ni mica, perquè aquí es trobarà això xapat. No tenen cap projecte preparat, i arribar a Sitges i trobar-te tres establiments xapats semblarà com un monument nacional a la porqueria, a la mala vista, fa fins i tot vergonya.
8: Els altres dos establiments del costat, el Kansas i el Club de Mar, fa mesos que estan tancats sense que l'Estat els hagi enderrocat. Són dies d'adeus i de sentiments.
27: Tens un desencís de la manera del procediment que es fa en aquest país. No entenem com dintre d'un despatx de ministeri sense conèixer la població que se'n vagi tot a nord.
8: I és que la història ha estat molt llarga des que van comprar l'edifici de l'arquitecte Coderc, que era una orxateria valenciana, i en van fer un xiringuit.
27: Ara sempre ha tingut una gran visió del futur i va veure que Sitges seria una població turística mundial, com ha estat.
8: Aquí ha vingut molta gent coneguda i s'han viscut moltes anècdotes.
27: Va venir el Quentin Tarantino i la Mia Sorvino aquí un matí que plovia. La Sara Montiel, que per cert tinc una anècdota amb ella. Tenia un aprenent nou, va demanar de servir-li l'aigua que havia demanat. I aquest aprenent pobret posava l'aigua dintre el got i mirava altres coses que no eren el got i bueno, la va deixar tota mullada. The colors of the rainbow,
8: so pretty in the sky. L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, lamenta l'actuació de l'Estat.
0: El tancament del pícnic no pot convertir-se en una nova decisió presa unilateralment des d'un despatx de Madrid i d'esquena a Sitges. Sitges ha de ser escoltada abans. Ha de participar durant tot el procés i ha de tenir capacitat real per influir en el resultat.
8: A partir de les 6 de la tarda, qui vulgui es pot acostar a fer una hora dels adeus prenent una copeta. Del futur ja en parlarem. De moment no hi ha projecte.

0: 3CAT Info.
1: Els castellers d'Esparreguera han guanyat per damunt de la colla castellera de Figueres avui i dels castellers de Cerdanyola el concurs de castells celebrat a Torredembarra, al Tarragonès. La plaça del Castell ha sigut l'escenari d'aquesta jornada castellera que ha servit de prèvia de la gran final de la setmana vinent a Tarragona, Torredembarra, Josep Almirall.
2: Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera jornada de la 30a edició del concurs de castells. Està bé.
3: Ho han fet descarregant el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 5 de 7 amb l'agulla. El castell de menys valor ha estat el 7 de 7 que no els compta, un total de 1.940 punts.
2: El podi el completen la colla castellera de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
3: Els empordanesos han completat el 5 de 7, el 2 de 7 i el 7 de 7, 1.925 punts. I la tercera posició pels castellers de Cerdanyola amb el 2 de 7, el 4 de 7 amb l'agulla i el 3 de 7 sumen 1.735 punts.
2: Quarta posició compartida pels castellers de Sarrià i els castellers de Badalona i els de l'esquerra de l'Eixample.
3: Amb el 5 de 7 com a millor construcció.
2: Els castellers de Berga i els de Cal de Montbui, setena posició compartida.
3: També amb el 5 de 7 com a millor estructura.
2: A continuació, Esparsets a l'Estany.
3: Amb el 7 de 7 com a millor castell.
2: Desens als castellers de Mollet.
3: Amb el 5 de 7 com a millor castell.
2: Onzens als Xiquets de Cambrils.
3: També han completat el 5 de 7 com a millor estructura.
2: I tanquen la classificació els castellers del Poble Sec.
3: Amb el 4 a 7 amb l'agulla com a millor castell.
2: Una diada, una primera jornada del concurs que ha durat menys de 3 hores amb un gran nivell de les colles.
3: Molta agilitat, molt de nivell, una avançada de cara a les dues jornades que viurem el cap de setmana que ve. Dissabte, 4:45 de la tarda, la diada de dissabte amb 18 colles i diumenge la gran final, també a la Tarraco Arena Plaça amb 12 colles.
1: 5 minuts i mig i seran les 6 de la tarda.
0: Esports.
1: Biel Cadilla, bona tarda.
4: Bona tarda, Jaume. Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar ahir el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar en victòria del combinat espanyol per 2-3. I és que Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li avui algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i per evitar riscos, segons indica en un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robert Lenormand. Avui comença la segona jornada d'aquesta Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen dos partits en presència d'internacionals del Barça. A 9:15, Karim Adeyemi, a l'Alemanya Grècia, i a la mateixa hora, Joao Cancelo, al Noruega Portugal. Aquesta tarda, d'aquí pocs minuts, a les 6, d'altra banda, els Països Baixos de Xavi Hernández juguen contra Sèrbia. Ho faran a Belgrat. En bàsquet, a la Lliga ACB tenim el descans ara mateix a Fontdejau, el partit entre el Girona i el Múrcia. Xavi Soler, bona tarda.
5: Bona tarda, amb el partit tot obert. Està guanyant el bàsquet Girona de només 3 punts, 36-33, en uns dos primers quarts molt igualats, amb poca projecció ofensiva. És estranya la primera jornada de CB on s'han vist marcadors molt amples pel que fa a l'anotació en aquest partit. Ja estan predominant molt més les errades que no pas els encerts. Un Girona que no ha tingut un bon partit. Mac McClung, el nou nord-americà, la gran sensació d'aquesta pretemporada. Recordem, fitxat després d'haver guanyat el concurs de smashades de l'NBA durant dues temporades per part del Murcia, amb un bloc molt semblant al de la temporada passada. Michael Forrest és el màxim anotador amb 10 punts. Per tant, tot per decidir aquí encara en aquesta primera jornada de l'ACB al descans. Bàsquet Girona 36, Murcia 33.
4: Gràcies, Xavi. Aquest migdia, derrota de la penya en el seu debut a l'ACB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, molt crític amb els seus jugadors en declaracions a TV3.
6: No podem esperar ser competitius, jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
4: Ara, a les 6, València-Lleida. La jornada de la Lliga CB va començar ahir amb victòria del Barça al Palau Blaugrana contra el Corunya per 119-101.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Barça ja espera rival per la final del Mundial de Clubs d'handbol que s'està disputant al Caire, Egipte. Els blaugranes s'han classificat matemàticament per disputar aquesta final, en què intentaran revalidar el títol aconseguit l'any passat després de guanyar el segon partit de la fase de grups. S'han imposat per 39 a 29 als Zamalek egipci, l'equip anfitrió. Ara, amb aquest resultat, tenint en compte que ja van guanyar també el primer partit contra el Pinheiros brasiler per 33 a 44, el Barça és líder del grup A, amb 4 punts a falta de només un partit, que jugaran dimarts contra el Montada del Marroc. Sentim el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
7: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final, a ver quién nos toca en la final.
4: Doncs bé, el rival del Barça en aquesta final del Mundial de Clubs d'handbol sortirà del partit que s'està disputant ara mateix entre el Fuchs de Berlín Alemany i el Veszprém hongarès, partit que quan falta un quart d'hora per arribar al final està guanyant només de 2 al Fuchs, 27-25.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tornem al futbol, a la Lliga F aquesta tarda. Ara a les 6, l'Espanyol visita el camp del Depor en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Les blanquiblaves tenen la baixa de la portera titular Romén Salvador, que ha caigut de la convocatòria per unes molèsties. El Barça va guanyar ahir per 0-2 al camp del Logroño, amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja. I a la Primera Federació tenim en joc ara mateix a punt de finalitzar el partit entre l'Europa i el Majadahonda a Can Dragó, quan ara mateix s'avança a l'Europa, estaven empatats a 0, acaba de marcar l'Europa, 1-0 doncs guanyaria l'equip graciec aquest partit. Avui també s'estan disputant les anades de la fase prèvia de la Copa amb la participació d'un equip català, el Prat, que està jugant l'anada al camp del Sant Rafael Eivissenc i està guanyant per 1-5. La tornada la setmana vinent s'enfrontarà aquí al Prat, serà la tornada. Qui passi aquesta eliminatòria entrarà al quadre de definitiu de la Copa del Rei. I un apunt de tennis, perquè Europa ha guanyat la Laver Cup, que l'enfronta a la resta del món. Ho ha aconseguit després de la victòria de l'alemany Alexander Zverev contra el nord-americà Lerner Tien per 7-6 i 6-3. Aquesta és la sisena Laver Cup que guanya l'equip europeu, del qual en forma part, per cert, el murcià Carlos Alcaraz. Alcaraz, que de fet havia de jugar un partit aquesta tarda, però s'ha cancel·lat perquè ja no és necessari, perquè Europa ja s'ha adjudicat aquest trofeu.
0: Trescat Info.

0: El govern espanyol assegura que treballa contrarrellotge per poder aprovar dimarts un decret d'habitatge al Consell de Ministres. Pedro Sánchez demana altura de mires a la resta de partits perquè pugui tirar endavant el Congrés. Sumar adverteix que s'hi juguen la legislatura i Junts veu amb bons ulls frenar els fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. A mesura que avança la tarda, més manifestants i curiosos es concentren a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per reclamar un decret antidesnonaments. Els activistes pel dret a l'habitatge reclamen que el govern de Sánchez aprovi dimarts un decret que blindi els contractes de lloguer i els faci indefinits. Un doble tiroteig a Sud-àfrica deixa 27 morts. En els dos casos ha passat en locals nocturns i se'n desconeixen les causes. Sud-àfrica té una de les taxes d'homicidis més altes del món. Les denominacions d'origen Priorat i Montsant acaben una verema condicionada per la calor. Les altes temperatures d'aquest estiu han fet que la campanya sigui de menys producció que altres anys, però de més qualitat a causa de la pluja. I les festes de la Mercè de Barcelona encaren l'última jornada marcada pels actes de cultura popular i a la nit el piromusical. El tradicional espectacle de pirotècnia aquest any canvia d'ubicació i es farà a la platja de la Nova Icària a les 10 del vespre.
1: Esports.
2: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. El seu substitut serà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robert Lenormand. En joc ara mateix a la Lliga CB, el Girona-Múrcia, partit del descans, guanya el Girona de 3, 36 a 33, i acaba de començar, comença ara mateix també el València-Lleida. La penya ha perdut en el seu debut a la CB, 110 a 104, a la pista del Breogán. En handbol, el Barça optarà a revalidar el títol de campió del Mundial de Clubs. Els blaugranes s'han classificat per la final després de guanyar el Zamalek egipci per 39 a 29. El rival sortirà del Fuchs Veszprém, que s'està disputant ara mateix. De moment, empat a 28.

0: Calor moderada i humitat alta, amb xafogor i núvols a la costa i al prelitoral, nuvolades aïllades al Pirineu i amb algun ruixat al llarg de la tarda. Al vespre pot plovisquejar a punts de Girona i al prelitoral de Barcelona. Demà plourà més i amb més intensitat.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: A mesura que avança la tarda, més manifestants i curiosos es concentren a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per reclamar un decret antidesnonaments. Els activistes pel dret a l'habitatge reclamen que el govern de Sánchez aprovi dimarts un decret que blindi els contractes de lloguer i els faci indefinits. Allà hi tenim l'Alba Gil. Bona tarda, Alba.
2: Molt bona tarda. Ja fa 24 hores que es manifesten moltes d'aquestes persones que avui acampen aquí a la Puerta del Sol i que van començar ahir a la marxa multitudinària per l'habitatge que va recórrer el centre de Madrid. La capacitat de convocatòria ha sorprès fins i tot els organitzadors que durant el dia han muntat tallers i activitats culturals i no tenen intenció de marxar, a menys que el govern espanyol aprovi dimarts al Consell de Ministres un decret, diuen, amb cara i ulls, és a dir, que inclogui, a més de la prohibició dels desnonaments, la pròrroga de tots els contractes vigents. Alicia del Ríos, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
3: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
2: La crida arriba enmig de les negociacions del PSOE amb la resta de forces polítiques perquè el decret iria endavant al Congrés amb el risc que si s'accepten les propostes com les del sindicat, alguns partits poden saltar de l'acord. Mentrestant, les persones acampades es mantenen fermes, encoratjades pels milers de ciutadans i algun que altre turista que durant tot el dia s'han acostat a fer-los suport.
0: Moltes gràcies, Alba. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: 3CAT Info.
0: El govern espanyol assegura que treballa contra rellotge per aprovar dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. És la principal demanda dels centenars d'activistes pel dret a l'habitatge que acampen des d'ahir a la nit a la Puerta del Sol de Madrid en una protesta que s'inspira en el moviment del 15M de fa 15 anys. En un míting del PSOE avui a Getafe, el Pedro Sánchez no ha fet cap referència a aquesta acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada aquest dimecres a Madrid i que és l'espurna d'aquestes concentracions.
4: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: El president no ha donat cap detall de les mesures que podria incloure aquest decret i Yolanda Díaz, de Sumar, adverteix que s'hi juguen la legislatura i anima a mobilitzar-se.
5: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
0: El PSOE negocia a correcuita amb els seus socis de govern per aprovar un decret que després passi al filtre del Congrés, però les pretensions de Junts i de Podem, per exemple, estan força allunyades. Escoltem a Jordi Turull i Irene Montero.
6: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
7: Esta movilización no se acaba con un real decreto, no se acaba con un parche. Necesitamos expropiar las viviendas a los fondos buitres. Prohibir la especulación.
0: En una piulada, Oriol Junqueras, d'Esquerra, també exposa les condicions per votar-hi a favor. Reclama, entre d'altres, que el decret posi fi als desnonaments de persones vulnerables, una pròrroga extraordinària de 2 anys dels contractes de lloguer, més autonomia municipal per pujar l'IBI als grans tenidors i als habitatges d'ús turístic i posar fi als privilegis de les societats d'inversió. També hi ha dit la seva Aitor Esteban, del PNB. Demana seny i generositat per tancar un acord.
8: No se puede frustrar la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno. Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador entre todos, pero que salve situaciones terribles e inaceptables.
0: El PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'haver-se carregat el mercat de l'habitatge a Espanya. Ho ha dit el seu portaveu, Juan Bravo.
9: Lo que no puede pretender arreglar en 4 días lo que ha destrozado en 8 años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda.
0: Vox, per la seva banda, continua vinculant la immigració a aquesta crisi social. De fet, en una piulada al seu compte oficial d'X, el partit ha escrit literalment: tot Espanya sap que si en lloc de Mari Carmen fos Moro Carmen, tindria casa.
1: 3Cat Info.
0: L'ambient que es viu en aquesta acampada a la Puerta del Sol recorda a les acampades del 15M de fa 15 anys a diversos punts de l'Estat. El moviment dels indignats també va començar després d'una manifestació a Madrid i després es va estendre per altres ciutats espanyoles. A Barcelona, la plaça Catalunya va estar ocupada durant un mes. El 2011 hi havia molt malestar per les retallades i els estralls de la crisi financera, la corrupció i el bipartidisme. Els indignats, a més, també reclamaven una democràcia més participativa.
10: Busquem un espai per realment reclamar els drets que tants anys ens han costat i a la mínima se'ns treuen.
11: Estem concentrats perquè ja en tenim prou i perquè volem d'alguna manera despertar la consciència de la gent, perquè és que estem vivint en un món que ja es cau a trossos.
12: Jo vaig lluitar des de l'època del Franco, com molta gent de per aquí, i realment sabies quin enemic. I ara el problema és que s'han malmès totes les paraules de socialista, de no sé què, etcètera, etcètera, com a concepte, i prou.
0: 6 mesos després de les protestes, Mariano Rajoy desbancava José Luis Rodríguez Zapatero de la Moncloa. El PP aconseguia una històrica majoria absoluta al Congrés i el PSOE obtenia el pitjor resultat del partit en democràcia. El 15M també va ser un trampolí per la formació de Podem amb Pablo Iglesias al capdavant.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Mentre aquestes mobilitzacions tenen lloc a Madrid, a Catalunya, el sindicat de llogateres demana la mobilització de la ciutadania aprofitant la visita demà del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Barcelona. Aquí, a la capital catalana, ens ho explica la Maria Guixà.
13: El sindicat de llogateres de Catalunya convoca demà una concentració davant el Palau de Congressos de Catalunya aprofitant la visita de Pedro Sánchez a la capital catalana. El cap de l'executiu espanyol ve a fer una entrega de premis i des del sindicat es vol que tothom qui participi en aquesta concentració pugui dir-li presencialment que cal aprovar els contractes de lloguer indefinits. Sentim Enric Aragonès, portaveu del sindicat.
14: I per això convoquem demà a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos de Catalunya, on arribarà Pedro Sánchez, per deixar-li clar que no acceptarem una farsa i que volem contractes indefinits per poder viure amb tranquil·litat i amb estabilitat.
13: Per tal de preparar aquesta acció de demà, el sindicat ha convocat aquesta tarda a les 7, al carrer Entença 69, les accions de protesta per preparar-ho de cara a demà. Justament en aquest punt de la ciutat és on viu la Rosario, una veïna que està en risc de desnonament. Al marge d'aquesta acció de demà a les 7 de la tarda al Palau de Congressos, el sindicat també prepara una acció sorpresa a les 8 del matí, de demà, però que no ha volgut donar cap detall i no descarta protestes i seguir mobilitzacions els propers dies. Ara mateix, però, l'opció de l'acampada no és sobre la taula. Prefereixen concentrar esforços en la concentració de demà al Palau de Congressos.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Ara, el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir. Els auditors públics encara veuen una forta dependència militar respecte als Estats Units, falta de coordinació entre els governs europeus i massa obstacles en les cadenes de producció. Ens omplia des de Brussel·les en Bruno Forteamires.
15: Tot i els milers de milions d'euros públics invertits en la indústria armamentista, els fabricants europeus continuen produint poc i a un ritme lent. Ho explica a Catalunya Ràdio Kinga Wisniewska, auditora del Tribunal de Comptes Europeu.
16: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
15: Com que aquí no es fabriquen prou armes per ajudar Ucraïna, Europa les ha de comprar als Estats Units i al final els diners públics que els governs europeus inverteixen en defensa acaben reforçant les empreses nord-americanes.
16: A vegades hi pot haver necessitats urgents que justifiquin comprar recursos fora, però sempre ho has de fer amb un pla per poder desenvolupar a llarg termini aquests mateixos recursos dins de la Unió Europea.
15: Troba que massa sovint els països europeus van per lliure a l'hora d'adquirir armament i això crea duplicitats innecessàries o mancances que costa de resoldre. Proposa compres conjuntes.
16: Crec que cal gastar millor i no tan sols gastar més. Posem massa el focus en quan gastem, en comptes de preguntar-nos com de bé ho gastem. I això és una mica trampa.
15: Un altre problema és que en territori europeu falten primeres matèries per fabricar explosius o pólvora.
0: La policia britànica ha detingut 5 persones sospitoses de terrorisme i de portar explosius a prop d'una base aèria britànica de l'oest d'Anglaterra, on els avions nord-americans han fet servir en els bombardejos contra l'Iran. Per ara es desconeixen la identitat i la nacionalitat dels detinguts. Ens ho explica des de Londres en Quim Olivares.
17: El poble de Welford, enmig d'una típica zona rural anglesa a unes 2 hores de Londres, es troba al costat de la base de Fairford, que la Força Aèria dels Estats Units fa servir sovint. La policia assegura que va rebre una trucada d'algun veí de matinada que alertava de la presència de vehicles sospitosos. Sentim la policia.
18: La policia va rebre un avís sobre 3 vehicles sospitosos que es dirigien cap a la base de Fairford. Els agents hi van anar i van detenir 5 homes a la zona de Belfort, sota la sospita d'haver comès delictes relacionats amb la llei d'explosius.
17: 85 famílies han estat desallotjades a correcuita fins a un poliesportiu proper. La policia els ha trucat a la porta de matinada, com ha explicat aquest veí a la BBC.
19: Heu de marxar immediatament, i volia dir en 5 minuts. I llavors va ser posar-se la roba, i només vaig tenir temps de donar menjar al gat.
17: La policia ha fet un perímetre de seguretat de 400 metres al voltant de les 3 furgonetes que han estat analitzades per equips experts en explosius i fins ara no han explicat la naturalesa de l'incident. Tornem a sentir la policia.
18: Actualment s'està treballant per determinar-ne la naturalesa exacta. En concret, col·laborem estretament amb les unitats policials de lluita antiterrorista.
17: Avions nord-americans van atacar llançadores de míssils iranians durant la guerra iniciada per Donald Trump contra la República Islàmica de l'Iran des d'aquesta base anglesa. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que la base seria objectiu legítim.
0: 6:45 de la tarda, obrim àrea de servei. Fem un cop d'ull a l'estat de les carreteres catalanes i ho fem amb el nostre equip viari, la Carmina Malagarriga. Bona tarda, Carmina.
20: Bona tarda, Quim. Ara mateix, retencions a la C-16, Guardiola de Berguedà i de Cercs a Berga en sentit sud. També a la C-17 a Ripoll en sentit sud. A la P-7 hi ha retencions a Maçanet de la Selva i de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud i circulació intensa a Santa Margarida i els Monjos i a Gelida en sentit nord. Deixem la P7 a l'N2, retencions a Tordera en sentit sud, a la C55 de Manresa, a Castellgalí en sentit sud, a la P2, a l'Espluga de Francolí en sentit est cap a Montblanc, a la 2 a Jorba en sentit est cap a Igualada, a la C32 a Cabrera de Mar en sentit sud cap a Barcelona. Tant a la C33 com a la C58, també a l'entrada a Barcelona, a la C31 a Badalona, en sentit Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt, ara ja a Barcelona, a l'altura de la Trinitat, en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral de la Mina a la Barceloneta, en sentit Llobregat. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
20: Fins ara.
21: El temps.
0: Una crònica d'en Dani Ramírez.
22: Avui el dia es presenta més variable, mig ennuvolat, seguirà així aquesta tarda i vespre, fins i tot núvols incrementant-se al litoral i prelitoral, que és on n'hi ha més, són núvols baixos. Pot arribar a caure alguna gota, algun plogim, en punts de Girona, al prelitoral de Barcelona, algun xàfec molt aïllat al Pirineu, ja n'hi ha hagut algun cap al nord-est del Pallars Sobirà o l'Alta Cerdanya, gotellades. I demà sí que la pluja es pot incrementar, ja al matí en punts de la costa i prelitoral, i durant la tarda i el vespre algun xàfec fort, també comarques del nord de Lleida, voltant de la Noguera, el Montsec, la zona de Comiols, Pallars Jussà. No descartem una tempesta amb intensitat que pugui superar els 50 litres per metre quadrat. Tenim un avís activat per demà i també per dimarts a la façana litoral, comarques de la costa i prelitoral, gairebé totes elles, de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Demà dilluns, nivell 1 sobre 6. Dimarts, nivell 2 sobre 6. Per tant, precaució, ho indica el Mediocat, que hi pot haver algun aiguat en aquest sector, i ja diem que les pluges també demà a la tarda podrien afectar altres indrets de l'interior nord, no tan probables a l'interior de l'Ebre, al Pla de Lleida, on hi ha molta sequera, i aquí en quedarien al marge. Les temperatures amb tendència a pujar una mica de nit, a baixar una mica de dia, màximes de 24-29 demà. Avui encara hem arribat als 31 graus a Lleida, 31 també a Roquetes, a l'Aldea, 28 a Barcelona, 27 a Tarragona, 29 a Girona. Però s'ha disparat una mica a la Vall d'Aran, 32 a Bossòst, 31 a Viella.
21: 3CAT Info.
2: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar. Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
3: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Aquesta nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
21: 3CAT Info.
0: L'endemà de rebutjar una proposta iraniana per posar fi a la guerra, Donald Trump diu avui que espera que els negociadors nord-americans mantinguin més converses amb Teheran la setmana entrant. En una conversa amb el mitjà Axios, Trump sosté que el règim dels ayatolars vol arribar a un acord, però diferent del que ell vol. Segons el president, la proposta iraniana actual potser l'hauria acceptat fa un any, però no ara. Una proposta que l'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Waltz, l'ha qualificat com un exercici de cinisme iranià, i ho ha dit en declaracions al canal NBC.
4: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que vam violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
0: Malgrat aquestes paraules, el cap de la diplomàcia iraniana insistia avui que mantenen les seves condicions per la reobertura de l'estret d'Hormuz.
21: 3CAT Info.
0: En cultura, la Setmana del Llibre en Català tanca la millor edició de la seva història amb un increment de vendes, de facturació i també d'assistència. En dona les xifres Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat, que són els organitzadors del certamen.
23: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí, amb un creixement a l'espera del tancament definitiu, un creixement aproximadament al 12% respecte a l'any passat, cosa que vol dir que molt probablement arribarem i potser superarem el 1 milió d'euros de facturació.
0: El Passeig Lluís Companys ha acollit per tercer any consecutiu la setmana, coincidint amb les dates de les festes de la Mercè. I els castellers d'Esparreguera han guanyat per sobre de la colla castellera de Figueres i dels castellers de Cerdanyola el concurs de castells celebrat avui a Torredembarra, al Tarragonès. La plaça del Castell ha estat l'escenari d'aquesta jornada castellera que ha servit de prèvia de la gran final de la setmana que ve que tindrà lloc a Tarragona. Anem cap a Torredembarra, on hi havia en Josep Almirall.
24: Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera jornada de la 30a edició del concurs de castells. David.
25: Ho han fet descarregant el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 5 de 7 amb l'agulla. El castell de menys valor ha estat el 7 de 7, que no els compta. Un total de 1.940 punts.
24: El podi el completen la colla castellera de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
25: Els empordanesos han completat el 5 de 7, el 2 de 7 i el 7 de 7, 1.925 punts. I la tercera posició pels castellers de Cerdanyola amb el 2 de 7, el 4 de 7 amb l'agulla i el 3 de 7 sumen 1.735 punts.
24: Quarta posició compartida pels castellers de Sarrià i els castellers de Badalona i els de l'esquerra de l'Eixample.
25: Amb el 5 de 7 com a millor construcció.
24: Els castellers de Berga i els de Cal de Montbui, setena posició compartida.
25: També amb el 5 de 7 com a millor estructura.
24: A continuació, esparsats a l'Estany.
25: Amb el 7 de 7 com a millor castell.
24: Desens als castellers de Mollet.
25: Amb el 5 de 7 com a millor castell.
24: Onzens als xiquets de Cambrils.
25: També han completat el 5 de 7 com a millor estructura.
24: I tanquen la classificació els castellers del Poble Sec.
25: Amb el 4 a 7 amb l'agulla com a millor castell.
24: Una diada, una primera jornada del concurs que ha durat menys de 3 hores amb un gran nivell de les colles.
25: Molta agilitat, molt de nivell, una avançada de cara a les dues jornades que viurem el cap de setmana que ve. Dissabte, 4:45 de la tarda, la diada de dissabte amb 18 colles i diumenge la gran final, també a la Tàrrec Arena Plaça amb 12 colles.
21: 3CAT Info.
0: El piromusical d'aquest vespre, que canvia d'ubicació, posarà punt i final a les festes de la Mercè de Barcelona. Es farà a la platja de la Nova Icària i la banda sonora l'ha escollida el líder d'Oques Grasses, Josep Montero.
26: Amunt, si encara hi ets, és un plaer haver aguantat la vida amb tu.
0: El grup osonenc està a punt d'acomiadar-se del seu públic amb quatre concerts.

0: de quilos de raïm en el cas de la DEO Cupriorat, mentre que la DEO Montsant augura superar els 6 milions. Es tracta d'una fita menor a anys normals, si bé la qualitat serà més bona, com indiquen els presidents de les denominacions Jaume Balaguer i Pilar Just.
1: Els ocellers ens hem tingut d'anar adaptant. Evidentment, les varietats autòctones són les que millor ho estan aguantant. Llavors, s'ha adaptat molt amb varietats foranes que hi ha hagut una minva. I
2: dues coses que es posen damunt de la taula, canvi climàtic i noves tendències a l'hora de fer vi. Això fa que potser no busquem aquelles graduacions tan excessives o que busquem aquelles graduacions tan de la pell que fossin plenes, sinó que ara potser es verma una mica abans, tampoc es fa tanta extracció, no?
0: Cada any la collita s'avança uns dies per les altes temperatures i els cellers s'adapten a les condicions climàtiques. Enguany, alguns pagesos comencen a veremar de nit, mentre que la majoria avança en l'horari d'inici de la jornada. Amb tot, la campanya és a punt d'acabar en els últims dies d'una verema que ha estat marcada per la calor.
3: 5 minuts i mig per arribar a 6:45.
4: Esports.
3: Biel Cadilla, bona tarda.
5: Bona tarda, Quim. Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder disputar ahir el partit de Wembley contra Anglaterra, que va acabar en victòria del combinat espanyol per 2-3, perquè va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li avui algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i per evitar riscos, segons indica en un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robert Lenormand. Avui comença la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen dos partits amb presència d'internacionals del Barça. A 9:15, Karim Adeyemi pot ser titular a l'Alemanya-Grècia i a la mateixa hora també juga al Noruega-Portugal amb Joao Cancelo. D'altra banda, aquesta tarda també, ara a les 6, està jugant als Països Baixos de Xavi Hernández. Ho fa contra Sèrbia a Belgrat, de moment minut 26, empat a 0. Encara en futbol, en aquest cas a la Lliga F, aquesta tarda l'Espanyol està jugant al camp del Depor, a partir que podeu seguir el Tot Gira de Catalunya Ràdio i que també està seguint des d'allà, des de Riazor, el Francesc Ripoll. Francesc, bona tarda, com van les coses?
6: Hola, bona tarda. Mira, som a l'equador de la primera meitat, al minut 25 de la primera, i a Riazor no s'ha mogut el marcador. L'Espanyol, que està empatant a 0 al camp del Deportivo de la Coruña, en un partit igualat, amb l'equip gallec un pèl millor, si més no, arribant amb més perill a la porteria contrària, al marcador, com dèiem, que no es mou, i un Espanyol que ve de guanyar el primer partit de temporada, ve de golejar el Madrid Club de Futbol i que busca la segona victòria de la temporada i el primer triomf a domicili. Igualment, de moment, no es mou el marcador, com dèiem, Deportivo de la Coruña 0, Espanyol 0, queda molt, som al 26,5 de la primera meitat.
5: Gràcies, Ripo. A la primera federació, mentrestant, l'Europa ha guanyat a Can Dragó per 1-0 contra el Majadahonda, amb un gol en el darrer sospir, en el temps afegit d'Àlex Cano, en el que ha estat el debut del nou entrenador, Luis Blanco, que n'ha parlat al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Bé, no podem seguir ara aquestes declaracions. Avui també s'han disputat l'anada de la fase prèvia de la Copa del Rei, amb sorpresa d'un equip català, l'únic que hi participa, el Prat, i és que ha guanyat per 1-5 al camp del Sant Rafael Eivissenc. La setmana que ve es jugarà la tornada, en aquest cas al Prat. Qui passi aquesta eliminatòria entrarà al quadre definitiu de la Copa.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: Parlem ara de bàsquet. A la Lliga ACB tenim en joc a Fontejau el Girona-Múrcia. Xavi Soler des de Fontejau, bona tarda.
7: Bona tarda. Es complica una miqueta el partit per l'equip gironí, que en el tercer quart ja no domina. Al contrari, el Múrcia ha agafat avantatge i ara és de 6 punts, 44-50, 2-13 pel final d'aquest període. Un Girona que ha baixat molt la projecció ofensiva en aquest tercer període del Múrcia, que ha apretat la defensa i que s'ha situat amb aquest mini avantatge. Tot i això, encara queda molt. Són 2-13 pel final del tercer quart. Bàsquet Girona 44, Múrcia 50.
5: Gràcies, Xevi. I en joc també des de les 6 en aquesta Lliga ACB, el València-Lleida. El Lleida, que està guanyant a la pista del vigent campió d'aquesta competició. De moment, en el primer minut del segon quart, València 22, Lleida.

0: de 26. Ahir, a la primera jornada de la CB, va començar amb victòria del Barça contra el Corunya per 119-101 al Palau Blaugrana.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça d'handbol ja coneix el que serà el seu rival a la final del Mundial de Clubs que s'està disputant al Caire, a Egipte. S'enfrontaran al Vespre hongarès, que acaba de guanyar d'un gol, 34-33, al Fuchsia de Berlín. Els blaugranes s'han classificat matemàticament per disputar la final d'aquest Mundial de Clubs després de guanyar el segon partit de la fase de grups per 39-29 contra el Zamalek egipci, l'equip anfitrió. Escoltem el tècnic blaugrana, Carlos Ortega.
2: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando nos hemos ocupado la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final, a ver quién nos toca en la final.
0: I un darrer punt de tenis, perquè Europa ha guanyat la Laver Cup, que l'enfronta a la resta del món. Ho ha aconseguit després de la victòria de l'alemany Alexander Zverev contra el nord-americà Lerner Tien per 7-6 i 6-3. És la sisena Laver Cup que guanya l'equip europeu, del qual forma part del murcià Carlos Alcaraz.

Bona tarda, són 6:45, esteu escoltant 3CAT Info. A aquesta hora destaquem que el govern espanyol assegura que treballa contra rellotge per poder aprovar dimarts un decret d'habitatge al Consell de Ministres. Pedro Sánchez demana altura de mires a la resta de partits perquè pugui tirar endavant el Congrés. Sumar adverteix que s'hi juguen la legislatura i Junts veu amb bons ulls frenar els fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris.

0: I a la Puerta del Sol de Madrid, centenars de persones continuen acampades en senyal de protesta, reclamant que dimarts el govern espanyol aprovi el decret antidesnonaments i exigeixen que inclogui la renovació automàtica dels contractes. A Catalunya, el sindicat de llogateres crida a protestar demà en l'acte que Pedro Sánchez té previst a Barcelona. I fins les 7 conversarem amb el professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya, Ismael Peña López, sobre les mobilitzacions en termes d'habitatge que hi ha hagut aquest cap de setmana a Madrid i a Barcelona. I també us explicarem que avui entra en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar i la seva finalitat és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte. I Biel Cadilla, bona tarda.
1: Bona tarda, Quim.
0: Quins titulars d'esports destaquem?
1: Doncs mira, dos escenaris en directe a la Lliga ACB de bàsquet. El Girona, al tercer quart, està empatant a 52 amb el Múrcia Fontejau i el Lleida, al segon quart, minut 3, està guanyant de 3, 30-33 a la pista del València Bàsquet. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol està guanyant per 0-1 a minut 33 al camp del Deportivo de la Corunya.
0: Calor moderada i humitat alta, amb xafogor i núvols a la costa i al prelitoral. Nuvolades aïllades al Pirineu, amb algun ruixat al llarg de la tarda. Al vespre pot plovisquejar a punts de Girona i al prelitoral de Barcelona i demà plourà més i amb més intensitat. Passen 3 minuts de 6:45 de la tarda.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: A mesura que avança la tarda, més manifestants i curiosos es concentren a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per reclamar el dret antidesnonaments, el decret, volem dir. Els activistes pel dret a l'habitatge reclamen que el govern de Sánchez aprovi dimarts un decret que blindi els contractes de lloguer i els faci indefinits. Madrid, al Vigil.
3: Ja fa 24 hores que es manifesten moltes d'aquestes persones que avui acampen aquí a la Puerta del Sol i que van començar ahir a la marxa multitudinària per l'habitatge que va recórrer el centre de Madrid. La capacitat de convocatòria ha sorprès fins i tot els organitzadors que durant el dia han muntat tallers i activitats culturals i no tenen intenció de marxar a menys que el govern espanyol aprovi dimarts al Consell de Ministres un decret, diuen, amb cara i ulls, és a dir, que inclogui, a més de la prohibició dels desnonaments, la pròrroga de tots els contractes vigents. Alicia del Río es portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
4: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
3: La crida arriba enmig de les negociacions del PSOE amb la resta de forces polítiques perquè el decret iria endavant al Congrés amb el risc que si s'accepten les propostes com les del sindicat, alguns partits poden saltar de l'acord. Mentrestant, les persones acampades es mantenen fermes, encoratjades pels milers de ciutadans i algun que altre turista que durant tot el dia s'han acostat a fer-los suport.
0: I el govern espanyol assegura que treballa contra rellotge per aprovar dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. És la principal demanda dels centenars d'activistes pel dret a l'habitatge que acampen des d'ahir a la nit a la Puerta del Sol de Madrid en una protesta que s'inspira en el moviment del 15M de fa 15 anys. En un míting del PSOE avui a Getafe, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a aquesta acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada aquest dimecres a Madrid i que és l'espurna d'aquestes concentracions.
5: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: Sánchez no ha donat cap detall de les mesures que podria incloure aquest decret. Yolanda Díaz, de Sumar, adverteix que s'hi juguen la legislatura i anima a mobilitzar-se.
6: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
0: El PSOE negocia a correcuita amb els seus socis de govern per aprovar un decret que després passi al filtre del Congrés, però les pretensions de Junts i de Podem, per exemple, estan força allunyades. Jordi Turull i Irene Montero.
7: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
8: Esta movilización no se acaba con un real decreto, no se acaba con un parche. Necesitamos expropiar las viviendas a los fondos buitres, prohibir la especulación.
0: En una piulada, Oriol Junqueras, d'Esquerra, també exposa les condicions per votar-hi a favor. Reclama, entre d'altres, que el decret posi fi als desnonaments de persones vulnerables, una pròrroga extraordinària de 2 anys dels contractes de lloguer, més autonomia municipal per pujar l'IBI als grans tenidors i als habitatges d'ús turístic, també, i posar fi als privilegis de les societats d'inversió. També hi ha dit la seva Aitor Esteban, del PNB. Demana seny i generositat per tancar un acord.
9: No se puede frustrar la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno. Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador entre todos, pero que salve situaciones terribles e inaceptables.
0: El PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'haver-se carregat el mercat de l'habitatge espanyol. Ho ha dit el seu portaveu, Juan Bravo.
10: Lo que no puede pretender arreglar en 4 días lo que ha destrozado en 8 años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda.
0: Vox, per la seva banda, continua vinculant la immigració a aquesta crisi social. En una piulada al seu compte oficial d'X, el partit ha escrit literalment: tot Espanya sap que si en lloc de Mari Carmen fos Moro Carmen, tindria casa.
2: 3Cat Info.
0: I l'ambient que es viu a l'acampada de la Puerta del Sol recorda les acampades del 15M, com dèiem, de fa 15 anys a diversos punts de l'Estat. El moviment dels indignats també va començar després d'una manifestació a Madrid i després es va estendre per altres ciutats espanyoles. A Barcelona, la plaça Catalunya va estar ocupada durant un mes. El 2011 hi havia molt malestar per les retallades i els estralls de la crisi financera, la corrupció i el bipartidisme. 6 mesos després de les protestes, Mariano Rajoy desbancava José Luis Rodríguez Zapatero de la Moncloa. El PP aconseguia una històrica majoria absoluta al Congrés i el PSOE obtenia el pitjor resultat del partit en democràcia. El 15M també va ser un trampolí per la formació de Podem, amb Pablo Iglesias al capdavant. Per parlar-ne, saludem a aquesta hora el professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya, Ismael Peña López. Bona tarda, senyor Peña.
11: Hola, molt bona tarda.
0: Creu que davant d'aquestes mobilitzacions que estem veient aquest cap de setmana a Madrid i a Barcelona, sobretot a Madrid, a la plaça del Sol, que estem davant d'unes portes d'un nou 15M?
11: Jo crec que és una mica aviat per dir-ho. Portem només unes poques hores. En aquesta setmana segurament sabrem cap on van les coses. Però el punt de partida és molt diferent. El 15M era un que no a tot. Era un prou de bipartidisme, prou d'elits, prou d'un sistema que no respon a la crisi de l'habitatge que venia del 2003, 2004, 2005 i després l'econòmica del 2008. I en canvi ara la petició és molt concreta, és volem un decret, sisplau, per parar de mínims, no? Per tant, jo crec que d'entrada el punt de partida és molt diferent.
0: Clar, amb què s'assemblen i amb què es diferencien el moviment dels indignats i l'acampada que hi ha ara mateix a la Puerta del Sol?
11: La principal similitud és no esteu fent la vostra feina, no esteu escoltant, no esteu ni tan sols apropant-vos a la diagnosi, no a les propostes ni a res en general, sinó no sabem on sou. Institucions vol dir partits polítics, el Congrés, el Senat, els sindicats sovint també reben aquí, associacions, etc. No hi sou i a més porteu 20 anys totalment inoperants. Jo crec que això és una similitud molt important i és ja no podem més. Si no sortim al carrer a ocupar, no escolteu. I el que deia, la gran diferència era que semblava no, el 15M era una batida de màxims, era volem canviar el sistema, volem que hi hagi més representativitat, volem que escolteu millor, volem que parlem més, que hi hagi més deliberació, que no parli només els poders econòmics o els poders dels partits, sinó que hi hagi un debat amb la ciutadania molt més obert. En canvi, ara estem parlant d'un decret molt concret que ve d'una situació molt concreta d'una sola persona. És cert que afecta a moltíssimes més i que si aquest decret s'aprovés amb les mesures que sigui, perquè ara escoltàvem els partits i cadascú deia la seva, no? Però tindria un impacte en les vides de les persones molt gros. Però a nivell de sistema el que s'està demanant és molt diferent, perquè no hi ha demandes sistèmiques. És realment una cosa molt petita i això és una diferència conceptual molt gran.
0: Aquesta mobilització de l'esquerra li juga a favor a Pedro Sánchez?
11: Jo crec que d'entrada sí. És a dir, a diferència del 15M, que era clarament contra els dos grans partits, contra el que llavors ara ja ens n'hem oblidat una mica, però en dèiem el bipartidisme, que era l'alternança de poder entre el PSOE i el PP els últims anys. Jo crec que ara és molt més clar que va contra l'extrema dreta i contra els poders econòmics i, per tant, les postures més conservadores i més de la dreta. És cert que qui té la patata calenta sobre la taula és el govern que hi ha a Madrid, sobretot. Però vull pensar que si ara hi hagués eleccions, les protestes serien molt més virulentes contra un govern del PP que contra un govern del PSOE. Per tant, d'entrada, sembla que aquí que pot treure molt més rèdit a PSOE si ho jugués bé que no pas la dreta.
0: I creu que podríem parlar d'un acord que s'aprovaria en el, bueno, aquest decret d'habitatge al Congrés? Creu que es podria arribar a aprovar?
11: Jo crec que la situació és massa crítica com perquè no passi. És cert que aquí tenim antagonistes que s'odien mútuament, en el cas especialment de Podemos i de Junts, que ja han dit que ells no signen el mateix paper. I això és un problema molt gros. Però em sembla bastant improbable que no hi hagi un... Anava a dir un gest, ara ho explicaré, però que no hi hagi un gest i que hi hagi un petit decret que pugui sortejar aquest punt i que pugui aconseguir que la gent se'n vagi a casa. Ara bé, són mesures, les que es demanen en el decret, que tenen com a mínim dos grans problemes. Un, que són antagòniques, no tenen una visió de sistema de què és tot el que passa, sinó que estan en els extrems i que totes elles tenen raons. Jo crec que és molt obvi que hi ha més raons cap a la gent que reclama protecció a les persones que no en els tenidors, però no hi ha una visió gran de sistema de transformació del sistema de l'habitatge. És tan cert, i d'altra manera, és tan cert que hi ha gent dormint al carrer com que hi ha pisos buits, com que se n'han de fer més de pisos. Les dues coses són veritats, se n'han de fer més i hi ha pisos buits. No estem trobant els partits intentant anar a l'arrel dels problemes, sinó a les seves solucions. Sentia el representant del PNB dient que, ostres, que semblava més una postura ideològica que de solucions, sense alinear-me amb les tesis del PNB, és una bona diagnosi de dir, ostres, no estem anant a l'arrel dels problemes i això no se resoldrà per dimarts. Llavors jo crec que sí, hi haurà algun tipus d'acord, però serà molt, molt petit, molt de mínims i no arreglarà absolutament res.
0: Clar, i per molt que s'arribi a un acord aquest dimarts, un possible acord, i per molt petit que pugui ser, creu vostè que seria suficient per desactivar les mobilitzacions que hi ha engegades ara mateix?
11: Jo crec que seria suficient com a carmelet per poder avançar cap a unes ja no negociacions, sinó cap a uns debats, unes deliberacions de molt més fons. Tenim problemes formidables ara mateix sobre la taula, crisi econòmica amb la part de l'habitatge, però també els sous reals, la diferència entre els joves i les pensions, una crisi energètica formidable, agreujada per la guerra en el Golf, etc. Una crisi climàtica, demogràfica, migratòria, segurament tecnològica, amb tot el que estem veient de la IA i de la computació al núvol, etc. i els monopolis tecnològics. Parlar que això ho soluciona un petit decret és molt fort. No anem enlloc. Això pot servir per dir, d'acord, hem entès el missatge, ara necessitem que la gent no dormi al carrer, i això insisteixo, a nivell personal és molt important, però el problema el tenim igual que el teníem el 2011 amb institucions que no parlen, que no pensen, que no deliberen, que no van a l'arrel dels problemes, que van al curt termini, al relat, al regat, i això, ostres, per tant, no desactiva, almenys no desactiva el malestar. Ho estem veient a Catalunya amb el tema educatiu, segurament a una distància diferent del problema de l'habitatge, però és el mateix, tenim molts actors que no s'asseuen a parlar entre ells, que cadascú parla d'una cosa diferent, cadascú, insisteixo, amb les seves raons, que són vàlides, però que no estan abordant el mateix problema perquè parlen de petits problemes diferents dintre, en aquest cas de l'educació, com parlem ara de l'habitatge. Això necessita coses molt més valentes o seure més i planificar millor, i no només un sol partit, no només un sol govern, sinó un compromís. I, de nou, la paraula no és un pacte nacional o un pacte per l'educació o per l'habitatge. Això també són paraules, són papers que acaben mullats. Necessitem realment compromisos a llarg termini i que les institucions, no només les que governen, ostres, s'asseguin a parlar i abordar aquests problemes.
0: Ja acabant, senyor Penya, com creu que pot afectar aquest moviment que ha engegat el desnonament de la Mari Carmen l'any que ve, que hi ha eleccions municipals i eleccions generals?
11: Honestament, no ho sé, perquè és molt aviat i perquè les previsions electorals ara mateix són molt volàtils. Ara bé, si depengués la meva vida d'això, m'arriscaria a dir que passarà que la gent es quedarà a casa i només votaran els més convençuts. Els més convençuts en aquests moments són els que militen en forces de dreta i extrema dreta, que és el que ha anat passant les últimes legislatures, les últimes votacions, tant a municipals com a autonòmiques com a estatals. És a dir, la gent està fartíssima de que no li facin cas, fartíssima que no l'escoltin, de que les institucions no funcionin. I per institucions m'he deixat també als jutges, la policia, que veiem que va pagant indiscriminadament, etc. No? És a dir, la sensació que no funciona absolutament res, que no val la pena sortir a votar, i surt a votar el que ha anat passant aquests anys. Els grans partits es van atomitzant i els va guanyant l'extrema dreta amb solucions fàcils, i això va entre cometes, fàcils, i amb solucions només per convençuts. Per tant, diria que, tot i que crec que és un moviment d'esquerres, beneficiarà l'extrema dreta.
0: Bé, doncs hem parlat amb Ismael Peña, professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya. Senyor Peña, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de 3CAT Info aquesta tarda. Molt bona tarda.
11: Gràcies, adéu-siau.
0: Adéu.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Passen 2 minuts de 6:45 de la tarda. Fem un cop d'ull a l'estat del trànsit. Bona tarda, Carmina Malagarriga.
12: Bona tarda, Quim. Ara mateix hi ha retencions a la P7 entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida en sentit nord i també a la P7 a Maçanet de la Selva i de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud. A la C65 a Santa Cristina d'Aro cap a Llagostera. A la C17 a Ripoll en sentit sud cap a Vic. A la C16 a la Nou de Berguedà i també a Berga en sentit sud. A la C55 a Manresa i a Castellgalí en sentit sud. A la 2 a Jorba en sentit est cap a Igualada. A la P2 a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc. A la C32 a Cabrera de Mar, cap a Barcelona. A la B23, Esplugues de Llobregat, cap a l'entrada a Barcelona per la Diagonal. En aquest punt hi ha hagut un accident, hi ha un carril tallat. A la B20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al Nus de la Trinitat. A la C31, a Sant Adrià de Besòs, cap a la Ronda Litoral. A la Ronda Litoral, al Poble Nou i també a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i finalment també a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Trinitat, a la sortida 1, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Moltes gràcies, Carmina. Fins ara.
12: Fins ara.
2: El temps.
0: Ens en dona la previsió en Dani Ramírez.
13: Per fi podem anunciar una ratxa, un període perllongat de pluges, gairebé tota la setmana entrant. No serien de moment pluges generalitzades, un dia en uns sectors, altres dies en d'altres, i per tant podríem arribar a apaivagar una mica aquesta sequera tan forta que portem acumulada des de finals de maig, alguns sectors de Lleida, de l'interior de l'Ebre, de la Costa Brava, tot i que agost i setembre, de moment, el que portem de setembre, hi ha hagut algun aiguat localitzat. Hem de dir que hi ha sequera a més de la meitat del país, especialment la zona de l'Urgell, la Noguera, punts de Pla de Lleida i també, com dèiem, en punts de l'Ebre. La temperatura els propers dies pujarà una mica de nit, hi haurà més núvols, vent de llevant o de xaloc, vent marítim, i per tant les mínimes sempre seran per sobre de 20 graus a la costa, molta humitat, amb xafogor, boires a les muntanyes i una situació més de tardor. De moment acabarem el dia amb núvols més abundants a la costa i al prelitoral. A l'interior, núvols prims o sol, nuvolades amb algun ruixadet al Pirineu aquesta tarda i al vespre o nit, algun plugim pot caure en punts de Girona i Barcelona, poca cosa a l'Empordà, el Vallès Oriental, Montseny, seria un inici d'aquest canvi de temps. I demà, ja al matí, migdia, pot ploure, fins i tot amb intensitat, a la costa i al prelitoral. Tenim un avís activat del Meteocat de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i a la tarda una tempesta forta també podria replegar la zona del Montsec, Comiols, la Noguera, el Pallars Jussà, on hi ha tanta sequera, i pendents que puguin caure fins i tot més de 50 litres per metre quadrat. Dimarts, pluja intensa, la meitat és de Catalunya, també cap al nord. Es manté aquest avís de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
14: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
2: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
15: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
2: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
14: Escolteu-nos i fem pinya.
2: 3Cat Info.
0: Avui entra en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. La finalitat és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte. Les noves etiquetes han d'incloure termes concrets, clars i informació veraç que estigui documentada i certificada. En una entrevista a 3Cat Info, la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, Elisenda Estanyol, ha explicat el canvi que suposa aquesta normativa.
16: A partir d'ara doncs, podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui doncs, que un producte és sostenible o és ecològic, doncs en allí mateix podrem veure no, a quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i, per tant, dona molta més seguretat.
0: El portaveu de Greenpeace a Espanya, Miguel Ángel Soto, aplaudeix la mesura.
17: Se acabó la impunitat. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación.
0: La normativa nova formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha moltes poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare per davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, el 93,5%, van optar per seguir amb la fórmula tradicional. Els experts ho atribueixen sobretot a costums patriarcals que venen de lluny. Ens ho explica Laia Framis.
18: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, a hores d'ara, la gran majoria de parelles, 9 de cada 10, encara opten per mantenir primer el cognom del pare. De les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a l'estat espanyol, només 21.000 es van inscriure amb el cognom de la mare en primer lloc, un 6,5% del total. I aquí cal tenir en compte que la xifra real és encara més baixa perquè aquestes dades del Ministeri de Justícia inclouen les mares monoparentals i les parelles lesbianes, dos casos en què, evidentment, sempre va per davant el cognom de les dones. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que encara cal fer molta pedagogia sobre aquesta qüestió.
19: Un dret sigui garantitzat no vol dir que immediatament s'apliqui o se'n faci ús. És una mesura que està molt bé que s'hagi fet, però que no ha sigut una demanda social. Que penso que hi ha hagut una manca de pedagogia del per què és important a nivell social poder alternar l'ordre dels cognoms. Aquesta idea de més igual, jo crec que té un pes bastant important.
18: I explica per què creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
19: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
18: Ara, a l'hora de decidir l'ordre dels cognoms, Álvarez creu que el pes de la tradició encara és molt important. De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que a vegades suposa una revolució familiar.
19: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
18: I encara un altre argument que pesa en algunes famílies.
19: Una pregunta bastant interessant que a vegades sorgeix és com reconstruirem els arbres genealògics. Aquesta idea d'història, no?, de relació amb els avantpassats i sobretot no?, els que vindran, si s'intercanvien els cognoms, com es sabrà quina família és quina?
18: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna.
0: D'aquí 4 minuts i mig arribarem a les 7 en punt, temps pels esports.
2: Esports.
0: Amb en Biel Cadilla, bona tarda, Biel.
1: Bona tarda, Quim. Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder disputar ahir el partit de Wembley contra Anglaterra, que va acabar en victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li avui algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i per evitar riscos, segons indica en un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand. Avui comença la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen dos partits amb presència d'internacionals del Barça. A 9:15, Karim Adeyemi a l'Alemanya a Grècia i a la mateixa hora Joao Cancelo al Noruega a Portugal. Per cert que a aquesta hora el descans als Països Baixos de Xavi Hernández estan guanyant per 0-1 contra Sèrbia.
2: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, a la Lliga F tenim el descans, el partit entre el Depor i l'Espanyol Riazor. Francesc Ripoll, bona tarda.
20: Bona tarda, partit de la jornada 5 de la Lliga F i que tenim el descans, com deies, està guanyant l'Espanyol per la mínima, per 0-1, amb un gol de Yara a la mitja hora de la primera meitat, una molt bona rematada impossible per Inés Pereira. L'Espanyol, que és pràcticament l'única ocasió que ha tingut en tota la primera meitat, que està guanyant i seria la primera victòria de la temporada fora de casa de l'equip de Sara Monforte després de la que va aconseguir la setmana passada per 5-1 a l'Adeni Jarque contra el Madrid Club de Futbol. Ara temps de descans, d'aquí a pocs minuts començarà la segona meitat d'aquest Depor 0, Espanyol 1.
1: A Primera Federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol en l'últim sospir d'Àlex Cano en el debut de Luis Blanco com a tècnic escapulat. N'ha parlat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
21: A poc a poc, sí, creixen, partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
1: I en la fase prèvia de la Copa del Rei, el Prat ha donat la campanada, s'ha imposat per 1-5 al camp del Sant Rafael d'Eivissa en el partit d'anada. La tornada, la setmana vinent, qui passi aquesta eliminatòria entrarà al quadre definitiu de la Copa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, a la Lliga ACB tenim en joc ara mateix a Fontejau el Girona-Múrcia, partit que és a punt d'acabar, queden 3 minuts i que el Girona guanya de 3-70 a 67. I d'altra banda també tenim en joc, en aquest cas el descans, a l'ACB també el partit entre el València i el Lleida. L'equip de la Terra Ferma perd però només de 3 a la pista del vigent campió, 53-50. La penya, de la seva banda, ha perdut en el seu debut a l'ACB per 110-104 a la pista del Breogán. El Barça d'handbol jugarà la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blaugranes, de la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaugrana, Carlos Ortega.
22: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
1: Abans d'aquesta final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc. A la Lliga de Futbol Sala, Santa Coloma ha perdut per 5-0 a la pista del Manzanares. L'equip català és el 13è classificat amb només un punt en 3 jornades. A la Lliga Catalana d'Hockey, el Barça ha guanyat el primer partit contra l'Alcoi per 5-3 i en la segona jornada de la Lliga Femenina d'Hockey, el Manlleu ha perdut per 3-4 contra l'Alpicat. En waterpolo, el Club Natació Barcelona se situa com a líder de la Lliga Masculina després de guanyar el Cavall a Ciutat de Ceuta per 22-14. Sumen 9 punts en 3 jornades, igual que l'Atlètic Barceloneta i el Terrassa. A la Lliga Femenina, el líder provisional és el Catalunya.
2: Trescat Info.

0: Els manifestants de l'acampada de la Puerta del Sol a Madrid reclamen que el govern de Pedro Sánchez aprovi dimarts un decret que blindi els contractes de lloguer. Aquí a Barcelona, el sindicat de llogateres convoca per demà una protesta en un dels actes que Pedro Sánchez farà a la ciutat. Un Pedro Sánchez que demana als socis d'investidura un esforç per tancar el decret d'habitatge que es pugui aprovar dimarts mateix al Consell de Ministres. Sumat adverteix que s'hi juguen la legislatura. Junts reclama parar els peus als fons voltor, però alhora protegir els petits propietaris. La Unió Europea ho té cada vegada més difícil per complir amb el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units i falta de coordinació entre els governs europeus. La policia antiterrorista britànica deté 5 sospitosos de portar explosius a prop d'una base aèria britànica que els avions nord-americans han fet servir per bombardejar l'Iran. De moment, no s'ha facilitat ni la identitat ni la nacionalitat dels detinguts. Un doble tiroteig a Sud-àfrica ha deixat 27 persones mortes. En els dos casos, ha passat en locals nocturns i, de moment, no se n'han especificat les causes. Sud-àfrica té una de les taxes d'homicidis més altes de tot el món. La Setmana del Llibre en català ha tancat avui la millor edició de la seva història amb xifra rècord. L'han visitat més de 130.000 persones i s'ha arribat a una facturació que frega el 1 milió d'euros, un 12% més que ara fa un any. El Passeig Lluís Companys ha acollit el certamen per tercer any consecutiu. Les festes de la Mercè de Barcelona encaren ja l'última jornada marcada pels actes encara de cultura popular i aquesta nit, a partir de les 10, el piromusical Que Tensió canvia d'ubicació. No es fa a Maria Cristina i es fa a la platja de la Nova Icària.
1: Esports.
2: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar a Anglaterra 2 a Espanya 3 d'ahir a Wembley. El seu substitut és el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand. En joc a la Lliga CB, el Girona-Múrcia-Fontejau. El Girona és a punt de guanyar 79-72, últims instants del partit, i també s'està disputant el descans, en aquest cas el València 53, Lleida 50. La penya ha perdut en el seu debut per 110-104 a la pista del Breogán. I el Barça optarà a revalidar el títol de campió del Mundial de Clubs d'handbol. Els blaugranes s'han classificat per la final després de guanyar el Zamalek Egipci 39-29. El seu rival serà el Veszprém, que ha guanyat el Fuxe 33-34.
0: Tarda amb més núvols, sobretot a la costa i al prelitoral i també al nord del país, on hi pot ploure una mica. A la nit apareixeran els primers ruixats a la costa i es generalitzaran de manera dispersa demà al matí. De fet, començarem una primera setmana de tardor amb ruixats i temps insegur.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen clavats 4 minuts de les 7 de la tarda, us parla Jaume Brufau. Primera connexió amb Madrid, Alba Gil, bona tarda.
3: Bona tarda, com estàs?
0: I és que bé, i tu?
3: Molt bé.
0: Doncs a punt d'escoltar el que ens expliques des de la Puerta del Sol, perquè milers de persones hi són acampades des d'ahir a la nit per exigir, per reivindicar solucions a la crisi de l'habitatge. Molts famosos ens has explicat, Alba, tu que fa hores que hi ets, artistes, cantants, que també han volgut dir-hi la seva i participen per donar suport als activistes i sobretot diuen per reclamar que dimarts, dia marcat en vermell a l'agenda d'aquesta setmana, Alba, s'aprovi un decret en contra dels desnonaments.
3: Exacte, perquè aquesta acampada cada vegada suma més gent i cada vegada suma més cares conegudes. Fa poca estona passava per aquí el cineasta Pedro Almodóvar, hores abans ho feia també l'actriu Aitana Sánchez Gijón amb el seu fill, el raper Teo Lucadamo, també hem vist l'activista Samantha Hudson, i més tard s'espera tot un cartell que apareguin diferents actors, diferents artistes com Carlos Bardem o Juan Diego Botó, entre d'altres. L'ambient, per tant, és reivindicatiu, amb activitats, amb tallers que han ocupat tot el dia per exigir al govern espanyol que com bé deia, s'aprovi un decret antidesnonaments que inclogui, sobretot, remarquen la pròrroga automàtica de tots els contractes. Podem sentir ara alguns d'aquests testimonis.
4: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
5: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
3: Aseguren que no donaran l'acampada per acabada com a mínim fins dimarts i pressionen la Moncloa que negocia contrarrellotge amb la resta de forces polítiques. Alicia del Río, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
6: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
3: El sindicat posa Sánchez en un dilema perquè si accepta aquestes demandes difícilment comptarà amb el suport de formacions com Junts o com el PNB, que són imprescindibles perquè el decret tiri endavant al Congrés.
0: Doncs ho anirem seguint de ben de prop, al Vigil, l'equip de tècniques i tècnics que esteu fent possibles totes aquestes connexions avui durant tot el dia a 3 Catinfo i a Catalunya Ràdio. Gràcies. Bona tarda.
3: A vosaltres, bona tarda.
0: Això a Madrid. A Barcelona, el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha convocat avui al vespre a Barcelona un acte de suport a una veïna que està en risc de ser desnonada a l'Eixample. El sindicat té previst donar detalls sobre la situació d'aquesta persona i les actuacions que preparen per demà, aprofitant la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Barcelona. De moment, sabem que hi ha una concentració convocada per demà a les 7 de la tarda davant mateix del Palau de Congressos de Catalunya, a la Diagonal, a la zona universitària de Barcelona, perquè el sindicat de llogateres és el punt on vol pressionar Pedro Sánchez perquè aprovin els contractes de lloguer indefinits. En parlava avui el portaveu d'aquest sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
7: Cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
0: El col·lectiu no descarta fer més mobilitzacions i respecte d'una possible acampada com a Madrid, consideren que hores d'ara la millor manera per protestar, per començar, és aquesta convocatòria per demà en l'acte de Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que encapçala un govern, l'espanyol, que assegura que treballa contra rellotge per aprovar dimarts al Consell de Ministres aquest decret amb mesures per pal·liar aquesta crisi de l'habitatge. Avui s'ha referit en un míting del PSOE a Getafe. No ha fet cap referència a l'acampada de Madrid, a la Porta del Sol, però sí que ha enviat un missatge directe a Mari Carmen, que és la dona de 87 anys, desnonada aquest dimecres a Madrid i que, en el fons, ha sigut el detonant de totes aquestes reivindicacions i concentracions.
8: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: No ha donat cap detall de les mesures que podria incloure el decret, però Yolanda Díaz de Sumar adverteix que s'hi juga en la legislatura i anima a mobilitzar-se.
9: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
0: El PSOE està negociant a correcuita amb els seus socis de govern l'aprovació del decret que després haurà de passar el filtre del Congrés, però les pretensions de Junts i de Podem, per exemple, estan força allunyades. Podem escoltar a Jordi Turull i a Irene Montero.
10: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
11: Esta movilización no se acaba con un real decreto, no se acaba con un parche. Necesitamos expropiar las viviendas a los fondos buitres, prohibir la especulación.
0: A les xarxes socials, Oriol Junqueras, d'Esquerra, també ha exposat les condicions per votar-hi a favor. Reclama, entre altres, que el decret posi fi als desnonaments de persones vulnerables, una pròrroga extraordinària d'un parell d'anys dels contractes de lloguer, més autonomia municipal per apujar l'impost de béns immobles als grans tenidors i als habitatges d'ús turístic i posar fi als privilegis de les societats d'inversió. També ha dit la seva Aitor Esteban del Partit Nacionalista Basc. Demana seny i generositat.
12: No se puede frustrar a la sociedad por por querer ir al programa electoral de cada uno. Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador entre todos, pero que salve situaciones terribles e inaceptables.
0: El Partit Popular, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'haver-se carregat, diuen, el mercat de l'habitatge a Espanya. N'ha parlat el seu portaveu, Juan Bravo.
13: Lo que no puede pretender arreglar en cuatro días lo que ha destrozado en ocho años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda.
0: Vox, de la seva banda, continua vinculant la immigració a aquesta crisi social i també a les xarxes socials, al seu compte oficial Dix, el partit ha escrit literalment: tota Espanya sap que si en lloc de Mari Carmen fos Moro Carmen, tindria casa. Poc més de 4 minuts i serà un quart de 8.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'endemà de rebutjar una proposta iraniana per posar fi a la guerra, Donald Trump ha dit avui que espera que els negociadors nord-americans mantinguin més converses amb Teheran la setmana vinent. En una conversa amb el mitjà de comunicació Axios, Trump sosté que el règim dels ayatolàs vol arribar a un acord, però diferent del que ell vol. Segons el president nord-americà, la proposta iraniana actual potser l'hauria acceptat fa un any, però no ara. Una proposta que l'ambaixador nord-americà davant de les Nacions Unides, Mike Waltz, ha qualificat com un exercici de cinisme iranià en declaracions al canal NBC.
14: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que vam violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
0: Tot i aquestes paraules, el cap de la diplomàcia iraniana ha insistit avui que mantenen les seves condicions per la reobertura de l'estret d'Hormuz. La Unió Europea ho té cada vegada més difícil per complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Ara el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir. Els auditors públics encara veuen una forta dependència militar respecte dels Estats Units, falta de coordinació entre els governs europeus i massa obstacles a les cadenes de producció. Més dades des de Brussel·les amb el nostre corresponsal, en Bruno Forte Amiras.
15: Tot i els milers de milions d'euros públics invertits en la indústria armamentista, els fabricants europeus continuen produint poc i a un ritme lent. Ho explica a Catalunya Ràdio Kinga Wisniewska, auditora del Tribunal de Comptes Europeu.
16: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
15: Com que aquí no es fabriquen prou armes per ajudar Ucraïna, Europa les ha de comprar als Estats Units i al final els diners públics que els governs europeus inverteixen en defensa acaben reforçant les empreses nord-americanes.
16: A vegades hi pot haver necessitats urgents que justifiquin comprar recursos fora, però sempre ho has de fer amb un pla per poder desenvolupar a llarg termini aquests mateixos recursos dins de la Unió Europea.
15: Troba que massa sovint els països europeus van per lliure a l'hora d'adquirir armament i això crea duplicitats innecessàries o mancances que costa de resoldre. Proposa compres conjuntes.
16: Crec que cal gastar millor i no tan sols gastar més. Posem massa el focus en quan gastem en comptes de preguntar-nos com de bé ho gastem. I això és una mica trampa.
15: Un altre problema és que en territori europeu falten primeres matèries per fabricar explosius o pólvora.
0: La policia antiterrorista britànica ha detingut com a mínim 5 persones sospitoses de portar explosius a prop d'una base aèria britànica de l'oest d'Anglaterra que els avions nord-americans han fet servir els bombardejos contra l'Iran. Londres, Quim Olivares.
17: El poble de Welford, enmig d'una típica zona rural anglesa, a unes dues hores de Londres, es troba al costat de la base de Fairford, que la Força Aèria dels Estats Units fa servir sovint. Els habitants de la població han estat desallotjats a correcuita fins a un poliesportiu proper. La policia els ha trucat a la porta de matinada, com ha explicat aquest veí a la BBC.
18: We need you to leave immediately.
19: Heu de marxar immediatament, i volia dir en 5 minuts, i llavors ha sigut posar-se la roba i només ha tingut temps de donar menjar al gat.
17: La policia talla ara tots els accessos a la base i equips experts en explosius analitzen unes furgonetes que van aparèixer de matinada enmig del poble. Les autoritats han facilitat poca informació, asseguren que la situació està continguda. El mateix veí ha explicat el que passava a l'interior del poble gràcies a les càmeres de seguretat que tenen a casa.
19: Hem vist fotos d'alguns robots que miraven a l'interior de les furgonetes que van aparèixer ahir a la nit.
17: Avions nord-americans van atacar llançadores de míssils iranians durant la guerra iniciada per Donald Trump contra la República Islàmica de l'Iran des d'aquesta base anglesa. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que la base seria objectiu legítim. Per ara, però, es desconeix la identitat dels detinguts.
0: I a Sud-àfrica, 27 persones han mort aquesta nit en dos tirotejos que hi ha hagut a Ciutat del Cap i Johannesburg. El primer passava en un bar a la ciutat de Vedela, al sud-oest de Johannesburg, quan 8 homes armats amb fusells han assaltat un bar, han matat 17 persones i n'han ferit 15 més. Es desconeixen les causes de l'atac. I a prop de Ciutat del Cap també hi ha hagut un altre tiroteig amb un grup de gent que estava ballant també en un local. Algú ha començat a disparar i ha matat 10 persones i n'ha ferit 11 més. Sud-àfrica, amb 62 milions d'habitants, té una de les taxes d'homicidis més altes del món, amb gairebé 60 persones assassinades cada dia.
1: 3CAT Info.
0: Ara passa un minut d'un quart de vuit. Connexió amb l'equip viari. Trànsit amb Carmina Malagarriga. Bona tarda, Carmina.
20: Hola, bona tarda, Jaume. Doncs ara mateix hi ha retencions a la P7 entre la Granada i Gelida en sentit nord, mentre que al tram nord de la P7 hi ha retencions a Maçanet de la Selva i també de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud. A la C65 a Santa Cristina d'Aro cap a Llagostera, a la C16 entre Cercs i Berga en sentit sud, a la C55 de Manresa a Castelldefels en sentit sud, a la 2 a Jorba en sentit est cap a Igualada, a la P2 a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc, a la C32 a Cabrera de Mar cap a Barcelona, a la B23 a Esplugues de Llobregat cap a l'entrada a Barcelona per la Diagonal. Hi ha un carril tallat per un accident. A la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al Nus de la Trinitat, a la C31 a Badalona cap a Barcelona, a la ronda litoral de la Mina a la Barceloneta en sentit Llobregat i, finalment, a la ronda de dalt de Barcelona a l'altura de la Trinitat en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
20: Fins ara.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
21: Hem anat observant aquesta tarda com es carregava de núvols a molts sectors, tant de l'interior com de la costa, els més gruixuts, al Pirineu, alguna gotellada al voltant de la Vall d'Aran, i també núvols abundants a la costa, amb boires enganxades a les muntanyes, aquests barrets de boira, de capell, que indiquen canvi de temps com pot succeir les properes hores. De moment, aquesta nit, cel ennuvolat o mitjà ennuvolat, una mica de vent de llevant o de sud-est, no parlem de cap llevantada, però sí d'humitat elevada, fins i tot de sensació de xafogor. La temperatura mínima puja una mica, de 20 a 23 a la costa i a l'interior entre 15 i 18. No farà tanta fresca ni tan fred al Pirineu com hem tingut bona part de la setmana amb anticicló. Alguna primera pluja es pot presentar matinada, matí, sobretot matí d'aquest dilluns, en punts de la costa, prelitoral, a l'interior, a Ponent, a Lleida, en punts del Pirineu, Clariana, sobretot l'Alt Pirineu, i estones de sol. Però la pluja, 10, 11, 12 del matí, migdia, es podria reforçar en punts de la costa. Hi ha un avís de pluja intensa al litoral i prelitoral. Més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Ho indica el Meteocat amb un grau, amb un nivell 1 sobre 6. Dimarts també, amb un nivell més elevat. Dimarts més pluja, més intensa. Nivell 2 sobre 6. Sempre estem parlant d'aquest sector litoral i prelitoral, tot i que compta demà a la tarda, demà a la nit, algun ruixat fort podria entrar per la zona de Ponent, nord de Lleida, matinada, matí de dimarts també, per tant, compta Pallars, la Noguera, la zona del Montsec, Collegats, hi pot haver algun aiguat fort, fins i tot amb tempesta o pedra calamar-se, i a l'àrea de Mollerussa, l'àrea del Pla d'Urgell, on porten 4 mesos sense sumar ni un litre en 24 hores, també podria rebre força precipitació.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Fins on arribaries per guanyar el gran pot de la Loto? Un matemàtic?
4: L'Estefan.
2: Tenia un pla arriscat per vèncer la loteria.
4: Va dir, jugarem totes les combinacions de la loteria.
2: Però la Loteria Nacional va contraatacar.
22: S'anaven apagant màquines ràpidament.
23: Era literalment una batalla existencial.
2: Guanyar la loteria. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info. En els últims 5 anys, els robatoris amb força durant l'estiu a domicilis de Sarrià, Sant Gervasi i a Barcelona s'han reduït més d'un 53%. Durant aquest estiu hi ha hagut 86 denúncies, la xifra més baixa dels últims 5 anys, i els Mossos d'Esquadra han detingut per aquest tipus de delictes 34 persones, la majoria amb antecedents policials, amb una mitjana de més de 5 cadascun. Joel Pérez, caporal de Patrimoni de Sarrià, Sant Gervasi, explica el perfil d'aquests delinqüents.
24: Normalment, tot i que hi ha diferents nacionalitats, hem detectat que són persones d'Europa de l'Est. En aquest cas, són persones que venen a fer, doncs, per desgràcia, la temporada estival, no? la temporada d'estiu, i inclús les temporades de Nadal.
0: Respecte a l'any passat, els robatoris amb força en aquest districte han baixat un 3,4%. A tot Barcelona, des del 2019, fins ara s'han reduït un 49,5%. Detingut un home com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació relacionat amb un grup que es dedicava a la compra-venda de rellotges de luxe a Barcelona. Els fets van passar quan diverses persones van viatjar des del Regne Unit fins a Barcelona per comprar diversos rellotges de luxe i una cadena d'or amb diamants després de contactar amb els venedors a través de les xarxes socials. Una rellotgeria en va verificar l'autenticitat i els compradors van pagar $418,000 amb criptomonedes. Els venedors van dir, però, que no havien rebut el pagament i van fugir emportant-se el botí. Llavors va començar una persecució pel carrer en què un dels estafadors va intimidar amb una arma blanca les altres persones. Els Mossos van aconseguir detenir-lo i li van trobar al damunt dos rellotges de luxe. Els investigadors han aconseguit bloquejar la transacció de les criptomonedes i els estafadors finalment s'han emportat només $1,000. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació i no descarten fer més detencions.
1: 3CAT Info.
0: La Setmana del Llibre en Català ha tancat la millor edició de la seva història amb un increment de vendes, increment de facturació i increment d'assistència. N'adonarà les xifres Oriol Magrinyà, que és el president d'editors.cat, l'entitat organitzadora del certament.
25: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí, amb un creixement a l'espera del tancament definitiu, un creixement aproximadament al 12% respecte a l'any passat, cosa que vol dir que molt probablement arribarem i potser superarem el 1 milió d'euros de facturació.
0: L'organització també destaca que aquestes xifres confirmen que la setmana s'ha consolidat com el gran aparador del llibre en català i que la fira és actualment el tercer moment de l'any amb més vendes pel sector, després de Sant Jordi i Nadal. La setmana s'ha fet al passeig Lluís Companys per tercer any consecutiu, coincidint amb les festes de la Mercè. En aquesta edició hi han participat gairebé 300 segells editorials de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya del Nord i Andorra. Unes festes de la Mercè que s'acaben avui.
26: Soc feliç, però del perill.
0: Ho faran amb el Piro Musical. Que atenció, canvia d'ubicació i aquest any es fa a la platja de la Nova Icària amb una llista de música per acompanyar els focs que ha triat Josep Montero, d'Oques Gràcies. Oques Gràcies, que estan a punt d'acomiadar-se del seu públic amb aquests 4 concerts que faran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, tot venut, d'aquí a 2 setmanes.

0: 5 minuts i mig i seran 7:45.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda. Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar ahir al partit de Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha anunciat la seva desconvocació per evitar riscos, segons ha indicat en un comunicat. El jugador que el substituirà és el de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand. Avui comença la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA, destacant dos partits en presència d'internacionals del Barça. A 8:45, Karim Adeyemi podria ser titular a l'Alemanya-Grècia i a la mateixa hora, Joao Cancelo també pot tenir minuts al Noruega-Portugal. D'altra banda, a aquesta hora qui està jugant són els Països Baixos de Xavi Hernández contra Sèrbia, a Belgrat. Els neerlandesos s'han avançat al marcador gràcies a un gol de penal de Max Merding, però ara mateix Sèrbia ha empatat el partit.
1: 3Cat Info.
2: En bàsquet a la Lliga ACB, tot just ha finalitzat el partit a Fontejau entre el FIAC Girona i l'UCAM Múrcia, i ho ha fet amb un molt bon resultat pels gironins. Un partit que ens ha seguit en directe des de Fontejau, el Xevi Soler. Hola, Xevi, bona tarda.
3: Bona tarda, doncs, victòria del bàsquet Girona, 84-77. Primera victòria de la temporada amb un gran partit de Hassel Pérez, amb 20 punts al màxim anotador. També bon partit de Whitaker, partit més discret de Mark McLung, un dels jugadors que han de ser referència. Tot i això, el Girona que suma una bona victòria contra un bon rival, com és el Múrcia. Finalment, victòria de 7 punts, bàsquet Girona 84, Múrcia 77.
2: També en directe tenim una gran victòria de moment de l'Ilerna Lleida a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de la Lliga. Els lleidatans, els de Gerard Encuentra, a falta de 2 minuts per finalitzar el tercer quart, estan guanyant per 66-70. I per tancar el bàsquet, derrota de la penya en aquest debut a la Lliga ACB. Els badalonins han caigut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors. Declaracions a TV3.
4: No podem esperar ser competitius jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
2: I finalment, per tancar l'esport en directe, tenim a la Corunya el duel de la Lliga F entre el Depor i l'Espanyol. A Riazor ara mateix el resultat és positiu, guanya l'Espanyol per 0-1 gràcies a una diana de Yara Lacosta a la primera meitat. Això sí, l'Espanyol des del minut 50 està jugant amb una futbolista menys per l'expulsió de Patri Ojeda. Ara mateix el partit s'acosta al minut 70 de joc, per tant en quedaran 20 pel final, més el que vulgui afegir l'àrbitre del partit. En handbol, el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém. L'equip entrenat per Xavi Pascual i on hi juga el porter exblaugrana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuxe de Berlín per 33-34. Els blaugranes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
5: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general está satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
2: Abans de la final, això sí, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Muntada del Marroc.
1: 3Cat Info.
2: I parlem ara de futbol, de seguida parlarem de la primera federació i la victòria de l'Europa, però abans viatgem cap a Riazor, perquè abans us hem actualitzat sobre el resultat d'aquest Depor espanyol, però ara podem connectar amb el nostre enviat especial a la Corunya, el Francesc Ripoll. Hola, Francesc, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Últims 20 minuts de partit. Som al minut 25 de la segona meitat i l'Espanyol, que està resistint i està guanyant el camp del Deportivo de la Corunya per 0-1 amb un gol de Yara a la mitja hora de la primera meitat. I dic que l'Espanyol està resistint perquè des del 5 de la segona l'equip blanquiblau, que avui juga de vermell, està jugant amb una jugadora menys. Han expulsat Patri Ojeda per vermella directa amb una falta, sent l'última jugadora. Però de moment l'Espanyol que resisteix, que no està deixant el Deportivo tenir ocasions clares, i ara mateix l'equip de Sara Monforte que

0: sumaria la primera victòria com a visitant d'aquesta temporada.
1: Gràcies, Francesc. I com dèiem, ara parlàvem de futbol, en aquest cas masculí. Amb el Ripoll hem fet l'actualització del femení. En cas masculí tenim novetats. Per exemple, el partit de la Lliga de les Nacions entre Sèrbia i Països Baixos, perquè Max Merding ha tornat a marcar a favor dels Països Baixos, a favor de la selecció que entrena el català Xavi Hernández. Ara mateix, per tant, els neerlandesos guanyen per 1-2. I a la primera federació, com dèiem, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda, gràcies a un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano, en el debut de Luis Blanco com a tècnic escapulat. N'ha parlat al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: A poc a poc, sí, creixen, partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara, i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
1: I en la fase prèvia de la Copa del Rei, el Prat ha aconseguit una gran victòria a l'anada de la seva última eliminatòria, 1-5 al camp del Sant Rafael d'Eivissa.

0: Bona tarda, són 2:15. Aquesta hora destaquem que els manifestants de l'acampada de la Puerta del Sol a Madrid reclamen que el govern de Pedro Sánchez aprovi dimarts un decret que blindi els contractes de lloguer. A Barcelona, el sindicat de llogatores convé que per demà també una protesta en un dels actes que Pedro Sánchez farà a la ciutat de Barcelona. I a aquesta hora, una de les seves portaveus, Carme Arcarazo, és al carrer davant d'una multitud de gent també explicant les línies que volen seguir des del sindicat de llogateres al voltant d'aquesta situació amb Pedro Sánchez, que demana als socis d'investidura un esforç per tancar el decret d'habitatge que es pugui aprovar dimarts al Consell de Ministres. Sumar s'hi adverteix també. Juguen amb la legislatura. Junts reclama parar els peus als fons voltor, però protegir els petits propietaris. Des d'ara fins a arribar a les 8, us explicarem que la Unió Europea decideix posar punt i final als falsos missatges de sostenibilitat de cura de medi ambient que fan algunes empreses. Avui ha entrat en vigor una directiva que d'aquí a uns mesos s'adaptarà a la legislació espanyola i que obliga a certificar en base científica i demostrable les virtuts ecològiques que pugui tenir un producte. I aquesta hora amb aquest tema principal de la jornada de cara amb la vista fixada dimarts, Carme Arcarazo, des del Sindicat de Llogateres a Catalunya, apunte.
1: Moltes gràcies per haver vingut tots. Demà no pot ser un dia normal. Falten 48 hores perquè s'aprovi un decret en matèria d'habitatge al Consell de Ministres. I demà Pedro Sánchez serà a Barcelona. Demà no pot ser un dia normal perquè ens hi juguem moltíssim. Ens hi juguem que s'aprovin contractes indefinits, que es congelin els lloguers, que hi hagi mesures reals contra els desnonaments i que canviï la llei d'arrendaments urbans per garantir que deixen d'estafar els llogaters. Ara mateix, Pedro Sánchez porta molts dies parlant només amb Junts per Catalunya i, per tant, hi ha el risc de que demà, de que dimarts, ens intentin colar un decret farsa, un decret que faci quatre coses cosmètiques però que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És per això que el dia de demà és crucial. Demà hem de col·lapsar Barcelona. I això ha de començar molt d'hora. És per això que a les 7:30 del matí us hem convocat a 4 punts diferents i la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen. I a les 7 de la tarda hi haurà una manifestació davant del Palau de Congressos per un cop més exigir el mateix. El que cal és un decret Mari Carmen amb les quatre mesures intactes, amb quatre mesures que garanteixin que realment l'habitatge no està en mans de l'especulació, sinó que hi ha un camí cap a l'estabilitat dels llogaters i cap a una vida tranquil·la. És per això que us convoquem el dia de demà i que us demanem que aguanteu la pressió. Venen 48 hores molt dures i si no aguantem haurem perdut una oportunitat clau. Això no només ho sabem aquí a Barcelona, sinó que a tot l'estat s'ha encès una espurna enorme. Centenars de milers de persones van sortir ahir al carrer a Madrid i demà ens toca a Barcelona.
2: En castellà,
1: por favor. Sí. Álvaro. Mañana no puede ser un día normal.
0: Doncs són les paraules de Carme Arcarazo, la portaveu del sindicat de llogateres, que demana que demà es col·lapsi Barcelona amb la vista fixada a dimarts, que és el dia en què el Consell de Ministres rebrà aquest reial decret llei que Pedro Sánchez ha anunciat que es tirarà endavant per tal de mirar de trobar solucions a la crisi de l'habitatge. Diu que demà s'han convocat a diversos punts de Barcelona, 4 en concret, concentracions per tal d'aconseguir aquest col·lapse de la ciutat, perquè diuen demà no pot ser un dia normal. De fet, diu, venen 48 hores molt marcades per aquesta situació de l'habitatge i també demà la tarda, avui ho anunciava Enric Aragonès, un altre dels portaveus d'aquest del sindicat de llogateres, volen fer un acte al Palau de Congressos, a la zona de la Diagonal de Barcelona, a la zona universitària, perquè Pedro Sánchez serà a Barcelona en un acte oficial i, per tant, volen traslladar-li el seu malestar. És la crida que es fa des de Catalunya. A Madrid, a la Puerta del Sol, acampada des d'ahir per exigir també solucions a aquesta situació. Es vol demanar el suport d'activistes i reclamar que dimarts s'aprovi el decret en contra dels desnonaments Madrid-Alba Gil.
3: Exacte, perquè aquesta acampada cada vegada suma més gent i cada vegada suma més cares conegudes. Fa poca estona passava per aquí el cineasta Pedro Almodóvar, hores abans ho feia també l'actriu Aitana Sánchez Gijón amb el seu fill, el raper Teo Lucadamo, també hem vist l'activista Samantha Hudson i més tard s'espera tot un cartell cartell que apareguin diferents actors, diferents artistes com Carlos Bardem o Juan Diego Botto, entre d'altres. L'ambient, per tant, és reivindicatiu, amb activitats, amb tallers que han ocupat tot el dia per exigir al govern espanyol que, com bé deia, s'aprovi un decret antidesnonaments que inclogui, sobretot, remarquen la pròrroga automàtica de tots els contractes. Podem sentir ara alguns d'aquests testimonis.
2: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
4: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
3: Aseguren que no donaran l'acampada per acabada com a mínim fins dimarts i pressionen la Moncloa que negocia contrarrellotge amb la resta de forces polítiques. Alicia del Río, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
5: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
3: El sindicat posa Sánchez en un dilema perquè si accepta aquestes demandes difícilment comptarà amb el suport de formacions com Junts o com el PNB, que són imprescindibles perquè el decret tiri endavant al Congrés.
0: El govern espanyol assegura que treballa contra rellotge per aprovar dimarts al Consell de Ministres aquest decret. En un míting del PSOE avui a Getafe, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a l'acampada de Madrid, però sí que ha enviat un missatge directe a Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada dimecres a Madrid, que ha sigut l'espurna d'aquestes concentracions.
6: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: Pedro Sánchez no ha donat cap detall de les mesures que podria incloure aquest decret, però Yolanda Díaz, de Sumar, sòcia de govern, ha advertit que s'hi juga en la legislatura i ha animat a la mobilització.
7: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
0: El PSOE està negociant amb els seus socis de govern l'aprovació del decret després que passi el filtre del Congrés, però les pretensions de Junts i de Podem estan força allunyades. N'han parlat Jordi Turull i Irene Montero.
8: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
9: Esta movilización no se acaba con un real decreto, no se acaba con un parche. Necesitamos expropiar las viviendas a los fondos buitres, prohibir la especulación.
0: A les xarxes socials, Oriol Junqueras, d'Esquerra, també ha exposat les condicions per votar-hi a favor. Ha reclamat, entre altres, que el decret posi fi als desnonaments de persones vulnerables, una pròrroga extraordinària de 2 anys dels contractes de lloguer, més autonomia municipal per apujar l'impost de béns immobles, l'IBI, els grans tenidors i els habitatges d'ús turístic, i també posa fi als privilegis de les societats d'inversió. Des del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban ha demanat seny i generositat.
10: No se puede frustrar a la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno. Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador entre todos, pero que salve situaciones terribles e inaceptables.
0: En canvi, ha acusat Pedro Sánchez d'haver-se carregat al mercat de l'habitatge a Espanya. N'ha parlat el seu portaveu també, Juan Bravo, des del Partit Popular.
11: Lo que no puede pretender arreglar en 4 días lo que ha destrozado en 8 años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda. 3CAT
12: Info. 3CAT Info.
0: 5 minuts i mig i seran 7:45. Avui ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge de productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-se aplicar. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i, de retruc, incrementar les vendes. Les noves etiquetes han d'incloure temes concrets, clars i informació veraç, que estigui documentada i certificada. La gerent de sostenibilitat de la ECOC, l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, Cinta Bosch, ha posat alguns exemples del que s'està regulant en declaracions a 3CAT Info.
13: Si parlem de percentatges de reducció, doncs que siguin els percentatges exactes. Si parlem de comparatives amb un altre producte, doncs que sigui una comparativa que sigui cap a un producte igual. Que si parlem de que hi ha una quantitat de plàstic reciclat, per exemple, que quedi clar que fa referència a l'envàs i no a tot el producte.
0: El portaveu de Greenpeace a Espanya, Miguel Ángel Soto, ha destacat aquesta emissora l'avenç que suposa aquesta normativa.
14: Se acabó la impunitat. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación, ¿vale? Si no hay una certificación reconocida, si no hay un espacio donde tú puedes verificar esa información, eso no se puede decir.
0: Brussel·les fixa sancions a l'incompliment de la directiva, com ara multes de com a mínim el 4% de la facturació anual i la retirada o suspensió dels distintius de sostenibilitat. La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible. L'Ajuntament de Salt, al Gironès, ha acordat limitar l'horari nocturn de bugaderies, supermercats i d'altres negocis 24 hores per reduir les molèsties per soroll a la nit i afavorir el descans dels veïns. Girona, Pau Bartolí.
15: La modificació de l'ordenança aprovada en l'últim ple municipal impedirà que alguns negocis puguin funcionar les 24 hores del dia. La mesura afecta sobretot bugaderies, perruqueries, locutoris, supermercats i establiments amb màquines de venda automàtica. El tinent d'alcalde de Salt, Àlex Barceló, explica que les activitats en si no generaven problemes, però sí el soroll dels usuaris a altes hores de la nit.
16: Arrel d'aquestes activitats i dels horaris, doncs, havíem tingut conflictes amb els veïns per l'acumulació de gent que podien generar, per usos indeguts que es feien del recinte que no està vigilat, i per tant aquí el que varen decidir era regular-ho per evitar que es generessin aquestes molèsties.
15: A partir d'ara, aquests negocis no podran obrir entre les 10 de la nit i les 7 del matí durant els mesos d'estiu. La resta de l'any, d'octubre a maig, la franja restringida serà de les 9 de la nit a les 6 del matí. El govern local espera d'aquesta manera millorar la convivència entre les activitats i el seu entorn.
0: Això a Salt. A Figueres preveuen limitar des de l'Ajuntament a 50 metres la distància mínima entre nous locals que, segons el seu parer, poden degradar la imatge comercial de la ciutat. És una de les mesures que planteja el Pla Especial d'Usos Comercials que el consistori vol aprovar al novembre. Girona de nou, Berta Artigas Fontàs, ara.
17: L'Ajuntament treballa en un document que vol regular l'obertura de nous establiments, especialment d'aquells sectors que el consistori considera que ja tenen una oferta excessiva i que degraden la ciutat, com els d'accessoris de telefonia, els supermercats 24 hores, els negocis de manicura o els establiments de productes de cànnabis, entre d'altres. Tot i que n'estan ultimant els detalls, sobre la taula hi ha la proposta d'establir una distància mínima de 50 metres entre dos negocis d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
18: Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
17: El pla inclourà tot l'àmbit del centre històric de la ciutat i alguns carrers propers. L'objectiu de l'Ajuntament és aprovar-lo al mes de novembre.
0: I a Lleida, la comunitat senegalesa representa el 5% del total de la població estrangera. És una de les ciutats catalanes on aquest col·lectiu és més nombrós. Aquesta setmana, dues activistes de la Plataforma de Dones per la Pau de Casamans, una regió situada al sud del Senegal i al conflicte des de fa 40 anys, han fet parada a la capital del Segrià per mantenir una trobada amb representants de la comunitat senegalesa. I la Júlia Albacar hi va poder parlar.
19: El conflicte de Casamans, al sud del Senegal, és un dels més llargs del continent africà amb més de 40 anys de combats. L'arrel la trobem en la separació geogràfica d'esta regió respecte a la resta del país. La zona, per exemple, té un clima diferent, més humit, però també hi ha diferències socials i culturals importants. Unes diferències que van acabar derivant en un conflicte armat per reclamar la independència de la regió. 40 anys després, ara es viu un estat de guerra freda, com denuncia Nia Kosek, una de les activistes de la plataforma.
20: Actualment, el constat que he fet és que...
21: Actualment, la situació a Casamans es pot qualificar de guerra freda, perquè no podem afirmar que hi ha una pau definitiva, perquè no s'ha formalitzat. De fet, no s'ha acreditat encara que visquem en una pau real.
20: No som vraiment en pau.
19: És en este context que va néixer el 2010 la Plataforma de Dones per a la Pau per millorar la convivència a la regió i, sobretot, recuperar la veu de les dones que havia quedat relegada des de l'inici del conflicte. Sé que explica que moltes participen activament ara en la vida social i pública, tot i que això ha tingut conseqüències.
20: Malheureusement,
21: Malauradament, resoldre un problema n'ha portat un altre. Les dones estan molt sol·licitades per a fires, reunions, seminaris i cursos, el que fa que els falti temps. Això provoca problemes domèstics, ja que els seus marits volen que es quedin a casa i fins i tot hem constatat algun cas de divorci.
19: La plataforma de dones per a la pau va rebre esta setmana el Premi Construcció de Pau que atorga l'Institut Català Internacional per la Pau, un dels reconeixements més importants d'esta categoria. Abans d'anar a Barcelona a recollir el guardó, van fer parada a Lleida, on es van poder trobar amb les comunitats senegaleses de la ciutat, on es va abordar la situació actual del país i els seus vincles amb Europa i Catalunya.
12: Trescat Info.
0: Són 3:15. Trànsit. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Jaume. Ara mateix, retencions a la P7, de Vilafranca, del Penedès a Subirats, en sentit nord, i també a la Roca del Vallès, en sentit sud. També hi ha intensitat a la C65 a Santa Cristina d'Aro, cap a Llagostera. Retencions a la C55 a Manresa, on hi ha hagut un accident, però també a Castellgalí, tot això en sentit sud. A la 2 a Jorba, en sentit est, cap a Igualada. A la P2 a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc. A la C32 a Cabrera de Mar, cap a Barcelona. A la B23 ja s'han obert els carrils, on hi ha hagut un accident a l'altura d'Esplugues de Llobregat, cap a l'entrada a Barcelona. A la B20 a Santa Coloma de Gravenet, cap al nus de la Trinitat. A la Ronda Litoral de Barcelona, de la Mina al Poble Nou, en sentit Llobregat, i també a la Ronda de Dalt de la Trinitat al Passeig Vall d'Aura, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
1: Bona tarda.
12: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: Anirà canviant el temps, ho hem notat aquest diumenge, darrer cap de setmana del setembre, i aquests tres darrers dies del mes de setembre ens portaran inestabilitat, núvols, algunes pluges. De moment no seran generalitzades, però al llarg de la setmana anirà plovent. Un dia ho farà en un sector, l'endemà ho farà l'altre, ho pot fer amb intensitat, i al llarg de la setmana podríem regar gairebé tot el país. Veurem si, per arreglar la sequera tan intensa que tenim algunes àrees de l'oest, de Catalunya, del sud, punts de la Costa Brava, i especialment molt forta la sequera, no hi plou significativament ni un litre en 24 hores des del 15-20 de maig, per exemple, al Pla d'Urgell, l'Urgell, punts de la Segarra, punts de la Noguera, i per tant realment és preocupant la sequera, que està afectant ja la vegetació, l'està secant dràsticament. Alguna primera pluja aquesta nit matinada, sobretot demà al matí dilluns, en punts de la costa, no descartem el Pirineu, demà amb clarianes a ponent, al matí, a la tarda es pot tapar, i la pluja de la costa pot ser forta, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i aquest avís activat de nivell 1. Sobre 6, ho indica el Meteocat. També dimarts, aquí, ja dimarts amb més força, nivell 2 sobre 6 en aquest sector litoral i prelitoral. No es tracta de cap llevantada, però les pluges poden ser localment fortes. Demà a la nit, al matí de dimarts, també, en punts de Lleida, com ara la Noguera, la zona del Montsec, Comiols, el Pallars Jussà o el Pla d'Urgell, podrien rebre algun aiguat.
0: Les denominacions d'origen Priorat i Montsant enllesteixen una verema amb menys producció per la calor, però de més qualitat per la pluja. Les altes temperatures condicionen la verema i obliguen els cellers a adaptar-se a aquestes noves circumstàncies. Falset, Ariadna Escoda.
22: La perspectiva és la de produir 5 milions de quilos de raïm en el cas de la DEO Cupriorat, mentre que la DEO Montsant augura superar els 6 milions. Es tracta d'una fita menor a anys normals, si bé la qualitat serà més bona, com indiquen els presidents de les denominacions, Jaume Balaguer i Pilar Just.
23: Els cellers ens han tingut d'anar adaptant. Evidentment, les varietats autòctones són les que millor ho estan aguantant. Llavors, s'han adaptat molt amb varietats foranes, que hi ha hagut una minva. I
24: les coses que es posen damunt de la taula, canvi climàtic i noves tendències a l'hora de fer vi. Això fa que potser no busquem aquelles moderacions tan excessives o que busquem aquelles moderacions tan de la pell que fossin plenes, sinó que ara potser es verma una mica abans, tampoc es fa tanta extracció, no?
22: Cada any la collita s'avança uns dies per les altes temperatures i els cellers s'adapten a les condicions climàtiques. Enguany, alguns pagesos comencen a veremar de nit, mentre que la majoria avancen l'horari d'inici de la jornada. Amb tot, la campanya és a punt d'acabar en els últims dies d'una verema que ha estat marcada per la calor.
0: Lleida tanca tres dies de certamen al recinte firal després d'acollir la segona edició de la Fira Mos Sant Miquel. L'esdeveniment ha concentrat més de 70 expositors agroalimentaris i s'han organitzat fins a una cinquantena d'activitats com tastos i cuina en directe. Lleida, Alba Mor.
3: Fira Mos Sant Miquel de Lleida tanca portes aquest diumenge en un recinte firal que ha representat un gran aparador alimentari amb parades i activitats per posar en valor el producte de proximitat. De manera paral·lela, també s'ha celebrat el Saló de l'Automòbil amb la participació d'una vintena de concessionaris de cotxes i un de motos. Un sector que surt satisfet després de tres dies de feina, segons el director de Fira de Lleida, Eduard Martín.
4: La fira, en el cas del Saló de l'Automòbil, crec que compleix amb el paper de ser l'espai de negoci, sí, l'espai de networking, l'espai de relació que li pertoca com a entitat a Lleida, i també la fira contents d'oferir a les institucions un espai on mostrar tots els grans productes de Lleida i la seva vàlua.
3: Una de les activitats destacades del programa de la fira ha estat la final de la Lliga del Porc i la Forquilla, competició que posa en valor els esmorzars de forquilla i el receptari tradicional català. La fira Mos neix de l'antiga Fira de Maquinària Agrícola de Sant Miquel en l'aposta de Fira de Lleida per separar la part lúdica i professional del certamen.
0: I Juncosa, a les Garrigues, ha recuperat el bar Casal, que el 31 de juliol va tancar portes perquè ho va deixar la família que el portava. L'establiment ha reobert després que l'Ajuntament fes una crida a xarxes oferint també un lloguer social a la família que se'n volgués fer càrrec. Ens en parla aquest reportatge per a Joan Álvarez, que ha comptat amb el muntatge tècnic de Toni Subirats.
5: La família que se n'ha fet càrrec vivia a Lleida Ciutat és una parella de 29 anys, originaris de Veneçuela, que porten 2 anys al país i que tenen una filla de 5 anys que han pogut escolaritzar a l'escola del poble. El matrimoni viu en un habitatge propietat de l'Ajuntament i paga un lloguer social. La concessió del bar és per 4 anys, però la intenció dels nous encarregats és d'establir-se a Juncosa durant molts anys. La Sarai Rojas i el seu marit, Rafael Carreras, asseguren que s'han integrat bé al poble i que volen avançar en el coneixement de la cultura i la llengua catalanes.
6: Muy bien, gracias. La gente ha sido muy amable, se ha portado muy bien con nosotros. Me han preguntado que cómo me voy incorporando al bar y en realidad muy bien.
7: Sí, de momento es eso, enfocarnos aquí y tratar de llevarnos bien con todas las personas y claro, hacer futuro aquí. Es lo principal que tenemos en mente, ya nuestra hija está integrada en el colegio y para nosotros lo principal era eso, que nuestra hija se sintiera a gusto y de momento muy bien por ahí. A ver, enfocarnos más que todo en la cultura y tratar de llenarnos de lo que es el idioma, que es algo que también necesitamos enfocarnos un poco más y aquí puede que lo podemos reforzar un poco más, la verdad.
5: Els veïns celebren la reobertura del bar, asseguren que el local és més que un establiment, és un punt de trobada social entre la gent del poble i d'altres municipis del voltant. Podem sentir el Jean-Louis, el Jordi, la Carme i la Neus.
25: Una cosa que si no tenim vaga aquí al poble ja malament, perquè si no hi hagués vaga ja tindria d'estar tancat a casa.
26: El bar és un punt de trobament de la gent del poble. Els matins tots els pagesos grangers s'hi troben a fer el cafè.
27: Perquè un poble sense els serveis principals, pues no.
28: Bueno, és una qualitat de vida pel poble. El que tinguem obert i tinguem conversació amb la gent del poble, doncs dona caliu. I la gent, doncs, cap de setmana, doncs, vinguen a fer el vermut, els padrins, quan surten de la església. És d'agrair que es torni a obrir el bar.
5: Un bar que ajuda a combatre el despoblament i que és essencial en la vida quotidiana del poble. A Juncosa viuen uns 400 habitants i els pagesos viuen majoritàriament del cultiu de l'olivera i de les granges de vedells. Ara tenen 3 veïns més que volen integrar-se i fer vida al poble portant un bar que obre tota la setmana excepte els dilluns.
12: Trescat Info.
0: Poc més de 5 minuts i mig i seran les 8.
12: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
29: Bona tarda, comencem parlant de futbol masculí perquè Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar ahir al partit de Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. el jugador del Barça havia de ser titular, Eric havia de ser titular, però va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves s'ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indica un comunicat de la Federació Espanyola. Avui comença la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA i destaquen dos partits en presència d'internacionals del Barça. A 9:45, Karim Adeyemi serà titular a l'Alemanya a Grècia i a la mateixa hora Joao Cancelo també pot tenir minuts al Noruega-Portugal. D'altra banda, a aquesta hora acaba de finalitzar el partit dels Països Baixos de Xavi Hernández contra Sèrbia a Belgrat i els neerlandesos, gràcies a un doblet de Max Merding, han guanyat per 1-2. I també parlant de futbol, ara mateix acaba de començar la pròrroga de la final del Mundial Sub-20 femení, un partit on hi tenim diverses jugadores del Barça, però no només del filial, sinó també del primer equip. De fet, totes dues estan jugant ara al terreny de joc, tant Carla Julià com Aixa Càmara.
12: 3CAT Info.
29: En bàsquet, a la Lliga ACB, gran debut del Fiat Girona a Fontejau en aquesta Lliga. Una victòria gironina per 84-77 amb una exhibició de Yacel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El mateix Yacel ha explicat les seves valoracions i les seves sensacions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
8: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí. Esto es un equipo. Sin ellos... yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
29: D'altra banda, ara mateix tenim en joc un altre partit d'equip català a la Lliga Endesa i és que l'Ilerna Lleida, a falta de 53 segons per finalitzar el seu partit, està guanyant per 96-98 a la pista del València Bàsquet, del vigent campió de Lliga. Per tant, un minut final molt intens pel conjunt de Gerard Encuentra, que intentarà debutar amb victòria. Un conjunt de Gerard Encuentra, que, com diem, li queda un minut per aconseguir la victòria, seria la segona victòria catalana d'avui, ja que al matí la penya ha perdut en el seu debut a la Lliga ACB. La Sisa Joventut ha caigut per 110-104 a la pista del Breogán i el tècnic, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors, en declaracions a TV3.
9: No podem esperar ser competitius, jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
29: I finalment, l'últim punt d'esport en directe el tenim a La Corunya, a Riazor, on tot just ha finalitzat el Depor 1, Espanyol 1. L'equip català s'havia avançat al minut 30 de la primera meitat gràcies a un gol de Yara Lacosta, però a la segona meitat el Depor ha empatat a Riazor, també aprofitant que el Depor ha jugat gairebé tota la segona part amb una futbolista més per l'expulsió de Patri Ojeda. Ara l'Espanyol suma el seu 5è punt en aquesta lliga, però ja suma, això sí, 3 jornades consecutives puntuant. En handbol, el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém, l'equip que entrena Xavier Pascual i on hi juga, per exemple, l'exporter del Barça, Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchse de Berlín per 33-34 i els blaugranes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
10: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
29: Abans, això sí, de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Muntada del Marroc.
12: 3CAT Info.
29: Tornem a parlar de futbol perquè la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol en l'últim sospir d'Àlex Cano en el debut de Luis Blanco com a tècnic escapulat. N'ha parlat el mateix Luis Blanco al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
11: A poc a poc, sí, creixen, partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
29: I en la fase prèvia de la Copa del Rei, el Prat ha aconseguit una gran victòria. S'ha imposat per 1-5 al camp del Sant Rafael d'Eivissa en el partit d'anada. El jugador Cristian Gómez n'ha parlat al Tot Gira, també de Catalunya Ràdio.
1: Tenim que certificar-ho, hem fet bon partit i tenim que tornar a fer-ho a la volta i certificar-ho, però òbviament no s'ha de ser hipòcrita i estem més a prop que quan ha començat el partit. Llavors, per aquesta part content i esperant doncs ratificar-ho la setmana que ve fent un altre bon partit.
29: Com m'ha dit Cristian Gómez, la tornada serà la setmana vinent i qui passi aquesta eliminatòria ja entrarà al quadre definitiu de la Copa del Rei. I acabarem amb un altre punt d'esport en directe. Tornem al bàsquet perquè a falta de 31 segons el Lilern a Lleida està guanyant 96-101 a la pista del València.
13: 3CAT Info.
3: Bona tarda, són les 8. Els manifestants de l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid reclamen que el govern de Pedro Sánchez aprovi dimarts un decret que blindi els contractes de lloguer. A Barcelona, el sindicat de llogateres vol col·lapsar la ciutat a primera hora del matí per pressionar el president del govern espanyol, que aquest dilluns visita la capital catalana. On Pedro Sánchez que demana als socis d'investidura un esforç per tancar un decret d'habitatge que es pugui aprovar aquest mateix dimarts al Consell de Ministres. Suma adverteix que si juguen la legislatura, Junts reclama parar els peus als fons voltor, però també protegir els petits propietaris. La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units i falta de coordinació entre els governs europeus. La policia antiterrorista britànica deté 5 sospitosos de portar explosius a prop d'una base aèria britànica que els avions nord-americans han fet servir per bombardejar l'Iran. Per ara es desconeix la identitat i també la nacionalitat dels detinguts. La Unió Europea posa fi als falsos missatges de sostenibilitat i cura del medi ambient que fan algunes empreses. Avui ha entrat en vigor una directiva que d'aquí a uns mesos s'adaptarà a la legislació espanyola i que obliga a certificar en base científica i demostrable les virtuts ecològiques d'un producte. Només el 6,5% de les criatures que neixen a Espanya porten primer el cognom de la seva mare. La llei permet triar l'ordre, però la gran majoria de famílies segueixen el costum de posar primer el cognom del pare. Són dades del Ministeri de Justícia a les quals ha tingut accés aquesta emissora. I les festes de la Mercè de Barcelona encara en l'última jornada marcada pels actes de cultura popular i a la nit el piromusical. El tradicional espectacle de pirotècnia aquest any canvia d'ubicació i es farà a la platja de la Nova Icària a les 10 del vespre.
13: Esports.
29: Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça havia de ser titular ahir en el partit d'Anglaterra i Espanya a Wembley, però no va poder jugar per aquesta molèstia. En bàsquet, victòria del FIAC Girona per 84-77 contra l'UCAM Múrcia en el seu debut a l'ACB. I d'altra banda, l'Ilern a Lleida és a punt de guanyar el Roig Arena davant el València Bàsquet. Està guanyant a falta de 7 segons per 98-105. I a la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat al camp del Depor a Riazor 1-1 gràcies a un gol a la primera part de Yara Lacosta. És la tercera jornada consecutiva en què les blanquiblaves puntuen.
3: I pel que fa al temps, anirà canviant les pròximes hores i la inestabilitat atmosfèrica ens acompanyarà gran part de la setmana vinent. Cel ennuvolat aquesta nit i temperatura una mica més alta pel que fa als valors mínims. Alguna pluja minsa pot caure en punts de Girona i el Pirineu. Demà al matí pot ploure amb més intensitat a la costa i també al prelitoral.
13: 3CAT Info.
3: Ara passen 3 minuts de les 8 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
13: 3CAT Info.
3: 3CAT Info. Milers de persones es concentren a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. Molts famosos artistes i també cantants també hi han participat per donar suport als activistes i per reclamar que dimarts s'aprovi un decret en contra dels desnonaments. Ens ho explica des de Madrid, Alba Gil.
2: Exacte, perquè aquesta acampada cada vegada suma més gent i cada vegada suma més cares conegudes. Fa poca estona passava per aquí el cineasta Pedro Almodóvar. Hores abans ho feia també l'actriu Aitana Sánchez Gijón amb el seu fill i el raper Teo Lucadamo. També hem vist l'activista Samantha Hudson i més tard s'espera tot un cartell que apareguin diferents actors, diferents artistes com Carlos Bardem o Juan Diego Botó, entre d'altres. L'ambient, per tant, és reivindicatiu, amb activitats, amb tallers que han ocupat tot el dia per exigir al govern espanyol que, com bé deia, s'aprovi un decret antidesnonaments que inclogui, sobretot, remarquen la pròrroga automàtica de tots els contractes. Podem sentir ara alguns d'aquests testimonis.
14: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
15: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
2: Asseguren que no donaran l'acampada per acabada com a mínim fins dimarts i pressionen la Moncloa que negocia contrarrellotge amb la resta de forces polítiques. Alicia del Ríos, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
16: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba en este país, siguen gobernando los fondos buitre.
2: El sindicat posa Sánchez en un dilema perquè si accepta aquestes demandes difícilment comptarà amb el suport de formacions com Junts o com el PNB, que són imprescindibles perquè el decret tiri endavant al Congrés.
3: L'Alba Gil des de Madrid i mentrestant aquí a Barcelona el sindicat de llogateres es proposa col·lapsar demà la ciutat coincidint amb la visita de Pedro Sánchez a Barcelona amb l'objectiu de pressionar perquè el decret d'habitatge inclogui la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Al matí faran accions sorpresa en diversos punts de la ciutat i a la tarda una concentració davant el Palau de Congressos de Catalunya, a la zona universitària, on el president espanyol té previst participar en una entrega de premis. Aquest vespre, el sindicat n'ha donat més detalls, precisament davant d'un edifici del carrer Entença, en què l'única veïna està en risc de desnonament. Allà hi tenim la Montse Mir. Montse, bona tarda.
17: Bona tarda. El sindicat de llogateres té molt clar que hi ha quatre punts innegociables que ha d'incloure l'anomenat decret Mari Carmen. El primer, contractes indefinits. També el segon, congelació dels preus dels lloguers. El tercer, una reforma de la llei d'arrendataris urbans per acabar amb estafes que sovint pateixen els llogaters. I el quart, que hi hagi mesures antidesnonaments que siguin reals i que, per tant, no es pugui desnonar cap persona vulnerable sense que tingui una alternativa digna d'habitatge. Si tot això no passa, han assegurat que no acceptaran un decret amb engrunes. Ho ha explicat Carme Alcarazo, la portaveu del sindicat.
18: Si aquest decret no inclou les quatre mesures, el que demanarem és que no es tirin davant, que el cancel·lin i que en presentin un de bo. És que no podem estar així tota la vida. No podem estar tota la vida amb victòries minúscules que no funcionen, que estan plenes de forats i que el que fan és generar grans expectatives i després grans frustracions.
17: A aquesta hora, un centenar de persones estan fent pancartes i també altres elements gràfics per les accions de demà, com dèieu, quatre al matí en diferents punts de la ciutat i al vespre una protesta davant del Palau de Congressos de Catalunya. Una de les pancartes, la més gran, diu per totes les Mari Carmen. Ho estan fent a la vorera, no és ben bé un acte de protesta, no hi ha una mobilització, sinó que simplement és aquesta preparació dels actes que faran de demà en aquest punt del carrer Entença. Hi ha un immoble on viu una sola veïna, la Rosario, que està en risc de desnonament. La resta són pisos de coallotjament de temporada, propietat d'un fons inversor.
3: Montse Mira, en directe des de Barcelona. Gràcies, bona tarda.
17: Adéu.
3: A tot això, el govern espanyol assegura que està treballant a contrarrellotge per aprovar aquest dimarts al Consell de Ministres aquest decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. Com diem, és la principal demanda dels centenars d'activistes pel dret a l'habitatge que acampen des d'ahir a la nit a la Puerta del Sol de Madrid en una protesta que s'inspira en el moviment del 15M de fa 15 anys i que, com ara sentíem, s'està expandint també a d'altres ciutats de l'Estat. En un míting del PSOE, avui a Getafe, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a aquesta acampada
4: però sí que ha enviat un missatge directe a Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada aquest dimecres a Madrid i que és l'espurna d'aquestes concentracions.
6: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
4: Pedro Sánchez no ha donat cap detall de les mesures que podria incloure aquest decret. Yolanda Díaz, de Sumar, adverteix que s'hi juguen la legislatura i anima a mobilitzar-se.
7: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
4: El PSOE assegura que negocia a correcuita amb els seus socis de govern per aprovar un decret que després passi al filtre del Congrés, però les pretensions de Junts i de Podem, per exemple, estan força allunyades. Jordi Turull i Irene Montero.
19: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
20: Esta movilización no se acaba con un real decreto, no se acaba con un parche. Necesitamos expropiar las viviendas a los fondos buitres, prohibir la especulación.
4: En una piulada, Oriol Junqueras d'Esquerra també exposa les condicions per votar-hi a favor. Reclama, entre d'altres, que el decret posi fi als desnonaments de persones vulnerables, una pròrroga extraordinària de 2 anys dels contractes de lloguer, més autonomia municipal per apujar l'IBI als grans tenidors i als habitatges d'ús turístic i posar fi als privilegis de les societats d'inversió. I qui també hi ha dit la seva avui és Aitor Esteban, del PNB, que demana seny i generositat a tothom per tancar un acord.
21: No se puede frustrar la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno. Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador entre todos, pero que salve situaciones terribles e inaceptables.
4: El Partit Popular, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'haver-se carregat el mercat de l'habitatge a Espanya. Ho ha dit el seu portaveu, Juan Bravo.
22: Lo que no puede pretender arreglar en 4 días lo que ha destrozado en 8 años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda.
4: Ara passen 10 minuts de les 8 del vespre.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I obrim ara Crònica Internacional. L'endemà de rebutjar una proposta iraniana per posar fi a la guerra, Donald Trump diu avui que espera que els negociadors nord-americans mantinguin més converses amb Teheran la setmana entrant. En una conversa amb el mitjà Axios, Trump sosté que el règim dels ayatolàs vol arribar a un acord, però diferent al que ell voldria. Segons el president dels Estats Units, la proposta iraniana actual l'hauria acceptat fa un any, però no ara. Una proposta que l'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Waltz, ha qualificat com un exercici de cinisme iranià en declaracions al canal NBC.
23: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que vam violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
4: I ho hem destacat també en titulars, la Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Ara el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir. Els auditors públics encara veuen una forta dependència militar respecte als Estats Units, falta de coordinació entre els governs europeus i massa obstacles en les cadenes de producció. Ens ho amplia des de Brussel·les el nostre corresponsal Bruno Fortea Mires.
24: Tot i els milers de milions d'euros públics invertits en la indústria armamentista, els fabricants europeus continuen produint poc i a un ritme lent. Ho explica a Catalunya Ràdio Kinga Wisniewska, auditora del Tribunal de Comptes Europeu.
25: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
24: Com que aquí no es fabriquen prou armes per ajudar Ucraïna, Europa les ha de comprar als Estats Units i, al final, els diners públics que els governs europeus us inverteixen en defensa, acaben reforçant les empreses nord-americanes.
25: A vegades hi pot haver necessitats urgents que justifiquin comprar recursos fora, però sempre ho has de fer amb un pla per poder desenvolupar a llarg termini aquests mateixos recursos dins de la Unió Europea.
24: Troba que massa sovint els països europeus van per lliure a l'hora d'adquirir armament i això crea duplicitats innecessàries o mancances que costa de resoldre. Proposa compres conjuntes.
25: Crec que cal gastar millor i no tan sols gastar més. Posem massa el focus en quan gastem, en comptes de preguntar-nos com de bé ho gastem. I això és una mica trampa.
24: Un altre problema és que en territori europeu falten primeres matèries per fabricar explosius o pólvora.
4: La policia antiterrorista britànica ha detingut almenys 5 persones sospitoses de portar explosius a prop d'una base aèria britànica de l'oest d'Anglaterra que els avions nord-americans han fet servir en els bombardejos contra l'Iran. Per ara es desconeix la identitat i també la nacionalitat dels detinguts. Londres, Quim Olivares.
0: El poble de Welford, enmig d'una típica zona rural anglesa, a unes 2 hores de Londres, es troba al costat de la base de Fairford, que la Força Aèria dels Estats Units fa servir sovint. Els habitants de la població han estat desallotjats a correcuita fins a un poliesportiu proper. La policia els ha trucat a la porta de matinada, com ha explicat aquest veí a la BBC.
1: We need you to leave immediately.
5: Heu de marxar immediatament, i volia dir en 5 minuts, i llavors ha sigut posar-se la roba i només ha tingut temps de donar menjar al gat.
0: La policia talla ara tots els accessos a la base i equips experts en explosius analitzen unes furgonetes que van aparèixer de matinada enmig del poble. Les autoritats han facilitat poca informació, asseguren que la situació està continguda. El mateix veí ha explicat el que passava a l'interior del poble gràcies a les càmeres de seguretat que tenen a casa.
5: Hem vist fotos d'alguns robots que miraven a l'interior de les furgonetes que van aparèixer ahir a la nit.
0: Avions nord-americans van atacar llançadores de míssils iranians durant la guerra iniciada per Donald Trump contra la República Islàmica de l'Iran des d'aquesta base anglesa. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que la base seria objectiu legítim. Per ara, però, es desconeix la identitat dels detinguts.
4: És 9:15 de la nit. Obrim l'àrea de serveis de 3Cat Info i la primera connexió és per l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona nit.
8: Bona nit, Laia. Doncs continuem tenint retencions a la P7 entre Llinars del Vallès i la Roca en sentit sud i també a Vilafranca del Penedès en sentit nord. A més, a l'N145 hi ha retencions a les Valls de Valira en sentit nord cap a Andorra, a la 2 a Jorba i també a Collbató en sentit est, a la C55 a Manresa en sentit nord i a Castellgalí en sentit sud. A la B23, Esplugues de Llobregat, cap a l'entrada a Barcelona per la Diagonal. A la C33, a l'altura de Montcada i Reixac, cap a Barcelona. I a Barcelona, a la Ronda de Dalt de la Trinitat, al Passeig Vall d'Aura, en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral de la Mina, al Poblenou, en sentit també Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
4: Gràcies, Carmina. Fins ara.
8: Fins ara.
12: El temps.
4: Actualitzem la previsió amb el Dani Ramírez.
9: Hem anat observant aquesta tarda com es carregava de núvols a molts sectors, tant de l'interior com de la costa, els més gruixuts, el Pirineu, alguna gotellada al voltant de la Vall d'Aran, i també núvols abundants a la costa, amb boires enganxades a les muntanyes, aquests barrets de boira, de capell, que indiquen canvi de temps com pot succeir les properes hores. De moment, aquesta nit, cel ennuvolat o mig ennuvolat, una mica de vent de llevant o de sud-est, no parlem de cap llevantada, però sí d'humitat elevada, fins i tot de sensació de xafogor. La temperatura mínima puja una mica, de 20 a 23 a la costa i a l'interior entre 15 i 18. No farà tanta fresca ni tan fred al Pirineu com hem tingut bona part de la setmana amb anticicló. Alguna primera pluja es pot presentar matinada, matí, sobretot matí d'aquest dilluns, en punts de la costa, prelitoral, a l'interior, a Ponent, a Lleida, en punts del Pirineu, Clariana, sobretot l'Alt Pirineu, i estones de sol. Però la pluja, 10, 11, 12 del matí, migdia, es podria reforçar en punts de la costa. Hi ha un avís de pluja intensa al litoral i prelitoral. Més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Ho indica el Meteocat amb un grau, amb un nivell 1 sobre 6. Dimarts també, amb un nivell més elevat. Dimarts més pluja, més intensa. Nivell 2 sobre 6. Sempre estem parlant d'aquest sector litoral i prelitoral, tot i que compta de mala tarda, mala nit, algun ruixat fort podria entrar per la zona de Ponent, nord de Lleida, matinada, matí de dimarts també, per tant, compta Pallars, la Noguera, la zona del Montsec, Collegats, hi pot haver algun aiguat fort, fins i tot amb tempesta o pedra calamar-se, i a l'àrea de Mollerussa, l'àrea del Pla d'Urgell, on porten 4 mesos sense sumar ni un litre en 24 hores, també podria rebre força precipitació.
12: 3CAT Info.
10: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
11: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
10: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
11: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
10: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
11: Apialia, la força de vendre junts.
13: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
14: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
15: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Aquesta nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: 3CAT Info.
4: 10 minuts i seran dos quarts. Avui ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-se aplicar. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i de retruc incrementar les vendes. Les noves etiquetes han d'incloure termes concrets, clars i informació veraç que estigui documentada i certificada. La gerent de sostenibilitat de la ECOC, l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, Cinta Bosch, ha posat alguns exemples del que es regula en declaracions de 3CAT Info.
26: Si parlem de percentatges de reducció, doncs que siguin els percentatges exactes. Si parlem de comparatives amb un altre producte, doncs que sigui una comparativa que sigui cap a un producte igual. Que si parlem de que hi ha una quantitat de plàstic reciclat, per exemple, que quedi clar que fa referència a l'envàs i no a tot el producte.
4: Brussel·les fixa sancions a l'incompliment de la directiva, com ara multes d'almenys un 4% de la facturació anual i la retirada o suspensió dels distintius de sostenibilitat. La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha molt poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare al davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de les famílies, el 93,5%, van optar per seguir amb la fórmula tradicional. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que el pes de la tradició patriarcal encara és molt important a l'hora de prendre aquesta decisió.
27: Aquí s'estarà canviant tot el símbol del parentiu patrilineal, no? Que es reconeix la família del pare com aquesta idea de transmissió i són les dones les que es van sumant les famílies dels homes. Llavors, no és només el canvi d'ordre, sinó que a nivell de com pensem les relacions familiars té un impacte simbòlic.
4: I assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions.
27: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
4: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que en els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna. El Piro Musical d'aquest vespre, que canvia d'ubicació, posarà punt i final a les festes de la Mercè de Barcelona. Es farà a la platja de la Nova Icària i la banda sonora l'ha escollit el cantant d'Oques Grasses, Josep Montero.

0: El grup usonenc està a punt d'acomiadar-se del seu públic amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys d'aquí a 2 setmanes. El Piro Musical, com dèiem, és a les 10 de la nit i el retransmetrà TV3 en un programa presentat per Dolceida. Aquest matí s'ha fet la Diada Castellera a la plaça de Sant Jaume amb castells de gamma extra, de la Colla Jove de Valls i dels Minyons de Terrassa. Els castellers de Barcelona han aconseguit la millor actuació de la seva temporada. D'altra banda, l'alcalde Jaume Collboni ha avançat que la ciutat de Mèxic serà la ciutat convidada a la festa major de l'any que ve. I tenim temps encara abans dels esports per explicar que la Setmana del Llibre en Català ha tancat la millor edició de la seva història amb un increment de vendes, de facturació i també d'assistència. En dona les xifres Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat, que és l'entitat organitzadora.
1: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí, amb un creixement a l'espera del tancament definitiu, un creixement aproximadament al 12% respecte a l'any passat, cosa que vol dir que molt probablement arribarem i potser superarem el 1 milió d'euros de facturació.
0: L'organització destaca que aquestes xifres confirmen que la setmana s'ha consolidat

0: Els del Barça, a 9:15, Karim Adeyemi serà titular a l'Alemanya-Grècia i a la mateixa hora Joao Cancelo també jugarà d'inici en Portugal contra Noruega. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia gràcies a un doblet de Max Merding.
1: 3CAT Info.
0: En bàsquet a la Lliga ACB, gran debut del Fiat Girona a Fontejau en aquesta Lliga. Victòria gironina per 84-77 amb una exhibició de Yassel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim al Tot Gira.
2: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
0: D'altra banda, victòria de molt prestigi per a l'Ilerna Lleida, que s'ha endut el triomf del Roig Arena contra el vigent campió de la competició, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100 a 105 amb 23 punts de James Bateman, el jugador més destacat. I per tancar la carpeta del bàsquet, derrota de la penya en el seu debut a la Lliga ACB aquest migdia. Els badalonins han perdut per 110 a 104 a la pista del Breogán i el tècnic del Joventut, de la Sisa Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
3: No podem esperar ser competitius, jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
0: En handbol, el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém, el conjunt hongarès que entrena Xavi Pascual, i on hi és l'exporter del Barça, Emil Nielsen, s'ha imposat el Fuchse de Berlín per 33 a 34. Els blaugranes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, per 39 a 29. Sentim el tècnic blaugrana, Carlos Ortega.
4: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos ocupado la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
0: Abans de la final, això sí, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Muntada del Marroc.
1: 3CAT Info.
0: Tornem al futbol perquè a la Lliga F l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor i ara la Costa ha fet el gol de les catalanes que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part per l'expulsió de Patri Ojeda. Un punt bo per a l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit. Són declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
5: El minut 52 crec que ens portarà Patri. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur, però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt, perquè el donem per bo després del que s'ha vist.
0: I també en futbol femení en directe, tot just arribem al final de la pròrroga del Mundial Femení Sub-20, on estan jugant la final Corea del Nord i Espanya. Amb la selecció espanyola hi ha diverses jugadores del Barça, entre elles dues del primer equip que estan sobre el terreny de joc. De fet, tant Carla Julià com Aixa Càmara són al terreny de joc i ara es preparen per disputar els penals. I a la primera federació de futbol, tornant a la categoria masculina, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda, amb un gol en l'últim sospir d'Àlex Cano, en el debut de Luis Blanco com a tècnic escapulat. N'ha parlat al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: A poc a poc, sí, creixen, partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
0: I en la fase prèvia de la Copa del Rei, el Prat ha aconseguit una victòria molt important. S'ha imposat per 1-5 al camp del Sant Rafael d'Eivissa en el partit d'anada. I el jugador Cristian Gómez n'ha parlat al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: Tenim que certificar-ho, hem fet bon partit i tenim que tornar a fer-ho a la volta i certificar-ho, però òbviament no s'ha de ser hipòcrita i estem més a prop que quan ha començat el partit. Llavors, per aquesta part content i esperant doncs ratificar-ho la setmana que ve fent un altre bon partit.
0: Com deia Cristian Gómez, la tornada serà la setmana vinent i si el Prat passa, doncs ja es classificarà pel quadre definitiu de la Copa i amb tota probabilitat li tocarà un equip de la primera divisió.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Mundial de Ciclisme de Mont-real, al Canadà, a aquesta hora s'està disputant la prova de ruta masculina amb la participació del català Marcel Camprubí. Ara mateix, en aquesta prova, li queden 38 quilòmetres i mig per decidir qui serà el nou campió del món. Una prova amb un recorregut de 273 quilòmetres, amb un primer tram de 100 quilòmetres pla i després 13 voltes en un circuit amb un tram exigent de gairebé 2 quilòmetres de

pujada sense Pogacar, guanyador de les dues últimes edicions. Els favorits són Evenepoel, Del Toro, Seixas, Van Aert i Van Der Poel. I a la Lliga de Futbol Sala, el Santa Coloma ha perdut per 5-0 a la pista del Manzanares.

0: Ara són 8:45, esteu escoltant 3CAT Info i a aquesta hora el més destacat és que els manifestants de l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid reclamen que el govern de Pedro Sánchez aprovi dimarts un decret que blindi els contractes de lloguer. El president del govern espanyol demana als socis d'investidura un esforç per tancar un acord. Sumar adverteix que si juguen la legislatura, Junts reclama parar els peus als fons voltor, però protegir els petits propietaris, i el PNB adverteix que si tothom vol aplicar el seu programa electoral serà impossible arribar a un acord. Mentrestant, a Barcelona, el sindicat de llogateres convoca demà una protesta en un dels actes que Pedro Sánchez farà a la capital catalana. Vol col·lapsar la ciutat amb accions sorpresa a primera hora del matí i una concentració a la tarda a la zona universitària. A més, des d'ara i fins a les 9 de la nit, també destacarem que el Departament d'Educació estudia mesures per augmentar la protecció jurídica als docents en les sortides escolars i les colònies per compensar també les hores extres de feina que suposen. Fins ara, gairebé 1.400 centres educatius públics de Catalunya, un 40% del total, s'han negat a fer aquestes sortides com a mesura de protesta. També explicarem que les DEO, Priorat i Montsant acaben una barema condicionada per la calor. Les altes temperatures d'aquest estiu han fet que la campanya sigui de menys producció, però de més qualitat a causa de la pluja. I també us explicarem que els castellers d'Esparreguera guanyen in extremis el concurs de castells a Torredembarra, que és la prèvia de la gran final de la setmana que ve a Tarragona. I en esports, què destacarem, Marc?
1: Les dues victòries catalanes en aquesta tarda de la Lliga CB, en els dos debuts, victòria del Fiat Girona per 84-77 a Fontejau contra l'UCAM Múrcia, amb el dominicà Yassel Pérez fent 20 punts i 9 rebots, sent el millor de l'equip gironí. I d'altra banda, la victòria de molt prestigi de l'Ilerna Lleida al Roig Arena contra el València Bàsquet, 100-105, liderats pels 23 punts de James Bateman.
0: I pel que fa al temps, anirà canviant les pròximes hores i la inestabilitat atmosfèrica ens acompanyarà gran part de la setmana entrant. Cel ennuvolat aquesta nit i temperatura una mica més alta pel que fa als valors mínims. Alguna pluja minsa pot caure en punts de Girona i del Pirineu. Demà al matí pot ploure amb més intensitat a la costa i també al prelitoral. Ara passen 2 minuts de 8:45.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: I com diem, milers de persones es concentren a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. Molts famosos, artistes i cantants també hi han participat per donar suport als activistes i per reclamar que dimarts s'aprovi un decret en contra dels desnonaments. Madrid, Alba Gil.
3: Exacte, perquè aquesta acampada cada vegada suma més gent i cada vegada suma més cares conegudes. Fa poca estona passava per aquí el cineasta Pedro Almodóvar. Hores abans ho feia també l'actriu Aitana Sánchez Gijón amb el seu fill i el raper Teo Lucas Adamo, també hem vist l'activista Samantha Hudson, i més tard s'espera tot un cartell que apareguin diferents actors, diferents artistes com Carlos Bardem o Juan Diego Botó, entre d'altres. L'ambient, per tant, és reivindicatiu, amb activitats, amb tallers que han ocupat tot el dia per exigir al govern espanyol que, com bé deia, s'aprovi un decret antidesnonaments que inclogui, sobretot, remarquen la pròrroga automàtica de tots els contractes. Podem sentir ara alguns d'aquests testimonis.
4: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
5: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
3: Aseguren que no donaran l'acampada per acabada com a mínim fins dimarts i pressionen la Moncloa que negocia contrarrellotge amb la resta de forces polítiques. Alicia del Río, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
6: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
3: El sindicat posa Sánchez en un dilema perquè si accepta aquestes demandes difícilment comptarà amb el suport de formacions com Junts o com el PNB, que són imprescindibles perquè el decret tiri endavant al Congrés.
0: I mentrestant a Barcelona, el sindicat de llogateres es proposa col·lapsar demà la ciutat coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. Amb accions sorpresa a primera hora del matí i una concentració a la tarda a la zona universitària, el col·lectiu en defensa de l'habitatge vol pressionar el president del govern espanyol perquè el decret d'habitatge inclogui la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Barcelona, Montse Mir.
7: per totes les Mari Carmen i contractes indefinits ja. Són algunes de les frases que es podran llegir a les pancartes de les accions de demà a Barcelona, 4 al matí i la de la tarda al davant del Palau de Congressos de Catalunya, on hi serà Pedro Sánchez. El sindicat de llogateres diu que ara és el moment de pressionar al màxim perquè dimarts s'aprovi un decret de llei d'habitatge que inclogui les seves reivindicacions. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
8: Pedro Sánchez porta molts dies parlant només amb Junts per Catalunya i, per tant, hi ha el risc de que dimarts ens intentin colar un decret farsa. Un decret que faci quatre coses cosmètiques però no, que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És per això que el dia de demà és crucial. Demà hem de col·lapsar Barcelona.
7: Hi ha quatre punts innegociables. Els contractes indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i també que hi hagi mesures antidesnonament reals, és a dir, que no es pugui desnonar gent vulnerable sense una alternativa d'habitatge digna. Si no s'inclouen en aquest decret, el sindicat continuarà amb les seves accions.
8: Si aquest decret no inclou les quatre mesures, el que demanarem és que no es tirin davant, que el cancel·lin i que em presentin un de bo. És que no podem estar així tota la vida. No podem estar tota la vida amb victòries minúscules que no funcionen, que estan plenes de forats i que el que fan és generar grans expectatives i després grans frustracions.
7: La preparació dels actes de demà s'ha fet davant d'un immoble on viu una sola veïna que està en risc de desnonament. La resta són pisos de coallotjament de temporada propietat d'un fons inversor.
0: El govern espanyol assegura que treballa contra rellotge per aprovar dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. Com ara dèiem, és la principal demanda dels centenars d'activistes pel dret a l'habitatge que acampen des d'ahir a la nit a la Puerta del Sol de Madrid en una protesta que s'inspira en el moviment del 15M de fa 15 anys. En un míting del PSOE avui a Getafe, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a aquesta acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada aquest dimecres a Madrid i que és l'espurna d'aquestes concentracions.
9: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: Sánchez no ha donat cap detall de les mesures que podria incloure aquest decret. Yolanda Díaz, de Sumar, adverteix que s'hi juguen la legislatura i anima a mobilitzar-se.
10: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
0: El PSOE, com dèiem, està negociant a correcuita amb els seus socis de govern per aprovar un decret que després passi al filtre del Congrés, però les pretensions de Junts i de Podem, per exemple, estan força allunyades. Jordi Turull i Irene Montero.
11: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
12: Esta movilización no se acaba con un real decreto, no se acaba con un parche. Necesitamos expropiar las viviendas a los fondos buitres, prohibir la especulación.
0: En una piulada, Oriol Junqueras d'Esquerra també exposa les condicions per votar-hi a favor. Reclama, entre d'altres, que el decret posi fi als desnonaments de persones vulnerables, una pròrroga extraordinària de 2 anys dels contractes de lloguer, més autonomia municipal per apujar l'IBI als grans tenidors i als habitatges d'ús turístic i també posar fi als privilegis de les societats d'inversió. I qui també hi ha dit la seva avui és Aitor Esteban, del PNB, demana seny i generositat per tancar un acord.
13: No se puede frustrar la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno. Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador entre todos, pero que salve situaciones terribles e inaceptables.
0: El Partit Popular, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'haver-se carregat el mercat de l'habitatge a Espanya. Ho ha dit el seu portaveu, Juan Bravo.
14: Lo que no puede pretender arreglar en 4 días lo que ha destrozado en 8 años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda.
0: L'ambient que ara es viu a l'acampada de la Puerta del Sol recorda el de les acampades del 15M de fa 15 anys a diversos punts de l'Estat. El moviment dels indignats també va començar després d'una manifestació a Madrid i després es va estendre per altres ciutats espanyoles. A Barcelona, la plaça Catalunya va estar ocupada durant un mes. El 2011 hi havia molt malestar per les retallades i també pels estralls de la crisi financera, la corrupció i el bipartidisme, i els indignats, a més, també reclamaven una democràcia més participativa. Sis mesos després d'aquelles protestes, recordem, Mariano Rajoy desbancava José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa. El PP aconseguia una majoria absoluta històrica al Congrés i el PSOE obtenia el pitjor resultat del seu partit en democràcia. El 15M, a més, també va ser un trampolí per la formació de Podem amb Pablo Iglesias al capdavant. Ara bé, en declaracions a 3CAT Info, el professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la UOC, Ismael Peña López, creu que el 15M i les protestes actuals tenen un punt de partida molt diferent.
15: 15M era un que no a tot. Era un prou de bipartidisme, prou d'elits, prou d'un sistema que no respon a la crisi de l'habitatge que venia del 2003, 2004, 2005 i després l'econòmica del 2008. I en canvi ara la petició és molt concreta. És volem un decret, sisplau, per parar de mínims, no?
0: I adverteix que, tot i ser un moviment, sobretot d'esquerres, pot acabar beneficiant la dreta i l'extrema dreta a les eleccions de l'any que ve.
15: Passarà que la gent es quedarà a casa i només votaran els més convençuts. Els més convençuts en aquests moments són els que militen en forces de dreta i extrema dreta. La gent està fartíssima de que no li facin cas, que les institucions no funcionin i surt a votar el que ha anat passant aquests anys. Els grans partits es van atomitzant i els va guanyant l'extrema dreta. Per tant, tot i que crec que és un moviment d'esquerres, beneficiarà l'extrema dreta.
0: Ara passen 10 minuts de 8:45. El Departament d'Educació estudia mesures per augmentar la protecció jurídica pels docents per salvar les colònies. Després que un 40% dels centres educatius públics hagin optat per no fer cap tipus de sortides aquest curs com a mesura de protesta, ara el govern ofereix més garanties i també incentius per mestres i professors. El pacte signat amb Comissions Obreres, la UGT i professors de secundària el curs passat preveia 50 euros per cada nit que el docent passava fora de casa. Ara la conselleria parla també de donar més garanties jurídiques i de compensar les hores de més que es fan durant les colònies. N'ha parlat la consellera en una entrevista a l'agència EFE.
16: Estem posant facilitats perquè pugui haver una compensació horària i, per tant, aquelles hores addicionals que durant aquests dies el conjunt de docents o personal educatiu faci la puguin doncs, descomptar en el conjunt de a la resta del curs, sempre i quan això no perjudiqui l'organització dels centres. I estem ara treballant una tercera pota que té a veure amb la protecció, diguem, jurídica.
0: Niubó concreta que s'està treballant en una via normativa, tot i que no descarta alguna altra opció per poder-ho aplicar de manera més immediata. Diu que estan en converses amb representants del sector de l'oci infantil per veure com es pot incrementar aquesta protecció. I l'Ajuntament de Salt, el Gironès, ha acordat limitar l'horari nocturn de bugaderies, supermercats i altres negocis 24 hores per reduir les molèsties per soroll durant la nit i per afavorir el descans dels veïns. Ens ho explica des de Girona, Pau Bartrolí.
17: La modificació de l'ordenança aprovada en l'últim ple municipal impedirà que alguns negocis puguin funcionar les 24 hores del dia. La mesura afecta sobretot bugaderies, perruqueries, locutoris, supermercats i establiments amb màquines de venda automàtica. El tinent d'alcalde de Salt, Àlex Barceló, explica que les activitats en si no generaven problemes, però sí el soroll dels usuaris a altes hores de la nit.
18: Arrel d'aquestes activitats i dels horaris, doncs, havíem tingut conflictes amb els veïns per l'acumulació de gent que podien generar, per usos indeguts que es feien del recinte que no està vigilat, i per tant aquí el que varen decidir era regular-ho per evitar que es generessin aquestes molèsties.
17: A partir d'ara, aquests negocis no podran obrir entre les 10 de la nit i les 7 del matí durant els mesos d'estiu. La resta de l'any, d'octubre a maig, la franja restringida serà de les 9 de la nit a les 6 del matí. El govern local espera d'aquesta manera millorar la convivència entre les activitats i el seu entorn.
0: Les Déu, Priorat i Montsant enllesteixen una verema amb menys producció per la calor, però de més qualitat per la pluja. Les altes temperatures condicionen la verema i obliguen els cellers a adaptar-se a les noves circumstàncies. Ens ho explica des de Falset, Ariadna Escoda.
19: La perspectiva és la de produir 5 milions de quilos de raïm en el cas de la Déu Cupriorat, mentre que la Déu Montsant augura superar els 6 milions. Es tracta d'una fita menor a anys normals, si bé la qualitat serà més bona, com indiquen els presidents de les denominacions Jaume Balaguer i Pilar Just.
20: Els cellers ens hem tingut d'anar adaptant. Evidentment, les varietats autòctones són les que millor ho estan aguantant. Llavors, s'ha adaptat molt en varietats foranes que hi ha hagut una minva. I
1: les coses que es posen damunt de la taula, canvi climàtic i noves tendències a l'hora de fer vi. Això fa que potser no busquem aquelles maduracions tan excessives o que busquem aquelles maduracions tan de la pell que fossin plenes, sinó que ara potser es verma una mica abans, tampoc es fa tanta extracció, no?
19: Cada any la collita s'avança uns dies per les altes temperatures i els cellers s'adapten a les condicions climàtiques. Enguany, alguns pagesos comencen a veremar de nit, mentre que la majoria avancen l'horari d'inici de la jornada. Amb tot, la campanya és a punt d'acabar en els últims dies d'una verema que ha estat marcada per la calor.
0: Ara són 9:15, obrim l'àrea de serveis de 3Cat Info i comencem amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona nit.
21: Bona nit, Laia. Doncs encara queden punts de retenció a aquesta hora. Per exemple, a l'AP7, a la Roca del Vallès, en sentit sud, i a Gelida, en sentit nord. A més, també a l'N145, a les Valls de Valira, en sentit nord, cap a Andorra. A la C16, a Cercs, en sentit sud, cap a Berga. A l'A2, a Esparreguera, cap a Brera. També a la C33, ja a l'àrea de Barcelona, a l'altura de Montcada i Reixac, cap a la ciutat comtal, cap a Barcelona. A la ronda de dalt de la Trinitat, al passeig Vall d'Aura, en sentit Llobregat, i finalment també a la ronda litoral, al Poblenou, en sentit Llobregat. Fins aquí la informació viària. Bona tarda.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
2: El temps.
0: Previsió meteorològica del Dani Ramírez.
22: Anirà canviant el temps. Ho hem notat aquest diumenge, darrer cap de setmana del setembre, i aquests tres darrers dies del mes de setembre ens portaran inestabilitat, núvols, algunes pluges. De moment no seran generalitzades, però al llarg de la setmana anirà plovent. Un dia ho farà en un sector, l'endemà ho farà l'altre, ho pot fer amb intensitat, i al llarg de la setmana podríem regar gairebé tot el país. Veurem si, per arreglar la sequera tan intensa que tenim algunes àrees de l'oest de Catalunya, del sud, punt de la Costa Brava, i especialment molt forta la sequera. No hi plou significativament ni un litre en 24 hores des del 15-20 de maig, per exemple, al Pla d'Urgell, l'Urgell, punts de la Segarra, punts de la Noguera, i per tant realment és preocupant la sequera, que està afectant ja la vegetació, l'està assecant dràsticament. Alguna primera pluja aquesta nit matinada, sobretot demà al matí dilluns, en punts de la costa, no descartem el Pirineu, demà amb clarianes a ponent, al matí, a la tarda es pot tapar, i la pluja de la costa pot ser forta, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i aquest avís activat de nivell 1. Sobre 6, ho indica el Meteocat. També dimarts, aquí, ja dimarts amb més força, nivell 2 sobre 6 en aquest sector litoral i prelitoral. No es tracta de cap llevantada, però les pluges poden ser localment fortes. Demà a la nit, al matí de dimarts, també, en punts de Lleida, com ara la Noguera, la zona del Montsec, Comiols, el Pallars Jussà o el Pla d'Urgell, podrien rebre algun aiguat.
2: Trescat Info. Trescat Info. Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a Trescat Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
0: En aquest Insostenibles parlarem de com està pujant la temperatura del mar, què ho provoca i quins efectes té. Navegarem amb Josep Pasqual, l'home que des del 1973 registra la temperatura de l'aigua a la costa de l'Estartit. I xerrarem amb Marc Pruom, cap de climatologia del Meteocat, i amb Fran Ramírez, biòleg de l'Institut de Ciències del Mar.
23: Aquest estiu, el mar ha assolit a nivell global la temperatura mitjana més alta que tenim registrada, 21,1 graus. Malgrat que és un fenomen global, no tots els mars el pateixen igual. Al Mediterrani, l'escalfament és un 20% més ràpid que la resta, amb anomalies que en alguns indrets ja superen els 4 graus.
24: Soc Josep Pasqual Massaguer, fill d'aquí a l'Estartit, i des de molt petit ja em vaig aficionar a la meteorologia perquè El meu pare i el meu avi eren pescadors, em portaven a la barca. A 13 anys ja vaig començar a prendre notes del temps, amb un pot de conserves, un termòmetre de 20 pessetes, començava a mirar temperatures i pluja.
0: Tenim una hora de navegació fins a situar-nos a uns 4 quilòmetres del port, en el punt on en Josep mesura la temperatura del mar des de fa 53 anys. Prou estona perquè el Marc Prohom ens expliqui què li està passant al mar.
3: A veure, el mar està en contacte amb l'atmosfera i, per tant, tot el que passa a l'atmosfera té una implicació tard o d'hora al mar. L'increment més fort s'ha donat en les últimes dues dècades. És quan hi ha un canvi més important, quan més s'ha incrementat la freqüència i durada de les onades de calor i també l'extensió. El gruix de l'increment s'ha donat des de 2010 o finals de la dècada dels 2000.
0: Puja la temperatura i també puja el nivell.
24: Tinc 36 anys de dades i s'està detectant una pujada mitjana al nivell del mar de 3 mil·límetres per any. És a dir, pensar que està instal·lat aquest aparell ja ha pujat més de 10 centímetres al mar. I, esclar, es va menjant la sorra que hi ha a peu de platja i les mateixes onades el tiren endarrere cap al cim, però a còpia d'anar reculant la platja.
3: Normalment tendim a associar l'increment del nivell de l'aigua del mar a la fusió dels gels, no? Però hi ha un factor que és el factor expansió tèrmica, és a dir, quan tu escalfes un líquid, doncs tendeix a expandir-se, no? I això és el que està passant sobretot al Mediterrani, que aquest increment del nivell de l'aigua del mar es deu en bona part a aquesta expansió tèrmica, com a conseqüència de temperatures més altes.
0: I amb l'escalfament, els mars, que absorbeixen el 90% de l'excés de calor de la Terra, van perdent aquesta capacitat i també la d'absorbir CO2. Passem per les Medes i continuem mar endins mentre en Josep va prenent notes de tot el que observa.
24: S'està empobrint la Mediterrània. Es veu el mateix, però amb molta menys quantitat, habitualment. Per exemple, a la primavera, habitualment se veu macroplàncton, se veuen doncs, aquests organismes semitransparents, que són habituals, i aquest any pràcticament no se n'han vist.
0: Hi ha un empobriment que veiem a simple vista i que també constaten els estudis. Les onades de calor marina, cada cop més freqüents, intenses i llargues, estan transformant els ecosistemes del Mediterrani. Les espècies que poden, migren.
4: No només poden desplaçar-se cap al nord o cap al sud, sinó que també poden desplaçar-se cap a zones més profundes en resposta a aquests canvis ambientals, ja sigui la onada de calor o ja sigui l'increment de la temperatura. Perquè tots els organismes tenen un rang òptim de temperatura i intenten moure's per viure allà on se senten còmodes, no?
0: Ara bé, això no sempre és possible.
4: En el nostre cas hi ha un gran hàndicap, que és el Golf de Lleó, hi ha una barrera geogràfica que no poden travessar, per tant, quan les condicions en aquesta zona, les condicions òptimes per a aquestes espècies desapareguin, l'espècie desapareixerà, es reduirà moltíssim, a no ser que tingui la capacitat d'adaptar-se.
0: I fins i tot, entre els que aconsegueixen desplaçar-se a zones on l'aigua té la temperatura adequada, hi ha desequilibris que els afecten.
4: Quan un depredador es mou d'una manera i la seva presa es mou d'una altra, doncs tenim un problema. El depredador, tot i que estigui en el seu rang òptim de temperatura, no té la presa de la que alimentar-se.
0: Ja hi som. En Josep atura la barca, prepara els estris.
24: L'ampolla és el que serveix per recollir una mostra d'aigua i els termòmetres.
0: I els té a punt, els tira a 90 metres de profunditat.
24: Tenim una temperatura altíssima. Avui, 3 de setembre, 26,2 graus a la superfície, igual que l'últim dia d'agost. 3 graus i mig per sobre la mitjana climàtica.
0: Un mar calent com aquest perd la capacitat de refredament que tenen les brises, però sobretot és una bomba d'energia que multiplica les possibilitats de fenòmens meteorològics extrems.
3: Quan tenim un oceà o un mar molt càlid, augmenta l'evaporació i quan hi ha condicions d'inestabilitat, pot ser una dana, pot ser una depressió mediterrània, doncs el que fa és que té més energia. Per tant, pot créixer els núvols amb més vigor, amb més energia, i poden provocar aiguats.
2: Esports.
0: Fins a les 9 amb el Marc Andrés. Bona nit.
5: Bona nit. Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar ahir al partit a Wembley contra Anglaterra, tot i que havia de ser titular. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons ha indicat en un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand. Avui comença la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Ja ha començat i destaquen dos partits en directe en presència d'internacionals del Barça. Ara mateix, Karim Adeyemi està jugant de titular l'Alemanya a Grècia i també Joao Cancelo està sent titular en Portugal contra Noruega. Tots dos partits vorejant el minut 10 de joc amb tots dos duels empatats a 0. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia gràcies a un doblet de Max Merding.
2: 3CAT Info.
5: En bàsquet a la Lliga CB, gran debut del Fiat Girona a Fontejau en aquesta Lliga. Victòria gironina per 84-77 amb una exhibició de Yassel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. N'ha parlat al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
5: I d'altra banda, victòria de molt prestigi per a l'Ilerna Lleida, que s'ha endut el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. I per tancar el bàsquet, aquest migdia, derrota de la Penya en el seu debut. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic de la Gissa Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors. Declaracions a TV3.
7: No podem esperar ser competitius, jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
5: El Barça jugarà a la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém, l'equip que entrena Xavier Pasqual i on hi és l'exporter blaugrana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchse de Berlín per 33-34. Els blaugranes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek egipci, per 39-29. Sentim el tècnic dels blaugranes, Carlos Ortega.
8: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies a la final.
5: I abans de la final, això sí, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
2: 3CAT Info.
5: Tornem al futbol perquè a la Lliga F l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor i ara la Costa ha fet el gol de les catalanes que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit. Són declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
9: Al minut 52 crec que ens posarà Patri. Jo es crec tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur, però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt perquè el donem per bo després del que s'ha vist.
5: Més futbol perquè la selecció espanyola femenina s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord. El partit havia acabat amb 0-0. El combinat espanyol ha comptat amb 5 catalanes, Carla Julià i Aixa Càmara, del primer equip del Barça, Noa Jiménez, del filial blaugrana, i Ainhoa Gómez i Cèlia Segura, blaugranes cedides a Deportivo i Atlètic de Madrid, respectivament. Mentrestant, a la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda, amb un gol en l'últim sospir d'Àlex Cano, en el debut de Luis Blanco com a tècnic escapulat. N'ha parlat al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
25: A poc, seguir creixent, partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
5: I en la fase prèvia de la Copa del Rei, el Prat ha aconseguit una gran victòria. S'ha imposat per 1-5 al camp del Sant Rafael d'Eivissa en el partit d'anada. El jugador Cristian Gómez n'ha parlat al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
26: Tenim que certificar-ho, hem fet un partit i tenim que tornar a fer-ho a la volta i certificar-ho, però òbviament no s'ha de ser hipòcrita i estem més a prop que quan ha començat el partit. Llavors, per aquesta part content i esperant doncs ratificar-ho la setmana que ve fent un altre bon partit.
5: La tornada, com ha dit Cristian Gómez, serà la setmana vinent i qui passi aquesta eliminatòria entrarà al quadre definitiu d'aquesta Copa del Rei.
2: L'actualitat esportiva a fons.
5: A la Lliga de Futbol Sala, el CatGas Santa Coloma ha perdut per 5-0 a la pista del Manzanares. L'equip català és el 13è classificat, amb només un punt en 3 jornades. A la Lliga Catalana Masculina d'Hockey Patins, el Barça ha guanyat el primer partit contra l'Alcoi per 5-3, i pel que fa a la segona jornada de la Lliga Femenina, el Manlleu ha perdut per 3-4 contra l'Alpicat. I per cert, avui al Tot Gira hem pogut escoltar Maika García, que ha debutat amb el Sant Andreu després del seu polèmic acomiadament del Sabadell. Ha parlat al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
10: Doncs molt bé, la veritat que molt contenta, molt feliç de la tornada, que de moment està sent progressiva, evidentment, perquè el cos també necessita adaptar-se una miqueta al canvi, no?, i a la competició, però molt il·lusionada, la veritat que molt contenta de tornar a competir i de reviure tants moments.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, són les 9. Els manifestants de l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid reclamen que el govern de Pedro Sánchez aprovi dimarts un decret que blindi els contractes de lloguer. A Barcelona, el sindicat de llogateres vol col·lapsar la ciutat a primera hora del matí per pressionar Pedro Sánchez, que visita la capital catalana. Pedro Sánchez demana als socis d'investidura un esforç per tancar un decret d'habitatge que es pugui aprovar aquest mateix dimarts al Consell de Ministres. Sumar adverteix que s'hi juguen la legislatura. Junts reclama parar els peus als fons voltor, però protegir els petits propietaris. La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units i falta de coordinació entre els governs europeus. La policia antiterrorista britànica deté 5 sospitosos de portar explosius a prop d'una base aèria britànica que els avions nord-americans han fet servir per bombardejar l'Iran. Per ara es desconeix la identitat i la nacionalitat dels detinguts. La Unió Europea posa fi als falsos missatges de sostenibilitat i cura del medi ambient que fan algunes empreses. Avui ha entrat en vigor una directiva que d'aquí uns mesos també acabarà amb la legislació espanyola i obliga a certificar en base científica i demostrable les virtuts ecològiques d'un producte. Només el 6,5% de les criatures que neixen a Espanya porten primer el cognom de la mare. La llei permet triar l'ordre, però la gran majoria de les famílies segueixen el costum de posar primer el cognom del pare. Són dades del Ministeri de Justícia a les quals ha tingut accés aquesta emissora. Les festes de la Mercè de Barcelona encaren l'última jornada marcada pels actes de cultura popular i a la nit el Piro Musical. El tradicional espectacle de pirotècnia aquest any canvia d'ubicació i estarà a la platja de la Nova Icària a les 10 del vespre.
2: Esports.
5: Eric García ha hagut d'abandonar la concentració de la selecció espanyola per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar com a titular l'Anglaterra-Espanya d'ahir a Wembley. En bàsquet, victòria del Fiat Girona per 84-77 contra l'UCAM Múrcia en el seu debut a l'ACB. D'altra banda, l'Ilerna Lleida sorprès el vigent campió, el València Bàsquet, al Roig Arena, per 100-105. I a la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a una a Riazor contra el Depor. El gol de les catalanes l'ha fet Yara a la Costa per un Espanyol que ara suma 5 punts.
0: El canvi de temps és imminent i ja es manifestarà aquesta matinada i al llarg de dilluns al matí amb cel ennuvolat o cobert a la costa i al prelitoral. Si bé hi haurà clarianes cap a Lleida i l'Alt Pirineu. Alguns plogims a punts de Girona i Barcelona, en espera de pluges més intenses entre el matí i el migdia.
2: Trescat Info.
11: Per la feina, ja.
2: Tres rondes. L'informatiu casteller de 3CAT Info.
12: Aquesta ronda li posa Estrella Damm. Estrella Damm patrocina 3 rondes.
13: Els hi queda l'última aixecada, els de la camisa color Bordeus. Veurem l'última aixecada, que pugin els segons, els tenim ja col·locats. És el moment que l'enxanet està a l'alçada de dosos per poder culminar aquest 3-7 aixecat per sota i poder-lo carregar els castellers d'Esparreguera. Les tres passes de l'enxaneta, 3-7 aixecat per sota, carregat dels castellers d'Esparreguera. Recordem aquest castell que el van completar ja per la festa major el mes de juliol, i avui a Torredembarra busquen el segon. Surt l'enxaneta, el treballen els del Baix Llobregat, però l'enxaneta ja és a la pinya. També la sortida de l'aixecador, es retiraran els dosos al pom de dalt d'aquest 3-7 aixecat per sota dels castellers d'Esparreguera, que s'està desfent i comença ja a aplaudir la plaça per donar per descarregat una altra estructura en aquesta primera jornada del concurs de castells aquí a Torredembarra.
14: Bona nit, benvinguts a l'Univers Vertical. És el 3-7 per sota que avui han descarregat a Torredembarra els castellers d'Esparreguera, la colla guanyadora de la primera sessió del 30è concurs a castells. David Prats, bona nit.
13: Bona nit, Josep.
14: Avui un 3 rondes que començarem parlant de la primera de les 3 diades del concurs que ha tingut d'escenari la plaça del castell de la localitat del Tarragonès.
13: I continuarem amb la diada històrica de la Mercè, que s'ha celebrat aquest migdia a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, amb estrenes destacables dels Minyons de Terrassa i amb el més destacat que hi ha hagut avui i ahir a les places del país. També recordarem les diades de Santa Tecla a Tarragona i de la Mercè de Colles barcelonines. I acabarem fent una àmplia previsió dels programes de les 30 colles que el cap de setmana que ve competiran a l'ETAP, a la jornada dissabte del concurs i a la gran final de diumenge.
14: Avui fem aquestes 3 rondes el David Prats i el Josep Almirall, el control de so Marçal Turo, i analitzarem i comentarem l'actualitat amb els excaps de colla Bea Jiménez dels Castellers de Sabadell i Cugat Comas dels Capgrossos de Mataró. Cugat, bona nit.
15: Bona nit.
14: Benvingut a altres rondes. Bea, bona nit també.
16: Molt bona nit.
14: Escolta, t'he presentat com a excap de colla dels Saballuts, però actualment ets cap de plaça de la Mercè. T'han cregut avui els caps de colla de les tres colles que hi havia a Barcelona?
16: Sí, bueno, jo crec que en realitat l'esforç, la feina, la posen els organitzadors de la diada, no? L'ICUPI i els castells de Barcelona, s'elabora el protocol i les colles tenen que la plaça té un protocol i que s'ha de complir. En general, molt bé tot.
14: Cada any es veuen en aquestes diades possibles defectes o coses a millorar del protocol. Funciona bé aquest protocol? El veus que es va consolidant? Cal millorar, sí, poder alguna cosa?
16: Sí, a veure, s'han de millorar. Bueno, ja sabem que la plaça Sant Jaume és una plaça molt difícil per accedir-hi als castellers amb el pilar caminant, i aquest any no ha sigut una excepció. Ha sigut complicat que les colles poguessin entrar. Mm-hmm. I, evidentment, tot és millorable, però jo crec que podem estar tots satisfets, no?, pel nivell de castells que s'ha vist, per la durada de l'actuació i perquè el públic realment ha xalat molt.
14: Uh-huh. El Cugat Comas, on va xalar enguany, és a Santa Tecla, Tarragona, i el que el va flipar més és la velocitat dels operaris desmuntant l'escenari de la plaça de la Font abans de l'actuació castellera. Rècord Guinness, eh?
15: Ho trobo espectacular, més que res perquè en altres contrades et diuen que els escenaris s'han de desmuntar d'un dia per l'altre i que no caiguin cap de setmana gairebé, no? Perquè la brigada ves a saber. Realment, a Tarragona fan moltes coses bé, segurament també en fan altres de millorables, i a l'hora d'establir puntualitats i protocols són dels exemples a seguir. Per tant, si de tant en tant, els de Tarragona també, com amb altres localitats, sovint ja s'ho diuen ells mateixos, que ho fan bé, però si de tant en tant els diem des de fora i així, doncs, els hi costa més passar per la porta, doncs millor que millor.
14: Va, que tu ja esperes les santes de l'any que ve, home. Companys, avui altres rondes ha estat a la plaça del castell de Torredembarra, l'escenari de la primera diada de la 30a edició del concurs a castells.
13: Cerdanyola, l'enxaneta que llença el primer peu, el segon peu, 2-7, carregat pels castellers de Cerdanyola, i atenció perquè es complica, sobretot a terços, defensen els segons, la sortida de l'enxaneta, Atenció, els castellers de Cerdanyola, l'enxaneta que ja toca la pinya, la sortida de l'aixecadora. A veure, els castellers de Cerdanyola s'estira a terços, treballen els segons. Ara la sortida dels dosos a punt dels castellers de Cerdanyola de treure els dosos, s'estira a terços. Atenció, perquè el poden descarregar per primer cop aquesta temporada. Començaran liderant el concurs els castellers de Cerdanyola, que treuen el pit de quarts i el tenen. 2-7 descarregat pels castellers de Cerdanyola. L'han hagut de treballar carros i carretes, però de moment ja tenim un dels millors castells d'aquesta sessió de Torredembarra. Els castellers de Figueres, ara l'entrada a l'enxaneta, s'encavalca. 2-7 carregat de la colla castellera de Figueres. La sortida de l'enxaneta ha de ser plàcida, sobretot important. Com treballen els terços, com treballen els segons. L'enxaneta que ja toca la pinya, surt també l'aixecador. Ara és el moment que surtin els dosos. A punt els castellers de Figueres de poder descarregar per primer cop aquesta temporada. El 2-7, sortida curosa dels dosos. Els segons i els terços treballant, la sortida dels dosos que ja toquen a la pinya. Ara surten els components del pis de quarts. 2-7 descarregat de la colla castellera de Figueres, el primer de la temporada. Ara mateix, canvi de lideratge en el concurs de Torredembarra. Els de l'Alt Empordà, que es col·loquen en primera posició després de descarregar aquest 2-7.
14: Els castellers d'Esparreguera són els guanyadors de la primera sessió del 30è concurs de castells. El podi l'han completat la colla castellera de Figueres i els castellers de Cerdanyola, amb aquestes dues torres de set que ara cantava el David Prats. Aquest matí, a la plaça del castell de Torredembarra, hem vist una molt bona actuació de les 12 colles que hi han participat, pràcticament totes a un nivell i preparació a destacar, com també cal destacar la bona feina de l'organització del concurs. 12 colles, David, que han ofert un bon espectacle.
13: Una dada, les tres primeres rondes, tots els castells que hi hem vist han estat de la gamma alta o mitja alta. De 7 de les 36 construccions que s'hi han provat, en aquestes tres primeres rondes només hi ha hagut un 5-7 carregat i un 3-7 amb l'agulla que ha acabat en intent, és a dir, dues caigudes. A les dues rondes finals, dos intents desmuntats i 7 castells descarregats. A Torredembarra també hi hem vist dues torres de 7 descarregades, 9 5-7 descarregats i només un de carregat. Una estadística que, com dèiem, ha demostrat el bon nivell de les 12 colles participants, que a més han acabat la diada en només 2 hores i 3 quarts.
14: Ens fixarem especialment en les tres colles del podi. Comencem pels guanyadors, els castellers d'Esparreguera,
13: que han descarregat el 5-7, el 3-7 aixecat per sota, el 7-7 i a la cinquena ronda, veient-se amb possibilitats d'endur-se el concurs, han intentat i descarregat el 5-7 amb l'agulla. Joel Segura n'és el cap de colla.
1: Felicitar les colles per tota la seva actuació d'avui, perquè no només nosaltres hem fet una molt bona actuació, sinó que crec que de les 12 colles podem sortir molt contents de l'actuació que ha fet cada colla. Crec que cada colla, ara podem tirar un tir lliure, però amb un triple, però crec que cada colla ha pogut estrenar algun castell avui, i això crec que és molt important, perquè, com bé dèieu, sempre ens fixem molt amb les colles grans, ens fixem molt amb els games extres, però crec que aquests petits castells, aquests petits que per nosaltres són grandiosos, crec que fan, de veritat, que el món casteller segueixi viu com sempre i que hi hagi colles castelleres a tot arreu de Catalunya, inclús internacionals.
13: La segona posició a Torredembarra ha estat per la colla castellera de Figueres, guanyadora d'aquesta jornada al certamen el 2018. Els empordanesos només han fet servir 3 rondes i han completat el 5-7, la torre de 7 i el 7-7. Jaume Veí, cap de colla dels figuerencs.
17: Nosaltres amb la colla no hem vingut amb la intenció ni de guanyar. O sigui, la nostra intenció era portar tots els castells que hem estat assajant a serregassats, i descarregar-ho tot.
13: I completen el podi els castellers de Cerdanyola amb la torre de 7, el 4-7 amb l'agulla i el 3-7. Els vallesans han caigut a la tercera ronda amb el 3-7 amb l'agulla, que han deixat en intent, i a la quarta ronda han completat el 3-7. El seu cap de colla és Juarele Velilla.
18: Tinc una banda d'animals que em segueixen, que jo encara no sé per què em segueixen, però bueno, s'ho creuen. I poc més, vull dir, animar tothom a continuar. Us puc dir, ojalà d'aquí a 2 anys ens trobem tots dissabte
14: Aquest podi hauria pogut canviar de dalt baix a la cinquena ronda perquè els castellers de Sarrià en quarta posició i han provat un 4 de 8 que, si l'haguessin completat, els hauria donat la victòria. Finalment, en trandosos no hi han vist garanties i l'han desmuntat. Sarrià, però, ha mantingut la quarta posició.
4: Compartida amb els castellers de Badalona i els de l'esquerra de l'Eixample amb el 5 de 7, el 7 de 7 i el 3 de 7 amb l'Agulla. A continuació s'han classificat els castellers de Berga i els de Caldes de Montbui amb el 5 de 7 com a millor castell. Els segueixen els castellers de Mollet i el Xiquet de Cambrils, també amb el 5 de 7, i tanquen la classificació els castellers del Poble Sec, que només han carregat el 5 de 7.
14: Bé, a Cugat, què us ha semblat el podi ocupat per aquestes tres colles que han fet, ara repassàvem els resultats, castells a la gamma alta de 7, 3 per sota, 2 torres o dosos de 7, Déu-n'hi-do.
15: A mi, d'entrada, felicitats, jo diria, a totes les colles, perquè crec que el baix nombre de caigudes i el nivell... És a dir, a vegades, jo no l'he pogut gaudir mai en directe, perquè sempre m'enganxa amb altres afers aquesta jornada, però alguna vegada que se l'ha volgut com decantar, o jo crec que és una jornada del concurs amb tots els ets i uts, i fins i tot en el nivell que li pertoca, li veiem cosetes en la composició d'aquest podi que poden ser extrapolables. Per exemple, No guanya qui fa el millor castell, sinó qui sap concursar millor, qui sap enllaçar i aprofitar les rondes per maximitzar els punts segons està estipulat. Per altra banda, l'estona que ho he pogut veure per la televisió, hi ha aquest bon ambient, o aquest bonisme, per dir-ho així, que també el veiem el dissabte i que a mi personalment m'agrada molt. I és això, si el món casteller... que hem anat parlant molt del bon moment del món casteller, però sempre ho focalitzem, perquè és normal que s'enduïn els titulars i les nostres atencions, sempre ho focalitzem en les grans colles. Les grans colles és la onada que va guanyant terra, però veiem que hi ha una mar de fons a darrere que realment fa que tot el món casteller estigui empenyent i estigui progressant.
16: Sí, i a més la quantitat de gent que mobilitzen aquestes colles pel concurs, no? Perquè s'han vist molt 5 de 7, molt 7 de 7, que és un castell que requereix realment bastanta pinya i molt de tronc.
14: Hi ha hagut col·laboració entre colles, però vaja, no veies cap colla que anés amb dues o tres mans només. Vull dir que eren col·laboració per reforçar la seguretat dels castells.
16: Doncs això és un símptoma de que la musculatura d'aquestes colles està forta, està tonificada, perquè l'han hagut d'assajar, o sigui... Els locals d'assaig tenen suficients castellers per poder assajar un 7 de 7.
14: Escoltàvem em sembla que era el Jaume Bahí, el cap de colla de Figueres, que deia, nosaltres veníem a fer els nostres castells, tampoc no teníem res més, no veníem a guanyar, hem quedat segons i la cosa ha anat així. Però el cert també és que hi ha hagut, no sé si hi ha estratègia, però una certa estratègia, perquè a la cinquena ronda hem vist el 5 de 7 amb l'Agulla d'Esparreguera, que a la quarta ronda no ha actuat, i hem vist també la jove els castellers de Sarrià, que tampoc no han actuat a la quarta ronda, però a la cinquena han provat el 4 de 8. Vaja, dues colles que tenien la intenció d'exprèmer al màxim per poder guanyar.
16: Sí, això d'una banda, segurament, que hi ha colles que els hi motiva més el tema de concursar i de veure la possibilitat de guanyar, però també penso que potser són aquests castells que els tenen molt ben assajats, però que no les tenen totes i han prioritzat fer l'actuació que tenien planificada i després anar a buscar, un cop ja tenien la feina feta, aquell castell que el tenen molt ben assajat, però que encara potser no li tenen tota la confiança, no? I en el cas d'Esparreguera els ha sortit fantàsticament bé. I en el cas de Sarrià, doncs, una molt bona prova, no han caigut, doncs, també els hi servirà segurament.
15: I a part entenc que el bon ritme que ha acumulat tot el concurs propicia que poder renunciar a la quarta i la cinquena ronda, no. Si fem la norma la regla de tres amb el que normalment passa en la jornada grossa de diumenge que ve, pot implicar allò, renunciar a actuar a dos quarts de tres per intentar-ho a un quart de quatre, tocant de les quatre. És a dir, entenc que, com que tot ha anat bé i tot anava fluid, doncs mira, si han trobat l'estratègia i han pogut plantejar intents que a part s'han vist que no eren cap barrabassada en cap cas, doncs millor que millor, i si avui no ha estat, en el cas, per exemple, del 4 de 8 de Sarrià, segur que és un pas perquè ho sigui la propera vegada.
14: I és cert que enguany veiem les colles de davant de tot, moltes colles de les que lideren el panorama casteller, el G4, el G5, dieu-li com vulgueu, a un gran nivell aquesta temporada, però també veiem castells ben fets, i això demostra que una diada àgil amb castells ben fets, encara que siguin de 7, 7 i mig o 7 i 3 quarts, és una diada que val la pena veure-la.
16: Sí, sí, completament d'acord. Sobretot l'execució dels castells, no? El com les colles afinen els castells a l'assaig, poder veure això a plaça, els que ens agraden els castells, ho gaudim molt.
2: Segona ronda.
14: Abans ho comentàvem, els Minyons de Terrassa han pogut finalment ampliar el seu ventall de castells de gamma extra. Avui a la Diada Històrica de la Mercè han estrenat el 5 de 9 i el Pilar de 8. Els castellers de Barcelona també han revalidat els 9 pisos a només una setmana de participar al concurs, amb el 3 de 9

0: Els Malves han afegit el 5 i el Pilar, aquest només carregat, a la Torre del Nou, que ja havien estrenat per la seva festa major el primer diumenge de juliol i que ara han completat per quarta vegada.
1: Avui a la plaça de Sant Jaume de Barcelona han completat el 5 de 9, a la segona ronda el 2 de 9, a la tercera el 4 de 9 i han acabat amb el Pilar de 8. Brubosom, cap de colla dels de la camisa malva, valora els 3 games extres executats a la plaça de Sant Jaume.
2: La veritat és que molt content, sobretot per els castells que hem fet, el 5 de 9, el 2 de 9, el 4 de 9, aquest pilar de 8 que ens ha quedat carregat. Espineta fa una mica de mal, però a la vegada és feina per fer aviat, però al final el més important per mi és l'energia, les ganes de castells que veig a la colla, la il·lusió d'anar, de disfrutar d'anar al màxim, i per tant molt content, perquè si tenim aquesta energia farem el que voldrem.
3: Ara encarem un octubre amb 3 grans actuacions, Santa Teresa, Sants i Girona. Com les encares, aquestes 3 actuacions?
2: Doncs de moment anar al Vendrell, intentar repetir aquesta actuació i acabar-la, i anar amb aquestes ganes de poder descarregar aquest pilar de 8.
1: La colla jove s'ha plantejat una actuació encarada al concurs, 3 de 9, 4 de 9, 2 de 8 i pilar de 8. Els Diables Vermells podrien provar diumenge que ve a Tarragona el 3, el 4 i el 2 d'esforrats, o també el 2 de 9 sense manilles. Francesc Inglés, cap de colla dels del carrer d'en Gassó, explica que no hi han pogut fer el 2 de 9.
4: Anàvem darrere del 2 de 9 en forro manilles. Anàvem darrere del 2 de 9 en forro manilles i per circumstàncies X, una mica estrella castelleres, no ens ha permès tirar-lo. Llavors, doncs, hem optat per el 2 de 8 en forro i aquest pilar que us ha doncs, servit per tancar una actuació correcta, una bona actuació.
1: I els anfitrions, els castellers de Barcelona, s'han apuntat a la primera ronda el 5 de 8, a la segona ronda han carregat per primer cop en guany el 3 de 9, han continuat amb la torre de 8 i per acabar han fet el pilar de 6. La colla el dona per descarregat, tot i que la posició de les mans de l'enxaneta, que s'ha recolzat al cas de l'aixecador, ha generat dubtes. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
5: Estem contents, al final hem pogut gairebé assolir tots els objectius que ens marcàvem. Una pena el 3 de 9 perquè ha pujat molt maco, hi ha hagut una... Bueno, la descarregada ens ha sorprès una mica, però una cosa, no, res que em preocupi. Jo crec que ha demostrat ara sí la feina de l'assaig.
6: Aguantem per la feina, ja.
7: 3 rondes, 20 anys de castells, a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
8: Joan Beumala.
9: Benvinguts a la dimensió castellera. Benvinguts al 3 rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Informació per a tot el país.
8: Xavier Brotons.
10: La colla de la camisa rosada ha plantat molts castells en les 3 actuacions que ha fet en terres basques, entre els quals cal destacar un 3 de 8.
8: 3 rondes, 20 anys de castells, a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info.
0: La Diada Barcelonina de la Mercè ha estat l'actuació convencional més destacada del cap de setmana, però hi ha hagut més castells a les places del país que no han passat desapercebuts pel 3 rondes. Per exemple, fa poca estona s'ha acabat l'actuació a la Festa Major de Cervera amb la participació dels castellers de Sabadell.
1: Els Saballuts han completat el 4 de 8, el 3 de 8 i el 7 de 7 i els Marginers de Guissona el 3 de 7 amb l'Agulla com a millor castell.
0: Aquest migdia els castellers de Vilafranca han fet l'última actuació abans del concurs.
1: Els penedesencs han completat el 4 de 9, el 3 de 9, el 9 de 8 i el Pilar de 8, objectius que amb un pis més portaran diumenge a l'ETAP. Al final de la diada han assajat el 4 de 10 fins a setens i el 9 de 9 fins a quins. Per la seva banda, els Segals d'Osona han firmat la clàssica d'avui.
0: La Diada de Sant Miquel a Lleida ha plegat 3 colles a la plaça de la Paèria.
1: Recollim el 7 de 8, el 5 de 8 i el 3 de 8 dels capgrossos de Mataró, la Torre de 8, el 7 de 8 i el 3 de 8 carregat dels castellers de Lleida i el 3 de 8, el 4 de 8, un intent desmuntat de Torre de 7 i el 5 de 7 dels nens al Vendrell.
0: A Santpedor han coincidit 2 colles que seran a la sessió de dissabte del concurs.
1: Destaquem els 2 bàsics de 7 dels Xicots de Vilafranca, el 5 de 7 dels Cillallongues de Manresa i el 4 de 7 dels castellers de Santpedor.
0: I ahir dissabte aquests són els resultats més destacats.
1: A Calella, els Minyons de Terrassa van fer el 5 de 8, el 3 de 9 i el 2 de 8 i la colla castellera de l'Almaresma i la Selva Marítima el 4 de 7 amb l'Agulla com a millor castell i els castellers de Cornellà el 3 de 7 amb l'Agulla com a millor castell. A Sant Julià de Ramis, 4 de 8, 3 de 8 i 7 de 7 dels Marrecs de Sal i 3 de 7 dels Esperxats de l'Estany com a millor castell. Al Prat de Llobregat ens fem ressò de la Torre de 7, el 4 de 8 i el 5 de 7 dels castellers de Castelldefels, el 4 de 7 amb l'Agulla dels castellers de Terrassa i el 4 de 7 encarregat dels castellers del Prat. A Sitges, 4 de 8 i Torre de 7 dels castellers de Sant Cugat i dels xicots de Vilafranca, 3 de 7 aixecat per sota de la jove de Sitges i els dos bàsics de 7 dels nois de la Torre com a castells més destacats. I finalment a Cardedeu hi va haver el 4 de 8, el 3 de 8, el 5 de 7 i el 7 de 7 dels xics de Granollers, el 3 de 7 amb l'agulla dels Tirallongues de Manresa i estructures de 6 dels castellers del Baix Montseny.
6: Aguanta'm bé, per la feina, ja!
1: L'entrada de l'Enxaneta ara llança el primer peu i el segon peu i els castellers de Sant Pere i Sant Pau carreguen.

0: patrona el dia de Santa Tecla des del 2019, que no passava.
1: Era el 2 de 8 que van descarregar dimecres els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que, com us deien, feia 7 anys que no aconseguien. Els tarragonins de la camisa verda van firmar la millor actuació del seu historial.
2: Amb el 5 de 8, el 2 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el Pilar de 6. La gamma extra, com s'havia previst, va anar a càrrec de la jove de Tarragona, amb el 5 de 9, que va completar la primera ronda. També va fer els dos bàsics de 9 i el Pilar de 7. Els xiquets de Tarragona van sortir de plaça amb dos castells, el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat. Després de la caiguda del 3, van fer un intent desmuntat de 7 de 8 i van renunciar a tornar-hi. I hi ha diada accidentada dels xiquets del Serrallo amb dues caigudes, 3 de 8 carregat i 2 de 8 carregat. Sí que van completar el 4 de 8. Escoltem els caps de colla de totes quatre agrupacions per aquest ordre: David Lobo, de Sant Pere i Sant Pau, Gina Fort, de la Jove, Roger Budesca, dels xiquets, i Josep Maria Gaia, del Serrallo.
3: Crec que diu molt de com assagem a casa, de quines han estat les aspiracions, aquest afany o aquesta campanya de treballar la gamma de 8 i mig, moure'ns dintre d'una gamma composta com és els castells de 8 i mig, crec que ho havíem de desenvolupar i arribar fins al final.
4: Avui creiem que havíem de fer alguna passa endarrere, que tot i així, portar el 5 de 9 ja ho haguéssim firmat fa anys, que fos com el castell en quan no estem en les millors condicions, i hem portat el 5 de 9, després del 3 i el 4 de 9 també ens anava bé per rodar, pel que diem, de mirar de cara al concurs.
5: Agrada el setó? Tampoc, vull dir, fa un any no fèiem ni un castell de nou i enguany en portem el setembre 6, vull dir, és fantàstic. Evidentment, vam venir d'un dimensi de festes molt xulo i avui, doncs, aquest és el nou carregat, doncs, ha fet que tinguéssim baixes.
6: Llàstima, perquè portàvem molt treballat, vam estudiar molt el vídeo de la caiguda del 2 de 11 de setembre. Les dues que ens venien d'entrada i sortida de cotxador les teníem molt treballades i això, ens han vingut desemparat, doncs ha vingut una altra nova. És un castell nou per nosaltres.
1: I a l'endemà, dijous, només els xiquets de Tarragona es van quedar a les portes de completar la totalitat del recorregut de la baixada del Pilar caminant.
7: Aguanteu aquí la mida més forta!
1: I a la mateixa hora que Tarragona, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, Diada de la Mercè, amb les 8 colles de la capital.
2: Els castellers de Sants van sortir amb la millor actuació de plaça, amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. Els castellers de Barcelona es van anotar el 5 de 8 com a millor castell. Els castellers de la Vila de Gràcia també van completar el primer 5 de 8 de l'any. La Jove de Barcelona va descarregar el primer 9 de 7 de l'any. Sagrada Família, Poble Sec, Esquerra de l'Eixample i Sarrià van signar el 5 de 7 com a millor castell.
1: Ha estat una setmana intensa de castells, amb aquestes actuacions entre setmana. Bé, en primer lloc, el Pilar de 6 d'avui dels castellers de Barcelona, què diries, és descarregat amb correcció, és intent desmuntat?
8: La veritat és que penso que a mi no em pertoca dir-ho, això per començar. El que sí que passa, i és evident, un Pilar que no cau, no? Que se sent l'aleta, i que de fet es veu una aleta, és normal que la colla automàticament l'ha celebrat. Uh-huh. I això és normal i és natural. Ells han sentit que es descarregava el Pilar de 6 i l'han celebrat, perquè de fet feia doncs vora 10 anys que no el feien o una cosa així, bastant de temps, i l'han celebrat amb molta alegria. Després ells mateixos han dit, podem de revisar els vídeos, però clar, en el moment la colla ho ha celebrat. Uh-huh. I s'ha d'entendre i s'entén perfectament. Si es tornen a mirar els vídeos i decideixen una altra cosa, doncs també estarà bé, però al final la decisió és seva.
1: Nosaltres, esclar, veient el vídeo una o dues vegades, fotografies, és molt més fàcil, és com lo del VAR, no? Que ningú no sé... Bueno, al VAR de vegades els àrbitres també s'equivoquen veient les repeticions, sí. Però el David i jo hem fet una consulta amb una persona amb una certa autoritat, el president del jurat del concurs, el Pere Ferrando. Què t'ha respost, David?
2: Sí, aquesta tarda hi hem pogut parlar, ens diu que claríssim que és intent desmuntar, la normativa és explícita en aquest sentit. L'enxaneta s'ha de deixar anar de mans, les dues mans alhora. Si no ho fa, l'aleta és bo en penalització.
1: En qualsevol cas, aquest hauria estat el veredicte segurament al concurs de castells. Fora del concurs de castells, doncs sabem que de vegades les coses funcionen d'una altra manera. Cugat, pas endavant dels Minyons amb el primer 5 de 9 de la temporada i el primer Pilar de 8 carregat. Com els has vist? O què t'han semblat?
9: Doncs me'n recordo l'últim dia que veníem aquí que dèiem que els Minyons van com a un compàs diferent, no? Mm-hmm.
1: Van amb... Allò, parlaven fan... com d'un conformisme de ser la cinquena colla.
9: Sí, no? I amb el seu calendari que s'esvera quan els altres més aviat

0: s'esllangueixen, i si això és l'inici de la tardor malva, doncs pinta bé les coses, no? No fa pas tant, tots ens regalimàvem d'elogis sobre una diada de quatre castells de gamma extra, quan tres de les colles que compareixien al Callao, les quatre de Sant Fèlix ho aconseguien, doncs els Minyons se situen a un sol castell de poder-ho completar, més descarregar el Pilar. Per tant, van per un camí perquè se les compti, que es compti amb la colla, si no sé si algú ha deixat de comptar amb els Minyons, no? Però quan parlem del frontal, de la pole position del món casteller, dels primers llocs de la graella de sortida, qui no compti amb els Minyons no s'està devent a la realitat del món casteller, perquè a la seva manera, i quan, dient-ho amicalment, però quan els hi rota, bé que hi són i bé que ens ho demostren, no?
1: Bé.
2: Sí, a més avui a plaça hem vist castells molt ben treballats. Em refereixo a castells que s'han hagut de treballar i els han sabut treballar. Això vol dir que tenen marge, que no els porten a plaça al límit, sinó que tenen aquella veterania i que tenen la capacitat de defensar aquests castellassos. I això és un valor que de vegades no comptem, no? Només cantem el carregat, el descarregat, però veure la capacitat d'una colla amb aquesta veterania de defensar un 5 de 9 que s'enreda o un 2 de 9 que se'n va massa cap a una rengla, etc. Saber defensar i saber descarregar-ho és com més... Aquí veus els Minyons, no? Aquests Minyons dels Castells de Déu i d'això, del top 3 o 4 o 5 o com li vulguem dir.
0: I a part parlo de memòria, però crec que els Minyons els últims anys em dona la percepció que el 5 de 9 és un castell que els hi costava, o sigui, que costava entrar, és allò que havien d'anar a buscar l'encaix i sovint els hi grinyolava d'entrada. Per tant, que el primer que porten a plaça el descarreguin i el descarreguin com l'ha fet està molt bé. Crec que els Minyons sempre han tingut aquest esperit brètol i ho segueixen sent, però jo me'n recordo de la meva àvia Juliana, que quan jo també era una mica més brètol, quan sortia de nit em deia tingues enteniment. Tingues enteniment. Doncs jo crec que els Minyons estan tenint enteniment i estan sabent jugar molt bé les seves peces i l'índex d'efectivitat dels castells i com van progressant i van consolidant parla molt a favor seu.
1: Ara tindran properament tot un seguit de grans diades per ells i que podran demostrar aquesta evolució a final de temporada. Aviam fins on arriben el dia de la colla. Avui hem fet el 4 de 9. Això té cap significat? Per comptes del 3, per exemple, no ho sé.
2: Bueno, a més, amb ells històricament, el 4-9, de fet, algú feia broma i deia que era el drama extra, perquè els hi costava. Hi havia temporades que amb el 4 se'ls havia travessat una mica. I l'han treballat, també. O sigui, ha sigut un 4 treballadet, sense cap ensurt, però sí, un castell treballadet. No sé si és que s'hi apunten més cap a una banda, cap a l'altra. Jo considero que els Minyons, el seu castell, o com jo els recordo, és amb el 3 de 10, per mi. És el seu castell que sempre esperem a cada temporada que el podran fer.
1: Cugat, res més?
0: No, que a mi, en tot cas, defugir la comoditat de tancar amb el 3 totes les colles que ens surt més bé el 3 que el 4 històricament i arrodonir una diada com aquesta amb el 4 crec que diu molt a favor de la colla, o sigui que enveja per com estan els Minyons.
1: Escolteu, ara, abans de fer la prèvia de les dues sessions del concurs del cap de setmana que ve, us convidem a escoltar aquest reportatge que ens ha preparat la nostra companya de la delegació de Catalunya Ràdio Tarragona, la Clara Chavarría Domingo. Com sabeu, el concurs de castells es remunta al 1932, però aquella primera edició té un precedent de caràcter anecdòtic. Es tracta del que es va batejar com a concurs regional de Xiquets de Valls, que va tenir lloc a Barcelona el 1902, 30 anys abans.
3: La trobada entre la Colla Vella i la Nova de Valls es va celebrar el 24 de setembre del 1902 per les festes de la Mercè al Parc de la Ciutadella, en el marc d'un festival esportiu organitzat per la Federació Espanyola de Gimnàstica. Però a què respon que aquesta actuació es fes en aquest context tan peculiar? Ens ho explica Xavier Brotons, estudiós del món casteller.
4: L'Ajuntament de Barcelona estava governat per la Lliga Regionalista de Francesc Cambó. Hem de tenir en compte que estem als inicis del catalanisme polític. Tenia la idea de convertir la Festa Major de Barcelona, capital de Catalunya, en una mena com de festa major de Catalunya. Llavors es va assessorar i va decidir doncs, a portar a Barcelona tots els elements que va poder del seguici popular. I, evidentment, hi havia els Xiquets de Valls.
3: Segons Bordons, aquesta competició entre les dues úniques colles que existien en aquell moment podia ser un primer concurs de castells perquè va tenir un reglament, una puntuació i una classificació. Tot i així, l'investigador relativitza la rellevància d'aquest esdeveniment.
4: Es pot considerar com una mena d'exotisme, no? Perquè és com un bolet que apareix allà a principis del segle XX, en ple període de la decadència castellera i, per tant, no deixa de ser una mica sorprenent.
3: El concurs el va guanyar la Colla Vella.
4: El reglament manava que les dues colles havien de fer, en un temps de com a molt 30 minuts, de mitja hora, havien de fer quatre castells i un pilar. La Colla Vella dels Xiquets de Valls va guanyar i va tenir un premi de 150 pessetes de l'època.
3: D'aquesta cita castellera també se'n deriva una altra curiositat. Una historiadora, Maria Lluïsa Gené, sosté que aquell 24 de setembre va ser la primera vegada que Pablo Ruiz Picasso va veure castells en directe. D'aquell dia n'haurien sortit uns esbossos de castellers que haurien inspirat el seu quadre Les Senyoretes d'Avinyó.
5: Tercera ronda.
1: I d'aquí 8 dies, a aquesta hora, també estarem parlant del concurs. Farà poc més de 4 o 5 hores que s'haurà acabat la gran final de diumenge i la festa regnarà especialment al local de la colla guanyadora. Però què s'hi plantegen les 4 colles aspirants al podi final i la resta de 12 colles que diumenge actuaran a la Tàrraco Arena? Ara us ho expliquem.
6: Comencem per l'ordre establert, el rànquing estrella del concurs, que ha situat en primer lloc els castellers de Vilafranca. Castells de 10 i alguna cosa més. Àngel Grau n'és el cap de colla.
7: Al final són aquests dos castells de 10 que ja portàvem per Sant Fèlix, que ha de ser la base de l'actuació, i a partir d'aquí doncs, estem treballant el 9 de 9, tenim aquest pilar de 9 que també va entrar dintre les quinyeles, el 4 de 9 anem tocant cosetes, i per sota tota aquesta gamma de castells, que en cas que aquests castells hagin malament, 3 de 9 amb agulla, 4 de 9 amb agulla.
8: Quin concurs preveus o què t'imagines a plaça?
7: Bueno, clar, jo penso una miqueta amb nosaltres que a la primera ronda, en principi, si no canvien les coses, faríem aquest 3 de 10, que hem descarregat 4 cops, i a partir d'aquí els castells que portem, el 9 de 9 no l'hem intentat aquest any, el 4 de 10 es va quedar encarregat amb Sant Fèlix, sí que hi ha aquest pilar de 9, però que és molt difícil. Llavors, a veure amb com ens va, sobretot a la segona ronda, que has de ser capaços de descarregar aquest 4 de 10. I vist també la Colla Vella, no?, que també aquest 4 de 10 el tenen allà, vull dir que clar, que les dues primeres rondes ja les veig molt clares de les dues colles i s'han de superar. I doncs a partir d'aquí, tot el que vingui, doncs ja ho veurem.
1: La Colla Vella dels Xiquets de Valls es presentarà a l'etapa amb la intenció de continuar passejant el 4 de 9 net i descarregar el 4 de 10.
6: Avui han assajat el 3 de 9 net fins a aixecador i el 2 de 9 sense manilles fins a dosos, dues construccions que poden tenir accés. Tot i admetre trobar-se una mica lluny del nivell dels castellers de Vilafranca, el cap de colla dels Rosats, Manel Urbano, assegura que aniran a totes al concurs.
9: En aquest cas me'n recordo molt aquelles frases del Cruyff, no?, de l'entorn. No? És veritat que l'entorn d'un casteller no ens dona com a guanyadors o no ens dona com a possibilitats de guanyar el concurs, i de veritat és que segurament amb números en mà doncs és així, no? Amb els castells fets fins ara, doncs hi ha una que té dos castells descarregats i que nosaltres no, i nosaltres tenim un que tenim el 4 de 10 amb empat, però bueno, aquest dia s'han de fer els castells, s'han de fer tots i compten moltes altres coses, i crec que la moral i les ganes de guanyar i la il·lusió, doncs amb això no ens ha de guanyar ningú, i crec que hi hem d'anar amb tots els números d'això.
1: La colla joves Xiquets de Valls es planteja el 4 de 9 net i el 2 de 8 net, que enguany només ha carregat. El cap de colla, Francesc Inglés, també parla d'altres cartes amagades, com el 2 de 9 sense manilles o el 3 de 9 net.
10: Són les que tothom s'imagina. Llavors hi ha una carta que ja l'han fet aquest any, ja l'han utilitzat aquest any, que necessites tornar-t'hi a aferrar i fotre tota la barretina, perquè són castells ja molt grossos de sortir de les 10 del matí, i les altres, doncs, ja ho dius tu, les que la gent s'imagina. És que sent honestos, doncs hi ha altres colles amb més ventall i que aquest any ja l'han ensenyat, no? Llavors, bé, és el que dic, vull dir, altres colles amb algú més de ventall, però al final guanyaran... La mà se l'emportarà aquí i les tres cartes guanyadores que estiguin damunt de la taula.
6: La colla jove Xiquets de Tarragona haurà d'escollir entre el 2 de 9, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i el 3 de 10. A més, la cap de colla, Gina Fort, anuncia obertament després de Santa Tecla que buscaran el 4 de 10.
11: Aquest 3 i aquest 4 estan enfocats a poder treballar el 3 i el 4 de 10. Ja anava encarat el 4 d'avui?
12: Sí, ara tenim tota una setmana a qual hem de ser moltíssima gent al local per poder fer proves reals, que ja n'hem tocat alguna i, per tant, veiem que això és possible i que hi podem anar. Acaba de quadrar petits detalls d'aquests castells, per tant, de poder anar al concurs amb totes les garanties.
11: Concurs que teniu el 5 de 9, teniu el 2, teniu el Pilar, teniu el 4 amb l'agulla, el 3 de 10, el 4 de 10, algun castell més?
12: O... No, crec que amb tot això ens hem de centrar bé en quins són els objectius reals i amb què volem anar.
6: Els castellers de Sants estan treballant la Torre de Nou, castell que no completen des del 2018. Tot i això, el cap de colla, Pau Camprovín, encara no té decidit si el provarà el concurs.
13: Sobretot és anar a repetir la tripleta màgica i veurem. Hem fet molt bones proves de 2 de 9, però és un castell que les condicions del concurs no sabem si són exactament les millors per tornar-hi després de 8 anys sense fer-lo.
6: Al concurs d'enguany no hi ha la previsió de gamma extra dels capgrossos de Mataró. El cap de colla, Àlex Dorda, anuncia la tripleta màgica.
14: Sí que els mínims a concurs, que crec que el mínim hauria de ser el 4 de 9 i aquest 5 de 8 que ja vam fer per les Santes i repetir, però crec que no ens hem d'obsessionar amb el 3 de 9. Evidentment, l'objectiu és la tripleta màgica. Crec que és el que hem d'anar a buscar.
6: Els moixiganguers d'Igualada no amaguen la possibilitat d'ensenyar la Torre de Nou per primera vegada en el seu historial. La cap de colla, Mireia Prat, parla sobre com van les proves.
15: Treballant la Torre de Nou amb forra i manilles, que això pues, no és cap secret, que ho estem treballant i amb ganes per posar manilles, per posar-hi quins i anar investigant aquest castell.
6: Tot i la caiguda del 3 de 9 de Santa Tecla, els Xiquets de Tarragona pretenen oferir un bon paper a l'etap. De moment, el cap de colla, Roger Budesca, ja té clar quin serà el castell d'obertura.
11: Previsions, tornar a fer la tripleta que vau fer el primer diumenge?
16: Bueno, l'únic que et puc dir és que entrem de 4 de 9.
11: Com poden entrar tots els castells?
16: Poden entrar tots. Tenim el 3, tenim el 4, el 7, tenim castells per tirar.
6: Els castellers de la Vila de Gràcia, sense descartar cap sorpresa d'última hora, perfilen un programa amb construccions a la gamma alta de 8. La cap de colla, Carla Piñera, confia tenir opcions de portar el 4 de 8 amb l'agulla, que enguany només han carregat.
17: Ara mateix el 4 de 8 amb el Pilar, després d'haver-lo carregat per última vegada de festa major, li estem donant una mica més d'oxigen per treballar-lo i polir bé els detalls. I de moment no està sobre el paper.
6: Els Xiquets de Reus treballen el 4 de 9, castell que mai han pogut descarregar en el seu historial. Ho explica la cap de colla, Marina Bertran.
18: Haver portat un castell de 9 abans del concurs ens permet centrar les energies en el nou objectiu, no?, que és poder descarregar per primera vegada aquesta tripleta màgica. I veurem si arribem. Estem treballant amb el 4 de 9, ens presenta alguns problemes, però hi tenim la banya posada.
6: Els castellers de Sant Pere i Sant Pau, en ple creixement després de Santa Tecla, no tanquen la porta a provar el 3 de 9 per primer cop en la seva història. Ho explica el cap de colla, David Lobo.
19: Crec que la dia del concurs anirà, evidentment, amb gran part dels castells que hem vist avui. Tenim el 5, tenim el 4 amb l'agulla, que són castells que conviden a realitzar-se un concurs de castells. El 2 haurem de valorar-ho, perquè al final acaba sent un castell on a nivell de puntuacions doncs no acaba de gaudir de l'estatus que convindria i segurament podrem treballar altres estructures. La voluntat, sí, és atacar el castell de nou.
6: Els castellers de Barcelona són la 13a colla classificada del rànquing estrella. La renúncia dels Minyons de Terrassa els permet ser a la gran final. El cap de colla, Gabriel Puig, aspira com a mínim descarregar el 3 de 9 que han deixat a mitges aquest migdia a la Mercè.
20: Descarregar el 3 de 9 és l'objectiu principal. Si les proves d'assaig hi són, no que tinc cap mena dubte. Veurem, hem fet proves bones de 4 de 9.
1: La jornada de diumenge del concurs de castells començarà a les 10 del matí. La podreu seguir en una edició especial del suplement de Catalunya Ràdio, conduïda per Roger Escapa. I dissabte, segona sessió amb 18 colles a plaça, les classificades al rànquing estrella entre la 13a i fins la 30a posició.
6: Comencem també per l'ordre que estableix la classificació. En primer lloc, els castellers de Sabadell. Aquestes són les previsions de la co-cap de colla, Rosa Martínez.
21: La veritat és que anem en concurs segur que amb el 7, que és marca de la casa. Després de la caiguda sí que hem hagut de fer alguns altres canvis a altres castells, que també ens ha condicionat una mica, sobretot que estàvem assajant cara al 5 de 8.
6: Els Marrecs de Salt són una de les colles favorites per fer-se amb el concurs de dissabte. El cap de colla Pau Caravaca es planteja un programa ambiciós.
0: 7 de 8, a la torre de 8 en folre i el 5 de 8. Aleshores, d'entrada, les nostres cartes de concurs són aquestes. Sí que és veritat que estarem treballant els dos bàsics de nou.
6: El màxim responsable tècnic dels Xics de Granollers, Arnal Morató, té en cartera un programa a falta dels últims assajos amb tres estructures de 8 pisos.
2: Apuntar-t'hi tres castells de 8 i dependrà molt del que passi durant la setmana d'assaig a l'aplegador per acabar de decidir quins d'aquests tres seran.
6: Els Segals d'Osona treballen dos castells de la gamma alta de 8. Els anuncia el 3 rondes al seu cap de colla, Sergi Rifà.
22: El 7 de 8, estem treballant el 2 de 8 en folre. Li falten potser algunes proves, però bueno, no el descartem.
6: El cocap de colla dels nens del Vendrell, Pere Rovira, anuncia pujar al nivell de 8 pisos.
23: L'objectiu, sobretot, és superar la millor actuació que hem fet fins ara, que és la clàssica de 8, i poder fer-hi 3 castells de 8.
6: Els castellers de Lleida, guanyadors de la sessió de dissabte del 2024, tenen en cartera el 7 de 8, la torre de 8 i el 4 de 8 amb l'agulla. Tot i això, el cap de colla, Marc Giné, no decidirà el programa fins després de l'últim assaig.
24: S'ha de veure, són castells molt grans, difícils per el nostre nivell de colla i, bueno, veurem. Fins a l'últim moment tampoc podem saber res, però, bueno.
6: Els castellers de Sant Cugat volen portar una actuació completa de 8 a l'etap, ho explica la cocap de colla Marina Pons.
25: Ens agradaria portar-hi el 4 de 8, que ja l'hem estat fent diverses vegades i el tenim molt a pamar. Ens agradaria tornar-hi a portar el 3, que el vam fer aquest any, però ens va caure festa major i l'estem treballant bé, està tornant a sortir els assajos, ja busquem que és bon moment. I el plat fort seria portar-hi el 7 de 8.
6: Els bordegassos de Vilanova es marquen l'objectiu de recuperar la torre de 8 castell que no fan des del 2017. El cap de colla Mario Marco parla de les proves.
26: Anirà per la tripleta, entenc que aquesta torre de 8, portem molta feina feta i avui s'ha vist també reflectida, sobretot tema del folre, treballar dret, molt sòlid, sense canvi de peus.
6: Els xiquets del Serrallo apostaran per la tripleta de 8. Fins i tot el cap de colla, Josep Maria Gaia, no descarta el 5 de 8.
27: En principi ja són aquests castells bàsics, a veure si hi ha l'altre castell que estem així mig provant, que estem parant d'una catedral. Però bueno, l'objectiu de moment és aconseguir una tripleta i anar a fer un gran concurs.
6: La clàssica de 8 és l'objectiu de la jove de Barcelona, ho explica el cap de colla, Marc Serra.
28: Treballarem per portar el màxim que puguem. Tal com havíem començat la temporada, ens esperàvem potser arribar millor ara aquest segon tram. Si podem repetir la clàssica, jo crec que podem estar molt contents.
6: La clàssica també entra en els plans dels xicots de Vilafranca. Mireia Maten és la cap de colla.
29: I la veritat és que la meva idea és tornar a fer la clàssica.
6: Els castellers de Castelldefels estan treballant per tenir a punt el 3 de 8. La cap de colla, Paula Trigueros, n'analitza l'evolució.
30: Bones mides, el portem assajant ja un temps.
6: El cap de colla de la jove de Sitges, Marc Quill, confirma que el 4 de 8 serà el castell més destacat.
31: L'objectiu del concurs, al final serà fer aquesta mateixa actuació de Santa Tecla, l'únic que el 4, en lloc de ser el 4 de 7, ser 4 de 8.
6: Els castellers d'Esplugues confien bastir un castell superior al 3 de 7 aixecat per sota. Sara González n'és la cap de colla.
32: Si podem portar alguna més que l'extra del 3 per sota, si podem assajar més a l'UAL.
6: El cap de colla dels castellers de Terrassa, Rafael Català, confirma que assagen 5 castells entre el 5 de 7 i el 4 de 8.
33: 5 de 7, 9 de 7, 3 de 7 aixecat per sota, 2 de 7 i 4 de 8. Entre aquests castells segurament serà la gamma que puguem portar a plaça dissabte que ve.
6: Els Cirellongues de Manresa apostaran per la clàssica de 8. El cap de colla Lluís Maioles parla dels progressos.
34: L'objectiu és acabar els assajos, poder-nos la plantejar. Estem treballant molt bé i l'objectiu és arribar al concurs i poder-nos plantejar la clàssica.
6: Els nois de la Torre es perfilen repetir la Diada de Santa Rosalia de Torredembarra del passat 6 de setembre. Ho explica la cocap de colla Aina Requesens.
35: Estem assajant tot el que hem fet aquesta última Diada de Santa Rosalia. Hem seguit treballant el 4 per millorar-lo una mica més.
6: I els castellers de la Sagrada Família, classificats en 31a posició del rànquing estrella, estaran treballant el 4 de 8. El cap de colla, Eduard Martín, el veu factible al concurs.
36: La nostra intenció per aquest seria que veiés plaça el més aviat possible.
1: Déu-n'hi-do, doncs, que infart de previsions, cadascú que es quedi amb les que li interessin més, perquè, esclar, memoritzar tota 12 colles de diumenge i 18 de dissabte. Escolteu, bé, a Cugat, ja heu sentit aquestes prèvies. Vosaltres, que també formeu part de l'entorno, que diu el Manel de la Colla Vella, teniu favorits pel podi de diumenge?
37: Bueno, jo crec que una cosa és el que diuen els números, no? L'eficiència que ha tingut cada colla durant aquesta temporada, però tots sabem que el concurs de vegades, bueno, pot donar sorpreses. o no, o tot el contrari, sorpreses positives o negatives. És a dir, tots donem per descomptat alguns castells, com per exemple el 4 de 9 sense folre de la Colla Vella i el 3 de 10 de Castells de Vilafranca, perquè ja l'han descarregat moltes vegades aquesta temporada i tal, però el concurs és un lloc que de vegades les coses es torcen, no? O sigui, si tot va segons ha anat la temporada, bueno, sembla que tot està una mica clar. Sobre la primera ronda, la segona ronda, sobre la dimensió desconeguda, no? I ara aquí...
1: Comença la guerra, que deia l'Àngel Grau.
37: Però de vegades la primera ronda també dona sorpreses, no? No sé. És un concurs, és per gaudir... Jo no aposta, no m'agrada apostar.
1: Però veus un podi obert, bé, diumenge que ve?
37: Sí, per què no? Per què no? És el que diem, eh? O sigui, si anant la primera ronda tot el que considerem lògic, no? Castellnet, 3 de 10 de Vilafranca, tot plegat, ja la segona ronda ja s'incerta, perquè de fet, si el castell de segona ronda per les dues colles que en principi opten a guanyar el concurs... 4
1: de 10.
37: És el 4 de 10, enguany no s'ha descarregat encara. Això d'una banda. I després tenim altres sorpreses, no? Com pues, la colla Joves, no? Que per el 2 de 8 que hem vist avui a plaça, això tenia pinta d'un folre d'un 2 de 9 sense manilles. Feia tot l'aspecte. No sabem, perquè d'aquesta dimensió desconeguda pues, hi ha moltes variables.
1: I també hi ha la Jove de Tarragona.
37: I hi ha la Jove de Tarragona, que s'hi aposta pels Castells de Déu. I...
1: Té un 4 de 9 molt maco.
37: Té un 4 de 9 molt maco, i el folre i les manilles els treballen superbé, molt bé el peu. Doncs, bueno, de fet, l'últim concurs van estar unes quantes rondes primers. Bueno, mai se sap. Jo el trobo molt obert en aquest sentit, que no sempre el que sembla més lògic és el que passa al concurs.
1: Què diu l'entorn del Maresme, Cugat?
3: Jo no sé si sóc entorn o contorn per lo que seria la volumetria, però en tot cas, a veure, anant a lo que és la pregunta, a mi, jo és que a vegades crec que juguem una mica uns equilibris i més o menys jo vaig dir abans a Sant Fèlix i la pregunta, a priori, és si hi ha uns favorits, per mi la resposta és sí, i per mi són els castellers de Vilafranca, perquè el concurs, o sigui, han guanyat, no sé quants concursos porten, però des de l'any 96, em sembla que és, només n'han perdut dos, que és el del 2000 i el del 2018, i perquè arriben gairebé immaculats. És a dir, jo me'n recordo a la Street Fighter que ja podies lluitar i podies buscar els teus trucos entre dos lluitadors, però hi havia dalt una barra que era groga i a mesura que avançava la barra vermella és que estaves més a punt de pillar. Clar, ells van amb la barra groga perquè només han caigut, només entre cometes, però només ha caigut el 4 de 10 i en canvi els altres han anat rebent. O deixa'm-ho dir d'una altra manera, a priori, i òbviament estem una setmana abans i hem vingut a fer aquí d'entorn i d'opinadors, sembla que la resta de colles necessiten o que els castellers de Vilafranca fallin o la seva millor actuació de la història. És a dir, a priori, per guanyar els castellers de Vilafranca necessiten o que els verds fallin o cada una de les seves la millor diada de la seva història. Per tant, estem dient que l'equació d'entrada pinta complicada. Impossible? No ho és gens. I quan sents a les dues colles dels Xiquets de Valls, especialment a una setmana del concurs, vestint-se amb la samarra de Xaiets, és que són especialment perillosos. És a dir, els hi donc veracitat i els hi donc números per poder donar la campanada. Al cap i a la fi, qui va davant, el Pogàtxar de torn, són els castellers de Vilafranca. Què pot passar? Doncs mira, a la Volta a Espanya no hi havia competició i una pedreta a la carretereta d'un poble que em sembla que es deia Simat de la Vall Digna, a la Safor, doncs mira, en Pogàtxar van a terra i de cop es va obrir la cosa, una cosa tan irracional com que va guanyar Enric Mas una volta a Espanya. És a dir, pot passar moltes coses, però si la pregunta és si hi ha favorits, els favorits són els castellers de Vilafranca per com hi han arribat i perquè tenen històricament un domini major o una major estadística envers els diferents objectius. A partir d'aquí, i per acabar-nos de posar el pitet, quan dic això de que les altres colles necessitaran la seva millor diada, clar, estem parlant d'uns castellassos que, quan sents que han posat aixecador el 3 de 9 sense folre, doncs és això, et poses el pitet i dius, vinga, porteu-m'ho que ho vull degustar. I per demanar, perquè estem una setmana i es pot fer la carta als Reis, doncs què més o què millor que guanyi qui guanyi que guanyés el concurs amb un castell descarregat per primera vegada. És a dir, compareixem amb el promedi 3 de 9 sense folre, folre amb el 9 de 9 en folre, amb la torre de 9 sense manilla. Són tres castells, els tres castells límits, no podem dir, d'aquesta superdimensió, pendents de descarregar. Doncs què millor, per mi, per demanar, per el progrés global del món casteller, sense entrar en coloraines dels uns o dels altres, què millor que la victòria per aquest millor concurs de la història passi per la primera descarregada en alguns d'aquests tres colossos.
1: Un 2026 que hauríem vist descarregat al Pilar de Nou i un d'aquests colossos que dius tu. Bé, són tres castells i amb tres castells...
37: Sí, sí, però també podria ser que el guanyador del concurs el determinés el 3 de 9 amb l'agulla, per exemple.
3: I tant. Uh-huh. Que el té Vilafranca i que puntua
37: exactament.
3: Més que el 4 amb agulla que el 5
37: exactament.
3: De 9.
37: Exactament.
1: I puntua per sota del 4 net, tot just.
37: Exactament. Mm? Si estem aquí, és que les variables són moltes, no és el que jo em referia, per la tipologia de castell que s'està assajant.
1: Però que aquest castell et donés la victòria voldria dir que les altres fallen molt, eh?
37: Voldria dir que les dimensions desconegudes no han sortit.
1: No han sortit bé.
37: O sigui, això que li diem, aquells castells més prèmium, no?, que no es veuen tant a les places.
3: I que són castells prèmium, que en alguns casos s'hi arriba sense el bagatge previ, que ja sé que avui en dia tenim una feina de laboratori als assajos que és relatiu, però menys plaça que en els intents anteriors. Estic pensant en les altres vegades que les colles han intentat la torre de nou sense el 2 sí. de nou sense manilles sí. i han arribat amb més dosos de 8 i amb més recorregut. O sigui que, de per si mateix, estan capacitades les dues colles dels xiquets de Valls per descarregar aquest castell, però si no, ara no m'equivoco, la jove es compareix amb un 2 de 8 carregat, no?, que és el de Sant Fèlix, i la vella a plaça sense cap. Per tant, la sorpresa serà majúscula. Siguin cap una banda o cap a l'altra, siguin del color que siguin les prunes, siguin Clàudies, que són les verdes, o siguin vermelles o liloses o del que siguin, ganes de disfrutar d'aquest concurs, i també, i ja callo, amb el calaix inferior, perquè aquí tenim les quatre colles que tenen opcions de guanyar en els quatre punts cardinals de la plaça, però tenim fins a sis colles més en el llindar de la torre, de la tripleta màgica, castell amunt, castell avall. Per tant, pot ser apassionant i podríem arribar a una multiplicitat de posició ex-aequos que també seria molt bona notícia.
1: És que hi haurà emoció entre aquestes quatre, però entre aquestes quatre que lideraran aquesta jornada, però les altres també presenten uns programes molt atractius.
37: Bueno, aquells concursos dins del concurs, no? Uh-huh. I també serà molt interessant, doncs, veure si realment Moixiganguers pot portar el seu primer gama extra plaça, si Sant Pere i Sant Pau pot portar el seu primer castell de nou, no? També són fites a la història de les colles, que serà maco de veure.
1: Doncs això ho veurem diumenge a partir de les 10 del matí, dissabte a partir de 4:45 de la tarda, oi? Favorits, Marrecs a Salt, sembla que, per exemple, han posat 600 al 3 de 9. Hi ha dues o tres colles que presenten unes possibilitats força evidents.
37: El dissabte, sí, potser Marrecs... pel que aquests castells de 8 i mig per la seva festa major i pel bagatge que tenen amb els castells de nou prèviament, no?, d'altres temporades, sí, probablement tingui molts números.
1: Ràpidament, Cugat.
3: No, que déu-n'hi-do la de cartes de 8 i mig que es tocaran, i tot i que crec que probablement sigui l'últim dissabte que hi haurà el 3 de 8 en solitari, en tot cas, a veure si també el gaudim, i si també, agafant l'exemple que dèiem abans i que elogiava d'avui de la jornada de Torredembarra, hi han diferents cartes i alguna estratègia de murri acaba per decantar la balança.
1: Doncs seran dues jornades molt emocionants, perquè, com dèiem abans, en aquest 2026 especialment, hi ha moltes coses, moltes colles que ho fan bé, que estan en molt bona forma i que donen o prometen veritables recitals a plaça. Bé, moltes gràcies, ens veiem encara aquesta temporada, Cugat també. Fins la propera. Abans d'acabar el programa, David, recordem quines actuacions no es podem perdre el cap de setmana que ve, el concurs.
6: Les has dit, diumenge 10 del matí, Tàrraco Arena Plaça, i també serem dissabte en la sessió de dissabte a partir de 4:45 de la tarda.
1: I què recomanen els digitals castellers de referència?
6: Món Casteller, la secció especial del concurs de castells, la podeu consultar al moncasteller.cat/concurs, i a la revista Castells l'article d'Unai Esteves amb quines combinacions es pot guanyar el concurs, un reportatge molt il·lustratiu també de les possibilitats de les colles.
1: Això és tot, tornarem diumenge que ve a les 9 del vespre des dels estudis de Catalunya Ràdio a Tarragona amb un 3 rondes especial del concurs de castells. Bona setmana, bona nit.
6: Bona nit.

0: Als braços, la força. A les cames, l'equilibri. El valor, el cor. El seny, el cap. I a la mà, una estrella d'am. Estrella d'am, fent pinya amb el món casteller.
1: Trescat Info.
2: Bona nit, són les 10. Els manifestants de l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid reclamen que el govern de Pedro Sánchez aprovi dimarts un decret que blindi els contractes de lloguer. A Barcelona, el sindicat de llogateres vol col·lapsar la ciutat a primera hora del matí per pressionar el govern espanyol i, sobretot, el president Pedro Sánchez, que demà visita la capital catalana. Un Pedro Sánchez que demana als socis d'investidura un esforç per tancar un decret d'habitatge que es pugui aprovar aquest mateix dimarts. Sumar adverteix que s'hi juguen la legislatura i Junts reclama per als peus als fons voltor, però alhora protegir els petits propietaris. I ho acabem de saber, un avió de Delta Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston ha hagut de fer un aterratge d'emergència a l'aeroport internacional de Porto perquè hi havia fum a la cabina. Se n'estan investigant les causes. 14 passatgers han hagut de rebre atenció mèdica i a 4 els han traslladat a l'hospital. La policia antiterrorista britànica deté 5 sospitosos de portar explosius a prop d'una base aèria britànica que els avions nord-americans han fet servir per bombardejar l'Iran. Per ara es desconeix la identitat i també la nacionalitat dels detinguts. La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units i que falta coordinació entre els governs europeus. Només el 6,5% de les criatures que neixen a Espanya porten primer el cognom de la mare. La llei permet triar l'ordre, però la gran majoria de famílies segueixen el costum de posar primer el cognom del pare. Són dades del Ministeri de Justícia a les quals ha tingut accés aquesta emissora. I està a punt de començar el Piro Musical de la Mercè, que tanca els actes de la Festa Major de Barcelona. Aquest any canvia d'ubicació i de l'Avinguda Maria Cristina es trasllada a la platja de la Nova Icària a causa de les obres que es fan a la Fira de Montjuïc. El músic Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha triat la banda sonora d'aquest espectacle de focs artificials que aquest any serà sobre el mar.
1: Esports.
3: Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra el Camp de Múrcia en el seu debut a l'ACB. D'altra banda, el Lleida sorpresa el vigent campió al València, al Roig Arena, per 100-105. I a la Lliga de Futbol, a la Lliga F de Futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Deportivo i en handbol el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém després de guanyar el Zamalek egipci per 39-29.
2: I pel que fa al temps, el canvi és imminent i ja es manifestarà aquesta matinada i al llarg de dilluns al matí amb cel ennuvolat o cobert a la costa i al prelitoral, si bé hi haurà clarianes cap a Lleida i també a l'Alt Pirineu. Alguns plogims a punts de Girona i Barcelona en espera de pluges més intenses entre el matí i el migdia.
1: 3CAT Info.
2: Ara passen 3 minuts de les 10 de la nit, us informa Laia Framis Ametller.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Milers de persones es concentren per segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. Molts famosos artistes i també cantants hi han participat per donar suport als activistes i per reclamar també que dimarts s'aprovi un decret en contra dels desnonaments. Madrid, al Vagil.
4: Exacte, perquè aquesta acampada cada vegada suma més gent i cada vegada suma més cares conegudes. Fa poca estona passava per aquí el cineasta Pedro Almodóvar. Hores abans ho feia també l'actriu Aitana Sánchez Gijón amb el seu fill, el raper Teo col·loca d'amo. També hem vist l'activista Samantha Hudson. L'ambient, per tant, és reivindicatiu, amb activitats, amb tallers que han ocupat tot el dia per exigir al govern espanyol que, com bé deia, s'aprovi un decret antidesnonaments que inclogui, sobretot, remarquen, la pròrroga automàtica de tots els contractes. Podem sentir ara alguns d'aquests testimonis.
5: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
6: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
4: Aseguren que no donaran l'acampada per acabada com a mínim fins dimarts i pressionen la Moncloa que negocia contrarrellotge amb la resta de forces polítiques. Alicia del Río, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
7: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
4: El sindicat posa Sánchez en un dilema perquè si accepta aquestes demandes difícilment comptarà amb el suport de formacions com Junts o com el PNB, que són imprescindibles perquè el decret tiri endavant al Congrés.
2: I mentrestant a Barcelona el sindicat de llogateres es proposa col·lapsar demà la ciutat coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. Amb acció en sorpresa a primera hora del matí i una concentració a la tarda a la zona universitària, el col·lectiu en defensa de l'habitatge vol pressionar el president del govern espanyol perquè el decret d'habitatge inclogui la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Barcelona, Montse Mir.
8: Per totes, les Mari Carmen i contractes indefinits ja són algunes de les frases que es podran llegir a les pancartes de les accions de demà a Barcelona, 4 al matí i la de la tarda al davant del Palau de Congressos de Catalunya, on hi serà Pedro Sánchez. El sindicat de llogateres diu que ara és el moment de pressionar al màxim perquè dimarts s'aprovi un decret de llei d'habitatge que inclogui les seves reivindicacions. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
9: Pedro Sánchez porta molts dies parlant només amb Junts per Catalunya i, per tant, hi ha el risc de que dimarts ens intentin colar un decret farsa, un decret que faci quatre coses cosmètiques però no, que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És per això que el dia de demà és crucial. Demà hem de col·lapsar Barcelona.
8: Hi ha quatre punts innegociables. Els contractes indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i també que hi hagi mesures antidesnonament reals, és a dir, que no es pugui desnonar gent vulnerable sense una alternativa d'habitatge digna. Si no s'inclouen en aquest decret, el sindicat continuarà amb les seves accions.
9: Si aquest decret no inclou les quatre mesures, el que demanarem és que no es tirin davant, que el cancel·lin i que em presentin un de bo. És que no podem estar així tota la vida. No podem estar tota la vida amb victòries minúscules que no funcionen, que estan plenes de forats i que el que fan és generar grans expectatives i després grans frustracions.
8: La preparació dels actes de demà s'ha fet davant d'un immoble on viu una sola veïna que està en risc de desnonament. La resta són pisos de coallotjament de temporada propietat d'un fons inversor.
2: A tot això, el govern espanyol demana un esforç als socis de la investidura per poder aprovar aquest dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. Com diem, és la principal demanda dels centenars d'activistes pel dret a l'habitatge que acampen des de dissabte a la Puerta del Sol de Madrid. En un míting del PSOE a Getafe, Pedro Sánchez avui no ha fet cap referència a l'acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a la Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada aquest dimecres a Madrid.
10: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
2: El PSOE, per tant, que negocia a correcuita amb els seus socis d'investidura per aprovar un decret que després pugui passar al filtre del Congrés. Doncs bé, Yolanda Díaz, de Sumar, adverteix que s'hi juguen la legislatura i anima a mobilitzar-se.
11: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
2: El secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que estan disposats a donar suport al decret d'habitatge si es frenen els fons voltor, però alhora també exigeix més protecció pels petits propietaris.
12: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
2: En una piulada, Oriol Junqueras, d'Esquerra, també exposa les condicions per votar-hi a favor. Reclama, entre d'altres, que el decret inclogui un topall pel lloguer d'habitatges turístics i d'habitacions i que es posi fi als desnonaments de persones vulnerables. A tot això, Aitor Esteban, del PNB, demana seny i generositat a tothom per intentar tancar un acord.
13: No se puede frustrar la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno. Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador entre todos, pero que salve situaciones terribles e inaceptables.
2: El Partit Popular, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un decret la mala gestió dels últims anys, ho ha dit el seu portaveu, Juan Bravo.
14: Lo que no puede pretender arreglar en cuatro días lo que ha destrozado en ocho años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar, que si hay escasez de vivienda hay que ponerse a construir vivienda.
2: Passant 10 minuts ara de les 10 de la nit.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: I ho hem destacat als titulars. Aterratge d'emergència aquesta tarda a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston. Tot això després que es detectés fum a la cabina per causes encara desconegudes, si bé les autoritats asseguren que no s'ha arribat a declarar un incendi a dins de l'avió. 14 passatgers han rebut assistència mèdica a causa d'aquest sinistre i a 4 d'ells, 3 passatgers i també un membre de la tripulació, se'ls ha traslladat a l'hospital. Dels 4 hospitalitzats, a 2 homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum perquè presentaven símptomes respiratoris lleus. Segons el centre sanitari, però, es troben en estat estable. L'aparell, un Airbus A330, transportava 296 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i també a mobilitzar una 60ena de bombers i altres serveis d'emergències fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona curta les seves operacions. El vol DL-251 de Delta Airlines s'havia enlairat del Prat a 3:45 de la tarda i ha canviat de trajectòria en detectar-se fum a la cabina. L'aparell, com dèiem, ha aterrat a Porto poc abans de les 6 hora portuguesa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La policia antiterrorista britànica ha detingut 5 persones sospitoses de portar explosius a prop d'una base aèria britànica de l'oest d'Anglaterra que els avions nord-americans han fet servir en els bombardejos contra l'Iran. Per ara es desconeix la identitat i també la nacionalitat dels detinguts. Corresponsal a Londres, Quim Olivares.
15: El poble de Welford, enmig d'una típica zona rural anglesa, a unes 2 hores de Londres, es troba al costat de la base de Fairford, que la Força Aèria dels Estats Units fa servir sovint. Els habitants de la població han estat desallotjats a correcuita fins a un poliesportiu proper. La policia els ha trucat a la porta de matinada, com ha explicat aquest veí a la BBC.
16: We need you to leave immediately.
17: Heu de marxar immediatament, i volia dir en 5 minuts, i llavors ha sigut posar-se la roba i només ha tingut temps de donar menjar al gat.
15: La policia talla ara tots els accessos a la base i equips experts en explosius analitzen unes furgonetes que van aparèixer de matinada enmig del poble. Les autoritats han facilitat poca informació, asseguren que la situació està continguda. El mateix veí ha explicat el que passava a l'interior del poble gràcies a les càmeres de seguretat que tenen a casa.
17: Hem vist fotos d'alguns robots que miraven a l'interior de les furgonetes que van aparèixer ahir a la nit.
15: Avions nord-americans van atacar llançadores de míssils iranians durant la guerra iniciada per Donald Trump contra la República Islàmica de l'Iran des d'aquesta base anglesa. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que la base seria objectiu legítim. Per ara, però, es desconeix la identitat dels detinguts.
2: La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Ara el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir. Els auditors públics encara veuen una forta dependència militar respecte als Estats Units, falta de coordinació entre els governs europeus i també massa obstacles en les cadenes de producció. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
18: Tot i els milers de milions d'euros públics invertits en la indústria armamentista, els fabricants europeus continuen produint poc i a un ritme lent. Ho explica a Catalunya Ràdio Kinga Wisniewska, auditora del Tribunal de Comptes Europeu.
19: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
18: Com que aquí no es fabriquen prou armes per ajudar Ucraïna, Europa les ha de comprar als Estats Units i al final els diners públics que els governs europeus inverteixen en defensa acaben reforçant les empreses nord-americanes.
19: A vegades hi pot haver necessitats urgents que justifiquin comprar recursos fora, però sempre ho has de fer amb un pla per poder desenvolupar a llarg termini aquests mateixos recursos dins de la Unió Europea.
18: Troba que massa sovint els països europeus van per lliure a l'hora d'adquirir armament i això crea duplicitats innecessàries o mancances que costa de resoldre. Proposa compres conjuntes.
19: Crec que cal gastar millor i no tan sols gastar més. Posem massa el focus en quan gastem en comptes de preguntar-nos com de bé ho gastem. I això és una mica trampa.
18: Un altre problema és que en territori europeu falten primeres matèries per fabricar explosius o pólvora.
1: El temps.
2: Actualitzem la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
20: La temperatura els propers dies anirà baixant de dia. En canvi, de nit, al marxar l'anticicló, aquestes nits llargues i refrescants de les comarques interiors del Pirineu, deixaran de ser-ho tant. És a dir, també puja la temperatura nocturna. Ho notarem aquesta propera matinada. Molta humitat, 80-90% a bona part del país, mínimes de 20-23 a la costa, fins i tot de dia una mica de xafogó, tot i que costarà passar de 24-26 graus de dia, res de 30 o 37 com fa 3 dies, a la zona litoral. Costarà passar dels 26, a l'interior costarà passar dels 29 a Lleida, i per tant sí que de dia notarem una refrescada, però molta humitat. Al matí i migdia ja pot ploure en punts del litoral i prelitoral. Tenim un avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. A la tarda, sobretot des del Vallès Oriental i Montseny fins la zona del Baix Camp, passant per la part central de Catalunya, l'àrea de Barcelona i també la comarca de l'Anoia. Entre la tarda al vespre i dimarts al matí alguna pluja forta pot entrar per Lleida, des del Pirineu, passant també potser per la Noguera, el Pallars Jussà, i no descartem el Pla d'Urgell. Una tempesta pot ser forta i donar algun aiguat localment superior als 50 litres per metre quadrat.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: Ara passen 2:15 de la nit. Aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'haurà d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i de retruc incrementar les vendes. A partir d'ara, doncs, es prohibeixen termes generals com verd, ecològic o respectuós amb el medi ambient. La nova normativa europea obliga els fabricants a etiquetar els productes amb informació veraç, juntament amb una certificació en base científica, demostrable i de fàcil accés pels consumidors. En una entrevista a 3Cat Info, la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, Elisenda Estanyol, ha explicat el canvi que suposa aquesta normativa.
21: A partir d'ara doncs, podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui doncs, que un producte és sostenible o és ecològic, doncs en allí mateix podrem veure no, a quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i, per tant, dona molta més seguretat.
2: I des de Greenpeace a Espanya, el seu portaveu, Miguel Ángel Soto, ha aplaudit la mesura.
22: Se acabó la impunidad. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación, ¿vale? Si no hay una certificación reconocida, si no hay un espacio de red donde tú puedas verificar esa información, eso no se puede decir.
2: Aquesta nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible. I tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha molt poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare al davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, el 93,5%, van optar per seguir amb la fórmula tradicional. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que el pes de la tradició patriarcal encara és molt important a l'hora de prendre la decisió.
23: Aquí s'estarà canviant tot el símbol del parentiu patrilineal, no? Que es reconeix la família del pare com aquesta idea de transmissió i són les dones les que es van sumant les famílies dels homes. Llavors, no és només el canvi d'ordre, sinó que a nivell de com pensem les relacions familiars té un impacte simbòlic.
2: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna.

0: Els castellers d'Esparreguera han guanyat per sobre de la colla castellera de Figueres i dels castellers de Cerdanyola el concurs de castells celebrat avui a Torredembarra, al Tarragonès. La plaça del Castell ha estat l'escenari d'aquesta jornada castellera que ha servit de prèvia de la gran final de la setmana que ve a Tarragona. Torredembarra, Josep Almirall.
1: Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera jornada de la 30a edició del concurs de castells. David.
2: Ho han fet descarregant el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 5 de 7 amb l'agulla. El castell de menys valor ha estat el 7 de 7, que no els compta, un total de 1.940 punts.
1: El podi el completen la colla castellera de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
2: Els empordanesos han completat el 5 de 7, el 2 de 7 i el 7 de 7, 1.925 punts. I la tercera posició pels castellers de Cerdanyola amb el 2 de 7, el 4 de 7 amb l'agulla i el 3 de 7 sumen 1.735 punts.
1: Quarta posició compartida pels castellers de Sarrià i els castellers de Badalona i els de l'esquerra de l'Eixample.
2: Amb el 5 de 7 com a millor construcció.
1: Els castellers de Berga i els de Cal de Montbui, setena posició compartida.
2: També amb el 5 de 7 com a millor estructura.
1: A continuació, esparsats a l'estany.
2: Amb el 7 de 7 com a millor castell.
1: Desens els castellers de Mollet.
2: Amb el 5 de 7 com a millor castell.
1: Onzens els xiquets de Cambrils.
2: També han completat el 5 de 7 com a millor estructura.
1: I tanquen la classificació els castellers del Poble Sec.
2: Amb el 4 a 7 amb l'agulla com a millor castell.
1: Una diada, una primera jornada del concurs que ha durat menys de 3 hores amb un gran nivell de les colles.
2: Molta agilitat, molt de nivell, una avançada de cara a les dues jornades que viurem el cap de setmana que ve. Dissabte, 4:45 de la tarda, la diada de dissabte amb 18 colles i diumenge la gran final, també a la Tàrrega Arena Plaça amb 12 colles.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Setmana del Llibre en Català ha tancat la millor edició de la seva història amb un increment de vendes, de facturació i també d'assistència. En dona les xifres Oriol Magrinyà, que és president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
4: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí, amb un creixement a l'espera del tancament definitiu, un creixement aproximadament al 12% respecte a l'any passat, cosa que vol dir que molt probablement arribarem i potser superarem el 1 milió d'euros de facturació.
0: L'organització destaca que aquestes xifres confirmen que la setmana s'ha consolidat com el gran aparador del llibre en català i que la fira és actualment el tercer moment de l'any amb més vendes pel sector, després de Sant Jordi i de Nadal. La setmana s'ha fet al passeig de Lluís Companys per tercer any consecutiu, coincidint amb les dates de les festes de la Mercè. En l'edició d'aquest any hi han participat gairebé 300 segells editorials de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya del Nord i també Andorra.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: estic.
1: La platja de la Nova Icària de Barcelona és l'escenari aquest any del popular espectacle piromusical que tanca les festes de la Mercè. Aquest nou emplaçament és degut a les obres de la Fira de Montjuïc, que impedeix celebrar aquest fi de festa com és habitual a l'Avinguda Maria Cristina. Aquest any la banda sonora del piromusical l'ha triat el líder d'Oques Grasses, Josep Montero, inclou temes del grup osonenc, que aquest mes d'octubre, recordem, s'acomiada del públic amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A més de temes d'Oques Grasses, n'han triat també d'altres artistes catalans i internacionals. L'espectacle de llum, pólvora i música el retransmet TV3 en un programa especial presentat per Dolceida i ha començat puntualment a les 10 de la nit. Acaben així els 5 dies de Festa Major de Barcelona, que ha convocat milers de persones en més de 100 concerts i 235 actes culturals. Per a les festes de la Mercè de Barcelona de l'any que ve, ja se sap que la ciutat convidada serà la Ciutat de Mèxic.
2: Esports.
1: Fins a 2:15 amb l'Alfons Gorina. Bona nit.
3: Bona nit. Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indica en un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand. I ara mateix s'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen aquest diumenge 2 partits amb presència d'internacionals del Barça. Karim Adeyemi ha estat titular amb Alemanya, que està jugant contra Grècia i està perdent quan queden 10 minuts pel final per 0-1, però ara ha estat substituït per Nabri. João Cancelo també és titular en Portugal contra Noruega, ara mateix també 10 minuts pel final del partit, Noruega 1, Portugal 2. João Cancelo de moment està disputant tots els minuts. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banca.

0: El 1952 crec que ens posarà Patri. Jo crec tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur, però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt, perquè el donem per bo després del que s'ha vist.
1: A la Primera Federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb gol a l'últim sospir d'Àlex Cano, en el debut de Luis Blanco com a tècnic escapulat. N'ha parlat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: A poc a poc, sí, creixen, partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
1: En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Fiat Girona a Fontejau en aquesta lliga. Victòria gironina per 84-77 contra el Camp de Múrcia amb una exhibició de Yazel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim en declaracions també el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
1: D'altra banda, victòria de molt prestigi per al Lleida, que s'ha endut el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
4: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
1: I per tancar el bàsquet, derrota de la Penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
5: No podem esperar ser competitius, jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
1: El Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter ex-blaurana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blauranes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaurana Carlos Ortega.
6: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando nos hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
1: Al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, la prova en ruta masculina s'ha imposat al nord-americà Brandon McNulty, que s'ha imposat a l'australià Michael Matthews i al neerlandès Matthew Van Der Poel. I en tennis, Europa ha guanyat la Laver Cup, el que enfronta a Europa a la resta del món. Ho ha aconseguit després de la victòria de l'alemany Alexander Zverev contra el nord-americà Lerner Tien per 7-6 i 6-3. És la sisena Laver Cup que guanya l'equip europeu, del qual forma part el murcià Carlos Alcaraz. D'altra banda, la República Txeca ha guanyat la Billie Jean Cup després de superar Ucraïna per 2-0. La campiona de Wimbledon, Linda Noskova, ha aconseguit el punt decisiu després d'imposar-se per 6-3 i 7-6 a Alina Svitolina.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

Ara són 2:15 de la nit, esteu escoltant 3CAT Info i a aquesta hora el més destacat és que els manifestants de l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid reclamen que el govern de Pedro Sánchez aprovi dimarts un decret que blindi els contractes de lloguer. El president del govern espanyol demana als socis d'investidura un esforç per tancar un acord. Suma adverteix que si juguen la legislatura, Junts reclama parar els peus als fons voltor però alhora protegir els petits propietaris i el PNB adverteix que si tothom vol aplicar el seu programa electoral serà impossible arribar a un acord. A Barcelona

0: El sindicat de llogateres convoca demà una protesta en un dels actes que Pedro Sánchez farà a la capital catalana. Vol col·lapsar la ciutat amb accions sorpresa a primera hora del matí i una concentració a la tarda a la zona universitària. A més, des d'ara i fins a les 11 també explicarem que les DO Priorat i Montsant acaben una barema condicionada per la calor. Les altes temperatures d'aquest estiu han fet que la campanya sigui de menys producció que altres anys, però de més qualitat a causa de la pluja. I tornarem a passar per la platja de Barcelona, on d'aquí a uns minuts està previst que acabi el piro musical que posa punt i final a les festes de la Mercè. I en esports, què destacarem al fons?
1: Doncs que Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona després de sentir unes molèsties a l'escalfament de l'Anglaterra 2 a Espanya 3. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra l'UQAM de Múrcia. A Lleida ha sorprès el vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor i el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém després de guanyar l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, per 39-29.
0: I s'acosta un canvi de temps que ja es manifestarà aquesta matinada i al llarg de dilluns al matí, amb cel ennuvolat o cobert a la costa i al prelitoral, si bé hi haurà clarianes cap a Lleida i l'Alt Pirineu. Alguns plògims a punts de Girona i Barcelona, en espera de pluges més intenses entre el matí i el migdia. Ara passen 2 minuts de 2:15 de la nit.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Milers de persones es concentren per segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. Molts famosos artistes i cantants també hi participen per donar suport als activistes i per reclamar que dimarts s'aprovi un decret en contra dels desnonaments. Madrid, Alba Gil.
3: Exacte, perquè aquesta acampada cada vegada suma més gent i cada vegada suma més cares conegudes. Fa poca estona passava per aquí el cineasta Pedro Almodóvar, hores abans ho feia també l'actriu Aitana Sánchez Gijón amb el seu fill i el raper Teo Lucada. També hem vist l'activista Samantha Hudson. L'ambient, per tant, és reivindicatiu, amb activitats, amb tallers que han ocupat tot el dia per exigir al govern espanyol que, com bé deia, s'aprovi un decret antidesnonaments que inclogui, sobretot, remarquen la pròrroga automàtica de tots els contractes. Podem sentir ara alguns d'aquests testimonis.
4: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
5: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
3: Aseguren que no donaran l'acampada per acabada com a mínim fins dimarts i pressionen la Moncloa que negocia contrarrellotge amb la resta de forces polítiques. Alicia del Río, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
6: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
3: El sindicat posa Sánchez en un dilema perquè si accepta aquestes demandes difícilment comptarà amb el suport de formacions com Junts o com el PNB, que són imprescindibles perquè el decret tiri endavant al Congrés.
0: Mentrestant, a Barcelona, el sindicat de llogateres es proposa col·lapsar demà la ciutat coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. Amb accions sorpresa a primera hora del matí i una concentració a la tarda a la zona universitària, el col·lectiu en defensa de l'habitatge vol pressionar el president del govern espanyol perquè el decret d'habitatge inclogui la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Barcelona, Montsemir.
7: Per totes les Mari Carmen i contractes indefinits ja són algunes de les frases que es podran llegir a les pancartes de les accions de demà a Barcelona, 4 al matí i la de la tarda al davant del Palau de Congressos de Catalunya, on hi serà Pedro Sánchez. El sindicat de llogateres diu que ara és el moment de pressionar al màxim perquè dimarts s'aprovi un decret de llei d'habitatge que inclogui les seves reivindicacions. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
8: Pedro Sánchez porta molts dies parlant només amb Junts per Catalunya i, per tant, hi ha el risc de que dimarts ens intentin colar un decret farsa. Un decret que faci 4 coses cosmètiques però no, que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És per això que el dia de demà és crucial. Demà hem de col·lapsar Barcelona.
7: Hi ha quatre punts innegociables: els contractes indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i també que hi hagi mesures antidesnonaments reals, és a dir, que no es pugui desnonar gent vulnerable sense una alternativa d'habitatge digna. Si no s'inclouen en aquest decret, el sindicat continuarà amb les seves accions.
8: Si aquest decret no inclou les quatre mesures, el que demanarem és que no es tiri endavant, que el cancel·lin i que em presentin un de bo. És que no podem estar així tota la vida. No podem estar tota la vida amb victòries minúscules que no funcionen, que estan plenes de forats i que el que fan és generar grans expectatives i després grans frustracions.
7: La preparació dels actes de demà s'ha fet davant d'un immoble on viu una sola veïna que està en risc de desnonament. La resta són pisos de coallotjament de temporada propietat d'un fons inversor.
0: I enmig d'aquesta pressió social, el govern espanyol assegura que treballa contra rellotge per aprovar dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. Com sentíem, és la principal demanda dels activistes. En un míting del PSOE, avui a Getafe, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a aquesta acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada aquest dimecres a Madrid i que és l'espurna d'aquestes concentracions.
9: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: Pedro Sánchez no ha donat cap detall de les mesures que podria incloure aquest decret. Yolanda Díaz, de Sumar, adverteix que s'hi juguen la legislatura i anima a mobilitzar-se.
10: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
0: El PSOE, doncs, que negocia a correcuita amb els seus socis de govern per aprovar un decret que després passi al filtre del Congrés, però les pretensions de Junts i de Podem, per exemple, estan força allunyades. Jordi Turull, Irene Montero.
11: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
12: Esta movilización no se acaba con un real decreto, no se acaba con un parche. Necesitamos expropiar las viviendas a los fondos buitres, prohibir la especulación.
0: En una piulada, Oriol Junqueras, d'Esquerra, també exposa les condicions per votar-hi a favor. Reclama, entre d'altres, que el decret posi fi als desnonaments de persones vulnerables, una pròrroga extraordinària de 2 anys dels contractes de lloguer o més autonomia municipal per apujar l'IBI als grans tenidors i als habitatges d'ús turístic. I avui també hi ha dit la seva Aitor Esteban, del PNB. Demana seny i generositat per tancar un acord.
13: No se puede frustrar la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno. Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador entre todos, pero que salve situaciones terribles e inaceptables.
0: El Partit Popular, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'haver-se carregat al mercat de l'habitatge a Espanya. Ho deia el seu portaveu, Juan Bravo.
14: Lo que no puede pretender arreglar en 4 días lo que ha destrozado en 8 años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda.
0: L'ambient que es viu a l'acampada de la Puerta del Sol recorda una mica el de les acampades del 15M de fa 15 anys a diversos punts de l'Estat, però el professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la UOC, Ismael Peña López, creu que el moviment dels indignats del 2011 i les protestes actuals tenen un punt de partida molt diferent. Són declaracions a 3Cat Info.
15: 15M era un que no a tot, era un prou de bipartidisme, prou d'elits, prou d'un sistema que no respon a la crisi de l'habitatge que venia del 2003, 2004, 2005 i després l'econòmica del 2008. I en canvi ara la petició és molt concreta, és volem un decret, sisplau, per parar de mínims, no?
0: I adverteix que, tot i ser un moviment, sobretot d'esquerres, pot acabar beneficiant la dreta i l'extrema dreta a les eleccions de l'any que ve.
15: Passarà que la gent es quedarà a casa i només votaran els més convençuts. Els més convençuts en aquests moments són els que militen en forces de dreta i extrema dreta. La gent està fartíssima de que no li facin cas, que les institucions no funcionin i surt a votar el que ha anat passant aquests anys. Els grans partits es van atomitzant i els va guanyant l'extrema dreta. Per tant, tot i que crec que és un moviment d'esquerres, beneficiarà l'extrema dreta.
0: El 2011, recordem, 6 mesos després del 15M, Mariano Rajoy va desbancar José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa. El PP va aconseguir una majoria absoluta històrica al Congrés i el PSOE va obtenir el pitjor resultat del partit en democràcia. El 15M també va ser un trampolí per la formació de Podem amb Pablo Iglesias al capdavant.
2: 3CatInfo.
0: L'extrema dreta francesa avança en pas ferm i aconsegueix per primera vegada a la història grup propi al Senat del país. Avui s'han celebrat eleccions parcials a la Cambra Alta i l'agrupació nacional ha passat de 3 a més de 10 senadors, segons els primers recomptes, cosa que els permetrà constituir un grup parlamentari i consolidar-se a 7 mesos de les eleccions presidencials en què la seva candidata Marine Le Pen surt com a favorita. Le Pen ja ha dit que els senadors seran un altaveu essencial de la campanya presidencial per defensar a la veu dels territoris i per col·locar-los al cor de les polítiques públiques. I continuem encara a França, perquè el Papa Lleó XIV fa una crida als bisbes francesos perquè segueixin aplicant mesures per fer front als casos d'abusos sexuals a l'Església. Avui el pontífex ha visitat Lourdes, on a més de reunir-se amb els bisbes, també s'ha trobat amb víctimes d'abusos. Són trobades que Lleó XIV vol fer en privat per escoltar directament les històries d'aquestes persones. S'ha reconegut que almenys 330.000 menors van patir abusos sexuals en les institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020, i els seus testimonis són esfereïdors. París, Isabel Galí.
16: La Gislaine i la Raimonde són de Loctudy, un petit poble pesquer de la Bretanya amb unes platges paradisíaques, una bellesa que contrasta amb l'horror del que hi van viure elles i tantes nenes més als anys 70. El germà Gabriel Girard les violava a classe. Tenien 9 anys.
17: Des actes quotidiens.
18: Eren actes quotidians, era molt i molt violent. Jeune. A mi em va destruir completament i amb moltes camarades també.
19: Bon, il nous prenait individuellement au bureau.
18: Ens cridava individualment a la seva taula i aquells que no hi anaven estaven obligats a fer un treball personal. Amb ordres de no aixecar el cap. I aleshores agafava una víctima que retenia entre les cames i...
16: S'han comptabilitzat fins a 170 víctimes del pare Girard, però entre 1950 i 2020, almenys 330.000 menors d'edat van patir abusos en les institucions religioses franceses. En el seu viatge a Espanya, el papa Lleó XIV va demanar als bisbes que escoltessin les víctimes, una petició que, segons el portaveu de la Conferència Episcopal Francesa, Pierre-Antoine Bozot, ja s'està complint.
20: Reconeixement, reparació i també prevenció. Això forma part d'una cultura en la qual ens hem endinsat, per tal que aquestes coses terribles no es reprodueixin.
16: Però per a Alain Esquer, portaveu de les víctimes de l'internat catòlic de Betterram, els encobriments dins i fora de l'Església encara són massa vigents.
21: Per nosaltres, l'Església de França ha fracassat en la seva missió. Ha posat en marxa una sèrie de comissions, però constatem cada dia que no porten a terme prou accions concretes.
16: El procés de justícia transicional que es va iniciar el 2021 ha indemnitzat ja 1.800 persones, amb compensacions mitjanes de 36.000 euros. Però per les víctimes el que els cal són cartes de perdó dels bisbats o de les escoles implicades, i això de moment només s'ha aconseguit en un 17% dels casos.
0: I parlem ara de Sèrbia perquè el president d'aquest país, Aleksandar Vučić, ha anunciat aquest diumenge la seva dimissió per presentar-se al càrrec de primer ministre a les eleccions legislatives d'aquest octubre. Aquests comicis els ha convocat el president després de 2 anys de manifestacions de protesta dels estudiants contra la corrupció del sistema arran de l'ensorrament d'una estació de tren feta amb materials defectuosos. Aleksandar Vučić, dirigent populista, portava 10 anys com a president, que és el temps màxim permès, i ara aspira a ser el cap de govern. I una forta tempesta a la costa est dels Estats Units, que durarà fins demà, ha obligat a cancel·lar prop de 500.000 de vols i ha deixat sense llum unes 100.000 cases i comerços en estats com Connecticut, Nova York, Pennsylvania i Nova Jersey. Es preveu que els 5 vols diaris que surten de Nova York i Boston cap a Barcelona tinguin retards avui i també demà. Hi ha ciutats especialment afectades pels aiguats, com Nova York, Boston i Filadèlfia, amb risc d'inundacions costaneres. A Nova York, un home ha mort arran de la caiguda d'un arbre pel mal temps.
2: El temps.
0: Previsió del temps per les properes hores amb el Dani Ramírez.
1: La temperatura els propers dies anirà baixant de dia. En canvi, de nit, al marxar l'anticicló, aquestes nits llargues i refrescants de les comarques interiors o al Pirineu, deixaran de ser-ho tant. És a dir, també puja la temperatura nocturna. Ho notarem aquesta propera matinada. Molta humitat, 80-90% a bona part del país, mínimes de 20-23 a la costa, fins i tot de dia una mica de xafogó, tot i que costarà passar de 24-26 graus de dia, res de 30 o 37 com fa 3 dies, a la zona litoral. Costarà passar dels 26, a l'interior costarà passar dels 29 a Lleida, i per tant sí que de dia notarem una refrescada, però molta humitat. Al matí i migdia ja pot ploure en punts del litoral i prelitoral. Tenim un avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. A la tarda, sobretot des del Vallès Oriental i Montseny fins a la zona del Baix Camp, passant per la part central de Catalunya, l'àrea de Barcelona i també la comarca de l'Anoia. Entre la tarda al vespre i dimarts al matí alguna pluja forta pot entrar per Lleida, des del Pirineu, passant també potser per la Noguera, el Pallars Jussà, i no descartem el Pla d'Urgell. Una tempesta pot ser forta i donar algun aiguat localment superior als 50 litres per metre quadrat.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
4: Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí.
0: Un espectacular piro musical a la platja de la Nova Icària ha tancat aquesta nit els actes de la Festa Major de la Mercè de Barcelona. Amb temes d'Oques Grasses, aquí sentim, també altres grups catalans i internacionals, aquest espectacle de llum, pólvora i música ha reunit desenes de milers de persones davant del mar. El piro musical, retransmès per TV3 en un programa especial presentat per Dulceida, ha començat poc després de les 10 del vespre amb el tema La gent que estimo d'Oques Grasses i ha durat una mica més de mitja hora. Josep Montero, el líder del grup osonenc, que d'aquí a 8 dies s'acomiada del seu públic amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, ha seleccionat la tria musical de l'espectacle pirotècnic. I'm on fire. A més d'Oques Grasses, també han sonat temes a Pitbull, Coldplay, Bruno Mars o Billie Eilish, però també Rosalia, Aitana, Maria Arnal, Joan Manuel Serrat, El Petit de Calaril o Adrià Puntí. L'espectacle de focs artificials s'ha tancat amb música clàssica o Fortuna, el segment més popular de la cantata Carmina Burana de Karlov. Durant el piro musical s'ha disparat al cel una tona i mitja de pólvora amb figures noves pirotècniques que han canviat diverses vegades a diferents colors. El seguiment dels 5 dies d'acte de la Festa Major de Barcelona ha estat multitudinari, segons ha explicat avui l'Ajuntament. S'han organitzat més de 100 concerts i 235 actes culturals. Xangai ha estat la ciutat convidada per les festes de la Mercè de Barcelona d'aquest any i l'any vinent ho serà Ciutat de Mèxic.
2: Trescat Info.
0: Ara passen 4 minuts de 3 quarts d'11 de la nit, Juncosa, a les Garrigues, ha recuperat el bar Casal que el 31 de juliol va tancar portes perquè ho va deixar la família que el portava. L'establiment ha reobert després que l'Ajuntament fes una crida a xarxes oferint també un lloguer social a la família que se'n volgués fer càrrec. És un reportatge de Pere Joan Álvarez amb muntatge musical de Toni Subirats.
21: La família que se n'ha fet càrrec vivia a Lleida Ciutat és una parella de 29 anys, originaris de Veneçuela, que porten 2 anys al país i que tenen una filla de 5 anys que han pogut escolaritzar a l'escola del poble. El matrimoni viu en un habitatge propietat de l'Ajuntament i paga un lloguer social. La concessió del bar és per 4 anys, però la intenció dels nous encarregats és d'establir-se a Juncosa durant molts anys. La Sarai Rojas i el seu marit, Rafael Carreras, asseguren que s'han integrat bé al poble i que volen avançar en el coneixement de la cultura i la llengua catalanes.
22: Muy bien, muy bien, muy bien, gracias. La gente ha sido muy amable, se ha portado muy bien con nosotros. Me han preguntado que cómo cómo me voy incorporando al bar y en realidad muy bien.
3: Sí, sí, de momento es eso, enfocarnos aquí y tratar de llevarnos bien con todas las personas y claro, hacer futuro aquí. Es lo principal que tenemos en mente, ya nuestra hija está integrada en el colegio y para nosotros lo principal era eso, que nuestra hija se sintiera a gusto y de momento muy bien por ahí. A ver, enfocarnos más que todo en la cultura y tratar de llenarnos de lo que es el idioma, que es algo que también necesitamos enfocarnos un poco más y aquí puede que lo podemos reforzar un poco más, la verdad.
5: Els veïns celebren la reobertura del bar, assegurant que el local és més que un establiment, és un punt de trobada social entre la gent del poble i d'altres municipis del voltant. Podem sentir el Jean-Louis, el Jordi, la Carme i la Neus.
6: És una cosa que si no tenim bar aquí al poble ja malament, perquè si no hi hagués bar ja tindria d'estar tancat a casa.
23: El bar és un punt de trobament de la gent del poble. Als matins tots els pagesos grangers s'hi troben a fer el cafè.
24: Perquè un poble sense els serveis principals, pues no.
25: Bueno, és una qualitat de vida pel poble. El que tinguem obert i tinguem conversació amb la gent del poble, doncs dona caliu. I la gent, doncs, cap de setmana, doncs, vinguen a fer el vermut, els padrins, quan surten de la església. És d'agrair que es torni a obrir el bar.
5: Un bar que ajuda a combatre el despoblament i que és essencial en la vida quotidiana del poble. A Juncosa viuen uns 400 habitants i els pagesos viuen majoritàriament del cultiu de l'olivera i de les granges de vedells. Ara tenen 3 veïns més que volen integrar-se i fer vida al poble portant un bar que obre tota la setmana excepte els dilluns.
0: Més coses, la DEO, Priorat i Montsant enllesteixen una barema amb menys producció per la calor, però de més qualitat per la pluja. Les altes temperatures condicionen la barema i obliguen els cellers a adaptar-se a les noves circumstàncies. Falset, Ariadna Escoda.
26: La perspectiva és la de produir 5 milions de quilos de raïm en el cas de la DEO Cupriorat, mentre que la DEO Montsant augura superar els 6 milions. Es tracta d'una fita menor a anys normals, si bé la qualitat serà més bona, com indiquen els presidents de les denominacions Jaume Balaguer i Pilar Just.
27: Els cellers ens han tingut d'anar adaptant. Evidentment, les varietats autòctones són les que millor ho estan aguantant. Llavors, s'han adaptat molt en varietats foranes que hi ha hagut una minva. I
28: les coses que es posen damunt de la taula, canvi climàtic i noves tendències a l'hora de fer vi. Això fa que potser no busquem aquelles maduracions tan excessives o que busquem aquelles maduracions tan de la pell que fossin plenes, sinó que ara potser es verma una mica abans, tampoc es fa tanta extracció, no?
26: Cada any la collita s'avança uns dies per les altes temperatures i els cellers s'adapten a les condicions climàtiques. Enguany, alguns pagesos comencen a veremar de nit, mentre que la majoria avança en l'horari d'inici de la jornada. Amb tot, la campanya és a punt d'acabar en els últims dies d'una verema que ha estat marcada per la calor.
29: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
30: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
31: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
30: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
29: Escolteu-nos i fem pinya.
30: Esports.
0: Fins les 11 amb l'Alfons Gorina. Bona nit.
32: Bona nit. Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar 2-3 en victòria de la selecció espanyola. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indiquen un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand.
30: 3Cat Info.
32: S'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen partits d'aquest diumenge amb presència d'internacionals del Barça. Karim Adeyemi ha estat titular a l'Alemanya 0, Grècia 1 i ha jugat 76 minuts. João Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts al Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes, que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte, després de veure com ha anat el partit, segons ha declarat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: El minut 52 crec que ens portarà Patri. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur, però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt, perquè el donem per bo després del que s'ha vist.
32: A la Primera Federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano, en el que ha estat el debut de Luis Blanco com a tècnic de l'Europa. El sentim al Tot Gira.
8: A poc a poc, seguir creixent partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
30: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
32: En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona a Fontejau en aquesta lliga. Victòria gironina per 84-77 contra l'Ucan de Múrcia amb una exhibició de Yasel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
9: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
32: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Dilerna Lleida, que s'ha endut el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim Gerard Encuentra al Club de la Mitjanit.
10: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat que del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
32: I per tancar el bàsquet, derrota de la penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
11: No podem esperar ser competitius, jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
32: El Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém, entrenat per Xavi Pasqual i amb el porter exblaugrana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blaugranes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaugrana, Carlos Ortega.
12: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando nos hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
32: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
30: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
32: Al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, la prova en ruta masculina s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty, que ha guanyat a l'australià Michael Matthews, que ha estat segon, i al neerlandès Matthew Van Der Poel, que ha estat tercer. I en tennis, Europa ha guanyat la Laver Cup, que l'enfronta a la resta del món. Ho ha aconseguit després de la victòria de l'alemany Alexander Zverev contra el nord-americà Lerner Thin per 7-6 i 6-3. És la sisena Laver Cup que guanya l'equip europeu, del qual en forma part el murcià Carlos Alcaraz. Encara en tennis, la República Txeca ha guanyat la Billie Jean Cup després de superar Ucrània per 2-0. La campiona de Wimbledon, Linda Noskova, ha aconseguit el punt decisiu després d'imposar-se per 6-3 i 7-6 a Elena Svitolina.
30: 3CAT Info.
32: I tornem al futbol, perquè en la fase prèvia de la Copa del Rei, el Prat ha aconseguit una gran victòria. S'ha imposat per 1-5 al camp del Sant Rafel d'Eivissa en el partit d'anada. El jugador Cristian Gómez n'ha parlat al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
13: Tenim que certificar-ho, hem fet bon partit i tenim que tornar a fer-ho a la volta i certificar-ho, però òbviament no s'ha de ser hipòcrita i estem més a prop que quan ha començat el partit. Llavors, per aquesta part content i esperant doncs ratificar-ho la setmana que ve fent un altre bon partit.
32: La tornada la setmana vinent. Qui passi aquesta eliminatòria entrarà al quadre definitiu de la Copa.
30: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 11. Els acampats a Madrid pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui la renovació indefinida dels lloguers. El president espanyol demana el suport dels seus socis amb el repte que el text els pugui satisfer a tots. Coincidint amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que, si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. Pedro Sánchez afirma que treballa a contrarrellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura. Sumar adverteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. La Unió Europea té cada cop més difícil complir el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units i que falta coordinació entre els governs europeus. La Setmana del Llibre en Català tanca la 44a edició amb èxit de públic i vendes. L'han visitat més de 130.000 persones i la facturació frega el milió d'euros, un 12% més que fa un any. El Passeig Lluís Companys ha acollit la fira per tercer any consecutiu. Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra.
1: Esports. Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra el Camp de Múrcia. D'altra banda, el Lleida sorpresa el vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor. I el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter exblaurana Emil Nielsen. Els blaugranes han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29.
0: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest dilluns i gran part de la setmana, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges, per exemple, aquest matí i migdia a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. Una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
3: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
4: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
5: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
3: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
6: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba en este país, siguen gobernando los fondos buitre.
3: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
0: L'ambient que es viu a l'acampada de la Puerta del Sol recorda el de les acampades del 15M de fa 15 anys a diversos punts de l'Estat, però el professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la UOC, Ismael Peña López, creu que el moviment dels indignats del 2011 i les protestes actuals tenen un punt de partida molt diferent. Són declaracions a 3Cat Info.
2: 15M era un que no a tot. Era un prou de bipartidisme, prou d'elits, prou d'un sistema que no respon a la crisi de l'habitatge que venia del 2003, 2004, 2005 i després l'econòmica del 2008. I en canvi ara la petició és molt concreta. És volem un decret, sisplau, per parar de mínims, no?
0: I adverteix que tot i ser un moviment sobretot d'esquerres, pot acabar beneficiant la dreta i l'extrema dreta a les eleccions de l'any que ve.
2: Passarà que la gent es quedarà a casa i només votaran els més convençuts. Els més convençuts en aquests moments són els que militen en forces de dreta i extrema dreta. La gent està fartíssima de que no li facin cas, que les institucions no funcionin i surt a votar el que ha anat passant aquests anys. Els grans partits es van atomitzant i els va guanyant l'extrema dreta. Per tant, tot i que crec que és un moviment d'esquerres, beneficiarà l'extrema dreta.
0: El 2011, sis mesos després del 15M, Mariano Rajoy va desbancar José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa. El PP va aconseguir una majoria absoluta històrica al Congrés i el PSOE va obtenir el pitjor resultat del partit en democràcia. El 15M també va ser un trampolí per la formació de Podem, amb Pablo Iglesias al capdavant. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
7: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
0: Les primeres accions del dia es faran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digne. Si aquestes demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no es tiri endavant i continuarà amb els actes de protesta. El govern espanyol demana un esforç als socis de la investidura per poder aprovar dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. És la principal demanda dels centenars d'activistes pel dret a l'habitatge que acampen des de dissabte a la Puerta del Sol de Madrid en una protesta que s'inspira en el moviment del 15M de fa 15 anys. En un míting del PSOE a Getafe, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a l'acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada aquest dimecres a Madrid.
8: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: El PSOE, com sentim, negocia a correcuita amb els seus socis d'investidura per aprovar un decret que després passi al filtre del Congrés. Yolanda Díaz, de Sumar, adverteix que s'hi juguen la legislatura i anima a mobilitzar-se.
9: La derecha que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que estan disposats a donar suport al decret d'habitatge si es trenen els fons voltor, però també ha exigit més protecció per als petits propietaris.
10: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
0: En una piulada, Oriol Junqueras, d'Esquerra, també exposa les condicions per votar-hi a favor. Reclama, entre d'altres, que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i d'habitacions i posi fi als desnonaments de persones vulnerables. I Aitor Esteban, del PNB, demana seny i generositat per intentar tancar un acord.
11: No se puede frustrar la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno. Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador entre todos, pero que salve situaciones terribles e inaceptables.
0: El PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un nou decret la mala gestió dels últims anys. Ho ha dit el seu portaveu, Juan Bravo.
12: Lo que no puede pretender arreglar en 4 días lo que ha destrozado en 8 años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda.
13: 3CAT Info.
0: La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Ara el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir. Els auditors públics encara veuen una forta dependència militar respecte als Estats Units, falta de coordinació entre els governs europeus i massa obstacles en les cadenes de producció. Ens ho amplia des de Brussel·les en Bruno Forte Amiràs.
14: Tot i els milers de milions d'euros públics invertits en la indústria armamentista, els fabricants europeus continuen produint poc i a un ritme lent. Ho explica a Catalunya Ràdio Kinga Wisniewska, auditora del Tribunal de Comptes Europeu.
15: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
14: Com que aquí no es fabriquen prou armes per ajudar Ucraïna, Europa les ha de comprar als Estats Units. I al final, els diners públics que els governs europeus inverteixen en defensa acaben reforçant les empreses nord-americanes.
15: A vegades hi pot haver necessitats urgents que justifiquin comprar recursos fora, però sempre ho has de fer amb un pla per poder desenvolupar a llarg termini aquests mateixos recursos dins de la Unió Europea.
14: Troba que massa sovint els països europeus van per lliure a l'hora d'adquirir armament i això crea duplicitats innecessàries o mancances que costa de resoldre. Proposa compres conjuntes.
15: Crec que cal gastar millor i no tan sols gastar més. Posem massa el focus en quan gastem en comptes de preguntar-nos com de bé ho gastem. I això és una mica trampa.
14: Un altre problema és que en territori europeu falten primeres matèries per fabricar explosius o pólvora.
0: Aterratge d'emergència a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston. Tot després que es detectés fum a la cabina per causes desconegudes, 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a 4 d'ells, 3 passatgers i un membre de la tripulació, se'ls ha traslladat a un hospital. Dels 4 hospitalitzats, a 2 homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum perquè presentaven símptomes respiratoris lleus. Segons el centre sanitari, es troben en estat estable. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una 60 de bombers i altres serveis d'emergències fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona curta les seves operacions. El vol de Delta Airlines s'havia enlairat del Prat a 3:45 de 4 de la tarda d'aquest diumenge i ha canviat de trajectòria en detectar-se el fum a la cabina. L'aparell ha aterrat a Porto poc abans de les 6, hora portuguesa. L'endemà de rebutjar una proposta iraniana per posar fi a la guerra, Donald Trump diu ara que espera que els negociadors nord-americans mantinguin més converses amb Teheran en qualsevol moment a partir d'aquest dilluns. En una conversa amb el mitjà Axios, Trump sosté que el règim dels ayatolars vol arribar a un acord, però diferent del que vol ell. Segons el president, la proposta iraniana actual potser l'hauria acceptat fa un any, però no ara. Una proposta que l'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Waltz, ha qualificat com un exercici de cinisme iranià en declaracions al canal NBC.
16: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que vam violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
0: Malgrat aquestes paraules, el cap de la diplomàcia iraniana insistia que mantenen les seves condicions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz.
13: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta humitat, i de dia pot fer una mica d'aixafogor, però baixa la calor, s'acaben els 30-35 graus de dies enrere. Recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34-35 les més altes, i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es va enfilar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta humitat, boira a les muntanyes, i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís el Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat, i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
13: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: El papa Lleó XIV fa una crida als bisbes francesos perquè segueixin aplicant mesures per fer front als casos d'abusos sexuals a l'Església. El pontífex ha visitat Lourdes, on, a més de reunir-se amb els bisbes, també s'ha trobat amb víctimes d'abusos. Són trobades que Lleó XIV vol fer en privat per escoltar directament les històries d'aquestes persones. S'ha reconegut que almenys 330.000 menors van patir abusos sexuals en les institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020. Els seus testimonis són esfereïdors. París, Isabel Galí.
18: La Gislaine i la Raymond són de Loctudy, un petit poble pesquer de la Bretanya amb unes platges paradisíaques, una bellesa que contrasta amb l'horror del que hi van viure elles i tantes nenes més als anys 70. El germà Gabriel Girard les violava a classe. Tenien 9 anys.
19: Eren actes quotidians, era molt i molt violent. A mi em va destruir completament i a moltes camarades també. Ens cridava individualment a la seva taula i aquells que no hi anaven estaven obligats a fer un treball personal amb ordres de no aixecar el cap. I aleshores agafava una víctima que retenia entre les cames i...
18: S'han comptabilitzat fins a 170 víctimes del pare Girard, però entre 1950 i 2020 almenys 330.000 menors d'edat van patir abusos en les institucions religioses franceses. En el seu viatge a Espanya, el papa Lleó XIV va demanar als bisbes que escoltessin les víctimes, una petició que, segons el portaveu de la Conferència Episcopal Francesa, Pierre-Antoine Bozot, ja s'està complint.
20: Reconeixement, reparació i també prevenció. Això forma part d'una cultura en la qual ens hem endinsat, per tal que aquestes coses terribles no es reprodueixin.
18: Però per a Hélène Esquer, portaveu de les víctimes de l'internat catòlic de Betterram, els encobriments dins i fora de l'Església encara són massa vigents.
21: Per nosaltres, l'Església de França ha fracassat en la seva missió. Ha posat en marxa una sèrie de comissions, però constatem cada dia que no porten a terme prou accions concretes.
18: El procés de justícia transicional que es va iniciar el 2021 ha indemnitzat ja 1.800 persones, amb compensacions mitjanes de 36.000 euros. Però per les víctimes el que els cal són cartes de perdó dels bisbats o de les escoles implicades, i això de moment només s'ha aconseguit en un 17% dels casos.
0: La policia britànica ha detingut 5 persones sospitoses de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius a prop d'una base aèria de l'oest d'Anglaterra que els Estats Units van fer servir en els bombardejos contra l'Iran. El president Donald Trump ha dit que els sospitosos buscaven fer molt mal i que se'ls investigava des de feia molt temps. Londres, Quim Olivares.
1: Les autoritats britàniques han estat més prudents i han explicat que l'ajuda ciutadana ha permès aturar 3 furgonetes i detenir 5 individus quan es dirigien a la base de Fairford, que la Força Aèria dels Estats Units fa servir sovint, a unes 2 hores a l'oest de Londres. Una veïna de Welford, a tocar de la base, ha explicat al diari The Telegraph que quan tornava a casa la matinada de diumenge es va trobar els vehicles i diversos homes en passamuntanyes. Va fer mitja volta i va trucar a la policia, que poc després els va detenir. Sentim l'adjunt del cap de la policia del comtat, Richard O'Conn.
4: La policia va rebre un avís sobre 3 vehicles sospitosos que es dirigien cap a la base de Fairford. Els agents hi van anar i van detenir 5 homes a la zona de Belfort, sota la sospita d'haver comès delictes relacionats amb la llei d'explosius.
1: 85 famílies van ser desallotjades i la policia va fer un perímetre de seguretat al voltant de les 3 furgonetes. Robots per desactivar explosius han analitzat els vehicles. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran aquesta primavera. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que la base seria objectiu legítim. El primer ministre Andy Burnham demana no especular, però fonts de la investigació apunten que el mòbil vinculat a l'Iran és el més probable, mentre que també s'analitza la possibilitat que sigui una operació de sabotatge russa o un complot jihadista.
0: El ministre britànic per a Irlanda del Nord admet que no han trobat una solució per resoldre el conflicte que aquest diumenge ha portat episodis de tensió extrema a la localitat de Portadown. La policia advertia així milers de manifestants partidaris de la unificació amb la República d'Irlanda que s'han concentrat, molts d'ells, en passamuntanyes per impedir el pas d'una marxa de l'Horda d'Orange, un grup fermament partidari que Irlanda del Nord formi part del Regne Unit. Les dues posicions s'han enrocat durant tot el dia, amb els catòlics impedint el pas pel carrer on havien de desfilar una trentena de protestants que es neguen a renunciar a fer la marxa. El ministre ha emplaçat les parts a seguir les converses aquest dilluns i s'ha posat sobre la taula incorporar un mediador internacional que ajudi a desencallar la situació. Una forta tempesta a la costa est dels Estats Units, que durarà fins aquest dilluns, ha obligat a cancel·lar prop de 500.000 de vols i ha deixat sense llum unes 100.000 cases i comerços en estats com Connecticut, Nova York, Pennsilvània i Nova Jersey. Es preveu que els 5 vols diaris que surten de Nova York i Boston cap a Barcelona tinguin retards aquest diumenge i dilluns. Hi ha ciutats especialment afectades pels aiguats, com Nova York, Boston i Filadèlfia, amb risc d'inundacions costaneres. A Nova York, un home mort arran de la caiguda d'un arbre pel mal temps. I a un altre extrem del món, al continent asiàtic, més de 5.000 persones han estat evacuades de refugis a causa de les inundacions que els aiguats han causat a Bangkok. Un estudiant resident a la capital tailandesa, amb 3 dies consecutius de pluja, descriu així la situació.
22: A causa de les inundacions, he hagut d'esperar una llarga estona al bus i el trànsit estava molt congestionat. Quan he arribat aquí, tot està inundat. Mai no havia vist una cosa així.
0: Més de 50.000 cases han quedat malmeses per la pluja torrencial. A Sud-àfrica, 27 persones han mort aquest cap de setmana amb 2 tirotejos a la ciutat del Cap i a Johannesburg. El primer ha passat en un bar de la ciutat de Wedela, al sud-oest de Johannesburg, quan 8 homes armats amb fusells han assaltat un bar, han mort 17 persones i n'han ferit 15 més. Segons fonts policials, sembla que abans de la matança els assaltants han pres els telèfons mòbils als clients i després de disparar han fugit. Es desconeixen les causes que els haurien empès a cometre el crim. I a prop de la ciutat del Cap hi ha hagut també un altre tiroteig. Aquest és el moment en què, per motius que no se saben, algú ha començat a disparar contra un grup de persones que estava ballant en un local i han mort 10 persones i 11 més han quedat ferides.
13: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
23: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indica en un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand.
13: 3CAT Info.
23: i s'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen partits d'aquest diumenge en presència d'internacionals del Barça, com l'Alemanya 0, Grècia 1, on Karim Adeyemi ha estat titular i ha jugat 76 minuts. João Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts al Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes, que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit i, segons ha explicat, el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: El minut 52 crec que ens portarà Patri. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur. Però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt, perquè el donem per bo després del que s'ha vist.
23: A la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el

0: El Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que yo para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
0: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha emportat el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
2: Bueno, tenía la esperanza, ¿no? Sabía la dificultad que del repte que teníem davant, ¿no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, ¿no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
0: I per tancar el bàsquet, derrota de la Penya en el seu debut a la Lliga ACB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
3: No podem esperar ser competitius jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém hongarès, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter ex-blaurana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blauranes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaurana Carlos Ortega.
5: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
0: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
4: 3CAT Info.
0: Al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta masculina s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty. L'australià Michael Matthews ha estat segon i el neerlandès Matthew Van Der Poel ha estat tercer. I en tennis, Europa ha guanyat la Laver Cup, que l'enfronta a la resta del món. Ho ha aconseguit després de la victòria de l'alemany Alexander Zverev contra el nord-americà Lerner Thin per 7-6 i 6-3. És la sisena Laver Cup que guanya l'equip europeu del qual forma part el murcià Carlos Alcaraz. I encara en tennis, la República Txeca ha guanyat la Billie Jean Cup després de superar Ucraïna per 2-0. La campiona de Wimbledon, Linda Noskova, ha aconseguit el punt decisiu després d'imposar-se per 6-3 i 7-6 a Elena Svitolina.
4: Trescat Info.

Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els acampats a Madrid pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui la renovació indefinida dels lloguers. Per la seva banda, Sánchez afirma que treballa contra rellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura. Sumar adverteixen que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. I atenció, perquè aquest dilluns, coincidint amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que, si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i incrementar les vendes. I anirem a la platja de la Nova Icària de Barcelona, on un espectacular piromusical ha tancat aquest diumenge els actes de la Festa Major de la Mercè.

0: I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: Que Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra el Lucan de Múrcia i el Lleida sorpresa. El vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor. I en handbol, el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès, entrenat per Xavi Pascual. Els blaugranes han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29.
0: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest dilluns i gran part de la setmana, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges, per exemple, aquest matí migdia a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge, una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
2: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
3: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
4: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
2: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
5: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
2: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB, que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
0: El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
6: Hem de col·lapsar Barcelona i la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda, només acceptem el decret Mari Carmen.
0: Les primeres accions del dia es faran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i de Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digne. Si aquestes demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no es tiri endavant i continuarà amb els actes de protesta.
7: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i també de retruc incrementar les vendes. A partir d'ara es prohibeixen termes generals com verd, ecològic o respectuós amb el al medi ambient. La nova normativa europea obliga els fabricants a etiquetar els productes amb informació veraç, juntament amb una certificació amb base científica demostrable i de fàcil accés per als consumidors. En una entrevista a 3CAT Info, la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, Elisenda Estanyol, ha explicat el canvi que suposa aquesta normativa.
7: A partir d'ara doncs, podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui doncs, que un producte és sostenible o és ecològic, doncs en allí mateix podrem veure no, quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i, per tant, dona molta més seguretat.
0: I des de Greenpeace Espanya, el seu portaveu, Miguel Ángel Soto, ha aplaudit la mesura.
8: Se acabó la impunidad. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación, ¿vale? Si no hay una certificación reconocida, si no hay un espacio donde tú puedas verificar esa información, eso no se puede decir.
0: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible. Figueres vol posar ordre a l'oferta comercial del centre històric. L'Ajuntament planteja que determinats negocis no puguin obrir a menys de 50 metres els uns dels altres, una mesura que forma part del nou Pla Especial d'Usos Comercials. Berta Artigas Fontàs.
9: El consistori vol evitar la concentració d'activitats que considera que ja tenen massa presència a la ciutat, com els supermercats 24 hores, els negocis de manicura, els establiments de menjar per emportar o els productes de cànnabis. Una de les mesures que es plantegen és que hi hagi almenys 50 metres entre establiments d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
10: Es farà aquest pla d'usos que impedirà en determinades zones de la ciutat determinada acumulació de determinats tipus de negoci que no acaben de fer bé a la ciutat ni projecten la imatge que com a govern volem que la ciutat tingui.
9: Per això el govern municipal està acabant de definir un pla que preveu aprovar el ple de novembre, una limitació, segons Masquef, similar a la que ja es va fer a finals dels 90 i principis dels 2000.
10: Amb les entitats bancàries a la Rambla de Figueres, perquè semblava un determinat moment que tot eren bancs. D'acord? Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
9: El pla afectarà tot el centre històric i alguns carrers propers, com el de Sant Pau, el Nou o el de Vilafant.
0: La denominació d'origen qualificada Priorat i la denominació d'origen Montsant encara en els últims dies d'una verema marcada per la calor. Si bé les altes temperatures han comportat una producció més baixa, les pluges han fet que el raïm sigui de més qualitat. Anem a Falset, Ariadna Escoda.
11: La calorada d'aquest estiu ha obligat els cellers a adaptar-se a les condicions climàtiques i avançar la verema, com afirma el president de la DEUCO Priorat, Jaume Balaguer.
12: Les varietats autòctones són les que millor ho estan aguantant. Llavors s'ha notat molt en varietats foranes que hi ha hagut una minva i fins i tot hi ha gent que les està canviant per varietats autòctones. I després també a nivell de treball, també diferents cellers han anat adaptant una mica tal manera de treballar amb aquest tipus de clima que tan extrem.
11: Malgrat la calor, les pluges han fet que el raïm que es verema sigui de més qualitat. Pilar Jus és la presidenta de la DEO Montsant.
13: Que els quitos hi seran perquè ara estem a un 80% de la verema i aportem quasi, no arribem als 6 milions de quilos, que això està molt bé. L'any passat vam arribar als 6 milions 200, és a dir que encara ens queda bastant i crec que superarem aquesta xifra. La qualitat és molt bona, la sanitat del raïm encara ho és més i això és importantíssim a l'hora de fer bon vi.
11: En aquest context, la DEO Copriorat augura arribar als 5 milions de quilos de raïm, mentre que la DEO Montsant preveu superar els 6 milions.
0: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha molt poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare per davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, el 93,5%, van optar per seguir amb la fórmula tradicional. Els experts ho atribueixen sobretot a costums patriarcals que venen de lluny. Laia Framis. A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, a hores d'ara, la gran majoria de parelles, 9 de cada 10, encara opten per mantenir primer el cognom del pare. De les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a l'estat espanyol, només 21.000 es van inscriure amb el cognom de la mare en primer lloc, un 6,5% del total. I aquí cal tenir en compte que la xifra real és encara més baixa perquè aquestes dades del Ministeri de Justícia inclouen les mares monoparentals i les parelles lesbianes, dos casos en què, evidentment, sempre va per davant el cognom de les dones. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que encara cal fer molta pedagogia sobre aquesta qüestió.
14: Un dret sigui garantitzat no vol dir que immediatament s'apliqui o se'n faci ús. És una mesura que està molt bé que s'hagi fet, però que no ha sigut una demanda social. Que penso que hi ha hagut una manca de pedagogia del per què és important a nivell social poder alternar a l'ordre dels cognoms. Aquesta idea de més igual, jo crec que té un pes bastant important.
0: I explicar per què creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
14: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
0: Ara, a l'hora de decidir l'ordre dels cognoms, Álvarez creu que el pes de la tradició encara és molt important. De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que a vegades suposa una revolució familiar.
14: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
0: I encara un altre argument que pesa en algunes famílies.
14: Una pregunta bastant interessant que a vegades sorgeix és com reconstruirem els arbres genealògics. Aquesta idea d'història, no?, de relació amb els avantpassats i sobretot, no?, els que vindran, si s'intercanvien els cognoms, com es sabrà quina família és quina?
0: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació relacionat amb la compravenda de rellotges de luxe a Barcelona. Els fets van passar quan unes persones es van desplaçar des del Regne Unit fins a la capital catalana per comprar diversos rellotges de luxe i una cadena d'or amb diamants, després de mantenir contactes amb els venedors a través de les xarxes socials. Després de verificar-ne l'autenticitat en una rellotgeria, els compradors van pagar $418.000 en criptomonedes. Llavors, els venedors van dir que no havien rebut el pagament i van fugir amb el botí. Les víctimes van perseguir els estafadors pel carrer i un d'ells va intimidar-los amb una arma blanca. Els Mossos van aconseguir detenir-lo i li van trobar al damunt dos rellotges de luxe. Els investigadors han aconseguit bloquejar la transacció de les criptomonedes i els estafadors finalment s'han endut només $1.000. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i no es descarten noves detencions. En els últims 5 anys, els robatoris amb força durant l'estiu a domicilis de Sarrià, Sant Gervasi i a Barcelona s'han reduït més d'un 53%. Durant aquest estiu hi ha hagut 86 denúncies, la xifra més baixa dels últims 5 anys, i els Mossos d'Esquadra han detingut per aquest tipus de delicte 34 persones, la majoria amb antecedents policials, amb una mitjana de més de 5 cadascun. Joel Pérez, caporal del patrimoni de Sarrià, Sant Gervasi, explica el perfil dels delinqüents.
15: Normalment, tot i que hi ha diferents nacionalitats, hem detectat que són persones d'Europa de l'Est. En aquest cas, són persones que venen a fer, doncs, per desgràcia, la temporada estival, no? la temporada d'estiu, i inclús les temporades de Nadal.
16: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta, molta humitat, i de dia pot fer una mica de xafogó, però baixa, baixa la calor, s'acaben els 30-35 graus de dies enrere, recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34-35 les més altes i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es va enfilar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta, molta humitat, boira a les muntanyes, i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís el Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat, i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
16: 3CAT Info.
0: La Setmana del Llibre en Català ha tancat aquest diumenge la seva 44a edició amb èxit de vendes i assistència. Durant els 10 dies de fira l'han visitat més de 130.000 persones i la facturació fregarà el 1 milió d'euros, un 12% més que fa un any. Són dades que ha facilitat l'organització en espera de tancar les xifres definitives. Els organitzadors asseguren que la Setmana s'ha consolidat com el gran aparador del llibre en català en una edició que per tercer any consecutiu s'ha fet el passeig de Lluís Companys, coincidint amb les dates de les festes de la Mercè. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
18: Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català, i hem demostrat que la setmana és el gran aparador del llibre en català i que és el tercer moment de l'any de més venda i que s'ha consolidat com la represa després de l'estiu i ja preparar-nos de cara a un últim trimestre que esperem que sigui molt bo.
0: Segons l'organització, la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes per al sector.
19: Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor.
0: El tradicional Piro Musical ha tancat aquest diumenge la Festa Major de la Mercè de Barcelona. Per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària, en comptes del lloc habitual, l'Avinguda de Maria Cristina, per les obres que es fan a la Fira de Montjuïc. La selecció musical l'ha triada Josep Montero, líder d'Oques Grasses, que aquest mes d'octubre s'acomiada del seu públic amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A més de temes del grup usonenc, la banda sonora del Piro Musical ha inclòs artistes catalans com Rosalia, Aitana, Maria Arnal, Rita Payés, El Petit de Calaril o Joan Manuel Serrat, i música de grups i cantants internacionals com Pitbull, Dua Lipa, Billie Eilish, Coldplay, Imagine Dragons o Bruno Mars. L'espectacle de llum, pólvora i música ha reunit desenes de milers de persones davant del mar. Els 5 dies d'actes de la Festa Major de Barcelona han tingut una acollida multitudinària, segons l'Ajuntament, que no ha donat xifres d'assistència. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha dit a BTV que el bon temps ha facilitat l'assistència als més de 100 concerts i 235 actes culturals repartits en 10 districtes de la ciutat.
20: Aquesta Mercè, els barcelonins l'han viscuda amb molta intensitat i, per tant, l'han fet seva. La fan sempre seva cada any, no? Però aquest any jo crec que de manera molt especial. També perquè hi ha hagut més coses a la platja, que és un espai molt generós. Els drons van ser increïbles, la quantitat de gent. Avui aquí al Piro Musical a Bogatell, la quantitat de gent que hi ha és increïble, no?
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra. Josep Almirall.
21: La colla del Baix Llobregat ha descarregat el 5 de 7, el 3 de 7 per sota i el 7 de 7, però a la cinquena ronda, veient possibilitats d'endur-se la victòria, ha descartat el 7 de 7 i ha provat i descarregat el 5 de 7 amb l'agulla. Joel Segura n'és el cap de colla.
22: Sempre ens fixem molt amb les colles grans, ens fixem molt amb els games extres, però crec que aquests petits castells, aquests petits que per nosaltres són grandiosos, crec que fan, de veritat, que el món casteller segueixi viu com sempre.
21: En segona posició s'ha classificat la colla castellera de Figueres i han completat el podi els castellers de Cerdanyola, totes dues colles amb la Torre de Set descarregada. A banda del concurs, aquest diumenge destaca l'actuació dels Minyons a Terrassa, la Mercè, de Barcelona. Els Malves hi han estrenat el 5 de 9 i el Pilar de 8, carregat, i també hi han completat el 2 de 9 i el 4 de 9. A la mateixa diada, els Castellers de Barcelona han estrenat el 3 de 9, que ha quedat carregat, i les Joves de Valls hi ha fet els Bàsics a 9 i el Pilar de 8. Per la seva banda, els Castellers de Vilafranca han actuat en plaça pròpia i han completat el 4 de 9, el 3 de 9, el 9 de 8 i el Pilar de 8. Quatre castells que duren diumenge que ve amb un pis més a la sessió final del concurs a Tarragona.
0: Juli Alcoriza, del restaurant L'Andreuenc, del districte de Sant Andreu de Barcelona, s'ha erigit com el guanyador de la segona edició de la Lliga del Porc i la Forquilla. La final del certamen, que s'ha celebrat en el marc de la Fira Mó Sant Miquel de Lleida, ha escollit el seu plat com el millor esmorzar de forquilla de Catalunya, Alba Mor.
1: Alcoriza ha guanyat amb un plat de galta de porc brasejada amb brandada de bacallà i suc de fesolets de Santa Pau. El plat també ha convençut el públic, que ha pogut tastar un total de 12 àpats de participants d'arreu del país, com Jordi Mascor, de Can Mascor de Girona, i Vanessa Epijoan, de Can Ginesta de Vilobí d'Onyà.
3: Venim a disfrutar, que la gent ens coneixi, encara que Girona quedi lluny d'aquí, però bueno, esperem rebre molts clients aquí, o de Barcelona o de Tarragona, per poder ampliar la nostra cartera de clients.
4: Val molt la pena, perquè diuen que l'esmorzar és l'àpat més important, doncs com a bons catalans, l'esmorzar de forquilla l'hem encara de potenciar encara més, i concursos com aquest dona a conèixer molt els locals i a potenciar més l'esmorzar de forquilla.
1: La competició s'ha celebrat en el marc de la segona edició de la Fira Mó Sant Miquel de Lleida, que neix de la transformació de l'antiga Fira de Sant Miquel. La segona edició del certamen ha tancat amb la participació de 70 expositors, una cinquantena d'activitats entre tastos i show cookings i un volum de negoci de 6 milions d'euros en el sector de l'automòbil.
0: L'anomenada Lleida Nets pot convertir Buenos Aires en la tercera ciutat del món amb més passaports espanyols després de Madrid i Barcelona. Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
23: El Consolat d'Espanya a Buenos Aires és encara avui en dia, per a no pocs argentins, sinònim de caos, tot i que ja no és així. En el record i en l'imaginari col·lectiu ha quedat el que va significar, per exemple, la crisi del Corralito del 2001, quan milers d'argentins volien fugir cap a Espanya amb un passaport a la mà, escapant d'un malson. Algunes associacions, com el Centre de Descendents d'Espanyols Units, ajuden els sol·licitants de la nacionalitat espanyola orientant-los sobre la documentació que han de presentar.
24: Cuando uno va juntando los papeles, es como remontarse a lo que contaba mi madre, de mi abuela de Galicia, de mi abuelo de Barcelona. Entonces vos te los vas imaginando, ¿viste? Mi abuela en la casa de piedra, frente al mar.
25: Y yo no sé qué van a hacer el día de mañana mis hijos. Yo se los hago por las dudas. Yo no emigro, pero ellos no sé. No les voy a cortar la posibilidad si se quieren ir.
23: Perdre el dret a votar genera un cert disgust, tot i que en el cas argentí sempre la participació electoral en eleccions de l'estat espanyol ha estat molt baixa. Adriana Garris és portaveu de CDEU, el Centre de Descendents Espanyols Units de Buenos Aires.
26: Esta medida, que suena extraña, asusta, porque uno cree que este puede ser un paso. Mucha gente dice, este es el primer paso, después que vendrá.
23: Quasi un milió de sol·licituds de nacionalitat espanyola s'han presentat a l'Argentina, 2,4 milions a nivell mundial.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
27: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indica en un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand. S'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen aquest diumenge dos partits amb presència d'internacionals del Barça. Karim Adeyemi ha estat titular a l'Alemanya 0, Grècia 1 i ha jugat els 76 minuts. Joao Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts al Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
16: 3CAT Info.
27: A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes, que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit. La sentim en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: El minut 52 crec que ens posarà Patri. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur. Però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt, perquè el donem per bo després del que s'ha vist.
27: A la Primera Federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano en el debut de Luis Blanco com a tècnic escapolat. El sentim al Tot Gira.
5: A poc a poc, seguir creixent, partit a partit. El treball queda molt, el treball comença ara. I a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
27: Més futbol, perquè la selecció espanyola femenina s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord. El partit havia acabat amb 0-0. El combinat espanyol ha comptat amb 5 catalanes, Carla Julià i Aixa Camara del primer equip del Barça, Noa Jiménez del filial blaurana i Ainhoa Gómez i Cèlia Segura, blauranes cedides a Deportivo i Atlètic de Madrid, respectivament. A més, la blaurana Rosalía Domínguez ha estat guardonada amb la pilota d'or del torneig. En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona a Fontejau, victòria per 84-77 contra l'UCAM de Múrcia amb una exhibició de Yazel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim en declaracions al Tot Gira.
6: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que yo para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
27: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha endut el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
7: Bueno, tenía la esperanza, ¿no? Sabía la dificultad que del repte que teníem davant, ¿no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, ¿no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
27: I per tancar el bàsquet, derrota de la penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110-104 la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
8: No podem esperar ser competitius jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
27: El Barça jugarà a la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém, entrenat per Xavi Pasqual i amb l'exporter blaurana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blaurenes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaurana Carlos Ortega.
9: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
27: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
16: 3CAT Info.
27: I al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta masculina, s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty, seguit de l'australià Michael Matthews i del neerlandès Matthew Van Der Poel.
16: Trescat Info.

0: Són les 12. Els acampats a Madrid pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui la renovació indefinida dels lloguers. El president espanyol demana el suport dels seus socis amb el repte que el text els pugui satisfer a tots. Coincidint amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que, si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. Pedro Sánchez afirma que treballa a contrarrellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura. Sumar adverteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. La Unió Europea té cada cop més difícil complir el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units i que falta coordinació entre els governs europeus. La Setmana del Llibre en Català tanca la 44a edició amb èxit de públic i vendes. L'han visitat més de 130.000 persones i la facturació frega el milió d'euros, un 12% més que fa un any. El Passeig Lluís Companys ha acollit la fira per tercer any consecutiu. Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra.
1: Esports. Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra l'UQAM de Múrcia. D'altra banda, el Lleida sorprès el vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor. I el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter ex-blaurana Emil Nielsen. Els blaugranes han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek egipci, per 39-29.
0: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest dilluns i gran part de la setmana, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges, per exemple, aquest matí i migdia a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. Una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
3: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
4: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
5: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
3: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
6: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
3: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
0: L'ambient que es viu a l'acampada de la Puerta del Sol recorda el de les acampades del 15M de fa 15 anys a diversos punts de l'Estat, però el professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la UOC, Ismael Peña López, creu que el moviment dels indignats del 2011 i les protestes actuals tenen un punt de partida molt diferent. Són declaracions a 3CAT Info.
2: 15M era un que no a tot. Era un prou de bipartidisme, prou d'elits, prou d'un sistema que no respon a la crisi de l'habitatge que venia del 2003, 2004, 2005 i després l'econòmica del 2008. I en canvi ara la petició és molt concreta. És volem un decret, sisplau, per parar de mínims, no?
0: I adverteix que, tot i ser un moviment sobretot d'esquerres, pot acabar beneficiant la dreta i l'extrema dreta a les eleccions de l'any que ve.
2: Passarà que la gent es quedarà a casa i només votaran els més convençuts. Els més convençuts en aquests moments són els que militen en forces de dreta i extrema dreta. La gent està fartíssima de que no li facin cas, que les institucions no funcionin i surt a votar el que ha anat passant aquests anys. Els grans partits es van atomitzant i els va guanyant l'extrema dreta. Per tant, tot i que crec que és un moviment d'esquerres, beneficiarà l'extrema dreta.
0: El 2011, sis mesos després del 15M, Mariano Rajoy va desbancar José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa. El PP va aconseguir una majoria absoluta històrica al Congrés i el PSOE va obtenir el pitjor resultat del partit en democràcia. El 15M també va ser un trampolí per la formació de Podem, amb Pablo Iglesias al capdavant. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
7: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
0: Les primeres accions del dia es faran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digne. Si aquestes demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no es tiri endavant i continuarà amb els actes de protesta. El govern espanyol demana un esforç als socis de la investidura per poder aprovar dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. És la principal demanda dels centenars d'activistes pel dret a l'habitatge que acampen des de dissabte a la Puerta del Sol de Madrid en una protesta que s'inspira en el moviment del 15M de fa 15 anys. En un míting del PSOE a Getafe, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a l'acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada aquest dimecres a Madrid.
8: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: El PSOE, com sentim, negocia a correcuita amb els seus socis d'investidura per aprovar un decret que després passi el filtre del Congrés. Yolanda Díaz, de Sumar, adverteix que s'hi juguen la legislatura i anima a mobilitzar-se.
9: La derecha que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que estan disposats a donar suport al decret d'habitatge si es trenen els fons voltor, però també ha exigit més protecció per als petits propietaris.
10: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
0: En una piulada, Oriol Junqueras, d'Esquerra, també exposa les condicions per votar-hi a favor. Entre d'altres, que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i d'habitacions i posi fi als desnonaments de persones vulnerables. I Aitor Esteban, del PNB, demana seny i generositat per intentar tancar un acord.
11: No se puede frustrar a la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno. Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador entre todos, pero que salve situaciones terribles e inaceptables.
0: El PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un nou decret la mala gestió dels últims anys. Ho ha dit el seu portaveu, Juan Bravo.
12: Lo que no puede pretender arreglar en 4 días lo que ha destrozado en 8 años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda.
13: 3CAT Info.
0: La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Ara el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir. Els auditors públics encara veuen una forta dependència militar respecte als Estats Units, falta de coordinació entre els governs europeus i massa obstacles en les cadenes de producció. Ens ho amplia des de Brussel·les en Bruno Forte Amiras.
14: Tot i els milers de milions d'euros públics invertits en la indústria armamentista, els fabricants europeus continuen produint poc i a un ritme lent. Ho explica a Catalunya Ràdio Kinga Wisniewska, auditora del Tribunal de Comptes Europeu.
15: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
14: Com que aquí no es fabriquen prou armes per ajudar Ucraïna, Europa les ha de comprar als Estats Units. I al final, els diners públics que els governs europeus inverteixen en defensa acaben reforçant les empreses nord-americanes.
15: A vegades hi pot haver necessitats urgents que justifiquin comprar recursos fora, però sempre ho has de fer amb un pla per poder desenvolupar a llarg termini aquests mateixos recursos dins de la Unió Europea.
14: Troba que massa sovint els països europeus van per lliure a l'hora d'adquirir armament i això crea duplicitats innecessàries o mancances que costa de resoldre. Proposa compres conjuntes.
15: Crec que cal gastar millor i no tan sols gastar més. Posem massa el focus en quan gastem en comptes de preguntar-nos com de bé ho gastem. I això és una mica trampa.
14: Un altre problema és que en territori europeu falten primeres matèries per fabricar explosius o pólvora.
0: Aterratge d'emergència a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston. Tot després que es detectés fum a la cabina per causes desconegudes, 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a 4 d'ells, 3 passatgers i un membre de la tripulació, se'ls ha traslladat a un hospital. Dels 4 hospitalitzats, a 2 homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum perquè presentaven símptomes respiratoris lleus. Segons el centre sanitari, es troben en estat estable. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una 60 de bombers i altres serveis d'emergències fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona curta les seves operacions. El vol de Delta Airlines s'havia enlairat del Prat a 4:45 de 4 de la tarda d'aquest diumenge i ha canviat de trajectòria en detectar-se el fum a la cabina. L'aparell ha aterrat a Porto poc abans de les 6, hora portuguesa. L'endemà de rebutjar una proposta iraniana per posar fi a la guerra, Donald Trump diu ara que espera que els negociadors nord-americans mantinguin més converses amb Teheran en qualsevol moment a partir d'aquest dilluns. En una conversa amb el mitjà Axios, Trump sosté que el règim dels ayatolars vol arribar a un acord, però diferent del que vol ell. Segons el president, la proposta iraniana actual potser l'hauria acceptat fa un any, però no ara. Una proposta que l'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Waltz, ha qualificat com un exercici de cinisme iranià en declaracions al canal NBC.
16: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que vam violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
0: Malgrat aquestes paraules, el cap de la diplomàcia iraniana insistia que mantenen les seves condicions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz.
13: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta, molta humitat, i de dia pot fer una mica de xafogó, però baixa, baixa la calor, s'acaben els 30, 35 graus de dies enrere, recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34, 35 les més altes, i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es va enfilar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta, molta humitat, boira a les muntanyes, i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís el Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat, i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
13: 3CAT Info. 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El papa Lleó XIV fa una crida als bisbes francesos perquè segueixin aplicant mesures per fer front als casos d'abusos sexuals a l'Església. El pontífex ha visitat Lourdes, on, a més de reunir-se amb els bisbes, també s'ha trobat amb víctimes d'abusos. Són trobades que Lleó XIV vol fer en privat per escoltar directament les històries d'aquestes persones. S'ha reconegut que almenys 330.000 menors van patir abusos sexuals en les institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020. Els seus testimonis són esfereïdors. París, Isabel Galí.
18: La Gislaine i la Raimond són de l'Octudi, un petit poble pesquer de la Bretanya amb unes platges paradisíaques, una bellesa que contrasta amb l'horror del que hi van viure elles i tantes nenes més als anys 70. El germà Gabriel Girard les violava a classe. Tenien 9 anys.
19: Des actes quotidiens.
20: Eren actes quotidians. Era molt, très, très molt violent. Jeune. A mi em va destruir completament i a moltes camarades també.
19: Bon, il nous prenait individuellement au bureau.
20: Ens cridava individualment a la seva taula i aquells que no hi anaven estaven obligats a fer un treball personal. Amb ordres de no aixecar el cap. I aleshores agafava una víctima que retenia entre les cames i...
18: S'han comptabilitzat fins a 170 víctimes del pare Girard, però entre 1950 i 2020 almenys 330.000 menors d'edat van patir abusos en les institucions religioses franceses. En el seu viatge a Espanya, el papa Lleó XIV va demanar als bisbes que escoltessin les víctimes, una petició que, segons el portaveu de la Conferència Episcopal Francesa, Pierre-Antoine Bozo, ja s'està complint.
21: Reconeixement, reparació i també prevenció. Això forma part d'una cultura en la qual ens hem endinsat, per tal que aquestes coses terribles no es reprodueixin.
18: Però per a Alain Esquer, portaveu de les víctimes de l'internat catòlic de Betterram, els encobriments dins i fora de l'Església encara són massa vigents.
22: Per nosaltres, l'Església de França ha fracassat en la seva missió. Ha posat en marxa una sèrie de comissions, però constatem cada dia que no porten a terme prou accions concretes.
18: El procés de justícia transicional que es va iniciar el 2021 ha indemnitzat ja 1.800 persones, amb compensacions mitjanes de 36.000 euros. Però per les víctimes el que els cal són cartes de perdó dels bisbats o de les escoles implicades, i això de moment només s'ha aconseguit en un 17% dels casos.
0: La policia britànica ha detingut 5 persones sospitoses de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius a prop d'una base aèria de l'oest d'Anglaterra que els Estats Units van fer servir en els bombardejos contra l'Iran. El president Donald Trump ha dit que els sospitosos buscaven fer molt mal i que se'ls investigava des de feia molt temps. Londres, Quim Olivares.
23: Les autoritats britàniques han estat més prudents i han explicat que l'ajuda ciutadana ha permès aturar 3 furgonetes i detenir 5 individus quan es dirigien a la base l'exèrcit de Fairford, que la Força Aèria dels Estats Units fa servir sovint, a unes 2 hores a l'oest de Londres. Una veïna de Welford, a tocar de la base, ha explicat al diari The Telegraph que quan tornava a casa la matinada de diumenge es va trobar els vehicles i diversos homes en passamuntanyes. Va fer mitja volta i va trucar a la policia, que poc després els va detenir. Sentim l'adjunt del cap de la policia del comtat, Richard O'Conn.
1: La policia va rebre un avís sobre 3 vehicles sospitosos que es dirigien cap a la base de Fairford. Els agents hi van anar i van detenir 5 homes a la zona de Belfort, sota la sospita d'haver comès delictes relacionats amb la llei d'explosius.
23: 85 famílies van ser desallotjades i la policia va fer un perímetre de seguretat al voltant de les 3 furgonetes. Robots per desactivar explosius han analitzat els vehicles. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran aquesta primavera. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que la base seria objectiu legítim. El primer ministre Andy Burnham demana no especular, però fons de la investigació apunten que el mòbil vinculat a l'Iran és el més probable, mentre que també s'analitza la possibilitat que sigui una operació de sabotatge russa o un complot jihadista.
0: El ministre britànic per a Irlanda del Nord admet que no han trobat una solució per resoldre el conflicte que aquest diumenge ha portat episodis de tensió extrema a la localitat de Portadown. La policia advertia així milers de manifestants partidaris de la unificació amb la República d'Irlanda que s'han concentrat, molts d'ells, en passamuntanyes per impedir el pas d'una marxa de l'Horda d'Orange, un grup fermament partidari que Irlanda del Nord formi part del Regne Unit. Les dues posicions s'han enrocat durant tot el dia, amb els catòlics impedint el pas pel carrer on havien de desfilar 30 de protestants que es neguen a renunciar a fer la marxa. El ministre ha emplaçat les parts a seguir les converses aquest dilluns i s'ha posat sobre la taula incorporar un mediador internacional que ajudi a desencallar la situació. Una forta tempesta a la costa est dels Estats Units, que durarà fins aquest dilluns, ha obligat a cancel·lar prop de 500.000 de vols i ha deixat sense llum unes 100.000 cases i comerços en estats com Connecticut, Nova York, Pennsilvània i Nova Jersey. Es preveu que els 5 vols diaris que surten de Nova York i Boston cap a Barcelona tinguin retards aquest diumenge i dilluns. Hi ha ciutats especialment afectades pels aiguats, com Nova York, Boston i Filadèlfia, amb risc d'inundacions costaneres. A Nova York, un home mort arran de la caiguda d'un arbre pel mal temps. I a un altre extrem del món, al continent asiàtic, més de 5.000 persones han estat evacuades de refugis a causa de les inundacions que els aiguats han causat a Bangkok. Un estudiant resident a la capital tailandesa, amb 3 dies consecutius de pluja, descriu així la situació.
4: A causa de les inundacions, he hagut d'esperar una llarga estona al bus i el trànsit estava molt congestionat. Quan he arribat aquí, tot està inundat. Mai no havia vist una cosa així.
0: Més de 50.000 cases han quedat malmeses per la pluja torrencial. A Sud-àfrica, 27 persones han mort aquest cap de setmana en 2 tirotejos a la ciutat del Cap i a Johannesburg. El primer ha passat en un bar de la ciutat de Wedela, al sud-oest de Johannesburg, quan 8 homes armats amb fusells han assaltat un bar, han mort 17 persones i n'han ferit 15 més. Segons fonts policials, sembla que abans de la matança els assaltants han pres els telèfons mòbils als clients i després de disparar han fugit. Es desconeixen les causes que els haurien empès a cometre el crim. I a prop de la ciutat del Cap hi ha hagut també un altre tiroteig. Aquest és el moment en què, per motius que no se saben, algú ha començat a disparar contra un grup de persones que estava ballant en un local. Hi han mort 10 persones i 11 més han quedat ferides.
13: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
5: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indica en un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand.
13: 3CAT Info.
5: I s'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen partits d'aquest diumenge en presència d'internacionals del Barça, com l'Alemanya 0, Grècia 1, on Karim Adeyemi ha estat titular i ha jugat 76 minuts. João Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts al Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes, que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit i, segons ha explicat, el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: El minut 52 crec que han esportat la Patri. Jo es crec tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur. Però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt, perquè el donem per bo després del que s'ha vist.
5: A la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano, en el que ha estat el debut de Luis Blanco com a tècnic de l'Europa. El sentim al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: A poc a poc, sí, creixen. Partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
13: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona a Fontejau en aquesta Lliga. Victòria per 84-77 contra el Lucam de Múrcia amb una exhibició de Yasel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots.

0: No? Tenia l'esperança de poder donar la campanada.
1: I per tancar el bàsquet, derrota de la penya en el seu debut a la Lliga ACB. Els badalonins han perdut per 110 a 104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
2: No podem esperar ser competitius, jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: El Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém hongarès entrenat per Xavi Pascual i amb el porter ex-blaurana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33 a 34. Els blaurenes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek egipci, per 39 a 29. Sentim el tècnic blaurana Carlos Ortega.
4: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante, bastante bueno cuando no hemos ocupado la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general está satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies a la final.
1: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
3: 3CAT Info.
1: Al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta masculina s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty. L'australià Michael Matthews ha estat segon i el neerlandès Matthew Van Der Poel ha estat tercer. I en tennis, Europa ha guanyat la Laver Cup, que l'enfronta a la resta del món. Ho ha aconseguit després de la victòria de l'alemany Alexander Zverev contra el nord-americà Lerner Thin per 7-6 i 6-3. És la sisena Laver Cup que guanya l'equip europeu del qual forma part el murcià Carlos Alcaraz. I encara en tennis, la República Txeca ha guanyat la Billie Jean Cup després de superar Ucraïna per 2-0. La campiona de Wimbledon, Linda Noskova, ha aconseguit el punt decisiu després d'imposar-se per 6-3 i 7-6 a Elena Svitolina.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els acampats a Madrid pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui la renovació indefinida dels lloguers. Per la seva banda, Sánchez afirma que treballa contra rellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura. Sumar adverteixen que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. I atenció, perquè aquest dilluns, coincidint amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que, si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i incrementar les vendes. I anirem a la platja de la Nova Icària de Barcelona, on un espectacular piromusical ha tancat aquest diumenge els actes de la Festa Major de la Mercè. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: Que Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra el Lucan de Múrcia i el Lleida sorpresa, el vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor. I en handbol, el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès, entrenat per Xavi Pascual. Els blaugranes han guanyat l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, per 39-29.
0: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest dilluns i gran part de les

0: setmanes, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges. Per exemple, aquest matí, migdia, a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge, una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
1: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
2: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
3: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
1: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
4: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
1: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
0: El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
5: Hem de col·lapsar Barcelona i la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
0: Les primeres accions del dia es faran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i de Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digne. Si aquestes demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no es tiri endavant i continuarà amb els actes de protesta.
6: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i també de retruc incrementar les vendes. A partir d'ara es prohibeixen termes generals com verd, ecològic o respectuós amb el medi ambient. La nova normativa europea obliga els fabricants a etiquetar els productes amb informació veraç, juntament amb una certificació amb base científica demostrable i de fàcil accés per als consumidors. En una entrevista a 3CAT Info, la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, Elisenda Estanyol, ha explicat el canvi que suposa aquesta normativa.
7: A partir d'ara doncs, podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui doncs, que un producte és sostenible o és ecològic, doncs en allí mateix podrem veure no, a quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i, per tant, dona molta més seguretat.
0: I des de Greenpeace Espanya, el seu portaveu, Miguel Ángel Soto, ha aplaudit la mesura.
8: Se acabó la impunidad.
6: hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación, ¿vale? Si no hay una certificación reconocida, si no hay un espacio donde tú puedas verificar esa información, eso no se puede decir.
0: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible. Figueres vol posar ordre a l'oferta comercial del centre històric. L'Ajuntament planteja que determinats negocis no puguin obrir a menys de 50 metres els uns dels altres, una mesura que forma part del nou Pla Especial d'Usos Comercials. Berta Artigas Fontàs.
8: El consistori vol evitar la concentració d'activitats que considera que ja tenen massa presència a la ciutat, com els supermercats 24 hores, els negocis de manicura, els establiments de menjar per emportar o els productes de cànnabis. Una de les mesures que es plantegen és que hi hagi almenys 50 metres entre establiments d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
9: Es farà aquest pla d'usos que impedirà en determinades zones de la ciutat determinada acumulació de determinats tipus de negoci que no acaben de fer bé a la ciutat ni projecten la imatge que com a govern volem que la ciutat tingui.
8: Per això el govern municipal està acabant de definir un pla que preveu aprovar al ple de novembre, una limitació, segons Masquef, similar a la que ja es va fer a finals dels 90 i principis dels 2000.
9: Amb les entitats bancàries a la Rambla de Figueres, perquè semblava un determinat moment que tot eren bancs. D'acord? Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
8: El pla afectarà tot el centre històric i alguns carrers propers, com el de Sant Pau, el Nou o el de Vilafant.
0: La denominació d'origen qualificada Priorat i la denominació d'origen Montsant encaren els últims dies d'una verema marcada per la calor. Si bé les altes temperatures han comportat una producció més baixa, les pluges han fet que el raïm sigui de més qualitat. Anem a Falset, Ariadna Escoda.
10: La calorada d'aquest estiu ha obligat els cellers a adaptar-se a les condicions climàtiques i avançar la verema, com afirma el president de la DEUC Priorat, Jaume Balaguer.
11: Les varietats autòctones són les que millor ho estan aguantant. Llavors s'ha notat molt en varietats foranes que hi ha hagut una minva i fins i tot hi ha gent que les està canviant per varietats autòctones. I després també a nivell de treball, també diferents cellers han anat adaptant una miqueta a la manera de treballar amb aquest tipus de clima que tan extrem.
10: Malgrat la calor, les pluges han fet que el raïm que es verema sigui de més qualitat. Pilar Jus és la presidenta de la DEO Montsant.
12: Que els quitos hi seran perquè ara estem a un 80% de la verema i ja portem quasi... no arribem als 6 milions de quilos, que això està molt bé. L'any passat vam arribar als 6 milions 200, és a dir que encara ens queda bastant i crec que superarem aquesta xifra. La qualitat és molt bona, la sanitat del raïm encara ho és més i això és importantíssim a l'hora de fer bon vi.
10: En aquest context, la DEO Copriorat augura arribar als 5 milions de quilos de raïm, mentre que la DEO Montsant preveu superar els 6 milions.
0: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha molt poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare per davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, el 93,5%, van optar per seguir amb la fórmula tradicional. Els experts ho atribueixen sobretot a costums patriarcals que venen de lluny. Laia Framis.
13: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, a hores d'ara, la gran majoria de parelles, 9 de cada 10, encara opten per mantenir primer el cognom del pare. De les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a l'estat espanyol, només 21.000 es van inscriure amb el cognom de la mare en primer lloc, un 6,5% del total. I aquí cal tenir en compte que la xifra real és encara més baixa perquè aquestes dades del Ministeri de Justícia inclouen les mares monoparentals i les parelles lesbianes, dos casos en què, evidentment, sempre va per davant el cognom de les dones. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que encara cal fer molta pedagogia sobre aquesta qüestió.
14: Que un dret sigui garantitzat no vol dir que immediatament s'apliqui o se'n faci ús. És una mesura que està molt bé que s'hagi fet, però que no ha sigut una demanda social. Que penso que hi ha hagut una manca de pedagogia del per què és important a nivell social poder alternar l'ordre dels cognoms. Aquesta idea de més igual, jo crec que té un pes bastant important.
13: I explicar per què creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
15: deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
13: Ara, a l'hora de decidir l'ordre dels cognoms, Álvarez creu que el pes de la tradició encara és molt important. De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que a vegades suposa una revolució familiar.
15: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
13: I encara un altre argument que pesa en algunes famílies.
15: Una pregunta bastant interessant que a vegades sorgeix és com reconstruirem els arbres genealògics. Aquesta idea d'història, no?, de relació amb els avantpassats i sobretot, no?, els que vindran, si s'intercanvien els cognoms, com es sabrà quina família és quina?
13: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació relacionat amb la compravenda de rellotges de luxe a Barcelona. Els fets van passar quan unes persones es van desplaçar des del Regne Unit fins a la capital catalana per comprar diversos rellotges de luxe i una cadena d'or amb diamants, després de mantenir contactes amb els venedors a través de les xarxes socials. Després de verificar-ne l'autenticitat en una rellotgeria, els compradors van pagar $418,000 en criptomonedes. Llavors, els venedors van dir que no havien rebut el pagament i van fugir amb el botí. Les víctimes van perseguir els estafadors pel carrer i un d'ells va intimidar-los amb una arma blanca. Els Mossos van aconseguir detenir-lo i li van trobar al damunt dos rellotges de luxe. Els investigadors han aconseguit bloquejar la transacció de les criptomonedes i els estafadors finalment s'han endut només $1,000. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i no es descarten noves detencions. En els últims 5 anys, els robatoris amb força durant l'estiu a domicilis de Sarrià, Sant Gervasi i a Barcelona s'han reduït més d'un 53%. Durant aquest estiu hi ha hagut 86 denúncies, la xifra més baixa dels últims 5 anys, i els Mossos d'Esquadra han detingut per aquest tipus de delicte 34 persones, la majoria amb antecedents policials, amb una mitjana de més de 5 cadascun. Joel Pérez, caporal del patrimoni de Sarrià, Sant Gervasi, explica el perfil dels delinqüents.
16: Normalment, tot i que hi ha diferents nacionalitats, hem detectat que són persones d'Europa de l'Est. En aquest cas, són persones que venen a fer, doncs, per desgràcia, la temporada estival, no? la temporada d'estiu, i inclús les temporades de Nadal.
17: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta humitat, i de dia pot fer una mica de xafogó, però baixa la calor, s'acaben els 30-35 graus de dies enrere. Recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34-35 les més altes, i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es va enfilar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta humitat, boira a les muntanyes, i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís el Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant, compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat, i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
17: 3CAT Info.
0: La Setmana del Llibre en Català ha tancat aquest diumenge la seva 44a edició amb èxit de vendes i assistència. Durant els 10 dies de fira l'han visitat més de 130.000 persones i la facturació fregarà el 1 milió d'euros, un 12% més que fa un any. Són dades que ha facilitat l'organització en espera de tancar les xifres definitives. Els organitzadors asseguren que la Setmana s'ha consolidat com el gran aparador del llibre en català en una edició que per tercer any consecutiu s'ha fet el passeig de Lluís Companys, coincidint amb les dates de les festes de la Mercè. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
19: Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català i hem demostrat que la setmana és el gran aparador del llibre en català i que és el tercer moment de l'any de més venda i que s'ha consolidat com la represa després de l'estiu i ja preparar-nos de cara a un últim trimestre que esperem que sigui molt bo.
0: Segons l'organització, la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes per al sector.
20: Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor.
0: El tradicional piromusical ha tancat aquest diumenge la Festa Major de la Mercè de Barcelona. Per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària, en comptes del lloc habitual, l'Avinguda de Maria Cristina, per les obres que es fan a la Fira de Montjuïc. La selecció musical l'ha triada Josep Montero, líder d'Oques Grasses, que aquest mes d'octubre s'acomiada del seu públic amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A més de temes del grup usonenc, la banda sonora del piromusical ha inclòs artistes catalans com Rosalia, Aitana, Maria Arnal, Rita Payés, El Petit de Calaril o Joan Manuel Serrat, i música de grups i cantants internacionals com Pitbull, Dua Lipa, Billie Eilish, Coldplay, Imagine Dragons o Bruno Mars. L'espectacle de llum, pólvora i música ha reunit desenes de milers de persones davant del mar. Els 5 dies d'actes de la Festa Major de Barcelona han tingut una acollida multitudinària, segons l'Ajuntament, que no ha donat xifres d'assistència. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha dit a BTV que el bon temps ha facilitat l'assistència als més de 100 concerts i 235 actes culturals repartits en 10 districtes de la ciutat.
21: Aquesta Mercè, els barcelonins l'han viscut amb molta intensitat i, per tant, l'han fet seva. La fan sempre seva cada any, no? Però aquest any jo crec que de manera molt especial. També perquè hi ha hagut més coses a la platja, que és un espai molt generós. Els drons van ser increïbles, la quantitat de gent. Avui aquí al Pino Musical, a Bogatell, i la quantitat de gent que hi ha és increïble, no?
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra. Josep Almirall.
22: La colla del Baix Llobregat ha descarregat el 5 de 7, el 3 de 7 per sota i el 7 de 7, però a la 5a ronda, veient possibilitats d'endur-se la victòria, ha descartat el 7 de 7 i ha provat i descarregat el 5 de 7 amb l'agulla. Joel Segura n'és el cap de colla.
23: Sempre ens fixem molt amb les colles grans, ens fixem molt amb els games extres, però crec que aquests petits castells, aquests petits que per nosaltres són grandiosos, crec que fan de veritat que el món casteller segueixi viu com sempre.
22: En segona posició s'ha classificat la colla castellera de Figueres i han completat el podi els castellers de Cerdanyola, totes dues colles amb la Torre de Set descarregada. A banda del concurs, aquest diumenge destaca l'actuació dels Minyons a Terrassa a la Mercè de Barcelona. Els Malves hi han estrenat el 5 de 9 i el Pilar de 8, carregat, i també hi han completat el 2 de 9 i el 4 de 9. A la mateixa diada, els castellers de Barcelona han estrenat el 3 de 9, que ha quedat carregat, i les Joves de Valls hi ha fet els bàsics a 9 i el Pilar de 8. Per la seva banda, els castellers de Vilafranca han actuat en plaça pròpia i han completat el 4 de 9, el 3 de 9, el 9 de 8 i el Pilar de 8. 4 castells que duren diumenge que ve amb un pis més a la sessió final del concurs a Tarragona.
0: Juli Alcoriza, del restaurant L'Andreuenc, del districte de Sant Andreu de Barcelona, s'ha erigit com el guanyador de la segona edició de la Lliga del Porc i la Forquilla. La final del certamen, que s'ha celebrat en el marc de la Fira Mos Sant Miquel de Lleida, ha escollit el seu plat com el millor esmorzar de forquilla de Catalunya. Alba Mor.
5: El Corizà ha guanyat amb un plat de galta de porc brassejada amb brandada de bacallà i suc de fesolets de Santa Pau. El plat també ha convençut el públic, que ha pogut tastar un total de 12 àpats de participants d'arreu del país, com Jordi Mascor, de Can Mascor de Girona, i Vanessa Pijuan, de Can Ginesta de Vilobí d'Onyar.
1: Venim a disfrutar, que la gent ens coneixi, encara que Girona quedi lluny d'aquí, però bueno, esperem rebre molts clients aquí, o de Barcelona, o de Tarragona, per poder ampliar la nostra cartera de clients.
2: Val molt la pena, perquè diuen que l'esmorzar és l'àpat més important, doncs com a bons catalans, l'esmorzar de Forquilla l'hem encara de potenciar encara més, i concursos com aquest dona a conèixer molt els locals i a potenciar més l'esmorzar de Forquilla.
5: La competició s'ha celebrat en el marc de la segona edició de la Fira Mos Sant Miquel de Lleida, que neix de la transformació de l'antiga Fira de Sant Miquel. La segona edició del certamen ha tancat amb la participació de 70 expositors, una cinquantena d'activitats entre tastos i show cookings i un volum de negoci de 6 milions d'euros en el sector de l'automòbil.
0: L'anomenada Lleida Nets pot convertir Buenos Aires en la tercera ciutat del món amb més passaports espanyols després de Madrid i Barcelona. Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
3: El Consolat d'Espanya a Buenos Aires és encara avui en dia, per a no pocs argentins, sinònim de caos, tot i que ja no és així. En el record i en l'imaginari col·lectiu ha quedat el que va significar, per exemple, la crisi del Corralito del 2001, quan milers d'argentins volien fugir cap a Espanya amb un passaport a la mà, escapant d'un malson. Algunes associacions, com el Centre de Descendents d'Espanyols Units, ajuden els sol·licitants de la nacionalitat espanyola orientant-los sobre la documentació que han de presentar.
4: Cuando uno va juntando los papeles, es como remontarse a lo que contaba mi madre, de mi abuela de Galicia, de mi abuelo de Barcelona. Entonces vos te los vas imaginando, ¿viste? Mi abuela en la casa de piedra, frente al mar.
24: Hey, yo no sé qué van a hacer el día de mañana mis hijos. Yo se los hago por las dudas. Yo no emigro, pero ellos no sé. No les voy a cortar la posibilidad si se quieren ir.
3: Perdre el dret a votar genera un cert disgust, tot i que en el cas argentí sempre la participació electoral en eleccions de l'estat espanyol ha estat molt baixa. Adriana Garris és portaveu de CDEU, el Centre de Descendents Espanyols Units de Buenos Aires.
25: Esta medida, que suena extraña, asusta, porque uno cree que este puede ser un paso. Mucha gente dice, este es el primer paso, después que vendrá.
3: Quasi un milió de sol·licituds de nacionalitat espanyola s'han presentat a l'Argentina, 2,4 milions a nivell mundial.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
26: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indica en un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand. S'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen aquest diumenge dos partits amb presència d'internacionals del Barça. Karim Adeyemi ha estat titular a l'Alemanya 0, Grècia 1 i ha jugat els 76 minuts. Joao Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts al Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
17: 3CAT Info.
26: A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes, que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit. La sentim en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
27: El minut 52 crec que ens posarà Patri. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur. Però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt, perquè el donem per bo després del que s'ha vist.
26: A la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano en el debut de Luis Blanco com a tècnic escapulat. El sentim al Tot Gira.
28: A poc a poc, seguir creixent. Partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
26: Més futbol, perquè la selecció espanyola femenina s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord. El partit havia acabat amb 0-0. El combinat espanyol ha comptat amb 5 catalanes, Carla Julià i Aixa Camarà del primer equip del Barça, Noa Jiménez del filial blaurana i Ainhoa Gómez i Cèlia Segura, blauranes cedides a Deportivo i Atlètic de Madrid, respectivament. A més, la blaurana Rosalía Domínguez ha estat guardonada amb la pilota d'or del torneig. En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona a Fontejau, victòria per 84-77 contra el Camp de Múrcia amb una exhibició de Yasel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim en declaracions al Tot Gira.
6: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que yo para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
26: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha endut el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
7: Bueno, tenía la esperanza, ¿no? Sabía la dificultad que del repte que teníem davant, ¿no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, ¿no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
26: I per tancar el bàsquet, derrota de la Penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
8: No podem esperar ser competitius jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
26: El Barça jugarà a la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém, entrenat per Xavi Pascual i amb l'exporter blaurana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blaurenes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaurana Carlos Ortega.
9: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos ocupado la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
26: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
17: 3CAT Info.
26: I al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta masculina, s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty, seguit de l'australià Michael Matthews i del neerlandès Matthew Van Der Poel.
17: Trescat Info.

0: És la una.
1: Els acampats a Madrid pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui la renovació indefinida dels lloguers. El president espanyol demana el suport dels seus socis amb el repte que el text els pugui satisfer a tots. Coincidint amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que, si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. Pedro Sánchez afirma que treballa a contrarrellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura. Sumar adverteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. La Unió Europea té cada cop més difícil complir el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units i que falta coordinació entre els governs europeus. La Setmana del Llibre en Català tanca la 44a edició amb èxit de públic i vendes. L'han visitat més de 130.000 persones i la facturació frega el milió d'euros, un 12% més que fa un any. El Passeig Lluís Companys ha acollit la fira per tercer any consecutiu. Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra.
0: Esports.
2: Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2-Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra el Camp de Múrcia. D'altra banda, el Lleida sorpresa el vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor. I el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter blaugrana Emil Nils. Els blaugranes han guanyat l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, per 39-29.
1: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest dilluns i gran part de la setmana, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges, per exemple, aquest matí i migdia a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats.
0: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. Una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
3: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
4: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
5: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
3: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
6: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
3: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
1: L'ambient que es viu a l'acampada de la Puerta del Sol recorda el de les acampades del 15M de fa 15 anys a diversos punts de l'Estat, però el professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la UOC, Ismael Peña López, creu que el moviment dels indignats del 2011 i les protestes actuals tenen un punt de partida molt diferent. Són declaracions a 3CAT Info.
0: 15M era un que no a tot. Era un prou de bipartidisme, prou d'elits, prou d'un sistema que no respon a la crisi de l'habitatge que venia del 2003, 2004, 2005 i després l'econòmica del 2008. I en canvi ara la petició és molt concreta. És volem un decret, sisplau, per parar de mínims, no?
1: I adverteix que, tot i ser un moviment sobretot d'esquerres, pot acabar beneficiant la dreta i l'extrema dreta a les eleccions de l'any que ve.
0: Passarà que la gent es quedarà a casa i només votaran els més convençuts. Els més convençuts en aquests moments són els que militen en forces de dreta i extrema dreta. La gent està fartíssima de que no li facin cas, que les institucions no funcionin i surt a votar el que ha anat passant aquests anys. Els grans partits es van atomitzant i els va guanyant l'extrema dreta. Per tant, tot i que crec que és un moviment d'esquerres, beneficiarà l'extrema dreta.
1: El 2011, sis mesos després del 15M, Mariano Rajoy va desbancar José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa. El PP va aconseguir una majoria absoluta històrica al Congrés i el PSOE va obtenir el pitjor resultat del partit en democràcia. El 15M també va ser un trampolí per la formació de Podem, amb Pablo Iglesias al capdavant. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
7: Hem de col·lapsar Barcelona i la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
1: Les primeres accions del dia es faran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digne. Si aquesta les demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no es tiri endavant i continuarà amb els actes de protesta. El govern espanyol demana un esforç als socis de la investidura per poder aprovar dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. És la principal demanda dels centenars d'activistes pel dret a l'habitatge que acampen des de dissabte a la Puerta del Sol de Madrid en una protesta que s'inspira en el moviment del 15M de fa 15 anys. En un míting del PSOE a Getafe, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a l'acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada aquest dimecres a Madrid.
8: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
1: El PSOE, com sentim, negocia a correcuita amb els seus socis d'investidura per aprovar un decret que després passi el filtre del Congrés. Yolanda Díaz, de Sumar, adverteix que s'hi juguen la legislatura i anima a mobilitzar-se.
9: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
1: El secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que estan disposats a donar suport al decret d'habitatge si es frenen els fons voltor, però també ha exigit més protecció per als petits propietaris.
10: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
1: En una piulada, Oriol Junqueras, d'Esquerra, també exposa les condicions per votar-hi a favor, entre d'altres, que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i d'habitacions i posi fi als desnonaments de persones vulnerables. I Aitor Esteban, del PNB, demana seny i generositat per intentar tancar un acord.
11: No se puede frustrar a la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno. Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador entre todos, pero que salve situaciones terribles e inaceptables.
1: El PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un nou decret la mala gestió dels últims anys. Ho ha dit el seu portaveu, Juan Bravo.
12: Lo que no puede pretender arreglar en 4 días lo que ha destrozado en 8 años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda.
13: 3CAT Info.
1: La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Ara el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir. Els auditors públics encara veuen una forta dependència militar respecte als Estats Units, falta de coordinació entre els governs europeus i massa obstacles en les cadenes de producció. Ens ho amplia des de Brussel·les en Bruno Forte Amiras.
14: Tot i els milers de milions d'euros públics invertits en la indústria armamentista, els fabricants europeus continuen produint poc i a un ritme lent. Ho explica a Catalunya Ràdio Kinga Wisniewska, auditora del Tribunal de Comptes Europeu.
15: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
14: Com que aquí no es fabriquen prou armes per ajudar Ucraïna, Europa les ha de comprar als Estats Units. I al final, els diners públics que els governs europeus inverteixen en defensa acaben reforçant les empreses nord-americanes.
15: A vegades hi pot haver necessitats urgents que justifiquin comprar recursos fora, però sempre ho has de fer amb un pla per poder desenvolupar a llarg termini aquests mateixos recursos dins de la Unió Europea.
14: Troba que massa sovint els països europeus van per lliure a l'hora d'adquirir armament i això crea duplicitats innecessàries o mancances que costa de resoldre. Proposa compres conjuntes.
15: Crec que cal gastar millor i no tan sols gastar més. Posem massa el focus en quan gastem en comptes de preguntar-nos com de bé ho gastem. I això és una mica trampa.
14: Un altre problema és que en territori europeu falten primeres matèries per fabricar explosius o pólvora.
1: Aterratge d'emergència a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston. Tot després que es detectés fum a la cabina per causes desconegudes, 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a 4 d'ells, 3 passatgers i un membre de la tripulació, se'ls ha traslladat a un hospital. Dels 4 hospitalitzats, a 2 homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum perquè presentaven símptomes respiratoris lleus. Segons el centre sanitari, es troben en estat estable. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una 60 de bombers i altres serveis d'emergències fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona curta les seves operacions. El vol de Delta Airlines s'havia enlairat del Prat a 3:45 de 4 de la tarda d'aquest diumenge i ha canviat de trajectòria en detectar-se el fum a la cabina. L'aparell ha aterrat a Porto poc abans de les 6, hora portuguesa. L'endemà de rebutjar una proposta iraniana per posar fi a la guerra, Donald Trump diu ara que espera que els negociadors nord-americans mantinguin més converses amb Teheran en qualsevol moment a partir d'aquest dilluns. En una conversa amb el mitjà Axios, Trump sosté que el règim dels ayatolars vol arribar a un acord, però diferent del que vol ell. Segons el president, la proposta iraniana actual potser l'hauria acceptat fa un any, però no ara. Una proposta que l'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Waltz, ha qualificat com un exercici de cinisme iranià en declaracions al canal NBC.
16: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que vam violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
1: Malgrat aquestes paraules, el cap de la diplomàcia iraniana insistia que mantenen les seves condicions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz.
13: El temps.
1: Dani Ramírez.
17: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta, molta humitat, i de dia pot fer una mica d'aixafogó, però baixa, baixa la calor, s'acaben els 30, 35 graus de dies enrere, recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34, 35 les més altes, i aquest diumenge les més elevades, al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es va enfilar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta, molta humitat, boira a les muntanyes, i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís el Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant, compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat, i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
13: 3CAT Info. 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: El papa Lleó XIV fa una crida als bisbes francesos perquè segueixin aplicant mesures per fer front als casos d'abusos sexuals a l'Església. El pontífex ha visitat Lourdes, on, a més de reunir-se amb els bisbes, també s'ha trobat amb víctimes d'abusos. Són trobades que Lleó XIV vol fer en privat per escoltar directament les històries d'aquestes persones. S'ha reconegut que almenys 330.000 menors van patir abusos sexuals en les institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020. Els seus testimonis són esfereïdors. París, Isabel Galí.
18: La Gislaine i la Raimonde són de l'Octudi, un petit poble pesquer de la Bretanya amb unes platges paradisíques, una bellesa que contrasta amb l'horror del que hi van viure elles i tantes nenes més als anys 70. El germà Gabriel Girard les violava a classe. Tenien 9 anys.
19: Eren actes quotidians. Era molt, molt violent. A mi em va destruir completament i a moltes camarades també. Ens cridava individualment a la seva taula i aquells que no hi anaven estaven obligats a fer un treball personal amb ordres de no aixecar el cap. I aleshores agafava una víctima que retenia entre les cames i...
18: S'han comptabilitzat fins a 170 víctimes del pare Girard, però entre 1950 i 2020 almenys 330.000 menors d'edat van patir abusos en les institucions religioses franceses. En el seu viatge a Espanya, el papa Lleó XIV va demanar als bisbes que escoltessin les víctimes, una petició que, segons el portaveu de la Conferència Episcopal Francesa, Pierre-Antoine Bozo, ja s'està complint.
20: Reconeixement, reparació i també prevenció. Això forma part d'una cultura en la qual ens hem endinsat, per tal que aquestes coses terribles no es reprodueixin.
18: Però per a Helen Esquer, portaveu de les víctimes de l'internat catòlic de Betterram, els encobriments dins i fora de l'Església encara són massa vigents.
21: Per nosaltres, l'Església de França ha fracassat en la seva missió. Ha posat en marxa una sèrie de comissions, però constatem cada dia que no porten a terme prou accions concretes.
18: El procés de justícia transicional que es va iniciar el 2021 ha indemnitzat ja 1.800 persones, amb compensacions mitjanes de 36.000 euros. Però per les víctimes el que els cal són cartes de perdó dels bisbats o de les escoles implicades, i això de moment només s'ha aconseguit en un 17% dels casos.
1: La policia britànica ha detingut 5 persones sospitoses de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius a prop d'una base aèria de l'oest d'Anglaterra que els Estats Units van fer servir en els bombardejos contra l'Iran. El president Donald Trump ha dit que els sospitosos buscaven fer molt mal i que se'ls investigava des de feia molt temps. Londres, Quim Olivares.
2: Les autoritats britàniques han estat més prudents i han explicat que l'ajuda ciutadana ha permès aturar 3 furgonetes i detenir 5 individus quan es dirigien a la base de Fairford, que la Força Aèria dels Estats Units fa servir sovint, a unes 2 hores a l'oest de Londres. Una veïna de Welford, a tocar de la base, ha explicat al diari The Telegraph que quan tornava a casa la matinada de diumenge es va trobar els vehicles i diversos homes en passamuntanyes. Va fer mitja volta i va trucar a la policia, que poc després els va detenir. Sentim l'adjunt del cap de la policia del comtat, Richard Cohn.
4: La policia va rebre un avís sobre 3 vehicles sospitosos que es dirigien cap a la base de Fairford. Els agents hi van anar i van detenir 5 homes a la zona de Belfort, sota la sospita d'haver comès delictes relacionats amb la llei d'explosius.
2: 85 famílies van ser desallotjades i la policia va fer un perímetre de seguretat al voltant de les 3 furgonetes. Robots per desactivar explosius han analitzat els vehicles. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran aquesta primavera. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que la base seria objectiu legítim. El primer ministre Andy Burnham demana no especular, però fons de la investigació apunten que el mòbil vinculat a l'Iran és el més probable, mentre que també s'analitza la possibilitat que sigui una operació de sabotatge russa o un complot jihadista.
1: El ministre britànic per a Irlanda del Nord admet que no han trobat una solució per resoldre el conflicte que aquest diumenge ha portat episodis de tensió extrema a la localitat de Portadown. La policia advertia així milers de manifestants partidaris de la unificació amb la República d'Irlanda que s'han concentrat, molts d'ells, en passamuntanyes per impedir el pas d'una marxa de l'Horda d'Orange, un grup fermament partidari que Irlanda del Nord formi part del Regne Unit. Les dues posicions s'han enrocat durant tot el dia, amb els catòlics impedint el pas pel carrer on havien de desfilar una trentena de protestants que es neguen a renunciar a fer la marxa. El ministre ha emplaçat les parts a seguir les converses aquest dilluns i s'ha posat sobre la taula incorporar un mediador internacional que ajudi a desencallar la situació. Una forta tempesta a la costa est dels Estats Units, que durarà fins aquest dilluns, ha obligat a cancel·lar prop de 500.000 de vols i ha deixat sense llum unes 100.000 cases i comerços en estats com Connecticut, Nova York, Pennsilvània i Nova Jersey. Es preveu que els 5 vols diaris que surten de Nova York i Boston cap a Barcelona tinguin retards aquest diumenge i dilluns. Hi ha ciutats especialment afectades pels aiguats, com Nova York, Boston i Filadèlfia, amb risc d'inundacions costaneres. A Nova York, un home mort arran de la caiguda d'un arbre pel mal temps. I a un altre extrem del món, al continent asiàtic, més de 5.000 persones han estat evacuades de refugis a causa de les inundacions que els aiguats han causat a Bangkok. Un estudiant resident a la capital tailandesa, amb 3 dies consecutius de pluja, descriu així la situació.
22: A causa de les inundacions, he hagut d'esperar una llarga estona al bus i el trànsit estava molt congestionat. Quan he arribat aquí, tot està inundat. Mai no havia vist una cosa així.
1: Més de 50.000 cases han quedat malmeses per la pluja torrencial. A Sud-àfrica, 27 persones han mort aquest cap de setmana en 2 tirotejos a la ciutat del Cap i a Johannesburg. El primer ha passat en un bar de la ciutat de Wedela, al sud-oest de Johannesburg, quan 8 homes armats amb fusells han assaltat un bar, han mort 17 persones i n'han ferit 15 més. Segons fonts policials, sembla que abans de la matança els assaltants han pres els telèfons mòbils als clients i després de disparar han fugit. Es desconeixen les causes que els haurien empès a cometre el crim. I a prop de la ciutat del Cap hi ha hagut també un altre tiroteig. Aquest és el moment en què, per motius que no se saben, algú ha començat a disparar contra un grup de persones que estava ballant en un local i han mort 10 persones i 11 més han quedat ferides.
23: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
24: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indica en un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand.
23: 3CAT Info.
24: i s'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen partits d'aquest diumenge en presència d'internacionals del Barça, com l'Alemanya 0, Grècia 1, on Karim Adeyemi ha estat titular i ha jugat 76 minuts. Joao Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts al Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes, que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit i, segons ha explicat, el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: El 1952 crec que ens posarà Patri. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur. Però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt, perquè el donem per bo després del que s'ha vist.
24: A la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano, en el que ha estat el debut de Luis Blanco com a tècnic de l'Europa. El sentim al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: A poc a poc, sí, creixen. Partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
13: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
24: En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona a Fontejau en aquesta Lliga. Victòria per 84-77 contra el Lucamp de Múrcia amb una exhibició de Yasel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
5: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
24: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha emportat el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
6: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno...

0: possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: El Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém hongarès, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter ex-blaurana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blauranes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaurana, Carlos Ortega.
3: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general está satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies a la final.
2: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
1: 3CAT Info.
2: Al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta masculina s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty. L'australià Michael Matthews ha estat segon i el neerlandès Matthew Van Der Poel ha estat tercer. I en tennis, Europa ha guanyat la Laver Cup, que l'enfronta a la resta del món. Ho ha aconseguit després de la victòria de l'alemany Alexander Zverev contra el nord-americà Lerner Thin per 7-6 i 6-3. És la sisena Laver Cup que guanya l'equip europeu, del qual forma part el murcià Carlos Alcaraz. I encara en tennis, la República Txeca ha guanyat la Billie Jean Cup després de superar Ucraïna per 2-0. La campiona de Wimbledon, Linda Noskova, ha aconseguit el punt decisiu després d'imposar-se per 6-3 i 7-6 a Elena Svitolina.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els acampats a Madrid pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui la renovació indefinida dels lloguers. Per la seva banda, Sánchez afirma que treballa contra el rellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura. Sumar adverteixen que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. I atenció, perquè aquest dilluns, coincidint amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que, si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i incrementar les vendes. I anirem a la platja de la Nova Icària de Barcelona, on un espectacular piromusical ha tancat aquest diumenge els actes de la Festa Major de la Mercè. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: Que Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra el Lucan de Múrcia i el Lleida sorpresa. El vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor. I en handbol, el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs contra el Vesprem hongarès, entrenat per Xavi Pascual. Els blaugranes han guanyat l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, per 39-29.
0: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest dilluns i gran part de la setmana, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges, per exemple, aquest matí migdia a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge, una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar

0: decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
1: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
2: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
3: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
1: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
4: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
1: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
0: El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
5: Hem de col·lapsar Barcelona i la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda, només acceptem el decret Mari Carmen.
0: Les primeres accions del dia es faran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i de Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digne. Si aquestes demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no es tiri endavant i continuarà amb els actes de protesta.
6: 3Cat Info.
0: Aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i també de retruc incrementar les vendes. A partir d'ara es prohibeixen termes generals com verd, ecològic o respectuós amb el medi ambient. La nova normativa europea obliga els fabricants a etiquetar els productes amb informació veraç, juntament amb una certificació amb base científica demostrable i de fàcil accés per als consumidors. En una entrevista a 3Cat Info, la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, Elisenda Estanyol, ha explicat el canvi que suposa aquesta normativa.
7: A partir d'ara doncs, podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui doncs, que un producte és sostenible o és ecològic, doncs en allí mateix podrem veure no, a quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i, per tant, dona molta més seguretat.
0: I des de Greenpeace Espanya, el seu portaveu, Miguel Ángel Soto, ha aplaudit la mesura.
8: Se acabó la impunitat. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación, ¿vale? Si no hay una certificación reconocida, si no hay un espacio donde tú puedas verificar esa información, eso no se puede decir.
0: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible. Figueres vol posar ordre a l'oferta comercial del centre històric. L'Ajuntament planteja que determinats negocis no puguin obrir a menys de 50 metres els uns dels altres, una mesura que forma part del nou Pla Especial d'Usos Comercials. Berta Artigas Fontàs.
6: El consistori vol evitar la concentració d'activitats que considera que ja tenen massa presència a la ciutat, com els supermercats 24 hores, els negocis de manicura, els establiments de menjar per emportar o els productes de cànnabis. Una de les mesures que es plantegen és que hi hagi almenys 50 metres entre establiments d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
9: Es farà aquest pla d'usos que impedirà en determinades zones de la ciutat determinada acumulació de determinats tipus de negoci que no acaben de fer bé a la ciutat ni projecten la imatge que com a govern volem que la ciutat tingui.
6: Per això el govern municipal està acabant de definir un pla que preveu aprovar al ple de novembre, una limitació, segons Masquef, similar a la que ja es va fer a finals dels 90 i principis dels 2000.
9: Amb les entitats bancàries a la Rambla de Figueres, perquè semblava un determinat moment que tot eren bancs. D'acord? Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
6: El pla afectarà tot el centre històric i alguns carrers propers, com el de Sant Pau, el Nou o el de Vilafant.
0: La denominació d'origen qualificada Priorat i la denominació d'origen Montsant encaren els últims dies d'una verema marcada per la calor. Si bé les altes temperatures han comportat una producció més baixa, les pluges han fet que el raïm sigui de més qualitat. Anem a Falset, Ariadna Escoda.
10: La calorada d'aquest estiu ha obligat els cellers a adaptar-se a les condicions climàtiques i avançar la verema, com afirma el president de la DEUC Priorat, Jaume Balaguer.
11: Les varietats autòctones són les que millor ho estan aguantant. Llavors s'ha notat molt en varietats foranes que hi ha hagut una minva i fins i tot hi ha gent que les està canviant per varietats autòctones. I després també a nivell de treball, també diferents cellers han anat adaptant una miqueta a la manera de treballar amb aquest tipus de clima que tan extrem.
10: Malgrat la calor, les pluges han fet que el raïm que es verema sigui de més qualitat. Pilar Jus és la presidenta de la DEO Montsant.
12: Que els quitos hi seran perquè ara estem a un 80% de la verema i ja portem quasi... no arribem als 6 milions de quilos, que això està molt bé. L'any passat vam arribar als 6 milions 200, és a dir que encara ens queda bastant i crec que superarem aquesta xifra. La qualitat és molt bona, la sanitat del raïm encara ho és més i això és importantíssim a l'hora de fer bon vi.
10: En aquest context, la DEUC Priorat augura arribar als 5 milions de quilos de raïm, mentre que la DEUC Montsant preveu superar els 6 milions.
0: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha molt poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare per davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, el 93,5%, van optar per seguir amb la fórmula tradicional. Els experts ho atribueixen sobretot a costums patriarcals que venen de lluny. Laia Framis.
13: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, a hores d'ara, la gran majoria de parelles, 9 de cada 10, encara opten per mantenir primer el cognom del pare. De les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a l'estat espanyol, només 21.000 es van inscriure amb el cognom de la mare en primer lloc, un 6,5% del total. I aquí cal tenir en compte que la xifra real és encara més baixa perquè aquestes dades del Ministeri de Justícia inclouen les mares monoparentals i les parelles lesbianes, dos casos en què, evidentment, sempre va per davant el cognom de les dones. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que encara cal fer molta pedagogia sobre aquesta qüestió.
14: Que un dret sigui garantitzat no vol dir que immediatament s'apliqui o se'n faci ús. És una mesura que està molt bé que s'hagi fet, però que no ha sigut una demanda social. Que penso que hi ha hagut una manca de pedagogia del per què és important a nivell social poder alternar l'ordre dels cognoms. Aquesta idea de més igual, jo crec que té un pes bastant important.
13: I explica per què creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
14: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica
15: un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
13: Ara, a l'hora de decidir l'ordre dels cognoms, Álvarez creu que el pes de la tradició encara és molt important. De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que a vegades suposa una revolució familiar.
15: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
13: I encara un altre argument que pesa en algunes famílies.
15: Una pregunta bastant interessant que a vegades sorgeix és com reconstruirem els arbres genealògics. Aquesta idea d'història, no?, de relació amb els avantpassats i sobretot, no?, els que vindran, si s'intercanvien els cognoms, com es sabrà quina família és quina?
13: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació relacionat amb la compravenda de rellotges de luxe a Barcelona. Els fets van passar quan unes persones es van desplaçar des del Regne Unit fins a la capital catalana per comprar diversos rellotges de luxe i una cadena d'or amb diamants, després de mantenir contactes amb els venedors a través de les xarxes socials. Després de verificar-ne l'autenticitat en una rellotgeria, els compradors van pagar $418,000 en criptomonedes. Llavors, els venedors van dir que no havien rebut el pagament i van fugir amb el botí. Les víctimes van perseguir els estafadors pel carrer i un d'ells va intimidar-los amb una arma blanca. Els Mossos van aconseguir detenir-lo i li van trobar al damunt dos rellotges de luxe. Els investigadors han aconseguit bloquejar la transacció de les criptomonedes i els estafadors finalment s'han endut només $1,000. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i no es descarten noves detencions. En els últims 5 anys, els robatoris amb força durant l'estiu a domicilis de Sarrià, Sant Gervasi i a Barcelona s'han reduït més d'un 53%. Durant aquest estiu hi ha hagut 86 denúncies, la xifra més baixa dels últims 5 anys, i els Mossos d'Esquadra han detingut per aquest tipus de delicte 34 persones, la majoria amb antecedents policials, amb una mitjana de més de 5 cadascun. Joel Pérez, caporal del patrimoni de Sarrià, Sant Gervasi, explica el perfil dels delinqüents.
16: Normalment, tot i que hi ha diferents nacionalitats, hem detectat que són persones d'Europa de l'Est. En aquest cas, són persones que venen a fer, doncs, per desgràcia, la temporada estival, no? la temporada d'estiu, i inclús les temporades de Nadal.
17: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta humitat, i de dia pot fer una mica de xafogó, però baixa la calor, s'acaben els 30-35 graus de dies enrere. Recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34-35 les més altes, i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es va enfilar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta humitat, boira a les muntanyes, i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís el Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant, compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat, i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
17: 3CAT Info.
0: La Setmana del Llibre en Català ha tancat aquest diumenge la seva 44a edició amb èxit de vendes i assistència. Durant els 10 dies de fira l'han visitat més de 130.000 persones i la facturació fregarà el 1 milió d'euros, un 12% més que fa un any. Són dades que ha facilitat l'organització en espera de tancar les xifres definitives. Els organitzadors asseguren que la setmana s'ha consolidat com el gran aparador del llibre en català en una edició que per tercer any consecutiu s'ha fet el passeig de Lluís Companys, coincidint amb les dates de les festes de la Mercè. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
19: Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català i hem demostrat que la setmana és el gran aparador del llibre en català i que és el tercer moment de l'any de més venda i que s'ha consolidat com la represa després de l'estiu i ja preparar-nos de cara a un últim trimestre que esperem que sigui molt bo.
0: Segons l'organització, la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes per al sector.
20: Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor.
0: El tradicional Piro Musical ha tancat aquest diumenge la Festa Major de la Mercè de Barcelona. Per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària, en comptes del lloc habitual, l'Avinguda de Maria Cristina, per les obres que es fan a la Fira de Montjuïc. La selecció musical l'ha triada Josep Montero, líder d'Oques Grasses, que aquest mes d'octubre s'acomiada del seu públic amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A més de temes del grup usonenc, la banda sonora del Piro Musical ha inclòs artistes catalans com Rosalia, Aitana, Maria Arnal, Rita Payés, El Petit de Calaril o Joan Manuel Serrat, i música de grups i cantants internacionals com Pitbull, Dua Lipa, Billie Eilish, Coldplay, Imagine Dragons o Bruno Mars. L'espectacle de llum, pólvora i música ha reunit desenes de milers de persones davant del mar. Els 5 dies d'actes de la Festa Major de Barcelona han tingut una acollida multitudinària, segons l'Ajuntament, que no ha donat xifres d'assistència. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha dit a BTV que el bon temps ha facilitat l'assistència als més de 100 concerts i 235 actes culturals repartits en 10 districtes de la ciutat.
21: Aquesta Mercè, els barcelonins l'han viscut amb molta intensitat i, per tant, l'han fet seva. La fan sempre seva cada any, no? Però aquest any jo crec que de manera molt especial. També perquè hi ha hagut més coses a la platja, que és un espai molt generós. Els drons van ser increïbles, la quantitat de gent. Avui, aquí, al Piro Musical, a Bogatell, i la quantitat de gent que hi ha és increïble, no?
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra. Josep Almirall.
22: La colla del Baix Llobregat ha descarregat el 5 de 7, el 3 de 7 per sota i el 7 de 7, però a la 5a ronda, veient possibilitats d'endur-se la victòria, ha descartat el 7 de 7 i ha provat i descarregat el 5 de 7 amb l'agulla. Joel Segura n'és el cap de colla.
23: Sempre ens fixem molt amb les colles grans, ens fixem molt amb els games extres, però crec que aquests petits castells, aquests petits que per nosaltres són grandiosos, crec que fan de veritat que el món casteller segueixi viu com sempre.
22: En segona posició s'ha classificat la colla castellera de Figueres i han completat el podi els castellers de Cerdanyola, totes dues colles amb la Torre de Set descarregada. A banda del concurs, aquest diumenge destaca l'actuació dels Minyons a Terrassa a la Mercè de Barcelona. Els Malves hi han estrenat el 5 de 9 i el Pilar de 8, carregat, i també hi han completat el 2 de 9 i el 4 de 9. A la mateixa diada, els castellers de Barcelona han estrenat el 3 de 9, que ha quedat carregat, i les Joves de Valls hi ha fet els bàsics a 9 i el Pilar de 8. Per la seva banda, els castellers de Vilafranca han actuat en plaça pròpia i han completat el 4 de 9, el 3 de 9, el 9 de 8 i el Pilar de 8. 4 castells que duren diumenge que ve amb un pis més a la sessió final del concurs a Tarragona.
0: Juli Alcoriza, del restaurant L'Andreuenc, del districte de Sant Andreu de Barcelona, s'ha erigit com el guanyador de la segona edició de la Lliga del Porc i la Forquilla. La final del certamen, que s'ha celebrat en el marc de la Fira Mó Sant Miquel de Lleida, ha escollit el seu plat com el millor esmorzar de forquilla de Catalunya. Alba Mor.
5: El Corizà ha guanyat amb un plat de galta de porc brassejada amb brandada de bacallà i suc de fesolets de Santa Pau. El plat també ha convençut el públic, que ha pogut tastar un total de 12 àpats de participants d'arreu del país, com Jordi Mascor, de Can Mascor de Girona, i Vanessa Pijuan, de Can Ginesta de Vilobí d'Onyar.
1: Venim a disfrutar, que la gent ens coneixi, encara que Girona quedi lluny d'aquí, però bueno, esperem rebre molts clients aquí, o de Barcelona, o de Tarragona, per poder ampliar la nostra cartera de clients.
2: Val molt la pena, perquè diuen que l'esmorzar és l'àpat més important, doncs com a bons catalans, l'esmorzar de Forquilla l'hem encara de potenciar encara més, i concursos com aquest dona a conèixer molt els locals i a potenciar més l'esmorzar de Forquilla.
5: La competició s'ha celebrat en el marc de la segona edició de la Fira Mos Sant Miquel de Lleida, que neix de la transformació de l'antiga Fira de Sant Miquel. La segona edició del certamen ha tancat amb la participació de 70 expositors, una cinquantena d'activitats entre tastos i show cookings i un volum de negoci de 6 milions d'euros en el sector de l'automòbil.
0: L'anomenada Lleida Nets pot convertir Buenos Aires en la tercera ciutat del món amb més passaports espanyols després de Madrid i Barcelona. Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
3: El Consolat d'Espanya a Buenos Aires és encara avui en dia, per a no pocs argentins, sinònim de caos, tot i que ja no és així. En el record i en l'imaginari col·lectiu ha quedat el que va significar, per exemple, la crisi del Corralito del 2001, quan milers d'argentins volien fugir cap a Espanya amb un passaport a la mà, escapant d'un malson. Algunes associacions, com el Centre de Descendents d'Espanyols Units, ajuden els sol·licitants de la nacionalitat espanyola orientant-los sobre la documentació que han de presentar.
4: Cuando uno va juntando los papeles, es como remontarse a lo que contaba mi madre, de mi abuela de Galicia, de mi abuelo de Barcelona. Entonces vos te los vas imaginando, ¿viste? Mi abuela en la casa de piedra, frente al mar.
24: Hey, yo no sé qué van a hacer el día de mañana mis hijos. Yo se los hago por las dudas. Yo no emigro, pero ellos no sé. No les voy a cortar la posibilidad si se quieren ir.
3: Perdre el dret a votar genera un cert disgust, tot i que en el cas argentí sempre la participació electoral en eleccions de l'estat espanyol ha estat molt baixa. Adriana Garris és portaveu de CDEU, el Centre de Descendents Espanyols Units de Buenos Aires.
25: Esta medida, que suena extraña, asusta, porque uno cree que este puede ser un paso. Mucha gente dice, este es el primer paso, después que vendrá.
3: Quasi un milió de sol·licituds de nacionalitat espanyola s'han presentat a l'Argentina, 2,4 milions a nivell mundial.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
26: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indica en un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand. S'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen aquest diumenge dos partits amb presència d'internacionals del Barça. Karim Adeyemi ha estat titular a l'Alemanya 0, Grècia 1 i ha jugat els 76 minuts. Joao Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts al Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
17: 3CAT Info.
26: A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes, que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit. La sentim en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
27: El minut 52 crec que ens posarà Patri. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur. Però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt, perquè el donem per bo després del que s'ha vist.
26: A la Primera Federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano en el debut de Luis Blanco com a tècnic escapulat. El sentim al Tot Gira.
28: A poc a poc, seguir creixent. Partit a partit. El treball queda molt. El treball comença ara. I a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
26: Més futbol perquè la selecció espanyola femenina s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord. El partit havia acabat amb 0-0. El combinat espanyol ha comptat amb 5 catalanes, Carla Julià i Aixa Camarà del primer equip del Barça, Noa Jiménez del filial blaurana i Ainhoa Gómez i Cèlia Segura, blauranes cedides a Deportivo i Atlètic de Madrid, respectivament. A més, la blaurana Rosalía Domínguez ha estat guardonada amb la pilota d'or del torneig. En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona a Fontejau, victòria per 84-77 contra l'UCAM de Múrcia amb una exhibició de Yazel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim en declaracions al Tot Gira.
6: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que yo para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
26: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha endut el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
7: Bueno, tenía la esperanza, ¿no? Sabía la dificultad que del repte que teníem davant, ¿no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, ¿no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
26: I per tancar el bàsquet, derrota de la penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
8: No podem esperar ser competitius jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
26: El Barça jugarà a la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém, entrenat per Xavi Pascual i amb l'exporter blaurana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blaurenes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaurana Carlos Ortega.
9: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando nos hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies a la final.
26: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
17: 3CAT Info.
26: I al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta masculina, s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty, seguit de l'australià Michael Matthews i del neerlandès Matthew Van Der Poel.
17: Trescat Info.

0: Són les dues. Els acampats a Madrid pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui la renovació indefinida dels lloguers. El president espanyol demana el suport dels seus socis amb el repte que el text els pugui satisfer a tots. Coincidint amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que, si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. Pedro Sánchez afirma que treballa a contrarrellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura. Sumar adverteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. La Unió Europea té cada cop més difícil complir el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units i que falta coordinació entre els governs europeus. La Setmana del Llibre en Català tanca la 44a edició amb èxit de públic i vendes. L'han visitat més de 130.000 persones i la facturació frega el milió d'euros, un 12% més que fa un any. El Passeig Lluís Companys ha acollit la fira per tercer any consecutiu. Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra.
1: Esports. Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra l'Ucam de Múrcia. D'altra banda, el Lleida sorpresa el vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor. I el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter exblaurana Emil Nielsen. Els blaugranes han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek egipci, per 39-29.
0: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest